0: Vinga, que fem aquesta paradeta amb el món del cinema, amb aquest crític que tenim al programa, Jacint Fornols. Parlarem, com deien, del Festival de Venècia, repassant palmarès, també què podem trobar a les cartelleres estrenes. Jacint, ja et veig, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com estem?
1: Molt bé. Mira, comencem la temporada amb moltes coses, perquè ja saps que la temporada comença amb el Festival de Venècia,
0: sí.
1: Primera setmana de setembre comença el Festival de Venècia,
0: sí.
1: Fins al dia 12,
0: sí.
1: Està d'això. I és un punt de partida molt interessant.
0: Mm-hmm. Per què creus que és aquest punt de partida interessant? Quina és la importància d'aquest festival? Jo no sé quina lectura pots fer d'aquesta edició.
1: A veure... és la 83 edició, és el festival més antic que se celebra.
0: Wow.
1: A més, aquest any ha tingut un contingut polític i històric molt important. A destacar que la pel·lícula guanyadora, per exemple, parlem una mica del palmarès, ha estat Woman and Now, que és una pel·lícula danesa que explica la història de les dones que van mantenir relacions a Dinamarca durant l'ocupació nazi amb soldats de l'exèrcit. A partir d'aquí, quan va acabar la guerra, a la postguerra, varen ser víctimes de tota una sèrie de represàlies. Recordeu les famoses imatges de l'alliberament de París en què es veuen dones rapades i que les fan caminar despullades pel carrer? Doncs a tot arreu va passar igual, les que havien mantingut relacions. I aquesta pel·lícula és molt potent perquè ens explica la història d'una dona que intenta refer la seva vida després dels estralls de la Segona Guerra Mundial i es troba que el seu passat se li ve a sobre. Molt interessant de la directora, Mai Eltoushi, que és una directora danesa, que ha guanyat el Lleó d'Or, la màxima distinció que dona el festival.
0: Mm-hmm.
1: I per què deien que era una qüestió política? Perquè la gran sorpresa d'aquest festival ha sigut la pel·lícula Naza. Naza és una pel·lícula dels directors israelians, a veure si ho direm bé, Yuval Abraham i Raquel Sor, que són uns directors que varen guanyar un Òscar per No Otherland, un documental sobre Cisjordània, sobre que explicava la història de com els assentaments jueus estan fent fora els palestins precisament de les seves terres. I en aquest documental, Naza explica la història de que com l'exèrcit israelià sistemàticament ha preparat l'extermini. I això es fa a través dels testimonis del mateix exèrcit, als terrats de Tel Aviv, a la nit, i curiosament és esgarrifós.
0: Els terrats?
1: Que no importa... Els terrats, sí, per evitar precisament que fossin localitzats xerrant. I era una manera d'evitar, precisament, a la foscor, les cares distorsionades, evidentment, les veus distorsionades, perquè no són membres encara en actiu de l'exèrcit. I expliquen que Naza és la paraula que es fa servir per allò que s'anomenen danys col·laterals, però que és habitual. Per exemple, si es vol matar eliminar un militant de Hamas, se segueix a través del telèfon, envien un dron ràpidament, i no importa que hi hagi 100 persones, 200, 300, la família, nens, és igual, s'elimina. I això són els danys col·laterals.
0: Clar, això imagina't...
1: I aquesta pel·lícula...
0: El perill que té, això, no? Imagina't que aquell telèfon mòbil en algun moment el té un nen, o l'ha agafat un nen o una nena, i el que fa és que... Perquè això és enviar algo directament a un lloc que no saps que el que tu dius, ni que hi ha, i potser aquella persona no el té. O potser se l'ha deixat. Quantes vegades ens hem deixat el mòbil? No sé vosaltres, però de vegades ens deixem al cotxe, al tal. No sé. Clar, això és...
1: Pues bé, això és el que explica aquest documental, que és molt punyent, perquè realment veus que és un genocidi. Mm. És un genocidi. Curiosament, els dos directors, el ministre de Cultura d'Israel, que és un senyor de l'ultradreta, ha dit que els hi vol treure la nacionalitat. Perquè ells són israelians, els que han fet aquest documental. Què vol dir això? Que no tothom a Israel pensa igual i que no tothom està d'acord amb la pel·lícula de Netanyahu. Bé, és una pel·lícula imprescindible per veure. Per cert, s'estrena el proper 30 de setembre. Per això he pensat que era molt important destacar-ho.
0: El No Otherland.
1: Aquesta pel·lícula.
0: No Otherland.
1: Naza.
0: Naza, perdó, Naza.
1: Naza. No Otherland era el documental anterior que van guanyar a l'Oscar.
0: Naza.
1: És una pel·lícula que és imprescindible per entendre realment que s'està fent una bestiesa molt grossa. Bé... És l'ultradreta, no hi ha res més que això. I els ultrareligiosos, que inclús la població de Galilea, que són ciutadans d'Israel, d'origen palestí, també els hi volen prendre les seves terres. És que és una cosa al·lucinant. I Galilea forma part d'Israel, no és de Cisjordània. És una cosa realment molt bèstia el que està succeint. Bé, dit això, també se'ls va estrenar del Martin McDonagh, recordem, el director, un anunci, tres anuncios a les afores, s'ha estrenat Wild Horse Nine, que és una pel·lícula que explica com dos agents de la CIA estan just abans del cop d'estat a Xile, de 1973, sí, de la
0: Pinochet,
1: llengua, el cop d'estat allà,
0: Pinochet,
1: i explica, exacte, i explica les seves cuites i com se'n donen compte del que s'està fent allà o es farà allà. John Malkovich va guanyar el premi al millor actor, acompanyat del seu company de repartiment del Sam Rockwell, una pel·lícula també molt interessant. Com veieu, s'han presentat pel·lícules de diferents directors de diferents llocs a Venècia, però que donen una situació global o de la història més recent sobre la situació que ens podem trobar ara o que encara vivim.
0: Ah, està molt bé, perquè a més és un cinema justament doncs, que està tenint en compte doncs, aquest entorn social, polític que estem actualment vivint i que no està passant per alt, ni que no ho està deixant, o s'està tapant la mirada, no? Està posant el focus allà.
1: Efectivament. Efectivament. Sort en tenim que els artistes, el cinema, i també a través de la literatura i d'altres fonts, encara ens permeten realment tenir consciència i prendre consciència de la situació que vivim. Mm-hmm.
0: Jacint, vols que... Mira, ens queden 10 minutets, 9-10 minutets. Vols que parlem de les pel·lícules en cartellera, de començar pel Ser Querido?
2: Hay una cosa que quería preguntarte, que es...
1: Em sembla perfecte.
2: La gente de la peli sabe que eres mi padre o qué sabe?
3: La gente de la peli sabrá lo que tenga que saber, no pasa nada, pero vamos, eso no va a ser nunca un problema, Emilia.
2: Bueno, para mí sí, quizás.
0: Estem escoltant el Bardem, el Ser Querido, de Sorogoyen.
1: Efectivament.
0: Digues.
1: A veure, és una pel·lícula molt interessant perquè ens explica les relacions paterno-filials sempre complicades a través d'un director que és una llegenda dintre el món del cinema però també un personatge que ha estat molt violent i molt polèmic i convida la seva filla a participar en un rodatge, la seva última pel·lícula, amb l'excusa de que vol que rellençar la seva carrera com a actriu, que està com molt aturada. Mm. I realment és un intent d'apropar-se a la seva filla, però que hi ha coses que... El que no has fet abans, perquè ha abandonat precisament a la seva filla durant molts anys, no ha tingut relació, es va divorciar, i ara vol recuperar el temps perdut. Però hi ha coses, ferides, que encara s'obren més si les persones tenen que conviure, i més durant un rodatge de la pel·lícula. També és un homenatge al cinema, perquè veiem com es roda una pel·lícula diferent, i fa servir en Sorogoyen, Rodrigo Sorogoyen fa servir diferents formats, de tipus de formats d'exhibició a la pantalla, veus un set de rodatge, les tensions que es poden crear, la melomania que pot tenir un director, totes aquestes coses surten. Recordar que aquest argument és molt similar al valor sentimental del Joachim Trier, i és una cosa molt curiosa. Recordem que aquella pel·lícula de Noruega del director danès Joachim Trier va guanyar l'Òscar a la millor pel·lícula internacional. I, curiosament, en Sorogoyen ja va explicar, diu, mira, casualitats, els dos varen pensar que un director de cinema la seva carrera havia apartat de la família i al final volia tornar a retrobar les relacions paternofilials. Mm. Interessant.
0: Això passa.
1: Serà, no, està molt bé.
0: No només en el món del cinema, en el món de la música, actors, actrius, i hi ha casos que també s'aparten justament perquè se n'adonen del que han deixat de banda amb la seva família, amb els seus fills, filles, i llavors volen tornar i s'acaben doncs, intentant... Clar, però és una forma, com expressa la pel·lícula, complicada, perquè hi ha moltes ferides, com bé d'elles. I el primer treball és això. Sí que hi ha aquesta possibilitat, no? Aquest apropament, però el que està allà coent i roent és el que s'ha de solucionar.
1: Cal dir que el to de la pel·lícula de valor sentimental i el Ser Querido no tenen res a veure, per tant, són pel·lícules diferents, encara que parlin de l'argument sigui el mateix, però són pel·lícules molt diferents. destacar Javier Bardem, Victoria Luengo, magnífic, sí, la seva interpretació, i sobretot la primera seqüència, que estan dinant en un dinar, de veritat, que és una meravella de com està interpretat.
0: Per tant, molt aconsellable anar a veure-la, no? Si tinguéssim un rànquing, és de les que... Què, no te pots perdre, o què? Del 0 al 10? De l'1 al 10? No, sí, del 4 al 10.
1: Vinga. A veure, és una de les pel·lícules que està en cartell. I en aquests moments podem dir que és una de les pel·lícules interessants. Molt interessants. A més, és molt contundent la pel·lícula. És molt contundent. Jo crec que és de les opcions bones. I, a més, és cinema dins del cinema. O sigui que, molt recomanable.
0: Anem a Cronos, que si no, no ens donarà temps.
4: Necesitamos refuerzos en las Ramblas con coquería.
5: Acaba de pasar algo en las Ramblas. 5 ambulancias.
6: Y Puntal 4 para 0. ¿Qué ha pasado en las Ramblas?
7: ¿Qué cojones están pasando?
8: Puntal 4 para 0. Que los TEDx vayan a la furgoneta y la revisen. Buscamos al conductor.
0: Doncs Cronos, que per cert, Jacint, tenim un actor de Rubí que participa en aquesta pel·lícula, un actor jove i que tindrem la setmana que ve, i li farem una entrevista. Digue'm sobre Cronos.
1: A veure, Cronos és una pel·lícula que funciona, és un thriller que funciona molt bé. Fernando González Molina, el director de Palmeras en la Nieve o Mi Querida Senyorita, el remei de Mi Querida Senyorita, fa funcionar molt bé la pel·lícula. Jo tenia dubtes sobre aquesta pel·lícula perquè pensava... A veure si la part més televisiva s'imposarà sobre la part cinematogràfica. I funciona com una cronologia molt ben feta des del punt de vista dels Mossos d'Esquadra, des del punt de vista de les forces de seguretat que van intentar capturar o eliminar els terroristes que van fer l'atemptat del 17 d'agost de 2017 a les Rambles. Interessant. Jo diria que és una d'aquelles pel·lícules que mostra molt bé el treball o com es pot treballar en un cas com aquest. Tot sona veritat. Enric Auqué està magnífic. Jo crec que és un dels actors que sempre li dona autenticitat als seus treballs. I l'únic que ens sobra una mica són les trames paral·leles. Jo crec que això ens ho podíem estalviar directament. Alguna trama paral·lela que penso que se surt de lloc. Però jo diria que ha superat perfectament la prova aquesta pel·lícula.
0: Doncs ja tenim aquest Cronos que s'ha d'anar a veure i que a més és història recent que han viscut tots i amb un dolor molt gran. Si vols, perquè ens doni temps, anem a les properes estrenes d'aquesta setmana, que per exemple la primera podria ser El Coyote versus Acme.
9: Atrapar correcaminos, patines, cohete marca Acme.
0: Els que tenim una edat, veiem la sèrie del Correcaminos, que El Coyote te va a pillar. No sé si tu, Jacint, també veies, i no sé si la pel·lícula té a veure amb la sèrie. Bueno, sí, la sèrie, la que veiem nosaltres.
1: És una pel·lícula que barreja l'imatge real amb l'animació. Recordem que Quien engañó a Roger Rabbit, que va rodar a RTMX l'any 1988, i aquesta per mi és una pel·lícula destacada dins aquesta barreja que fan de l'animació, i sobretot és entranyable pels Looney Tunes. A veure, imagina't el Coyote que vol denunciar Acme, a la marca Acme, a la fàbrica aquesta, perquè tots els invents que li donen s'espatllen i no van bé per atrapar el Correcaminos, el Correcamins, i què passa? Que decideix contractar un advocat humà. Paper que interpreta Will Forte, i també trobarem el malvat de la marca Acme, que és el John Cena. Bé, és una d'aquelles pel·lícules divertides, a veure, a més, enganxarà molta gent, com has dit tu, que estàvem, com érem petits, ens assentàvem a la butaca i veiem el Correcaminos.
0: Correcaminos, bip, bip, que jo te va pillar.
1: Exacte, feien exactament això. És divertidíssim, i a més, és un projecte que tenia Warner Bros. Completament aparcat i al final s'ha pogut fer. Jo diria, des de les adaptacions aquestes que s'han fet barrejant imatge real i animació, de les que es poden veure tranquil·lament i us ho podeu passar bé.
0: Per tant, després de Quien engañó a Roger Rabbit, podem veure aquesta també. La darrera, que és la que ens hi cap per temps, Resident Evil.
10: Señor, tengo sí. Un besete.
1: ¿Sabes? Una pel·lícula interessant, eh? Disculpe,
0: sí, estem veient ara unes imatges.
10: Nadie. Parece bastante importante.
11: ¿Tienes tiempo para otro encargo?
10: No, ya he acabado.
11: Es fuera del perímetro, pagan el doble.
0: Deies, pel·lícula interessant.
1: Sí, a veure, i m'explicaré. És la segona reinici, la vuitena entrega, i tothom podria dir, mare de Déu, mare de Déu. Doncs no. Jack Seger, que és el director de Weapons i Barbarian, ha aconseguit fer una pel·lícula pel que els agradi el terror. Ull, repeteixo, pel que els agradi el terror és la vostra.
0: Sí.
1: No us la perdeu. Wow. Realment sensacional. Però, clar, et té que agradar el terror, evidentment. Estem jugant en un gènere. Jo diria que ha fet una sorpresa. A mi em va donar una gran sorpresa. Jo pensava, bé, ens tornaran a fotre un... estirar el xiclet, anem allargant la cosa perquè vagi funcionant. Doncs oblideu-vos-en de tot el que heu vist fins ara de Resident Evil, perquè aneu a veure una pel·lícula de cap a peus realment interessant. Jo diria que divertida pel que els agradi el terror i sorprenent per la seva qualitat cinematogràfica. Això, ja ho sabeu. És una d'aquelles apostes, sí, que podeu fer si voleu veure una cosa diferent i que heu sigut seguidors de la Resident Evil, que adaptava el famós videoclip de l'empresa Capcom, una empresa japonesa, i que a partir del 2002, protagonitzat per Mila Jovovich, va tenir molt d'èxit. I ara, oblidant-se de tot això, arriba aquest senyor Zack Seger, que aconsegueix fer una pel·lícula realment sorprenent de terror. És de les... dels renovadors del gènere de terror. Últimament hi ha unes quantes pel·lícules molt interessants. Mm.
0: El José Malagón ens estava punxant cadascun d'aquests tràilers, perquè estem fent doncs, aquesta entrevista també en vídeo, que després ja, doncs, en tot cas, vosaltres ja podreu veure els tràilers, però el que he vist m'ha encantat en el sentit del que... la cura que hi ha en cada plànol del que estan posant respecte a la colorometria, per exemple, els plànols que sortien al principi de l'accident de cotxe, blaus, normalment lligats entre ells amb una sola llum en una foscor, i després els que sortien de la casa, que ja tenien una altra perspectiva. I a mi em recordava, per la quantitat de plànols que s'anava fent, per exemple, quan el noi atropella la noia, una mica també em feia... m'ha sortit la referència a Hitchcock, aquesta velocitat ràpida de plànols que te porta, que hi ha diferents i que crea aquest ambient de, dintre teu, doncs a veure què és el que ha passat, no? És fantàstic.
1: A més, té una cosa molt interessant, que el guió no té desperdici. I per acabar, dir que el senyor protagonista és Austin Abrams, un actor cobroda, realment magnífic en la seva interpretació, un paper que interpreta magníficament.
0: Doncs Jacint Fornols, moltíssimes gràcies per parlar-nos del Festival de Venècia, de les pel·lícules en cartellera, El ser querido, Cronos, a les properes, a aquestes estrenes, del Coyote versus Acme Resident Evil. Moltíssimes gràcies, moltes gràcies també a José Malagón per posar els tràilers. Que tinguis molt bona setmana, molt bon cap de setmana també.
1: Gràcies a vosaltres, adeu-siau.

0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: Al començar aquesta tercera hora, doncs hem llegit una lletra d'una cançó que avui és actualitat, que avui ha sortit, diríem qui, com sonaria, qui era també l'autor. Avui s'estrena, ojalà, el nou tema d'Ivan Herzog, una cançó que parla d'aquell moment en què una relació s'acaba, toca acceptar que cadascú ha de seguir el seu camí, però, malgrat la distància, els records, l'enyorança, queda una cosa molt més poderosa, el desig que l'altra persona... Això fa molt dolor, sigui feliç, saber que passi el que passi, sempre hi seràs quan et necessiti. Això no sol passar i significa que es necessita un treball interior gran. Una cançó sobre què? Sobre deixar anar, però sense deixar

0: Ya lo decía Iván Herzog, aunque estemos lejos, yo en Lisboa, tú en Shanghái, hay un volcán. I ho deia justament perquè ell sap que ara parlarem de què? Parlarem de foc, de pólvora, de tabals, de cultura popular. Aquesta setmana, Rubí, se celebra una nova edició dels Tocs de Sant Roc, festa que posa al centre les entitats de la cultura popular tradicional de la ciutat. I entre els grans, grans, grans protagonistes, aquesta setmana vam escoltar els castellers, Òmnium, els gegants... Grans protagonistes, evidentment, els Diables de Rubí. Avui tenim amb nosaltres els representants de les tres colles de Diables de Rubí, de la colla de Diables de Rubí, de la Riera, també, i de Rubeo. Tenim, ho he dit bé, espero haver-ho dit bé, Jordi Fontanals, el president de Diables de Rubí. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia, a veure si t'escoltem bé. Bon dia. A veure, una altra vegada, Jordi.
1: Hola, bon dia.
0: Ahir, fes-la petar. Ha estat bona, això de petar, eh? Fes-la petar, també. Després, Anna Esquerrà, cap de colla infantil del Diable Riera de Rubí. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Allà sí, que ha sonat bé. I el Max Carles, el president Diable Rubeo Rubí. Bon dia.
3: Rubeo Diablarum.
0: Vamos a ver.
3: No em preocupis, és complicat.
0: Torna'm-ho a dir.
3: Rubeo
0: Diablarum.

0: Ja, jo t'he posat en Rubio.
1: No, però
0: no passa res. Que us anava a preguntar? Hi ha tres colles vinculades al món del foc. Clar, potser per què hi ha aquestes tres colles? Què us diferencia? Penseu que tenim pocs minuts. O sigui, aquí jo sóc conscient de que aquí hi ha molta competència. Per tant, hem de ser breus. No sé qui vol llançar el primer petard. Qui la vol fer petar?
2: Bueno, al final són tres maneres diferents de fer. Sí que és veritat que tots partim d'una mateixa, que és Riera, però d'allà han sortit diferents maneres de fer i per això van anar apareixent colles noves. I al final també això és una altra manera de donar-li vida al poble, no? Que no hi hagi només una colla, sinó que hi puguin haver-hi diverses, i diverses maneres de fer i diverses formes de demostrar el que és el foc i la pirotècnia al final.
0: Però, per tant, hi ha una forma diferent d'entendre una mica el foc i la cultura popular?
2: Sí, no. Al final...
0: Sí, no. Sí. Això està bé.
2: Digues, endavant.
3: No, al final dic que no, més que res, perquè al final a les tres colles ens agrada el foc, ens agrada cremar, ens agrada el que és viure aquesta part de la festa de la cultura popular. Realment és una cosa molt estranya, perquè al final de petits ens han dit, hòstia, el foc que crema, o vés en compte amb el foc. I nosaltres al final fem tot el contrari, que és anar a cremar tot i a tot dreu. En aquest aspecte crec que per això dic que no, perquè són bastant similars al mateix.
4: Sí, al final, bueno, més o menys tots compartim el mateix sentiment que tenim pel foc. Llavors jo crec que encara és que estem en colles diferents perquè cadascú pot fer d'una forma o d'altra, al final ho acabem disfrutant tots de la mateixa forma.
0: I a pique o no? O seguiu o no? Curiositat.
2: Jo considero que en el punt en el que estem avui dia, que s'ha evolucionat molt, ara el que jo considero que ja és un pique sa. Vull dir, tu vols fer més que l'altre, però l'altre se n'alegra pel que tu fas. I et ve a veure, t'ajuda... Diguem que ara sí que és cert que hi ha hagut una època que això no passava,
0: sí, perquè hi ha hagut
2: una competència més insana, diguem-ne, sí. Però ara estem en un punt en el qual la competència, també per la renovació de jovent que hi ha hagut i els nou aires, han fet que hi hagi una competència més sana entre les tres colles.
3: Sí, sí, totalment d'acord. Jo, per exemple, l'any passat, quan van estrenar Reformes a la seva bèstia, em vaig alegrar molt, perquè al final a mi les bèsties de foc m'agraden molt, com a la part de la cultura del foc. I no, van fer un treball espectacular, van fer una estrena també l'any passat just per Sant Roc i va quedar brutal.
0: Anna, no sé si volies tu dir alguna cosa.
4: Ah, no, bueno, comentar el mateix. Pot haver-hi una mica de pique, però jo crec que en general, entre tots també ens anem motivant, ens anem ajudant. Si algú necessita ajuda, tampoc el deixem enrere, perquè al final som companys, vull dir, no trobo aquesta necessitat de donar l'esquena.
0: Una mica és bo, perquè és tota, també, tota una evolució pel que aneu explicant. Mira, ja ho lligo també amb la cançó d'Ivan Herzog, pot haver aquesta separació, aquesta diferència, però després resulta que en el fons doncs, us encanta el foc a totes tres i teniu molta vinculació, en realitat.
2: Sí, i al final també és inevitable, perquè els tres coincidim en el mateix espai, en el mateix lloc. Aleshores, en cert punt has de ficar d'acord en petites diferències que n'hi han, i després cadascú fa la seva, però és inevitable.
0: Aquest espai comú, per exemple, és el Tocs de Sant Roc, que comencen avui divendres 18 de setembre. Un dels primers grans moments serà precisament aquesta 14a trobada de bèsties de foc. Participen doncs, aquestes colles de diables de la Riera, juntament amb colles convidades de Montgat, Sant Boi, Sant Vicenç dels Horts, és així?
3: Correcte. Nosaltres, bueno, si em permets, nosaltres som els que organitzem la trobada, la colla de diables de Rubí, i...
0: Anem a identificar-nos,
3: sí.
0: Som nosaltres? Vinga, som-hi.
3: Aleshores, ho feia aquest matís més que res perquè sempre hi ha hagut potser una aquesta de mica de confusió, però vaja, sí que és veritat que els últims anys, des que almenys estic jo, i el que parlàvem, que al final som colles diferents, intentem fer aquest pique sa com a tal, però també és veritat que jo entenc que hi hagi coses que puguin... afavorir o perjudicar algunes colles. Per tant, el que estem intentant ara sempre és, des de ja fa uns anys, intentar, ni que sigui, convidar una de les dues colles també a participar de la ciutat. Més a més, ara que les dues tenen ja una bèstia, ells tenen el cap Ullo i ells tenen l'Ibur, aleshores sí que és un bon moment per també inclús en aquesta festa que, tot i organitzar-la nosaltres, doncs també ara ens fa il·lusió convidar-los també.
0: Ah, això està molt bé, perquè és més exhibició, és més trobada entre colles, té una mica de tot, festa, exhibició, trobada entre colles...
3: Clar, això es lliga tot, al final, a qui li agrada el foc li agrada la festa, això ve sempre de la mà. Aleshores, és convidar colles de fora, ara convidar també una colla del nostre poble també, i fem bàsicament tot el que és el recorregut, el correfoc, acabem amb un sopar de germanor i després ho tenim acompanyat amb els concerts que hi ha a la plaça.
0: Clar, això està molt bé perquè amb les colles de fora també us permeten veure què fan els altres i també els altres veure què feu vosaltres, no? Que això suposo que també, no sé si aneu incorporant aquestes coses.
3: Sí, sincerament, és una cosa que és molt sa en altres llocs, perquè veus com fan, i al mateix temps tu també veus el bé que ho fas. Que ens ha passat alguna vegada d'anar a un lloc i dir, ostres, això nosaltres ho fem molt millor. Mm. O al contrari, no anar a un lloc i dir, ostres, apunta, apunta, que aquesta idea és bona. Sí, sí.
0: Dissabte arriba un dels moments més esperats, els Versots, crec que és a les 9, posteriorment espectacle de Foc Diables en la participació de Rubio Diablorum, no? Parlem dels Versots, per algú que no hagi assistit mai, expliqueu-nos, no?, quin paper tenen dins de la festa, què són?
2: Bé, Versots al final és un moment on Diables agafem un micròfon, una cosa que no és gaire ortodoxa, i expressem problemes que hi ha al poble, situacions que veiem, injustícies que considerem que s'han d'expressar d'una forma retòrica, a forma de poesia, diguem-ne, envers a la queixa de la societat i sobretot a l'Ajuntament i tot el que veiem incorrecte i el poc suport que tenim. Mm. Sí que és cert que som Diables, fem festa, però també som part de Diables i de l'Infern i diem les coses a la nostra manera i això no sempre agrada a les autoritats, però som Versots i és el que toca.
0: Hi ha algun límit? Fins on pot arribar aquest humor de la colla de Diables?
2: És complicat, perquè mai no saps on marcar-lo i on no marcar-lo. Al final també depèn de com la gent s'ho pren i s'ho entra cap a si mateix, no? Tu pots entendre que és un Versot i que és una forma retòrica o lírica de poder dir una cosa que potser en altres pobles està millor vist i millor tolerat, i hi ha llocs on tenim la pell més fina i ens ho prenem més a cosa personal. Al final, sí que és cert que nosaltres, per exemple, crec que vam arribar a un punt, les tres colles, de decidir que el límit potser era no personificar. Perquè la gent potser se sentia atacada i tampoc no era la nostra intenció. Al final nosaltres el que fem és una retòrica amb la realitat que passa a la societat. Mm-hmm. Potser aquest et diria que és el límit que tenim marcat ara, però sí. No pas més.
0: I aquests Versots ja estan escrits?
2: Estan escrits, estan cuinats i estan preparats i calents per sortir.
0: Sí, i pots avançar alguna cosa?
2: No, gens.
0: Res?
2: Que aquí pillarà tothom, ningú s'anirà amb les mans netes. Ningú s'anirà amb les mans netes. Sí que et puc avançar que tenim una queixa molt comuna, crec, dos colles d'aquí, que fa molts anys que demanem, que seguim sense un local on poder guardar les coses i on poder treballar còmodament, i això, no dubteu, que tornarà a sortir i esperem que totes les autoritats que hi hagin a plaça ho escoltin i prenguin nota per poder fer alguna cosa.
0: Mm-hmm. Diumenge hi haurà també el Correfoc Infantil, organitzat amb la colla de Diables de la Riera. Crec que hi ha també colles convidades.
4: Sí, sí, tenim un parell de colles.
0: Mm. Clar, què implica tot aquest Correfoc Infantil? I el paper també que abans apuntava el Max dels joves, en aquest cas dels joveníssims.
4: Bueno, pues, com sabeu, a Rubí, la colla de Diables de la Riera, tenim colla infantil. Som l'única colla que agrupem aquesta joventut que vol començar ja a el que seria jugar una mica amb el que és el foc i muntar espectacle. Llavors, nosaltres, per exemple, agafem nens a partir de 8 anys, que és l'edat mínima, i ja fins als 18, i tenen tota aquesta etapa on aprenen a... Bueno, aprenen també una mica com és un correfoc, els instruïm també una mica perquè no vagin una mica perduts i els ajudem i els acompanyem en tot moment i bueno, ja passar-s'ho bé.
0: Què creus que els enganxa més? Perquè, clar, hi ha música, amistat, sortir al carrer, comunitat, formar part del grup, el propi foc, els petards...
4: Jo crec que és en general tot. O sigui, per mi, jo que sé, un correfoc és com una festa, no? Llavors surts... Et fas el teu desmadre, corres, rius, surts amb els teus amics, fas pinya, llavors jo crec que tot això també suma. Mm.
0: Darrere d'una colla, no hi ha només sortir amb el foc, no? Hi ha assajos, muntatge, manteniment, organització, tabals, vestuari, la canalla, la gestió de l'entitat... Quina és aquella part de la vostra feina que vosaltres creieu que la gent no veu mai?
4: Jo crec que és tot el que hi ha al darrere, o sigui, sembla molt fàcil estar allà i dirigir, però sempre has de tenir en compte quina gent tens per ajudar-te, qui pot fer quina feina, perquè no tothom està preparat o no tothom està instruït per arribar a portar un correfoc o saber el que ha de fer en cada moment. Controlar la pirotècnia també és força important, perquè si comences a cremar, cremar, cremar, al final les carretilles s'acaben. Llavors has d'intentar també calcular una mica el que et durarà el foc i, bueno...
0: Mm. Molt breument.
2: Jo el que més valoro, que és una cosa que, com tu dius, no es veu, és tota aquella gent que hi ha darrere permetent que nosaltres podem fer un correfoc, que és pròpia de la colla, però com a norma general és gent que no li agrada el foc, que és la gent que hi ha al carro, que és la gent que hi ha repartint carretilles, que són els tabalers, que és gent que és molt partícip i és imprescindible perquè nosaltres podem tirar, que és qui ens ho facilita, però és gent que sobretot li té aquesta por i aquest respecte al foc, que no hi vol ser partícip del tot, però és d'agrair que aquesta gent que no li agrada del tot ens faci aquest cop de mà tan important.
0: No sé si vols apuntar alguna cosa petita, ja està. Mira, ara vull que fem un exercici per acabar, eh? Vull que poseu les mans aquí al davant com si tinguéssiu una bola, vale? Ara estem posant les mans estirades aquí, imagineu-vos que teniu una bola i heu posat aquí, més a baix, aquí la bola està sobre la nostra taula, vale? Concentreu-vos en aquesta bola, us feu ara pitonisses i pitonissos perquè us vull demanar una mirada una mica més llarga, podríem dir-ho així. M'agradaria que em diguéssiu com veieu el món dels diables, ja que ell ha sortit aquesta setmana i ha dit d'aquí a 10 anys tindrem el 6% del PIB. Ara, això traduït als diables de la nostra ciutat és com veieu el món dels diables d'aquí a 10 anys. I li pregunto a les tres colles, que tenen les mans aquí, sobre una bola imaginària com si fossin pitonissos i estan consultant-la. Vinga, va, que se'ns cansarà els braços.
3: Doncs jo, sincerament, el Max ho deia abans, fem aquests versots amb aquesta crítica perquè estem realment fotuts. I això, un exemple molt clar, és el que ha passat a Sant Cugat, que van cremar el xiprer amb un accident que pot passar, i ja hi ha molta crítica, molt debat, si s'ha de seguir, no s'ha de seguir. Nosaltres creiem fermament que, sí, que és una part de la cultura popular que pot fer més mal, perquè els petards amb gent amb diversitat o animals i més poden ser molestos, però també és una altra cosa que s'ha d'entendre com una part de la cultura, és molt antic, és molt antiga aquesta part, i també s'ha de mantenir el que es mantenen els castellers, el que es mantenen les sardanes, el que es manté tota aquesta part. Llavors, sincerament, ho veiem bastant cru, per això ens queda molta lluita per fer, per reivindicar-nos, per tenir aquestes petites coses que ens facin seguir.
0: Com veieu, d'aquí a 10 anys, les tres colles, els diables d'aquí, el futur dels diables de Rubí?
2: El futur dels diables de Rubí és complicat, però està a les nostres mans. Perquè al final el que nosaltres ens defensen és que no hi ha cultura de foc a Rubí i considerem que no és veritat perquè hi ha tres colles i tres colles que no són petites, que si fos només una colla seria molt gran. Aleshores, tot depèn de nosaltres i de que l'Ajuntament vulgui donar-nos aquest recolzament perquè crec que les tres colles ara estan fent coses molt importants i molt xules, com és la trobada de bèsties, un espectacle de foc, correfocs infantils, moltes coses, apareixem en molts jocs com pot ser Nadal, com pot ser en maig, a qualsevol fira sempre trobaràs una colla de diables, que si se'ns dona aquest recolzament, que tampoc necessitem que sigui excessiu, però que sigui un mínim i un suport, que vinguin amb nosaltres i hi hauran coses guapes.
0: Anna, molt breument.
4: Bueno, jo penso el mateix, o sigui, la nostra cultura popular aquesta està força fotuda i, bueno, ens toca remar una mica i aixecar tot com puguem i animar-ho i ja està.
0: Doncs avui esteu en aquest vaixell que és de Ràdio Rubí, remant tots tres junts. Us desitjo un molt bon tocs de Sant Roc i espero veure-us doncs, més endavant en més entrevistes. Moltíssimes gràcies.
3: Aquí estarem, gràcies.
4: A vosaltres,
2: moltes gràcies.

0: que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí. La primera en informació local. Sempre al teu costat.
1: 7 ciutats. 7 emissores. I una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
2: Hola, Connectats. Soc la Carme Reverte i us espero de dilluns a divendres a les 5 de la tarda a la vostra emissora local.
0: Informatius de Ràdio Rubí.
3: Molt bona tarda, és dilluns 17 d'agost, un dia fatídic, marcat al calendari de gairebé tots els catalans i, sens dubte, de tots els rubinencs.
4: Bona tarda. Els veïns del carrer Verge de Fàtima 20, al barri del Progrés, denuncien problemes de seguretat i convivència per l'ocupació d'un local comercial abandonat que s'utilitza com a habitatge des de fa un any.
5: Després de 4 dies de la Festa Major de Rubí, és dia de valoracions.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
6: Són les 9 del matí.
7: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
8: Així que aquesta és la situació. Una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
9: Mira, estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
10: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
11: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació de prop amb la veu dels protagonistes.
6: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
12: Avui parlem de música en directe. Ho fem amb una cita que ja forma part del calendari musical de la ciutat, el Red and Black Festival, que aquest any arriba a la seva tercera edició. L'organitza l'Espai Sociocultural L'Aurora, 2 dies, avui divendres, demà dissabte, a plaça Anselm Clavé. Serà escenari de 4 propostes vinculades al rock, al blues, la música en directe. I parlem amb Santi Úrsul, el programador musical de L'Aurora. Bon dia.
13: Bon dia.
12: Que... Digues.
13: No, anava a dir com estem. Atabalat.
12: Bé, molt intens. La vida regala intensitat, doncs, escolta, benvinguda també a aquesta intensitat.
13: I tant, i que duri.
12: El Red and Black, el nom ja dona pistes d'una determinada estètica musical. Quin és el criteri? Digues.
13: No, l'altre dia vaig aclarir d'on venia el Red and Black.
12: Ah, vas aclarir, digues.
13: Que no ho sabia. El Red and Black ve...
12: Perquè t'ho anava a preguntar.
13: Que tampoc, jo ho vaig descobrir no fa gaire, perquè sóc bastant... Sí. Bastant tardió en descobrir les coses. L'espai sociocultural, l'Aurora, està ubicat en el sindicat, a la CGT, que és un sindicat, com tots coneixeu, anarquista. Els colors del sindicat, els colors de la bandera del sindicat són el red and black. Mm-hmm. I d'aquí ve el nom. Clar, això ho vaig descobrir fa poc. És curiós, eh? És curiós perquè ho hauria d'haver sabut
12: temps. És molt bo. Anarquista en el seu inici.
13: El vermell i el negre, el Red and Black Festival, ve dels colors del sindicat, del sindicat CGT. Llavors van posar Red and Black Festival, que a mi m'agrada molt, per cert. És molt xulo.
12: Quin és el criteri que tens com a programador musical a l'hora de veure quins grups encaixen?
13: Oh, això és un món.
12: Clar.
13: Això és un món... En festivals a l'aire lliure sempre intentem buscar almenys un dels dos grups que venen els 2 dies, que és que són criteris complicats, no? Per exemple, mira, vaig a parlar de la programació.
12: El divendres, vinga, a les 8, que crec que obre el festival. Avui el Sunday Goes Blues,
13: avui,
12: no?
13: Avui, a les 8 hores, tenim el Sunday Goes Blues, que és una banda de blues, una banda que fan rhythm and blues, fan barregen una mica de rock and roll amb blues, i, bueno, el que t'estava dient a l'hora de programar, clar, la segona banda, que és la que ve a les 10 hores, a les 10, que són els artistes invitados, aquests fan una mica més, diguéssim, festa. Fan covers de pop espanyol, pop i rock espanyol. La combinació és una mica, a les 8, una mica una banda per obrir, per dir-ho d'alguna manera, un estil una mica menys més minoritari, que és el blues, i la banda que hi ha després és per un estil més majoritari, que és com de festa, diguéssim, vale? De festa major, per dir-ho d'alguna manera. Va.
12: Bueno, la festa major petita.
13: I això és una mica... Clar, a l'hora de programar no és fàcil. Perquè has de donar peu a molts grups, clar.
12: Clar, és el que deies.
13: Això ho tenim avui. A les 8, el Sunday Goes Blues, que és una banda de fan blues, membres de Terrassa, d'aquí de la zona, i a les 10, los artistes invitados. Pop, rock... espanyol, tot.
12: Hi ha hagut alguna raó per a la que vulguis començar aquest festival amb aquestes dues propostes?
13: No.
12: No.
13: No.
12: D'acord.
13: No n'hi ha cap.
12: Dissabte. Continuem amb Morning Sickness,
13: no? Sí, el dissabte,
12: no?
13: Tenim a les 8 els Morning Sickness. Morning Sickness són els guanyadors d'un concurs que portem fent, tampoc me'n recordo quants anys, però 4 o 5 em penso ja. Fem un concurs cada any a l'Espai L'Aurora, i el grup que guanya... De fet, no només el grup que guanya, els que queden segons, tercers i quarts, també intentem donar-los un bolo. Però el grup que guanya, mm-hmm, sempre els hi donem un bolo en el Red and Black Festival, ¿vale? És un grup... La majoria són d'aquí Rubí, i aquests fan hard rock, fan rock potent, molt, molt, molt descarat. Tenen un cantant molt...
12: Molt punyent, eh?
13: Sí, molt descarat, amb una posta en escena molt...
12: I que el que és important, el que dius, no? Que la majoria de components són de Rubí o del Vallès?
13: Del Vallès, mm. Sí. El grup, la majoria... El cantant em penso que és de Terrassa, però la majoria això, són d'aquí tant. Rubí. I a les 10 tenim el Pájaro Loco. El Pájaro Loco és un tribut al Loco, el Loquillo,
12: sí,
13: que és un dels tributs que porten més anys fent.
12: És el seu símbol.
13: Em sembla que porten, però, bastants anys, eh? Mm. I, bueno, i fan, repassaran tots els èxits i del Loquillo. Per això et deia abans, i és una banda també per tancar el dissabte, pues, jo què sé, el Loco el coneix moltíssima gent.
12: Sí, clar. I gent de...
13: Què? De moltes edats. Sí.
12: De moltes edats.
13: Sí.
12: Ah, però sobretot els que van viure el boom de Loquillo i los Troglodites, que suposo que reviuran, deu ser
13: sí,
12: la gran part de la gent que anirà.
13: Faran el camión i faran tota la colla d'èxits del Loco. Sí,
12: sí. Estàvem parlant de Morning Sickness, estaven dient que molts són de Rubí o bé del Vallès. Clar, quin és el paper que té l'escena local o comarcal en la teva programació? O sigui, tu quan escolleixes dius...
13: A veure, estem parlant... No parlem ara del Red and Black, parlem de la programació que fem durant tot l'any a l'Espai, vale? Mm. Òbviament, bandes locals intentem donar-los prioritat, no? per donar veu als artistes locals, no? Però després ve gent de tot arreu. És que la demanda per tocar és boreal.
12: El Pájaro Loco és una forma també de buscar un públic més ampli? Ho dic, perquè la primera proposta era una mica de blues, després anàvem una mica més de pop-rock, després comencem amb aquest hard rock i després anem al que és Loquillo. I clar, és un...
13: Sí. No? És intentar buscar un públic més ampli, però és que tot això és tan relatiu. Mm-hmm. Perquè això dels gustos del públic no els sabràs mai, tampoc, eh? Mm-hmm. T'ho asseguro per experiència. No tinc ni idea de l'afluència que hi haurà avui. En teoria, un tribut al Loquillo ha de tirar la gent, mm-hmm, però la gent... Som molt raros, tots.
12: I això, ara sí que ho has dit, eh?
13: Clar, perquè està en funció, no, també està en funció del nom que té la banda, de si la gent la coneix o no.
12: Sí,
13: jo no sé la quantitat de gent que pot conèixer el Pájaro Loco o els artistes invitats. Nosaltres fem una programació que creiem que pot funcionar i després ja ens ho trobem. Mm.
12: Dels altres grups.
13: A veure, vinga, també vull anunciar que està fora d'això, però com ens contraprogramem, perquè som uns fieres, uns fenòmenos. Avui a les festes de Sant Roc,
12: sí,
13: el grup muntat a l'Aurora Brothers Band, que vam muntar una banda, es diu l'Aurora Brothers Band, que són membres, gent que anem per l'Aurora, jo també hi toco, toquem a les 11:15 a la Fira de Sant Roc a la plaça Doctor Guardiet. O sigui que la contraprogramació és formidable.
12: Tu estàs tocant.
13: No,
12: el festival que organitza el programador musical també està tocant a Doctor Guardiet a les 11.
13: A les 11:15.
12: 11:15.
13: O sigui, animo la gent que estigui a... Perquè el segon concert és a les 10 avui.
12: Sí, et contraprogrames.
13: Sí, quan acabeu los artistes invitados, si us queda una mica d'oxigen i de ganes de beure birres, pues passeu-vos per la plaça de l'Església i estarem allà descarregant rock and roll.
12: Aurorus, quin tipus...
13: Aurora.
12: De... No, però jo us dic de broma. Aurorus, quin tipus de música
13: fem? Fem rock. Fem rock, sobretot dels anys 70, i no fem cares as, fem bastantes cares bé. O sigui, és una banda que la fem per divertir-nos. Mm-hmm. Que aquest, això, parlant del que parlàvem abans, de la...
12: És el que t'apassiona.
13: Sí, és per melancòlics. Els que estiguin per la plaça de l'Església i siguin melancòlics del rock and roll s'ho passaran molt bé.
12: Santi, a tu com et veurem? Tocant un instrument o cantant?
13: Avui em veureu tocant la guitarra. Mm-hmm. Sí.
12: Avui em veureu així, perquè...
13: Jo sóc baixista. Em dedico professionalment amb el baix. Mm. I per mi serà una cosa... També hi haurà una part de romanticisme, perquè havia tocat als anys 80, quan tocava la guitarra amb una banda que tenia aquí a Rubí, a l'antic mercat de la plaça de l'Església. Mm. I serà com retrobar-me amb el passat. Mm. Molts anys després.
12: Anem a mirar una mica cap enrere, però no molt, perquè, clar, què és el que implica programar música en directe? Perquè tu ets el programador musical, sí. I clar, nosaltres trobem el grup allà, però abans ho preguntava als Diables. Clar, això significa...
13: Bueno, significa... Jo m'ho prenc molt bé. Hi ha una petita part de pressió, perquè la demanda gairebé a diari rebo gent que vol, que em demana per tocar. Llavors, clar, seleccionar és complicadíssim, no? Hi ha una demanda brutal, i jo ho entenc perfectament, com a músic ho entenc, tothom vol tocar, i l'espai s'ha consolidat com un lloc referent, perquè la quantitat de gent que vol tocar és increïble. Aleshores, com ho faig? Pues fent equilibris. De fet, haig de fer equilibris constants, no? Perquè no li podem donar cabuda a tothom. Mm. Has de pensar que ja tenim feta la programació d'aquest any sencera i ens posarem ja a fer la programació de l'any que ve, el primer trimestre, i la de grups que hi ha és boreal.
12: Clar.
13: Llavors, el criteri... El criteri... Jo intento donar bolos a tothom. No intento mirar aviam si som més bons, més coneguts... Clar, la demanda és de gent que s'hi dedica amaterment i de gent professional, eh? I si sabessis les condicions que tenim a l'Aurora són molt, molt modestes. Mm. Això ho repeteixo perquè la gent es faci càrrec del que és el món de la música. Mm. Que la gent a vegades es pensa que són flors i violes.
12: Clar, per això t'ho deia.
13: És molt complex,
12: eh?
13: Tot.
12: Clar, espai sociocultural, conviuen música i conviuen... també feu monòlegs, etc.
13: Hi ha un dia al mes que fem monòlegs.
12: Però t'anava a preguntar, perquè ens queden no res, dos minutets, vale. Ens queda, vale. Perquè el 3 d'octubre a les 9 hi ha un concert de Quimpac, no? Crec.
13: Mira, us faig un petit, molt ràpid. A l'octubre, us faig un avançament.
12: Pensa que vindràs d'aquí a un mes, per parlar d'això. Però sí, jo el 3 d'octubre no entrarà fent
13: una pinzellada. A l'octubre, el 2 d'octubre tenim els monòlegs, que en fem un cada mes. És divendres, a les 8:30, penso que són. El 3 d'octubre, que parlàvem de la contraprogramació, aquest serà complexa, perquè també hi ha allò del Rubí Rock, el Can Oriol, que és un festival arbo, però bueno, vaig parlar amb la banda i em van dir que volien venir igualment. El 3 d'octubre tenim els Kingpuk, que és un duet que jo el recomano encarecidament, perquè són dos musicarros de molt, molt, molt nivell, allò que parlàvem abans del nivell. El 24 d'octubre, dissabte, tenim un tribut als Foo Fighters, es diuen Best of Foo, i el 25 d'octubre, diumenge, al Vermut, a les 12:30, tenim uns nois que es diuen Lab Sons. Són un trio semiacústic que fan soul, blues i música americana.
12: Clar,
13: això és el que tenim a l'ocupació.
12: Això és el que quan vinguis la propera vegada ens escoltarem, els posem una mica de la cançó. Tu m'envies a veure quina cançó creus que és bona també d'ells, que tu els coneixes, home. Home, tu els coneixes. Tu és programa del musical, o sigui, això... Més
13: o sigui,
12: que ho agafi,
13: t'haig d'enviar una cançó de cada banda.
12: De cada banda, m'has d'enviar, perquè tu...
13: Home,
12: està. Jo la passo, home, clar, i així escoltem... tal. I aquest riff d'aquests dos que han nascut a Anglaterra i que tenen uns riffs de guitarra increïbles...
13: Però tu sabes mucho.
12: Hombre. Escolta'm, tu sí que saps, Santi. Que moltíssimes gràcies, que vagi molt bé aquest Red Black Festival. Comencem per aquí, la resta de coses, sí. Però que es posi també de manifest la tasca que fa el Santi Úrsul darrere perquè nosaltres puguem anar als concerts i poder-lo gaudir. Tota aquella feina la posa ell al darrere. Nosaltres, les cames, les ganes de ballar, les orelles i la connexió. Moltíssimes gràcies.
13: Moltíssimes gràcies a tu.
12: Doncs nosaltres ho deixem aquí. Demà no, perquè demà és dissabte, diumenge, doncs la setmana que ve, primera setmana, doncs ja que hem fet aquesta nova temporada de Rubí el dia de 9 a 12, us esperem el dilluns a partir de les 9 del matí.

0: Són les 3 de la matinada.
1: Escucha, porque esto también va contigo. Hay temas que nos preocupan, nos afectan y forman parte de nuestro día a día. En el Brunch hablamos de salud y bienestar de una forma cercana, clara y sin rodeos. Reflexionamos sobre esas cuestiones que nos generan dudas, nos inquietan o simplemente queremos entender mejor. Y lo hacemos de la mano de expertos, con conversaciones que ayudan a mirar cada tema desde nuevas perspectivas. El Brunch, el espacio para hablar de lo que nos preocupa y de lo que nos hace sentir mejor. Cada dos semanas, los lunes a las 12.
2: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
3: Queda poquet per la celebració de la Diada de Sant Jordi. Els llibres i les roses tornaran a omplir places i carrers.
4: L'R8 de Rodalies ha recuperat parcialment el servei entre Rubí i Granollers.
5: Els gegants de Rubí, que aquest any celebren 70 anys de la colla, formaran part d'una expedició catalana sense precedents.
6: La Unió Esportiva Rubí rep a l'or d'aquest diumenge a les 12. Els de José Solivelles han caigut a la desena posició de la Lliga Elite després de la darrera derrota.
7: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a Ràdio Rubí.cat.
8: El nostre no és un rebost qualsevol. Està ben ple de productes radiofònics. Tots en perfecte estat de conservació per ser radiofosos. Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. Un menú degustació que podràs gaudir cada dissabte de 9 del matí a 1 del migdia. El rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.
7: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
9: Continguts en xarxa.
10: Si me permets un mercat, segur que hi ha alguna rambla que porta un mercat, te'l puc dir ara mateix, un repte.
11: Vinga, doncs molt ràpid.
10: Què et sembla?
11: Vinga.
10: Quant val, t'ho dic així, eh? Quant val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és d'un euro i mig al quilo i mig de sardines?
11: Doncs,
10: ho repeteixo?
11: Sí, vinga, digues.
10: Quant val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és d'un euro i mig al quilo i mig de sardines?
12: Anna, què? Tu hi has pensat ja? L'Antona doncs... Guanell ja ens ha enviat la solució, eh?
11: Les sardines, les havia oblidat del tot.
12: Ja. També el que vas fer amb l'ampolla i el tap, oi?
11: Sí, oi? Doncs amb les sardines, tot el contrari. Espero que l'Anton no m'ho tingui en compte. És que aquests dies he anat una mica de bòlit amb aquella entrevista pel proper programa.
12: Ah, la del dibuixant.
11: Sí, sí, sí. Hem aprofitat que el Juan Díaz Fáez és a Barcelona per conversar sobre la campanya de la Carme, te'n recordes?
12: Ah, sí, sí, eren aquells dibuixos tan simpàtics del metro i el bus, oi?
11: Exacte. L'entrevista t'encantarà, crec. No te la pots perdre.
12: No tinc manera... Però no canvis de tema. Estàvem amb el preu de les sardines de l'Anton. A veure si abans no acabem avui ho pots resoldre.
10: Quant val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és d'un euro i mig al quilo i mig de sardines? Segur que a les rambles dels nostres pobles hi ha multitud d'elements que ens ajudarien a fer matemàtiques, segur.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio 010.
1: El dia que vam parlar amb el Miquel García, el nostre rambler viticultor, ja vaig explicar que, efectivament, de tant en tant, tinc uns rampells Scarlett O'Hara, rotllo, deixo tot, me'n vaig al camp amb les vaques, les ovelles i les gallines. També et vaig dir que són això, rampells de frivolitat. Però hi ha casos de gent que ho diu seriosament i ho fa. I avui tenim la història d'un valent que, efectivament, ho ha fet, que és el Román González. El Jordi Gibert l'ha convidat a l'estudi perquè ens expliqui com ho ha fet. Román, Jordi, benvinguts tots dos al Rambla 54.
2: Hola, bona tarda. Bones.
1: Jordi, com que és el primer dia que ramblegem amb Ràdio 010, pots fer-nos 5 cèntims, a mi i a l'oient, de qui sou, tu i la ràdio?
2: Oh, i tant, doncs Ràdio 010 comença a sonar el 107.2 de l'FM l'any 1989. De fet, 010 es convertia el nom del poble, Oló, en números d'idees originals que tenien als anys 80. Jo vaig començar a participar-hi cap allà el 2008, quan un grup de joves la va reobrir després d'uns anys sense activitat. I bé, sobre mi, us diré que a part de treballar a la ràdio soc arqueòleg i encara participo en projectes de recerca per aquí a la Catalunya Central quan puc sortir de l'emissora.
3: Ja apunto, Anna, no pateixis.
1: Em comences a conèixer, Arnau. Jordi, ens posem a buscar un dia perquè ens expliquis això de l'arqueologia, aquest Indiana Jones del Moianès que tenim al Rambla 54, superinteressant. De moment, avui, Jordi, has recuperat una història que és més contemporània, de fet, absolutament contemporània, perquè el Román ha arribat fa poc a la comarca del Moianès i s'ha instal·lat concretament a l'Estany, oi?
2: Exacte, l'Estany és el poble que tenim més a prop aquí a Santa Maria d'Oló i fa uns mesos, fins aleshores fornera del poble, va haver de deixar la feina perquè li van detectar una intolerància al gluten que li impedia treballar amb la farina. Aleshores, la por era que si en el poble trobarien algú que s'atrevís a agafar un negoci petit com un forn en un poble de que no arriba als 400 habitants, un micropoble. I és aquí on apareix el nostre convidat d'avui, en Román González. Román, com et va arribar, diguem, aquesta oferta, aquesta possibilitat, com arribes a l'Estany?
4: Bueno, va ser una mica inesperat, perquè justament vaig veure que hi ha un forn en un altre micropoble, veget, que fan com estades de l'ofici on t'ensenyen realment quina és la feina de forner i com es treballa, i em vaig buscar a veure si hi havia bastants negocis en traspàs. I justament vaig veure que simplement hi havia aquest, i en un parell de setmanes vaig decidir visitar-lo realment, tant el poble com el que és la botiga, em va enamorar.
2: Ara, el que no t'he explicat és que el Román, abans de fer aquest canvi de vida, ell estava treballant a un lloc de molt prestigi, que potser et sona, que és el celler de Can Roca.
1: Ostres, si em sona!
2: Llavors, clar, com decideixes, Román, marxar d'una de les cuines més prestigioses, que segurament molta gent hi vol estar, per muntar-t'ho pel teu propi compte?
4: Bueno, al final és un somni que sempre he tingut des de petit, el fet de tindre com el típic forn de poble amb un forn de llenya, algú que sigui un ofici com el que eren abans, que realment és bastant interessant que no es perdin, perquè hi ha molta gent gran, hi ha molt poc...
2: Gent jove, no?
4: Sí,
2: relleu generacional.
4: Això mateix, que no es vulgui dedicar, i jo crec que és bastant important el fet de que no es perdin.
1: I vas a petar a un poble que no arriba als 400 habitants buscant què? Tranquil·litat, proximitat, un altre ritme, una mica de tot?
4: Això mateix, buscava un altre ritme. Al final portava 2 anys bastant a tope a les cuines i crec que és bastant important el fet de decidir quan parar o quan realment començar a construir el teu propi camí.
2: Clar, entenc que també un lloc com aquests del celler de Can Roca, no? El ritme ha de ser frenètic.
4: Sí, sí, sí. Hi ha bastantes històries que tinc de després d'un event o després d'un servei, rotllo, que estic fent amb la meva vida.
2: I clar, tornant a aquest moment, no? De que decideixes canviar-ho tot, arribar a l'Estany, aquí la família què? Un dia arribes a casa i dius marxem, me'n vaig cap a un poble i ho canvio tot. Com reaccionen ells?
4: En un principi no s'ho van prendre bastant bé. O sigui, al final, ma mare el que deia és perquè vas a deixar una feina bona en un lloc bo.
1: Com som les mares, eh?
4: Sí. Per un lloc on realment és algo inestable, o sigui, jo no ho veia gens clar. Però vaig decidir creure en el projecte i no escoltar, sinó a mi mateix. I un cop van començar que tot això rutllava, que estava molt segur del que feia i que realment el que és tema número sí que sortia endavant, van començar a confiar.
1: Roman, i ara què diu la mare?
4: Ui, ara m'ajuda.
1: Bueno, sí. això sempre, no?
4: Sí, sí, sí. O sigui, està ella tenint 2 dies a la setmana i realment està molt contenta amb la feina que faig i tot com està anant.
1: Jo ja he dit que ho dic cíclicament, això de me n'aniré a un poble i tal, sense cap mena d'intenció, però sí que m'interessa saber si has pogut fer, fa pocs mesos, si has pogut fer una mica de balanç en el sentit de dir què he guanyat i què he perdut, si és que has perdut alguna cosa, igual no has perdut res.
4: Jo crec que no he perdut res. O sigui, he guanyat bastant un estil de vida millor. Més que res perquè tranquil·litat, tot el que vulguis, silenci també. És més, ara quan vaig a ciutats o pobles més grans és com que m'agobia tot aquest soroll que hi ha al voltant i trobo a faltar el silenci. Però es guanya molt. Molta gent m'ha preguntat si realment és interessant el fet de fer el canvi de vida a un poble petit i sempre estic dient que sí, que no s'ho pensin.
2: Clar, Roman, a més tu fas pa artesanal, pa de veritat, un mercat potencial de només 400 persones, però no feia una mica de respecte a això de... Abans mencionaves els números, no? No sé si has tingut por que no sortissin en algun moment.
4: No, perquè l'antiga propietària em va passar els seus números i em va dir que en principi haurien de sortir. Sí que els primers mesos van ser una mica complicats perquè, clar, entendre un forn de llenya no té res a veure amb els forns convencionals que s'estan fent o utilitzar avui en dia. I va ser això, mig any en poder entendre i poder treure un producte de qualitat. A partir d'aquí tot ha anat cap amunt. I realment no estem fent pa per un poble, sinó estan venint tots els habitants de la comarca, que això realment és el que no ens esperàvem.
2: Mm-hmm. O sigui, venen veïns, per exemple, d'aquí a Olot, venen a buscar el pa.
4: Sí, sí. Bé, el més lluny que m'he trobat és Sabadell.
1: Déu-n'hi-do. Sí. Déu-n'hi-do, Sabadell. Hi ha una tirada, no?
4: Sí.
1: I què diuen els teus veïns del teu pa? Jo m'imagino, ha de ser un luxe que visquis en un lloc així, no arribes a 400 i de cop i volta tens un pa de 3 estrelles Michelin.
4: Ells estan molt contents amb el producte i amb el nou forner. I és això, o sigui, ells tampoc s'ho esperaven. Sí que en un principi es van espantar, perquè al final és això, és un canvi molt brusc de fer el típic pa tota la vida, fer un pa com aquest més modern, de fermentació lenta, massa mare i demés. I els va costar una mica acostumar-se a aquest nou producte, però un cop s'han fet a ell, estan encantadíssims.
2: Deu ser molt diferent cuinar per un restaurant d'alta cuina, 3 estrelles, Michelin, que pels teus veïns, no?
4: Sí, sí, sí, més que res, perquè, clar, les opinions d'en un restaurant no t'arriben, sinó simplement el feedback del cap de cuina. I aquí els veïns t'ho diuen tota la cara.
2: Et venen a trucar al timbre de casa.
4: Això mateix.
1: Clar, si se't crema el pa, t'esperen a la porta, no?
4: Sí, sí, sí, o em piquen a la finestra sempre que la tinc oberta.
1: Roman, t'he de dir que jo durant molts anys vaig viure en un edifici de l'Eixample de Barcelona on encara, i remarco l'encara, hi havia un forner d'aquells de tota la vida que llevava el pa de dia i treballava de nit, l'Andreu Parera. Tu ets d'aquests? Com el fas tu, el pa, i en quins horaris?
4: Jo, en un principi, entrava a les 12 de la matinada. I allà començava el que són les amassades el dia següent. Totes les masses les faig el dia anterior, les deixo fermentar en bloc a la nevera, en fred, perquè vagin lentament creant el que és la malla glutínica. I a la matinada el que faig és formulo que són els diferents pans que fem i després fermenten allà a l'obrador, que clar, el forn que tenim, això fermenta bàsicament en un moment. Actualment, quan ja m'he fet el forn, el que he pogut aconseguir és fer tot aquest format de producte més ràpid, i estic aconseguit entrenant a les 3 de la matinada actualment.
1: Déu-n'hi-do, sí, eh?
4: Sí, però al final és com la gent realment valora aquest producte, no em costa gens el fet de matinar i tot això. Sempre he sigut una persona matinera i no m'ha costat gens acostumar-me a aquests horaris. I després, un cop està ja tot enfornat, atenc a la botiga i m'estic fins a la 1-2 del migdia els dies que queda producte, i si no, si a les 10 del matí és tot venut, ja és quan tanquem.
2: O sigui, si has acabat ara al migdia, ara escoltar la Rambla i sopar i a dormir.
4: Això mateix, sí, sí. Bueno, a les tardes surto a córrer o vaig en bici, que també va bé per alliberar la càrrega mental.
2: Molt bé. Cada cop hi ha, Roman, més forns impersonals, sobretot a les ciutats, forns més industrials que trobem a benzineres, grans superfícies. És una pena que perdem aquesta part més de la nostra cultura, de la nostra cultura gastronòmica, no? Com ho podem revertir, això?
4: És complicat. Una pregunta una mica complicada. Més que res per... Bueno, realment no sé per què. Sí que són uns horaris bastant difícils de portar, sobretot en l'àmbit social, perquè treballes tant de nit majoritàriament i cap de setmana i festius. Aleshores, clar, jo el que estic veient últimament és que els joves el que busquen és treballar menys cap de setmana i portar una vida com més lleugera en l'àmbit laboral. Però realment jo crec que és un ofici que no s'hauria de perdre, perquè, com bé dieu, és una llàstima que realment no es vengui pa com es veia abans i vagi guanyant tot aquest sector més industrial.
1: Fins i tot des d'un punt de vista de salut, no?
4: Sí, sí, sí, o sigui, realment no té res a veure. I ara aquí els veïns m'ho diuen tothom, és que els pans que es fan aquí no té res a veure amb el que tu fas.
2: Hem parlat sobretot de pa, però tu també fas altres coses, ets pastisser també. Què és el que té més èxit més enllà del pa que comentaves entre els teus dolços?
4: Ostres, depèn del dia, eh? O sigui, ara sí que estan guanyant molt terreny els croissants. Abans els feia de llard, ara els estic fent de mantega. Cada cap de setmana estic intentant traient productes nous. Ara han tret una mena de niu que va omplir de una compota de figues i una crema de festuc, i aquest niu cada mes aniran canviant segons temporada i segons festivitat que hi hagi. I la coca de forner també és com un mític dels forns de pa d'aquí de Catalunya, i la gent també sempre és el primer que agafa.
1: Roman, salivem només de sentir-te, eh? Escolta'm una cosa, a tu la crida pel pa i per la pastisseria quan et va arribar? Com acabes en aquest món? De petit ja deies jo vull ser forner, o tens família que es dediqui a la cosa del pa, o com vas acabar aquí?
4: No tinc família que es dediqui, o sigui, realment mons pares, un és autòmata i ma mare és gestora. O sigui, realment no em ve de família, sinó que em ve per part de ma àvia. Quan era ben petit ella em va com iniciant aquest món fent el típic pastís de iogurt, el típic pa de pessic, i a partir d'aquí és com que vaig començar a innovar, canviant sabors, canviant la forma o incloent més ingredients. I no va ser fins al 2016 que ma mare em va regalar un llibre sobre pa, i a partir d'aquí ja vaig començar com a crear la meva massa mare. I el típic que com comença tothom, fent pa pels amics, fent proves i demés.
1: Recordes quin llibre era?
4: Era del Xavier Barriga. Sí, crec que venia amb un diari i el va comprar i me'l va regalar directament. Aleshores sí que vaig començar com a estudiar un altre àmbit que no tenia res a veure amb el que és pastisseria i tot el món de la fleca, però sí que sempre estava com en un tercer pla tot aquest món, perquè feia com petits caterings on hi havia empanades, hi havia mini croissants i demés perquè la gent mengés. I no va ser fins al 2020 que em vaig realment dir, hòstia, això és el que m'agrada, això és el que m'omple, i vaig estar estudiant a la Hoffman, al curs ja professional, per poder dedicar-me. I ja des del 2020 fins ara ha sigut un no parar.
1: Realment, donar de menjar a la gent i veure cares de felicitat és una de les coses, com a mínim a mi, és una de les coses que més m'omple a la vida. Sempre dic que una de les coses que més m'agrada és cuinar per la gent que m'estimo.
4: Això mateix, sí, realment tot el feedback que estic rebent positiu, jo no m'ho esperava.
2: I Roman, clar, més enllà de la feina, l'estany, què tal? T'hi has pogut adaptar bé?
4: Sí, en un principi no. Perquè, clar, tot això, com comentava, les opinions que et vinguen a la cara, en una part m'ho esperava, però en una part no que fossin tan directes, des d'un principi.
2: No tenen pèls a la llengua, l'estany.
4: No, però realment és un canvi molt positiu, la gent és molt maca i fa un poble, sí, realment fas comunitat. Sempre ho comparo com si estiguessis vivint en un bloc de pisos, simplement que hi ha més gent i és més gran.
1: Ens deies abans que estàs convençut que no has tingut cap moment de dubte.
4: No, o sigui, realment en aquest canvi no vaig dubtar cap moment. Mons amics diuen que estic una mica boig perquè sembla que dic de canviar, ho faig com molt a la directa, mai m'ho penso, però perquè crec que és com bastant important en aquests canvis de vida tan bruscos, per així dir-ho, està com molt convençut del que has de fer. Perquè en el moment que dubtes, jo directament ja diria, no ho facis. Perquè pots acabar patant, o sigui, psicològicament parlant.
1: I has tingut algun amic d'aquests amb qui treballessis, o algun conegut amb qui treballessis al celler de Can Roca, que t'hagi visitat i hagi dit, ostres, doncs mira, potser el Roman ho va fer bé, o d'algun altre àmbit, així, més cosmopolita?
4: Em va vindre a visitar un professor de la Hoffman, que en un principi no vaig caure que l'ell, fins que es va treure la gorra, les ulleres de sol, no el vaig reconèixer. Però així del celler no, encara no. Mhm.
1: I el professor de la Hoffman què et va dir? Que bé, el canvi de vida i que bé el pa, suposo.
4: Sí, o sigui, va ser una mica trist perquè va vindre un dia que era tancat.
1: Ostres,
4: justament estava fent bunyols.
1: Ostres, mala sort.
4: Sí. Clar, es va presentar amb tota la família i vaig dir, mira, jo si vols us fregeixo una mica de bunyols i així els tasteu. Em van dir que no. Però realment, quan van veure tot el que és l'obrador i realment el forn, que és el protagonista, va estar molt content pel canvi i va dir realment el missatge que intento donar, que realment aquests oficis no s'han de perdre perquè és una llàstima.
2: Clar, jo he vist el teu obrador, Roman, és molt petit. No sé si tens perspectives de futur en el sentit de, si les coses van bé, ampliaries el forn?
4: La idea és ampliar-ho, o sigui, en un futur i en un projecte per poder oferir més productes, sí.
1: Però seguint amb el forn de llenya, eh?
4: Això mateix, sí. Crec que és el protagonista de tot.
1: Sí. Però, que digues.
4: En tema de bruixeria és algo com bastant complicat de controlar perquè, clar, al final estàs amb temperatures molt altes per tema de pa. I això sí que és un producte que m'està costant molt de controlar. Últimament sí que està anant bastant millor, però no crec que ho canviï, perquè gustativament no té res a veure amb un forn convencional.
1: Clar, la gent que cuina sempre amb foc, no? Sempre diuen que és especial i igualment arriscat, perquè el foc, cada foc és diferent. Cada dia deu ser diferent el teu forn.
4: Sí, i inclús la llenya

0: costa bastant molt més que baixi.
1: Mm-hmm. Clar, per als projectes que tens, et veus temps vivint a l'Estany?
0: Sí, no tinc pas pensat moure'm. O sigui, realment estic molt content del canvi i la veritat és que espero que sigui per molts anys.
2: Doncs esperem que sí, Roman. Aquí em diuen per ordres l'Arnau i companyia, que estan allà al darrere, que a veure si muntem una excursió, eh? Que ens hem quedat aquí tots amb moltes ganes de tastar el teu pa.
0: Jordi, ja us estaré esperant.
2: Vinga, gràcies. Moltíssimes gràcies a tots dos per ser avui aquí al Rambla 54 amb aquesta olor de llenya, de pa, de croissants sortits del forn. Ha estat realment, mai més ben dit, un gust. Una abraçada i fins aviat.
1: A vosaltres, fins aviat.
0: Adéu.
3: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.
4: I Anna, què tal? Com va el programa? Escolta'm una cosa. Vaig passejant per la ciutat, aquí just al centre de Sant Cugat, i acabo de passar justament per davant de la porta del Museu del Còmic de Catalunya. I he pensat, dic, ves que a la Morgades no li agradi parlar sobre el tema. Recordo que tu vas explicar al primer programa que tot això del còmic a tu et molava i tal. Doncs segur que podria ser una entrevista interessant. Jo recordo que hi he entrat un parell de vegades, però una va ser molt especial, perquè va ser el dia que vaig poder parlar amb el Paco Ibáñez, el creador del Mortadelo i Filemón, un senyor, la veritat és que molt divertit, va ser una entrevista molt agradable i va ser una experiència interessant. No sé, jo t'ho deixo aquí sobre la taula, ja em diràs si vols que fem alguna cosa. Petons.
5: Ei, Carme. Ostres, quin luxe això d'una entrevista amb l'Ibáñez, eh? Em fas una mica d'envejeta bastanta. Escolta'm, que sí, que ho vas entendre bé. A mi allò del còmic m'encanta, no és que m'encanta, superpirra, diríem, i serà fantàstic parlar amb aquesta gent. Tinc moltíssimes preguntes per fer-los, sobretot perquè no sé si... A vegades penso que els catalans potser no som conscients de la cultura del còmic que tenim aquí des de l'època de la República. Escolta'm, busquem un forat a l'agenda i parlem, però compte-hi i ben aviat. Vinga, una abraçada, adéu.
3: Estàs escoltant Rambla 54, AUAU, Lleida Ràdio.
2: Eric López, ben tornat al Rambla 54.
6: Molt bona tarda de nou, Anna.
2: Escolta, ens deies per WhatsApp fa unes hores que al Museu de Lleida hi teniu uns escacs. Aquests dies estem molt ficats en això de jugar als escacs, amb una història que ens volies explicar, oi?
6: Doncs sí, Anna, mira, aquests escacs són una curiositat del museu i és una col·lecció que és una mica diferent dels que estem acostumats.
2: Diferent per què?
6: Doncs mira, per poder contestar-te millor, m'he apropat, no?, a aquest Museu de Lleida i he parlat amb la seva directora, la Clara Arbues, i ella ens ho explica a les mil meravelles.
7: És un conjunt de peces de cristall de roca d'una qualitat increïble, d'un material extraordinari, d'una transparència única. En aquest sentit, seria un joc d'escacs dels pocs que es conserven d'època medieval a la península Ibèrica. El que fa extraordinari és el fet de la seva antiguitat.
6: I mira, i ara hem escoltat a la Clara, no? Acaba parlant de la seva antiguitat, no,
7: sí,
6: Anna?
7: Sí, sí.
6: Doncs això, m'explicava que són del segle X, de l'època fatimita, o sigui, ja fa una miqueta de temps, i que hi ha diverses hipòtesis sobre la seva procedència, però el que saben segur és que arriben procedents de l'Àfrica a través de l'Àndalus.
2: Arnau, hi ha uns escacs que tenen més anys que jo, i que van venir de l'Àndalus i van arribar fins a Lleida.
6: Sí, sí, i Lleida és l'última estació, però a banda de l'entrada per l'Àndalus a Ponent també tenen més història, com quin era el propietari, o més ben dit, la propietària, mira.
7: D'una antiga nissaga de cavallers, no?, de medievals, de la noblesa medieval del país, en aquest cas doncs, procedent d'Age, de la parella en aquest cas, Arnau Mir de Tost i Arsenda, la seva dona, la seva esposa, que de fet els escacs, que sempre s'havien dit d'Arnau Mir de Tost, doncs al contrari.

0: no? La que tenia els escacs en propietat és Arsenda, la seva esposa, que li deixa, no?, en testament al seu marit. I hem de pensar que no només tenien un joc d'escacs, sinó que segurament més d'un, i per tant, doncs, bueno, que ens en arriba un tros, un fragment.
1: I, Anna, deixa'm continuar explicant una miqueta aquests escacs.
2: Digues,
1: són,
2: és molt interessant aquesta història.
1: Són una meravella, sí. Mm-hmm. Doncs quan el cavaller Mir de Tost mor, deixa els escacs en herència a l'Església. I recordem que estem parlant d'Age, a la comarca de la Noguera. Mm-hmm. A finals del segle XIX, quan es configura l'antic museu diocesà de Lleida, el bisbe Massaguer en aquell moment recull de les parròquies doncs, els objectes més importants i valuosos, que són els més susceptibles de ser robats, i així doncs, els escacs queden catalogats allà. I ja a finals del segle XX s'incorporen doncs, al Museu de Lleida.
2: Eric i la Clara diu que tenen una part d'aquest joc d'escacs. La resta on para?
1: No t'ho creuràs, Anna. La veritat que no t'ho creuràs i són a l'Orient Mitjà.
0: Nosaltres tenim les blanques, diguem-ne, no? La part del joc de les peces, en aquest cas de cristall de roca, de més transparència. I les negres, que no eren negres en aquest moment, sinó que hem de pensar que també és un cristall de roca amb color rosat, és la part del joc doncs, que a finals del segle XIX se'n va cap a París i finalment doncs, la família Mirà de l'Amir de Kuwait les acaba adquirint el 1981 i el 1983 doncs, s'entren en aquest Museu Nacional de Kuwait.
2: Àger, París, Kuwait. I escolta, Eric,
1: Déu-n'hi-do
2: el viatge. I això del cristall de roca que diu la Clara, exactament, què és?
1: Doncs aquella època, l'època dels escacs que estem parlant, era un producte de luxe i superexclusiu i, com bé comentes, no, la Clara em va explicar molt bé com és la seva composició.
0: És un element de la natura, és una variant del quars molt especial, no és gens habitual. Per tant, és una raresa en la natura i, per tant, la converteix... El seu treball, a més escultòric, és molt difícil. Val? Hem de pensar que té una duresa, el quars aquest, el cristall de roca, té una duresa de 7 en l'escala de Mohs. Hem de pensar que el diamant en té 10. I, per tant, és més fort, més dur, que l'acer o el metall d'època medieval.
2: Eric, tu has anat al Museu de Lleida, ens deies, i has tingut la sort de veure aquests escacs de prop. Què tal?
1: Home, déu-n'hi-do, quan coneixes tota la història fa impressió, la veritat. Jo no sé dir-te quines de les peces que vaig veure em van cridar més l'atenció, però la Clara sí que ho tenia claríssim, mira.
0: Ens agrada parlar de l'àlfil perquè és una figura que representa un elefant. La paraula àlfil en àrab vol dir elefant, justament, però vindria d'aquesta abstracció de l'animal elefant. Pensem que en l'islam no es podia representar ni la figura humana ni la figura animal, però sí que estan com simbolitzats d'una manera que els pots reconèixer, no? I aquest àlfil té com dues banyetes i a nosaltres ens agrada sempre parlar de l'àlfil més que del rei o la reina o els peons.
2: Ostres, no ho sabia, això, que l'àlfil en realitat era un elefant.
1: Sí, sí.
2: Sí? Tu ho havies sentit a dir mai?
1: Home, a veure, no, però mira, és el que diuen, no és la dita aquesta de mai t'aniràs a dormir sense saber una cosa més, no?
2: Doncs sí, avui hem après que l'àlfil aquest dels escacs ve en realitat d'un elefant, que s'assemblen ben poc, avui en dia. Gràcies, Eric, per aquesta història dels escacs. Deixa'm corregir el títol, són els escacs de l'Arsenda, no? Perquè
1: exacte,
2: durant molts anys han estat els escacs de Mir de Tost. No, la propietària era ella.
1: De la seva dona.
2: Exacte, els escacs de l'Arsenda.
1: Correcte.
2: Tornem a reblejar ben aviat, que vagi molt bé.
1: Molt bé, Anna, moltes gràcies.
3: Som-hi, Marga, on vulguis.
4: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
3: Pots dir meua, eh?
4: Vale. Jo escolto Rambla 54 a la meua ràdio local.
3: Perfecte. Molt bé.

0: Estàs escoltant l'Ambla 54 a El Nou FM.
1: Que xula que és aquesta música, Ivan. Em sap com greu parlar-hi a sobre. Com a contrast als escacs de l'Arsenda, o per portar la cosa als nostres dies, hem volgut buscar una empresa que es dediqui a fer-ne d'escacs avui. Bé, parlo en plural, però en realitat qui l'ha buscat és l'Ona Fàbrega. Ona, ben tornada al Rambla 54.
2: Moltes gràcies, Anna.
1: Deia que buscàvem una empresa que es dediqui a fabricar escacs i tu en tens una, oi? Qui són?
2: Exacte, ara mira, és Mora Play, vale? És una empresa que es va fundar el 1940 a Sant Pere de Torelló i que, tot i que fan tota mena de jocs de taula, els escacs són una de les seves especialitats. De fet, són l'única empresa de l'Estat que fabrica les peces dels seus jocs des de zero. Jo vaig anar a veure la seva propietària, l'Anna Bassaganya, perquè ens expliqués una mica més d'aquest procés.
3: Nosaltres fabriquem peces d'escacs com s'havia fet abans, en una torneria aquí al nostre poble de Sant Pere de Torelló, i el que hem fet una mica és agafar els orígens de tot això, modernitzar-ho una mica per tenir la marca que tenim avui de Mora Play. Són una mica gruixut perquè dic que som els únics de l'Estat en fabricar peces d'escacs, però realment fins i tot és una mica més enllà. A Europa segurament també som els únics que fem escacs pròpiament el 100% fabricats aquí.
1: Déu-n'hi-do, de Sant Pere de Torelló fins a Europa. Quin orgull, no?
2: Sí, sí, i a sobre, no només pel fet de ser els únics a Europa que fabriquen les peces des de zero, sinó també per la manera com ho fan, perquè ells tenen tota una filosofia darrere de la producció que els caracteritza.
3: Nosaltres doncs, venim d'una empresa que ja existia, que va fer escacs durant molts i molts anys, que va ser un referent a Espanya d'aquestes peces, creant un model propi que va ser un model que es jugava de forma oficial en tornejos, i nosaltres hem mantingut exactament aquest disseny perquè hem fet servir eines, utillatges i la manera de fer de com ho feien abans, tot molt manual i molt tradicional, però sí que és veritat que hem anat incorporant algun model nou per fer les peces com més adequades o més modernes a les demandes dels jugadors d'escacs actuals, com és això de les peces plomades, per exemple.
2: Anna, et volia fer una pregunta.
1: No digues, sé si, digues.
2: Si tu ets aficionada als escacs o potser ets més de jocs com el parxís o el que no sé, explica'm.
1: Doncs mira, d'entrada potser et diria que m'agraden més els escacs. I aquí he de confessar que jo de petita feia extraescolar d'escacs i que vaig fins i tot anar a alguna competició. M'interessaven força. T'he de dir, però, que tenim un taulell d'escacs a casa i que està aparcat des de fa molt de temps, però que ahir em va agafar com una mica el cuquet. Ves que aquest cap de setmana no l'acabi recuperant i acabi fent una partida contra algú. T'he de dir també que el parxís i l'oca doncs, tampoc els diria que no, eh? Que depèn del moment. Vull dir, m'agrada bastant tot.
2: Crec que ens assemblem bastant, però mira, sigui quin sigui el joc, Mora Play, però tenen un objectiu molt clar, no? Que és mantenir el respecte i l'estima pels infants i alhora també apostar per una fabricació local i, òbviament, de proximitat.
1: Doncs és una bona filosofia amb els productes que fan. Hauríem de potser tenir-la molt més en compte per als infants abans de donar-los pantalles i altra mena de ginys. Potser més daus i menys botons?
2: M'agrada aquesta frase. L'Anna també m'explicava que hi ha molts nens abduïts per pantalles, però que també hi ha una corrent a l'alça de gent que defensa els avantatges del joc analògic.
3: Penso que és com una mica un efecte rebot. O sigui, sí que hi ha molta part de societat i fins i tot canalla, no? que estan molt dia a dia amb les pantalles, però també hi ha aquesta vessant de mares, pares, avis, no? Que volem que tornin a tirar una mica el joc d'abans, perquè en sabem els avantatges i sabem que és molt bo, no? Pel seu aprenentatge.
2: Clar, i si parlem dels jocs tradicionals, també hem de parlar dels materials amb què es fabriquen. A Mora Play utilitzen, entre altres materials, el boix, que és una fusta que ha estat molt present en la fabricació dels seus jocs. El problema és que en els darrers anys una papallona invasora ha provocat la mort de grans quantitats de boix, fet que n'ha dificultat l'accés i també la disponibilitat. Però a part del boix, també treballen amb fusta d'olivera i amb altres fustes tropicals.
1: Quan preparàvem aquesta entrevista, em deies que el boix és un material que té la seva dificultat per manipular-lo. Això potser encara li donaria més valor a les peces que fabriquen a Moraplay.
2: Exacte, per exemple, una de les altres coses que a mi personalment em va sorprendre és que tenen molt clar que per molts anys que passin hi ha jocs que mai passaran de moda i els escacs diu que són un exemple clar.
3: Jo em sembla que és un joc que no morirà mai, o sigui que sempre s'hi jugarà. I un jugador d'escacs que li agradi, que sigui aficionat, sempre vol tenir un tauler i unes peces físiques a casa seva. I les vol bones. I nosaltres fem bones peces d'escacs, de qualitat, fetes aquí, i és un producte molt especial. Realment tenim aficionats que els agraden molt i són com molt fans de les nostres peces per jugar-hi ells o per regalar-ho.
1: Doncs, Ona, apunto ja mateix un joc d'escacs de Moraplay a la carta als Reis. Per cert, recuperem aquesta sintonia inicial, que és de Queen's Gambit, de Gambito de Dama, perquè l'Anna està molt agraïda, aquesta sèrie de Netflix, no?
2: Mira, Anna, ha estat tot un talisme.
3: Feia poc que havia comprat l'empresa i va ser una bona sorpresa saber de l'existència d'aquesta sèrie. Vam començar a notar una pujada de ventes estranya, de cop i volta, i un client, un botiguer, que ven els nostres escacs a la seva botiga, em va dir, ostres, Anna, que no ho saps, què està passant? I dic, no, què passa? I em va dir, no, que hi ha una sèrie Netflix que està sent la número 1 i que, bueno, la gent torna a tenir molt interès pels escacs. I això va fer que sí, que augmentéssim molt les ventes i també molta presència, publicitat, ens va anar molt bé, la veritat. I encara dura una mica.
2: Mira, Anna, t'he de confessar que a mi Gambito de Dama em va tenir bastant obsessionada durant una temporada, fins al punt de voler-me convertir en una jugadora professional. No sé on tenia el cap, de veritat.
1: Ostres, i com ho portes?
2: Doncs mira, de moment els escacs com tu són un passatemps i no una feina, tot i que mira, mai se sap, perquè potser d'aquí uns anys m'entrevistes al Rambla 54 com una jugadora professional d'escacs, eh?
1: T'imagines? Quan siguis famosa, quan siguis la Rosalía dels escacs, llavors no ens diguis que no, eh, Ona?
2: Et donaré totes les exclusives, Anna.
1: Ona, doncs, moltes gràcies per descobrir-nos Moraplay i les teves passions. El dia que vulguis podem quedar i fem una partida.
2: Exacte.
1: Aquest cap de setmana potser ens va una mica malament, que vosaltres teniu una mica de música a Vic, però qualsevol altra, escolta'm, ens trobem a mig camí i a veure què passa.
2: Exacte, t'espero allà, no?
1: Vinga, fins aviat.
2: Fins aviat.
4: Quant val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és de 1,50 € al quilo i mig de sardines?
1: Ivan, segueixo pensant, però la veritat és que avui estic una mica espessa, eh? L'Anton em renyarà.
5: No, dona, jo crec que si fas bé els càlculs t'han de sortir bé.
1: Ah, com que tu ja... Tu bueno, tens aquí el WhatsApp, tu saps el número, eh?
5: Vaig estar una tarda.
1: Jo segueixo aquí fent números, si et sembla. Endavant, segueix amb el programa i vaig a veure si ho resol.
5: Vinga.
6: Doncs...
7: M'he de trobar molt.
6: Bueno, has d'estar relativament a prop.
7: Així?
6: Sí, està bé. Veu profunda, veu intensa. I a vocalitzar bé, vale? Rambla 54.
7: Rambla 54. A la meva ràdio local.
6: Perfecte.
7: Faig bé, eh?
6: Sí. Qui té art, té art.
8: A la Selva del Camp hi ha sorolls que formen part del paisatge. La porta que s'obre, el paper que embolica la carn, el ganivet contra la fusta i aquella pregunta que repeteix cada dia. Què et poso? Però aquest paisatge té data de caducitat. A finals d'aquest any, les tres carnisseries tradicionals del poble tenen previst abaixar la persiana. I això, en un municipi d'uns 5.700 habitants, és molt més que perdre tres botigues. Casa Daniel, Carnisseria Pepita, Cal Anton. Tres negocis familiars, tres històries ben diferents i un mateix problema. No hi ha relleu. Els tres propietaris es jubilen pràcticament al mateix temps i cap dels seus fills ha volgut continuar l'ofici. Però hi ha una petita excepció. Daniel Vilalta, de Casa Daniel, busca algú que es faci càrrec del seu negoci. En Daniel Vilalta porta 45 anys darrere del taulell i diu que ja ha cotitzat prou. El negoci de Casa Daniel es remunta a l'any 1880. És la tercera generació de carnissers de família. I ell va començar a anar a l'escorxador quan tenia 15 anys. 45 anys després, la situació és molt diferent. Les seves filles han estudiat, tenen altres feines i no volen continuar amb el negoci.
9: Nosaltres vam pujar cap aquí dalt, vam comprar aquest local i vam muntar la carnisseria aquí, Casa Daniel. Això fa sobre uns 40 anys ara que estem aquí. Allà baix també hi vam ser quasi 30 més, també, amb uns pares. I, bueno, ha arribat una temporada que em sembla que ja quasi l'Estat ja s'ha dit que es podem jubilar quan vulguem. I és el que estem mirant ara. A veure si podem fer un traspàs, que ja han vingut dos o tres visites a fer traspassos, que han anat bé. Sortir els diaris i TV3 i Canal Camp i tot arreu. Això ha anat la mar de bé. I, bueno, que és el que volem, que hi hagi un traspàs i que aquest negoci no es tanqui.
8: Perquè el problema no és que aquests negocis no funcionin. Segons explica Daniel, de Casa Daniel té instal·lacions, clients i activitat. El que falta és una persona que vulgui agafar-ne el relleu. Uns metres més amunt hi ha la carnisseria Pepita. Miquel i la seva germana representen la tercera generació de carnissers de la família. També van començar molt joves, als 14 anys. Van arribar a tenir granja pròpia i escorxador, i durant anys controlaven pràcticament tot el procés, des de la cria fins a l'elaboració. Ara, però, diuen prou.
10: Bueno, doncs nosaltres, aquí a la carnisseria Pepita, que sempre s'ha dit carnisseria Pepita, doncs aquí deu fer uns 55-58 anys que estem aquí. Primer estàvem amb uns pares, amb uns avis, estaven a la plaça de l'Ajuntament, al davant mateix de l'Anton, i allí hi havia els avis. Allí va ser quan d'allí van tindre les dues filles, la mare i la tieta, i ells tenien la carnisseria. I després, clar, els tres grans, ma germana i jo, i ells dos, els dos fills, doncs van dir, separem-se. Uns pares van decidir d'agafar un altre local. I uns pares van triar aquest. I ells se van quedar al local del davant, on eren, perquè allí on estaven, estaven de lloguer. I no, molt bé, doncs van baixar cap aquí baix. Primer una part, que era petita, que llavors en aquella època hi havia el taulell de marbre que teníem. Va ser el primer congelador que hi va haver a la Selva, en aquella època. I després, com nosaltres se vam quedar a la botiga, va ser quan la vam engrandir el que vam poder. I així s'està. Vull dir, els pares van jubilar ja fa uns anys, que es diu, encara els tenim tots dos, i clar, ho veuen tot això, el canvi que ha fet. El que ha passat aquí en aquest poble ha passat a tot arreu.
11: A tot arreu,
10: A tot arreu,
8: No és només jubilar-se, és arribar al final d'una manera de treballar, perquè ser carnisser no és només vendre carn, és aixecar la persiana al matí, preparar les comandes, atendre el taulell, fer embotits, netejar, desossar, tornar a obrir a la tarda, i quan s'acaba la jornada encara queda feina. I després hi ha un problema molt més pràctic. Si el carnisser cau malalt, qui obre la botiga? Un supermercat pot substituir una persona. Una carnisseria petita, moltes vegades, no. Finalment, hi ha l'Anton Ferreter, de Cal Anton. Ell farà 63 anys a final d'aquest 2026. En el seu cas, la jubilació té també una raó personal.
12: El meu pare i la meva mare són els que eren els carnissers de la plaça de l'Ajuntament. Llavors, bueno, jo ajudava, anava amb el matadero, és allà on vam començar tots, allà vam començar, i després ajudava a la mare. Després va haver un moment, que és el que dèiem abans, havíem de casar i això, i doncs jo vaig agafar i vaig sortir del negoci i me'n vaig anar a treballar fora de l'àmbit de la carnisseria. Tot i que els dissabtes anava a ajudar la mare allà a la plaça, clar, va arribar un moment que quan la mare es va jubilar va dir, nen, què vols fer? Llavors, amb la Dolo, teníem el local, la casa era nostra, i vam dir, provem-ho, sabem de què va, dir, per què no? Dir, si tota la vida ets un assalariat, dir, tindre un negoci propi, no sigui que després, quan haguessis tingut 50 anys, t'haguessis arrepentit de no haver tingut, o de no haver continuat una cosa que la coneixies, no? I ara ja fa 24 anys que sóc aquí. Elaborem aquí, treballem aquí, en petit format, però, bé, llavors ara, doncs, bueno, les coses han anat com han anat i ara la meva mare m'està donant un cop de mà fins que a final d'any me puc prejubilar. I és el que faré. Més per ma mare que per mi.
8: La seva dona va morir l'any passat i la seva mare, de 88 anys, encara l'ajuda a la botiga. L'Anton podria continuar, però no pot assumir contractar una persona. I aquí apareix una altra paradoxa. Hi ha feina, però no hi ha estructura per sostenir-la. Si les tres carnisseries tanquen, què passarà? La resposta més senzilla és també la més significativa. Els veïns podran comprar carn al supermercat.
12: A Vilallonga, el Morell, s'han quedat sense carnisseria. Al Cuber, penso que només n'hi queda un, ja. Llavors, al Mostell Castellvell, clar, aquests el que fan és baixar aquí perquè li han dit que allí està, allí és bo.
10: Inclús la persona que sempre ha anat a comprar un carnisseria també venen aquí i te diuen és que el meu carnisser és jubilat.
12: Clar.
10: El meu carnisser és jubilat. I on t'he d'anar ara? Doncs vinc a fer cap aquí a la Selva. Haurà provat un dels altres i n'hi ha algun que ha anat aquí a buscar el que deies tu, el llengua, i vaig als botifars o anant-se combinant.
12: I llavors vés allà, vés a cal Miquel, vés a cal Daniel, vés a cal Anton, que no fallarà.
10: Per la gent de fora, abans també era molt diferent, perquè venia molta gent a l'estiu de la part de Barcelona, que tenien les cases i tot. I clar, l'estiu hi havia una venda diferent.
12: Sí. Es passava per Setmana Santa.
10: Exacte. I ara ha arribat a l'agost i el lloc és al revés. Sí. La gent ja no és el mateix, d'aquí van a fora. I busques algú i quan arriba un pont, ara queda això... I ara ha arribat un moment que despatxes igual una setmana millor una setmana normal que quan t'arriba la festa major o la fira. Abans al revés, quan venia la fira, bueno, guarda'm això, guarda'm a la llata, guarda'm el tall rodó, guarda'm això, i tot això ja ha canviat un món, eh?
12: Sí, que ha canviat. Sí, sí.
8: Si tanquen les tres carnisseries, els aproximadament 5.700 habitants de la Selva tindran el supermercat com a principal alternativa dins del municipi. Però una carnisseria és no només un punt de venda, és un lloc on algú sap qui ets, sap quina carn t'agrada, et recomana què fer amb el dinar del diumenge i de vegades simplement et pregunta com estàs i com es troba la família. També ha canviat la manera de comprar. No poden competir amb una gran superfície en volum, però poden competir en producte, en ofici i en tracte. I malgrat tot, la història encara no està del tot escrita. Com hem dit, Casa Daniel busca relleu.
9: Bueno, jo ja ho he comentat una miqueta abans del començament. Ja he tingut tres visites. Jo crec que lligarem bé, perquè ha de ser... I sobretot és algú que vol seguir, vol vindre dos o tres mesos abans que plegui per veure com treballem. Vindrà a treballar tres mesos abans per aprendre bé, tal com ho estem fent, perquè hi hagi una continuïtat. Perquè, és clar... un local i un negoci d'un poble, si avui se diu Casa Daniel i el tanques i demà es diu Casa Papito, tot nou, gent nova, producte nou, això és una miqueta... La gent mica reacis amb això. Jo crec que si fem una continuïtat així, ho seguirem aguantant. Espero, jo tinc ganes d'això. Nosaltres no sé com anirà, però el meu tinc ganes que segueixi.
12: Bueno, el teu, a més, és un espai tancat, és un local, un nostre, almenys el meu cas, és casa meva, és molt difícil, perquè, clar, jo a dalt a l'entresol hi tinc el paper, hi tinc les bosses, el producte, les bosses d'envasar el buit, la màquina del moldre, el pebre, els pebres, clar, això ja invadeix un espai que dius, home, no el pots separar, no és una cosa que diguis, mira, posem tres cortines, no pots. Llavors, clar, el meu és molt més difícil, Però, bueno, i a més, sí, la continuïtat, no, perquè els meus fills han estudiat, ells tenen la seva feina, i ja està, vull dir, si això és el que dèiem sempre, si això hagués sigut una cosa que haguessis dit, hòstia, és que això ho hem de conservar perquè és que dona. La cua hauria d'arribar a Salou. Però, bueno, les circumstàncies que ja ho hem estat explicant abans, tot això, doncs, bueno, la gent va i ve, porta i desporta. Llavors, quan t'arriba el moment, dius, bueno, què he de fer? Doncs què has de fer? Doncs, bueno, jo ja tinc els meus anys cotitzats. I punt. I també em toca, doncs, com a molta altra gent. Ens toca a tots tres com a la gent normal del món mundial.
9: Com a la gent normal.
12: Clar, que li arriba el seu moment i diu, mira, no, jo ja he treballat el que he treballat, ja en tinc prou.
9: Ara es trobem... Molts dies te trobes amb gent de la colla que diu, jo ja ho estic, jo l'any passat, sí. Jo em jubilo demà, jo la setmana que ve, jo l'altre. I jubila tothom i només n'hem quedat uns quatre autònoms. Vull dir que jo crec si podem arribar a jubilar-se com tots i la vaig seguir Déu. L'últim tancarà la porta.
10: Sí, un tall. Jo em trobo igual. Mira, ma germana ja fa temps que tenia que estar jubilada, a mi em toca ara, doncs ella ha aguantat el que ha pogut, doncs i ara també hem de dir que prou. Les dues xiquetes meves, vull dir, també ja totes dues treballen a fora, ja no han volgut saber res perquè d'això. Les de ma germana exactament igual, i clar, quan te veuen l'autònom que si et fa mal la cama has d'estar allí, si et fa mal la munya que has d'estar allí, una mica de tall has d'estar allí, tot això diuen, més de vacances, pagues ponts, aqueductes i sandallos, tot això és història, ja.
9: Sí.
8: La història de les tres carnisseries de la Selva no va només de carn, va de jubilacions, de fills que trien altres camins, d'autònoms que no poden permetre's una baixa, de botigues que necessiten moltes hores per funcionar i d'un poble que potser sense adonar-se'n està a punt de perdre una part del seu paisatge quotidià. Perquè els oficis també formen part de la memòria d'un poble. I a la Selva del Camp, aquesta memòria té molts anys. En Daniel Vilalta, de Casa Daniel, en Miquel Rabascall, de Carnisseria Pepita, i l'Anton Ferreter, de Calanton, abaixaran la persiana. I davant d'aquest fet tan insòlit, entre la població plana una pregunta. I ara què?

0: Vale, el primer que has de dir és Rama 54, Amano Morgades, Valldosera.
1: Ostres.
2: Rambla 54, Marta...
0: Amano Morgades, Valldosera.
2: Valldosera. Rambla 54, Amano Morgades, Valldosera.
0: Vale, un altre cop.
2: Rambla 54, Amano Morgades, Valldosera.
0: Perfecte.

La solució. Si un quilo i mig de sardines val un euro i mig, vol dir que un quilo de sardines val, senzillament, un euro. Com que una dotzena i mitja de quilos de sardines són 18 quilos, 12 de dotzena i 6 de la mitja dotzena, en total 18, i com que cada quilo val un euro, com abans hem raonat, tindrem que una dotzena i mitja de quilos d'aquestes sardines valen 18 euros. Així, la solució correcta és 18 euros. Continguts en xarxa.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Continguts en xarxa.
2: Cinc i tres minuts. Comença el Connectats.

0: Bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, aquest Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Oriol Coromina i de qui us parla Carme Reverte. Avui és divendres 18 de setembre i comencem sabent com se circula aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Doncs la situació viària en aquests moments principalment és molt carregada i molt complicada a les dues rondes. Això ve derivat d'una avaria d'un camió que hi havia a la C58 i que encara que està retirat el camió ha quedat momentàniament el carril tallat i això hem sentit Sabadell. Per tant, la B20 i la B10 que conflueixen al nostre Trinitat i després a la C58 s'han vist col·lapsades. També en sentit contrari. A banda, arran d'aquesta mobilitat de cap de setmana, la PC presenta aturades a Mollet, en sentit Girona 3 quilòmetres, 3 més a Barberà en ambdós sentits, també una avaria a Gelida en sentit a Girona i compta a Ull de Cona perquè hi ha una altra avaria. Per tant, complicacions en aquest punt. També ara els accessos nord, C33 i C58, i per això doncs, han d'anar-los demanant cautela i sobretot que mantingueu les missatges de seguretat. Molt bona tarda.
0: Gràcies, Sílvia. Bona tarda.

0: Avui, en el Connectats de divendres, coneixerem una entitat de Badalona. Ens acostarem fins a la penya fotogràfica de la ciutat de la mà del seu president, en Joan Brió. Una entitat relativament jove que aglutina una bona colla de socis. Repassarem les novetats de la cartellera cinematogràfica d'aquest cap de setmana amb Jordi Guillem i marxarem precisament de cap de setmana amb l'agenda del Connectats. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: també el més destacat de l'actualitat d'aquesta jornada en els diferents municipis del Connectats. I comencem per Terrassa. Sergi, està bé, bona tarda.
1: Bona tarda. Aquest cap de setmana el Parc de Vallparadís de Terrassa acollirà la 7a edició del Vegan Fest. Són 2 dies de trobada amb una programació que combinarà veus, projectes i professionals que abordaran temàtiques com els drets dels animals, el turisme responsable i els reptes del moviment vegà. En aquesta edició, la padrina del Vegan Fest serà Carlona Bruna, que és activista ambiental, autora i creadora digital, que protagonitzarà una de les cites més destacades de diumenge. Enguany, la programació consta de 5 espais i 3 escenaris, Ànima, Empatia i Vegan Kids. Aquest últim més ple que mai, amb contes, tallers creatius, gincanes i espectacles. Aquest any s'abordaran els reptes del moviment vegà des de perspectives molt diverses. Durant tot el cap de setmana s'instal·larà un gran mercat de marques i projectes vegans i sostenibles amb àmplia zona gastronòmica, amb food trucks i cuina 100% vegetal, espais per descansar, compartir, fer pícnic al Parc de Vallparadís, a més de les diferents zones i propostes que formen part d'aquest festival.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Anna Clara, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. L'escola Bressol a Raona, al barri dels Marinals de Sabadell, ha detectat un cas de sarna entre els infants del centre i n'ha informat les famílies. L'Ajuntament titular de l'equipament ha confirmat el cas i ho ha comunicat al Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública perquè activi el protocol corresponent. Fons municipals asseguren que ja s'estan seguint les indicacions establertes i que s'han adoptat mesures preventives específiques en els espais i materials de l'escola. Des de l'Ajuntament apunten que els casos de sarna poden aparèixer de manera puntual en centres educatius de qualsevol zona de la ciutat, com passa habitualment també en altres entorns de convivència. De fet, aquesta infecció cutània es transmet a través del contacte directe pell amb pell, però també de manera indirecta a través de llençols o de roba.
0: Gràcies, Anna. Anem al litoral Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
3: Bona tarda, Carme. El Club Joventut de Badalona hauria reforçat els protocols interns aquest estiu davant de possibles casos d'assetjament sexual. Així ho ha assegurat el seu president, Juanan Morales, al programa de la tertúlia de bàsquet de Televisió de Badalona. També el director general del club, Ferran Lavinya, ha refermat la posició de tolerància zero contra els casos d'assetjament sexual. Les declaracions d'ambdós arriben després que el club hagi apartat de les seves funcions aquesta setmana a 2 entrenadors per presumptes casos d'assetjament sexual a menors. Morales ha remarcat que en situacions d'aquest tipus cal actuar amb responsabilitat i protegir els menors, evitant qualsevol exposició que pugui afectar-los.
4: Eran entrenadores de joventut y bueno, pues eso nos ha llevado a ser tan contundentes como creemos que se debe ser y en aplicación de todas las normas internas que tenemos y del protocolo contra el acoso que está en vigor desde hace tiempo y que precisamente este verano se había visto reforzado, pues a suspender a estos dos entrenadores.
3: Ferran Lavinya, el director general del club, ha posat en relleu l'atenció que el club està oferint a les famílies dels equips de les famílies denunciants.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral, ara des del Prat de Llobregat. Lluís Rodríguez, bona tarda.
5: Bona tarda. Comuns ha significat la seva oposició al projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat. Ha estat en un acte que ha reunit els seus principals líders a nivell local, català, espanyol i europeu, i que han coincidit en assenyalar que no donen la batalla per perduda. En aquest sentit, tant el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, com l'eurodiputat Jaume Asens han carregat contra el Partit de Socialistes, a qui acusen de voler saltar-se la llei.
6: Crec que aquesta és una batalla que volem seguir donant i també acabo amb el que han dit l'Alba i el Jaume. No donem la batalla per perduda. I no la donem, primer perquè la seguirem donant a Madrid i la seguirem donant des del Prat i a Brussel·les, perquè la Comissió Europea no ha autoritzat aquesta operació i seguirem insistint a través de la veu contundent del Jaume perquè no l'autoritzi, perquè aquest projecte no té cap sentit.
5: Tot plegat a les portes de la manifestació convocada per Aeroport diumenge contra l'ampliació i per la qual l'alcaldessa del Prat, Alba Jordà, ha fet una crida a la participació massiva.
0: Gràcies, Lluís. Tornem al Vallès. Ara ens quedarem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. Els grups municipals de Junts, de Castellà, Sant Llorenç Savall, Sant Manat i Gallifa s'han coordinat per demanar conjuntament la creació d'una comissaria de districte dels Mossos d'Esquadra a Castellà. Han presentat la moció als respectius plens i també han elevat la petició al Parlament. Tots els representants polítics implicats, a més dels diputats Josep Rius i Joan Canadell, van presentar ahir la proposta en un acte col·loqui anomenat Seguretat i Territori, una mirada de futur pels nostres municipis, que es va celebrar a la sala d'actes del Mirador de Castellà. Tots aquests municipis comparteixen problemàtiques similars i formen part de la mateixa àrea bàsica policial de Sabadell, segons va explicar Pere Rifà, regidor de Junts de Sant Llorenç Savall. La nova comissaria de districte atendria una població de quasi 38.000 persones. El portaveu del grup municipal local de Junts, Joan Juni, va remarcar que l'emplaçament de la futura comissaria podria construir-se a la zona del sector de la Playtex, on està previst construir la nova seu de la policia local.
0: Gràcies, Albert. Ara ens n'anem fins a Rubí. David García, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. A Rubí es compleixen 6 mesos sense registrar-se cap cas positiu de pesta porcina africana. De fet, des de l'inici del brot només s'han confirmat 2 únics senglars infectats pel virus en tot el terme municipal. El primer cas es va detectar a la zona oest a tocar de la C-16 entre el novembre de l'any passat i el gener d'enguany, al principi del brot. El segon i últim exemplar positiu confirmat a la ciutat es va trobar a finals de març a la llera de la Riera. Des d'aleshores, les anàlisis setmanals que fan els agents rurals als exemplars trobats morts o abatuts han donat sempre resultats negatius. El brot de la pesta porcina, però, continua actiu i ahir mateix es comunicaven 5 nous positius. El cert, però, és que els casos de les últimes setmanes es concentren al sud de Collserola, lluny de Rubí. Tanmateix, la ciutat continua formant part de la zona del risc, amb les mateixes restriccions d'accés al medi natural que fins ara. És cert, però, que hi ha zones com el Parc de Can Oriol o el Torrent dels Alous que es consideren àrees periurbanes i s'hi pot transitar, però, a partir del pas de la C-16 cap a l'antic camp de golf de Can Sant Joan, està totalment prohibit el pas i ho continuarà estant, com a mínim, fins a finals d'any.
0: Gràcies, David. Acabarem amb la crònica de Sant Cugat. Serà vella.
9: L'Aida Membaikuga, arquitecta i investigadora Sant Cugatenca, acaba de tornar de Nairobi, on ha tingut lloc la primera Bienal Panafricana d'Arquitectura. Allà hi ha presentat el projecte The Households, la casa sosté, una proposta audiovisual que explora el concepte d'arquitectura, què és una casa i com es construeix. Ho fa a través dels records de les llars d'infantesa de diverses persones entrevistades a Guinea Equatorial. Es tracta d'una peça experimental comissariada per ella mateixa i pels arquitectes investiga Endemann i Xavi Rodríguez Soriano, dirigida per la fotògrafa, productora i directora audiovisual Matilda Vidal de Llobatera i filmada per Gloyer Matala Evita. El projecte connecta les ciutats de Bata, Barcelona i Nairobi i ho fa a través d'una recerca que parteix de la memòria de les cases d'infantesa d'aquests entrevistats per redefinir el que entenem per arquitectura.

A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: Avui en el Connectats de divendres descobrim la Penya Fotogràfica de Badalona, una entitat prou jove però que aglutina un centenar de socis. Amb en Joan Brió, el seu president, coneixerem les activitats i també la situació actual de l'entitat, però també parlarem sobre fotografia i emocions. El tenim a punt a Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Bona tarda de nou, Carme. Tinc aquí a l'estudi el Joan Brió, president de la Penya Fotogràfica de Badalona. Què tal, Joan? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Fa quants anys que presideixes la penya de fotogràfica de Badalona?
2: Si no recordo malament, fa 2 anys i mig.
1: 2 anys i mig. I quin any es va fundar aquesta penya? Com va néixer? Quants socis actuals hi ha?
2: A veure, la penya fotogràfica va néixer el 2012 d'una colla d'amics que els agradava la fotografia amateur, per descomptat. Molt pocs, eren molt pocs, i això mica en mica anava creixent fins a arribar ara que estem al voltant d'un centenar de socis, val? Per tant, ja estem parlant d'una entitat que en el conjunt de la ciutat doncs té un cert pes. Una altra cosa és que tinguem més notorietat o menys en la mesura que ens dediquem a alguna cosa que, bueno, que tothom fa fotografies, però parlar de fotografia artística o fotografia ja d'un cert nivell, això, potser amb els tants mòbils la gent una mica això els rellisca. Però sí, estem parlant d'una entitat que no sé quina seria, però estaria entre les primeres entitats de cultura de Badalona. I aquesta és la nostra trajectòria temporal.
1: Home, 100 socis com a entitat cultural no és poca cosa.
2: No, hi ha un altre element que per mi és més important. Dels 100 socis, que siguin actius i que vinguin de forma regular i que omplin les nostres activitats setmanals, estem parlant de al voltant de entre un 20 i un 30%. No hi ha cap entitat que jo conegui que la seva activitat normal doncs tingui una presència d'un 30% dels seus socis. No sempre els mateixos, òbviament, però de forma contínua, per tant vol dir que com a entitat i com a conjunt és una entitat que és útil als seus socis i, per tant, els socis venen. Si no, doncs es quedin a casa. Això està claríssim.
1: Sí. Quines activitats s'hi desenvolupen a la penya fotogràfica?
2: A veure, d'entrada estem parlant de fotografia amateur en el 99% dels casos. Jo diria que em sembla que en tenim un que s'hi dedica a professionalment. Val? Nosaltres pensem que la manera millor d'aprendre fotografia, i estem parlant de fotografia artística, fotografia a un cert nivell, de molts tipus, la millor manera és compartir coneixements i, per tant, fem una sèrie d'activitats bàsicament de compartir. Mm. Vale? La primera i més habitual és que cada divendres a Can Cabanyes fem una activitat formativa o expositiva, en el sentit de que hi ha algun soci o gent de fora, fotògrafs de fora que venen, o qualsevol tipus d'activitat que permet que es pugui veure com fer determinades fotografies, com millorar-les, com revelar-les, com buscar la manera de posar en contacte aquella persona, aquell fotògraf que tot just comença o que no sap fer determinades coses o que no sap fer determinat tipus de fotografia, en contacte amb altres que sí ho fan. I, per tant, d'aquesta manera, és la manera que hem trobat que és més útil per aprendre fotografia.
1: Una espècie de ponències, podríem dir.
2: Sí. Per exemple, doncs jo què sé, doncs, d'aquí 15 dies, doncs, un soci de la penya que és especialista en intel·ligència artificial doncs ens explicarà les novetats que té doncs, el Photoshop en matèria d'intel·ligència artificial. Perquè el fem servir o no, no ho sé. Per això, però de totes maneres, perquè
1: el clar, són eines.
2: Són eines que la gent doncs, pugui anar dominant, no? O, per exemple, fa també poc doncs, va venir un fotògraf extern que ens va parlar doncs, una cosa que és la fotografia amb el temps, per exemple. És allò que dius, bueno, com? Pues sí, ell diu que ell quan fa sol no surt, però quan plou i hi ha llamps i trons surt, i les seves fotografies són espectaculars, no? Etcètera. O sigui, ja tenim moltes activitats d'aquest estil. Això va acompanyat de sortides. Fins ara estàvem fent una sortida com a penya, vale? Cada mes. Ara això ho estem intentant, doncs, que buscar la manera de que ja sigui més sovint, inclús no dic cada dissabte, però quasi bé, per tal de que la gent pugui tenir més contacte, i per tant més contacte vol dir més formació. A més, fem una lliga interna per tot el... En fi, perquè a la gent els agrada aquestes coses més competitives, que, per cert, a la Lliga Espanyola estem segons.
1: Això t'anava a preguntar, justament.
2: Estem segons, vale? A la Lliga Catalana estem tercers, però a nivell de fotògraf estem primers i segons i tercers. En el cas de Catalunya tenim el primer, el segon i el tercer.
1: Uau.
2: Per tant, algú hi ha. Diu jo, t'agradi més o menys la competició, però algú hi ha, no?
1: Abans de parlar d'aquesta competició, que em sembla molt interessant, volia repreguntar-te una mica sobre les sortides que feu. Són només aquí a Badalona o en feu per tot arreu?
2: No, estem parlant de sortides com a penya. Jo ho he volgut matitzar molt. Nosaltres incentivem a la gent que faci sortides, vale? Amb els seus amics, els seus companys, amb qui vulgui, gent de la penya, gent de no de la penya, que surtin. Però cada mes, més o menys, fem una sortida que l'organitza la penya com a tal. En general són fora de Badalona. Alguna és a Badalona, però en general són fora de Badalona. Per exemple, demà passat, el grup que fem més fotografia nocturna, juntament amb gent que no és de la penya, perquè això ho tenim totalment obert, fem una sortida a Gisclareny, allà al Berguedà, per fer la Via Làctea sobre el Pedraforca, per exemple, vale? I a l'hora de fer el recompte, doncs, ens han apuntat 22 persones, per tant, segurament allò on estarem no hi cabrem, haurem de fer torns, però farem la sortida i nocturna. Habitualment sortim fora i aprofitem, doncs, i si és el cas, doncs, anar a dinar junts i, per tant, intentar fer una mica de pinya. Entesa la pinya no només com a germanor i aquestes coses, que també, sinó que és un element que serveix per compartir experiències fotogràfiques i, per tant, millorar.
1: És un focus d'aprenentatge, bàsicament.
2: És un focus d'aprenentatge. Quan tu vas a una sortida que vam fer fa poc per anar a fotografiar volats, vale? Doncs, bueno, doncs gent que no havien fet bolets en la vida, com jo mateix, doncs ens vam passar el dematí estirats per terra fotografiant bolets i vam aprendre moltes coses que ens servirà no només per fotografiar bolets,
1: sinó per elements molt més petits,
2: per altres coses, no? Per tant, tot aquest procés d'aprenentatge és l'eix central de l'assumpte.
1: Joan, com es fa una bona foto? No sé si és una pregunta amb una resposta molt, molt llarga o té alguns detalls clars.
2: No. D'entrada, una bona fotografia vol dir que tu, quan veus alguna cosa, posem l'exemple d'un paisatge, si tu veus alguna cosa que t'emociona, amb quatre tècniques i una mica de paciència, tu intentaràs transmetre aquella emoció. És això, no res més. Si no t'emociona, oblida-te'n. La fotografia no sortirà. I si tu vas allà només per explicar via selfie, amb un mòbil, que has estat allà i res més, tampoc et sortirà la foto. Vale? Per tant, les coses són així de senzilles. Sí, sí. La fotografia és transmetre emocions. Després hi ha una tècnica, evidentment, hi ha un equipament, evidentment. I si tu t'hi vols dedicar com a aficionat, i a fons estem parlant d'un equipament seriós, pots començar per segones mans i tot el que vulguis, però és un equipament seriós. Per tant, dius, com es fa una bona fotografia? Emocionant-te davant de les coses. I això vol dir, moltes vegades, que és el fruit d'haver-te emocionat moltes vegades sense cap càmera a la mà.
1: Diries que el fet d'emocionar és el que més t'agrada fer fotografies?
2: A veure, jo particularment dedico, no exclusivament, però amb una bona part, a fotografia nocturna, fotografia de paisatge nocturn. Per tant, qui no ha vist mai a la Via Làctea, doncs el dia que la veu, doncs se li posen els pèls de punta. Pot ser que no se li posin els pèls de punta, cap problema, potser li agradarà anar als toros per dir alguna cosa, vale? Però si tu tens una mínima sensibilitat, després això ho podràs transmetre de moltes maneres. Un ho transmetrà, doncs, escrivint, fent un poema o cantant una cançó, i nosaltres ho expressem via fotografia. De vegades, la democratització de la fotografia a través del mòbil, no tenim absolutament res en contra dels mòbils, i nosaltres fem servir, jo faig servir el mòbil per fer determinades fotos.
1: Claríssim. Les fotos del dia a dia, podríem dir, pràcticament.
2: Les fotos de record, per descomptat. Sí. Vale? No em val la pena portar un equipament que pesa el que pesa, vale? Per tal de fer fotos de record, doncs, dels meus nets quan van a fer atletisme, per exemple. Per tant, això ha arribat a tal nivell de gent que al final sembla com si l'única cosa que es vol són records i prou. Però és que el record és una cosa i l'emoció és una altra.
1: Imagino que les vostres fotografies emocions en deuen transmetre, perquè si no, no estaríeu tan a dalt als rànquings que m'has comentat abans de competicions entre penyes Espanya i Catalunya. Com funcionen aquestes competicions? Qui les organitza? Quin és el criteri per decidir les posicions?
2: A veure, aquí hi ha un element essencial. En totes competicions d'aquest estil i tots els concursos hi ha un jurat que és inapel·lable, i aquest jurat té criteris, per una banda tècnics, també estètics, i també des del punt de vista de, per alguna forma, morals, en el sentit de que determinades coses es poden fer i determinades no es poden fer. I per tant és subjectiu. Això, diguem-ho d'entrada, que en el cas, això és igual que un concurs de cançons o el concurs de poesia, per exemple, que és subjectiu, no? Hi ha una Federació Catalana de Fotografia que organitza tot això i que agrupa pràcticament totes les entitats fotogràfiques de Catalunya. Hi ha la Confederació Espanyola de Fotografia que fa exactament el mateix i que em sembla recordar que a tot Espanya hi ha al voltant d'unes 500 entitats. I ells convoquen una, tant la catalana com l'espanyola, convoquen un concurs anual en la que cada mes els socis que vulguin doncs aporten fotografies en nom de la penya, però també en nom de l'autor, i això és valorat mes a mes, i va sumant punts, i al final doncs, el que té més punts guanya, com totes les coses aquestes, no? Per tant, cada dels primers d'un grup de 500, doncs, bueno,
1: té mèrit.
2: Té mèrit. No obstant, i això els mateixos premiats ho diuen, no? El premi més important és que realment la seva fotografia hagi quedat primera o hagi quedat tercera. Tot això és molt subjectiu,

0: virtuals que expliquen una mica la trajectòria de tothom. Però a part d'això, a Badalona tenim un lloc fixa de fotografia, que és el pàrquing del Viver, on hi ha sempre una exposició, van rotant exposicions de tots els nostres socis, o ara al mes d'octubre inaugureu una a la que participen tots els socis, vale? que ho fan cada any. A part d'això, m'ha editat un llibre que tenim a la venda, vale? Que per Sant Jordi vam posar a la venda i bueno, el tenim a disposició, a la que hi ha 70 fotos triades que tothom hi participa, però buscant un nivell de qualitat suficient. Algunes de les fotos són absolutament espectaculars i a més estan molt acuradament acompanyades d'uns comentaris poema fets per l'Enric Cervera, que és un autor, un poeta badaloní, que amb una habilitat extrema va ser capaç de fer petits comentaris a cada una de les 70 fotos que hi havia, quasi ben 48 hores, per tant, espectacular. I per altra banda, les nostres activitats són obertes, per tant, qualsevol pot venir qualsevol divendres a Can Cabanyes a partir de les 7 de la tarda, perquè tenim activitats, per tant, pot venir sense cap mena de problema.
1: Doncs queda dit, hi ha moltes maneres de seguir la penya fotogràfica de Badalona i també de veure les vostres fotografies. Joan Brió, president de la penya fotogràfica de Badalona, moltíssimes gràcies per venir al Connectats.
0: Molt bé, gràcies a vosaltres.

0: Arriba el moment al Connectats de repassar la cartellera cinematogràfica i conèixer ben bé què ens ofereixen les novetats aquesta setmana. Ho fem, com sempre, de la mà d'en Sergi Estapé i Jordi Guillem. Bona tarda.
1: Bona tarda. El divendres passat no va poder ser perquè era festa, però avui sí que torna la secció de cinema, com sempre aquí al Connectats, i amb la col·laboració del periodista de Diari de Terrassa, Jordi Guillem. Què tal? Com estem?
2: Bon dia.
1: Vacances?
2: Sí.
1: Ja no te'n recordes?
2: Sí, bastant bé.
1: Però no te'n recordes?
2: No massa.
1: Pràcticament no.

0: En principi mantindrem aquesta, més o menys el sistema que teníem. Parlarem de 5 de les pel·lícules que s'estrenen aquest cap de setmana, tot i que ja m'ha advertit el Jordi que tampoc és que brillin per la seva qualitat, i després parlarem, felicitarem a un actor que fa 78 anys demà. Comencem, Jordi, si et sembla, per una pel·lícula bèl·lica, una pel·lícula de la Segona Guerra Mundial, tot allò del desembarco de Normandia, bla, bla, bla, que es diu Tiempo de Victoria. És una pel·lícula britànica.
1: És una adaptació d'una obra de teatre de fa una dècada i explica la història del el protagonista, diguéssim, és un meteoròleg, que ara està tan de moda, que es dedica a fer previsions...
0: Però aquest encerta o no?
1: No ho sé, no s'ha de veure. Es dedica a fer previsions, en aquest cas són molt importants perquè han de definir si es pot atacar o no el dia D, el famós dia D del desembarcament de Normandia, i aquest senyor doncs té el seu tet-a-tet contra el general Eisenhower, que interpreta Brendan Fraser, el meteoròleg que es diu Andrew Scott, i és una, és això, una pel·li que ens explica les 72 hores prèvies al desembarcament de Normandia.
0: Molt bé, doncs escoltem una miqueta d'aquest Tiempo de Victoria, si t'assembla.
2: Llamen al general Eisenhower.
3: La operación Tigre fue un ensayo general para el día de... Cayeron como moscas. Un error. Un único error.
2: Ike, se acabó. Deja de torturarte. Lo hecho, hecho está. El capitán James Stack viene por petición expresa del general Eisenhower.
4: Ja hi ha fecha para la invasión.
0: Doncs aquesta pel·lícula bèl·lica, els posaglarin, no sé si tu ets molt fan de les pel·lícules bèl·liques, però...
1: No especialment, però...
0: No especialment, però...
1: Sí, és...

0: bona, sí.
1: Molt bé, escolta'm una cosa, tu has jugat mai a Resident Evil?
0: No.
1: Doncs és un videojoc que ha donat peu ara a una pel·lícula d'acció, terror també, que porta el mateix nom, Resident Evil, una pel·lícula feta als Estats Units.
0: Se n'han fet fins a 14 versions, la primera, la segona, la tercera, i ara aquest any se n'estrenen dues. Una d'elles és aquest Resident Evil dirigit per Zack Cregger, basat en el videojoc Capcom, que segurament molts de vosaltres coneixeu. Explica la història, de fet és una reinvenció totalment nova del joc, ens parla d'un missatger mèdic que es diu Brian, interpretat per Austin Abrams, que està immers en una cursa d'acció sense descans, una pel·li d'aquestes de supervivència, i apareixen zombis també, i
1: això és de tot, no?
0: Sí, 95 minuts, si us agrada, doncs passarà bé.
1: Aquestes no t'agraden?
0: No, en general.
1: No especialment. Molt bé, doncs, d'Estats Units venim cap aquí amb una pel·lícula que posa femenino singular, però jo he vist que també es posa
0: catalana,
1: català, no?
0: Sí,
1: femení,
0: sí. Femení singular,
1: singular, és un drama fet aquí que, veient el trailer, t'haig de dir que sembla bastant interessant.
0: Sí, va tenir molt bona acollida al Festival de Màlaga, on es va preestrenar. És una pel·lícula protagonitzada per Vico Escorcia, una actriu mexicana, també amb les catalanes Nora Navas i Mònica Almirall, a banda de Sergio Caballero. És la història d'una jove mexicana que treballa d'empleada de la domèstica a Barcelona i s'enfrontarà a tota una mena de situacions i d'adversitats quan la seva vida farà un canvi inesperat, per un motiu que ja veurem, i això, mentre s'intentarà controlar de nou la seva vida, doncs s'haurà d'enfrontar a la societat, a la família per la que treballa, una societat que la jutja i la limita, i en fi, buscarà la força per transformar-se. Com bé deies, una de les estrenes de la setmana, aquest femení singular.
1: Doncs escoltem una miqueta d'aquesta pel·lícula que ens deia el Jordi.
2: ¿Quieres tener una familia, no? Con hijos, tú me dijiste.
3: Ton pare no té nada marxada.
4: Per nosaltres ets com de la família.
2: No és el mateix, veritat?
4: Quants diners necessites?
5: ¿Puedes mantener la notita?
2: ¿Y si no sale bien?
6: Puta rellaria, això no és un lloc.
1: Doncs aquesta pel·lícula femení com a singular, aquesta pel·lícula catalana que podeu veure ja a partir d'aquest cap de setmana. Ens en anem de nou a Gran Bretanya, un thriller, aviam que m'expliques, es diu En la zona gris.
0: El més interessant és el seu director, que és Guy Ritchie, i el repartiment, encapçalat per Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Rosamund Pike i Carlos Bardem. És una pel·li que parla d'uns agents d'elit que viuen a la sombra, en les seves mansions, i que estan acostumats a treballar amb armes automàtiques, explosius i tot plegat, i la controvèrsia apareix quan hi ha un dèspota que roba una fortuna, mils de milers de dòlars, i ells han d'encapçalar una missió suïcida per recuperar aquests diners. En fi, la pel·li és un thriller desbocat, diguéssim. Es va estrenar als Estats Units el 15 de maig i arriba ara després de l'estiu aquí, i si us agrada Guy Ritchie, sobretot aquestes pel·lícules frenètiques de trets i històries fosques, doncs endavant.
1: Molt bé, també arriba tard, perquè, si no m'equivoco, es va estrenar el 2024, aquesta darrera pel·lícula que ens comentes, és una pel·lícula feta a Bolívia, és un drama, i es diu El ladrón de perros.
0: Sí, és una pel·li...
1: És normal que arribi dos anys tard? O
0: la producció... Sí, així, sí? Dos potser no tant, un sí, la producció és del 2024, és una pel·li que ha tingut molts premis l'any passat, i ara aquí, i el 24 també, i ara ens arriba aquí, va passar pel Festival de Màlaga, per Mar del Plata, etc. I la curiositat és que és una pel·lícula boliviana, que potser és la primera pel·lícula boliviana de la qual parlem, i és una pel·li que retrata de manera molt realista, molt naturalista, diríem, els carrers de La Paz, i ens parla d'un jove que es dedica a netejar botes al carrer, el sí, Martín, que és un orfe i
1: això,
0: tal.
1: Això ja no es veu, això que netegin les botes.
0: Bueno, alguns llocs sí, algunes estacions de tren, algun... jo n'he vist, sí, però no és habitual. I això, ell explica la seva rutina, el seu dia a dia, i intenta sobreviure també en una situació així. És una mica fent un paral·lelisme amb l'altra pel·li de femení singular, doncs una persona que està en un món que l'oprimeix i intenta deslliurar-se'n, diguéssim. Dirigida per Vinko Tomisic, protagonitzada per Alfredo Castro, Franklin Haro i Teresa Ruiz.
1: Molt bé, doncs escoltem una miqueta d'aquest El ladrón de perros.
7: ¿Y tú qué estás haciendo aquí?
5: No quiero que se entere que están viviendo aquí.
6: Bajo la ley, yo tendría que volver a ingresar a Martín a un centro de acogida. Usted lo estaría cuidando hasta que yo le encuentre un nuevo hogar.
7: ¿Cuánto tiempo trabajó mi mamá en la sastrería?
5: Varios años. Esa familia era bien fregada.
7: Me gustaría tener un perro como el suyo.
8: ¿Por qué no adoptas un perro?
1: Doncs acabem aquest repàs amb aquest Ladrón de Perros i també s'estrenen, per exemple, si us agradava molt allò del Correcaminos, no sé com es diria en català, el Correcaminos.
0: Correcaminos.
1: Doncs hi ha una pel·lícula d'animació dels Estats Units que es diu Coyote versus Acme. Recordeu que la marca Acme era la que protagonitzava tots els enginys del Coyote. Operación Teherán, la pel·lícula amb Liam Neeson, d'un thriller dels Estats Units. Sus Hijos, un drama de Gran Bretanya. Dues comèdies franceses, que ja sabeu que a nosaltres ens agraden bastant, Mis queridíssimos padres i Se abre la veda 2, una d'animació feta a Dinamarca que es diu Mumbo Jumbo se hace enorme i un drama fet a Espanya que es diu Tanit. Doncs escolta, ens queda temps per parlar de la persona a la qual volem felicitar perquè demà fa 78 anys. Aquí ens estem referint, Jerry Guillem?
0: A un actor britànic que va néixer a l'illa de Wight, a Cowes, que es diu Jeremy Irons, i que ha guanyat de tot, Tonys, Oscars, Globus d'Or, Emmys, i fonamentalment és conegut, va començar a ser conegut per les seves interpretacions en projectes televisius com Retorn a Brideshead, a banda d'altres pel·lícules, sobretot La Mission, la pel·li del francès Roland Joff.
1: És Joff o Joffé?
0: Joff, jo crec que jo sempre li dic Joff.
1: Com que posen accent, Joffé.
0: El hombre de la máscara de hierro, La casa de los espíritus, La mujer del teniente francés, El mercader de Venècia, també va fer incursions en el cinema més comercial amb la jungla de cristal, la tercera part.
1: Feia de germà del que mor per la primera.
0: Sí, no la recordo jo aquesta. Uh-huh. El misterio von Bülow, Herida, la pel·li del francès Louis Malle, i en un terreny més peculiar, sí, amb Juliette Binoche, un cinema d'autor. Un western d'aquests moderns que es deia Appaloosa, i una sèrie, sí, i una sèrie de televisió com The Borgias, i en fi, ara últimament està bastant retirat.
1: També havia posat algunes veus a algunes pel·lícules, no?
0: Sí, perquè havia fet del Rei León el personatge d'Scar, la pel·lícula d'animació, i en fi, havia treballat, ell va començar al teatre, va fer diverses aparicions en pel·lícules per televisió quan començava, per exemple una pel·li que es deia Nijinsky.
1: Aquesta és la del debut, em sembla.
0: Sí, és la primera, l'any 80. I va saltar la fama, llavors, com dèiem, amb el personatge de Charles Ryder, que segurament heu vist, de l'adaptació televisiva de Retorn a Brideshead, de l'any 81. Com a curiositat, va refusar, això sempre es diu dels actors, no?, quan un sí, va refusar el paper d'Hannibal Lecter El silenci dels anyells.
1: Jo crec que afortunadament, perquè jo crec que el paper...
0: No ho sé, Anthony Hopkins ho fa molt bé, però ell...
1: Sí, però jo, a part de... O sigui, el Jeremy Irons el tinc més per un altre canal, no? Per exemple, parlaves del Misterio von Bülow, és una pel·lícula que està molt bé, que sí, és ambigüitat, com ho fa, Herida, amb Juliette Binoche, sí, sí, aquesta...
0: Herida és la meva pel·li preferida.
1: Relació, sí, jo estaria aquí, però també, jo sempre, no sé si ho he explicat aquí, amb tu ho he comentat, que La Missió, jo la vaig veure a l'estrena al cinema i em va semblar una pel·lícula... prescindible, la vaig recuperar amb el temps i també, jo seria l'Eterna, no? El Misterio von Bülow,
0: La Missió,
1: Herida,
0: sí,
1: i La Missió, no? Herida és aquesta pel·lícula de que ell, doncs, bueno, si no l'heu vista, jo crec que ja heu tingut temps en què ell, doncs, s'enamora de la nòvia, de la fill, seria un match point diferent, no? Uh-huh. I que finalment acaben, doncs, tenint una relació que acaba, doncs, malament.
0: Malament, sí, sí.
1: Jo crec que és... Podem fer spoiler ja, no?, d'algunes sí, pel·lícules de fa temps. No sé, jo més o menys aniria per aquí, no? Les tres que a mi em van agradar. No sé, si tu veus igual, home, La casa de los espíritus no ho fa pas malament.
0: Però... Sí, és una pel·lícula molt clàssica, no?
1: I bé, així a nivell personal, està casat amb una actriu irlandesa que es diu Sinéad Cusack, no sé si la coneixes molt.
0: No tinc el gust.
1: I té dos fills, un fotògraf que es diu Samuel Irons, que va néixer en 1978, i un actor també que es diu Max Irons, que va néixer en 1985. I com que ets un passat, saps que t'aprecio molt, tu volies fer menció que... Va, vinga, la cunyita de Jordi Guillem.
0: No, que curiosament, avui, que demà fa 78 anys, i aquesta, avui que comença el Festival de Sant Sebastià, doncs és un dels convidats en aquest festival.
1: Mm-hmm. Festival de Sant Sebastià, que aquí, com el situaries? En el rànquing?
0: Home, és el tercer, no? Primer Canes... després...
1: Al nivell europeu, parlo.
0: Sí, bueno, i mundial, perquè festivals tampoc. Canes, Venècia, i després ja vindria Sant Sebastià. Berlín estaria per allà. Berlín, Sant Sebastià...
1: El territori espanyol està per sobre de Màlaga i...
0: Sí, sí, Màlaga, tot això ve després. Màlaga, Valladolid, Sevilla...
1: Uh-huh. I parlaves d'una cosa més comercial com la jungla de cristal. Deies que no recordes un paper, és aquell famós paper que ell fa, que el Bruce Willis
0: fa de dolent, no?
1: Sí, fa de dolent, representa que és el germà del que mor a la primera entrega. Uh-huh. I
0: les hauria de tornar a veure,
1: que es vol venjar, i ell és allò de Simon Dice, no? Que el va fer amb el Bruce Willis i el... ara no em surt el nom de l'actor afroamericà, els fa anar per tota...
0: Samuel Jackson?
1: Sí, Samuel Jackson els fa anar de bòlit per, diríem, resolent uns enigmes per evitar que petin unes bombes. Uh-huh. I després, doncs, bueno...
0: És una pel·li que molta gent té interès a tornar a veure, sobretot la primera, i no està a cap plataforma. És difícil de...
1: És curiós. Molt bé, alguna cosa més?
0: Doncs ja estaríem.
1: Demà, entrenament. No, jo et deia això perquè al Jordi li agrada molt parlar de festivals i jo sóc una mica més reaci.
0: Una mica reaci.
1: No, escolta, però bueno, Jordi, ja sabeu que l'aprecio, és una mica, amb aquest aspecte és una mica pesat, però bueno, tot se li perdona. Doncs escolta'm una cosa, què et sembla si marxem amb la banda sonora original de La Missió, d'aquesta pel·lícula de 1986, dirigida per Roland, jo el deia Joffé, tu dius Joff, amb Robert De Niro i amb un gran de la música com és Ennio Morricone, que ha fet sigut autor de bandes de sonores molt, molt importants. El tens ganes de tornar a veure, La Missió?
0: Sí, sí, sí.
1: És una pel·lícula, ja et dic, és una pel·lícula que a mi me'n recordo per, com si fos ara el cinema Rambla, el desaparegut cinema Rambla, la vaig veure molt.
0: Hi havia una botiga de Rambla.
1: Inclús d'allò que ets jove i fas una mica de broma i alguns espectadors grans ens van cridar l'atenció. Perquè, bueno,
0: aquesta sí és una pel·li que sí s'ha recuperat, s'ha tornat a passar, i el fenomen, per exemple, projecten de tant en tant.
1: Doncs per mi la veritat és que és una pel·lícula que val, si no l'heu vista, val molt, molt, molt la pena veure aquesta Missió. Jordi, ja
0: fins
1: benvingut
0: divendres
1: a la nova temporada.
0: Molt bé.
1: Tornem la setmana vinent.
0: Aquí estarem. Que vagi bé, bon cinema.

0: Últims minuts del Connectats que dedicarem a repassar el més destacat de l'agenda dels diferents municipis. I comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda de nou.
1: Bona tarda, Terrassa. Avui, a les 10 de la nit, màgia, d'on llavita la il·lusió en un espectacle de mentalisme amb el mag Esteban Alef a la nova Jascala. I demà dissabte, a les 5 de la tarda, celebració de la segona cantada d'Havaneres de Terrassa amb mostra de comerç de Can Aurell a la plaça del Progrés.
0: Gràcies, Sergi. Anem a comprovar què ens ofereixen des de Sabadell. Anna Clara, bona tarda.
2: Bona tarda de nou, Carme. Aquest cap de setmana Sabadell segueix en festa perquè el barri de Torre Romeu estarà de festa major. Les festes arrenquen avui a les 7 de la tarda amb el pregó i la traca d'inici. Diumenge, la cloenda de les festes està prevista per a 9:45 del vespre amb un castell de focs artificials. I per aquells a qui us agradi l'humor i la comèdia, Alma Andreu, més coneguda com La Forte, porta al casal Pere IV aquest dissabte a les 7 Estoy como nunca, una obra autobiogràfica on l'artista fa un recorregut des de la seva adolescència fins avui, satiritzant la seva pròpia experiència i presumint d'una vida completament absurda i plena d'incongruències.
0: Gràcies, Anna. Badalona, Martí Villegas, bona tarda de nou.
3: Hola, nou, Carme. Aquest dissabte el Teatre Zorrilla acull la cinquena edició de la cinquena nit de monòlegs. Una nit d'humor per recaptar fons per la Fundació de la Lucha d'Abril. Sobre l'escenari hi passaran Xavier Daltell, Toni Climent, Dani Luna, Alejandro Boli i amb la presentació de Raquel Montalvo. I de cara a diumenge els micacos participaran a la Diada Castellera Molins de Rei. A la nostra ciutat també s'hi celebra la Festa del Sant Crist i la Festa de la Verema de Canyet amb el repic de campanes, l'Eucaristia a 11:45 del matí, la trepitjada popular de raïm i most, un dinar popular i el concert de Jaume Parra a 6:45 de la tarda.
0: Gràcies, Martí. Anem a Castellà del Vallès. Guillem Plans, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Doncs aquest diumenge a Castellà una cita que encanten els vilatans i és la 20a trobada del Puig de la Creu, en què el cim de la muntanya commemora l'inici de l'estació. I atenció, perquè a més de cultura popular, una exposició i esmorzars, serà una oportunitat única per descobrir la capella, ja que hi ha portes obertes.
0: Gràcies, Guillem. I des de Rubí ens informa del més destacat de l'agenda, la Mariona Jerez. Bona tarda.
5: Bona tarda, Carme. A Rubí aquest cap de setmana tenim els Tocs de Sant Roc, més coneguts com la festa major petita de la ciutat. Avui al vespre tindrem la 14a trobada de bèsties de foc amb 5 colles de diables participant. La trobada es farà a 9:45 de la nit al celler i començaran un recorregut pel municipi a partir de les 9. Després anirà seguit un sopar popular a la fresca a la plaça Doctor Guardiet i un concert del grup de versions Aurora Brothers. I demà dissabte a 10:45 del matí s'inaugura la 8a Fira del Vermut amb productes artesanals i de proximitat. També hi haurà jornada de portes obertes al Museu Etnogràfic Vallhonrat amb una visita guiada a les 11 del matí. I no acaba aquí. Diumenge hi ha el segon concurs de sardanes reveses, la 33a trobada de gegants i la segona trobada Tacatocs de Sant Roc, amb 4 colles de batucada de diferents pobles. I per acabar, un espectacle de foc i diables a 9:45. Un cap de setmana que no et pots perdre.
0: Gràcies, Mariona. I des de Sant Cugat us expliquem que durant el cap de setmana Valldoreix lluirà les seves millors gales en la seva festa major, que va començar dimecres, però que ha reservat els plats de forç per aquest cap de setmana. Avui, per exemple, a les 8 del vespre, el pregó a càrrec de l'Associació de Veïns de la Colònia de Montserrat, que celebra el seu centenari, seguit de botifarrada popular, bingo musical i concert amb els 80 principals. Dissabte, ballada de sardanes a càrrec de la Copla Ciutat de Terrassa a partir de les 12 a l'aparcament de l'estació dels ferrocarrils de la Generalitat, i diumenge concurs de paelles a partir de les 12 del migdia a l'Embalat. També durant tot el cap de setmana, segona edició de la Fira del Raig per celebrar l'origen agrícola de la ciutat, amb espais dedicats a la cervesa, l'oli, el vi i els productes de proximitat. Tot això a la plaça de Barcelona. Bé, doncs, arriba el final d'aquesta edició de divendres del Connectats. Tanquem una nova setmana esperant que gaudiu del cap de setmana i ens torneu a retrobar dilluns, quan passin 3 minuts de les 5 de la tarda. Adéu-siau a tots.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
3: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
5: Sovint, o bé repetim patrons, o bé volem anar-nos completament al pol oposat. I saber que a vegades no haig de dir res. Simplement haig d'estar amb calma, acompanyar, és un gran pas. Els límits protegeixen, han de cuidar. Són una manera de dir t'estimo i et dic fins a on estàs segur.
6: Ni mama ni momo, el teu espai per criar amb serenor. Cada setmana a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Arrenquem nova temporada d'Actualicat. Arrenquem un curs més amb els micròfons oberts per ser la brúixola de la música en la nostra llengua. I sí, el setembre ens porta, com cada any, el ritus de fotos oficials, titulars triomfalistes i el discurs habitual que diu que la música en català viu el seu millor moment. Però des d'aquest micròfon, en aquest primer programa, no volem caure en la complaença fàcil. Quina és la realitat quan apaguem els neons dels grans escenaris? És cert que tenim una generació d'artistes que omplen palaus, que han conquerit el pop urbà, la festa i les xarxes socials sense demanar permís a ningú. És cert que la gent jove canta en català amb una naturalitat que fa 20 anys era impensable. Però no ens enganyem. L'èxit d'uns quants caps de cartell no pot tapar les esquerdes d'un sistema que s'està tornant perillós i profundament desigual. Mentre els grans macrofestivals baten rècords de recaptació, el circuit de sales petites, el veritable planter d'on surten els talents del demà, s'ofega per pagar el lloguer. Mentre celebrem milions de reproduccions a Spotify, centenars de músics continuen malvivint de la precarietat, incapaços de cobrir costos de producció o de cobrar un caixer digne per actuar en moltes festes majors. I mentre parlem de normalització, la presència del català a les grans plataformes digitals o a certs mitjans de masses continua sent una batalla costera amunt. Tenim un talent desbordant, sí, però tenim una indústria fràgil. I la música d'un país no es mesura només per quants milers de persones salten en un camp d'esports un dissabte a la nit, sinó per la salut de les seves arrels, per la diversitat de gèneres que no troben lloc als algoritmes i també per les oportunitats que donem als que comencen. Aquesta nova temporada d'Actualicat no serà només un altaveu per als èxits i les celebracions, sinó també un espai per fer preguntes incòmodes, per donar veu als que no tenen grans campanyes de màrqueting al darrere i per defensar la música en català des de la rigorositat, la crítica i el compromís. Comencem, doncs, nova temporada. Pugeu el volum perquè tenim molt de què parlar i molt a escoltar.
2: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
1: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, benvinguts i benvingudes, doncs, a aquesta nova temporada d'Actualicat. Abans, però, esperem que hàgiu passat unes molt bones vacances al llarg d'aquest estiu i també volem saludar a les noves emissores que a partir d'aquesta setmana emetran també el nostre espai. Amb elles ja arribem a 30 emissores arreu del nostre territori. Aquestes emissores són Amposta Ràdio, Ràdio Canet, Ràdio Martorell, Mataró Ràdio i Alcanar Ràdio. En aquesta edició d'Actualicat tindrem agenda, notícies, efemèrides, novetats discogràfiques i també una entrevista. Avui serà amb l'andorrà Quim Salvat, que acaba de treure un nou avançament del que serà el seu nou disc. Aquest avançament porta per títol Macros i Merdes. Aprofitarem, però, l'entrevista per parlar també del disc que veurà la llum el proper mes de febrer del 2027. El títol d'aquest disc serà De Zero. Comencem, doncs, a Actualicat.
0: Les efemèrides, dia a dia, Actualicat.
1: Avui les que van del 21 al 27 d'aquest mes de setembre. Mariona Jerez.
3: Comencem a lo gran, perquè el 21 de setembre és, sens dubte, un dels dies més carregats de la història de la nostra música. El 21 de setembre de 1963, una jove guillermina Mota pujava per primer cop a un escenari al Casino del Figaró, iniciant una carrera clau de la cançó i el cabaret. Un 21 de setembre de 1919 neix Teresa Rebull, l'àvia de la nova cançó des de l'exili. I també un 21 de setembre, però de l'any 1941, ho fa la inconfusible Núria Feliu. Des del País Valencià, bufem les espelmes amb l'excel·lent veu del coi Neus Ferrí, nascuda el 1984. I per acabar de reblar el clau, avui és també el naixement de dues icones del nostre pop-rock. Carles Sabater, la veu inoblidable de Sau, nascut el 1962, i Joan Miquel Oliver, nascut el 1974, el cervell i guitarrista d'Antònia Font. Continuem ara amb el 22 de setembre de 1963. Salomé guanya conjuntament amb Raimon el primer premi del 5è Festival de la Cançó Mediterrània. I un aniversari destacat, 22 de setembre de 1966, neix a Sabadell un dels artistes més genials, icònics i transgressors de la nostra escena, Albert Pla. Des dels seus inicis en català amb l'àlbum Ho sento molt fins als seus espectacles d'avui en dia, Pla ha portat la cançó d'autor, la ironia i la provocació teatral a una altra dimensió, per molts anys. Arribem al dia 23 de setembre amb dues efemèrides ben marcades al calendari de la nostra cultura. Recordem primer que el 23 de setembre de 1992 ens deixava Mary Sampere, la inoblidable reina del paral·lel, una artista polifacètica, actriu i cantant de music hall que va omplir de riures i espectacle als teatres de tot el país. I fent un salt fins al 23 de setembre de 2022, un trio femení revolucionava la música d'arrel contemporània, Marala, que publicava el seu segon i aclamat disc Jota de Morir. Un treball magistral produït per Pau Ballbé, que va guanyar el Premi Andarrock al millor disc de l'any, fusionant la tradició, la mort i la vida amb unes harmonies vocals úniques.

El 24 de setembre ve carregat de moments clau de la nostra història musical. Comencem bufant les espelmes pel més galàctic de tots. Un dia com avui de 1948 neix a Barcelona Jaume Sisa, creador d'un univers poètic i surrealista únic que ha marcat generacions senceres. I viatgem també fins al 24 de setembre de 1972, que va ser el dia que es van celebrar les mítiques 6 hores de música progressiva a Sallent, un esdeveniment pioner que va reunir l'escena més innovadora del rock i l'underground del país. I en l'àmbit de la música melòdica popular, recordem que un 24 de setembre de 2008 ens deixava Ramon Calduc, una de les veus més conegudes dels festivals i la cançó melòdica dels anys 50 i 60. Arribem al 25 de setembre amb 3 noms de referència de la nostra música. Recordem primer que un 25 de setembre de 2009 ens deixava la gran pianista Alicia de la Rocha, una de les intèrprets més aclamades del segle XX a nivell mundial per les seves magistrals versions d'Albéniz i Granados. I la mateixa data té un pes enorme en les dates de naixement. Un 25 de setembre de 1896 neix a Valls el compositor Robert Gerhard, pioner de l'avantguarda, que va nodrir la seva obra del cançoner tradicional català. A més, un dia com avui, però de 1992, neix a Sant Esteve Sesrovires Rosalia, la cantautora i productora que, com sabeu, ha aconseguit projecció internacional. Dues efemèrides de pes per la nostra música per al 26 de setembre. Viatgem fins a l'Empordà, on un 26 de setembre de 2002 arrencava a Figueres la primera edició del Festival Acústica, una cita que va néixer per reivindicar els formats íntims i que s'ha convertit en un dels grans aparadors del pop-rock en català. En aquesta mateixa data, però de 2009, la banda reusenca Whiskins deia adeu definitivament als escenaris amb un concert multitudinari i molt emotiu a la plaça del Mercadal de Reus. 17 anys de trajectòria i cançons inoblidables com puc ser, que ja queden per a la història.

0: tanquem les efemèrides de la setmana amb el 27 de setembre, carregat d'aniversaris, xifres rècords i grans escenaris. Comencem recordant el debut al Palau de la Música Catalana del grup de folk Els Xerracs. La formació, liderada pel virtuós guitarrista Toti Soler, que va obrir camins a la nostra música d'arrel, i això va passar el 27 de setembre de 1964. I parlant de ritme i noms propis, avui celebrem també el naixement de Pep Bosch, el 27 de setembre de 1963. Bateria indispensable, que ha deixat la seva petjada a bandes de referència com Sopa de Cabra. Aquest 27 de setembre també té un capítol daurat en la història recent. Un dia com avui del 2011, els Amics de les Arts aconseguien oficialment el seu primer disc d'or gràcies a l'èxit massiu del seu àlbum Bed and Breakfast. I per rematar la jornada, bufem les espelmes amb Arnau Aymerich, cantant i guitarrista dels Every Night, referents del folk rock combatiu a casa nostra. Arnau va néixer el 27 de setembre de 1987.
1: Gràcies, Mariona.
2: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat. Dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
1: I obrim ara la nostra secció de novetats en discogràfiques. En aquesta primera setmana d'Actualicat venim carregats de projectes molt especials, discos gravats en directe, col·laboracions de primer nivell i cançons que tenen una història al darrere que val la pena analitzar en detall. Comencem per un dels treballs més arriscats i viscerals. Mariona Escoda acaba de publicar el seu nou projecte titulat En Acústic. 8 cançons pròpies i 5 versions gravades en directe. La cantant de Valls decideix fer un pas cap a la modèstia sonora, desmuntant els arranjaments de pop electrònic a quins ens tenia acostumats per quedar-se només ara amb 3 elements: la seva veu, un piano i una guitarra. Records que...

Continuem en aquest terreny orgànic i cuidat perquè Sara Roy ens porta una de les col·laboracions més boniques de la temporada. El seu nou senzill es titula L'error més bonic i no ho fa sola. S'ha rodejat de la veu de Judith Nederman i del mestratge a la guitarra d'en Pau Figueres.

La lletra de l'error més bonic de Sarah Roy reflexiona sobre aquelles decisions que sobre el paper semblaven equivocades o fora de temps, però que acaben sent imprescindibles per entendre on som ara. I canviem radicalment de terç per anar cap a un llançament amb una projecció enorme. Els Amics de les Arts han tornat a la càrrega amb el seu nou senzill Encara Som Aquí, una cançó que té una fita marcada en vermell al calendari, ja que s'ha confirmat oficialment com el tema que posarà banda sonora al concurs de Castells de Tarragona d'enguany.

Continuem el nostre viatge amb Guillem Gisbert, que manté el ritme ferm a la seva trajectòria en solitari. El cantant barceloní continua desgranant noves composicions on demostra perquè se'l considera un dels millors lletristes de la seva generació. En aquest nou tema, Entretem-me, Gisbert torna a fer gala del seu domini del costumisme, la narrativa musical i les estructures més convencionals.

0: Entretema, de Guillem Gisbert. És el primer avançament del que serà el seu nou disc en solitari, que sortirà el pròxim 13 de novembre.
1: El meu país és l'Empordà.
0: I per tancar el repàs d'aquesta setmana, ens n'anem cap a la Bisbal d'Empordà. Miquel Abres presenta un projecte de revisió de la seva trajectòria i ho fa recuperant un dels seus grans clàssics, El meu país és l'Empordà. Però atenció a la dimensió d'aquesta nova versió enregistrada en directe a l'estudi, perquè compta amb la col·laboració d'en Lluís Llach. Oh, no.

nova versió, doncs, del Meu País és l'Empordà, amb la fusió entre la veu rascada i rockera d'en Miquel Abres i la solemnitat inconfundible d'en Lluís Llach, que dota la cançó d'una profunditat emocional impressionant. I bé, fins aquí el nostre repàs d'aquesta setmana a les novetats discogràfiques, al directe despullat de Mariona Escoda, la sensibilitat compartida de Sara Roy amb Judith Nederman i Pau Figueres, l'himne casteller...

0: Andorra. Avui tenim a Actualicat una d'aquelles veus que no només canten, sinó que expliquen històries amb les quals és impossible no sentir-se identificat. Ell és el cantautor Quim Salvat i està d'enhorabona perquè el proper mes de febrer veurà la llum el seu nou treball discogràfic que portarà per títol De Zero. Però per fer la dita més lleugera, ja ens ha anat deixant. Com sabeu molts de vosaltres i heu pogut escoltar durant aquestes darreres setmanes al nostre espai, ha estat ja deixant algunes píndoles i ja podem gaudir de tres avançaments. Saludem en Quim. Quim, molt benvingut a la ràdio.
1: Moltes gràcies. Moltes gràcies.
0: Quim, el títol del tercer avançament d'aquest que serà el teu nou disc porta per títol Macros i Merdes. Qüestiones, entre d'altres coses, amb aquest tema els grans formats musicals, no?
1: Bueno, és cert que no com perquè hagi estat en tots els festivals i puguem dir que en tots els festivals s'hi pugui trobar. Jo sí que parlo en aquest cas dels que he pogut estar últimament jo i en els que m'he quedat sorprès moltes vegades, no? I la veritat que creia que volia fer una cançó per, com a mínim, pues, comentar-ho, no? El que he pogut veure en segons quins dels festivals grans. Coses bastant surrealistes i també, en molts casos, sortint una mica de l'àmbit de la música, en molts altres esdeveniments macros en els quals també he pogut visitar i te'n dones compte que a vegades fer coses tan grans perden una mica l'essència de la qualitat i de la realitat del que ens volen vendre.
0: Perquè, entre d'altres coses, suposo que penses que a vegades l'espectacle com a tal, i molt sovint, pesa més que el mateix artista, no?
1: Sí, considero que està molt bé incrementar l'espectacle, afegint-hi llums i afegint-hi temes pirotècnics, és genial, però sempre i quan es mantingui l'essència, que crec que és la base d'un gran concert, que és el fet de poder tenir una bona banda tocant en directe. I ja et dic, pel que he vist últimament, sense anar més lluny aquest estiu, és una mica lluny d'això, no? Sí que és veritat que es potencia molt el tema de llums i d'audiovisuals i de focs artificials i confeti, i te'n dones compte que potser hi ha gent que no està ni tocant, no?, dalt de l'escenari, i dius, bueno, potser estem perdent una mica l'essència del que és un gran concert.
0: Com dèiem anteriorment, ja has avançat tres temes, tres cançons. Aquestes tres cançons, Quim, ens ensenya el camí al que serà el nou disc. Senties que definien, doncs, la paleta de colors del nou àlbum?
1: Sí, la veritat és que hem anat llançant aquestes tres primeres propostes i, tal com diu el nom de l'àlbum, és De Zero, que al final és com partim en qualsevol àlbum que comencem de nou, doncs sempre com partim de zero, no? Ja sigui amb el que volem explicar, com ho volem explicar, quina és la textura que li volem donar en aquest nou treball, i he de dir que és segurament el més potent dels quatre, però realment volia que fos un nou treball que parlés d'històries reals, també, com han sigut els altres tres, però més de manera reivindicativa i amb una mica d'ironia, no? Perquè és veritat que el Sempre Estaràs Aquí, que va ser el primer, doncs és una balada d'una experiència viscuda que la veritat és que no es pot desitjar ningú, ni molt menys, però era una cançó que volíem treure com a primera perquè potser és la que més s'assemblava al que venia fent jo anteriorment, i després ja hi va haver un canvi radical, no? El Suelo del Lugar, doncs, bueno, és el primer single que ha sortit de la meva discografia en castellà. Fins ara tots els tres primers treballs havien sigut íntegrament en català, en aquest ja hi ha els dos idiomes, i ja va ser una mica despedir-nos del que venia fent amb la presentació del Cel·lo del Lugar, i ara tornem amb una altra cançó en català en modo reivindicatiu, no? A aquestes situacions viscudes que m'han sobtat bastant i que no només volia que quedés en l'àmbit de la música, que sí, que al final és una cançó i que volia parlar d'això, però és cert que també ho vivim i es viu en altres àmbits, no? Sectorials.
0: Tancar-se a compondre un nou àlbum sempre és un viatge d'anada i tornada. Com ha estat el procés de gravació d'aquest treball?

0: Comparat, per exemple, amb els teus darrers o anteriors discos?
1: Doncs la veritat ha sigut el treball en el que millor he pogut treballar, perquè, bueno, com bé ja saps, la dificultat de poder enregistrar un àlbum, un llarga durada, doncs és difícil, no?, a nivell, doncs, econòmic, a nivell de gestió, a nivell de tot una mica, però aquesta vegada vaig tenir la gran sort de que el govern d'Andorra em donés suport, que em donés l'ajut a la professionalització, i és el primer dels quatre que he pogut treballar, doncs, realment amb els tempos que volia, els dies d'estudi necessaris per poder fer les coses bé, deixar el temps prudencial i necessari amb cada cançó per poder gestionar i veure que realment allò és el que busquem, fer-hi una producció musical i treballar-ho de manera acurada, poder enregistrar de forma correcta i com s'ha fet sempre en uns estudis com Musicland, en el qual les guitarres que s'escolten són guitarres gravades de veritat, no hi ha cap alteració, són amplificadors al 4 i bueno, vaig voler fer les coses com creia que s'han de fer quan tens possibilitats, no?, de fer-ho, perquè al final, si jo entenc i comparteixo també que si tens menys estris com per poder-ho enregistrar, doncs, bueno, ho has de fer de manera més digital, però al final aquí amb aquest disc hem tornat a l'analògic, els pedals analògics, el so de veritat dels amplificadors i darrere de les mans i de les orelles d'un mestre com el Jordi Soler a Musicland, i després ens vam poder desplaçar també a Londres a treballar, ja havíem estat i realment és un plus més el poder anar a Londres a mesclar i acabar de gravar les veus allà. I la veritat que és el disc que en millors condicions he pogut fer. No sé si tornaré a tindre mai més la sort de poder treballar amb aquestes condicions.
0: Quim, a més, aquest any celebres els teus primers 10 anys de trajectòria musical. Què ha canviat del Quim de fa 10 anys a ara, parlant, òbviament, de la vessant musical?
1: Bueno, la veritat és que hi ha molta diferència, no?, d'aquelles primeres cançons. Sí que és veritat que en aquelles primeres cançons hi vaig rebre el Premi Carles Sabater i va ser l'inici d'aquesta carrera, però era tot més verd, no? O sigui, és més l'inici. Un primer disc d'algun artista sempre és un primer disc i és el que més estàs una mica descol·locat perquè no ho has fet mai i perquè no, realment, doncs, no saps tampoc com anirà i com sortirà, però la veritat és que bueno, hi ha hagut una evolució a nivell tant musical com a nivell de producció, a nivell, bueno, crec que està tot fet més cuidat al detall i també no oblidar-me de la gran sort de poder, pues, això, no?, amb l'ajut aquest que m'ha donat govern, pues, poder comptar amb la signatura del segell a Barcelona, amb tot el suport de Crea Músic per fer tota la difusió i promoció, que la veritat que és genial, i el intentar, sobretot amb aquest quart disc, arribar al màxim de públic possible simplement per això, perquè al final quan escrivim alguna cançó és perquè aquest missatge, pues, arribi al màxim de persones possible, no? I la veritat que crec que hi ha una evolució tant musicalment com a nivell de missatge, com a nivell de difusió en tots els nivells.
0: Encara que no ho sembli, el febrer està aquí mateix. Com es paeixen aquests mesos d'espera quan ja ho tens tot a punt, podríem dir, però el disc encara no ha sortit del tot a la llum?
1: Bueno, la veritat és que sabem com funciona avui en dia el mercat de la música, no? I és veritat que tampoc volíem a tenir el disc acabat i a posar-lo a totes les plataformes, perquè si no al final tota la part de descobrir la nova música del Quim Salvat, doncs, bueno, quedava, ho poses tot d'immediat i l'endemà ja és vell, no? Llavors sí que és veritat que tot el que és el material físic, tot el que són els vinils, els CDs, els USBs, el merchandatge, tot això ho tenim. És una cosa que la gent que s'apropa com a públic als concerts pot obtenir i a casa seva ja pot escoltar el disc íntegrament, però de manera digital fins al febrer, doncs, bueno, vam crear aquesta estratègia, crec que és encertada perquè s'està venent material físic en tots els directes i esperem al febrer, quan ja, doncs, haguem pogut fer una mica de presentació, doncs, fer la gran presentació i després ja sí posar-ho tot en plataformes digitals, que tothom pugui escoltar-ho a través de plataformes digitals.
0: Quim, ja per acabar, tenim data exacta de sortida del disc i també tenim data exacta de quan serà el concert de presentació?
1: Bueno, la previsió de la publicació en totes les plataformes està prevista pel 18 de febrer del 2027, però prèviament encara tenim un quart llançament que es farà ara al novembre, el mes de novembre, el pròxim mes, i la veritat és que amb moltes ganes. La data exacta encara no, perquè estem tot pendent del que és la presentació oficial, em refereixo, perquè estem pendent de l'espai, de l'entorn, de veure lo gran que ho podrem fer a nivell de col·laboracions i també, degut a que serà la presentació definitiva i encara no està tancat el recinte, però sí que serà el febrer i el llançament del quart single, el segon en castellà, està previst al novembre.
0: Doncs, Quim, ha estat tot un plaer el poder compartir aquests minuts amb nosaltres, ja ho sabeu, des del passat dia 8, perquè va coincidir amb la Diada Nacional d'Andorra, el Dia de les Meritxells, tenim a les diferents plataformes el tercer avançament del disc de Zero, que porta per títol Macros i Merdes. Gràcies, Quim, i els millors dels desitjos per aquest nou treball.
1: Moltes gràcies a vosaltres i esperem que pugui arribar al màxim de públic possible i amb moltes ganes de seguir llançant noves cançons d'aquest nou treball.
0: Nosaltres, definitivament, tanquem aquesta entrevista, tot i que hem d'escoltar, òbviament, aquest tercer avançament del disc del Quim Salvat, Macros i Merdes.

0: L'agenda de la música en directe.
1: No, no és el meu germà, però sí un bon amic i un bon company, Robert Fernández.
2: Aquest proper cap de setmana la música a la nostra llengua sona a ple rendiment de nord a sud i d'est a oest. Avui fem una ruta completa pel mapa sonor, des de la plana de Vic fins a la Catalunya Nord, Andorra, el País Valencià, les Illes i la ciutat de l'Alguer, a la Sardenya. A Catalunya, l'epicentre musical d'aquests dies és el Mercat de Música Viva de Vic. Aquest divendres 18, la plaça Major serà una festa gratuïta. A 8:45 del vespre, obre el foc al rock festiu de Dan Peralbo i el Comboi, i a 9:45, agafa el relleu al pop urbà de Mama Duixa. I per als amants de la cançó d'arrel i el folk punk, a 9:45, en Pep Jimeno Botifarra actuarà a l'Atlàntida, mentre que a 11:45, el folk enèrgic de Remei de Cala Fresca sonarà a la Carpa. El dissabte 19, la festa continua. Ginestà portarà la seva poètica pop a la plaça Major a 10:45, i els amants del punk rock en català tenen una cita a 11:45 amb Crim a l'espai La Carpa Catedral. Tanquem diumenge 20 a Vic amb el concert familiar d'en Bauca a 11:45 del matí i el comiat de gala amb Quimi Portet a 7:00 de la tarda a l'Atlàntida.

I ara creuem fronteres sense canviar de llengua. A la Catalunya Nord, el divendres 18 a 2:15 de vespre, el degà de la cançó en català, Pere Figueres, oferirà un recital íntim a la Casa Musical de Perpinyà. A Andorra, el dissabte 19 a les 9, la banda de pop-rock andorrà, l'Andart, presentarà les seves cançons al Teatre Comunal d'Andorra Vella. I fem el salt marítim fins a Sardenya. Dissabte, a les 8 del vespre, la veu de l'algueresa Clàudia Caprutza ressonarà al recinte històric de l'Alguer per reivindicar la cançó en algueres.

0: Completem el trajecte posant rumb al sud i a l'arxipèlag. Al País Valencià, el divendres 18 a les 9 del vespre, el cantautor de Xàtiva, Feliu Ventura, actuarà en format acústic a la sala El Volander de València. I l'endemà, el dissabte 19 a les 10, el folk fusió del Diluvi farà vibrar l'escenari del Port de Castelló de la Plana. Pel que fa a les Illes Balears, el menorquí Cris Joanico oferirà el seu directe diumenge a les 7 de la tarda al Teatre Principal de Maó. Com veieu, un cap de setmana vibrant on la música, la nostra llengua, serà la gran protagonista de tot el territori.
1: Notícies a Actualicat.
2: El pròxim 23 de desembre, el Palau Sant Jordi acollirà l'última gran festa de l'any, una nova cita musical que reunirà sopa de cabra de tallets, els catarres i buhos en una gran nit de música en català. Organitzat pel grup Clippers, el concert formarà part de les accions de commemoració dels 120 anys de l'entitat. La proposta arriba a les portes de Nadal i es planteja, com dèiem, com l'últim gran concert de l'any, amb un cartell que uneix quatre grups de diferents generacions i estils. Una combinació pensada per un públic ampli i familiar i que permetrà compartir alguns dels grans èxits de la música catalana de les darreres dècades amb les cançons que avui marquen l'escena del país. Ja ho sabeu, doncs, proper 23 de desembre al Palau Sant Jordi, sopa de cabra de tallets, els catarres i buhos. A la nostra editorial avui parlàvem de les sales de concert. Doncs bé, aquest mes de setembre ja ens hem trobat amb l'última nit d'una d'aquestes sales. L'icònic bar Yeah de l'avinguda Ramon Folc de Girona, que ha tancat les seves portes. Després de 12 anys, la Lucía Rocha i en Quim de Quintana han decidit abaixar la persiana d'un dels darrers bars musicals de la ciutat on es programaven concerts en directe. Ho fan tristos però satisfets de la feina feta i amb la tranquil·litat de tancar en el millor moment. Rocha i de Quintana reconeixen que no és fàcil i critiquen que hi ha festivals d'estiu per sobre de les nostres possibilitats. Això afecta directament les petites sales. En aquest sentit, des del sector lamenten que es perdin locals molt necessaris per les bandes emergents que busquen en aquests locals les seves primeres oportunitats. Judith Nederman i Júlia Colom són algunes de les artistes destacades de la tercera edició del Muses Festival. El festival tindrà lloc entre els mesos d'octubre i novembre amb activitats repartides en diversos espais patrimonials dels municipis de Reus, Falset, Valls, l'Hospitalet de l'Infant, l'Espluga de Francolí, Santes Creus i Tarragona. També s'han programat artistes emergents i projectes interdisciplinaris com Raquel Lua, Losara Fontan, Olívies i Núria Andorrà, entre altres. La voluntat del Muses és impulsar i donar visibilitat a l'escena musical femenina promovent la igualtat d'oportunitats i la diversitat.

0: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat, dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
1: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, hem de posar ja el punt i final a aquesta edició d'Actualicat. Recordeu, tornem d'aquí 7 dies. Mentrestant, ja ho sabeu també, si podeu, gaudiu de la música en català i en directe. Adeu-siau.

0: Sound amb Robert Fernández.
1: Hola, què tal? Com esteu? Benvingudes, benvinguts una vegada més a l'únic programa radiofònic destinat íntegrament a promoure tota l'escena musical rubinenca. Això torna a ser...
0: Rubí Sound, un programa dissenyat per gaudir de tota l'escena musical rubinenca.
1: Nova temporada i ja van 13, eh? A tots els supersticiosos i supersticioses, que no us preocupeu, eh? Que és un número que a mi, personalment, em dona bona sort i crec que també li donarà al Rubí Sound. Aquesta temporada serà una nova oportunitat per poder impulsar tota l'escena musical rubinenca. Poc ens imaginàvem quan començaven a l'any 2013 que encara estaríem aquí amb el projecte ben viu i ple de noves aventures. Quan varen començar, només hi havia dues entitats musicals i ara en tenim, atenció, 7 entitats musicals. Als inicis del programa, la influència dels artistes locals era mínima dins de la Festa Major, per exemple, i ara ocupen gran protagonisme i diferents espais de la Festa Gran de Sant Pere. El Festival Rubí Sound ha demostrat que era possible, sí, sí, com era factible també, omplir l'espai 14-13 amb més de 500 persones i dues vegades consecutives. L'efervescència i potència de l'escena local és inesgotable. I gràcies al Rubí Sound, sí, ho hem tornat a demostrar. És clar que sí. I aquest any ho tornareu a comprovar. Parlant d'aquest primer capítol, que és el que estem iniciant ara mateix, aquest primer capítol de la temporada, avui us desganarem al complet el Red and Black Festival. Sí, sí, per tot això hem convidat el Santi Úrsul i els amics de l'Espai Sociocultural de l'Aurora per remarcar. Totes les actuacions compliran l'esplai de la plaça en Cercle B aquest cap de setmana. També us avançarem la proposta del Peacock Rubí Art Festival. La Rubí City recupera aquest mític esdeveniment artístic expositiu on la música també serà protagonista. No us perdeu les 10 recomanacions del Pico que ompliran l'espai del celler cooperatiu amb una proposta multidisciplinada. Avui us posarem unes quantes, eh? Farem esment doncs a 3 o 4 actuacions que hem de tenir en compte i la propera setmana ho farem en profunditat 100%. Bé, ja ho tenim tot preparat, eh? Sigueu benvinguts a un nou curs radiofònic del Rubí Sound, a una nova temporada de Ràdio Rubí. Aquí ens retrobem rebentant el tòpic que diu que no hi ha música a Rubí. Doncs qui ho diu? No sé, qui ho digui que s'ho faci mirar, o millor dit, que escolti un nou capítol de l'autèntic i genuí...
0: Rubí Sound.
2: Hola, soy una voz generado por IA. Todo lo contrario a lo que os encontraréis en la 13ª temporada del Rubí Sound, un programa presentado por Robert Fernández, un tipo muy natural, de verdad, 100% real, no como yo. Jejejeje.
1: Què tal, família? Nova temporada, nou horari. Els divendres, a partir de les 7 de la tarda, podreu gaudir de tota l'escena musical rubinenca.
2: Entrevistas, novedades musicales, actuaciones en directo y, por supuesto, con todas las entidades musicales como protagonistas.
1: Sí, sí, tot això i molt més. 100% rubinenc, 100% musical, 100% humà, lliure d'intel·ligències artificials.
2: ¿Estás seguro?
1: Bé, potser només una miqueta en aquesta promo.
2: Jejejeje.

0: Oh, yeah. Tot està preparat pel Red and Black Festival. Sí, de fet, just ara mateix, quan passen pocs minuts de les 7 de la nit, o de la tarda, com li vulguis dir, a l'hora que nosaltres parlem d'aquesta nova edició, estan a punt de sortir a l'escenari els Sunday Ghost Blues, que ara mateix esteu veient en aquesta foto, i si faig així amb la màgia de la ràdio digitalitzada i visual, doncs esteu veient també en la seva actuació musical. Sí, sí, són aquests que ara mateix sonen des del 99.7 de l'FM i que veieu des del Visual Ràdio del directe dels divendres. No ens busqueu amb una repetició de matinada o el dissabte perquè no fem la retransmissió en Visual. Només aquella gent fidel que estigui enganxada a la radiorubí.cat podrà veure el nostre Visual. Doncs aquests que sonen són ni més ni menys que els Sunday Ghost Blues. I és que la màgia de la ràdio permet tot, eh? Que estiguem a pocs minuts de que actuïn, de que el protagonista d'avui doncs, pugui estar disponible, perquè aquest home està a tot arreu, sí. Aquesta màgia ens permet entrevistar el màxim responsable de l'espai sociocultural de l'Aurora, que és el senyor Santi Úrsul. Sí. Santi, com estàs?
1: Hola, molt bé, guapo. Estic perfecte. Un estiu meravellós, amb unes ganes de que s'acabi la calor tremendes, però molt bé. A part d'això, molt bé.
0: Què em dius? Un bon estiu?
1: Bon estiu, sempre.
0: Quina sort, eh? Sí. Jo no t'explicaré el meu, perquè ha sigut... Anem a dir... Ha sigut emocionant, massa emocionant, vale?
1: Emocionant no pinta malament.
0: Ja, però intento ser positiu. Vale?
1: Deixem-ho estar.
0: Ha sigut un estiu massa intens, a nivell familiar, però bé, afortunadament tot ha acabat bé, però clar, que ningú en parli més de l'estiu del 2026...
1: Sí, oblidem-lo.
0: Oblidem-lo.
1: Vinga, va.
0: Però afortunadament sí que us ha anat bé, t'ha anat bé a tu.
1: Sí, sí, a mi m'ha anat bé.
0: Li ha anat bé a la gent de l'Aurora.
1: Sí.
0: L'espai va estar obert fins a finals de juliol? Com va anar la cosa?
1: No, aquest any extraordinàriament ben fet dues jams al juliol. Normalment al juliol i l'agost no fem cap activitat. Però aquest any ho vam parlar a la Junta i vam dir per què no fem dos jams? Perquè la gent en té moltes ganes. De fet, hem començat ja ara al setembre vam començar i la gent tenia un mono de les jams i de l'espai tremendo.
0: És a dir, que tothom està allà esperant el retorn.
1: Hem fet ja jams i hem fet,
0: ja fet coses, eh?
1: Un bolo, vam fer un bolo l'altre dia i estava a tope. No, és... Estamos consolidados, nene.
0: Estamos consolidados. Sí. Ha passat molt, ha plogut molt, i més últimament, eh? Sí. I també ha fet molta calor. No?
1: Sí.
0: Parlant de l'estiu 2026.
1: Sí.
0: Un estiu que va començar, o que comença, una miqueta a Rubí, com a moltes localitats, amb la Festa Major. Jo crec que cau molt lluny, però no sé si vols fer balanç de com va anar la vostra Festa Major, si esteu contents o no,
1: si
0: va anar de conya, si canviaríeu alguna
1: cosa. No, molt contents. És que tampoc hi ha molta cosa a dir, la plaça es va omplir, els grups van agradar molt contents.
0: Vale.
1: El balanç superpositiu, en tots els sentits.
0: Tocareu res per l'any vinent? Queda molt, no? Encara?
1: A veure, cada any s'han de negociar els dies que corresponen a cada associació, perquè hi ha altres també que demanen el que es decideixi, nosaltres ho acceptarem, però sense cap mena de problema.
0: Ara que ho dius, no sé quan cau la Festa Major del 2027.
1: Hòstia, no tinc ni idea.
0: Ostres, ara estem improvisant sobre la marxa, estic mirant aquí. A veure, Festa Major, juny de 2027, el dia 29 és dimarts.
1: Hòstia!
0: Ostres, això vol dir que hem de començar com a mínim o el 28 o acabar el dia 29-30. Això vol dir que igual poden ser 5 dies, 6 dies tranquil·lament.
1: Perquè serà entre setmana.
0: Clar. Si el dia 29, que és el dia principal on han de caure la Festa Major, que és el dia de Sant Pere, doncs...
1: És divendres.
0: És un dimarts.
1: Un dimarts.
0: És un dimarts, sí senyor.
1: Ah, llavors faran des del dissabte. Dissabte, diumenge, dilluns,
0: divendres, dimarts. Molt probablement. Divendres, dissabte, diumenge, dilluns, dimarts.
1: A
0: però
1: clar.
0: És estrany que també s'acabi amb un dia de Sant Pere,
1: Sí, però això
0: igual s'acaba el dia següent o sí que acaben de fer els focs artificials el mateix dia, Ho dic perquè hi ha moltes activitats per Sant Pere i l'últim dia que s'acaba la Festa Major és un dia d'una mica
1: de tota manera, sempre...
0: respirar i de recuperar, però no sé, tio, estem especulant i estem
1: especulant, clar, però per tradició el dia fort és el dissabte, sempre.
0: Ah, bueno, clar.
1: Perquè és el dia que més gent hi ha molta gent que no fa festa, gent que treballa fora de Rubí que el dilluns se'n va a currar. El dimarts. El dissabte és el dia més fort.
0: Exacte. Però
1: és que és igual, el dia que ens pertanyi ho acceptarem amb esperit esportiu total.
0: Esperit esportiu.
1: Absolutament, només faltaria, només faltaria.
0: Fas esport, tu, o què? A part de passejar el gos,
1: em moc. I a més ho aconsello a tots els meus companys de la meva quinta, la quinta al Biberón. T'has de moure.
0: Clar.
1: Esport.
0: T'has
1: de cuidar mínimament. Bueno, si vols, òbviament, eh? Si vols tenir una mínima qualitat de vida, jo sóc dos que crec que t'has de moure.
0: I sobretot, arribar bé, en forma, quan
1: claro.
0: Ja tinguis una edat més avançada, no?
1: Ah, això mateix. Com us m'hi caso?
0: Bueno, clar, tu el concepte de jubilar-te...
1: El concepte de jubilar-me no existeix.
0: Jo crec que per tu no.
1: No
0: I a més, com a artista, tu pots estar tocant fins que puguis.
1: Sí, a part d'això, però tampoc existeix en el sentit real.
0: Clar, perquè tu ets...
1: perquè no tinc els anys cotitzats. Però bueno, estamos hablando mucho de mí.
0: Escolta, tu ets a prota, tio.
1: També estem raó, sí.
0: Però bé, sí, no. Has vingut a parlar del Red sí. and Black Festival. Red and Black Flex... Jo ho diré bé. Red and Black Festival.
1: Que el tenim que ara mateix... morros.
0: Mande?
1: Lo tenemos aquí delante.
0: Exacte, sí. I està sonant fantàsticament. Amb el primer, la primera de les bandes que amb una estoneta doncs, serà protagonista.
1: Sí.
0: A la plaça en Sant Claver, esperem, desitgem que el temps ens acompanyi. Ja ho saps, sí, no.
1: Sí, sí, clar.
0: No hem d'enganyar ningú. Si hem tirat reels i hem fet promo de l'entrevista fa uns dies, vull dir que tothom sap que això ho gravem, però que ho passem en directe a la primera emissió el divendres a les 7.
1: I estàvem
0: parlant tu i jo, fora de micro. Plourà o no plourà? Ho haurem de fer fora, com està previst a la plaça, o ho haurem de fer a dins? Hi ha l'opció B, no?
1: L'opció B existeix, però, hòstia, si es pot evitar, millor, clar.
0: Home,
1: si caigués la de Déu, pues cap dins, clar. L'aigua és molt puta.
0: Ja te digo. I més últimament com va la cosa.
1: Clar.
0: Vale. Doncs, no sé si vols parlar una mica de la programació que teniu pensada per la propera temporada. Si un cas al final podem fer menció d'alguna cosa que ja tens preparada, perquè jo vaig al vostre web i allà lo encuentro todo, o casi todo.
1: Bueno, però la programació d'aquest any la tenim tota feta ja.
0: Sí?
1: Tota. Sí,
0: per
1: tota
0: això?
1: Complerta, sí.
0: Bueno, que no cal que la desvelem tota ara, però potser sí que avançarem alguna coseta.
1: Alguna coseta d'octubre, si voleu.
0: I l'espai sociocultural de l'Aurora, l'espai mític de la CGT, que tothom el coneix així, que és un lloc on últimament feu més coses, no només música, també feu monòlegs,
1: I
0: presentacions de llibres i coses, vull dir que sempre esteu molt, molt actius, no?
1: No, clar. Per això estem.
0: Vale.
1: Això som una associació cultural.
0: Ahí estamos.
1: Per promoure la cultura.
0: Sense ànim de lucre, a més a més.
1: Òbviament. Cap lucre de cap tipus.
0: Ho hem de remarcar.
1: Allà no cobra ni el tato. No, clar,
0: és important remarcar-ho, eh?
1: És molt important remarcar. Jo ho he remarcat des del començament. L'agraïment a tota la gent que fa la feina, perquè a vegades em diuen, hòstia, però tu també... Bueno, jo sóc programador, però la gent que està allà donant el callo cada dia, bueno, cada vent, a la barra, netejant l'espai... Aquesta gent són els que jo li dono més valor.
0: Absoluta devoció per la música, per la difusió cultural.
1: Absolutament, clar. Fas una feina d'aquestes per pur amor a l'art, a la cultura, va. I mai millor dit, per pur amor a l'art.
0: Literalment. Molt bé.
1: Vinga, va.
0: Doncs vinga, som-hi, que el Red and Black Festival comença avui mateix i tindrà dues jornades. Per cert, si algú... acaba d'aterrar a Ràdio Rubí, ha sintonitzat i ha pensat, mira aquests dos paios que estan xerrant aquí parlant del Red and Black Festival. Que els dius, què és el Red and Black Festival?
1: Bueno, el Red and Black Festival és un festival que es fa, que l'organitza l'associació L'Aurora. Hòstia, ara si em preguntes els anys que fa que es fa, no t'ho sabré dir perquè sóc un zoquete.
0: Jo tinc constància des del 23. Però...
1: Des del 23,
0: però
1: pot
0: no
1: ser.
0: Sé, potser podria va
1: ser,
0: més enrere.
1: Podria
0: eh?
1: Ser, doncs fa 3 o 4 anys ben bé que es fa.
0: Uh-huh.
1: Que és un festival...
0: És la quarta edició, aquesta, potser.
1: No cal que us digui que Red and Black són els colors de lo que representa el sindicat.
0: Ahí estamos.
1: Clar, és la CGT, o sigui, perquè l'espai està ubicat dins l'espai físic de la CGT de Rubí, és un sindicat anarquista, i els colors del sindicat són el red and black, o sigui, el vermell i el negre.
0: Molt interessant que ho diguis, perquè jo estava
1: sí,
0: pensant...
1: Sí, no, clar, perquè...
0: Preguntes, no li preguntes, és la típica pregunta
1: no,
0: de per què el nombre de...
1: No,
0: però ja ho has dit tu i em sembla fantàstic, vull dir que hi ha una referència ben clara anarquista, per doncs,
1: sí,
0: els
1: sí,
0: colors
1: sí,
0: clàssics, el negre i el vermell, el red and black, festival, i bé, també és una mica una herència de tot allò que heu fet abans, en concursos de l'Aurora i en coses, no?
1: Una mica se seguiran fent, si Déu vol, sí, clar.
0: Mm-hmm.
1: Sí, òbviament. El que passa és que aquest festival concretament porta el nom bueno, una mica el símbol de lo que és l'espai que ocupem, no?
0: Està xulo.
1: El sindicat. A mi m'agrada molt personalment el nom, Red and Black Festival.
0: Està xulo, sí. Està molt bé.
1: Sí, sí. Doncs, segurament que hi havia molta gent que no tenia ni idea.
0: No, mira, per començar jo mateix.
1: La gran majoria.
0: Jo mateix no tenia ni idea. Això que està sonant de fons tota l'estona són els Sunday Ghost Blues. I ja ho han dit a l'inici, els que inauguren aquest festival. Sí. Ens pots explicar una miqueta així per sobre quatre dades importants per situar-nos i saber qui són aquests senyors?
1: Són un trio, són de Terrassa, venen de Terrassa. Fan una mica de fusió de blues, rock and roll, rhythm and blues, i estan formats per el Paul Weckley, que és a la veu, guitarra i harmònica, l'Utger, que toca el baix, i el Miguel Carré, que toca la bateria. Bé, fan versions també del Clapton, del CC Top, dels Blues Brothers, i fan, bueno, algun tema propi, penso que també fan.
0: Xulo, no?
1: Sí.
0: Sonen bé?
1: Sí, molt bé, molt bé.
0: I
1: molt
0: gent
1: bé.
0: Que sona a gent que té carretera.
1: Sí.
0: És obvi, no? Perquè tenen
1: sí,
0: també
1: clar, si no,
0: una
1: no
0: certa
1: sonen.
0: Edat.
1: Sí.
0: A veure, també es pot començar quan s'és ja més gran i no tenir tanta carretera, però per edat i per so, dius, ostres, aquesta gent...
1: Se'ls veuen tables, que vols dir.
0: Ah, exacte. Vale. És correcte.
1: Sí.
0: Això serà a les 8.
1: A les 8,
0: però
1: sí.
0: Una mica més tard, què és el que passa?
1: Bueno, a les 10 canviem absolutament d'onda i anem a la... Bueno, pues perquè la gent balli una mica, no? Tenim una banda, es diu Los Artistas Invitados. Jo penso que la majoria són de Sabadell, venen de Sabadell, és pues, una banda de versions de pop-rock, de tot. La majoria deuen ser temes en espanyol, pop-rock i espanyol.
0: Doncs aquest tema...
1: Sembla... És una banda per ballar i per fer xirinoia, pues, per passar-ho bé, per acabar la festa el divendres.
0: Esclar que sí. Doncs si et sembla bé, posem música de Los Artistas Invitados,
1: venga,
0: no?
1: Va.
0: Ja que parlem d'ells, doncs
1: va.
0: Que es presentin ells mateixos amb la seva música i amb un videoclip que podeu veure des de radiorubi.cat. Si esteu el divendres en directe a partir de les 7, sintonitzeu radiorubi.cat i allà el nostre visual està reproduint això que ara mateix s'escolta. No puedo vivir sin ti, un clàssic, del Coquemaya.
1: Em sembla que la toca... Aquesta la toca tothom aquest estiu. Tot Déu.
0: Ja fa anys, que es fan moltíssimes versions i que funciona
1: a
0: meravella.
1: És un clàssic i funciona sempre, la gent li agrada, i el toca tot Déu,
0: I tant.
1: Ja te lo digo yo.
0: Sona molt bé aquesta versió de Los Artistas Invitados. La deixem un minutet i ens expliques exactament de què van aquests nois també, que dius que arriben de Sabadell, no?
1: Sí.
0: Del Vallès, com el Vallès, no hi ha res.

0: Ai, l'amor, el desamor, que il·lustren moltíssimes cançons de rock i de qualsevol gènere i que també no ens hem d'enganyar, encara que soni atòpic, impulsen les nostres vides.
1: Absolutament, sí, sí.
0: És aquesta dicotomia d'estar enamorat i odiar-lo que cada vegada es protagonitza la nostra vida i que alimenta, afortunadament, l'evolució de l'espècie humana, encara que amb aquesta promo que també ja estava intervenint la IA allà com a una veu externa, no sé si acabarem bé o no acabarem bé, amb aquestes notícies que diuen que tenen por als mateixos creadors de la mateixa eina que està agafant independència pròpia. Un calfred m'acaba d'entrar pel cos. Però bé, passem de qüestions tecnològiques i parlem d'aquests nois, parlem de los artistas invitados. El seu convidat, evidentment. Sí, no?
1: Sí, sí, clar. A veure, doncs, és que bàsicament ho hem dit tot, eh? Una banda de versions de pop rock nacional, són 5 músics, Jo em penso que són molts de Sabadell, i, bueno...
0: Si ho tens aquí, si aquest text que tens aquí a la pàgina ho explica molt bé, tio. Sí, si heu pensat vosaltres en el vostre Facebook...
1: Sí que sí.
0: Podem llegir-lo, clar que sí.
1: Però tampoc fa falta llegir-ho a Dedillo, home.
0: A Dedillo, que...
1: El seu repertori centra en grans clàssics i el millor de la història del pop i del rock en espanyol.
0: Reconeguda pel seu sofrès que combina potència de l'indie rock amb melodies enganxoses o enganxifoses i lletres iròniques, prometent una nit enèrgica repassant els seus grans temes i presentant exclusiva el seu material més recent. Mira, temes com aquest de Coquemaya, No puedo vivir sin ti, o temes com aquest que ara escoltarem ara mateix, també. Vinga, va, que sonin los artistas invitados. Por favor, a veure, que em sembla que estan entrant. Mira, veus? Aquest és l'estudi de gravació o el book d'assaig on van gravar aquests videoclips que estem veient i escoltant aquestes músiques de grans temes interpretats, reinterpretats per los artistas invitados. Sabeu quin és aquest tema? Potser sí que hi ha algú que ja l'agafa, però és una versió una miqueta més elèctrica, diferent d'un gran clàssic de L'último de la fila.

0: Déu.
1: Un clàssic, eh?
0: Un altre que el toca, tot Déu.
1: Tot Déu, bueno, és que, clar, quan passa una banda de versions, són temes que han de sonar.
0: Sí.
1: Tu l'has tocat alguna vegada? Però jo sé que tu estàs en 50 bandes.
0: Si et dic Tot Déu, vol dir que jo també els toco. Però jo sóc també, formo part de Tot Déu.
1: Gairebé, perquè si algun dia ens passem una estoneta repassant totes les bandes totes, en les quals has militat o milites, o estàs militant de vegades sí, de vegades no, ets un gran professional, eres... un mercenario de la música, també, en el millor sentit de la paraula.
0: Com es deia, aquell fluy hombre, aquells que tenien... que es transformaven en...
1: El què?
0: Aquells que... el fluy hombre, aquells que es transformaven en diverses coses, no me'n recordo. Què era, el Capitán América? No, qui era aquell que...
1: M'agafes fora de joc, eh? Entre que jo tampoc de vegades tinc molta
0: inspiració. Bueno, és igual, deixem-ho estar, és igual.
1: No, però que no hi ha problema, que l'important és que el Santi Úrsul ha estat en 40.000 formacions i bandes i encara continua militant en diferents bandes. De fet, no sé si aquesta hora una mica més tard també estaràs pel centre de Rubí fent alguna actuació amb alguna d'aquestes bandes. Una d'elles que té molt a veure amb l'espai que estem recomanant avui i el Red and Black. Si vols també podem fer promo.
0: Sí, bueno, el que passa és que és com una contraprogramació. No programada, per dir-ho d'alguna manera, clar.
1: Me contraprogramo jo mimamente conmigo.
0: Clar, a les 11 i quart, a les 23:15 estarem avui divendres.
1: Més tard. Potser han acabat tots els concerts i tot.
0: Sí, gairebé s'haurà acabat el de l'Aurora ja, perquè el de l'Aurora comença a les 10.
1: Ja està.
0: Mira, podeu venir a fer l'última cervesa a la plaça de l'Església.
1: Ahí estamos.
0: Que a les festes de Sant Roc estarem tocant allà a l'Aurora Brothers Band, descarregant tones de rock and roll sense cap tipus de pietat.
1: De pietat. Una gran formació. El Serginho encara està amb vosaltres?
0: Sí, el Serginho.
1: Serginho,
0: el Miquel Ferreres, el Javi Rodka del Sin City, bueno.
1: Ah, no, molt bé, no?
0: I el Matthew, el Mateuet, el cantant dels...
1: Muchos quilates ahí.
0: No me'n recordo. Hòstia, em matarà. Si em sent, em mata el Mateu.
1: Bueno.
0: No me'n recordo. És que
1: si l'heu de matar, que sigui dolçament.
0: Això mateix, ho farà amb carinyo.
1: Kill me softly.
0: Sí.
1: Bueno. Aquest so de fons, l'identifiques?
0: Si et poso... Sí.
1: Amigo, mira, si et poso l'imatge encara és més fàcil.
0: Sí.
1: Perquè això és de la mateixa...
0: Estem parlant del dissabte, ja.
1: Clar, bueno, estem faltant, sí. Estem...
0: Sí.
1: Bueno, encara no t'he donat peu, però estava posant la música, però, sí. Però tu sí, l'alça-te, sí. Clar que sí.
0: Ens anem el dissabte, ja, a les 8 de la tarda.
1: Ahí estamos.
0: I estem escoltant els Morning Sickness.
1: Sí.
0: Aquest és una... Que sapigueu que aquesta és la banda que va guanyar el concurs que vam fer a l'Aurora, l'Espai l'Aurora.
1: És correcte.
0: Aquest any.
1: Sí. De fet, mira, tinc el document. Mira, ara veuràs.
2: Ganador del concurso de l'Aurora Music 2016
1: és... Ahí estamos. Ahí estamos, Morning Sickness. Grande, los morning, grande...
0: D'on has tret, això?
1: Això, per internet?
0: Hòstia, no, no.
1: Això és un reel que teniu, em sembla, al vostre Facebook, si no m'equivoco. Mira, la gent que està connectada a radiorubí.cat ara mateix està veient les imatges del moment en el qual s'ha fet oficial, es va fer oficial, evidentment, els guanyadors, els Morning Sickness, que torna a sonar precisament amb aquesta actuació, eh?, que els hi va fer guanyar concurs.
0: Sí.
1: Perquè jo diria que és l'actuació de la gran final.
0: Sí.
1: Aquests Morning Sickness tienen carretera i mucho más también. Déu-n'hi-do,
0: sí,
1: eh?
0: Sí.
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí, els Morning Sickness són un grup de hard rock i blues que es va crear el 2017. Així, amb arrels vinculades a Rubí i la Sona del Vallès, tots són de per aquí.
1: Sí.
0: I interpreten temes propis de rock dur.
1: Temes propis, atenció.
0: Sí, temes propis de rock dur.
1: Alguna versió també fan.
0: I, bueno, porten temps tocant, i han tocat a festes majors i concursos locals.
1: El meu tocallo, el Roberto, és un gran guitarrista, a més, en
0: rips molt contundents, ritmes molt frenètics i una actitud irreverent a l'escenari. Sí, el cantant és molt irreverent.
1: El cantant és irreverent, sí, en general, molt. Coneixent un parell de...

0: teniu família, que sou gent centrada i tot això, eh? Que en sou conscient, eh? Però que aquest esperit no s'han d'inventar perquè ja porten una mica també, sí, també de sèrie. Com tu, una mica.
1: És que, a més, si no el tens... No vas bé.
0: Algo falta, no? Si no... Algo falta. Podemos inventarlo, però algo falta, no?
1: És això mateix.
0: És com tenir un grup de punk i no ser puncarra, no?
1: Sí.
0: Dius, ostres...
1: Vas malament.
0: Clar. I has de tenir aquesta actitud ja intrínseca que una miqueta impulsi això. Doncs està claríssim. Mm. Els Morning Signers, que seran els que actuaran el...
1: Dissabte a les 8.
0: Dissabte. Mm. Dissabte, ja ho diré bé, 19 de setembre.
1: Ah, això mateix.
0: A les 8, a la mateixa plaça en el Claver.
1: El mateix.
0: Esperem que faci bon temps i que la gent s'ho passi molt bé. Hi ha una barra, no? Noi? Allà per prendre copes i per menjar,
1: sí,
0: alguna cosa, eh?
1: Home. Hi ha una barra i és necessari que...
0: És important per tothom, pels assistents i per nosaltres.
1: Clar. És molt important la barra perquè amb el que recaudem de la barra...
0: Sí, la recaptació és important per
1: ajuda
0: per
1: a mantenir... les bandes, òbviament. No.
0: Penseu que aquestes bandes venen aquí a tocar per la jeta. No?
1: A més, és una barra bona, bonita i barata.
0: Copes
1: de birra, home, i tant.
0: T'estàs venent de meravella.
1: Fresquita, bona, uns bocates que fan allà la gent de l'espai.
0: Me los quita de las manos.
1: Que están más buenos que el copón bendito. O sigui que el que no begui la barra...
0: Me los quiten de las manos.
1: Multa. Bueno, anem a les 10, va.
0: Venga, vamos allá. Vamos.
1: A les 10 ens ve volant el Pájaro Loco.
0: Madre mía,
1: què tenim?
0: Peligro.
1: El Pájaro Loco, un tribut al Loco. Madre, Loco, pel que no ho sàpiguen, és el Loquillo, ¿vale?
0: Vale.
1: Llavors, és, bueno, és una coneguda banda tribut al Loquillo. Jo, em sembla que no n'hi ha gaires, eh? No sé si són els únics. No n'hi ha gaires.
0: No abunden.
1: No.
0: O com a mínim jo no les tinc gaire localitzades. No.
1: Són antics, a més, perquè van néixer a Barcelona i són del 2006. I el mateix Loco els ha donat el vistiplau perquè...
0: Ah, això està molt bé. Vull dir que podria, sí, entre cometes, que... són banda cover oficial.
1: Sí.
0: No?
1: I repassen amb fidelitat els grans clàssics del rock nacional en directe, del Loco.
0: Sí. Del Loquillo, sí, i dels Trogloditas... Sí. El Pájaro Loco, que no el Bootpaker de la Warner, eh? Que no. Encara que una mica agafen també el logo, eh?
1: Sí.
0: Si t'hi fixes, el logo té aquesta iconografia i jugant amb aquest doble sentit. Escoltem una miqueta, veiem també moments d'actuacions del Pájaro Loco que tancaran el Red and Black Festival, recordeu, el dissabte, demà dissabte, a partir de les 10.

0: Doncs aquí ho teniu. Aquest teaser, aquest muntatge d'imatges del Pájaro Loco. Ha estat temptat de fer allò de... Però és que no, és que em sortirà bé. No?
1: Vols que tingui una cunya personal, també?
0: Sí.
1: Parlant del Loco.
0: Saps fer el...
1: El primer disc que va gravar el Loco...
0: El Loquillo.
1: El Loquillo. Sí. Fora dels troglodites, jo vaig gravar el baix a tot el disc.
0: Què me

0: cuentas.
1: Sí, dius que es diu La vida por delante.
0: Si és que comences a gratar, gratar...
1: Amb el Gabriel Sopeña.
0: Comences a gratar i acabes trobant un rubinenc allà fent alguna
1: cosa. Sí, que el conec una mica, el loco. En fi, seguim.
0: De locura, no?
1: Sí, de locura.
0: Bueno, perfecte.
1: Ah, vinga, va.
0: Escolta'm, mira, ja recta final de l'entrevista, abans que parlem de, no d'un pájaro loco, sinó d'un paó. Té un pavó real, perquè parlarem una miqueta dintre d'uns minuts del Peacock Ruby Art Festival que es farà la propera setmana a Ruby. Coneixes aquesta moguda?
1: No.
0: Doncs escolta el programa perquè t'agradarà. I vale. Més el de la setmana següent perquè ho farem encara amb més definició. I també parlarem de les 12 hores de rock que es farà el 3 d'octubre al bosc de Can Oriol, si
1: sí,
0: no m'equivoco.
1: Sí, sí,
0: no?
1: Sí, al costat de la gràcia.
0: Doncs això. Però abans de parlar de tot això, de la resta de les mogudes previstes per les properes setmanes a Rubí. Sí. Què et sembla si fas una pincellada molt ràpida de mira, tal dia tenim què, sí, qual, com...
1: Aneu-vos
0: preparant perquè us posarem al dia.
1: Mira, us faré una pincellada a l'octubre, així per sobre. Us diré les quatre coses que fem a l'octubre.
0: Pim-pam.
1: Ja, però pim-pam, sí, sí. A l'octubre tenim el 2 d'octubre, que és divendres, em penso, els monòlegs. Els coneguts, li diuen els coneguts. Això ho munta el Checa. El gran David Checa. I, bueno...
0: David Ricard. És que em sembla que hi ha un Ricard Checa. Que
1: el Ricard? És el Ricard, potser?
0: No, el David.
1: I em sembla que és el David.
0: Sí, sí, sí. I a més, havia col·laborat aquí a la ràdio.
1: Sí,
0: un paio simpàtiquíssim, sí, maquíssim,
1: que
0: bona gent.
1: També, ell també és monologuista, ell ho fa molt
0: bé. Ets molt crac, Checa. Sí. Una abraçada ben forta, sí, des del Ruby Sound.
1: Vinga, va.
0: I què?
1: Divendres 2 d'octubre. El dissabte 3 d'octubre tenim un duet, i el recomano molt, que es diu King Puck. Mm-hmm.
0: Vale.
1: Són guitarrista i bateria, ho fan, són uns cracs els dos.
0: Vale.
1: El 24 d'octubre tenim un tribut als Foo Fighters, que es diuen Best of Foo, i acabem a l'octubre, el diumenge 25 d'octubre, fem un vermutet a les 12:30 amb uns que es diuen Lapsons, que fan versions de jazz, de blues, rítim amb blues, és un trio.
0: Això per l'octubre,
1: Això és l'octubre, bueno, aquestes quatre coses que dic. Allà parlarem més endavant.
0: Clar que sí, anirem parlant amb tranquil·litat aquí en el Ruby Sound, ja ho sabeu, dins de l'agenda sempre sortireu, i quan tu vulguis pica la porta, que farem tot el possible per obrir-la. Fins i tot em sembla que tens una residència, a partir d'alguna forma, tens una intervenció mensual o cada dues setmanes,
1: sí,
0: o tres en el Rubí al dia.
1: Sí.
0: De fet, aquest matí, sí, has tingut també intervenció, no?
1: No, avui no. Sí, és veritat, sí. Hòstia, és que tinc
0: aquest
1: la memòria...
0: Aquest matí de divendres virtual.
1: Sí, no sé ni tinc el cervell, sí, sí.
0: No, el tens allà, col·locat, el que passa és que el tenim cansat.
1: Perquè aquí no... Bueno, no, res. No.
0: Què passa?
1: No, aquí també toqueu la Fira del Vi.
0: Aquí?
1: No.
0: Què vols dir? Que si fem entrevistes de la Fira del Vi?
1: No, la programació, perquè també torno a tocar la Fira del Vi.
0: Sí. Ah, sí? Sí? Mira, primícia, ja ho tenim.
1: El 24 d'octubre.
0: Amb qui? Amb l'Aurora?
1: Amb els Made in Black.
0: Amb els Made in Black.
1: És el tercer any que ens contracten. Em fa una mica de vergonya, però, noi?
0: Sí. Bueno, ja sou banda resident, com qui diu.
1: Ah, això mateix. Jo formo part de la Fira del Vi.
0: Però teniu una gran banda i toqueu un soul funk guapíssim.
1: Absolutament.
0: Pues ja està,
1: és un bandón. No,
0: si, supercontents. I si us tornen a trucar és per alguna cosa, no?
1: Absolutament.
0: A més, encaixeu amb el rotllo, amb el feeling
1: perfecte.
0: De lo que hi ha per allà. Vull dir que,
1: doncs...
0: mira, una excusa més per passar-me, per atensar-me per la moguda
1: de la Fira del Vi,
0: de la qual també la ràdio col·labora i fa coses.
1: Sí,
0: el film musical que hi ha quan no hi ha una actuació musical,
1: sí,
0: el fem nosaltres també.
1: Molt bé. Collonut.
0: Per ser més concret, un servidor.
1: Cojonudo.
0: Que estoy ahí haciendo todo lo que me piden.
1: O sea, nos vamos a ir viendo.
0: Incluso alguna de las bandas que hi haurà també estarà recomanada per la gent de la ràdio. O sea, por mí. Però bueno, tranquil, que no et preocupis. Escolta, Santi, que ets un crac.
1: No, home, no.
0: Que ens alegrem moltíssim que estiguis en plena forma,
1: sí,
0: que
1: sí,
0: no pares de tocar en moltes bandes, i que continuïs a l'espai sociocultural de la CGT, de l'Aurora, perquè gràcies a tu i gràcies a tots els companys i companyes, doncs feu una programació de música en viu i en directe de nassos.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies, salut.
1: Vinga, salut, guapo, merci.
0: Red and Black Festival, recordeu, serà... Sí. Aquesta nit i demà, doncs a l'espai de la plaça en Cercle B. No us ho perdeu!

0: Rubí Sound, un programa dissenyat per gaudir de tota l'escena musical rubinenca.
1: Gaudint de l'escena musical rubinenca, gaudint també de la música de Corazones Eléctricos. Per què estan sonant ara mateix els Corazones Eléctricos? Doncs és ben senzill, perquè seran protagonistes, atenció, de les 12 hores de rock al bosc de Can Oriol. Això ho tindrem el dia 3 d'octubre al mateix bosc de Can Oriol, una moguda impulsada pels companys i companyes de Ruby Rock, que, per cert, la propera setmana estaran amb nosaltres per presentar, per desgranar totes les actuacions d'aquest magnífic festival de 12 hores de rock de qualitat impulsades per els amics i amigues de Ruby Rock. La gent de Ruby Rock, que continua ben activa i que convoca a grans bandes com aquesta que estem escoltant i que escoltarem una miqueta més, o que esteu veient des de radioruby.cat en format visual, si esteu connectats en el directe dels divendres a partir de les 7 de la tarda. Us deixo una miqueta més amb els Corazones Eléctricos i us explico quina és la resta del cartell de les 12 hores de rock gràcies a Ruby Rock al bosc de Can Oriol.

0: Aquí els tenim, d'altres protagonistes d'aquestes 12 hores de rock. És el rock de Ciclonautas. Amb aquest senzill que ara mateix està sonant. Huellas. Doncs això és per ambientar, per escalfar l'ambient, eh? Recordeu, dintre de dos caps de setmana, el dia 3 d'octubre, tindreu l'oportunitat de gaudir de 12 hores de rock gràcies als amics de Ruby Rock. Qui actuaran? Doncs els que abans hem escoltat, els Corazones Eléctricos, els Ciclonautas, el Sin City, ja sabeu que és una banda de versions, de tribut, magnífic tribut, als AC/DC, al Sin City, també tindrem a Saturna i The Grassland Sinners. Les 12 hores de rock a l'espai del bosc de Can Oriol. La propera setmana tindrem els amics de Ruby Rock, amics i amigues, tant de bo que vingui també alguna amiga de Ruby Rock, perquè últimament ens consta que vinguin dones aquí al programa, artistes femenines, que vinguin, que les esperem. Ui, tant que sí, eh? Doncs a veure si ens expliquen tot al complet la propera setmana, eh? I ara, per acabar de tancar la història, encara pensarem més en el futur. Però en el futur més proper, el futur de la propera setmana, perquè hi haurà un esdeveniment multidisciplinar que ara mateix us comentaré i que també protagonitzarà el programa de la propera setmana del Rubistar. De moment us deixo una estoneta més amb Ciclonautas i Huellas.
1: Rubí Sound amb Robert Fernández.

Déu-n'hi-do, eh? Rock de qualitat. El rock de Ciclonautas. Huellas. L'interpretaran el proper dia 3 d'octubre a l'espai del Bosc de Can Oriol gràcies als amics de Ruby Rock. Doncs és un petit misteri que haurem de revelar, doncs, proper. Propera setmana, potser, sí. Amb els amics de Ruby Rock, igual ens expliquen si tocaran aquest tema o d'altres, però segur, segur que ho sabràs si estàs el dia 3 d'octubre al Bosc de Can Oriol, 12 hores de rock. Gràcies als amics i amigues de Ruby Rock. Ai, Déu meu, què és això? És Viatjant el Temps. Una de les bandes més històriques i representatives, bandes juvenils, que a més va obtenir molt d'èxit i van guanyar diversos concursos, són els Límite. Per què sonen ara? Ara t'ho explico.

Els que esteu connectats també a radiorubí.cat i esteu veient el programa en directe en versió visual des del nostre web el divendres, esteu veient també aquesta foto d'aquests nois tan joves. El David Reynos, el Martí Vinyolo i d'altres artistes com els components que formen part d'aquesta mítica banda anomenada Límite. Ells es retrobaran 10 anys després dins de l'espai del Peacock Art Festival. Sí, Peacock Rubí Art Festival. Què és el Peacock? Doncs mira, què millor que us expliquin ells mateixos, perquè tinc aquí doncs una redacció que ens van enviar una nota de premsa explicant què és el Peacock. Doncs ara mateix us ho comparteixo. Vinga, el Peacock Rubí Art Festival és una mostra col·lectiva d'art multidisciplinari, emergent, contemporani i transgressor, que es du a terme en el celler de Rubí, celler cooperatiu, i serà durant l'últim cap de setmana de setembre, la propera setmana, és a dir, el 25-26, ja ho sabem. Després de 9 anys des de la seva última edició, el festival torna amb una edició especial en la qual reunirà alguns i algunes de les artistes que van participar en les 3 edicions dutes a terme fa una dècada, a més d'altres artistes nous que volen seguir de ben a prop. La intenció, com sempre, és mostrar el recorregut i l'evolució que han dut a terme durant aquests últims anys amb el propòsit de, un cop passada aquesta edició del retrobament, tornar a la convocatòria oberta realitzant el festival anualment. Doncs sí, fa 10 anys de l'última, de la darrera edició del Peacock Rubí Art Festival. O millor dit, fa 10 anys d'aquesta darrera edició que ara recuperem. Jo, sincerament, en el cap tenia la sensació de que no havia passat tant de temps, però és que el temps va passant d'una forma al·lucinant, va corrent increïble. Doncs aquest esdeveniment multidisciplinar serà protagonista el proper cap de setmana. I és algo, és quelcom que no us podeu perdre, perquè us ben asseguro que està ple d'exposicions, de performance i d'accions culturals, artístiques i multidisciplinars que us faran passar una bona estona i que, com a mínim, us sacsejaran... A veure si ho dic bé. Sacsejaran, ara em sembla que sona millor, sacsejaran les neurones per reactivar-les i per estimar la cultura i que la cultura serveixi perquè la gent pugui evolucionar i pugui doncs, passar una bona estona i també, fins i tot, reflexionar o no. O senzillament gaudir d'aquest esdeveniment que hauria de ser primordial, fonamental. I, evidentment, dins d'aquestes mogudes culturals, que n'hi ha moltíssimes, en el Peacock Rubí Art Festival hi hauran 10 actuacions musicals. Clar, els Límite segur que van tocar en algun moment a les anteriors edicions del Peacock Rubí Art Festival. Per això retornen. I feia molt de temps que no tocaven junts, Vull dir que serà un luxe i de ben segur que hi haurà molts nostàlgics de l'escena musical rubinenca que els agradarà retrobar-se amb el so dels Límite. Mare meva, jo me'n recordo de les entrevistes al Rubí amb els Límite. De fet, si vas amb el timeline de l'Instagram del Rubí Sound o del Facebook del Rubí Sound, em pots trobar. Vull dir que hi ha moments increïbles. Com passa el tiempo? El tiempo passa volando. Mare meva. I això que trobem, aquest artista que trobem, que també estem mirant d'entrevistar-lo al Rubí Sound, és un artista rubinenc anomenat Cid de Palma. Per què sona? Perquè també hi serà dins del Peacock Rubí Art Festival. Això que escolteu porta per nom Cola del Vicio. Amb la música de Cid de Palma tancarem el Rubí Sound d'avui, el primer Rubí Sound de la temporada. La propera setmana, proper divendres, molt més. No us ho perdeu. Recordeu que ens podeu trobar en el Instagram, en el Facebook i aquest any també, novetat, en el TikTok del Rubí Sound. Fins la propera, porteu-vos molt bé, sigueu bons minyons, bones minyones. Que no ho aconseguiu? Doncs dissimuleu!

Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Sardanes d'autor, un espai realitzat per Josep Puigventós amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.

Salutacions cordials i sigueu benvinguts un dia més al programa Sardanes d'Autor. Avui amb els mestres Joaquim Dotres i Fors i Agustí Delgado i Cabestany. I la primera sardana que escoltarem en el programa d'avui és del mestre Joaquim Dotres i Fors. Porta per títol L'amic Narcís i ens la interpreta la cobla Juvenívola de Sabadell.

per la cobla juvenívola de Sabadell acabem d'escoltar la sardana L'amic Narcís, del mestre Joaquim Dotres i Fors. Joaquim Dotres i Fors neix a Canet de Mar, al Maresme, l'1 de setembre de l'any 1922 i mor el 27 de març de l'any 2015. Va ser un destacat músic, instrumentista de trombó i contrabaix i compositor de sardanes. Fou membre fundador i director de la desapareguda cobla Els Blaus de Canet de Mar entre els anys 1946 i 1957. Posteriorment va actuar amb la cobla La Maresma de Sant Pol de Mar. Fou també director del grup de veneres Les Veus del Mar de Canet de Mar. La seva trajectòria va deixar una petjada profunda en la música tradicional de la comarca del Maresme. I escoltem una altra sardana del mestre Joaquim Dotres. És la que porta per títol Canet, cargols en ceba, i ens reinterpreta la cobla Sabadell.

Interpretada per la Cobla Sabadell, hem pogut escoltar la sardana Canet, cargols amb ceba, de Joaquim Dotres i Forns. Sardanes destacades del mestre Joaquim Dotres i Forns són l'Aplec de Pedra Castell, sardana estrenada a finals de l'any 1971, l'Amic Narcís, peça dedicada l'any 1989 al seu amic Narcís de Miguel Rabassa, pel seu gran amor al sardanisme, Canet, cargols amb ceba, de l'any 1997, o Els meus tres fills. I la següent sardana que escoltarem del mestre Joaquim Dotres és la que porta per títol L'Aplec de Pedra Castell, i ens la interpreta la cobla Cadaqués.

L'Aplec de Pedra Castell, del mestre Joaquim d'Otres i Forç, és la sardana que acabem d'escoltar, interpretada per la Cobla Cadaqués. Continuem amb els sardanes d'autor d'avui, ara amb el mestre Agustí Delgado i Cabestany, de qui escoltarem en primer lloc la seva sardana Retorn, sardana que ens interpreta la Cobla La Principal del Llobregat.

Per la cobla, la principal del Llobregat, acabem d'escoltar la sardana Retorn, del mestre Agustí Delgado i Cabestany. Agustí Delgado i Cabestany neix a Madrid l'1 de gener de l'any 1980. És compositor de música per a cobla i sardanes. Pertany a una nissaga familiar estretament lligada a la cultura i a l'arquitectura. Dins de l'àmbit de la música tradicional i la dansa catalana, ha destacat recentment per la seva faceta com a compositor de sardanes. A l'any 2025 va aconseguir un reconeixement destacat en la segona edició del concurs de composició Mirant el cel de Sabadell amb la seva obra titulada Retorn, la qual va resultar finalista. La sardana va ser interpretada per la cobla La Principal del Llobregat durant el concert de Cloenda i posteriorment editada en format discogràfic pel segell Pickup. Agustí Delgado també ha participat de forma activa en els guardons competitius del món sardanista, els Premis Preludi 2025, amb una altra creació pròpia, la sardana Conflent. I és aquesta sardana Conflent la que tot seguit escoltarem, interpretada per la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.

interpretada per la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, hem pogut escoltar la sardana Conflent, del mestre Agustí Delgado i Cabestany. I fins aquí ha estat els sardanes d'autor d'avui que hem dedicat als mestres Joaquim d'Otres i Forç i Agustí Delgado i Cabestany. Res més, en nom de Ràdio Rubí i del qui us parla, en Josep Puigventós, agraïm l'atenció que ens heu dispensat i ens acomiadem fins la setmana que ve. Fins aleshores, adeu-siau i molt bon dia.

0: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
1: Ara i sempre, les ballades, les sardanes, els aplecs, l'informació sardanista, cada diumenge a Ràdio Rubí, de 10 a 11 del matí, amb Josep Puigventós.

0: Ràdio Rubí, fes la teva.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. El Departament de Justícia demana explicacions a l'empresa encarregada del servei d'intèrprets judicials per aclarir la situació viscuda durant el judici pel cas de Roger Español, quan dues intèrprets no van ser capaces de traduir del català al castellà les seves declaracions. Esquerra, els Comuns i la CUP demanen la compareixença del conseller de Justícia, Ramon Espadaler. Per la seva banda, des del Departament es vol aclarir de manera immediata els incompliments que s'hagin produït per garantir que el servei s'ajusti a les condicions contractades. I en plana internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat un acord amb Dinamarca i Groenlàndia per fer-se amb el control permanent de la seguretat i de totes les altres necessitats de l'illa. Ho ha fet a través d'un missatge a la xarxa Truth Social, on ha afegit que cap adversari dels Estats Units podrà mai establir una base militar al territori danès sense el permís de Washington. L'anunci arriba mesos després que el mandatari mostrés interès per annexionar-se el territori, cosa que va portar una escalada diplomàtica amb Copenhague. En un comunicat, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha confirmat que la setmana vinent se signarà un acord, però per la seva banda no ha concretat els detalls explicats per Trump i ha expressat que l'illa continuarà, sigui com sigui, sota sobirania danesa. Tornem a casa nostra perquè l'aeroport del Prat ha entrat aquesta setmana en una nova fase del projecte d'ampliació després que el Consell de Ministres hagi aprovat el Pla d'Inversions d'AENA per al període 2027-2031, el conegut com a DORA 3. El document preveu 1.760 milions d'euros d'inversió al Prat i inclou 191 milions per actuacions preparatòries de la futura ampliació. I en cultura, la poesia tornarà a sonar avui a Sant Vicenç dels Horts amb el festival Horts de Poesia. Marta Peça Rodona, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, encapçala el cartell d'aquesta 14a edició. Des de Ràdio Sant Vicenç ens ho explica Sara Cabrera.
3: La plaça de la Vila de Sant Vicenç dels Horts també s'omplirà amb els versos d'Israel Clarà, guanyador del Premi Narcís Lunés amb Gelatina de Plata, i Nura Nieto, recent Premi Josep Maria López Picó per Teoria Fantasma. Jordi Voladeres és un dels organitzadors del festival i n'explica l'objectiu.
4: El que esperem és ajudar a popularitzar la poesia i a fer que llegir poesia o escoltar poesia sigui una cosa més habitual del que potser és.
3: Horts de Poesia també comptarà amb música en directe i començarà a 9:45.
2: I en els esports, en futbol, ahir derrota de l'Espanyol a l'RC d'Estell davant del CUE de primera per 1-3, l'Elx, que va jugar pràcticament tot el partit amb inferioritat numèrica. Fins aquí les notícies en xarxa.

0: 7 ciutats, 7 emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
1: Hola, Connectats. Soc la Carme Reverte i us espero de dilluns a divendres a les 5 de la tarda a la vostra emissora local.
2: Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop-rock dels 70 i 80. It's a heartache, nothing but a heartache. I on et portem la millor música country. Ran out of lovers and the lovers stayed. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Mama, I'm sorry. Musical Express, perquè ens encanta la música.

Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts al Rebost. Què és el Rebost? Doncs el Rebost és el nostre magatzem, el nostre contenidor radiofònic on encapsulem el bo i millor de la programació de Ràdio Rubí. Continguts en perfecte estat a conservació per ser radiofossos, per descobrir-los o tornar a gaudir dels millors minuts radiofònics de la setmana. Una aventura de 4 hores que comença ara mateix. I en aquesta primera hora, el primer contingut que inaugura el Rebost i que, de fet, també va inaugurar la programació de Ràdio Rubí és l'alcaldessa de Rubí. Sí, la primera edil de la ciutat, de l'Ajuntament de Rubí, doncs va visitar el programa del Rubí al dia. Va conversar amb la Pamela Martínez per parlar de projectes, de reptes imminents per l'Ajuntament de Rubí. També podreu escoltar de seguida a la Marina Ruiz i al Ramiro Gil. La Marina Ruiz és la membre del secretariat de l'Ustec i el Ramiro Gil, secretari d'Acció Sindical, del Sindicat de Professors de Secundària, tots dos doncs parlaven de l'inici del curs escolar, aquest inici conflictiu i complicat. Una entrevista, una conversa que van tenir amb els companys del Rubí al dia el passat dilluns. I per acabar de farcir aquesta primera hora del Rebost, escoltarem la càpsula musical d'un servidor, sí, que una vegada doncs cada dia en el Rubí al dia fa una recomanació musical. Doncs, per exemple, de descobrir els Good Kid, una banda canadenca de punk rock que ens va deixar tots bocabadats amb el seu ritme i la seva doncs vitalitat musical. De seguida, això, tot això per gaudir el Rebost. Bon profit!

0: Per inaugurar aquesta nova temporada hem volgut posar la mirada precisament a la nostra ciutat, en els projectes que ja estan en marxa, en les obres que tenim obertes, en els reptes que té Rubí i també en algunes qüestions que han generat algun debat polític i ciutadà durant els darrers mesos. Per xerrar de tot això, avui ens acompanya, com no podia ser d'una altra manera, l'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez. Bon dia, Ana Maria.
1: Bon dia i felicitats, bon inici de temporada, que comença el curs per tothom i també per la nostra ràdio.
0: I tant, amb molta il·lusió, a més. Per començar, i abans d'entrar a cadascun dels temes, quin Rubí trobaran els ciutadans i ciutadanes a aquesta temporada? Quines diria que són les principals prioritats del govern municipal per als propers mesos?
1: Trobaran la ciutat que hem volgut que trobin i que ens hem esforçat amb molta il·lusió perquè l'hagin trobat cadascun dels dies i això hi ha dies que ha estat més fàcil i dies que no ho ha estat tant, però la ciutat que s'aixeca de matí amb els seus carrers preparats, nets i polits per gaudir d'una ciutat viva culturalment, dinàmica, una ciutat que mira cap al futur amb una millor mobilitat, amb espais preparats per poder-los passejar, com és l'Avinguda Estatut, que està preparant-se, una ciutat amb un gran pulmó verd, que és el nostre parc de Can Oriol, que també està millorant per poder per gaudir-lo ara, però per gaudir-lo encara millor, amb més espais i espais diferents, com és nosaltres l'estem començant a dir noms...
0: Interessant!
1: No diré cap perquè encara no sé si es dirà així, però el primer espai, l'espai que tindrà un quiosc per poder-nos refrescar, un punt de trobada a l'inici, que això amb uns banys, amb un espai com més de... per arrencar la passejada pel parc, que aviat estem esperant la connexió amb Endesa, que ens ha donat l'estiu i que ens estem queixant moltíssim per aquesta...
0: M'està fent l'avançament de totes les preguntes,
1: per aquesta situació tan complicada, però que aviat el tindrem. Una ciutat que vol ser una ciutat plena d'oportunitats per a tothom, on jo sempre dic que de tot, aquest concepte tan absolut no en tenim, però en tenim de tot per poder viure i viure-hi bé.
0: Tenim molts temes importants a la nostra ciutat. Jo vull començar pel projecte de transformació de les Torres, que és probablement una de les grans apostes de ciutat dels propers anys. Vostès han presentat un programa de 42 actuacions i una inversió de més de 22 milions d'euros per transformar precisament aquest barri. En vàrem xerrar aquí a la ràdio, em van fer una entrevista molt àmplia en el que vàrem donar tots els detalls. En quin punt estem ara mateix i quin és per vostè el principal canvi que s'ha de fer en aquest barri?
1: Aviam, es va presentar, com ja sabeu, i vam parlar, la candidatura del Pla de Barris, una candidatura amb un projecte que vol ser una transformació del barri i de la ciutat, perquè... el que volem, en aquest barri es concentren tots els reptes que tenim com a ciutat. Parlàvem de la transformació urbana, la transició ecològica, de tot el que és l'acció sociocomunitària al barri i, sobretot, quan aquest projecte finalitzi, que el farem, tinguem el recolzament de la Generalitat o no el tinguem, són projectes, alguns que els encetarem ja, com és el projecte de la plaça Pearson, que està inclòs, evidentment, dins del pla de barris de les Torres, perquè és la porta d'entrada a la ciutat, però també la porta d'entrada al barri, diguem.
0: Uh-huh. Quan començarem amb la plaça Pearson? Se sap ja, la data?
1: Ja és ja. Trobarem un barri que forma part d'una ciutat que vol ser una ciutat amb més ombres, amb més espais per combatre el canvi climàtic i aquesta situació que aquest estiu també ha estat responsable, aquesta situació de canvi climàtic, de calor, de temperatures extremes, responsable que qui ens ha d'abastir l'energia no hagi estat suficientment eficient i pel que exigim, que millori, però que el canvi climàtic existeix i ho hem ho hem viscut malauradament i cada cop ho viurem més, i necessitem doncs espais més preparats per a aquesta situació, amb més ombres, amb més saludables. Necessitem programes culturals, educatius, de joves, que facin que aquesta vida, aquesta acció sociocomunitària al barri es pugui veure. Necessitem places i carrers més preparats, i també habitatges, edificis també més preparats. I per això hi haurà programes per poder fer més eficients els habitatges. En definitiva, equipaments educatius, esportius, que milloraran, que deixaran de ser... són una necessitat, i ha equipaments com el 100 Patins, l'entitat necessita, té aquest espai, però és un espai que per realitzar la seva activitat ha generat molèsties als veïns, i per això el traslladarem, començarem també, s'està fent el projecte per traslladar aquesta entitat, i en aquest espai hem d'acabar de definir amb els veïns i veïnes, treballarem perquè puguin participar en la definició de què ha de ser, perquè m'ho preguntareu i no t'ho sabré dir encara, perquè el que volem és definir entre totes i tots què ha de ser la pista Francesc Calvo. Uh-huh. I això, tot això, és, a mi, és una imatge una mica estranya, si em permets, i com que tenim en la ment tantes obres que s'han d'acabar i actuacions que hem estat fent durant tot el mandat, aquesta tonteria de perquè arriben eleccions estem fent més actuacions, només cal veure, analitzar des de que vam començar el 23, aquest darrer mandat, i fins que acabem tot el que s'ha fet. Però com que tenim ment d'actuacions d'obra, com una pisonadora, saps que va lenta, perquè l'administració és garantista i no és ràpida, malauradament també per algunes qüestions, però molt segura. I per tant, veurem una transformació que agafa aquestes tres variables, la social, la medioambiental i la econòmica, diguem, tot ho agafa tot i ho transforma tot de cop. Uh-huh. Xerrant, no sé si m'he explicat, però...
0: Sí, i tant. Xerrant d'obres, precisament, xerrava vostè de que teníem obres en marxa, ja ens ha dit que la plaça Pearson començarà ja, no
1: molt,
0: tenim
1: molt
0: data,
1: aviat.
0: Però
1: sí,
0: és
1: sí,
0: ja.
1: Sí, molt aviat.
0: Jo també volia preguntar-li per els pisos de l'avinguda de Castellbisbal, o també l'avinguda de l'Estatut, que és una de les obres importants de ciutat, i també li volia preguntar per la plaça Allende, que ha duit algunes crítiques, ha suposat alguna polèmica. Si vol, comencem pels pisos de
1: sí.
0: Castellbisbal.
1: Aquesta nova promoció de nou habitatges que estan, aquesta sí que està, ha començat ja, per continuar avançant en una de les preocupacions que comença a treure'ns la son. Perquè realment una preocupació, quan no treu la son, quan la pots solucionar, no ha de ser una preocupació, ha de ser una situació que la tens i l'has de solucionar. Però l'habitatge no és una qüestió que puguem resoldre com ens agradaria. I tot i que aquest mandat, la màquina l'hem forçat molt, encara no hem arribat, per suposat, ni tan sols a tenir un grau de satisfacció que ens deixi dormir tranquils, diguem. Què vull dir amb això? Vull dir que farem 19 habitatges, van fer 6 a Maria Aurelia Capmany, es van inaugurar 24 que va fer l'Incasòl la Generalitat al carrer Marconi. Hem fet la compra de 9 pisos de tanteig i retracte. Amb tot això, crec que la suma dona 68 pisos que hem incorporat al parc d'habitatge públic de la ciutat. I són, com podem pensar, més que insuficients. En tenim prop de 300, però no són suficients. Com treballarem? Estem intentant buscar solucions, fins i tot alguna imaginativa que aviat podrem presentar.
0: Ara anava a dir si me la podia avançar.
1: Per poder promocionar aquesta necessitat. Mm-hmm. Sí, te la puc avançar, tot i que no te l'explicaré, amb el regidor d'habitatge ho farem amb detalls, perquè la idea és acompanyar la transformació de locals en habitatges dels que siguin possibles, acompanyar-la amb algun incentiu local, amb alguna subvenció, amb algun ajut econòmic al propietari perquè pugui adequar pisos i els requisits que tenim, suavitzar-los, diguem, atenent a que aquest habitatge pugui ser un habitatge considerat com VPO, com protecció oficial. No part social, però sí en el part d'habitatge de protecció oficial. Ho explicarem amb detall, però en tot cas també posar alguna línia d'acompanyament per poder fer possible que molts dels locals que en aquests moments, amb una adequació, amb condicions, han de reunir una sèrie de condicions, no qualsevol espai. Alguns de manera privada ja s'estan fent, però acompanyar d'altres, perquè això afloraria posaria en el mercat habitatges que hi ha moltes persones que estan buscant i no en troben perquè no n'hi ha. I per tant aquí
0: falta d'oferta.
1: Sí. Aquí també agilitzar algunes de les promocions d'algun dels desenvolupaments de sectors que per nosaltres són molt importants i que estan incorporats en el planejament, com és el Vapor Nou o com és Pica Aguilera. Tot això són habitatges que s'han de fer i que tenen una part molt important de HPO, d'habitatge protecció oficial, que d'alguna manera el que pretén és que siguin habitatges accessibles. I en aquest sentit és, com deia, una situació que hem d'intentar agilitzar, tot i que tenim l'espai que tenim urbanitzable i tampoc podem inventar-nos més. Jo això ho podríem comparar amb el tema aparcament. Cada raconet que trobem que podem habilitar-lo per aparcament, ho fem. Però aquí és veritat que Salvador Allende, i enllaço amb aquesta obra, és veritat que és una situació que ha entorpit molt l'aparcament en el centre, un aparcament privat cobert en el centre. També és veritat que el van voler compensar, no és en el centre, hi ha una mica més de distància. I jo ja sé que les distàncies a la nostra ciutat les analitzem o les visualitzem com si fossin grans distàncies, però és que vivim en una ciutat que comença a ser, és mitjana, comença a ser gran, i una ciutat moderna, i una ciutat que és molt difícil trobar l'aparcament a la porta de casa, i és que ha de ser així, i per tant és veritat que Salvador Allende hem començat, s'estan fent ja actuacions el que s'ha de fer a la plaça primer per després treballar a l'interior de l'aparcament, però també vam posar a disposició aparcaments al darrere del castell, que d'alguna manera no cobrien tot, però pràcticament el nombre, refereixo, i sabem que no està en el centre, però en tot cas en el mercat encara hi ha places, no és un aparcament que s'ompli. La plaça 11 de setembre de vegades sí que el trobem que està ple, però el mercat no. Per tant, al final som la ciutat de la comarca que més places lliures té d'aparcament en descobert, la que més té i la que més ha creat en els darrers 4 anys, però amb molta diferència a la resta de ciutats, i tot i així continua sent un tema amb queixes i d'alguna manera a mi m'agrada dir sempre el mateix. És impossible que si en un habitatge hi ha 4 cotxes tinguis a la porta d'aquest habitatge els 4 cotxes aparcats en espai lliure. És que és impossible. I qui trobi la solució que vingui i ens l'expliqui. Jo vindré a escoltar-ho, Jo ho vindré a escoltar.
0: Queda la proposta feta, eh?
1: Sí. Qui digui, no esteu fent els aparcaments perquè hi ha opcions, que me les digui, aquestes opcions, però que siguin realistes i no invencions d'aquestes, com es diu? Ocurrències no, això volia dir. Ocurrències no, qüestions que es puguin fer i que es puguin fer d'una manera raonable. I en aquest sentit, la plaça Salvador Allende és una preocupació, a més, afegida que estem iniciant les obres també amb una situació d'emergència, perquè és veritat que l'estructura calia reforçar-la i en aquest sentit doncs, també estan començant ja. Aquestes uh-huh. estan començant ja. Uh-huh. Són totes... Què més m'has demanat?
0: L'Estatut, que ja estan molt avançades.
1: Sí, l'Avinguda de l'Estatut és una obra, una actuació molt important i que estem veient, ja podem fer-nos una idea de com quedarà aquesta primera fase de la primera fase, que arriba fins al carrer Aribau i que a continuació començarà la segona fase de la primera fase que arribarà fins al camí de Can Oriol.
0: Sí,
1: primera fase, plaça Agricultura fins carrer Galícia Bassas. I ara, aquesta és la primera fase de tota l'obra de l'Avinguda de l'Estatut, però d'aquesta primera fase hi ha una primera part que és aquesta que va fins al carrer Aribau i que la previsió era que acabés a l'octubre, ja hem vist que no, ja vam saber que necessitarien 3 mesos més, per tant, calculem gener o febrer perquè acabi, i a continuació es farà la segona fase que va del carrer Aribau fins al camí de Can Oriol, uh-huh. que aquí és la rambleta aquesta que ja estava feta, la que ja existeix, uh-huh. que el que farem serà la continuïtat de l'anterior. I a continuació, doncs, anirem fent els trams de l'Avinguda de l'Estatut. És important que sigui una fase que l'enllacem i que a mesura que acabem fases anem començant uh-huh. fins a arribar fins al final. Hem fet una petita actuació, diguem, a la tercera fase seria de l'avinguda, que és l'encreuament cap al supermercat Aldi que tenim allà. Uh-huh. I això era com extreure d'aquesta darrera fase una actuació, perquè per seguretat era important fer aquesta possibilitat, el creuament d'aquesta avinguda en aquesta part, que un cop actuem serà una via que no convidarà tant a augmentar la velocitat, però que ara, tal com és, era perillós, i hi havia molta ciutadania que viu a Can Rosés que travessava per aquí, i van voler, el que passa que encara Endesa no ha donat llum al semàfor i no hem pogut tancar, diguem, recepcionar aquesta obra.
0: Ens queden pocs minuts, després xerrarem també, vull xerrar també d'això dels talls de llum, però ens queden molts poquets minuts, i no volia deixar de preguntar-li pel tema dels antics cinemes, la venda dels antics cinemes, que ha provocat bastant debat aquest estiu. L'Ajuntament els ha posat a subhasta. Per què s'ha decidit vendre aquest espai?
1: Mireu, ha estat un espai durant molt de temps que hem intentat actuar i veure què es podia fer. I no ho podem deslligar, aquesta venda del pla de barri de les Torres, perquè avui la venda d'aquest espai, que és una subhasta pública, és una oportunitat. És un espai que no tenia un projecte definit, i ara quan volem fer aquesta transformació del barri, la seva venda esdevé, com deia, una oportunitat, i és estratègica. L'espai pot esdevenir una futura activitat comercial privada que el que farà es traduirà en una millora general de la vida del barri, i com deia, és un espai que ha portat molts anys tancat, que hem intentat amb diferents propostes fer i no ha sortit per diferents raons. Seria molt llarg ara començar a explicar des de la primera fins a la darrera. I amb tota la transformació global del barri vam valorar que esdevenia una oportunitat poder fer aquesta venda, i així es va plantejar. Uh-huh. Veurem, perquè fins al dia 24, subhasta pública, i fins al dia 24 hem de veure si hi ha algun interessat, que esperem que sí, així era.
0: Esquerra Republicana ha qualificat la venda de malbaratament econòmic i patrimonial, i ell recorda l'Ajuntament que va pagar gairebé el doble pel local. Vostès què li responen?
1: Aviam... Quan governes, has de prendre decisions en relació a qüestions com és en aquest cas els cinemes, que efectivament es van comprar en un moment determinat perquè es va valorar que era una bona compra, i ara el que fem és, tal com diu la norma, vendre-ho pel preu que diu la norma. I en aquest sentit sí que és cert que es van comprar, ara no recordo, el 2004, el preu va ser un i ara es poden vendre pel preu que diu la taxació, la valoració que es fa de l'espai. Patrimoni, aviam. Sí, era formar part de l'inventari municipal, però no és cap espai patrimonial amb un valor, té un valor, pels que vam anar al cinema, té tant de bo, pogués ser uns cinemes com van ser, però la vida evoluciona i Esquerra Republicana també ha d'evolucionar i veure que els plantejaments que es fan en una ciutat, com deia abans, moderna, han de ser globals a nivell de ciutat, i hem explicat moltes vegades que aquesta peça forma part de la transformació del barri i que és una oportunitat, com deia, per poder obrir un espai que està tancat i que per poder-lo obrir públicament de diners públics necessitaria molts i donar una sortida a un lloc que en aquests moments pensem que de forma privada serà molt més estratègic i generarà aquesta oportunitat pel barri.
0: Uh-huh. Alcaldessa, ens hem quedat sense temps, ens han quedat molts temes pendents, així que l'esperam en una altra entrevista per acabar d'explicar tots aquests temes que ens han quedat

Hola a tothom, què tal, com esteu? Ja tornem a ser aquí, un plaer compartir recomanacions musicals amb vosaltres una nova temporada. Què, com ha anat l'estiu? Desitjo que hagi sigut espectacular, que hagueu viscut grans moments i que la descoberta de moltes cançons i formacions musicals hagi protagonitzat aquesta època estival. Precisament això és el que em va passar a mi. Sí, sí, és el que em va passar aquest estiu. Un servidor va descobrir una banda que desconeixia i gràcies a la influència d'un tal Pau Fernández em va introduir en l'univers d'això que estem escoltant, els Good Kid. Aquesta formació nascuda al cor de Toronto, Canadà, és una barreja electritzant de J-rock, indie-rock i pop-punk. Els seus riffs potents, les seves melodies enganxifoses i les divertides i enginyoses lletres han captivat una audiència global, convertint-los en una de les bandes més emocionants i refrescants del moment. Els Good Kid tenen una forta presència, a més, a les xarxes socials, que els ha fet, doncs, que els seus fanàtics, que els seus fans creïn animacions, vídeos, covers de tot allò del seu univers, que reflecteixen la seva profunda connexió amb la música dels canadens Good Kid. També la interacció amb jocs addictius, jocs online com el Geometry Dash, els hi ha donat una dimensió molt i molt especial. Si no, que li diguin al meu fill, que li diguin al Pau Fernández. Pauete, gràcies per haver aconseguit connectar amb mi i deixar-me aquesta empremta, aquest rotllo tan particular dels Good Kid. Descobrir noves bandes sempre és fascinant. Aquesta banda, liderada pel vocalista Nick Frost, va publicar diversos EPs amb molta repercussió fins que finalment varen publicar el seu esperadíssim Can't Get Out Sometimes, del qual estem escoltant el tema Zicada, o Zicada, per ser més correctes. Però avui us deixaré amb un tema molt adient per reviure l'estiu 2026 d'aquests nois anomenats Good Kid. Com es podia anomenar? Doncs... Summer.

0: Avui, que fa una setmana que han començat les classes a Rubí al dia, volem posar una mirada cap a l'educació per veure com ha anat aquesta setmana, per fer una radiografia de l'educació pública, que la veritat és que ha començat mogudeta, sobretot al Vallès Occidental, en la qual hi han hagut vagues, com a la resta de Catalunya, però a més vam tenir aquest alert que va fer que els nins no poguessin anar a classe el dia 9 de setembre. Per xerrar de tot plegat, de tot el que està passant avui en dia a l'educació pública catalana, tenim amb nosaltres el Ramiro Gil, que és secretari d'Acció Sindical del Sindicat de Professors de Secundària, i a la Marina Ruiz, que és membre del secretariat, volia dir, nacional d'USTEC. Bon dia als dos i benvinguts.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Aquest no ha estat un inici de curs qualsevol. El dia 8 va, com dèiem, va haver-hi vaga, i el dia 9 es van suspendre les classes a la Vallès Occidental, entre altres comarques, per l'alerta de pluges. Des de la perspectiva dels docents, com s'han viscut aquests primers dies? Qui comença?
1: Si voleu, començo.
0: Sí.
1: Tranquem una miqueta.
0: Marina.
1: Gel, Ramiro. Bueno, ha estat un inici de curs doncs, poc usual, i sobretot el que s'ha destacat és la manca de normalitat, com havia de ser. És a dir, no podíem iniciar un curs amb normalitat, amb les mancances que van quedar per resoldre el curs passat, i a més, clar, s'ha afegit doncs, aquesta alerta que ens va sorprendre a totes el mateix dimarts, quan estàvem acabant les assemblees després de la jornada de vaga. Doncs algunes comarques, algunes zones, sobretot el Vallès Occidental, ens va sorprendre justament aquesta alerta. Com està el professorat? Doncs ara mateix vivint moments d'incertesa, i sobretot doncs, van acabar el curs amb unes mobilitzacions que van donar un fruit parcial, i quan han tornat a iniciar el curs, doncs han vist que moltes d'aquelles promeses, compromisos, acords que el departament va comprometre a tirar endavant, doncs no s'estava fent realment. Llavors, doncs, estan ara mateix en aquest punt d'incertesa i de començar amb moltes ganes de seva tasca, però trobant-se amb les mateixes mancances amb les que van acabar el curs passat.
0: Una part dels sindicats van arribar a un acord amb el departament, i ara, Marina, deies que hi havia coses que no s'havien complit de lo que havia promès el departament. Quines són específicament les que no s'han complert i que considereu més importants, tant Ramiro com Marina, més igual?
1: Nosaltres, com bé sabeu, no vam acabar signant aquell acord. Què trobem a faltar? Doncs les primeres visites i contactes que hem fet als centres, el que comenta la gent als centres és que no tenen la plantilla completa, és a dir, que no els hi ha arribat tot el personal que havia d'arribar, tot el tema del desplegament que es van comprometre per abordar les necessitats al voltant de l'educació inclusiva, doncs aquests professionals no han arribat, manquen balladores, han reduït molt les hores de balladores, quan és un dels suports que s'estava donant en aquesta educació inclusiva o aquesta canalla que té més necessitats. En general, no s'ha fet cap pla per millorar les condicions climatològiques dels centres. Els claustres han iniciat, i els equips directius ofegats amb burocràcia, omplint paperassa, sense temps per dedicar al que realment és important, i llavors doncs se senten decebuts.
0: Uh-huh. Ramiro, quina...
2: Sí,
0: digues.
2: Jo voldria destacar que en aquest inici de curs em sorprèn molt que no es parli d'un dels grans escàndols que hem viscut, que és el tema de les proves PISA d'aquí a Catalunya. D'alguna manera no puguem sortir amb els resultats que corresponen a les proves PISA i no puguem conèixer el diagnòstic de com està el sistema educatiu a Catalunya. Per nosaltres, i tot i que no convoquem, no hem convocat aquesta vaga, i sí que és veritat que ha sigut notícia, tot i que ha tingut un seguiment limitat, sí que destaquem que d'alguna manera el problema que tenim al nivell educatiu que hi ha a Catalunya, d'alguna manera hem d'afrontar aquesta realitat que estem veient com tot l'estat espanyol i tot el món occidental, després de les reformes educatives que s'han fet, doncs ha patit una davallada impressionant en el nivell educatiu, i a Catalunya ni tan sols coneixem els resultats, perquè hi ha hagut aquí una situació que no acaba de quedar massa clara. S'han donat unes explicacions, si em permeteu, poc convincents sobre el que ha passat amb PISA, i aquí nosaltres ja estem al darrere. Això és una de les coses perquè per nosaltres han marcat aquest inici de curs, no? També remarcar que des del punt de vista del professorat de secundària hem aconseguit alguns avenços. El que es va pactar en el curs passat, que no són engrunes, que són coses significatives, que si no s'haguessin signat doncs ho hauríem perdut, són qüestions significatives. No tothom està tan descontent, tot i que evidentment el sistema educatiu té moltíssims problemes. El que ha comentat la Marina de la climatització és un d'ells. Estem patint unes onades de calor espectaculars, i això també té a veure amb una cosa que de fa temps que diem, que és que el curs potser hauria de començar una mica més tard, no? Tenint en compte les condicions climatològiques que tenim, i que s'haurien d'adoptar mesures al marge de la qüestió de la climatització, que és veritat.
0: Ara el Ramiro ha perdut la cobertura. Marina, el Ramiro feia aquest apunt ara de la climatització. De fet, ahir el Salvador Illa deia que volia que entre el 2030 i el 2031 totes les aules de Catalunya tinguessin una climatització amb aerotèrmia. Com ho vegeu, això? Perquè, segons alguns estudis, això també afecta en allò que deia el Ramiro de les proves PISA.
1: Home, és innegable que la situació en la que estan vivint els nostres infants i joves a les aules els hi perjudica greument en les condicions que estan aprenent. És a dir, els hi perjudica greument el poder aprendre d'una manera amb qualitat. És a dir, quan tu estàs patint temperatures per sobre els 35 graus, quan no tens ventilació, quan el màxim que t'ha donat el departament és un ventilador que arriba només a les primeres files, no, de l'aula, quan les condicions són tan extremes, ni el professorat ni l'alumnat està en condició de poder doncs viure aquesta situació per poder desenvolupar un aprenentatge de qualitat. Això és una evidència. Clar que afecta a tots els nivells, però el que ara s'ha compromès el govern, el president Illa, una, arriba tard, i dues, triga molt. És a dir, què farem en aquests 5-6 anys fins que això arribi a ser efectiu? És a dir, ens plantegem d'alguna manera el tema de modificar el calendari, com deia ara el Ramiro, començar més tard, sobretot a primària, infantil, tenir present una jornada continuada durant els mesos de més calor, proporcionar espais alternatius que estiguin climatitzats. És a dir, en aquests 5-6 anys, què farem? Uh-huh. Esperar, perquè el temps no ha demostrat que cada any doncs les temperatures són més elevades i les condicions climatològiques són més extremes. Llavors, clar, nosaltres el que valorem és positivament que s'hagi entès d'una vegada que no podem tenir el nostre alumnat i els nostres professionals de l'educació en aquesta situació, que arriba tard i que volem mesures transitòries fins poder arribar a aquell punt. Mm. I sobretot també agafant-me en el que deia el Ramiro, és a dir, els resultats PISA són un reflexe més de totes les coses que han anat fallant al llarg d'aquestes dècades en el sistema educatiu, que ha patit un infrafinançament brutal, tant a nivell d'infraestructures com a nivell d'aposta per una educació pública de qualitat.
0: Uh-huh. Marina, una setmana després de la vaga que vau fer el dia 8, considereu que va ser una decisió encertada fer-ho el primer dia de classe?
1: Sí, considerem que és controvertida i va ser una decisió molt a contracor de la majoria dels professionals que la van secundar, perquè sabem la importància del primer dia. I per això doncs, la idea de situar una vaga és per donar-li realment la importància que té. O sigui, ens anem a altres col·lectius, les vagues estan pensades perquè tinguin un impacte. I llavors el que nosaltres volíem és posar sobre la taula la importància que tenia poder aconseguir un inici de curs cobrint les necessitats que hi havia i que eren existents. I per això vam posar una vaga a l'inici de curs. L'objectiu era poder tenir el màxim ressò possible i ho hem aconseguit. Nosaltres ja sabíem que no seria una vaga amb un seguiment molt massiu, però sí que hem aconseguit posar el problema sobre la taula, no? I que la societat veiés la necessitat d'abordar la problemàtica que està patint el sistema educatiu en general i que no és una cosa només dels professionals, sinó que és una cosa de tota la societat, de tot el país.
0: Uh-huh. Més enllà d'aquesta vaga, quins són els principals problemes que encara, tenint en compte que s'han arribat a alguns acords i alguns no, però quins són els principals, quins destacaríeu, quines serien les tres reivindicacions que destacaríeu? Perquè entenc que encara que el departament hagi concedit coses i que no tots els professors estiguin d'acord, encara hi ha algunes reivindicacions que són comunes a tots els professors. Quines serien, Ramiro, les tres reivindicacions que considereu més importants pel professorat en el cas de secundari?
2: Bé, en el cas de secundària, nosaltres el que creiem és que s'ha de poder tornar a ensenyar, que hi ha una crisi de la professió docent, molts professors es plantegen abandonar la professió, el que era abans fer classe ja no és el model que hi ha ara, s'han imposat una sèrie de modes pedagògiques i de legislació que han perjudicat l'ensenyament i s'està demostrant amb les proves PISA, i el que cal i el que ens demana el professorat de secundària és una modificació radical del currículum. Quan dic currículum em refereixo als plans d'estudi, que hi tornin a haver classes de les matèries, d'història, de matemàtiques, de filosofia, que hi tornin a haver totes aquestes classes que se'ns han retallat per fer unes hores de projectes i de jocs i de xorrades, que al final el que han apostat és per un model en el qual ara l'alumne no importa que aprengui, sinó que sigui feliç i que s'ho passi bé, però no s'està ensenyant realment. I això, clar, també és una frustració grandíssima pel professorat i pel sistema educatiu i per la pròpia societat. Ens hem de replantejar com estem ensenyant. I el que nosaltres volem, com a professors, és ensenyar. Aquest és el principal problema. Després tenim altres qüestions. La crisi de, diguéssim, per nosaltres, la qüestió de la crisi de l'autoritat docent, no? Sembla que ja ningú es pren seriosament als docents, es qüestionen sistemàticament les notes i trobem agressions verbals i físiques per part d'alumnes, per part de pares, de vegades, en els centres educatius. De tant en tant veiem notícies tràgiques. Tant al nostre país, com a comunitats de l'entorn, com a altres països propers, de situacions violentes amb el professorat, i això, evidentment, té una repercussió, i això també preocupa moltíssim el professorat. Hi ha altres qüestions, també. El plantejament, per nosaltres, de la inclusiva és erroni. Està molt bé tenir més recursos, nosaltres, evidentment, que volem més recursos, però aquests recursos han d'estar destinats doncs, a l'educació, i actualment s'estan abocant molts recursos en un model d'inclusiva que està fracassant i que els professors ens estan dient que està fracassant i que s'ha de replantejar tot aquest plantejament de l'educació inclusiva. No perquè no vulguem ser inclusius, evidentment que volem atendre bé a tots els alumnes, però per fer-ho, doncs, posar tots els alumnes amb totes les seves dificultats extremes en una mateixa classe fa molt difícil poder funcionar, no? Llavors, a part de les reivindicacions purament laborals, com són doncs el tema del salari, que és evident que estem patint una baixa de poder adquisitiu molt gran, que en part amb aquest acord hem aconseguit compensar notablement, doncs hi ha tota una sèrie de reivindicacions professionals que apel·len a tota la societat i que ens demanen doncs, que replantegem el que estem fent. I nosaltres, els professors, estem dient que hi ha una crisi ara mateix en aquest aspecte i potser no compartim el diagnòstic amb tothom, però això és fonamental.
0: Uh-huh. En el cas d'vostè, quines serien les tres principals reivindicacions que manteniu?
1: Nosaltres estem d'acord en una revisió dels currículums i que aquests puguin estar consensuats amb els professionals de l'educació, que són realment els experts, ara que està de moda i es parla tant dels experts en educació. Està claríssim que s'ha de fer aquesta revisió i que s'ha d'escoltar el que s'està dient des del que està realment a l'aula i està patint aquesta situació. Després creiem i que és el pal de paller, que és la inversió en l'educació pública. És a dir, nosaltres estem vivint una anomalia dins del sistema educatiu amb aquesta doble xarxa, i el que creiem imprescindible és el blindatge de l'escola pública. És a dir, ahir el president Illa va sortir fent uns anuncis. Nosaltres celebrem que d'una vegada tot l'esforç del col·lectiu, de tota la comunitat educativa que vam fer el curs passat, dedicant-li temps i esforç econòmic amb les mobilitzacions i les vagues, hagi pogut obrir els ulls per veure la necessitat de fer aquesta inversió necessària i aquest pacte i aquest acord de país. Però el que sí que volem i creiem que és necessari per millorar és el blindatge de l'educació pública. El que hem d'exigir és que aquesta inversió es destini a l'educació pública, que no hi hagi tancament de línies d'escola pública. Això permetria baixar les ràtios, això permetria un desplegament de l'educació inclusiva amb recursos, però també fent aquesta revisió i atenent les necessitats específiques que hi ha, amb equips d'atenció psicosocial a tots els centres, i una educació en català. És a dir, hem de poder tenir una immersió lingüística real a totes les etapes educatives de Catalunya. I, per últim, perquè sí que és cert, com ha comentat el company, que l'any passat hi vam tenir uns guanys en aquest sentit, per tant, el professorat ara mateix no és una de les coses que prioritza, però sí que no podem obviar que nosaltres no tenim el sou vinculat a l'IPC. Llavors, el que vam guanyar el curs passat, en uns anys, doncs ara anirà una altra vegada, quedant-se enrere, si no vinculem aquest augment de sou amb l'augment de l'IPC.
0: Uh-huh. I una última pregunta molt concreta per als dos. Si haguéssiu de posar una nota de l'1 al 10 a aquest inici de curs, quina nota li posaríeu i per què? Ramiro.
2: Jo amb el tema de l'informe PISA, sincerament no sabem encara què ha passat, i voldríem, bueno, i hem demanat transparència al departament. De fet, estem demanant documentació que esperem que arribi per saber què és exactament el que ha passat, però evidentment amb el que hi ha hagut de l'informe PISA, amb la situació que hi ha amb la calor, i tot i que hem arribat a alguns acords, no sé si podríem arribar a l'aprovat. Molt just. Per donar un vot de confiança, però estem molt malament i això s'ha de millorar moltíssim.
0: Uh-huh. Marina?
1: Bueno, jo crec que el col·lapse de la conselleria s'ha fet evident. La cirereta al pastís ha sigut el tema dels resultats PISA, i llavors ha sigut necessari, no?, que hi hagués una escalada per part del govern a l'hora d'agafar una miqueta i solucionar la situació que estàvem vivint. Des del meu punt de vista, per tot el que ha dit el company, que m'hi afegeixo, la conselleria no hauria aprovat. És a dir, està claríssim. El curs ha aprovat i s'ha iniciat gràcies als professionals que tiren endavant cada dia la seva tasca i que estan allà amb tota la voluntat, la vocació i l'esforç perquè l'educació a Catalunya pugui continuar, tot i que la conselleria no és capaç de tenir un aprovat en la seva feina.
0: Uh-huh. Ramiro, Marina, moltíssimes gràcies per fer-nos avui aquesta radiografia de l'educació pública. Molts ànims en aquest curs i esperem que l'acabem millor del que ho vàrem acabar l'any passat. Adéu.
1: Gràcies.
2: Adéu.
0: Adéu.
3: Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. El Rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. El Departament de Justícia demana explicacions a l'empresa encarregada del servei d'intèrprets judicials per aclarir la situació viscuda durant el judici pel cas de Roger Español, quan dues intèrprets no van ser capaces de traduir del català al castellà les seves declaracions. Esquerra, els Comuns i la CUP demanen la compareixença del conseller de Justícia, Ramon Espadaler. Per la seva banda, el departament vol aclarir de manera immediata els incompliments que s'hagin produït per garantir que el servei s'ajusti a les condicions contractades. I en mobilitat, la circulació de les línies de tren R11 i RG1 es troba tallada entre Figueres i Vilamalla per un atropellament, segons ha anunciat Protecció Civil, al voltant de les 8 del matí. S'està gestionant un servei alternatiu per carretera entre totes dues estacions i, en conseqüència, la mateixa autoritat ha activat la prealerta del pla Ferrocat. Marxem ara fins al Parc del Reguisol de Santa Maria de Palautordera, al Vallès Oriental, on s'acull la primera edició de la Fira de la Cervesa Artesanal, Festa el Toc. Tota la informació d'aquesta estrena ens la porta des de Ràdio Vitamènia, Max Bosch.
3: L'associació Can Buixac ha col·laborat amb tres cerveses artesanals diferents, cervesa de Montseny, Gorilla Beer i cervesa Guineu, i amb l'Ajuntament de Palautordera per organitzar una fira que comptarà amb serveis de restauració, activitats per tots els públics i música en directe. Algunes de les activitats seran tallers en què s'explicarà el procés d'elaboració de cerveses artesanals, espectacles de bombolles o tallers de badufes. L'Alejandra, presidenta de l'associació Can Buixac, ens explica l'objectiu darrere Festa el Toc.
4: Vam veure que hi ha moltes fires de cervesa artesana per pobles al voltant que estan funcionant molt bé, acompanyades d'activitats i de música i d'un motiu més per compartir, des de posar en valor una part artesana que també fa aquesta comunitat, no?
3: Tant l'Ajuntament com Can Buixac esperen que aquesta primera edició no sigui l'última i que Festa el Toc es converteixi en una cita anual a Santa Maria de Palautordera.
2: I seguim amb cultura, perquè dos documentals de la xarxa han estat reconeguts als desens premis Terres Festival, celebrats aquest passat vespre als Jardins del Príncep de Tortosa. Perspectives, una manera de viure, una producció de Ràdio Televisió Cardedeu, La Xarxa i Ràdio Televisió Espanyola, ha estat guardonat en la categoria de responsabilitat social, mentre que Canalla, El Pom de Dalt, ha rebut el premi en la categoria d'Història i Patrimoni. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop rock dels 70 i 80. It's a heartache, nothing but a heartache. I on et portem la millor música country. Ran out of lovers and the lovers stayed. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Mama, I'm sorry, I've gone. Musical Express, perquè ens encanta la música. Texas.

0: Ja hi tornem aquí, segona hora del Rebost, aquest contenidor radiofònic on encapsulem el bo i millor de la setmana de la programació de Ràdio Rubí. Doncs sí, en aquesta segona hora trobarem protagonistes com, per exemple, el Víctor Pérez, del programa de sèrie. El Víctor estrena una secció ara en exclusiva, abans anava conjuntament amb el Jacint Fornols i ara els han separat per concentrar-nos només a les sèries i concentrar-nos també amb el cinema. De moment, ara escoltarem aquesta secció del Víctor Pérez parlant de les sèries del moment. Sèries que pots veure en diferents plataformes com Netflix, HBO, Apple i d'altres històries. Què més? Què més trobarem amb aquesta segona hora del Rebost? Doncs, per exemple, rescatarem l'entrevista, la primera entrevista del primer programa de la temporada de l'Inspira't, amb la Cuca Fernández i la Carmen Moreno, que, com sempre, porten doncs, la batuta d'aquest programa, on entrevisten a la Laura, que és l'emprenedora d'estètica del Espai Azul Space, mai millor dit, Espai Azul Space. Pura energia, diuen que és la Laura, o una entrevista que ara rescatem i que podeu gaudir de seguida. I finalment, convidarem el Marc Toro a de nou ser protagonista de la programació de Ràdio Rubí gràcies a aquesta secció, diguéssim que regular, que tenen en el programa Rubí al dia on parlen de farmacèutica, en aquest cas del desabastament de medicaments pel tractament de la menopausa. Tot això en el Rebost. Sí, que vagi de gust.
1: Aquí tenim no el nostre home que només parla de sèries, sinó l'home que li podríem donar un Grammy, perquè, Víctor Pérez, quan portes ja fent aquesta secció?
2: Pues farà quasi 4 anys, i començant amb tu.
1: Exacte, si no vam començar, sí. Exacte. Gràcies.
2: Home, de res, per donar-me aquest espai sempre. Sí, sí.
1: Perquè vas començar amb la secció, ara escoltàvem doncs, aquesta promo d'aquesta col·laboració que fas. Explica'ns una miqueta, primer, abans d'entrar als Premis Emmys, en què consisteix, quin dia te podrem escoltar, que una mica ho hem escoltat, però i quines són, si hi ha novetats.
2: Sí, com sempre, fem una miqueta de spam els dilluns del programa de sèrie que faig amb la meva companya Núria, fem els dijous de 6 a 7, i parlem bàsicament, a vegades, del que parlem en aquesta secció, però d'una manera més ampliada. Per exemple, aquesta setmana doncs, parlem dels Emmy aquí, però al de sèrie parlem del que passarà, perquè al final serà aquesta matinada i ja tindrem l'espai, no?, doncs, per parlar de forma extensa. Habitualment parlem de més sèries, de més estrenes, analitzem les sèries més en profunditat, també una mica, amb una miqueta d'humor, que potser aquí no hi ha tant espai per riure's tant, però bueno, al final és una hora de programa. I bàsicament això, o sigui, de moment no tenim cap secció nova pensada, crec que jo tinc una por ahí en ment, també més tema humorístic, a mi m'agrada sempre posar temes d'això al programa, però bueno, veurem com va aquesta temporada, però ja serà la cinquena de la sèrie.
1: Encara que tinguem poc temps, el punt humorístic l'hem de tenir sempre, aquesta mirada. Que aquesta nit és la gala dels Premis Emmy.
2: Sí, aquesta nit, avui... És curiós perquè sempre ha sigut els diumenges, de diumenge a dilluns, i ara ho han canviat a dilluns a dimarts. Jo no sé si és perquè no té ja audiència a la gala o per què, però no m'agrada massa aquest canvi, és una mica estrany. Però igualment el tindrem a les 2 de la matinada aquí a Espanya, a la gala, a través de Movistar, com sempre. I bueno, jo sempre dic que els Emmys, bueno, són els Oscars de la televisió, per qui no ho sàpiga, no? Els premis que entreguen les millors sèries de l'any. Però sí que és veritat que sempre he considerat que els Emmys, almenys els últims anys, sempre estan més encertats que els Oscars. Si m'agrada les nominacions que fan, solen ser les millors sèries de veritat de l'any. Potser sempre es deixen alguna, perquè és impossible sempre acontentar tothom. Però crec que ho fan bastant bé sempre a nivell de premiació. I ara ja repassarem les candidates, però jo sempre estic molt content, almenys amb les nominades. Després veurem qui s'emporta els premis.
1: Perquè què creus que és el que més tenen en compte per decidir quina és la millor sèrie entre dues, que poden ser dues candidates i que poden... qualsevol de les dues podrien ser, no?
2: Habitualment, home, és molt important el factor de quina és la de les sèries nominades, quina és la que té més tirón, més audiència, la més vista, la que més ha impactat, sobretot parlem dels Estats Units. A nivell global potser passava abans, hi havia sèries més globals, en el cas de Joc de Trons, que va guanyar molts anys seguits, doncs, clar, era una sèrie tan famosa a nivell mundial que tenia tant tirón que li donava aquests premis, no? A part de que era molt bona. Però en aquest cas, als Estats Units, jo crec que els últims anys ja triomfan més les sèries més populars allà que no pas una que sigui boníssima i hagi triomfat més a altres continents, no? Per exemple, The Pitt, que ara parlarem d'ella.
1: I això no fa que... No perd una mica de valor aquest premi si l'estem mirant des d'un punt... des d'una vessant més comercial, podríem dir-ho així.
2: Sí, pot ser que sí, però igualment penso que a vegades també els Emmys són els premis que més a vegades s'arrisquen a premiar coses menys vistes. Sí que és veritat que al nivell de millor sèrie sí que no solen fer aquestes sorpreses, però després amb nivells interpretatius i premis més petits, clar, no tenen tanta importància, però bueno, s'arrisquen més i fan premis a sèries més desconegudes, cosa que en els grans premis, com els Oscars deia, no és tan habitual. Sí que és veritat que els Oscars s'han obert més a premiar pel·lícules en parla no anglesa, que això està molt bé, però sí que és veritat que els Emmys això no ho fan, també perquè els Emmys tenen uns Emmys normals, que són aquests normals entre cometes, i després els Emmys internacionals, on estan totes les sèries, doncs, en espanyol, en alemany, en italià, que jo sempre he advocat perquè les sèries en espanyol o italià estiguin també aquí. Però bueno, de moment estan tancats a aquesta idea, però estaria bé, perquè hi ha fenòmens a vegades que no són sèries americanes i haurien d'estar també als Emmys, però bueno, de moment això no s'ho han pensat.
1: Clar, no sé si estan massa oberts tenint en compte el context actual dels Estats Units a incloure les sèries que siguin de fora, Espanya, Itàlia, etc., dintre del que serien els premis dels Estats Units, sobretot tenint en compte, no?, com són una mica les seves polítiques. Quin és el context general d'aquesta edició?
2: Doncs, bueno, evidentment, doncs el que dius, el context de política als Estats Units sempre és molt important per una gala d'aquest tipus, tant als Emmys com als Oscars, sempre passa això. M'imagino que hi haurà bastanta comèdia per part de la presentadora, que és el tercer cop, per cert, que bueno, la presentadora és Mariska Hargitay, que és una actriu famosa per la sèrie de Lay Orden, una sèrie molt famosa als Estats Units, i serà el tercer cop que una dona presenta la gala en solitària, en 78 anys, vull dir... Tampoc ha passat massa cops, no?
1: 78, clar, és la 78a edició dels Premis Emmy.
2: Sí, clar, número 78. Sí. Imagino que sí que hi haurà uns quants tasques a Donald Trump, això com sempre. Sempre passen aquestes gales, encara que jo, més enllà d'això, sempre m'agrada que construeixin, més enllà de la crítica política i social, que sempre està bé, que estigui lligada a les arts, sempre està bé, vale? Però jo vull una gala també que sigui dinàmica, que no sigui avorrida, que sigui divertida, que al final les gales eren això abans, i jo crec que amb el temps això s'ha anat... com, no sé, agafant un to d'avorriment constant a les gales, que ho comentàvem precisament amb el Jacint altres anys, que sempre passava el mateix, eren 4 hores de premio, discurso, tot estava el mateix. No hi ha res que diguis, buah, vull veure la gala, i no un resum de la gala.
1: Clar, i de vegades te posen la cançó al mig, allò per trencar una miqueta, o...
2: Sí, i ja està, sí.
1: I la Mariska, clar, la Mariska que ho ha fet ja d'altres ocasions, dona això, no ho ha fet?
2: No
1: ho ha fet mai.
2: D'altres premis més petits no ho sé, però així a gran escala, no. O sigui que haurem de veure com ho fa. Jo sempre em quedaré les ganes de que també faci una presentació o uns presentadors que siguin d'alguna sèrie nominada, que hi hagi 2 o 3 actors i ho facin. Jo crec que seria més divertit, però no sé, no se'ls acudeix. No crec que sigui una idea tan complicada. Però bueno.
1: A mi m'agrada, Víctor, que ets com un brainstorming, també,
2: sí,
1: no? Pels Premis Emmy.
2: No sé.
1: Podeu fer tal, podeu fer qual.
2: Sempre fan algun número, sempre, d'entrada, pues, parodiant alguna sèrie de les nominades. Això ho fan sempre. Però es queden allà i no van més enllà. És com, bueno, vinga, estaria bé.
1: Anem a les nominacions principals i també per què creus que són nominades aquestes sèries. Quins són els criteris?
2: Doncs anem a començar primer, que si no se nos va el tiempo.
1: Vinga.
2: A parlar de millor sèrie dramàtica i tinc un tràiler per aquí que va el meu amic Marcos de José. Let's clear up this board and show Day Shift how it's done. Robbie's name's on the schedule. Is he finally back? Doncs a millor sèrie dramàtica, escoltem de fons que és The Pitt. En aquest cas ja tenim el tràiler de la tercera temporada. És una sèrie que ja sabem que els últims anys doncs, ha triomfat moltíssim. És la guanyadora actual del Premi Emmy a millor drama l'any passat i tot fa indicar que aquest any doncs, repetirà com a millor sèrie dramàtica de l'any. És una sèrie mèdica que als Estats Units doncs, ho ha rebentat, a tot el món, però als Estats Units sobretot. Feia molt en falta una sèrie de doctors ben feta, innovadora. Sempre dic jo que aquesta sèrie és un mix de les sèries antigues amb les noves. O sigui, té una estructura innovadora. Al final tenim una sèrie que cada episodi és una hora a temps real, amb la trama pues, més de tota la vida, no?, dels doctors i els metges a un hospital. No? És aquest mix de plataformes de streaming amb televisió pública antiga. I això jo crec que als Estats Units pues, ha enganxat bastant. Sí que és veritat, em sembla una gran sèrie, notable. Jo no li donaria The Pitt? Pues no li donaria, perquè a mi no m'ha agradat també sempre repetir els premis a la mateixa sèrie i hi ha sèries molt bones aquest any. Tenim Pluribus d'Apple TV, que ja Apple TV s'ha fet la plataforma amb més nominacions aquest any, a les categories més grans, per dir-ho així, i demostrant que, ja ho he dit moltes cops, que Apple TV pues, està apostant molt fort per sèries de qualitat. I després també tenim l'univers de Joc de Trons nominada, El Caballero de los Siete Reinos, per exemple, d'HBO Max, que són sèries, tant El Caballero de los Siete Reinos com Pluribus, que per mi són les dues que m'agraden més. Però igualment tenim La Diplomàtica de Netflix, La de Dorada, Slow Horses, o sigui, tenim sèries molt bones. O sigui, sempre són sèries de qualitat. Hi ha un mínim sempre d'exigència, però sí que és veritat que jo li donaria a Pluribus. Jo crec que si hagués de fer una... que és l'alternativa. O sigui, si no guanyes de pit, jo crec que seria per Pluribus, perquè és la primera temporada, i sí que és veritat que els Emmys són uns premis que li agrada molt la novetat. O sigui, sempre que hi hagi una primera temporada molt potent i molt bona, habitualment tiren per la primera temporada. Encara que, clar, si tenim una sèrie com The Pitt, que ho està patant tant als Estats Units, té una temàtica molt forta social, com de, és que molt forta. Llavors...
1: I, Víctor, si estàs dient que el que valoren és que justament doncs, tingui molta acceptació, sí, o comercial, que sí, ho vegi molta gent, doncs The Pitt, o el que tu dius Pluribus, ja ho veurem. De millor sèrie de comèdia?
2: Doncs la preferida per tothom és una sèrie nova, que s'ha estrenat aquest any i ha sorprès moltíssim, que és una sèrie de comèdia i terror, que és La Maldición de Widow's Bay.
1: Que és el que estem escoltant.
3: No, gracias. Jerry me estaba contando parte de vuestra historia.
4: Oh, estupendo. Sí, bueno, una historia increíble.
2: Sí, una sèrie que ha sorprès a tothom. O sigui, aquesta sèrie era esperada per alguns més seriefils així, perquè sabem que el director, que és Hiro Murai, pues ha fet sèries molt bones, que la creadora també va fer una sèrie que és Parks and Recreation, de comèdia, que és molt bona, però això era més de nicho, no? No s'esperava que aquesta sèrie tingués més de quasi 20 nominacions als Premis Emmys, i als Premis Tècnics, que van ser la passada setmana, perquè hi ha uns premis com una gala paral·lela, on es donen els menys importants, podríem dir, va guanyar 8, és la que més. Llavors s'ha convertit en la favorita per guanyar millor comèdia, és la primera temporada, és, llavors hi ha com un mix aquí de coses que fan pensar que Widow's Bay doncs, serà la guanyadora. És una sèrie que dic, és comèdia i terror.
1: Sí, sí, mix... t'agrava dir, perquè estàvem veient les imatges justament.
2: Molt estrany el mix que fa, però que surt genial. O sigui, sobretot amb un repartiment que és brutal, amb Matthew Rhys com a protagonista, que segurament també s'emportarà l'Emmy a millor actor de comèdia. Sí que és veritat que té una rival potent, que és l'última temporada de Hacks, d'HBO, que ja ha guanyat l'Emmy al passat a millor comèdia, i també les últimes temporades pues, solen tirar bastant. Una última temporada contra una primera és un duel bastant interessant, però jo veient els Emmys tècnics i això que estic comentant de la novetat, crec que guanyarà la Maldició de Widow's Bay. Em semblaria una gran guanyadora. És una de les millors sèries de l'any.
1: Anem a millor minissèrie.
5: The autopsy is going to say heart attack.
6: Excuse me.
5: What can I do for you?
6: Special crimes. I'm uncertain
2: doncs,
6: it was natural.
2: La millor miniserie, HBO sempre és la plataforma dominant, sempre ha tingut les millors miniseries, encara que Netflix també els últims anys, doncs la miniserie ha tingut bastants èxits populars, l'any passat mateix amb Adolescència, que sí, ho va patar, sí, però aquest any doncs, sembla que s'imposarà aquesta sèrie que es diu DTF St. Louis, HBO, que és una bona sèrie, però m'ha sorprès perquè els Premis Tècnics doncs, va arrasar també les seves categories i part com a favorita, encara que Bronca, de Netflix, que ja va guanyar per la primera temporada, i dieu, miniserie té dues temporades, això perquè és, bueno, perquè és una antologia. Les antologies, doncs, cada temporada ens explica una història diferent, amb personatges diferents, llavors és una minissèrie que s'allarga, podríem dir, no? Però sembla que guanyarà aquesta sèrie d'HBO perquè ha guanyat els premis interpretatius de direcció de guió, llavors doncs, tot fa indicar que si guanya aquests premis, doncs el de millor minissèrie també serà per aquesta sèrie. Una sèrie bastant també estranya, com en aquest de Widow's Bay, una sèrie que és drama, és comèdia, és moments bizarros, és unes actuacions superrares, però és una sèrie interessant, és diferent. Recorda els germans Coen, a mi, al cinema dels Coen, una mica d'aquest estil.
1: Doncs estava veient ara l'actor, el que feia de xèrif de Stranger Things.
2: Sí, el David Harbour, que ha guanyat l'Emmy, el millor actor de repartiment a minissèrie, també el Jason Bateman, actors que coneixem d'altres sèries molt famoses, no? Ho fan genial.
1: Perquè els premis interpretatius, per qui creus?
2: Hi ha molts els Emmys, però sobretot els de drama, que són els més importants. Tenim a l'actriu que ho està patant des de fa anys, que és Zendaya, sí, que ja ha guanyat dos Emmys per Eufòria. Jo no sé si tiraran un altre cop per ella, perquè seria ja el tercer Emmy per la sèrie, i jo sempre dic, novetat. Repartiu més els premis.
1: Però jo, que hi ha més gent vora.
2: Sí, hi ha més gent, però no sé, tinc dubte si guanyarà Zendaya o Rhea Seehorn, que és la protagonista de Pluribus, que ja és que ja guanya més premis, va guanyar Globus d'Or, llavors potser aquí hi ha competència entre elles dues, i actor de drama, això està clar. Això, Noah Wiley per The Pitt, això és que tothom l'estima, estan tots amb Noah Wiley, vamos, que li van donar tots els premis del món, i ja porta dos anys guanyant-los tots, i dubto bastant que no, un altre cop no sigui l'Emmy per ell. Està genial, s'ho mereix.
1: Sí, s'ho mereix. Sí. Clar, encara que repeteixi.
2: Sí, hi ha coses a vegades que... Jo dic que no m'agrada que repeteixi ni que premi més sèries, però hi ha coses a vegades que no pots mirar cap a l'altre costat perquè són tan bones...
1: També evident, no? És que crida...
2: Que s'ha de donar el premi.
1: Doncs, Víctor Pérez, moltíssimes gràcies. Molt bona estrena, també, doncs, d'aquest espai teu. Que tothom que vulgui escoltar més sèries, més cinema, doncs el Víctor Pérez.
2: Que es vulgui tornar boig apuntant sèries, és el nostre programa que ha d'escoltar.
1: Doncs moltíssimes, moltíssimes gràcies.
2: A tu.
1: Nosaltres deixem aquí aquestes 3 hores, en aquesta estrena de Rubí al dia. Us donem les gràcies, us esperem demà amb José Malagón, amb la Pamela Martínez i amb un servidor. Doncs demà, a partir de les 9, més Rubí al dia.

0: El Rebost. Els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.
1: Tenim una convidada molt especial aquí a l'estudi. És pura energia. Ella és emprenedora. La Laura ha creat el seu propi projecte, la Zuli Space, després d'anys perseguint aquest somni. No, Laura, benvinguda.
2: Doncs sí.
1: Ets la Gràcies. Millor persona per explicar-ho, eh? Benvinguda aquí, l'Inspira't.
2: Sí.
1: Com va ser aquest moment en què vas dir, ara sí, ara tiro endavant i...
2: Bueno, perquè ja porto 25 anys en aquest sector com a agent comercial. Jo ajudo als centres d'estètica i perruqueries a portar endavant el seu negoci, a més de vendre-li els productes. I després de tants anys, doncs ja tenia clar que volia crear un espai de la manera que crec jo com ha de ser-hi. O sigui, l'experiència de visitar tants salons i tants centres d'estètica tenia claríssim el que volia i el que no volia. I també m'ha fet veure la bellesa des d'un altre punt.
1: Com, o sigui, i com va ser? O sigui, ara ens ubiquem. Tu tenies la teva vida, tens la teva feina i dius, és que vull fer això. Jo... Aquest punt d'inflexió, quan va ser?
2: Ui, és que és molt fort. Mira, se'm posa la pell de gallina.
3: Ens encanten. Aquí és on està la història.
2: Perquè jo vivia superbé, eh? O sigui, em guanyo superbé la vida, ja no tinc problemes de nens petits, la meva filla ja està independitzada, no tinc hipoteques, no tinc res, o sigui, tot el temps i el meu sou per, i el del meu home per gaudir de la vida, no? I, bueno, jo sempre... M'agrada ajudar els meus clients. Sempre és que sóc molt, no sé com dir-ho...
3: Amb vocació de servei,
2: sí,
3: de...
2: apassionada,
3: sí,
2: sí, molt
3: inquieta,
2: apassionada. Sí. I llavors em vaig sortir un dia fa, doncs, ara gairebé 3 anys, que com jo sempre estic mirant coses a les redes i tal, jo volia fer com un màster de màrqueting, no? Que és... Perquè jo vaig començar als 18 anys en una agència de publicitat i això no l'he perdut mai, m'ha encantat sempre tot el tema de màrqueting i publicitat i jo crec que li faltava una mica en aquesta empenta que jo els hi dono als salons, no? Per créixer i clar, l'algoritme és superbo, no? I sempre et fica coses, no? A l'Instagram de lo que tu busques, no? I al final em va sortir... Bueno, estava a punt d'agafar un MBA i em va sortir un anunci d'una escola de formació empresarial per a autònoms i pimes, per a petites empreses, perquè és veritat que, bueno, aquí a Espanya, doncs, tot el tema de la preparació, diguéssim, més empresarials dels petits negocis, doncs no està molt...
1: Molt recolzada.
2: Molt recolzada, sí. I m'ha cridat molt l'atenció, no? Perquè vaig dir, ostres, pues, si jo estic ajudant a petits autònoms i a pimes, pues, a veure què té aquesta gent per explicar, no? Llavors vaig entrar ràpidament en un webinar d'aquests que fan en directe de 10 minuts, de captació, no? I la veritat és que, em van encantar, no? I havia de prendre una decisió en 10 minuts, d'anar a Madrid amb un event per 4.000 persones, de 3 dies de duració, de 9 del matí a 9 del vespre, sense parar. Em costava uns calés que tampoc eren massa, no? Perquè al final era un event de captació. I vaig trucar la meva filla, que sempre m'acompanya en tot, o sigui, som com pinipom, en comptes de mare i filla semblem germanes, no? Sempre estem a tope les dues. I ella també és molt emprenedora, és autònoma des dels 21 anys. I li vaig dir, Laura, mira, ha sortit això, però tinc que prendre una decisió en 10 minuts. Diu, mama, però què és? Dic, no ho sé. Diu, bueno, doncs agafa'l, si tu vas, jo vaig. I llavors ens vam trobar a Madrid, no?, en un superevent, bueno, que ens va canviar una mica la vida i la visió, no?, del que era el petit empresari. I la veritat és que ja vam agafar moltes més formacions. Hem estat 2 anys i mig formant-nos per tota Espanya. Formacions de 3 dies a tope, a tope, a tope. Aquesta escola de formació, no sé si es pot dir el nom o no.
4: Sí, sí.
2: Es diu Level Up, i que segur que molta gent la coneix. I ens vam una mica formar en tots els aspectes de màrqueting, comunicació, de lideratge, de KPIs, o sigui, tot el
1: clar,
2: tema de números.
1: Clar, aquesta visió 360 que necessita tenir un negoci.
2: Sí, i en una de les formacions va haver-hi una visualització al finalitzar. I la veritat és que el Carlos Delgado, que és el cap d'aquesta empresa, és espectacular, per mi és el meu
3: mentor,
2: referent,
3: no?
2: Sí, el meu referent actualment. Bueno, va fer una visualització de 10 minuts, que tots vam tancar els ulls, imagina't, no? El moment, quasi 2.000 persones, silenci, tothom amb els ulls tancats, i em vaig veure l'Azuli. O sigui, vaig començar a plorar, el que no el vaig veure a Sant Cugat, el vaig veure en un altre lloc.
1: I es pot dir, aquest lloc? O...
2: Sí, a Eivissa. Ah, sí, al port de la Marina, que el conec
4: que
2: molt
4: vingut,
2: bé.
4: M'ha vingut al cap.
2: Sí, ai,
4: mira,
2: sí.
4: Jo me poso
2: I a sí, més però... veia les famoses com entraven, o sigui, una nada d'olla, o sigui, total, però el vaig veure claríssim, com eren els tocadors, com entrava la gent, l'experiència, no? Que no hi havia res igual. I bueno, quan va acabar la visualització, que no m'estenc més perquè va ser llarga, la meva filla, que estava en un altre grup de treball, quan torna, mama, què tal, no sé què, i jo plorant, diu, què passa? Dic, Laura, no t'ho pots creure. He vist això. I diu, mama, és el moment. Va dir, mama, és el moment. Llavors, a partir d'aquí, van començar, em va dir, mama, no ho facis en Eivissa, perquè és un projecte complicat, estàs molt lluny, o sigui, tu tens la teva feina, o sigui, millor que sigui més a prop.
1: Bueno, aquí tenim el sí. que tenim la idea, i ara és l'hora d'aterrar-la, no? Ah, i a l'hora sí. d'aterrar-la has de tenir els peus a terra.
2: Eh? Sí. I llavors vam dir que jo visc a Cerdanyola, la meva filla viu a Sant Cugat, tota la vida nosaltres la fem a Sant Cugat, els amics, les botigues, o sigui, tot, i van dir, doncs, a Sant Cugat. I fins que vam trobar un local, doncs, va passar un any, més o menys, i al final vam aterrar a Torreblanca, que estem encantades d'estar allà.
1: I que ens expliqui una mica què és l'Azuli, no, Carmen?
4: Exacte, que dic... M'ha encantat la història. Home, clar, estava aquí escoltant.
1: Nosaltres allò. Ens agrada treure la part de darrere, sí. perquè sí. això és un programa on la gent trenca els guions, trenca barreres, ho trenquem tot, i mai és tard. O sigui, llavors aquesta història és molt interessant. Però volem saber què és l'Azuli.
2: Vale.
1: O sigui, quan vas aterrar la idea... vas convertir un projecte que jo l'he provat, és espectacular, i de fet està tenint molt d'èxit.
2: Bueno, tu ets de les nostres clientes preferides. O sigui, és que abans de fer-ho tu, penso que vas fer 6 regals, abans de venir tu.
1: A mi m'agrada recolzar l'emprenedoria i m'agrada recolzar la passió. I llavors sí, això us nota de seguida.
2: Però sobre aquí després parlarem, perquè jo estic aquests dies donant-li voltes a moltes coses, perquè jo estic... Les meves nenes de l'Azuli... Les meves companyes diuen, Laura, és que tu no pares. És que quan entres per la porta diem, què habrà pensat ara, no?
4: O sigui, esperit emprenedor i dir, bueno, i emprenyador, no?
2: I emprenyador, sí.
1: Aquesta és bona.
2: Sí, molt bona.
1: Però expliquem als oients, primer sí. de tot, què és l'Azuli. Què poden trobar?
2: És un centre de bellesa i benestar. El nostre negoci principal és la gimnàsia facial. Això va començar a Londres, amb una empresa que es diu Face Gym, o Gym Face, alguna cosa així. I a mi em va cridar moltíssim l'atenció perquè és treballar els facials d'una altra manera. Avui les dones estem molt ocupades, o sigui, no tenim temps de res, però no volem deixar-nos tampoc, no? Volem seguir cuidant-nos i per la gran majoria també l'aspecte físic és molt important. I sobretot després de la pandèmia, no? Que tothom havia de sortir de...

0: ni somrient, ni parlant, ni res. I clar, amb el temps, la pell doncs es queda flàcida. O sigui, tots tenim molt en ment treballar el cos, els músculs del cos, no? Fent gimnàsia i treballant tot el fitness, tot això, però clar, la cara no va en consonància, no? Perquè tu pots treballar molt el cos, estar molt forta, però la cara, si no fa res, al final la pell caurà, perquè si el múscul no està treballat, la pell no tindrà on apoyar-se.
1: I no hem de recórrer tampoc...
0: la flacidez.
1: I no hem de recórrer a unes altres coses que a vegades també no volem, doncs això, el botox, l'àcido hialurònic, no? Que sí. Hi ha molta gent que no vol recórrer això. Llavors són alternatives...
0: No, però també serveix per al manteniment de les que s'ho fan, eh? Uh-huh. Vull dir, nosaltres no estem en contra de la medicina estètica, no la practiquem, practiquem més una bellesa més natural, perquè des del nostre punt de vista la bellesa és una altra història, però sí que amb aquest servei, que era molt innovador, permet a la persona arribar vestida, seure en una butaca xulíssima, supercòmoda, que et reclinen cap enrere, i sense perdre temps en desvestir-te, entrar en una cabina i tot això, ja seus a la butaca i comença tota una experiència, no? Des d'un welcome, perquè a l'Azuli treballem molt l'experiència. O sigui, per això li estic donant voltes a allò de regalar, perquè al final tenim moltíssims clients, però molts, en un any i mig, és una passada, estem molt contentes, que la gent ha arribat un moment que regala més que no consumeixen elles directament el servei.
1: És que tu quan regales, jo t'ho dic per pròpia iniciativa meva, quan regales penses en el que tu t'agradaria que et regalessin.
0: I llavors, penses en el millor, no?
1: I penses en el millor.
0: En el millor, sí. Sí que és veritat que la gran majoria d'aquestes clientes que han vingut amb un regal que els hi han fet han tornat després com a clientes. Vull dir, això sí que ens ha passat. No tothom, perquè a vegades ve gent de molt lluny, no?, que els hi regalen i són d'altres ciutats o poblacions i els hi costa venir, no?, per fer-se algo més...
2: com més constant.
0: Sí, més constant, temps, oi? Sí. Però sí, o sigui, fem moltíssimes targetes regal, és increïble.
1: I també ajuden al cuidador, a la cura del cabell, eh? O sigui, fan uns...
0: Clar, a part de la gimnàsia facial... Que
2: això
0: no...
2: de l'espa capilar. Clar,
0: és que tenim tres àrees dintre de l'Azuli. L'àrea de la gimnàsia facial, que és el que té, hi ha tractaments facials superràpids en 40 minuts on treballem tota la musculatura i fas una supercara quan surts d'allà, tots els músculs a dalt, la cella a dalt, o sigui, els pòmuls, és increïble, a part d'un glow espectacular. La gent es relaxa moltíssim perquè nosaltres posem música canyera, perquè al final és un lloc de gimnàsia. O sigui, has d'estar... Però com la gent s'hi dorm, doncs al final tanquem, baixem llums, no sé què, no? Perquè al final la gent es relaxa moltíssim, es queden superdormits i ens encanta. Després, un altre espai dintre de l'Azuli està l'espa capilar, on jo sóc especialista, perquè porto 25 anys fent tractaments de cabell i diagnòstics, i és una experiència total. O sigui, no és només una cura de cabell perquè ho fem personalitzat. Primer fem un diagnòstic amb una càmera dermatològica, perquè els equips que tenim a l'Azuli són molt bons, o sigui, no són aparells d'aquests joguets, sinó són dermatològics. I fem un diagnòstic de cuero cabellut i de cabell per agafar els productes més adients per tu. Vale? I parlem amb tu, preguntem què vols, què esperes d'aquesta experiència, no? I llavors després passem a cabina, que són cabines unipersonals, perquè jo penso que si has de viure una experiència t'has de relaxar, has de ser tu sola, perquè t'has de despullar, t'acostes amb una camilla espectacular, que a més és, per l'hivern és calefactable, és hidràulica... I aquí fem un ritual espectacular, amb moltes eines.
1: I surts pentinada.
0: I surts pentinada, sí.
2: Jo ja, a l'octubre és el meu aniversari.
1: Ah, mira, ho tindré en compte.
2: Ja sé què demanar.
1: Jo
2: que massatge,
1: jo sóc una experta en regalar.
2: Un massatge. No.
0: I després, per l'altra banda, tenim un altre espai que es diu Body Space, on tenim uns rituals únics, que són experiències úniques, des de massatges d'una hora fins a hora i mitja, on treballem tot

0: de la nostra línia d'aromateràpia, que es diu Tranquility, que està basada en olis essencials que treballen amb tota la part de les emocions, records, i que treballa sobre el nivell de cortisol. O sigui, està
1: sí, és demostrat.
0: Sí, demostrat, sí, té estudis científics. I aquí ja, això és l'hòstia ja.
2: Sí, d'aquí ja surts nova. No, jo, és que m'encanta perquè ho explica quan tu has dit passió, perquè sí, ho està explicant. Sí. És que
1: jo tinc el plaer,
2: i vols anar,
1: tinc el plaer d'haver compartit amb la Laura algun espai, que també ens hem trobat amb algun esdeveniment, i és que la veig que transpira l'Azuli per tot arreu, però també ha creat comunitat, dintre de l'espai, que això, bueno, també és molt maco,
0: és que això està dintre del meu
1: ADN, no?
0: Sí, d'empresa, sí. Vull dir, sobretot era comunitat. Tinc moltes ganes, clar, primer s'han de tenir clients, no? I en això
1: clients
0: estem.
1: Clients i clientes, que també ho hem de dir, que també hi ha homes, eh?
0: Sí, tenim molts homes que es cuiden moltíssim. Evidentment, els passos han de ser els que són, no? Primer s'ha de fer una clientela, a partir d'aquí fer comunitat.
1: Exacte.
0: Vull dir, jo tinc moltíssimes idees i no estic tan lluny ja. No puc explicar més.
1: Pues jo una pregunta que
0: no
1: tenia preparada...
0: No puc explicar més perquè hi ha una cosa molt xula
1: que no es pot explicar. On veus l'Azuli d'aquí 5 anys? Però veig que la cosa va més ràpida,
2: sí.
1: No?
2: No, sí. No, d'aquí uns mesos la tenim aquí una altra vegada.
0: Bueno, a mi m'ha donat un patatús aquesta tarda quan he rebut un missatge, un mail d'una empresa que hi ha entre Cerdanyola i Sant Cugat, que m'ha encarregat, bueno, estem en ello, 400 regals per Nadal per tota la seva empresa.
1: Wow.
0: I volen que sigui de l'Azuli. Perquè no tan sols són les experiències, sinó en tenim molts productes, tenim tota una gamma d'ambients, no? Que és de Tranquility, precisament, amb diguéssim, és l'aroma de l'Azuli. Tothom quan entra diu, què fa olor aquí? O sigui, quina és aquesta olor?
1: Això vol dir que també estàs obrint, diversificant una mica el que és parlant de negoci, no?
0: Sí.
1: El negoci, o sigui que els mateixos clients, la demanda, que això és molt interessant,
0: sí.
1: Que això és que escolta, la persona que està darrere del projecte escolta el client, que això és molt interessant.
0: Tot va ser perquè aquesta empresa va comprar una targeta regal i la vaig portar jo a l'empresa, personalment, amb embolicada tan maca i amb els olis essencials, el paper de seda, el Tranquility i tot això, que elles quan la van veure van dir, ui, què és això tan maco, no? I els hi vaig explicar, i a què olora, i quina és aquesta olor. Els hi vaig explicar, diu, pues, hem de parlar perquè és hora de canviar els regals de Nadal, no les paneres típiques,
1: bé,
0: no? Que tothom ja, jo crec que
1: són experiències.
0: Són molts anys, no? I al final és molt bonic, no? Que les empreses puguin tenir cura dels seus empleats, no? Perquè al final són els que responen davant de la seva marca o de la seva empresa i també se'ls ha de cuidar, no? I a vegades és el que diem, compres coses pels altres i no et preocupes per tu mateixa, no? Pues què més bonic, no? Que una empresa tingui aquest detall de cuidar els seus empleats, no? I que pensi en algú per el seu benestar, no?
1: Mm. És meravellós. Jo crec que això és la millor manera, perquè jo volia fer-te una pregunta, però penso que millor acaba així, perquè... és que la pregunta era una mica més negativa, no? No negativa, però a vegades quan emprenem ens veiem sols, tenim una mica de sensació de solitud i si algú no t'havia explicat realment el que era emprendre, si t'has trobat alguna cosa que realment sí, durant el camí, però clar, prefereixo acabar l'entrevista amb algú maco, no?
0: Hombre, sempre es dur, però jo és que estic supermotivada, quan hi ha una cosa llavors, que va cap avall, jo el dia següent estic cap amunt.
1: Llavors contesta-la. No sé si t'has trobat amb alguna...
0: Moltes vegades.
2: Tant de com gusta no pica, no?
0: És veritat, o sigui, trobes moltes pedres i molts dies que dius ¿por qué he tenido que hacer yo esto con lo bien que vivía? O sigui, ¿per què m'he tingut de ficar en això, no? I de preocupacions i males nits a vegades, no? Perquè això, qui sigui empresari o petit autònom, el que sigui, sabrà de lo que parlo. O sigui, és com una muntanya russa, no? Però jo crec en la feina, crec en el treball, crec en la il·lusió, crec en el propòsit, no? Que tu quan tens un propòsit i encara n'hi ha eines i ganes de treballar, has d'anar per totes. Vull dir, i si has de buscar la manera de diferenciar-te, has de treballar i anar buscant i mirant i cursos i formacions, i estic ficada en tot arreu. O sigui, dic, si no, no tinc temps de dormir, però sí, perquè sóc un centre de benestar i sé que he de dormir 8 hores.
1: Jo, Laura, et dono...
2: Un exemple.
1: Jo et dono la benvinguda a aquest programa, perquè és la primera vegada, m'has dit que era la primera vegada que venies a la ràdio.
0: Sí.
1: Però és que ja formes part de la nostra comunitat, ja ets una inspirada total, perquè és que tens el nostre ADN, però de dalt a baix.
2: Sí, total.
1: Sí, aquestes són les històries que realment ens donen aquest, com diríem, aquest tarannà, no?, de l'inspirat.
2: I aquesta empenta, també.
1: Aquesta empenta per
2: seguir. Que parlem avui, que és el primer programa, l'inspirat ens fa, també, a vegades arribem aquí cansades del dia i... fas així, t'asseus aquí, i surts com, amb més energia. Surts
0: si tot fos tan bo, jo crec que les empreses no creixerien. O sigui, has de passar per un batxe dolent per tornar a pensar i a pensar en coses noves
2: i a crear
0: sí,
2: coses.
1: Sí.
2: I...
1: Em permeteu un minutet abans d'acomiadar-nos? És que tant. Us vull presentar la Martina. A la Martina Canals, que l'he agafat així ara una mica perquè dic, serà la nostra, és la nostra companya, la nostra nova companya, que aquesta temporada també formarà part de l'Inspirat, ja és una inspirada més. És una noia que també, Laura, té ganes d'aprendre. I aquí també ens agrada acompanyar a la gent que té ganes d'aprendre.
0: M'encanta.
1: Llavors aquest any què faràs, Martina? Ens acompanyaràs i què faràs?
3: Pues aquest any però...
1: Aquesta temporada a la ràdio què faràs amb nosaltres aquí a l'Inspirat? Ens acompanyaràs? Faràs alguna secció? T'atreviràs?
3: Bueno, m'atreviré a veure amb les recomanacions, a veure si us puc recomanar alguna
1: cosa. O sigui que ja estàs agafant idees, no? Per veure si ens portaràs alguna coseta.
3: Sí.
1: T'ha agradat l'experiència d'estar aquí avui?
3: M'ha encantat.
1: Sí?
3: Sí.
1: Sí? O sigui que contem amb tu.
3: Efectivament.
1: És que l'he agafat, li he dit que no parlaria.
3: Sí.
2: Ara s'ha agafat per sorpresa.
1: Però jo sóc així i a la gent se li ha de donar, com deies ara, aquesta vidilla perquè comencin i arrenquin. O sigui que, Martina, t'esperem aquí. Ets una inspirada més.
3: Sí.
1: I formes part ja del nostre equip, vale?
2: I seguim amb presentacions i acabem, perquè a l'altra banda tenim el Josep, que ja ens està coneixent avui en el primer programa.
1: Perdona, Jake, que m'he enterat que és un DJ potent,
2: ja,
1: o sigui que...
2: Ja l'anirem descobrint.
1: Té entrevista també, el Jake.
2: El segon programa de la cinquena temporada ja ens portarem millor i l'avisarem de tot el que farem, sí? Prometido. I nosaltres ens acomiadem.
4: Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. El Rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.

0: Anem, comencem ja. 7 minuts que ens passen d'aquesta hora de les 11 del matí. Tenim aquí el Marc Toro, de la farmàcia Can Oriol. Bon dia.
1: Hola, bon dia, Toni.
0: Abans de començar amb aquest cicle que parlarem de l'Escola Montserrat, volia preguntar-te per dos temes que han sortit avui, així ràpidament. Hi ha una alerta per desabastiment de medicaments contra la menopausa. Les raons, doncs, que cada vegada s'està tractant més, també es parla, doncs, de les restriccions que hi ha també per al tema de l'Estret d'Hormuz, per tot això, de la guerra aquella. Doncs et volia preguntar, això s'està notant a les farmàcies d'aquí, de Rubí?
1: Bon dia, Toni. Bueno, en primer lloc, gràcies, no? Una temporada més, gràcies per comptar amb mi, i gràcies per també permetre'm difondre salut, potser avui des d'un punt de vista més formatiu, però que en el fons també repercuteix en la salut de la nostra població. I res, agrair-vos que compteu amb la farmàcia Can Oriol.
0: L'agraïment és nostre pel vostre temps que veniu aquí, doncs, pel fet de fer ràdio. O sigui que...
1: Molt bé. Bueno, és un mitjà que jo sempre he pensat que acompanya i acompanya de forma qualitativa a la gent, i si en aquest cas és de proximitat, com som nosaltres, una activitat sanitària de proximitat, doncs encara millor. En relació al desabastiment de les teràpies hormonals substitutives. Aviam, sí que és veritat que fruit de trencar un determinat tabú que s'ha anat produint al llarg del temps, la prescripció ha anat creixent. Vull dir que les dones que presentaven sintomatologia cada vegada, no, expressen amb més claredat aquesta sintomatologia als seus ginecòlegs o ginecòlogues, i, per tant, la prescripció s'incrementa per millorar la qualitat de vida d'aquestes pacients. Aquest és un factor. Val? Sí que és veritat que n'hi ha un altre que probablement se'n parla menys, però que té un impacte molt directe, i en el cas concret de les teràpies hormonals substitutives amb estradiol i progestàgens és més així, és que el preu a Espanya regulat és molt baix. Llavors, què passa? Que els fabricants, tenint les unitats que tenen, doncs a vegades, degut, no, en aquest cas, a l'increment de la prescripció, si tu tens més prescripció, necessites, no, més producte, i a vegades, en funció d'on estigui localitzada la planta de producció, doncs les unitats que s'alliberen a un país o a un altre, la distribució impacta sobre la prescripció i, per tant, la dispensació. És un factor molt important.
0: Estic entenent que hi ha d'altres països que estan demanant a Espanya i que, per tant, s'està exportant i que, per tant, hi ha falta d'estoc aquí.
1: No és això.
0: Com és?
1: Espanya té els preus dels medicaments reembolsats, regulat. Sí. Llavors s'arriba, no, a un preu especificat que el fabricant ha d'assumir. I aquell és el preu. Què passa? Que davant d'un increment de la demanda o d'una limitació de la producció, són els dos factors que afecten, incremento demanda o tinc un problema en producció, ja bé sigui perquè no tinc matèria prima o bé perquè algun lot m'ha sortit afectat. I clar, pensem que els lots són grans tirades que tenen impacte global. Doncs degut a un d'aquests dos factors, sí, doncs llavors he de decidir jo a quin mercat distribueixo. No? No vol dir que ens desabasteixin per complet per nosaltres, però que no hi ha unitats suficients per respondre a la nostra demanda. No? I l'impacte del preu és un d'ells.
0: També una notícia que Sanitat, que vol prohibir la publicitat de llet de fórmula per a nadons fins a 6 mesos. Per tant, intenten potenciar, no?, el que seria la lactància materna.
1: Però això ve de molt lluny, ve de molt lluny. La nutrició, o sigui, la lactància artificial en llet de fórmula fins als 6 mesos està prohibida per complet qualsevol tipus de promoció. Ja bé sigui directament sobre el recomanador, no?, comadrones, infermeres, pediatres, o ja bé sigui en la persona que el dispensa, no?, que serien les farmàcies. Per què? Perquè ja en el seu moment es va detectar que podia ser una amenaça contra la lactància materna, que ja és sabut per tothom que és la millor opció per poder nutrir els nostres pacients. Sí que és veritat que ara el que s'ha fet és potser una vuelta de tuerca más, val? Que és que determinades imatges, eliminar-les, que no hi hagin imatges infantilitzades, que no hi hagin imatges que associem a una mare i a un nadó, que hi hagi determinats gadgets, no? Bolígrafs, etc., que no puguin estar en consultes pediàtriques, que no puguin estar en farmàcies. Diguéssim que és una vuelta de tuerca más. Principalment, no? Diguéssim, en la llet de continuació, que és la que ve a partir del mes 6. No? La del 0 al 6 ja venia estant bastant, diguéssim, controlada i regulada, no pots donar mostres, no pots fer cap mena de promoció de 50, segona unitat del 50%, etc. I en canvi, amb les lleis de continuació, aquestes iniciatives més promocionals ara es veuran afectades.
0: Parlaves de publicitat i d'imatge, i de publicitat i d'imatge té molt bona justament qualitat aquest cicle de l'Escola Montserrat, que és el cicle de tècnica en farmàcia. Explica'm una miqueta, perquè tu deies que té un bon nivell d'oportunitats de treball amb estudiants que acaben el cicle, que ara els presentarem també, i el professor també.
1: Jo, si una persona ens està escoltant, ja bé sigui algú interessat en fer una reorientació de la seva carrera professional, o algun nano jove que té pensat estudiar o formar-se en àmbit sanitari, o bé algun pare, avi, àvia, que estigui escoltant i estigui pensant en el seu fill, net, neta, doncs que sàpiga que en proximitat hi ha una opció formativa, com a tècnic de farmàcia, que a més, no, et dona una possibilitat de tenir una empleabilitat amb un alt percentatge i amb unes condicions raonablement bones i a més de proximitat. Vull dir que són aspectes que penso que val la pena tenir en compte, a part de que l'impacte social i en salut que les persones que s'acaben formant poden al final oferir als seus pacients.
0: Presenta'ns tu, a qui tenim aquí.
1: Va, tenim molt bona gent aquí.
0: Tots cinc, eh?
1: Tots cinc, i tu també, Aquí t'has dit. Abracem-nos. Va, mira, ara tinc, per una banda tinc la Karen. Karen ja forma part del nostre equip de la farmàcia des de fa uns quants anys. Ara ella també t'explicarà una miqueta la seva perspectiva i la seva opinió en relació també al que és la funció de tècnic en farmàcia i els serveis que pot oferir la farmàcia. Tenim a la Mar Rodríguez, també una companya de l'equip que forma ja, doncs que ja anem sumant anys tots, ja fa uns quants anys també. Són joves, però sumen experiència, eh? És fantàstic, és fantàstic això. També està amb nosaltres el Lucas, val? Lucas Hidalgo, que és un altre exalumne. El que he portat són tres exalumnes de l'Escola Montserrat que formen part de l'equip de la farmàcia Can Oriol, que també t'explicarà, no? O poder també transmetre una opinió, no, personal respecte a persones que es puguin estar plantejant una formació, com et deia, en tècnic de farmàcia de proximitat i qualitat. I tenim l'Agustí, que l'Agustí és el coordinador, també és un excompany perquè ell és llicenciat farmacèutic i ortopeda, també és excompany de la farmàcia Can Oriol, sí. I actualment coordinador del cicle de grau mig de tècnica en farmàcia a l'Escola Montserrat.
0: Agustí, quants anys fa que oferiu el grau mig de tècnica en farmàcia a l'Escola Montserrat?
2: Hola, bon dia. Doncs mira, des del 2019. Des del 2019 va començar, que van coincidir també amb la pandèmia, que va ser la primera promoció on estava la Karen.
3: Sí.
2: Aquí tenim la primera promoció, segona i tercera promoció.
0: Oh, que gran, això, eh?
2: Sí, sí, ja portem 8 promocions i, bueno, encantats. És una escola centenària, l'Escola de Montserrat, i el cicle, doncs, bueno, és el que està resistint ahir, no?, lluitant contra tot perquè mereix la pena. Com a farmacèutic, mira, mereix la pena.
0: A l'hora anterior estàvem parlant de l'Escola Montserrat, ja amb una mirada de fa molts anys, sí. I amb aquesta bona imatge i bons ulls, eh? Quines habilitats adquireixen aquests alumnes durant els dos cursos de grau?
2: Home, el que s'intenta, amb totes les ganes que tenim el professorat, doncs que adquireixin les competències necessàries per estar davant d'una farmàcia, no? Des de gestionar els estocs, la dispensació correcta d'un medicament o d'un producte parafarmacèutic, que sempre s'ha de diferenciar una cosa de l'altra, també el promoure hàbits de salut saludables, també el saber fer uns protocols de seguretat, de neteja, al laboratori, que jo sé que hi ha alguns laboratoris aquí, no?
0: També ho has remarcat, al laboratori.
2: Claro, clar. I bueno, tota una sèrie de funcions que després s'han de posar a la pràctica. És el pont, hem de fer el pont entre la part teòrica i la part pràctica a l'empresa.
0: Clar, perquè ara ve aquesta pròxima pregunta, que és quina és la importància que té al vostre centre la col·laboració amb les farmàcies, per exemple, la farmàcia de Can Oriol.
2: La farmàcia de Can Oriol, que és una de les pioneres que va contratar amb nosaltres i de les que més alumnes ens ha recollit, la veritat, i que s'ha quedat. Ha conservat, que ha conservat. I, home, la importància és fonamental. A part del prestigi que adquireix l'escola i el pes que agafes per tenir totes aquestes oportunitats laborals, que és una per cert, vull dir, és un dels cicles que té més inserció laboral, eh? Molt alta, el del 90-95%. Qui no s'hi quedes perquè no vol, bàsicament.
1: Sí, l'empleabilitat és pràcticament total. Ja depèn una miqueta després de com l'alumne es senti en el desenvolupament d'aquelles tasques professionals o no. Però si se sent a gust, té inserció total.
0: Qui era de la primera promoció?
3: Jo.
0: La Karen. Doncs Karen, què et va portar a estudiar aquest grau tècnic en farmàcia?
3: Hola, bon dia, Toni.
0: Bon dia.
3: Bueno, a mi sempre m'ha agradat tot l'àmbit de sanitat. És una cosa que des de molt petita m'havia agradat. Vaig mirar diferents tipus de graus i el que em va cridar molt l'atenció és que, bueno, com va dir l'Agustí, era la primera promoció, era el primer any que feien el grau de tècnic de farmàcia, no? De farmàcia per a farmàcia, i vaig dir, anem a provar, és algo que aquí no s'ha fet mai a Rubí, i vaig veure, me'n va agradar molt tot el que tenien, no? El que podien oferir, que sobretot el que era que els profes eren farmacèutics,
1: Que provenien del sector, sí, no? Que estaven dins
3: que, per
1: sector.
3: Exemple, jo quan vaig conèixer l'Agustí, que va ser el meu profe, ell estava treballant en una farmàcia. I clar, era com, bueno, li preguntaves i era, no, és que passa això, a la farmàcia es fa això...
0: És el coneixement tàcit.
3: Exacte.
0: De la persona que està allà i del que està treballant d'això. I això ajuda moltíssim.
1: Sí, sí. No només teoritzat.
3: Sí, clar, perquè per teoria, bueno, tens els llibres i pots llegir i pots aprendre, no? Tu pots aprendre de memòria. Però que t'expliquin experiències, com en el nostre cas era això, no? Ell moltes vegades ens deia les experiències que tenien al moment d'estar mostrador. I era, a mi, almenys, el que més em va agradar.
0: Karen, m'ha fet molta gràcia que ara pensava, tu vas ser de la primera promoció, has estat la primera en parlar, la primera en sortir al camp i has fet com els jugadors de futbol, perquè primer abans t'has santiguat. Ai, Déu meu, ho has fet... Saps? Perdoneu, vaig a tenir una expressió, o sigui, molt bé, per no dir de conya, molt bé, sí. Endavant, no? Sí. Segona promoció, qui era?
4: Jo.
0: La Mar. Doncs, Mar, quines habilitats creus que vas adquirir quan vas cursar el cicle?
4: Bueno, jo, sobretot, la més important crec que va ser aprendre què era l'escolta activa amb el pacient. Crec que és una habilitat que no tothom adquireix i crec que com a resposta al pacient és molt important que es senti escoltat, que senti que el podem ajudar, que l'estem intentant donar diferents opcions a la farmàcia per poder ajudar-lo, a lo millor no solucionar-li el problema, però sí poder donar-li diferents eines, diferents claus per poder intentar ajudar-lo de la manera que puguem. A lo millor no tenen... bueno, no tenen a lo millor algun recurs on poder accedir al metge directament, i moltes vegades sí que és veritat que venen primer a la farmàcia que no al metge, i depèn de com els guiem o els podem ajudar, després sí que a lo millor hi agafen i diuen, bueno, vaig a consultar també un expert més, diguem, mèdic.
0: Però important aquest primer pas, perquè també esteu ajudant molt al sistema sanitari, doncs, que no es col·lapsi també amb aquestes primeres atencions.
2: Que som les trinxeres, de les farmàcies són les trinxeres.
0: I
2: en la Covid, es va demostrar,
0: sí.
2: Es va posar de manifest.
0: I els supermercats.
2: I els supermercats també, sí.
0: Farmàcies,
2: supermercats. Paper higiènic va ser absolutament necessari, no?
0: Anem a la tercera promoció. Lucas, com va ser aquesta experiència que vas fer, no? Es parlava ara mateix de les trinxeres, doncs de les pràctiques en l'oficina de farmàcia. Jo no sé si això t'ha ajudat a desenvolupar-te més com a professional.
5: Hola, Toni, bon dia, què tal? Sí, la veritat és que les pràctiques on jo la vaig fer, a la farmàcia, no va ser la farmàcia on estic ara, va ser en una altra, però bastant bé. Jo penso que és el principi de tot, no? És com quan et treus el carnet de conduir, no? Primer tens la teòrica i després tens la pràctica, que ho tens que posar en pràctica. Que el que hi ha a la pràctica és el que hi ha dia a dia, no? El que fas cada dia, ajudar al farmacèutic, a la dispensació, donar bons consells, els millors possibles, perquè l'important és que li vagi bé i que si la persona et diu que va bé i ell se'n va contenta a més, pues has triomfat, no?
0: Karen, desenvolupant la teva funció com a professional en aquest àmbit sanitari, quins serveis oferiu per millorar la salut dels pacients?
3: Bueno, nosaltres oferim, bueno, no, la pressió, el colesterol, sobretot jo crec que nosaltres a la farmàcia el que més tenim en ment és el consell farmacèutic personalitzat. És algo que crec que tots els companys tenim molt adquirit, que no volem donar un consell de bueno, global, que sigui, no, això t'anirà bé i ja està, sinó que sigui algú específic per ell, per poder ajudar a aquesta persona en el seu cas, vale? Que no sigui algo genèric, per dir-ho així. I bueno, després també tenim el servei de SPD, el servei de personificació de personal de dosificació, perdona, que bueno, és fer els blisters perquè les persones puguin prendre bé la seva medicació.
0: Sí, important, i això.
3: Puguin prendre bé la medicació i les persones que són polimedicades que no tinguin aquest problema de ostres, és que no sé si me l'he pres.
0: Sí,
3: que és això molt important. Molt
0: i sobretot
3: important.
0: A persones grans, que no recorden moltes vegades si l'han pres o no l'han pres. Que, bueno,
3: exacte, sí,
0: ja
3: sí, sí.
0: Ja passa
3: sí, sí.
0: Quan tenim 50 anys i no ho vegis.
3: Sí.
0: Que anem ràpids, perquè anem curt de temps. Mar, què creus que es valora més en un pacient quan, o què valora més quan us va a veure a la farmàcia?
4: Jo crec que, sincerament, el sentir-se escoltat, el sentir que pot entrar a un àmbit on pugui explicar el que li està preocupant o el seu problema, o potser a vegades, moltes vegades, només venen a sentir-se, pues això, sentir-se escoltats, sentir-se acompanyats. Crec que el que més poden valorar és això, una atenció més propera, més personalitzada, com ha dit la Karen, la companya, i sincerament crec que és molt important. Per això també està formant-se tots cada dia, sentir que li pots donar un consell de qualitat, crec que és el que més poden valorar ells.
0: Lucas, i acabem amb tu, què li diries a algú que s'estigui plantejant estudiar el grau mig de tècnic de farmàcia?
5: Jo el que penso és que tens que estudiar el que a ti t'agradi, que et pots equivocar.
0: Que t'apassioni.
5: Exacte, et pots equivocar, òbviament, com tota la vida, no?
0: Canvies.
5: Però, bueno, si t'equivoques, oi, escolta, tu treus el curs i ja ho tens, perquè és un curs important de sanitat. I té una gran bossa de treball. O sigui que és molt complicat que no trobis treball. És complicat el grau, sí, mai ha regalat res, però amb els profes que hi ha, que són molt amens i tal, i tu passes molt bé.
0: Com l'Agustí.
5: Sí, exacte.
0: I a més, que després té una sortida que deia 90-95% que després sí, sí, sí. Tenia aquesta inserció. Real. Doncs moltíssimes gràcies a tots cinc per venir aquí. Moltíssimes gràcies, Marc, a cadascun de vosaltres.
5: A res.
0: I que donen ganes d'apuntar-se.
1: Sí, sí, sí.
3: Sí, sí, sí.
6: Encara esteu a temps. Per aquest curs,
1: no,
6: encara esteu
1: i ens hem trobat amb persones també, que et dic, no de 18, 19, 20 anys, sinó persones ja amb una altra mica més avançada, reorientant la seva carrera perquè potser venien amb ganes de fer una cosa nova que tingués una vocació més social i més sanitària.
0: Doncs ja ho sabeu. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies, Toni.
3: Gràcies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Acció obrirà a Nova Delhi la seva segona oficina a l'Índia per reforçar les relacions comercials i donar suport a les empreses catalanes que hi vulguin operar. Així ho anunciarà el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, aquest pròxim dilluns durant el seu viatge institucional que està fent al país asiàtic. La nova delegació estarà operativa abans d'acabar l'any i anirà acompanyada d'un programa d'assessorament perquè la implantació de companyies al país asiàtic o a la inversa sigui el més àgil possible. En mobilitat, la circulació de les línies de tren R11 i RG1 registra retards a hores d'ara d'uns 45 minuts entre les estacions de Figueres i Vilamalla a causa d'un atropellament a primera hora d'aquest matí. S'ha establert ja un servei alternatiu per carretera entre les dues estacions i, en conseqüència, Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Ferrocat. I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona un fugitiu de 25 anys condemnat a 20 anys de presó a Suïssa per tràfic de marihuana i haixix a gran escala. El grup de recerca internacional de fugitius del cos l'ha arrestat pocs dies després de rebre una ordre europea de detenció i entrega de part de les autoritats suïsses i situar-lo en un immoble a la capital catalana. Segons les autoritats del país helvètic, el detingut formaria part des del gener del 2025 d'un entramat dedicat a la distribució de grans quantitats de droga a través d'aplicacions de missatgeria instantània. Marxem ara al Festival Partides de Cambrils, a la comarca del Baix Camp, que celebra el seu 5è aniversari aquest cap de setmana entre Conreus i Bosc. El festival es planteja com un espai on l'art visual i sonor fa una immersió amb el territori amb propostes contemporànies d'artistes consolidats i emergents. Des de Ràdio Cambrils ens ho explica Marga Mallol.
2: L'associació Can Buixac ha col·laborat amb tres cerveses artesanals diferents, cervesa de Montseny, Gorilla Beer i cervesa Guineu, i amb l'Ajuntament de Palautordera per organitzar una fira que comptarà amb serveis de restauració, activitats per tots els públics i música en directe. Algunes de les activitats seran tallers en què s'explicarà el procés d'elaboració de cerveses artesanals, espectacles de bombolles o tallers de badufes. L'Alejandra, presidenta de l'associació Can Buixac, ens explica l'objectiu darrere Festa al Toc.
3: Vam veure que hi ha moltes fires de cervesa artesana per pobles al voltant que estan funcionant molt bé, acompanyades d'activitats i de música i d'un motiu més per compartir, des de posar en valor una part artesana que també fa aquesta comunitat, no?
2: Tant l'Ajuntament com Can Buixac esperen que aquesta primera edició no sigui l'última i que Festa al Toc es converteixi en una cita anual a Santa Maria de Palautordera.
1: I en els esports, ahir derrota de l'Espanyol davant l'Elx per 1-3. Fins aquí les notícies en xarxa.
4: Ja hi tornem a ser aquí, tercera hora del Rebost. Sí, aquest contenidor de càpsules radiofòniques que, doncs, recopila, que rescata i que, doncs, et posa aquí en el menú especial que fem cada setmana el bo i millor de la setmana de la programació radiofònica de Ràdio Rubí. Per exemple, aquella entrevista que va fer el Toni Bravo amb la Graci Pérez del Club de Lectura de Veus de Dones, parlant, doncs, d'aquest club de lectura i de les activitats que estan preparant pels propers dies i que ja han fet, eh? Un contingut que t'agradarà de ben segur amb la Graci Pérez. Més tard, escoltarem a la Pamela Martínez parlant del CIAL de Vella Terra, el servei intensiu d'audició i de llenguatge, que, doncs, té algunes dificultats amb rubinencs que no es poden desplaçar amb el transport escolar de forma normal, clàssica, i també reflexionant sobre tot allò que significa el CIAL Vella Terra i aquest servei intensiu d'audició i llenguatge. Ho farà amb la Laura Jurado i el Jesús Martínez. I finalment escoltarem el Joan Camps i el Josep Puigventós. Tots dos són dos referents de la cultura tradicional rubinenca. Des de l'Esbart i des del Foment de la Sardana fan doncs, diferents esdeveniments i promouen aquesta cultura i a més tenen una secció mensual en el Rubí al dia. Sí, una secció en la qual doncs, promouen tot allò que estan preparant i que sense cap mena de dubte es protagonitzarà la tradició cultural rubinenca a les properes setmanes. Tot això en el Rebost en aquesta tercera hora. Gaudeix-lo. Bon profit!
5: Seguim en aquesta tercera hora de Rubí al dia i ara donem pas a la literatura. Hi ha una entitat amb molta història d'aquí, de la nostra ciutat, perquè és el Club de Lectura de Veus de Dona, que comptem amb Graci Pérez, que és la conductora del club. Bon dia.
0: Hola, bon dia.
5: Quines ganes de tornar-te a veure, que ara feia temps que no...
0: Sí, feia molt de temps, sí, sí.
5: Has vingut acompanyada de qui?
0: D'una companya molt estimada, la Lupe Fornés, que pertenece al Club de Lectura des de casi su inicio.
5: Bon dia, Lupe.
6: Hola, bon dia.
5: Déu-n'hi-do, de l'inici de quants anys?
6: Mira, aquest any han celebrat 15 anys, pues des d'aleshores, un any o dos després.
5: Uau.
6: Sí.
5: Suposo que ho vau celebrar, no? D'una forma
0: sí,
5: com mereix.
0: Además coincide con los 15 años de la biblioteca, porque el club, la biblioteca s'abrió, me parece que fue en abril, y el club comenzó en octubre. Con lo cual, este año lo hemos celebrado, se hizo una fiesta, porque además yo también hacía 60, entonces me hicieron una gran fiesta, y la biblioteca, todos los bibliotecarios hicieron un libro con muchos de los libros que nos hemos leído durante estos 15 años. Muy emotivo y muy bonito, la verdad.
5: Wow. Llarga vida al Club de Lectura la Veus de Dona. Aquest setembre obriu inscripcions?
0: Sí, el dia 23, a les 3:30, la que quiera entrar... puede ir a la 1 o a las 12:30 y comenzar a hacer cua.
5: Ah, clar. Començar a fer cua perquè teniu llista d'espera.
0: Molta. N'hi ha molta demanda. Ahora mismo en llista d'espera hay 35 personas. No puedo decir el número que salen porque mi compañera de la biblioteca, mi mano derecha, está de vacaciones aún, pero yo diría que saldrán unos 20, 22, con lo cual hay más gente en lista d'espera que las que van a salir. Pero esto es cada año, ¿eh? Por eso, las compañeras que lo saben, pues si es a las 3:30, a las 12 se llevan un bocata, se van allí, hacen la charrada, comen, y cuando abre la biblioteca pueden entrar al Club de Lectura.
5: Pero eso es molt gran.
0: Molt gran, i tant. Estamos muy orgullosos, muy orgullosas del Club de Lectura, porque no solamente el hecho de leer libros y compartir la experiencia de vivirlos, sino la complicidad, el compañerismo, la lealtad, el cariño... todo eso no tiene precio.
5: Clar, però que s'estigui fent cua per anar a un club de lectura en aquests temps...
0: Porque es especial. Es especial. O sea, hay muchos clubs de lectura, pero Veus de Dona es diferente, es especial. Eso no lo digo yo, lo dicen todas las personas que forman parte de él, ¿no? Entonces, es... Sobre todo es eso, el civismo, el compañerismo, el respeto, la lealtad, el... Bueno... Mira, me emociono porque para mí sí, es algo que llevo con mucho orgullo y abandero a pie juntillas. Y además hemos sido ejemplo para muchas otras ciudades de España, después salir en los medios nacionales. Me han escrito de muchísimas ciudades que querían hacer un club de lectura como el nuestro, que bueno, y de hecho están ahora en auge los clubes de lectura, con lo cual nosotras hemos puesto nuestro granito de arena.
5: Però el que diferencia els clubs de lectura també i el que crea aquest de Rubí és aquesta connexió amb la resta de persones. Per això hi ha aquestes cues, no?
0: Sí.
5: No és el mateix un club de lectura de la ciutat que sigui que d'una altra ciutat i sobretot quan es fan les coses amb carinyo, amb amor i amb aquesta connexió que sent i amb aquesta implicació.
0: Exacte.
5: Que sent, no? La gent... Que una branca d'aquest club de lectura és el club de lectura fàcil, no, Lupe?
6: Hola, sí, el club de lectura fàcil. La història ve d'antic. Ja la directora, la Victòria, és qui ho va deixar en marxa. És una iniciativa de l'Associació de Lectura Fàcil que va agafar les biblioteques. I jo em vaig, veient a la Gràcia, vaig dir, jo també vull fer alguna coseta, no? Ni molt, res comparable, no? I, bueno, és molt gratificant. M'agrada molt fer-ho.
5: És el club de lectura fàcil en castellà.
6: En castellà, sí. També hi ha en català i sí.
5: L'adjectiu de lectura fàcil, què implica?
6: Implica que són textos basats en novel·les clàssiques, com podria ser Madame Bovary, com podria ser El Quijote i tal, però que per experts estan molt sintetitzats i amb lletra ben gran perquè la gent... i molts dibuixos o fotografies. Llavors entra la imatge i és fàcil de llegir. La finalitat no és aprendre a llegir. La finalitat és aprendre l'idioma català, castellà, a través de la lectura i aprendre la diferència entre l'eixir i entendre el que l'eixeixes. Mm.
5: Per tant, serveix per iniciar-se i per aquelles persones que s'estan integrant i que volen aprendre, ja sigui el català o el castellà. No?
6: Exacte, sí, sí. Tinc una noia americana que parla anglès perfectament, l'eixeix molt bé, però no entén absolutament res del que entén, perquè no. És la diferència de l'eixir bé i entendre un altre que sirani. Gent ja...
5: Sí, que llegeix molt bé en castellà, però que no entén.
6: No entén res. Clar, perquè... Sí, sí.
5: La gent que es vulgui apuntar, abans parlàvem del club de lectura, que hi havia doncs, llista d'espera. Per aquest club de lectura fàcil, en castellà o en català, hi ha places?
6: Sí, i han de passar per la secretaria, la centraleta de la biblioteca. T'has d'inscriure. Mm.
5: I quan es fa?
6: Al mateix temps. Les llistes s'obren el 23 de setembre.
5: El 23. I els dies que es fa aquest club de lectura fàcil, quan és?
6: Si no canvien el calendari, continuaran sent el dijous per les tardes de 5 a 6.
5: Mm-hmm. Doncs ja ho sabem, també.
6: Exacte, sí.
5: Es vulgui apuntar, qui vulgui també tenir un contacte també amb la lectura, doncs jo crec que és un molt bon camí. Parlant de camins, aquesta és una entrevista molt a prop d'Antonio Tabucchi, de Somnis de Somnis. I ho dic perquè ara mateix estem parlant amb vosaltres, però en realitat fa 7 dies que sou a Turquia i d'aquí, fins d'aquí a 2, no marxeu fins a dissabte 19 de setembre.
7: En el limbo ara mismo.
5: Estamos en el limbo, però això ho dic, eh? Mica o com... Sí, hi ha textos, no? Que parlen justament d'aquest moment entre el ser i no ser, no? I que sí. Relaten justament doncs, quan el sol s'està posant i també doncs, ve a mi molt al cap a Antonio Tabucchi. Fantàstic, Antonio Tabucchi, que algun dia també en podríem parlar o xerrar. Que, com és que esteu a Turquia?
7: Porque nosotros hacemos un viaje por el mundo al año. Siempre lo hacemos en mayo, es cierto, porque en octubre tenemos el de otoño, pero este año la guerra, ya teníamos Turquía, este año la invasión de Irán o el ataque a Irán o como queramos llamarlo, la guerra de Irán, pues lo pospusimos un poco para tener la seguridad de que íbamos seguro. Y nos vamos en septiembre, pero bueno, recorrimos toda Turquía, hacemos un viaje fantástico donde nos lo vamos a pasar genial, como siempre, donde disfrutamos de cada minuto, montamos en globo, nos vestimos de turcas, hacemos todo lo que solemos hacer. Y además vamos detrás de un libro que, aunque no siempre en todos los viajes tenemos la opción de hacer la ruta literaria, porque no están preparadas las ciudades ni tienen rutas, pero sí que un poquito la esencia. En este caso está casi todo ambientado en Estambul, ¿no? Y son 10 minutos y 38 segundos, mis últimos 10 minutos y 38 segundos en este extraño mundo, de Elif Shafak, una autora turca, de la cual ya hemos leído algún libro como La bastarda de Estambul y nos encanta cómo escribe. Tiene una prosa maravillosa y bueno, y nos vamos 36 persones, o sea que bienvenido.
5: Clar, aquest programa, aquesta secció, com que marxeu a partir del 10 de setembre fins al 19 i s'emet justament quan esteu a Turquia, ho estem dient per aquesta raó, perquè en el moment que s'emet ara mateix doncs ja han passat 7 dies a Turquia i encara us quedaran 2.
7: Estaremos a Estambul, llavors. Estaremos a Estambul.
5: Uau.
7: Eso lo que hace, perdona que te interrumpa, en el club de lectura es unión. Porque no es lo mismo compartir una hora y media o 2 horas al mes, que compartimos muchas más porque hacemos muchas cosas juntas, o comidas, o tertulias literarias con autores y tal, pero estás durante 10 días compartiendo todo el día, menos las horas de dormir, comemos juntas, salimos juntas, visitamos juntas, vamos al lavabo juntas. Entonces eso lo que hace es crear un ambiente, una amistad y un compañerismo increíbles, ¿verdad? Y llevamos ya pues 12 años viajando. Sí. 12 años viajando, con lo cual son muchos viajes, muchos países, muchas aventuras que nos han pasado, muchas historias y hemos aprendido mucho de cada cultura a la que visitamos, nos venimos más enriquecidas.
5: M'has fet recordar un passatge també del Principito sobre que parla de com es creen una mica els enllaços i li diu a la guineu que torni sempre justament a la mateixa hora i que es creï una rutina. I a partir d'allà, que les paraules, doncs que no són tan importants, sinó la presència, que cada vegada se van apropant una mica més, i això fa crear un llaç molt, un llaç molt potent, no? I és, en certa forma, el que feu vosaltres, també, amb els viatges.
7: Mateix.
5: Perquè són... vosaltres sabeu quan fareu aquests viatges, si són 2, 3 o 4, durant l'any, i que allò us permet apropar-vos. No?
7: Clar.
5: Que maco.
7: Sí.
5: Teniu 3 autores, no? Ara
7: bueno, comenzamos fuerte.
5: Sí, la temporada. Explica'm així una mica, anirem després ja, a més,
7: sí,
5: doncs parlant una mica més de cadascuna d'elles.
7: Bueno, pues mira, comenzamos con el, me parece que es el 5 de noviembre, presento el libro de Los malos muertos, es una novela policíaca histórica, muy un thriller psicológico, o sea, policíaco histórico,
5: De la Elizabeth
7: Anglarí, de la editorial Siruela, y bueno, yo ya me lo he leído y es un libro fantástico, ¿eh? Yo creo que nos lo vamos a pasar muy bien, nos dará una gran tertulia y además la autora es un encanto. Después, el 1 de diciembre, tenemos La oscura historia de mi madre, con una gran amiga ya del club, que es Ana Rodríguez Fischer, catedrática de literatura en la Universidad de Barcelona, y presento su última novela, que tiene mucho que ver con las mujeres de una época, de ahí la historia oscura de mi madre, ¿no? Y después tenemos en stand-by, porque no tenemos todavía fecha, Laura Portas. Nosotras nos gusta mucho la novela gallega y las autoras gallegas, con lo cual las disfrutamos, intentamos leer cada... Y Laura Portas acaba de despegar, sacó su nuevo libro, el baile de las mareas, y ahora ha sacado su nuevo libro, el Palacio de Agua. Y bueno, pues estaremos encantadas de conocerla. Cuando tenga fecha ya te lo diré, porque dependemos un poco de ella.
5: Que m'estabas parlant de la catedràtica de literatura, de l'Anna Rodríguez, i tenia un vincle molt especial, no?
7: Sí. Sí, ella va llegó al club, bueno, yo una tertulia literaria, Siruela me la propuso, era la historia de dos poetas, Antes de que llegue el olvido, un libro maravilloso porque habla de la literatura rusa, con lo cual en plena revolución lo recomiendo a todo el mundo. Y bueno, cuando vino a la tertulia, pues bueno, pues yo siempre suelo preparar unos vídeos muy chulos con todo, porque es que además a nivel histórico era increíble, entonces salían personajes históricos muy interesantes, un poquito detallando su historia y tal, y después la tertulia, claro, estuvimos 2 horas y algo, y haciéndole preguntas y buscando, que ella a veces nos decía, jolín, pero si es que no ves lo profundo que habéis llegado, ¿no? Y desde entonces tenemos un feeling, nos propuso que de lo que quisiéramos, ya he presentado otro de sus libros, ahora presento otro, nos dio una conferencia sobre Carmen Martí Gaité, quiero decir que estamos como muy, tenemos una fusión, ella se enamora de nosotras y nosotras nos enamoramos de ella.
5: Uau, quina riquesa, eso, ¿no? També sí. Per club de lectura i per Rubí, també.
7: Sí, sí, per Rubí, i tant, per la ciutat.
5: Wow.
7: Porque solo salimos en las noticias por cosas malas y tenemos cosas maravillosas, como el Club de Lectura Veus de Dona, como el Esbar d'Ansaire, como el Nostre Val de las Gitanas, vull dir, tenim moltes coses de les que sentirnos orgullosos.
5: Que segur que se sent molt orgullosa, doncs, a totes les persones que hi participen, perquè, a més, aquest mes de setembre marxeu a Toledo.
7: A l'octubre
5: marxeu allà.
7: Normalmente hacemos un viaje por el mundo, un viaje por España y una ruta literaria, ¿vale? Por Barcelona, siempre. Y este año nos vamos a Toledo, nos vamos a hacer, bueno, hacemos Toledo a tope, o sea, no nos quedamos ni un museo por ver, ni una iglesia por ver, y además nos vamos al Puy de Fuy. Un día entero, claro, pues ya que es un parque de atracciones de historia, pues vamos a disfrutar de ellos y estamos un día entero en el Puy de Fuy, hasta que acaba, que es todo teatro y, sí, bueno, a nivel histórico. Bueno, pues estamos muy contentas, la verdad.
5: Lupe, de totes aquestes sortides, per qui no conegui, si jo et dic quina és la que més te ve, més destacaries, quines són les primeres que et venen al cap? D'aquestes sortides que diguis, literàries.
6: És difícil, perquè cada viatge ha tingut el seu moment i tal. Per dir, poder, per algun motiu o altre, triaria Romania, perquè acabava de primera, dels primers viatges, o el segon.
7: El segon viatge.
6: El segon viatge. I vam tindre la sort, com quasi sempre, perquè la Gràcia té molta vista, m'agafa a les guies, que sempre tenen quasi dones.
7: Sempre són dones, sí.
6: I aquesta dona va viure l'època total de la dictadura d'aquest país i vam poder veure com es vivia i com el país d'alguna manera estava canviant.
5: La dictadura de Ceaușescu, no? Ceaușescu, que recordem que al final... Doncs,
7: sí, lo van assassinar, va morir assassinat.
5: Amb la seva dona,
7: també. Sí. Dormien con dos... Estuvimos en su casa, sí. Con dobermans encerrados en su habitación, eh?
6: Sí, sí, era impactant perquè, per una banda, la guia, com a ciutadana, t'explicava el que ella estava vivint i com s'ho havia de fer per portar menjar a casa, i per una altra banda, entraves a la casa d'aquest senyor, d'aquest matrimoni, perquè tal pa qual,
5: sí.
6: I amb una urbanització blindada, el que diu ella, molta vigilància, i obries l'armari de la senyora, i uns abrics de pell i tal i qual, i el poble morint-se de gana, no?
7: I d'aigua, que no tenien ni aigua. Okay.
5: Quantes vegades s'ha repetit això al llarg de la història?
6: Sí,
7: pues sí,
6: sí.
7: I se repetirà.
6: No aprendemos.
5: Aquest relat que es repeteix, com vosaltres, que teniu un certamen de relats en marxa, no?
7: I tant. Por la séptima temporada iremos ya. O sea que otra cosa de la que nos sentimos muy orgullosa, esto empezó en la pandemia, porque nosotros hacíamos, era nuestro 10º aniversario, y teníamos pensadas hacer unas actividades en la calle, para que la... pero claro, imposible. Entonces decidí convocar un... consulté con mis compañeras, pero convocar con un certamen. Hablé con el ayuntamiento, desde el primer momento se mostraron con políticas de igualdad, encantadas, y la verdad es que vamos por el 7º año, y este año, el ayuntamiento ha hecho un libro recogiendo los relatos ganadores de las últimas 5 temporadas, con lo cual ha sido... Además es un libro precioso, con ilustraciones en cada relato, la verdad es que muy emotivo y muy bonito, y nos sentimos muy orgullosas, porque cada vez más alumnos quieren participar. Ahora ya antes era la categoría de tercero y cuarto de la ESO y adultos, y ahora ya están primero y segundo de la ESO también, porque nos han pedido participar y nos sobrecogen los relatos que escriben, porque es algo increíble. Desde aquí envío un mensaje a los institutos para que cada vez participen más y que fomenten, porque los chavales tienen que saber qué son las políticas de igualdad y en el mundo en el que vivimos, ¿no? No todo con tantas manipulación de la verdad que hay en redes sociales. Y creo que este relato ayuda a ver, o sea, este certamen ayuda a los chavales y a las chicas a expresarse de una manera donde pueden sacar lo que ellos llevan dentro. Y ¿sabes lo que nos sorprende mucho? Por ejemplo, el que recoge mucha información de mujeres que han pasado por la historia, ¿sabes? Y nadie les ha dado importancia. Y ellos buscan información de los Nubian Goods, su experiencia al llegar a nuestro país. Quiero decir, son todos, creo que... Bueno, estamos muy orgullosas de nuestro relato porque tenemos aquí en potencia muchísimas escritoras, ¿eh? Porque también tengo que decir que participan más mujeres que hombres y chicas que chicos.
5: Per tant, seguís en marxa.
7: Sí, al novembre sortirà.
5: Sí, parlarem al novembre. El temps ja està, se'ns ha passat volant.
7: Sí.
5: I d'aquests somnis de Turquia, que ja ens explicareu. Quan vingueu. Doncs moltíssimes gràcies a Graci Pérez, a la Lupe Fornés.
6: Fornés, sense la tilda.
5: Lupe Fornés. Doncs gràcies per venir. Us esperem el mes que ve amb més literatura i que ens expliqueu moltes coses també com ho esteu fent.
7: Vale, moltes gràcies.
6: Moltes gràcies, bon dia.
4: El Rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.

0: Aquest setembre ha començat a funcionar a Rubí un nou CIAL, el Servei Intensiu d'Audició i Llenguatge a l'Escola del Bosc. Fins ara, les famílies rubinenques que necessitaven aquest recurs es desplaçaven fins a Bellaterra. Tres de les famílies, en el cas de Rubí, hi havia quatre famílies. Tres de les famílies han optat pel nou servei de Rubí, però n'hi ha una que ha decidit continuar a Bellaterra i assumir pel seu compte els desplaçaments. És el cas de la Laura Jurado i el Jesús Martínez, que avui ens acompanyen per explicar-nos per què han pres aquesta decisió i quines són les seves reivindicacions. Laura, Jesús, bon dia.
1: Bon dia.
0: Per situar-nos, el vostre fill va al CIAL de Bellaterra. Quina ha estat la vostra experiència en aquest centre?
1: Bueno, pues muy buena, es una experiencia buenísima porque la Escoleta de Bellaterra lleva 25 años, que es referente de inclusión para la comunidad sorda, y estamos muy contentos con todo el equipo, con los profesores, las MAIS, las logopedas y bueno, incluso con el alumnado, que también tienen nociones de lengua de signos. Y eso es muy importante para nosotros y para nuestros niños.
0: Uh-huh. I què és el que vos fa, a banda d'això, què és el que vos fa estar més satisfets amb aquest CIAL i amb l'atenció que rep els nens? Ens has dit que és un CIAL que és referent perquè fa molts anys que funciona i té molta experiència, però fan alguna mena de treball diferent que no facin altres bandes?
1: Bueno, en cuanto a de esto de signos, o sea, de lenguaje de sordos, bueno, pues lo que tenemos allí, supongo que los otros sí al ser igual, ¿no? O sea, tienen logopedas, tienen mesas de audición y lenguaje, y supongo que eso será igual en todos sitios, ¿no? Nosotros lo que nos ha gustado mucho es, pues eso, que todo el alumnado, pues tú vas por el colegio y todos los niños lo saludan con lengua de signos, aunque mi hijo escucha ahora, porque lleva implantes cocleares, pero lo saludan con lengua de signos. Los profesores también están muy concienciados en este tema y pues tienen pues todo un sistema montado para que el peque pues no solo sea auditivamente, sino que lo vea todo muy visual, ¿sabes? Con dibujitos, le preparan siempre pues unas libretitas para que él sepa lo que va a hacer después y entienda, o sea, digamos que le avanzan las tareas que van a ir haciendo para que él luego no se quede extrañado o no se pierda.
0: Uh-huh. Aquest curs s'ha posat en marxa un CIAL a Rubí i les famílies de Rubí que anaven a Bellaterra tenen ara aquesta nova alternativa. Vosaltres, però, heu decidit continuar a Bellaterra. Per què heu pres aquesta decisió que vos suposa un esforç?
2: Bueno, nosaltres hem preferit quedar-nos a Bellaterra, com ja deia la Laura, perquè principalment perquè el nen ja s'ha fet a aquesta escola, ja té el seu grup d'amics, ja contacta directe amb les mestres i a més, la resta de nens ja estan conscienciats en un entorn per nens sords. ¿Vale?
1: Bueno, després el que també bueno, no ens genera confiança és el tema de que s'ha obert un CIAL aquí a Rubí, però aquest CIAL comença aquest any, saps? No té experiència en tot això, que sí, que tindrà una MAI i tindrà una logopeda que faran la mateixa feina, però no tothom sap d'això, saps?
2: Sí, i a més que és un tema també que han decidit muntar un CIAL a Rubí

0: al mes de juny. Creem un sí a la Ruby i al setembre ja estarà funcionant. Les coses no funcionen de la nit al dia.
1: Perquè els nostres oients... Perquè els nostres oients ho entenguin, nosaltres a la darrera temporada, fa uns mesos, vam fer també una entrevista sobre precisament aquesta problemàtica, que era que se retirava als alumnes del CIAL de Bellaterra, se'ls volia retirar el transport escolar fins allà. El departament, com a, o la conselleria, com el Consell, com a resposta a aquestes necessitats que les famílies demanaven, que necessitaven aquest transport, com a resposta ha decidit obrir aquest CIAL a Rubí com a alternativa en això, que era el que ens explicaves tu ara, Jesús, que per treure's el transport ells han posat aquest CIAL. Heu tingut informació suficient sobre com havia de ser aquest CIAL, com havia de ser el projecte que farien quan l'havien d'obrir ara? Perquè, clar, això va passar a finals de curs, bàsicament, al juny, juliol, va passar tot això. O considereu que s'ha pres una decisió massa precipitada, massa ràpid?
0: A nosaltres ens van citar ja en una primera reunió pel tema del transport escolar. Ja la primera reunió que vam tenir va ser al febrer, em sembla, vale? En la que ens van reunir a petició de l'escola, perquè no ens volien reunir, vale? Ens volien citar les famílies de forma individual, i l'escola de Bellaterra va dir, no, citeu a totes les famílies conjuntes, saps? Ens van citar per dir-se que ens retiraven el transport perquè les licitacions havien quedat desertes i en el concurs no es presentava cap empresa de transport. Vale? Llavors nosaltres vam fer una campanya i vam intentar fer força perquè... diguéssim, pugessin el preu de la licitació d'alguna manera i poguessin optar a aquest transport escolar i que els nostres fills seguissin anant, perquè nosaltres no hem demanat canviar res. Nosaltres anem a l'escola i tot igual. Nosaltres volíem que tot seguís igual. No estàvem demanant res més. Simplement ells ens van retirar el transport escolar. Mitjançant fent força, vale, pues ens van citar aquí a Rubí, al col·legi, el que era el Jacinto Verdaguer abans, vale? A unes oficines que pertanyen al Consell Comarcal, i ens van citar i ens van proposar, entre altres coses, o sigui, van fer com una pluja d'idees, i entre altres coses van comentar que si obríssim un sí a la Rubí, si a nosaltres ens semblaria bé. Vam dir, home, a nosaltres ens... Em sembla molt bé que ho renunciï a la Rubí. ¿Vale? O sigui, nosaltres som tots els meus partidaris, tant de bo hi hagués un CIAL a cada poble, saps? I la gent no s'hagués de desplaçar. ¿Vale? Però ens ho van proposar com una opció, com també ens van proposar de donar-se uns diners, diguéssim, per cobrir els gastos de transport. I llavors ens van preguntar, si obríssim un CIAL a la Rubí, vosaltres vindríeu? I els vam dir, en el cas de que obríssim un CIAL a la Rubí, i els vam respondre el mateix que us hem explicat a vosaltres, sí. De que a nosaltres ens agrada l'escoleta, porta 25 anys d'experiència, té tot un entorn que creiem que no es fa de la nit al dia, i el nostre fill, que té ara 3 anys, ara ha començat i 4, està en un procés evolutiu que està començant a parlar ara mateix.
2: Sí, necessitem gent amb experiència.
0: I les logopedes... que si pot ser que tingui la mateixa logopeda I4 que I3, saps que més que res perquè el nostre fill, a part de la sordera, també ha tingut unes altres coses i tots els seus primers anys de vida ha sigut un nen bombolla que no s'ha relacionat amb altres nens. Llavors, quan ha començat l'escola, saps, ha sigut, per què ara hem de canviar aquest entorn?
2: Sí, sobretot perquè nosaltres vam anar a l'escola de Bellaterra perquè ells ens ho van dir.
0: Clar.
2: Vale? No va ser una elecció nostra. Ells ens van dir, l'escola Bellaterra és un referent i anireu allà perquè estarà molt, molt ben atès. Clar, ara de sobte, perquè no tenen diners pel transport, hem de canviar de col·legi. Bueno, la cosa és que en aquesta reunió ens van donar l'opció de que hi havia una possibilitat d'obrir un CIAL, vale? I que es posarien en contacte amb nosaltres si això passava. Bueno, aquesta comunicació no va arribar mai. El juliol, quan ja s'havia

0: acabat el curs, nosaltres vam fer una instància a serveis territorials, al Departament d'Educació, per dir que com estava això, que nosaltres s'havíem matriculat a Bellaterra i que nosaltres no teníem idea de que haguessin obert algun CIAL aquí. Llavors, a l'agost ens van fer resposta i ens van dir que sí, que hi havia un CIAL aquí, que començava al setembre i que si nosaltres volíem anar, doncs, podíem anar. I si no, doncs, hauríem d'assumir nosaltres els gastos de transport i de menjador.
1: Sí, que tot i que estiguessin fora de plaç de matrícula, que ja ho arreglaven perquè nosaltres ens poguéssim incorporar a l'escola del Bosc.
0: Sí, nosaltres hem tornat a insistir i a dir pues, que això no ha sigut una decisió nostra, que el nostre nen està allà i té una comunitat maquíssima i que no volem marxar d'allà i que considerem que com no està obligat a canviar de col·legi perquè no hi ha ninguna llei que ens digui que perquè aquí hi ha un CIAL hem de canviar aquí, si nosaltres continuem anant allà a aquell CIAL, volem que continuïn assolint els gastos.
2: Aquesta és la vostra principal reivindicació, que és que el fet de que el nen continuï a l'escola a la que estava ja matriculat, això implica unes despeses per a la família que abans no tenia i que de sobte vos les han tret i demaneu que vos les tornin a proporcionar.
0: Clar, no solament és monetàriament, és el problema de que, clar, si tu tens un nen que entra a l'escola a les 9 del matí, tu has de deixar d'anar a treballar. O sigui, has de reduir la jornada perquè has d'anar fins allà i tornar al teu treball. Llavors, no és tan fàcil. No és tan fàcil fer això. No és només un tema de diners.
2: És una decisió que vos suposa un esforç important, però preferiu assumir-ho. Què diu això del vostre punt de vista sobre la importància que té per a vosaltres continuar a Bellaterra? Perquè, clar, el departament vos diu, bueno, jo vos he donat una alternativa i no l'heu agafat. Hi ha marge de maniobra per aconseguir que vos puguin ajudar?
1: A veure, nosaltres ho hem demanat. ¿Vale? O sigui, demanar-ho ho demanem. Però, a més, també hi ha una altra família a Sant Cugat que compartia amb línia. O sigui, hi havia, perquè et facis una idea, en les línies dels busos, hi havia una línia que feia Montcada, Cerdanyola, Ripollet, ¿vale? I hi havia una altra línia que feia Rubí, Sant Cugat. ¿Vale? Ja no només són les quatre famílies de Rubí les que s'han quedat sense transport i tres s'han anat a l'escola del Bosc. És que hi ha una altra família a Sant Cugat que també s'ha quedat sense transport.
0: I sense CIAL.
1: I sense CIAL. Clar, no té ni CIAL a Rubí, o sigui, no té CIAL a Sant Cugat, continua anant a Bellaterra, però també li han tret les ajudes del transport. Llavors, entre les dues famílies estem intentant fer una mica de força per veure si ens donen aquesta ajuda. Nosaltres no estem demanant més del que ja teníem.
2: No sé si heu pogut xerrar amb les altres famílies de Rubí, que fa molt poquet que l'han posat en marxa. En aquests dies que han estat allà, no sé si heu pogut xerrar amb elles per saber com estan funcionant.
0: No. Clar, hem deixat de veure-les. Les veiem a l'entrada del col·le i ara ja... Pues...
2: Mm-hmm. Ara m'explicàveu aquesta família de Rubí també s'ha quedat sense transport.
0: Sí,
2: és només una família de Sant Cugat que també on hi ha més.
0: Sí, només hi ha una família, sí.
2: O sigui, sou la família de Rubí i la família de Sant Cugat. O també n'hi ha més famílies que tinguin el mateix
0: transport. Les famílies de Montcada, Cerdanyola i Ripollet han aconseguit el transport. Uh-huh. O sigui, han tret una licitació per ells i han aconseguit un transport per ells. Però nosaltres no. Nosaltres, com hem fet el CIAL d'aquí a Rubí, doncs ja no hi ha hagut opció.
2: Quan vosaltres expliqueu també que aquest CIAL s'ha posat en marxa de manera precipitada, què és el que exactament considereu que no s'ha fet bé?
0: No és que no s'hagi fet bé, suposo que ho hauran fet bé perquè no és més que assignar recursos a un altre col·legi.
1: Sí, és treure recursos d'un col·le i portar-los als altres.
0: Sí, o sigui, no és això, o sigui, per nosaltres no és que ho hagin fet malament, està molt bé que hagin fet un CIAL aquí, però aquest CIAL i aquest col·legi no té l'experiència que té l'Escoleta de Bellaterra, que és un referent en quant a inclusió amb la sordesa. Llavors, clar, nosaltres anar potser a uns altres nens, si són més grans, que ja tenen assolit el llenguatge, li fa més o menys, li dona igual canviar de col·legi, saps? Però nosaltres tenim un nen que té 3 anys, no parla res encara. Encara està amb mama, papa, pipi, caca, saps?
1: Clar, nosaltres
0: necessitem una comunitat que els ajudi, que li ajudi a començar a parlar. I per això nosaltres ens fa més confiança a Bellaterra.
1: Sí, de fet, les famílies que han anat a l'Escola del Bosc són més grans tots.
0: Sí.
1: Saps? No hi ha cap de l'edat del nostre fill. Uh-huh. Saps? Tots són de cursos més elevats. Uh-huh. Amb la qual cosa tots ja tenen adquirit el llenguatge, ja estan evolutivament, ja estan més desenvolupats i llavors pues, cada part pues, pren una decisió. No? Potser si a mi m'hagués agafat que el meu fill ja parla bé, ja ho fa tot bé i ja té menys sessions de logopèdia, per dir-ho d'alguna manera i tot, doncs potser dius, doncs mira, doncs provem i anem a aquesta escola, no? Uh-huh. Saps? Però en aquest punt que està fent moltes sessions de logopèdia, que està pràcticament iniciant la parla, perquè s'està iniciant a la parla, hem considerat que és molt millor que vagi a Bellaterra, sí. Més que res perquè ja ho tenen tot, ja ho tenen tot assolit, tot el grup de mestres, tot el professorat, està sobre d'ell, saben qui és, sap com funciona, saps? I tots treballen la llengua de signes, uh-huh, saps? Uh-huh. Que això jo ho espero, que a l'Escola del Bosc, vale, acabarà passant, saps? Però no passa del juny al setembre. Del juny al setembre això no passa. Uh-huh. Sí, els nens seguiran sent els mateixos i quan vegin un nen sort amb implants diran, ui, aquest nen... Saps? S'estranyaran, mentre que a Bellaterra no s'estranyen perquè els ensenyen des de ben petits, els ensenyen el que són uns implants coclears, el que és un nen sord, saps?
0: Sí, i també és un neguit que teníem nosaltres amb el tema del bullying, saps? Nosaltres pensàvem, veuràs, ara quan anem al col·legi, que no el tractin malament perquè porta implants coclears... I això a Bellaterra no ha passat, ha sigut el contrari. O sigui, l'han abraçat i el porten de la mà pels passadissos, és una passada a Bellaterra. Llavors, clar, aquest col·legi, potser el Bosc, que em refereixo a Rubí, potser d'aquí a uns anys tindran aquesta conscienciació, no? Però ara mateix els nens pues, veuran nens sords. O sigui, no, per nosaltres no és el mateix.
1: Sí, veuran una etiqueta d'un nen sord.
0: Sí.
1: En canvi, l'Aran, el nostre fill, que es diu Aran, a l'escoleta no té una etiqueta, és un nen més. Saps? I en canvi aquí a l'Escola del Bosc els nens sords tindran unes etiquetes.
2: Laura i Jesús, moltíssimes gràcies per explicar-nos el vostre cas i a veure si aconseguiu això que deis, tornar a estar com estàveu abans. Ni més ni menys.
0: Nosaltres lluitarem fins al final.
2: Molt bé, moltíssimes gràcies.
0: Merci.
1: Gràcies.
3: El Rebost, minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. No ho puc
4: evitar. Ja no... Estrenem dimecres, estrenem seccions que tindrem mensual donant veus a les entitats de la nostra ciutat. I avui ho farem amb l'Esbart d'en Saire i el Foment de la Sardana. I per això doncs, tenim aquí, per una banda, Josep Puigventós, el president del Foment de la Sardana. Bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
4: I Joan Manuel Camps, president de l'Esbart d'en Saire. Bon dia.
6: Bon dia, bon dia.
4: Què tal? Una vegada passat l'estiu.
6: Exacte. Traspassar l'estiu ja és traspassar una gran cosa. Venim amb moltíssima energia, tant el Foment com nosaltres venim amb moltíssima energia i amb ganes de fer moltes coses.
4: Mm. Que el mes de setembre ve amb activitats, el mes d'octubre també, però el primer que potser podíem parlar, Joan Manel, és que vosaltres teniu una escola, comenceu curs, Com està resultant aquest començament de curs?
6: Està resultant difícil. Vull dir, portem una demanda de lo que seria una mica l'environament de l'espai, a l'espai de l'Espon, al centre de la dansa tradicional. Té unes mancances al cap dels anys, vull dir, es va inaugurar el 2011, per tant, portem 15 anys amb aquest espai i hi ha unes millores que s'han de fer. Aleshores, quan plou es mulla el parquet, tenim laos que no funcionen, tenim tota una sèrie de demandes que hem demanat a l'Ajuntament i l'Ajuntament, evidentment, s'ha posat a fer-ho, però no s'ha posat les piles. Mm. És a dir, sabem que quan parlem amb l'administració té uns temps molt, molt lents i nosaltres el dia a dia ens devora. Per tant, hem començat l'escola amb una sala que no podem utilitzar i hi ha tota una sèrie de mancances que estem reclamant des del mes de març. Estem al mes de març, estem ara a finals de setembre, a mitjans de setembre, i hem començat el curs amb unes condicions bastant, bastant dolentes. Però també, igual que dic això, també dic que l'administració, en aquest cas l'Ajuntament i la Regió de Cultura, està al cas, s'estan posant. Però insisteixo, els termes, els tempos, per dir d'alguna manera, de l'administració i els tempos de l'escola són diferents. O sigui, estem arrencant amb condicions molt dolentes, però és veritat que hi ha una intenció per arreglar-ho. Mm.
4: Com ho solventeu, això?
6: Tenim dos espais, tenim dues sales, aleshores el que estem fent és duplicar la sala de baix i fer molts assajos a baix. Això vol dir canviar durant aquest cicle, aquests primers 15 dies del mes de setembre, estem intentant que les classes no es dupliquen a la mateixa hora, sinó que les repetim una classe darrere l'altra, el qual amb les famílies és una situació una mica de pertorbació, perquè les famílies quan s'apunten saben que dilluns, per exemple, a les 8 tindran la classe. Si no la tenen 18 a dilluns a les 8 i han de passar a dimarts a les 6 de la tarda, doncs encara que sigui temporalment, això és una mica és un puzzle, no? És anar encaixant les peces familiarment quan t'havies fet la idea que aquella peça del puzzle encaixava el dilluns i no el dimarts. Per ara ho estem negociant amb una mena de bona sintonia amb els pares. Però els pares i les mares comencen a estar una mica calents. Mm.
4: Clar, si ets conscient, a nivell també de ciutat, de tota la feina que hi ha al darrere dels balls que es veuen per festa, per exemple, per festa major, per l'esbar dansaire, de tota la feina que hi ha al darrere, que per tant és necessari aquests espais, aquesta disciplina, aquest treball...
6: Mira, la gent no és conscient, però sí que és veritat que nosaltres, en l'actuació que està passada de Festa Major, vam fer una cosa a nivell didàctic, per dir-ho d'alguna manera, per demostrar que darrere del que surt de l'escenari hi ha molta gent. Aleshores, el que vam fer és que, abans de començar l'actuació, vam publicitar a les pantalles al lateral de l'escenari tota la gent que està al darrere de l'escenari, perquè tu veus els dansaires i les dansaires, però no veus la gent de majordomia, de producció, la gent de la junta, i aleshores era com els crèdits de la pel·lícula. Sabeu que quan fan els crèdits de la pel·lícula, al final sempre surt tota la gent que ha col·laborat. Doncs aquí vam fer-ho per avançat, és a dir, el que veureu del de l'escenari és gràcies a tots els dansaires, la directora artística, evidentment, però tota una sèrie de gent que no es veu. I això és una forma de mostrar tota la gent i tota la feina que hi ha al darrere d'una actuació, o en aquest cas d'una escola de dansa.
4: Una darrera pregunta respecte a aquesta qüestió. On estan els límits? Fins on podeu aguantar aquesta situació?
6: Sembla que no tinguem límits.
4: No límits,
6: exacte. El límit és l'infinit, perquè estem aguantant moltes coses, i com fem les coses a nivell passional, perquè tant el Josep com jo, que som d'entitats, invertim el nostre temps lliure. Vull dir, la gent veu que... O la gent no sap, no? Vull dir que darrere una entitat, darrere el que sal de l'escenari, darrere una ballada de sardanes, darrere una actuació de l'esbar, l'únic que hi ha és temps personal. No l'únic que hi ha, el que hi ha, en singular, és temps personal. El temps personal que posem nosaltres de la nostra vida, després de treballar o després de la família, aquest temps s'inverteix en fer cultura popular.
4: Per tant, és la vostra passió.
6: Exacte.
4: No? Josep, vosaltres, clar, amb l'escola per aprendre doncs, a ballar, sardanes, vosaltres no teniu aquest problema, no? Perquè esteu al casal de la gent gran.
5: Bé, des de fa gairebé 30 anys estic col·laborant amb el casal de la gent gran, fent cursets de sardanes. Inicialment eren per la gent gran del casal. Ara, com que el casal també és centre cívic, doncs hi ha molta gent apuntada, i de fer una hora setmanal hem hagut de passar a fer-ne dues hores setmanals amb un número d'11, amb un total de 60 alumnes. des de fa 3 temporades. També, com deia el Joan Manel, a darrere de tot això hi ha una persona, hi ha unes persones, hi ha una feina que a vegades sembla que no es vegi, no? Igual que a l'hora d'organitzar una ballada de sardanes, doncs no és el fet d'arribar, dius, mira, tal dia hi ha sardanes, posar les cadires, venen els músics, sinó que abans d'arribar aquí, doncs hi ha doncs, tot un procés, doncs has de contractar les cobles, ho has de fer en temps, has de fer un calendari de l'any per tenir totes les previsions que tinguis. Bé, hi ha tot un seguit de feina que, evidentment, això no es veu, no? I això ho fem les persones de les entitats i ho fem en els nostres doncs, temps lliure. No? Mm.
7: Perquè els vostres inscrits, estic entenent, per una banda Foment, que potser hi ha més, i no sé si a l'Esbart aquest any doncs encara hi ha més, o com és, o no? O com, quina és la tendència?
6: Va creixent. A nosaltres el número de nens va creixent. Quan vam canviar de l'espai, perquè abans físicament estàvem aquí a l'Escardívol, perdre aquesta centralitat i anar a l'Espona, que està al Passeig de les Torres, vam perdre tota una sèrie de nens i nenes, i sobretot pel tema de la pandèmia, però posterior de la pandèmia, que ens ha costat remuntar-ho, actualment el número de nens i de nenes inscrits va creixent.
5: Mm. Doncs nosaltres també, aquests són els cursos que estem fent doncs, com el calendari escolar de setembre a juny, aproximadament, i també el que hem fet algun altre curset, hem col·laborat doncs, amb l'escola d'adults d'aquí, que estan aquí en l'Escardívol, hem col·laborat amb el voluntariat per la llengua, bé, amb diferents coses, i ara, aprofitant que d'aquí un mes començarem els actes del centenari del Foment de la Sardana de Rubí, doncs també voldrem fer també algun altre curset obert a més gent, perquè també puguin participar i puguin aprendre a ballar sardanes.
7: Ho teniu quantificat? És una pregunta que jo sé que ara estic posant sobre la taula, que potser no teniu les dades, però aquest creixement el podem quantificar respecte als 3 anys, 4, 5 abans? Els darrers 5 anys? O...
6: No sé, però diguem-ne que teníem unes inscripcions del primer curs que anaven entre 5 i 6 nens, i enguany són 10. Vull dir... O sigui, el 5-6 seria, diguem-ne, seria la normalitat. Mm. Pujar-ne a 10, clar, aquest percentatge que sí és el doble, no? Però tampoc sé si és circumstancial, però és veritat que portem 2 anys pujant.
5: No, també nosaltres, en aquest cas, doncs, amb el casal de la gent gran, aquesta col·laboració, com et deia, fa ja 30 anys que hi és, i bé, sé, hi ha hagut sempre molta demanda, i des de fa potser... Abans de la pandèmia, ja hi havia molta gent que s'apuntava, els havíem de dir que no, perquè no, a veure, l'espai és el que hi ha, el temps és el que hi ha, i al final la cosa, a base de, escolta, a veure, hi ha molta demanda, podem aconseguir alguna hora més, vaig aconseguir que em donguessin una hora més per poder ensenyar, i ara tenim 2 grups, una hora cada grup, ja dic, i també estem pràcticament al límit, no? Perquè amb més de 60 persones doncs és impossible, perquè per la cabuda de la sala, no? Però s'ha de dir a vegades, algú, mira, ho sento, però quan hi hagi alguna baixa t'avisarem perquè puguis venir. Això sí, en aquest cas, doncs, tots els participants són socis del casal de la gent gran. Per això deia que, aprofitant el centenari, doncs també volem fer altres cursets obert a més gent.
7: Anem a veure què ballem aquest mes de setembre. Anem a veure què hi ha en aquestes agendes. Per exemple, Joan Manel.
6: Mira, al setembre, com comencem el curs, estem fent els assajos, però el 3 d'octubre veiem a la Sagrada Família. Tenim una actuació a l'Esbar Gaudí, que l'Esbar Gaudí pertany a el que seria l'Eixample i a prop del barri de la Sagrada Família, ens ha convidat a ballar. Aquesta actuació estava prevista per fer quan va venir el papa.
7: Ah, i és la famosa...
6: és la famosa actuació que tenia que fer l'Esbar davant del papa, però al final, per una qüestió d'agenda i per una qüestió de tempos, i evidentment que vau veure que van sortir tot els drons i tota la història aquesta, va saltar. I com ens devien una, ens han passat aquí el 3 d'octubre, que és passada la Festa Major de Barcelona, passada la Mercè.
7: Aquesta és una. Anem a sardanes.
5: Sí, nosaltres la propera activitat és dins allà dels tocs de Sant Roc, que comencen aquest divendres. El divendres doncs, hi haurà doncs, en el celler l'acte, diguem-ne, inaugural doncs, de les festes dels tocs de Sant Roc. Hi haurà els diables, hi haurà l'Òmnium amb les seves corrandes. El dissabte a la tarda hi haurà un seguici des de la plaça 11 de setembre fins a la plaça del doctor Guardiet. Aquest seguici aquest any el coordina l'entitat Aplec de Rubí, que fa aquest any ha fet 25 anys. El coordina ells, s'acabarà amb els tocs de Sant Roc, després doncs, els versots i tot. Bueno, i nosaltres com a sardanes serà el diumenge a 6:45 de la tarda que tindrem una nova ballada de sardanes, en aquest cas amb la cobla Ciutat de Cornellà, a 6:45 de la tarda.
7: S'interpretaran i es faran sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 peces.
5: Nou peces, actualment fem les sardanes de 7 tirades, nou sardanes de 7 tirades. Habitualment dins del programa intentem posar doncs, alguna de les sardanes dedicades a Rubí, que n'hi ha moltes. En aquest cas n'hi ha dues, que és la Rubí de Vila Ciutat, del Carles Rovira, i l'Ermita de Sant Mos, de la Laura Segalà. A més, sardanes que hi ha per tots els gustos, balladores, més bueno, sardanes perquè la gent pugui disfrutar. I en aquest cas ja seria el dia 26 de setembre, que a Plec de Rubí, amb la col·laboració amb l'Escola de Sardanes Flor de Neu i el Foment de la Sardana, organitzen el 28è Plec Sardanista de Rubí. Serà a 6:45 de la tarda a la plaça del doctor Guardiet, i en aquest cas hi haurà les cobles Juvenívola de Sabadell, Ciutat de Girona i la Principal del Llobregat. I en aquesta programació, a part de que hi haurà doncs, també sardanes dedicades a Rubí, com els 100 anys del Foment o Rubinenques i Rubinencs, hi haurà l'estrena de dues sardanes dedicades, doncs, una al Foment de la Sardana de Rubí, amb motiu del centenari, que portarà per títol Arrels de Rubí, del Ferran Carballedo, i una dedicada als 25 anys de l'Aplec de Rubí, que portarà per títol Aplec Festiu, i és d'en Jordi Paulí. I s'acabarà aquesta pleca amb la sardana Aires de Rubí de Jaume Bonaterra.
7: Per tant, cita molt important amb aquesta estrena d'aquestes dues sardanes pel centenari.
5: Una pel centenari i l'altra pel 25 aniversari de la pleca de Rubí.
6: I jo vull destacar que això que fa el Josep Puigventut, el 25è aplec, 26è aplec, amb tres coples, és un fet extraordinari. És a dir, tenir una actuació amb tres coples és extraordinari, és un esforç molt gran. Tot el que dèiem al principi, de la feina que no es veu, o la feina que la veus dalt de l'escenari o a la plaça i dius, ah, mira, mira que xulo, està bé això. Congregar tres coples i fer aquesta trobada té una feina... Sí, extraordinària.
7: Sí, amb la Juvenívola de Sabadell, Ciutat de Girona i la Principal del Llobregat.
5: És el que dèiem, que per arribar aquí sí, hi ha tota una feina prèvia que per poder-ho portar a terme. Sí, sí, sí. I jo només per avançar una miqueta, suposo que ens veurem abans, però també ja avanço que el dissabte 24 d'octubre començarem els actes del centenari del Foment de la Sardana. A les 6 de la tarda hi haurà una ballada de sardanes amb la cobla mediterrània a la plaça Catalunya, i a les 8 l'acte inaugural en el casino.
7: Per tant, que ens veurem abans, perquè nosaltres tornareu a venir justament d'aquí a un mes, i parlarem també amb la importància que té aquest centenari. De l'Esbart Dansaire, què més tenim?
6: Tenim, mira, el dia 25 d'octubre, és a dir, el dia després de l'inici del centenari, nosaltres actuarem també al casino amb un programa que és la Maria Castells, i en col·laboració amb l'Esbart, o l'Esbart en col·laboració amb la Maria Castells. La Maria Castells és una cantautora, una cantautora jove, que es va inventar un espectacle, o diguem-ne un concert de les seves cançons, però amb una visió absolutament femenina. Què vol dir? Que tota la gent que surt de l'escenari, que l'ha produït i que l'elabora, són noies, són les noies de l'Esbart Dansaire de Rubí, amb la directora de l'Esbart Dansaire de Rubí i amb la cantant, la Maria Castell. Portem ja un any fent aquest tipus d'actuació. Aquest any hem aconseguit que el casino ens obrís les portes, el qual estem absolutament encantats, i durant el que queda de trimestre fins a final de curs, fins a final d'any, tenim diverses actuacions amb la Maria Castell. És un espectacle molt intimista, molt maco, insisteixo, i exclusivament femení. Només són dones dalt de l'escenari mostrant els seus sentiments, com es senten, com evolucionen. Vull dir, és un espectacle molt bonic en aquest sentit. I aquesta seria l'actuació, per no desvetllar més coses, perquè com deia Estori, que ens continuarem veient, seria el tema, l'altre tema col·lateral del dia 24, doncs el dia 25 també continuarem amb el casino.
7: Doncs moltes gràcies a tots dos per aquesta secció que ens posa aquí a la ràdio perquè a tothom li arribi doncs, quines són les actuacions i quina és la feina que hi ha al darrere, que això és molt important, no? Perquè forma part de la vostra vida i poseu allà la vostra passió i per tant això es veu també allà. Doncs Josep Puigventós, moltíssimes gràcies.
5: Gràcies a vosaltres.
7: I el Manuel Camps, moltíssimes gràcies.
6: Bon dia, moltes gràcies.
7: Ens veiem d'aquí un mes.
6: Exacte.
3: Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. El Rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Acció obrirà a Nova Delhi la seva segona oficina a l'Índia per reforçar així les relacions comercials i donar suport a les empreses catalanes que hi vulguin operar. Així ho anunciarà el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, aquest proper dilluns durant el seu viatge institucional que està fent al país asiàtic. La nova delegació estarà operativa abans d'acabar l'any i anirà acompanyada d'un programa d'assessorament per fer que la implantació de companyies al país asiàtic o a la inversa sigui el més àgil possible. Tornem a casa nostra. Hem mobilitat la circulació de les línies de tren R11 i RG1. Continua registrant retards d'uns 15 minuts entre les estacions de Figueres i Vilamalla des de primera hora del matí a causa d'un atropellament. Ja s'ha establert un servei alternatiu per carretera entre les dues estacions i, en conseqüència, Protecció Civil també ha activat la prealerta del pla Ferrocat. I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona un fugitiu de 25 anys condemnat a 20 anys de presó a Suïssa per tràfic de marihuana i haixix a gran escala. El grup de recerca internacional de fugitius del cos l'ha arrestat pocs dies després de rebre una ordre europea de detenció i entrega per part de les autoritats suïsses i situar-lo en un immoble a la capital catalana. Parlem ara del Festival Partides de Cambrils al Baix Camp, que celebra el seu 5è aniversari aquest cap de setmana entre Conreus i el Bosc. El festival es planteja com un espai on l'art visual i sonor fa una immersió amb el territori i amb propostes contemporànies d'artistes consolidats i emergents. Ens ho explica des de Ràdio Cambrils, Marga Mallol.
2: El Festival Partides de Cambrils celebrarà 5 anys de trajectòria entre camps, paisatge i creació contemporània, consolidant un espai en què l'art visual i sonor dialoga amb el territori. La 5a edició d'aquest esdeveniment es portarà a terme aquest cap de setmana i una convocatòria en la qual s'obren noves perspectives i projectant artistes consolidats i emergents. Pere Estadella, codirector, defensa la seva autoritat tenint en compte els temps que corren.
3: En els moments que estem, és necessari l'art, és necessari aprendre a mirar una altra vegada. Si deixem de mirar, estem acabats. I aleshores penso que és mirar i mirar propostes.
2: Enguany es consolida la col·laboració de l'Ajuntament de Cambrils amb la proposta Esfumato.
1: I en els esports, en futbol, derrota ahir de l'Espanyol a l'RCD Stadium davant de l'Elx per 1-3, tot i que els blanquiblaus van jugar gairebé tot el partit amb superioritat numèrica aquesta nit a partir de les 9, torn del Barça que visita el Sevilla. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: ¡Ay, qué pasa! Jazz para Nicta López. Todas las noches del miércoles a las 22 horas tenéis Jazz del Bueno. Grabaciones raras, conciertos súper inéditos que solamente podréis escuchar aquí. Y cachondeo peculiar, pintoresco, por doquier. Todo eso, pues, las noches del miércoles en Radio Rubí, la mejor emisora de Rubí, de la comarca, del Vallés, del país, del mundo.
1: Jazz para Nicta López, con Enrique Heredia.
0: Etc.
2: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
3: Així que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
4: Mira, estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
5: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
6: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
7: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.

0: El rebost. Ah, sí, aquest contenidor del bo i millor de la programació de Ràdio Rubí. Darrera hora d'aquest rebost, del primer rebost de la temporada de Ràdio Rubí. Una setmana d'estrena on recuperem també clàssics de la programació pròpia, com per exemple el Rubí Sound. Sí, aquí em miro jo una mica malic, Sí. Contingut que vaig fer la passada setmana entrevistant el senyor Santi Úrsul, l'home de referència, el programador de l'espai sociocultural de l'Aurora, que va passar pel Rubí Sound per parlar del Rec and Blood Festival, de totes les actuacions i dels continguts. Una entrevista on també gaudirem de la música dels protagonistes que aquest cap de setmana estan omplint la plaça en Sant Claver de bona música i de bones vibracions. Rec and Blood Festival. I finalment, per tancar la darrera hora d'aquest primer rebost de la temporada, doncs donarem la benvinguda al Jacint Fornols, el nostre crític de referència de la ràdio, on en el Rubí al dia doncs té una secció, aquesta vegada en exclusiva només per ell, per parlar de les millors estrenes, del millor cinema. Tot això en el rebost, la darrera hora de la temporada, una darrera hora que té un regust molt més clar i definit de, pues, bueno, aquest rotllo pròpiament cultural, artístic, amb el Rubí Sound i amb el cinema, amb el Jacint Fornols i el Santi Úrsul des del rebost.
1: Hola, soy una voz generado por IA. Todo lo contrario a lo que os encontraréis en la 13ª temporada del Rubí Sound. Un programa presentado por Robert Fernández. Un tipo muy natural. De verdad, 100% real. No como yo. Jejejeje.
0: Què tal, família? Nova temporada, nou horari. Els divendres, a partir de les 7 de la tarda, podreu gaudir de tota l'escena musical rubinenca.
1: Entrevistas, novedades musicales, actuaciones en directo y, por supuesto, con todas las entidades musicales como protagonistas.
0: Sí, tot això i molt més. 100% rubinenc, 100% musical, 100% humà, lliure d'intel·ligències artificials.
1: ¿Estás seguro?
0: Bé, potser només una miqueta en aquesta promo.
1: Jejejeje.

0: Oh, yeah. Tot està preparat pel Red and Black Festival. Sí, de fet, just ara mateix, quan passen pocs minuts de les 7 de la nit, o de la tarda, com li vulguis dir, a l'hora que nosaltres parlem d'aquesta nova edició, estan a punt de sortir a l'escenari els Sunday Ghost Blues, que ara mateix esteu veient en aquesta foto. I si faig així amb la màgia de la ràdio digitalitzada i visual, doncs esteu veient també en la seva actuació musical. Sí, sí, són aquests que ara mateix sonen des del 99.7 FM i que veieu des del visual ràdio del directe dels divendres. No ens busqueu amb una repetició de matinada o el dissabte perquè no fem la retransmissió en visual. Només aquella gent fidel que estigui enganxada a la radiorubí.cat podrà veure el nostre visual. Doncs aquests que sonen són ni més ni menys que els Sunday Ghost Blues. I és que la màgia de la ràdio permet tot, eh? Que estiguem a pocs minuts de que actuïn, de que el protagonista d'avui doncs pugui estar disponible, perquè aquest home està a tot arreu, sí. Aquesta màgia ens permet entrevistar el màxim responsable de l'espai sociocultural de l'Aurora, que és el senyor Santi Úrsul. Sí. Santi, com estàs?
1: Hola, molt bé, guapo. Estic perfecte. Un estiu meravellós, amb unes ganes de que s'acabi la calor tremendes, però molt bé. A part d'això, molt bé.
0: Què em dius? Un bon estiu?
1: Bon estiu, sempre.
0: Quina sort, eh? Sí. Jo no t'explicaré el meu, perquè ha sigut... Anem a dir... Ha sigut emocionant, massa emocionant, vale?
1: Emocionant no pinta malament.
0: Ja, però intento ser positiu. Vale?
1: Deixem-ho estar.
0: Ha sigut un estiu massa intens, a nivell familiar, però bé, afortunadament tot ha acabat bé, però clar, que ningú en parli més de l'estiu del 2026...
1: Sí, oblidem-lo.
0: Oblidem-lo.
1: Vinga, va.
0: Però afortunadament sí que us ha anat bé, t'ha anat bé a tu...
1: Sí, a mi m'ha anat bé.
0: Li ha anat bé a la gent de l'Aurora...
1: Sí.
0: L'espai va estar obert fins a finals de juliol? Com va anar la cosa?
1: No, aquest any extraordinàriament vam fer dues jams al juliol. Normalment al juliol i l'agost no fem cap activitat. Però aquest any ho vam parlar a la Junta i vam dir, per què no fem dos jams? Perquè la gent en té moltes ganes. De fet, hem començat ja, ara al setembre vam començar i la gent tenia un mono de les jams i de l'espai tremendo.
0: És a dir, que tothom està allà esperant el retorn.
1: Hem fet ja jams i hem fet,
0: fet coses,
1: un bolo, vam fer un bolo l'altre dia i estava a tope. No, és... Estamos consolidados, nene.
0: Estamos consolidados. Sí. Ha passat molt, ha plogut molt, i més últimament, I també ha fet molta calor.
1: Sí.
0: Parlant de l'estiu 2026, un estiu que va començar, o que comença, una miqueta Rubí, com a moltes localitats, amb la Festa Major. Jo crec que cau molt lluny, però no sé si vols fer balanç de com va anar la vostra Festa Major, si esteu contents o no,
1: si
0: va anar de conya, si canviaríeu alguna
1: cosa. No, molt contents. És que tampoc hi ha molta cosa a dir, la plaça es va omplir, els grups van agradar molt contents.
0: Vale.
1: El balanç superpositiu, en tots els sentits.
0: Tocareu res per l'any vinent? Queda molt, no? Encara?
1: A veure, cada any s'han de negociar els dies que corresponen a cada associació, perquè hi ha altres també que demanen el que es decideixi, nosaltres ho acceptarem, però sense cap mena de problema.
0: Ara que ho dius, no sé quan cau la Festa Major del 2027. Mira,
1: hòstia,
0: veus?
1: No tinc ni idea.
0: Ostres, ara estem improvisant sobre la marxa, estic mirant aquí. A veure, Festa Major, juny de 2027, el dia 29 és dimarts. Uf!
1: Hòstia!
0: Ostres, això vol dir que hem de començar com a mínim o el 28 o acabar el dia 29-30. I això vol dir que igual poden ser 5 dies, 6 dies tranquil·lament.
1: Perquè serà entre setmana.
0: Clar. Si el dia 29, que és el dia principal on han de caure la Festa Major, que és el dia de Sant Pere, doncs...
1: És divendres.
0: És un dimarts.
1: Ah, un dimarts.
0: És un dimarts, sí senyor.
1: Llavors faran des del dissabte. Dissabte, diumenge, dilluns,
0: divendres, dimarts. Molt probablement. Divendres, dissabte, diumenge, dilluns, dimarts.
1: Clar.
0: És estrany que també s'acabi amb un dia de Sant Pere,
1: Sí, però això...
0: Igual s'acaba el dia següent o sí que acaben de fer els focs artificials el mateix dia, Ho dic perquè hi ha moltes activitats per Sant Pere i l'últim dia que s'acaba la Festa Major és un dia una mica de...
1: De tota manera, sempre...
0: Respirar i de recuperar, però no sé, tio, estem especulant i estem...
1: Estem especulant, però per tradició el dia fort és el dissabte, sempre.
0: Ah, bueno, clar.
1: Perquè és el dia que més gent hi ha molta gent que no fa festa, gent que treballa fora de Rubí que el dilluns se'n va a currar. El dimarts. El dissabte és el dia més fort.
0: Exacte.
1: Però és que és igual. El dia que ens pertanyi ho acceptarem amb esperit esportiu total.
0: Esperit esportiu.
1: Absolutament, només faltaria, només faltaria.
0: Fas esport tu o què? A part de passejar el gos,
1: em moc. I a més ho aconsello a tots els meus companys de la meva quinta, la quinta al Biberón. T'has de moure.
0: Clar.
1: Esport.
0: T'has de cuidar.
1: T'has de cuidar mínimament. Bueno, si vols, òbviament, eh? Si vols tenir una mínima qualitat de vida, jo sóc dos que crec que t'has de moure.
0: I sobretot, arribar bé, en forma, quan
1: claro.
0: Ja tinguis una edat més avançada,
1: això
0: no?
1: Això mateix. Com vols mi cas?
0: Bueno, clar, tu el concepte de jubilar-te...
1: El concepte de jubilar-me no existeix.
0: Jo crec que per tu no.
1: No
0: I a més, com a artista, tu pots estar tocant fins que puguis.
1: Sí, a part d'això, però tampoc existeix en el sentit real.
0: Clar, perquè tu ets...
1: Perquè no tinc els anys cotitzats. Però bueno, estamos hablando mucho de mí.
0: Escolta, tu ets de prota, tio.
1: També estàs en raó, sí. I...
0: Però bé, sí, no. Has vingut a parlar del Red sí. and Black Festival. Red and Black Flex... Ja ho diré bé. Red and Black Festival.
1: Que ara mateix... Morros.
0: Mande?
1: Lo tenemos aquí delante.
0: Exacte, sí. I està sonant fantàsticament, amb el primer, la primera de les bandes que amb una estoneta doncs, serà protagonista.
1: Sí.
0: A la plaça en Cerclavé, esperem, desitgem que el temps ens acompanyi. Ja ho saps, sí, no.
1: Sí, clar.
0: No hem d'enganyar ningú. Si,
1: no,
0: hem,
1: no, no.
0: Si hem tirat reels i hem fet promo de l'entrevista fa uns dies, vull dir que tothom sap que això ho gravem, però que ho passem en directe, la primera emissió, el divendres a les 7.
1: Sí, estàvem
0: parlant tu i jo, fora de micro. Plourà o no plourà? Ho haurem de fer fora, com està previst a la plaça, o ho haurem de fer a dins? Hi ha l'opció B, no?
1: L'opció B existeix, però, hòstia, si es pot evitar, millor, clar.
0: Home,
1: però,
0: clar,
1: home, si caigués la de Déu, doncs pues, cap dins, clar. L'aigua és molt puta.
0: Ja te digo. I més últimament com va la,
1: clar,
0: com va la cosa.
1: Clar.
0: Vale. Doncs, no sé si vols parlar una mica de la programació que teniu pensada per la propera temporada. Si un cas, al final podem fer menció d'alguna cosa que ja tens preparada, perquè jo vaig al vostre web i allà lo encuentro todo, o casi todo.
1: Bueno, però la programació d'aquest any la tenim tota feta ja.
0: Sí?
1: Tota, sí,
0: per
1: tota
0: això?
1: Complerta, sí.
0: Bueno, que no cal que la desvelem tota ara, però potser sí que avançarem alguna coseta.
1: Alguna coseta d'octubre, si voleu.
0: I l'espai sociocultural de l'Aurora, l'espai mític de la CGT, que tothom el coneix així, que és un lloc on últimament feu més coses, no només música, també feu monòlegs,
1: monòlegs.
0: I presentacions de llibres i coses, vull dir que sempre esteu molt actius, no?
1: No, clar. Per això estem.
0: Vale.
1: Som una associació cultural.
0: Ahí estamos.
1: Per promoure la cultura.
0: Sense ànim de lucre, a més a més.
1: Òbviament. Cap lucre de cap tipus.
0: Ho hem de remarcar.
1: Allà no cobra ni el tato. No, clar,
0: és important remarcar-ho, eh?
1: És molt important remarcar-ho. Jo ho he remarcat des del començament. L'agraïment a tota la gent que fa la feina, perquè a vegades em diuen, hòstia, però tu també... Bueno, jo sóc programador, però la gent que està allà donant el callo cada dia, bueno, cada dia, cada vent, a la barra, netejant l'espai... Aquesta gent són els que jo li dono més valor.
0: Molt absoluta devoció per la música, per la difusió cultural.
1: Absolutament, clar. Fas una feina d'aquestes per pur amor a l'art, a la cultura, va. I mai millor dit, eh? Per pur amor a l'art.
0: Literalment. Molt bé.
1: Vinga, va.
0: Doncs vinga, som-hi, que el Red and Black Festival comença avui mateix i tindrà dues jornades. Per cert, si algú... acaba d'aterrar a Ràdio Rubià sintonitzat i ha pensat, mira aquests dos paios que estan xerrant aquí parlant del Red and Black Festival. Que els dius, què és el Red and Black Festival?
1: Bueno, el Red and Black Festival és un festival que es fa, que l'organitza l'associació L'Aurora. Hòstia, ara si em preguntes els anys que fa que es fa, no t'ho sabré dir perquè sóc un zoquete.
0: Jo tinc constància però, des del 23. Però,
1: des del 23,
0: però
1: potser.
0: Però no sé, potser
1: podria
0: va més
1: ser,
0: enrere.
1: Podria
0: eh?
1: Ser, doncs fa 3 o 4 anys ben bé que es fa.
0: Uh-huh.
1: Que és un festival...
0: És la quarta edició aquesta, potser.
1: No cal que us digui que Red and Black són els colors de del que representa el sindicat.
0: Ahí estamos.
1: Clar, és la CGT, o sigui, perquè l'espai està ubicat dins l'espai físic de la CGT de Rubí, és un sindicat anarquista, i els colors del sindicat són el red and black, o sigui, el vermell i el negre.
0: Molt interessant que ho diguis, perquè jo estava
1: sí,
0: pensant...
1: Sí, no, clar, perquè...
0: Li preguntes, gent... no li preguntes, és la típica pregunta...
1: No,
0: de per què el nombre de...
1: No,
0: però ja ho has dit tu i em sembla fantàstic, vull dir que
1: sí,
0: hi ha una referència ben clara anarquista, per
1: sí,
0: són els
1: sí,
0: colors
1: sí,
0: clàssics,
1: i
0: el negre i el vermell, el Red and Black Festival, i bé, també és una mica una herència de tot allò que heu fet abans, en concursos de l'Aurora i en coses, no?
1: Bueno, i que se seguiran fent, si Déu vol, sí, clar...
0: Mm-hmm.
1: Sí, òbviament. El que passa és que aquest festival concretament porta el nom bueno, una mica el símbol de lo que és l'espai que ocupem, no?
0: El
1: sindicat. A mi m'agrada molt personalment el nom, Red and Black Festival.
0: Està xulo, sí, està molt bé.
1: Sí, sí. Doncs, segurament que hi havia molta gent que no tenia ni idea.
0: No, mira, per començar, jo mateix.
1: La gran majoria.
0: Jo mateix no tenia ni idea. Això que està sonant de fons tota l'estona són els Sunday Ghost Blues. I ja ho hem dit a l'inici, els que inauguren aquest festival. Sí. Ens pots explicar una miqueta així per sobre quatre dades importants per situar-nos i saber qui són aquests senyors?
1: Són un trio, són de Terrassa, venen de Terrassa. Fan una mica de fusió de blues, rock and roll, rhythm and blues, i estan formats per el Paul Weekly, que és a la veu, guitarra i harmònica, l'Utger, que toca el baix, i el Miguel Carrer, que toca la bateria. Bé, fan versions també del Clapton, del CC Top, dels Blues Brothers, i fan, bueno, algun tema propi, penso que també fan.
0: Xulo, no?
1: Sí.
0: Sonen
1: sí,
0: bé?
1: Sí, sí, sí, sí, molt bé, molt bé.
0: I
1: molt
0: gent
1: bé.
0: Que sí. Sona a gent que té carretera.
1: Sí, sí, sí.
0: És obvi, no? Perquè
1: sí, també clar, si no,
0: una
1: no
0: certa
1: sona,
0: edat.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: A bé, també es pot començar quan s'és ja més gran i no tenir tanta carretera, però per
1: no,
0: edat
1: no, no,
0: i per,
1: no,
0: i per
1: bé,
0: so,
1: bé,
0: dius, ostres, aquesta gent...
1: Se'ls veuen tables, que vols dir.
0: Exacte, exacte. Vale. És correcte.
1: Sí, sí.
0: Això serà a les 8.
1: Això
0: però,
1: a les 8.
0: Però una mica més tard, què és el que passa?
1: Bueno, a les 10 canviem absolutament d'onda i anem a la... Bueno, pues perquè la gent balli una mica, no? Tenim una banda, es diu Los Artistes Invitados. Jo penso que la majoria són de Sabadell, venen de Sabadell, és pues, una banda de versions de pop-rock. De tot, la majoria deuen ser temes en espanyol, pop-rock i espanyol.
0: Doncs què
1: et sembla? És una banda per ballar i per fer xirinoia, pues, per passar-ho bé. Per acabar la festa el divendres.
0: Esclar que sí. Doncs si et sembla bé, posem música de Los Artistes Invitados,
1: venga,
0: no?
1: Va.
0: Ja que parlem d'ells, doncs
1: va.
0: Que es presentin ells mateixos amb la seva música i amb un videoclip que podeu veure des de radiorubí.cat. Si esteu el divendres en directe a partir de les 7, sintonitzeu radiorubí.cat i allà el nostre visual està reproduint això que ara mateix s'escolta. No puedo vivir sin ti, un
1: sí.
0: Clàssic, del Coquemaya.
1: Em sembla que la toca... Aquesta la toca tothom aquest estiu. Tot Déu.
0: Ja fa anys, que es fan moltíssimes versions i
1: sí,
0: que funciona meravella.
1: És un clàssic i funciona sempre, la gent li agrada i el toca tot Déu,
0: I tant.
1: Ja te lo digo yo.
0: Sona molt bé aquesta versió
1: sí,
0: de Los Artistes Invitados. La deixem un minutet i ens expliques exactament de què van aquests nois també, que dius que arriben de Sabadell, no?
1: Sí.
0: Del Vallès, com el Vallès, sí. No hi ha res.

0: Ai, l'amor i el desamor, que il·lustren moltíssimes cançons de rock i de qualsevol gènere, i que també no ens hem d'enganyar, encara que Sonia Tòpic impulsen les nostres vides.
1: Absolutament, sí.
0: És aquesta dicotomia d'estar enamorat i odiar-lo, que cada vegada es protagonitza la nostra vida i que alimenta, afortunadament, l'evolució de l'espècie humana, encara que amb aquesta promo que també ja estava intervenint la IA allà com a una veu externa, no sé si acabarem bé o no acabarem bé, amb aquestes notícies que diuen que tenen por els mateixos creadors de la mateixa eina que està agafant independència pròpia. Un calfred m'acaba d'entrar pel cos. Però bé, passem de qüestions tecnològiques i parlem d'aquests nois, parlem de los artistas invitados. El seu convidat, evidentment. Sí, no?
1: Sí, sí, clar. A veure, pues, és que bàsicament ho hem dit tot, eh? És una banda de versions de pop-rock nacional, són 5 músics.
0: Uh-huh.
1: Jo em penso que són molts de Sabadell, em penso. I, bueno,
0: si ho tens aquí, aquest text que tens aquí a la pàgina ho explica molt bé, tio. Sí, si heu pensat vosaltres en el vostre Facebook.
1: Sí que sí.
0: Podem llegir-lo, clar que sí.
1: Però tampoc fa falta llegir-ho a Dedillo, home.
0: A Dedillo, que...
1: El seu repertori centra grans clàssics i el millor de la història del pop i del rock en espanyol.
0: Reconeguda pel seu sofrès que combina potència de l'indie rock amb melodies enganxoses o enganxifoses i lletres iròniques, prometent una nit enèrgica repassant els seus grans temes i presentant exclusiva el seu material més recent. Mira, temes com aquest de Coquemaya, No puedo vivir sin ti, o temes com aquest que ara escoltarem ara mateix també. Vinga, va, que sonin los artistas invitados. Por favor, a veure, que em sembla que estan entrant. Mira, veus? Aquest és l'estudi de gravació o el book d'assaig on van gravar aquests videoclips que estem veient i escoltant, aquestes músiques de grans temes interpretats, reinterpretats per los artistas invitados. Sabeu quin és aquest tema? Potser sí que hi ha algú que ja l'agafa, però és una versió una miqueta més elèctrica, diferent d'un gran clàssic de L'último de la fila.
1: Ah.

0: Un clàssic, eh?
1: Un altre que el toca, tot Déu.
0: Tot Déu, bueno, és que, clar, sí, quan fas una banda de versions, són temes que, han de sonar.
1: Sí.
0: Tu l'has tocat alguna vegada? Però jo sé que tu estàs en 50 bandes.
1: Si et dic Tot Déu, vol dir que jo també els toco. Perquè jo sóc també, formo part de Tot Déu.
0: Gairebé, perquè si algun dia et passem una estoneta repassant totes les bandes de les quals has militat o milites, o estàs militant de vegades sí, de vegades no, ets un gran professional, eres... Un mercenari de la música, també, en el millor sentit de la paraula.
1: Com es deia, aquell Fluy Hombre, aquells que tenien... que es transformaven en...
0: El què?
1: Aquells que... El Fluy Hombre, aquells que es transformaven en diverses coses, no me'n recordo. El que era, el Capitán América? No, qui era aquell que...
0: M'agafes fora de joc, eh? Entre que jo tampoc de vegades tinc molta
1: inspiració. Bueno, és igual, deixem-ho estar, és igual.
0: No, però que no hi ha problema, que l'important és que el Santi Úrsul ha estat en 40.000 formacions i bandes i encara continua militant en diferents bandes. De fet, no sé si aquesta hora una mica més tard també estaràs pel centre de Rubí fent alguna actuació amb alguna d'aquestes bandes. Una d'elles que té molt a veure amb l'espai que estem recomanant avui i el Red and Black. Si vols, també podem fer promo.
1: Sí, bueno, el que passa és que és com una contraprogramació. No programada, per dir-ho d'alguna manera, clar.
0: Me contraprogramo jo mimamente conmigo.
1: Clar, a les 11 i quart, a les 23:15 estarem avui divendres.
0: Més tard. Potser han acabat tots els concerts i tot.
1: Sí, gairebé s'haurà acabat el de l'Aurora ja, perquè el de l'Aurora comença a les 10.
0: Ja està.
1: Mira, podeu venir a fer l'última cervesa a la plaça de l'Església.
0: Ahí estamos.
1: Que a les festes de Sant Roc estarem tocant allà a l'Aurora Brothers Band, descarregant tones de rock and roll sense cap tipus de, de pietat.
0: De pietat. Una gran formació. El Serginho encara està amb vosaltres?
1: Sí, el Serginho.
0: Serginho,
1: el Miquel Ferreres, el Javi Rodka del Sin City, bueno,
0: molt bé, no?
1: I el Matthew, el Mateuet, el cantant dels...
0: Muchos quilates ahí.
1: No me'n recordo. Hòstia, em matarà. Si em sent, em mata el Mateu.
0: Bueno,
1: no me'n recordo.
0: Si l'heu de matar, que sigui dolçament.
1: Això mateix, ho farà amb carinyo.
0: Killing me softly.
1: Sí.
0: Bueno. Aquest so de fons, l'identifiques?
2: Si poso... Sí.
0: Amigo, mira, si et poso l'imatge encara és més fàcil.
1: Sí.
0: Perquè això és de la mateixa...
1: Estem parlant del dissabte, ja.
0: Clar, bueno, estem faltant, sí. Estem...
1: Sí.
0: Bueno, encara no t'he donat peu, però estava posant la música, però, sí. Però tu sí, lança-te, clar que sí.
1: Ens anem el dissabte, ja, a les 8 de la tarda.
0: Ahí estamos.
1: I estem escoltant els Morning Sickness.
0: Sí.
1: Aquest és una... Que sapigueu que aquesta és la banda que va guanyar el concurs que vam fer a l'Aurora, a l'Espai l'Aurora.
0: És correcte.
1: Aquest any.
0: Sí. De fet, mira, tinc el document. Mira, ara veuràs.
3: El ganador de del concurso l'Aurora Music
0: 2016 és... Ahí estamos, Morning Sickness. Grande, los morning, grande...
1: D'on has tret, això?
0: Això, per internet?
1: Hòstia, no.
0: Això és un reel que teniu, em sembla, al vostre Facebook, si no m'equivoco. Mira, la gent que està connectada a radiorubí.cat ara mateix està veient les imatges del moment en el qual s'ha fet oficial, es va fer oficial, evidentment, els guanyadors, els Morning Sickness, que torna a sonar precisament amb aquesta actuació, eh?, que els hi va fer guanyar concurs.
1: Sí.
0: Perquè jo diria que és l'actuació de la gran final.
1: Sí.
0: Aquests Morning Sickness tienen carretera i mucho más también. Déu-n'hi-do,
1: sí,
0: eh?
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, els Morning Sickness són un grup de hard rock i blues que es va crear el 2017. Així, amb arrels vinculades a Rubí i la Sona del Vallès, tots són de per aquí.
0: Sí.
1: I interpreten temes propis de rock dur.
0: Temes propis, atenció.
1: Sí, temes propis de rock dur.
0: També fan alguna versió. Clar, normal.
1: I bueno, porten temps tocant i han tocat a festes majors i concursos locals.
0: El meu tocallo, el Roberto, és un gran guitarrista, a més.
1: Rips molt contundents, ritmes molt frenètics i una actitud irreverent a l'escenari. Sí, el cantant és molt irreverent.
0: El cantant és irreverent, sí, en general, molt... coneixent un parell d'integrants més, i jo sé que són bona gent, eh? Sí. Són gent centrada
1: allà. Són més que no té res a veure.
0: Però que són, que tenen aquell caràcter de rebeldes de tota la vida, com ha de ser, com ha d'anar intrínsecament vinculat al món del rock, no?
1: Clar, l'actitud en un escenari d'un artista no té per què estar relacionada amb el que sigui fora de l'escenari.
0: L'actitud i el resultat, i fins i tot,
1: no,
0: si en aquest cas encaixen, doncs collonut, no?
1: Clar, saps allò de tota la vida que he sentit? És que quan salgo a l'escenari me transformo.
0: Sí. Sí, sí, se transformen, clar,
1: pues
0: que sí.
1: Pues això.
0: Però ja tots són, que m'entenguin bé, de bon rotllo,
1: clar,
0: Robert,
1: clar.
0: Roberto en companyia, tots són una miqueta gamberrots, o sigui que ja us va el rock, i evidentment que sí, que ja teniu família, i que sou gent centrada i tot això, eh?
1: Això
0: que,
1: mateix.
0: Que en sou conscient, eh? Però que aquest esperit no s'han d'inventar perquè ja porten una mica també, sí. També de sèrie. Com tu, una mica.
1: És que a més si no el

0: copes i per menjar alguna cosa, eh?
1: Home, home. Hi ha una barra i és necessari que...
0: És important per tothom, pels assistents i per nosaltres.
1: Clar, clar, clar, és molt important la barra perquè amb el que recaudem de la barra...
0: Sí, la recaptació és important per
1: ajuda
0: per mantenir...
1: Ajuda a pagar les bandes, òbviament. Clar.
0: No penseu que aquestes bandes venen aquí a tocar per la jeta. No,
1: a més, és una barra bona, bonita i barata.
0: Vull bueno, dir, bueno,
1: copes
0: bueno.
1: De birra, oh, i tant, copes
0: estàs
1: de birra.
0: Venent de meravella.
1: Fresquita, bona, uns bocates que fan allà la gent de l'espai.
0: Me los quita de las manos.
1: Que estan más buenos que el copón bendito. O sigui que el que no begui la barra...
0: Me los quiten de las manos.
1: Multa. Molt bueno, bé. Anem a les 10, va.
0: Venga, vamos allá. Vamos.
1: A les 10 ens ve volant el pájaro loco.
0: Madre mía,
1: què tenim,
0: peligro.
1: El pájaro loco, un tribut al loco, mare Déu. Loco, pel que no ho sàpiguen, és el loquillo, vale?
0: Vale.
1: Llavors, és, bueno, és una coneguda banda tribut al loquillo. Jo, em sembla que no n'hi ha gaires, eh? No sé si són els únics. No n'hi ha gaires.
0: No abunden.
1: No.
0: O com a mi, jo no les tinc gaire localitzades. No.
1: Són antics, a més, perquè van néixer a Barcelona i són del 2006. I el loco, el mateix loco, els ha donat el vistiplau perquè...
0: Ah, això està molt bé, vull dir que podria, entre cometes, ser una banda cover oficial.
1: Sí.
0: No?
1: I repassen amb fidelitat els grans clàssics del rock nacional en directe, del loco. Sí.
0: Del loquillo i los trogloditas. Sí. El pájaro loco, que no el bootmaker de la Warner, eh? Que no. Encara que una mica agafen també el logo, eh?
1: Sí.
0: Si t'hi fixes, el logo té aquesta iconografia i jugant amb aquest doble sentit. Escoltem una miqueta, veiem també moments d'actuacions del pájaro loco que tancaran el Red and Black Festival, recordeu, el dissabte, demà dissabte, a partir de les 10.

0: Doncs aquí ho teniu. Aquest teaser, aquest muntatge d'imatges del Pájaro Loco. He estat temptat de fer allò de... Però és que no, és que em sortirà bé. No.
1: Poso, vols que et digui una cunya personal, també?
0: Sí.
1: Parlant del Loco.
0: Saps fer el...
1: El primer disc que va gravar el Loco...
0: El Loquillo.
1: El Loquillo.
0: Sí.
1: Fora dels Troglodites, jo vaig gravar el baix a tot el disc.
0: Què me cuentas?
1: Sí. Ostres, disc que es diu La vida por delante.
0: Si és que comences a gratar.
1: Amb el Gabriel Sopeña.
0: Comences a gratar i acabes trobant un rubinenc allà fent algú.
1: Sí, sí que el conec una mica, el Loco. En fi, seguim.
0: De locura, no?
1: Sí, de locura.
0: Bueno, perfecte.
1: Ah, vinga, va.
0: Escolta'm, mira, ja recta final de l'entrevista, abans que parlem de, no d'un Pájaro Loco, sinó d'un paó. Un pavó real, perquè parlarem una miqueta dintre d'uns minuts del Peacock Rubí Art Festival que es farà la propera setmana a Rubí. Coneixes aquesta moguda?
1: No.
0: Doncs escolta el programa perquè t'agradarà. I bé, més el de la setmana següent perquè ho farem encara amb més definició. I també parlarem de les 12 hores de rock que es farà el 3 d'octubre al Bosc de Can Oriol, si
1: sí,
0: no

0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, al costat de l'era, sí.
1: Doncs això, però abans de parlar de tot això, de la resta de les mogudes previstes per les properes setmanes a Rubí, què et sembla si fas una pinzellada molt ràpida de mira, tal dia tenim què, qual, com,
0: Res,
1: aneu-vos preparant perquè us posarem al dia?
0: Una, mira, faré una pinzellada a l'octubre, així per sobre. Us diré les quatre coses que fem a l'octubre i
1: pim-pam.
0: Ja està, però pim-pam, sí, sí. A l'octubre tenim el 2 d'octubre, que és divendres, em penso, els monòlegs, els coneguts, que li diuen els coneguts. Això ho munta el Checa, el gran David Checa, i... Bueno, és...
1: David Ricard.
0: David Checa.
1: David. És que em sembla que hi ha un Ricard Checa. Que
0: el Ricard? És el Ricard, potser?
1: No, el David.
0: I em sembla que és el David.
1: Sí. I a més, havia col·laborat aquí a la ràdio.
0: Sí,
1: un paio simpàtiquíssim, maquíssim, bona gent.
0: Ell també és monologuista, ell ho fa molt bé.
1: Ets molt crac, Checa. Sí. Una abraçada ben forta des del Ruby Sound.
0: Vinga, va. Divendres 2 d'octubre. El dissabte 3 d'octubre tenim un duet, i el recomano molt, que es diu King Puck. Són guitarrista i bateria, ho fan. Són uns cracs els dos. El 24 d'octubre tenim un tribut als Foo Fighters, que es diuen Best of Foo, i acabem a l'octubre, el diumenge 25 d'octubre, fem un vermutet a les 12:30 amb uns que es diuen Lab Sons, que fan versions de jazz, de blues, rhythm and blues, és un trio.
1: Això per l'octubre, eh?
0: Això és l'octubre, bueno, aquestes quatre coses que dic. Allà en parlarem més endavant.
1: Clar que sí, anirem parlant amb tranquil·litat aquí en el Rubí Sound, ja ho sabeu, dins de l'agenda sempre sortireu, i quan tu vulguis pica la porta, que farem tot el possible per obrir-la. Fins i tot em sembla que tens una residència, per dir-ho d'alguna forma, tens una intervenció mensual o cada dues setmanes o tres en el Rubí al dia.
0: Sí.
1: De fet, aquest matí has tingut també intervenció. No?
0: No, avui no. Aquest... Sí, és veritat, hòstia, és que tinc
1: aquest
0: la memòria...
1: Aquest matí de divendres virtual.
0: Sí, no tinc el cervell, sí.
1: No, el tens allà, col·locat, el que passa és que el tenim cansat.
0: Perquè aquí no... Bueno, no, res.
1: Què passa?
0: No, aquí també toqueu la Fira del Vi.
1: Aquí? No. Què vols dir, que si fem entrevistes de la Fira del Vi?
0: No, la programació, perquè també torno a tocar la Fira del Vi.
1: Sí? Ah, sí? Mira, primícia, ja ho tenim.
0: El 24 d'octubre.
1: Amb qui? Amb l'Aurora?
0: Amb els Made in Black.
1: Amb el Made in Black.
0: És el tercer any que ens contracten. Em fa una mica de vergonya, però, noi?
1: Sí. Bueno, ja sou banda resident, com qui diu.
0: Ah, això mateix, jo formo part de la Fira del Vi.
1: Però teniu una gran banda i toqueu soul, funk, guapíssim.
0: Absolutament,
1: pues ja està,
0: és un bandón. No, supercontents.
1: I si us tornen a trucar és per algo, no?
0: Absolutament.
1: A més, encaixeu amb el rotllo, amb el feeling de lo que hi ha per allà. Vull dir que,
0: doncs...
1: mira, una excusa més per passar-me, per retensar-me per la moguda de la Fira del Vi, de la qual també la ràdio col·labora i fa coses.
0: Sí,
1: el film musical que hi ha quan no hi ha una actuació musical, el fem nosaltres també.
0: Molt bé. Collonut.
1: Per ser més concret, un servidor.
0: Cojonudo.
1: Que estoy ahí haciendo todo lo que me pide.
0: O sea, nos vamos a ir viendo.
1: Incluso alguna de les bandes que hi haurà també estarà recomanada per la gent de la ràdio. O sea, por mí. Però bueno, tranquil, que no et preocupis. Escolta, Santi, que ets un crac.
0: No, home, no.
1: Que ens alegrem moltíssim que estiguis en plena forma, que no pares de tocar en moltes bandes, i que continuïs a l'espai sociocultural de la CGT, de l'Aurora, perquè gràcies a tu i gràcies a tots els companys i companyes, doncs feu una programació de música en viu i en directe de nassos.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies, salut.
0: Vinga, salut, guapo, merci.
1: Red and Black Festival, recordeu, serà... Sí. Aquesta nit i demà, doncs a l'espai de la plaça en Cercle B. No us ho perdeu!

0: Vinga, que fem aquesta paradeta amb el món del cinema, amb aquest crític que tenim al programa, Jacint Fornols. Parlarem, com deien, del Festival de Venècia, repassant palmarès. També què podem trobar a les cartelleres estrenes. Jacint, oh, ja et veig. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com estem?
1: Molt bé. Mira, comencem la temporada amb moltes coses, perquè ja saps que la temporada comença amb el Festival de Venècia.
0: Sí.
1: Primera setmana de setembre comença el Festival de Venècia.
0: Sí.
1: Fins al dia 12.
0: Sí.
1: Està d'això. I és un punt de partida molt interessant.
0: Mm-hmm. Per què creus que és aquest punt de partida interessant? Quina és la importància d'aquest festival? Jo no sé quina lectura pots fer d'aquesta edició.
1: A veure... és la 83a edició, eh? És el festival més antic que se celebra.
0: Wow.
1: A més, aquest any ha tingut un contingut polític i històric molt important. A destacar que la pel·lícula guanyadora, per exemple, parlem una mica del palmarès, ha estat Woman and Now, que és una pel·lícula danesa que explica la història de les dones que van mantenir relacions a Dinamarca durant l'ocupació nazi amb soldats de l'exèrcit. A partir d'aquí, quan va acabar la guerra, a la postguerra, varen ser víctimes de tota una sèrie de represàlies. Recordeu les famoses imatges de l'alliberament de París en què es veuen dones rapades i que les
0: sí.
1: fan caminar despullades pel carrer? Doncs a tot arreu va passar igual, les que havien mantingut relacions. I aquesta pel·lícula és molt potent perquè ens explica la història d'una dona que intenta refer la seva vida després dels estralls de la Segona Guerra Mundial i es troba que el seu passat la ve, se li ve a sobre. Molt interessant de la directora, Mai Eltoushi, que és una directora danesa, que ha guanyat el Lleó d'Or, la màxima distinció que dona el festival.
0: Mm-hmm.
1: I per què deien que era una qüestió política? Perquè la gran sorpresa d'aquest festival ha sigut la pel·lícula Naza. Naza és una pel·lícula dels directors israelians, a veure si ho direm bé, Yuval Abraham i Raquel Sor, que són uns directors que varen guanyar un Òscar per No Other Land, un documental sobre Cisjordània, sobre que explicava la història de com els assentaments jueus estan fent fora els palestins, precisament, de les seves terres. I en aquest documental, Naza explica la història de que com l'exèrcit israelià sistemàticament ha preparat l'extermini. I això es fa a través dels testimonis del mateix exèrcit, als terrats de Tel Aviv, a la nit, i, curiosament, és esgarrifós.
0: Els terrats?
1: Que no importa... Els terrats, sí, per evitar, precisament, que fossin localitzats xerrant.
0: Mm.
1: I era una manera d'evitar, precisament, a la foscor, les cares distorsionades, evidentment, les veus distorsionades, perquè no són membres encara en actiu de l'exèrcit. I expliquen que Naza és la paraula que es fa servir per allò que s'anomenen danys col·laterals, però que és habitual. Per exemple, si es vol matar eliminar un militant de Hamas, se segueix a través del telèfon, envien un dron ràpidament, i no importa que hi hagi 100 persones, 200, 300, la família, nens, és igual, s'elimina. I això són els danys col·laterals.
0: Clar, això imagina't...
1: I aquesta pel·lícula...
0: El perill que té, això, no? Imagina't que aquell telèfon mòbil en algun moment el té un nen o l'ha agafat un nen o una nena i el que fa és que... Perquè això és enviar algo directament a un lloc que no saps que el que tu dius, ni que hi ha i potser aquella persona no el té. O potser se l'ha deixat. Quantes vegades ens hem deixat el mòbil? No sé vosaltres, però de vegades ens ho deixem, el cotxe, el tal. No sé. Clar, això és...
1: Pues bé, això és el que explica aquest documental, que és molt punyent, perquè realment veus que és un genocidi. És un genocidi. Curiosament, els dos directors, el ministre de Cultura d'Israel, que és un senyor de l'ultradreta, ha dit que els hi vol treure la nacionalitat. Perquè ells són israelians, els que han fet aquest documental. Què vol dir això? Que no tothom a Israel pensa igual i que no tothom està d'acord amb la pel·lícula de Netanyahu.
0: Mm.
1: Bé, és una pel·lícula imprescindible per veure. Per cert, s'estrena el proper 30 de setembre. Per això he pensat que era molt important destacar-ho.
0: Mm. El No Other Land.
1: Aquesta pel·lícula.
0: No Other Land. Eh?
1: No, Naza.
0: Naza, perdó, Naza.
1: Naza, No Other Land era el documental anterior que van guanyar a l'Oscar.
0: Naza.
1: És una pel·lícula que és imprescindible per entendre realment que s'està fent una bestiesa molt grossa. Bé, és l'ultradreta, no hi ha res més que això. I els ultrareligiosos, que inclús la població de Galilea, que són ciutadans d'Israel, d'origen palestí, també els hi volen prendre les seves terres. És que és una cosa al·lucinant. I Galilea forma part d'Israel, no és de Cisjordània. És una cosa realment molt bèstia el que està succeint. Bé, dit això, també se'ls va estrenar del Martin McDonagh, recordem, el director, un anunci, tres anuncios a les afores, s'ha estrenat Wild Horse Nine, que és una pel·lícula que explica com dos agents de la CIA estan just abans del cop d'estat a Xile, de 1973, sí,
0: del Pinochet,
1: el cop d'estat allà, i explica, exacte, i explica les seves cuites i com se'n donen compte del que s'està fent allà o es farà allà. John Malkovich va guanyar el premi al millor actor, acompanyat del seu company de repartiment del Sam Rockwell, una pel·lícula també molt interessant. Com veieu, s'han presentat pel·lícules de diferents directors de diferents llocs a Venècia, però que donen una situació global o de la història més recent sobre la situació que ens podem trobar ara o que encara vivim.
0: Ah, està molt bé, perquè a més és un cinema justament doncs, que està tenint en compte doncs, aquest entorn social, polític que estem actualment vivint i que no està passant per alt, ni que no ho està deixant, o s'està tapant la mirada, no? Està posant el focus allà.
1: Efectivament. Efectivament, sort en tenim que els artistes, el cinema i també a través de la literatura i d'altres fonts encara ens permeten realment tenir consciència i prendre consciència de la situació que vivim.
0: Jacint, vols que... Mira, ens queden 10 minutets, 9-10 minutets. Vols que parlem de les pel·lícules en cartellera, de començar pel Ser Querido?
2: Hay una cosa que quería preguntarte, que es...
1: Em sembla perfecte.
2: La gente de la peli sabe que... ¿Sabe que eres mi padre o qué sabe?
3: La gente de la peli sabrá lo que tenga que saber, no pasa nada, pero vamos, eso no va a ser nunca un problema, Emilia.
2: Bueno, para mí sí, quizás.
0: Estem escoltant el Bardem, el Ser Querido, de Sorogoyen.
1: Efectivament.
0: Digues.
1: A veure, és una pel·lícula molt interessant perquè ens explica les relacions paterno-filials sempre complicades a través d'un director que és una llegenda dintre el món del cinema però també un personatge que ha estat molt violent i molt polèmic i convida la seva filla a participar en un rodatge, la seva última pel·lícula, amb l'excusa de que vol que rellençar la seva carrera com a actriu que està com molt aturada. I realment és un intent d'apropar-se a la seva filla, però que hi ha coses que el que no has fet abans, perquè ha abandonat precisament a la seva filla durant molts anys, no ha tingut relació, es va divorciar, i ara vol recuperar el temps perdut. Però hi ha coses, ferides, que encara sobren més si les persones tenen que conviure, i més durant un rodatge de la pel·lícula. També és un homenatge al cinema, perquè veiem com es roda una pel·lícula diferent, i fa servir en Sorogoyen, Rodrigo Sorogoyen fa servir diferents formats, de tipus de formats d'exhibició a la pantalla, veus un set de rodatge, les tensions que es poden crear, la melomania que pot tenir un director, totes aquestes coses surten. Recordar que aquest argument és molt similar a Valor Sentimental del Joachim Trier, i és una cosa molt curiosa. Recordem que aquella pel·lícula de Noruega del director danès Joachim Trier va guanyar l'Òscar a la millor pel·lícula internacional. I, curiosament, en Sorgüent ja va explicar, diu, mira, casualitats, els dos varen pensar que un director de cinema la seva carrera havia apartat de la família i al final volia tornar a retrobar les relacions paterno-filials. Interessant.
0: Això passa.
1: Serà, està molt bé.
0: No només en el món del cinema, en el món de la música, actors, actrius, i hi ha casos que també s'aparten justament perquè se n'adonen del que han deixat de banda amb la seva família, amb els seus fills, filles, i llavors volen tornar i s'acaben doncs, intentant... Clar, és una forma, com expressa la pel·lícula, complicada, perquè hi ha moltes ferides, com bé d'elles. I el primer treball és això. Sí que hi ha aquesta possibilitat, no? Aquest apropament, però el que està allà coent i roent és el que s'ha de solucionar.
1: Cal dir que el to de la pel·lícula de Valor Sentimental i El Ser Querido no tenen res a veure, per tant, són pel·lícules diferents, encara que parlin de l'argument sigui el mateix, però són pel·lícules molt diferents. Destacar Javier Bardem, Victoria Luengo, magnífic, la seva interpretació, i sobretot la primera seqüència, que estan dinant en un dinar, de veritat, que és una meravella de com està interpretat.
0: Per tant, molt aconsellable anar a veure-la, no? Si tinguéssim un rànquing, és de les que... què, no te pots perdre, o què? Del 0 al 10? De l'1 al 10? No, sí, sí. Del 4 al 10.
1: Vinga. A veure, és una de les pel·lícules que està en cartell. I en aquests moments podem dir que és una de les pel·lícules interessants. Molt interessants. A més, és molt contundent la pel·lícula. És molt contundent. Jo crec que és de les opcions bones. I, a més, és cinema dins del cinema. O sigui que, molt recomanable.
0: Anem a Cronos, que si no, no ens donarà temps.
4: Necesitamos refuerzos en las Ramblas con coquería.
5: Acaba de pasar algo en las Ramblas. 5 ambulancias.
6: Aquí Kuntal 4 para cero. ¿Qué ha pasado en las Ramblas?
7: ¿Qué cojones están pasando?
8: Kuntal 4 para cero. Que los TEDx vayan a la furgoneta y la revisen. Buscamos al conductor.
0: Doncs Cronos, que per cert, Jacint, tenim un actor de Rubí que participa en aquesta pel·lícula, un actor jove i que tindrem la setmana que ve, i li farem una entrevista. Digue'm sobre Cronos.
1: A veure, Cronos és una pel·lícula que funciona, és un thriller que funciona molt bé. Fernando González Molina, el director de Palmeras en la nieve, o Mi querida senyorita, el remei de Mi querida senyorita, fa funcionar molt bé la pel·lícula. Jo tenia dubtes sobre aquesta pel·lícula, perquè pensava... a veure si la part més televisiva s'imposarà sobre la part cinematogràfica. I funciona com una cronologia molt ben feta des del punt de vista dels Mossos d'Esquadra, des del punt de vista de les forces de seguretat que van intentar capturar o eliminar els terroristes que van fer l'atemptat del 17 d'agost de 2017 a les Rambles. Interessant. Jo diria que és una d'aquelles pel·lícules que mostra molt bé el treball o com es pot treballar en un cas com aquest. Tot sona veritat. Enric Auqué està magnífic. Jo crec que és un dels actors que sempre li dona autenticitat als seus treballs. I l'únic que ens sobra una mica són les trames paral·leles. Jo crec que això ens ho podíem estalviar directament, alguna trama paral·lela que penso que se surt de lloc. Però jo diria que ha superat perfectament la prova aquesta pel·lícula.
0: Doncs ja tenim aquest Cronos que s'ha d'anar a veure i que a més és història recent que han viscut tots i amb un dolor molt gran. Si vols, perquè ens doni temps, anem a les properes estrenes d'aquesta setmana, que per exemple la primera podria ser El Coyote versus Acme.
9: Atrapar Correcaminos, patines cohete marca Acme.
0: Els que tenim una edat, veiem la sèrie del Correcaminos, que El Coyote te va a pillar. No sé si tu, Jacint, també veies, i no sé si la pel·lícula té a veure amb la sèrie. Bueno, sí, la sèrie, la que veiem nosaltres.
1: És una pel·lícula que barreja l'imatge real amb l'animació. Recordem que Quien engañó a Roger Rabbit, sí, que va rodar RTMX l'any 1988, i aquesta per mi és una pel·lícula destacada dins aquesta barreja que fan de l'animació, i sobretot és entranyable pels Looney Tunes. A veure, imagina't el Coyote que vol denunciar Acme, a la marca Acme, a la fàbrica aquesta, perquè tots els invents que li donen s'espatllen i no van bé per atrapar el Correcaminos, el Correcamins, i què passa? Que decideix contractar un advocat humà. Paper que interpreta Will Forte, i també trobarem el malvat de la marca Acme, que és el John Cena. Bé, és una d'aquelles pel·lícules divertides, a veure. A més, enganxarà molta gent, com has dit tu, que estàvem, com érem petits, ens assentàvem a la butaca i vèiem el Correcaminos.
0: Correcaminos, bip, bip, que jo te va pillar.
1: Exacte, feien exactament això. És divertidíssim, i a més, és un projecte que tenia Warner Bros. Completament aparcat i al final s'ha pogut fer. Jo diria, des de les adaptacions aquestes que s'han fet barrejant imatge real i animació, de les que es poden veure tranquil·lament i us ho podeu passar bé.
0: Per tant, després de Quien engañó a Roger Rabbit, podem veure aquesta també. La darrera, que és la que ens hi cap per temps, Resident Evil.
10: Señor, tengo sí. Un besete.
1: ¿Sabe? Una pel·lícula interessant, eh? Disculpe,
0: sí, estem veient ara unes imatges.
10: Nadie. Parece bastante importante.
11: ¿Tienes tiempo para otro encargo?
10: No, ya he acabado.
11: Es fuera del perímetro, pagan el doble.
0: Deies, pel·lícula interessant.
1: Sí, a veure, i m'explicaré. És la segona reinici, la vuitena entrega, i tothom podria dir, mare de Déu, mare de Déu. Doncs no. Jack Seger, que és el director de Weapons i Barbarian, ha aconseguit fer una pel·lícula pel que els agradi el terror. Ull, repeteixo, pel que els agradi el terror és la vostra.
0: Sí.
1: No us la perdeu. Wow. Realment sensacional. Però, clar, et té que agradar el terror, evidentment. Estem jugant en un gènere. Jo diria que ha fet una sorpresa... A mi em va donar una gran sorpresa. Jo pensava, bé, ens tornaran a fotre un... estirar el xiclet, anem allargant la cosa perquè vagi funcionant. Doncs oblideu-vos-en de tot el que heu vist fins ara de Resident Evil, perquè aneu a veure una pel·lícula de cap a peus, realment interessant. Jo diria que divertida pel que els agradi el terror i sorprenent per la seva qualitat cinematogràfica.
0: Jo,
1: dit això, ja ho sabeu. És una d'aquelles apostes,
0: sí,
1: que podeu fer si voleu veure una cosa diferent i que heu sigut seguidors de la Resident Evil, que adaptava el famós videoclip de l'empresa Capcom, una empresa japonesa, i que a partir del 2002, protagonitzat per Mila Jovovich, va tenir molt d'èxit. I ara, oblidem-nos de tot això, arriba aquest senyor Zack Snyder, que aconsegueix fer una pel·lícula realment sorprenent de terror. És de les... dels renovadors del gènere de terror, últimament hi ha unes quantes pel·lícules molt interessants. Mm.
0: El José Malagón ens estava punxant cadascun d'aquests tràilers, perquè estem fent doncs, aquesta entrevista també en vídeo, que després ja, doncs, en tot cas, vosaltres ja podreu veure els tràilers, però el que he vist m'ha encantat en el sentit del que... la cura que hi ha en cada plànol del que estan posant respecte a la colorometria, per exemple, els plànols que sortien al principi de l'accident de cotxe, blaus, amb, normalment lligats entre ells amb una sola llum en una foscor, i després els que sortien de la casa, que ja tenien una altra perspectiva. I a mi em recordava, per la quantitat de plànols que s'anava fent, per exemple, quan el noi atropella la noia, una mica també em feia... M'ha sortit la referència Hitchcock, aquesta velocitat ràpida de plànols que te porta, que hi ha diferents i que crea aquest ambient dintre teu, doncs a veure què és el que ha passat, no? És fantàstic.
1: A més, té una cosa molt interessant, que el guió no té desperdici. I per acabar, dir que el senyor protagonista és Austin Abrams, un actor cobroda, realment magnífic en la seva un paper que interpreta magníficament.
0: Doncs Jacint Fornols, moltíssimes gràcies per parlar-nos del Festival de Venècia, de les pel·lícules en cartellera, El ser querido, Cronos, a les properes, a aquestes estrenes, del Coyote versus Acme Resident Evil. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies també a José Malagón per posar els tràilers. Que tinguis molt bona setmana, molt bon cap de setmana, també.
1: Gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
7: Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. El Rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.

Dit i fet, ja ho tenim fet, eh? Ja marxem, eh? Fins aquí el primer rebost de la temporada a Ràdio Rubià, aquest contenidor del bo i millor de la programació radiofònica de la teva emissora, del 99.7 de la FM de radiorubí.cat. Allà ens pots trobar amb tots aquests continguts que sí, que els tindràs en format de podcast i fins i tot alguns d'ells també els tindràs en format de podcast visual perquè tu puguis baixar, escoltar, visionar les vegades que faci falta. Seria, doncs, el gran rebost del web de Ràdio Rubí, on ho pots trobar absolutament tot, eh? Radiofònicament, ens retrobarem la propera setmana amb 4 horetes del bo i millor de la temporada, el bo i millor de la setmana a Ràdio Rubí. Porteu-vos molt i molt bé, gaudiu de la ràdio, no toqueu el punt del dial, i si el toqueu, doncs ja sabeu que l'opció de tornar de nou al nostre web i gaudir de tota la programació d'aquest rebost radiofònic, d'aquestes càpsules musicals o fins i tot visuals, les tindreu des de radiorubí.cat. Fins la propera!

0: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
1: Rock and Classics amb Esteve Llop.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una. Us parla Eduard París. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha acusat Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal de convertir Catalunya en l'escenari de la seva pugna política. Els presidents del PSOE i del PP estaran demà en dos actes a diferents punts de Catalunya, mentre que el de Vox va fer un míting ahir a Barcelona. Escoltem Turull.
2: Que no ens enganyin. Venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya, i per tant fer-la servir d'escenari de les seves batalles campals, i això nosaltres el que fem és una crida als ciutadans de Catalunya perquè posin molt en valor el que, per defensar els seus interessos, només al final serveix aquelles forces polítiques que som d'obediència estrictament catalana.
1: Turull també ha defensat el recurs que Carles Puigdemont ha dirigit al Tribunal de Comptes perquè li apliqui l'amnistia i l'absolgui de la responsabilitat comptable que hauria pogut cometre al referèndum de l'1 d'octubre. Això ha passat després que el jutge del Suprem, Pablo Llarena, rebutgés la petició d'aplicar-los la llei d'amnistia pel delicte de malversació, malgrat la sentència favorable del Tribunal Europeu. Segons Turull, Puigdemont ha de poder esgotar totes les possibilitats si no troba justícia a Espanya. I en mobilitat, la circulació de les línies de tren R11 i RG1 continua registrant retards d'uns 45 minuts entre les estacions de Figueres i Vilamalla per un atropellament. Aquest matí s'ha establert un servei alternatiu per carretera entre les dues estacions i, en conseqüència, Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Ferrocat. I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona un fugitiu de 25 anys condemnat a 20 anys de presó a Suïssa pel tràfic de marihuana i haixix a gran escala. El grup de recerca internacional de fugitius del cos l'ha arrestat pocs dies després de rebre una ordre europea de detenció i entrega de part de les autoritats suïsses i situar-lo en un immoble a la capital catalana. I en plana cultural, dos documentals de la xarxa han estat reconeguts als 200 Premis Terres Festival, celebrats aquest passat vespre als Jardins del Príncep de Tortosa. Perspectiva és una manera de viure, una producció de Radiotelevisió de Cardedeu, la xarxa i Radiotelevisió Espanyola, ha estat guardonat en la categoria de responsabilitat social, mentre que Canalla, el Pom de Dalt, ha rebut el premi en la categoria d'Història i Patrimoni. Tots dos treballs posen el focus en realitats socials i culturals del país i han estat distingits en un festival que reivindica les produccions audiovisuals vinculades al viatge, al territori i el desenvolupament sostenible. I en els esports, aquesta nit el Barça juga a partir de les 9 al camp del Sevilla amb l'objectiu de mantenir el ple de victòries a la Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Hi ha històries que creuen fronteres. Històries de persones que un dia van arribar a Rubí i que avui formen part de la nostra ciutat. Els nous rubinencs, amb Glenn i Xourio. Escolta'ns tots els dimecres de 7 a 8 de la tarda a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Històries que arriben. Persones que sumen.
1: Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express, amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop-rock dels 70 i 80. It's a heartache, nothing but a heartache. I on et portem la millor música country. Ran out of lovers and the lovers stayed. Country importat dels Estats Units, directament a les zones de Ràdio Rubí. Mama, I'm sorry. Musical Express, perquè ens encanta la música. Texas.

0: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
1: Rock and Classics amb Esteve Balló. Ràdio Rubí 99.7 FM.
2: Continguts en xarxa.

0: una cosa li podem objectar això de fer castells és el temps que implica i l'espai mental que ens ocupa. Assajos fins tard, missatges des de bon matí, reunions constants, dissabtes de temes logístics i dinars, sopars, sobre taules, actuacions... Invertim molt de temps en els castells, en fer-los directament, però també en preparar tot el que és necessari per fer-los i celebrar-los. I el temps que vivim fent castells potser no el dediquem a altres coses. La família, els amics que no fan castells, quants de nosaltres no hem pensat mai que potser ens troben a faltar quan ens absentem o arribem tard per la famosa frase del no puc, tinc castells o ja faré cap quan acabin els castells. Els qui ens estimen saben que fem tot això perquè no podríem viure sense fer-ho i també saben que, tot i que sembli que estem molt enfeinats, en realitat ho fem per amor. De tant en tant, però, cal parar i recalibrar si tothom al nostre voltant està rebent l'amor que es mereix, si a banda dels grans castells també ens queda temps per estimar. Hi ha vegades que fins i tot les persones que estimem i l'activitat que estimem estan al mateix lloc, en el mateix moment, i això és fantàstic, perquè al cap i a la fi, per què fem les coses si no és per amor? Benvinguts a La Figuereta, un programa de castells de cap per avall. Benvinguts a La Figuereta especial Sant Jordi de tardor.
1: Sant Jordi, perquè és d'amor avui, tot.
0: Tot d'amor.
1: Sí.
0: Tot ja està, prou drames.
1: Sí.
0: Prou drames.
1: Pues o mira, l'altre dia, saps que sempre que comencem La Figuereta pensava, ostres, parlem de la gent que ho deixa, de la gent que està al mercat. L'altre dia pensava, tothom ja torna a estar aparellat. Que...
2: Arribat, és l'amor de tardor.
0: A veure, tothom.
1: Estic fent sacs molt grossos, no?
0: Sí, però bueno, també és veritat que el contingut està viatjat per una raó de pes, que és que el drama sempre ven més.
1: Correcte, saps? Sempre.
0: Vull dir, si aquí expliquéssim les meravelloses tardes que passen la gent mirant pel·lis al sofà, bueno, ens hagués durat això mitja temporada.
2: Per Nadal a Sant Esteve.
0: Aleshores, per parlar de castells, hem de parlar de tot el que ve aquest cap de setmana, Mareta, que no és poc, i, primer de tot, el primer diumenge.
2: T'has posat romàntica?
0: No, has fet l'aire. No sé què passa que jo he agafat aquell to.
2: Es veu romanticones...
1: No sé què m'ha passat, perquè... Jo, en sec, m'ha vingut aquesta cançó de Quan tots s'en l'aire i he pensat, mira, em ve a primer diumenge.
0: Sí. Bueno,
1: ja està.
2: No, res negatiu, però...
0: Ja està, anem a pujar una mica el to del programa.
1: Sí, ànimo, perquè cuidado el que passarà aquest diumenge a la plaça de la Font, a partir d'un quart d'una del migdia, doncs tindrem les dues colles de Tarragona, els Xiquets i la Jove de Tarragona, acompanyades de la Colla Vella dels Castellers de Vilafranca.
0: Per saber l'ordre d'actuació, caldrà esperar aquell moment que a mi m'encanta, fascina, i espero que no es perdin mai, quan surten allà al balcó, com si fessin l'àliga quan acaba la baixada.
1: És que és fantasia pura.
2: I la plaça aplaudeix, és molt bonic.
0: Ah! Ha sortit Àngel Grau, saps?
2: És molt guai.
0: És fantàstic.
2: Sí.
0: Llavors, no sabem l'ordre d'actuació, anem a fer-ho per l'ordre que ens ha sortit quan hem escrit aquest guió, que és,
1: correcte,
0: primer de tot, Xiquets de Tarragona, després de descarregar el 5 de 8, que ells deien que era una condició imprescindible per anar a Santa Tecla a fer el 3 de 9.
1: Jo he de dir que sóc de la versió de que sentaria tot el que tens junt. És a dir, que tornaria amb el 4 de 9 en folre, que repetiria 5 de 8, que crec que, bueno, va donar guerra i no va ser d'aquells bonics, i li afegiria el 7 de 8 i llavors m'esperaria potser un dia... No? Penseu que al cap de 3 dies tornen a tenir actuació, fer el 3 de 9 en folre. No sé si són més d'estirar la rauxa que el seny, també perquè reconec que el 3, quan l'hi he vist, m'hi ha faltat encara una mica de solidesa.
2: Jo, per mi, hi ha dos punts claus. Un és les lesions d'última hora i l'altre és la caiguda del 7 a l'assaig de divendres passat.
0: 5, 7.
2: Un dels dos.
0: Bueno,
2: sí, un dels dos. Però el fet és que a plaça es van recuperar bé, però van fer un set extremadament límit, molt difícil, molt treballat.
1: El pitjor de la temporada.
2: Sí, i mira que en porten 10. Vull dir que tornar-lo a fer molt bé, tornar a fer un 4 sense un intent desmuntat abans, també els hi ve per la confiança pròpia, i tornar a fer el 5. I un cop has assentat el màxim que tens, jo crec que el dia de la patrona pot ser el dia d'atacar el 3.
1: Sí, jo també.
2: Que no tinc clar que vagin amb 3 i 4.
1: Ja. Crec que tenen moltes ganes, però, dels dos castells de nou. Per tant, no ho sé, veurem quina és l'estratègia.
0: Jo crec que dins de l'actitud de plantejar la diada, crec que s'han de treure el 5 de 8 com si fos un castell difícil, no? O sigui, crec que són una colla que el pot tenir, igual que té el 7 de 8 aquesta temporada. Llavors, si tu ja t'has tret una mica aquesta espineta, no? Van fer aquell intent desmuntat i van tornar-hi. Ara jo crec que han de fer una mica com amb el 4 de 9, no? Totalment. Anar a Sant Magí i descarregar-lo la primera. Sí. A Sant Magí els hi van haver aquesta estratègia, no? Doncs jo crec que amb el 5 de 8 l'has de normalitzar, per molt que faci 2 anys que no el tens, ara ja el tens. Llavors, sí, creu-te'l, o sigui, creu-te'l i endavant, saps? Perquè crec que també és un castell que et dona com molta confiança dins de la gamma de nou.
2: I ho deia l'altre dia el Jordi Andreu, són un nivell de castells que és una colla que no pateix per assajar aquests castells. És a dir, es poden assajar molt bé i no tenen cap tipus de limitació per assajar aquests castells, que en moltes colles la limitació que tens quan vols que és el 3 i 4 9 és la gent.
0: Sí,
2: ells no tenen aquest hàndicap.
0: Mai,
2: per tant, ho poden gestionar molt millor que altres colles que busquen aquests majors objectius.
0: Jove de Tarragona, s'està fent aquest moviment de Castell de Déu, no? Que amb ells els implica trucar totes les portes i ser-hi tots, perquè realment és un castell molt al seu abast. 5 de 9, 2 de 9, Pila de 8, tornarien a repetir la millor actuació de la
1: jo veig molt l'actuació Sant Fèlix, he de dir, per mi crec que el primer diumenge va d'això. Crec que també tenen bastant clar aquesta idea de separar el 4 de 9 en Folre i Pilar del Pilar de 8, és a dir, no fer dos estructures d'alta intensitat de Pilar al mateix dia, i que hi ha una intenció fins i tot de repartir tots els cromos que ja han fet de gamma extra en les dues jornades. Per tant, l'estrena del 9 de 8 jo crec que també la posposaran, així que jo clarament aposto per 3 de 10, crec que el primer diumenge, a més, amb aquesta nova amistat amb els Verds, doncs també farà que acabin de rodonir la pinya, s'acabin de tornar els favors.
0: I paro el 9 de 8. Què li aporta a la Jove de Tarragona? Perquè hi ha gent que se sorprèn, no? Vull dir, dins de tota aquesta gamma exigent que tenen, què li aporta estrenar aquest 9 de 8?
2: Per mi és un cromo més, perquè el següent pas de la Jove és una altra dimensió, com és o el 4 de 9 sense folre o el 4 de 10, que és una altra gamma.
0: Tu dius esgotar tota la gamma per baix,
2: no? És a dir, una mica fent el símil amb les colles de 8, no? Que dius, ostres, fas el 5 de 8, fas el 2 de 8, fas el 7 de 8, ells és una mica el mateix amb la gamma extra. Un cop han fet pràcticament tots els cromos, podríem entrar en un 3 amb el Pilar hipotètic, però el següent que estan assajant ja és allò que sobrepassa la gamma extra, que són aquests prèmium, no? De 4 sense folre, que és un castell que per una colla com la Jove segurament és d'un dia concret, com pot ser un Santa Teresa, que és el provoqui i ja està, o un 4 de 10, que té una data concreta, que és concurs. Per tant, és una mica per omplir el repertori i segurament perquè tots aquests castellers i castelleres que treballen i que formen aquesta massa puguin gaudir també de fer un gran castell a plaça.
0: Molt bé. Castell de colla, al final. Colla vella, a 4 de 10 crec que és l'objectiu que s'han plantejat.
1: Sí, sí, clar.
0: Amb visió de futur, no? Perquè al final amb ells els hi suposa venir a Tarragona amb el simbolisme que té Tarragona, perquè ja és la plaça del concurs,
2: totalment,
0: no? D'alguna manera. Llavors, si tu ets capaç de descarregar allò que vas carregar per Sant Fèlix, entenem que el 4 de 10 seria castell de sortida i la vella aniria per més coses al concurs.
1: Bueno, jo crec que tenen l'espineta de quasi descarregar-lo, no? Això els hi va passar. Crec que, a més, situar-te per anar al concurs amb aquest castell descarregat també et dona molta confiança i no hi ha més marge que fer-lo aquí, per tant, tenir-lo molt més consolidat i acabar de detectar aquelles coses, no? que et puguin fer fallar el concurs. Això em sembla ineludible. De cara als castells nats, tinc dubtes, perquè, clar, jo crec el 2 net ha de sortir, perquè fins i tot els he sentit parlar de 2 de 9 en folre, d'objectius fins i tot més enllà, però que és imprescindible haver rodat com a mínim, un mínim, el 2 de 8.
0: Jo tinc dubtes
1: sense
0: que
1: folre.
0: No veiem. O sigui, jo crec que aquest pas intermig que estem teòricament dins del món periodístic, no? Em sembla imprescindible fer el 2 de 8 descarregat a plaça. Jo crec que se l'estalviaran, aquest pas.
1: Sí.
2: Bueno, l'estadística...
0: L'estan descarregant a l'assaig.
2: Però l'estadística diu que ningú que hagi descarregat el 2 de 8 a plaça hagi descarregat el 2 de 9 sense manilles. L'estadística és així de capritxosa.
0: Sí. Bueno, i la taula de puntuacions del concurs encara és,
2: bueno,
0: més
2: això és una
0: crua en aquest sentit.
2: No obrirem aquest meló.
1: Però també us recordo que després hem de ser conseqüents amb les paraules que diuen els pares de colla, que és... que no farem coses que estiguin en contra de la seguretat. A mi, provar el 2 de 9 en forra sense haver fet ni un 2 de 8 a plaça, em sembla agosarat.
2: Totalment d'acord.
1: Utilitzarem aquestes paraules. Jo també crec que hi ha una sèrie de màgia amb el 4 de 9 sense folre, Tarragona i la Colla Vella, per tant, tampoc no és un castell que descartaria i que al final, mira... tenint la confiança que li tens, si tothom està centrat, que jo crec que el toc d'atenció ja els hi va passar el 10 de setembre,
2: sí,
1: doncs ho poden resoldre.
2: Jo veig una mica com que la vella aquest any està tinguent com una de freda i una de calenta, però quan és calenta és molt calenta. I quan és freda se'n surten molt bé. I em va donar una mica el 10 de setembre aquesta sensació de ha sigut una freda, però bueno, i que diumenge poden fotre aquí un petardasso dels guapos.
3: No els hi passa factura, però sí que és veritat que...
2: Home, sí, sí.
3: Que, bueno.
2: Però em refereixo, hi ha moltes colles que tens una caiguda i baixes dos esglaons. La colla vella ha demostrat aquest any que tenen caigudes de 5 de 9 i la següent diada t'obren de 5 de 9, per exemple. Mm. Que és aquell fet de dir... Són una colla que, per molt que els hi passi factura, com a totes, moralment són molt forts i es creuen molt el projecte.
3: Sí, i qui també està molt fort i també va pel Castell de Déu a Tarragona són els castellers de Vilafranca.
1: Estic trobant a faltar la típica roda de premsa de castellers de Vilafranca anunciant que faran Castell de Déu i la propaganda, perquè són molt bons fent propagandes.
2: Ja. A més,
1: i m'estranya que no hagi arribat, perquè és una cosa que se sap, que s'ha sentit a dir, però per part d'ells, que són els... us diria, els millors comunicant els objectius, no ha aparegut.
3: Però aquesta temporada van estar tan clars sempre.
2: Home, a Vilanova van ser claríssims amb el 3 de 10.
3: Sí, sí, era el primer, però a l'Arbós ja no els hi va caldre tant.
2: Però és veritat que tenen un 3 que feia anys que no veiem un 3 de 10 com sí, el que estan fent els verds. Sí, sí, és espectacular. I a la vegada a mi em genera el dubte que la setmana passada van anar extremadament tranquils. Normalment al Born feien Castells de Nou. La setmana passada van fer 4-8 amb el Pilar, 3-8, 4-8.
1: Sí.
2: I és com, fotran 3 marxes de cop...
1: Tenien no sé quantes
2: baixes. Sí, sí,
1: baixes,
2: segur. Ja, ja.
3: I l'11 de setembre caient en divendres...
2: I que no era un tema de que no tinguessin els castells, però és el fet de... La colla l'has de tenir molt ben preparada mentalment per dir... Vale, Sant
1: Venim
2: Fèlix.
1: De 3 de 8 a 3 de 10,
2: No, i que tens Sant Fèlix, et relaxes una setmana a un quart de gas per lo que ets tu, ara... Arriba el diumenge dia 20 de setembre i aquí van totes les naus a la plaça. Tot i que jo crec que és dia d'estrenar. Recuperar el 9 de 8 pensant en concurs.
3: I que, bueno, que al final tampoc no pots arriscar
1: sí,
3: en accés.
1: Sí, jo el 9 de 8 no el veig, eh?
3: No el veus?
2: Jo sí, perquè
3: jo
2: penso...
1: Jo
3: tampoc,
1: de 4 amb el Pilar, us
2: he de dir. Jo crec que és 4 amb el Pilar, 3 de 10, 9 de 8.
1: Jo apostaria per la torre, si poden, sí. No sé.
2: No sé, veig que tenen molt clar.
1: O 5 de 9, eh?
3: 5 de 9.
2: Veig que tenen molt clar que el 9 de 9 va a concurs.
3: Tranquil.
1: Sí,
3: sí.
2: Tots els inputs, i quan van acabar Sant Fèlix, l'objectiu era 3 de 10, 4 de 10, 9 de 9 a concurs.
1: Jo apostaria en la línia contrària.
3: És estrany, això, perquè... O sigui, és estrany perquè crec que les temporades que hem vist, tant el 2 de 9 sense manilles com el 9 de 9, hem vist aquesta estructura prèvia rodada molt abans, no? I ara... No estem veient el que en principi hauria de ser...
2: Clar, però és que aquest any els verds t'han fet molts castells a l'assaig. I a mi això és el que em té. El 4 de 9 amb el Pilar va aparèixer amb un 4 de 8 amb el Pilar Plaça. Però perquè no havien fet 15, potser, a l'assaig. És a dir, els verds crec que han fet una cosa que és normalitzar molt els castells sencers a l'assaig que volen pujar sobre una pinya. I el 9 de 8... me la huelo per aquí.
3: Bueno. Ostres, jo avui em sento molt desorientada, eh? No sé, he estat al pont, jo crec. Joel, el dia abans, a les 6 de la tarda, plaça Mercadal, Diada Misericòrdia, Moixis, Lleida i Reus.
2: Sí, el cartell de sempre. Nosaltres tenim bastant clar que l'objectiu, si no canvia res, aquesta setmana és el 3 de 9.
3: Vamos, molt bé.
2: Avui hem fet, dimarts vam fer una roda de premsa anunciant que els objectius de la colla pel concurs és la tripleta màgica.
3: Wow.
2: I això passa per fer el 3 de 9 abans o inclús el 4. Hem ficat 6 anys els dos castells, els creuem folre a terra pràcticament cada assaig, però el 3 ens dona millors sensacions que el 4 perquè li hem d'acabar de corregir.
3: Com sempre teniu una mica millor.
2: Sí, sí, sí.
1: És psicològica. És una cosa psicològica.
2: Sí, sí, més que tècnica, per mi és psicològica. I jo crec que és això, que dissabte seria 5 de 8, 3 de 9 i 4 de 8 ja pensant en rodar-lo el màxim possible i el concurs, si tot tenies bé, doncs... Moixis volien portar Castell de Nou, no sé si 3 o 4.
1: Vale, 5 de 8 i 2 de 8, entenc, si poden.
2: Suposo que sí. I Lleida... Si no els hi canvia res una setmana, volen estrenar la Torre de 8, el 3 de 8 i descarregar el Pilar de 6.
1: Uau, quina ambició.
2: No s'hi han ficat per poc. A mi això m'ho va dir el cap de colla a finals d'agost i vaig dir, ets boig? La setmana passada m'ho va confirmar i vaig dir, segueixo pensant que ets boig.
1: Lleida són els vigents campions de l'edició del dissabte fins que no es demostri el contrari.
2: Sí, sí. Jo, de la manera com m'han dit, a més m'ho han dit diverses persones, vaig pensar,
1: pues bé,
2: xapó, xapó, endavant, tant de bo surti tot bé.
3: Amb tot. La setmana seguirà, com que la setmana que ve no tindrem programa, perquè pel que sigui serà una mica 23 de setembre. Avancem la prèvia del que ha de venir. Passos!

0: Santa Tecla, ja hem repassat xiquets i joves, anem a fer un parell de titulars, Sant Pere i Sant Pau i Serrallo.
1: Sant Pere i Sant Pau, jo crec que hi han rumors d'aquest 2 de 8 en folre que tenen moltes ganes d'estrenar, però crec que coneixent-los passarà molt perquè l'altre ho tornin a fer ben fet, que és 5 de 8 i 4 de 8 amb el Pilar. Veurem si estan totes les peces bé, que crec que tenen algun copet, algú tocat, però jo crec que hauria d'anar per aquí buscant, evidentment, la millor actuació que han fet mai, eh? Vull dir que estem parlant de millors actuacions de la història, poca broma.
2: Sí, estem parlant de, segurament, la millor Santa Tecla de la història.
1: Sí, sí.
2: És que no és poca broma, i estem parlant d'una Santa Tecla on el Castell Petit sigui un 4 de 8.
1: Ja.
0: És que això Tarragona...
2: Està, té un valor,
0: no, encara no s'ho creu, eh?
2: Té un valor terrible per Tarragona, és espectacular. I el Serrallo crec que és la colla més fàcil de predir que pot fer aquesta Santa Tecla.
0: Home, és que s'ho fan a sobre.
2: Vull dir...
1: Festa. No, perdó.
2: A banda que s'ho fan a sobre, crec que s'ho mereixen fer-s'ho a sobre, perquè han demostrat, com molts cops els hem criticat, que portaven Castells de 7, que era un drama, aquest any jo n'he vist drames del Serrallo, i el 2 de 8 que carreguen l'altre dia és un 2 de 8 extremadament digne i que pesen molt els nervis i potser diria una mica l'obertura segons i terços. Però és un castell que el folre treballa excel·lentment tot el castell, defensa les rebrincades fins a l'aleta, no aguanten perquè no aguanten, ja falta nervis...
0: No coneixies el que havia
1: de dir. És a dir, jo crec que l'estratègia de l'11 de setembre és
2: boníssima
1: perquè la lectura que n'han fet sense que ningú s'hagi fet mal, no? Que això també al final pesa i evidentment és una gran notícia, els hi dona la capacitat per arreglar això i realment poder-se fer seu un castell d'extrema dificultat.
2: I que han demostrat que el tenen totalment a l'abast.
0: Sí.
2: He de dir que tinc una mica de iai amb aquest 3 de 8. Fa molts dies que no el fan a plaça... Confia molt amb el 4, el 3 no el veiem tant, i tenen un carregat, el descarregat de Sant Magí, i de Sant Magí no el veiem.
1: Va anar a Regulínxia, a més.
2: Saps? És com, tinc ganes de... Jo, per desitjar, m'agradaria que sortissin de 3 de 8 a Santa Tecla, agafessin confiança del tot i després fessin el 2.
1: No?
2: Perquè potser és el castell que estan deixant una mica més, entre cometes, en darrere.
0: Bueno, tant de bo tinguin temps a l'assaig per ajustar tant el 2 com el,
2: bueno, i el 2
0: com el 3.
2: El tenen perfectament a l'abast.
0: La Mercè històrica, titulars Castellers de Barcelona, Joves de Valls i Minyons.
1: Castellers de Barcelona acaba d'estrenar 5 de 8 i, per tant, la idea és estrenar aquí el 3 de 9 en folre i ajuntar-los els dos junts. Juntament, suposo que amb 7 de 8 o amb 2 de 8 en folre, veurem quin és el següent castell.
2: Joves, en principi, castells emmanillats, ja siguin el 2 i el Pilar, i seguir rodant 3 i 4 de 9 en folre per preparar l'octubre que els espera aquesta gent.
0: Molt bé, i Minyons a Terrassa?
1: Clar, 2 de 9 en folre, jo els hi veig segur. Aquí hem de veure si, perquè és una diada per la que aposten molt, arriba el 5, que alguna vegada també ha estat una gran aposta, i crec que és el dia de l'estrena de Pilar de 8. Veurem, perquè fa molt de temps que no el fan. No sé si és la plaça millor, també, perquè sí, tens una façana, però no és senzilla la plaça de la Mercè.
0: Tard,
1: per tant, veurem.
0: Molt ràpid, alguna colla de Barcelona que hem de destacar?
1: Sants Castells de 9, jo crec que pel 2 de 9 encara s'esperaran una mica, Gràcia 2 de 8, 5 de 8, Jove de Barcelona crec que Castell de 8, i llavors les altres es mouran en els castells de 7 i mig.
0: I favorites del concurset?
1: Pues favorites et diria Esparreguera per mi ara mateix, perquè són les
0: 3
1: de 7 per sota que puntua molt, i llavors haurem de veure si Badalona o Cerdanyola, que són dues colles que han carregat el 2 de 7 enguany, doncs el poden repetir.
0: Molt bé, doncs fet aquesta superprèvia de 2 setmanes, anem a pel safareig.

0: L'Aina ha fet una carta sense saber que la persona a qui va dirigida estava avui a Tarragona.
1: Ostres, és que és magnetisme pur, perquè és que estic preocupada. Si estava, és senyal de que hi ha preocupació a l'Hisenda.
0: Sí.
2: Estoc.
0: El senyor Chartres s'està passejant pels carrers de la nostra ciutat i no és broma, són dades.
1: Veus? Realitats.
2: Me l'imagino amb una americana groga.
1: No, total, us heu d'imaginar que no us serà difícil, que jo avui no sóc Aina Mallol, sinó que sóc Santa Tecla. A l'atenció de qui correspongui de la fàbrica de Chartres. Benvolguts, sóc Santa Tecla. Sí, la santa. La patrona de Tarragona, la de la processó, la del braç, la de que cada setembre té mig Tarragona fent coses que probablement no faria si fos conscient de les conseqüències. I us escric perquè estic patint. No perquè arribin tots els pilars a l'Ajuntament, no per si plourà, no per si tot anirà a l'hora, sinó pel Chartres. He estat fent una mica de seguiment de la situació i el panorama és francament preocupant. Comencem pel Serrallo. L'altre dia, fan un 2 de 8, i pel que m'han explicat, van caure 2 caixes de Chartres. Com qui no vol la cosa, sense ni fideuà ni res per pair. Jo, que porto segles, com ja sabeu, fent miracles, encara no entenc com aquesta gent aconsegueix que mitja colla no acabi a la mar. Després tenim a la jove de Tarragona. Aquesta gent està en aquella fase de la temporada en què qualsevol cosa és una excusa per obrir una ampolla. Un castell de 10, Chartres. Un assaig que ha anat bé, Chartres. Un assaig que ha anat malament, també una mica de Chartres. Una xarxa que aguanta, Chartres. I després hi ha els xiquets de Tarragona. Clar, amb el centenari, la catedral a la catedral, estrenes, celebracions, actes, aniversaris... Vaja, i tot el que tenen muntat. Ja corre el rumor que estan estudiant connectar un sortidor de Chartres que comuniqui els despatxos de Rubén Viñuales amb el pati d'assaig. Tenen més números de que els hi deixin posar un sortidor de Chartres que no pas els hi deixin arreglar la xarxa allí dins de l'Ajuntament.
0: El business és el business.
1: Totalment. I finalment, els meus estimats castellers de Sant Pere i Sant Pau. Ells estan un esgraó per sobre. No us penseu que es conformen amb el típic Chartres groc, no? Ells són de castells perfectes. I clar, veient l'arc que tenen per obrir el vano, em fa patir que no els hi quedi Chartres verd. Així que estem ja una mica preocupats perquè encara no hem començat a fer mamadetes i aquest és l'estat de la situació. 4 colles més les convidades, una ciutat, un setembre, camí de concurs i una quantitat de Chartres que fa patir. Si no interveniu immediatament, això pot provocar una crisi institucional. Per tant, us faig una petició molt senzilla. No deixeu Tarragona sense Chartres per Santa Tecla, perquè us aviso, jo puc fer miracles, puc fer que surti el sol després d'una nit de pluja, puc fer que un castell que semblava impossible acabi descarregat, però no puc fer aparèixer una caixa de Chartres del no-res. I no vull haver d'arribar al punt d'haver de baixar jo mateixa a la fàbrica, amb el meu braç sota el braç, bueno, ja m'enteneu, i dir, escolteu, ompliu Tarragona de Chartres o us faig sortir en processó. I creieu-me, no voleu que això passi. Perquè si Tarragona es queda sense Chartres per Santa Tecla, jo no responc del que pugui passar. El 2 de 8 del Serrallo serà el menú dels vostres problemes. Atentament, Santa Tecla, patrona de Tarragona.
0: Mai m'hagués imaginat que Santa Tecla tindria aquesta veu d'haver narrat castells de manera imparable des de Sant Magí fins a Santa Tecla.
1: Bueno, Santa Tecla, qui on li veus? En Palma, Sant Magí i no...
0: I un casament així gros i...
1: Sí. Bueno. Bueno, ja està. Jo crec que
0: ha arribat el
1: missatge, espero.
0: Sí, sí, sí. Anem a ser una mica més romàntics, perquè hem començat el programa molt romàntics i no volem deixar de ser-ho. No penso aixecar, seguiré demanant rondes fins que no et trobi ballant. Fins que no et trobi ballant. A veure, ho dèiem al principi d'aquest programa, que tu pots escoltar la Figareta i pensar, ostres, no em faré casteller perquè és que a tots els hi va... com l'ojaldre, saps? El tema dels amors. Entre uns que ho deixen, els altres que sí, les trava amunt i avall. Llavors, hem dit, anem a equilibrar una mica el contingut d'aquest programa i anem a parlar de la gent que realment porta 10 i 20 anys amb la seva parella, els seus fills tenen ja 20 i 30 anys, i allà segueixen exhibint l'amor setmana rere setmana a totes les places del món casteller.
1: Sí, però l'amor es panseja, Elisenda.
0: Sí, si no el regues,
1: si no
0: és com una
1: regues,
0: planteta.
1: S'ha de regar, això.
0: Sí. Per això, nosaltres, que no volem que ho deixem amb la vostra parella de tota la vida, us hem portat alguns consells. El primer de tot és el que més preocupa en aquesta redacció,

0: mosquito quan es troben? No.
1: No.
0: No, no.
2: A llengua.
1: No, és que clar.
0: És que què estem jugant? Per tant, primer de tot, morreig. L'amor és hortero. ¿Vale? El que estem veient ara a Instagram és un aparador de l'Amancio Ortega,
1: sí,
0: amb una cosa disfressada d'amor. Però l'amor és hortero i fa fàstic des de fora.
1: Correcte. Ara.
3: Perquè genera enveja. I l'enveja fa fàstic.
0: Però l'enveja també és un motor, perquè tu vols trobar aquella amor escarós.
1: Tu vols que algú et fiqui la llengua i la campaneta.
3: Tu veus un morreig d'aquells d'antes i tu dius, hòstia, em vull un així, saps?
0: I, tot... i que vingui el de... Com es diu la pel·li aquella?
1: Patrick Swayze.
0: El Patrick Swayze.
1: Som Patrick Swayze aixecant-te.
0: I que, a
3: mi em dius Patrick Swayze i veig si és comanet, eh? Vull dir, jo ja...
1: És que no sé si us recordeu l'escena.
0: Imaginari col·lectiu, eh? Llavors, petons, ja ho hem dit, sense vergonya i sense motiu. A punta pala i per tot arreu.
1: Vinga.
0: Després, una altra cosa més cuqui, l'abraçada.
1: Sí.
0: Sabeu aquells pilars de quatre que la Judit deia no els fa ni Cristo? Ves-hi tu amb la teva parella de tota la vida a tancar aquella pinya.
3: Clar que sí.
0: I us feu aquella pinya tan cuqui, tan íntima.
1: Quan fa que no us poseu un darrere l'alt? És que ara sonarà...
3: Això, Aina.
0: Ah, tu no, Aina.
3: Següent, Aina, següent punt, no passa res.
0: Feu pinya als pilars de quatre, sí, que és l'únic lloc on podeu triar una neu. Després busqueu-lo per celebrar, home. No? O sigui, tu m'estàs dient que t'abraces amb tots els alonsos que han esmorzat callos, t'abraces amb la mare de la teva millor amiga, amb el vuitè lateral, que no saps ni quan va aparèixer la colla, i la teva parella no saps ni on és després de descarregar el millor castell. Home,
1: no pot
0: per
1: ser.
0: Favor, encén una mica
1: d'alfa. Fes el favor d'anar-la a buscar, ensenya el teu amor i l'alegria.
3: I en aquell moment, morreig de manual.
1: Ara, home. Ara.
0: Així, amb l'esquena cap
3: a l'esquena. Ara, que portes faixa per algú.
0: Sí, hem d'anar a buscar aquell... Que la plaça està plena de gom a gom.
3: És igual.
0: Tu t'obres pas com Moisés va obrir les aigües.
1: Sí.
0: Seguim, perquè això no s'acaba aquí.
3: A cas no s'obren pas els verds per anar a buscar gent a la pinya?
0: Sí.
3: Pues tu igual, pues pallasso.
1: Voleu fer història? Morreig.
3: Ara.
0: Després, hi ha moltes postdiades a la temporada. Vull dir, si tens una vintena de diades, tu creus que has d'anar a totes les postdiades, que ets un cutre, agafes una i te'n vas de cita romàntica.
1: Ara.
0: Tu agafes l'alfombra d'Aladín i t'emportes a la teva parella a sopar en un restaurant on hi hagi silenci i bona olor.
1: Oh, això,
0: això és prioritzar l'amor. Sí.
3: Això és molt top, pel meu gust.
1: És molt bonic.
0: Després...
3: El més probable és que trobis 15 parelles més castelleres amb la camisa i alguns encara amb els pantalons blancs i dius, per què estem tots al mateix lloc?
0: Perquè esteu enamorats i és igual. Seguim a les xarxes socials. Aquí ve on hem de destruir l'aparador de l'Amancio Ortega.
3: Totalment.
0: I penjar aquelles fotos horteres. Aquelles de hi ha tanta confiança. I ens hem vist de tantes maneres que m'és igual que la foto estigui borrosa, que m'estiguis fent un petó amb... tota la suada d'haver anat d'excursió. No, res, tu penja-li la cançó més cutre que t'agradi més amb la vostra cançó.
1: Oh, és que...
0: Aquí hi ha, bueno, like, retweet i favorito.
1: Bueno, sí, estic molt a favor d'això, eh?
0: T'estàs enamorant,
1: de
0: eh?
1: De la foto... Sí, m'estic enamorant, no sé ben bé d'aquí, però...
0: De la secció. Després la sorpresa de tant en tant. Tu imagina't, sou de dues colles diferents i a tu t'han suspès l'assaig. Tu guardes aquella informació.
3: Oh,
0: avui no tinc assaig.
1: No
0: siguis cutre, no li digui.
1: Pareu aquí, m'estàs generant necessitat. És que no sóc,
3: això es fa.
1: No
0: i de
1: ni
0: sobte, tu no tenies assaig i apareixes a l'assaig de la teva parella allà a ficar-te d'últim cordó, a arrodonir aquella pinya fantàstica.
3: Si ho fas bé del tot, portes una faixeta petita per dir, jo vinc aquí, però vinc a sumar.
0: A suar i a sumar amb tu.
1: Jo us ho dic en sèrio, que a mi em passa això ara, m'ajunollo, eh? Torno a demanar matrimoni qui sigui, eh? Que és molt
0: I
1: bonic, eh?
0: Ara ja us morireu, perquè ja travesso la línia de la intimitat.
1: Et passes aquí, vinga.
0: El massatge, nois i noies, el massatge. Fem una cosa física. A la teva parella crossa potser li ha pujat el seu pes multiplicat per 10 aquell dia. Pots arribar a casa i apreciar el portento físico que tens i fer-li un fotut massatge?
1: Oi,
0: si us plau, eh? Que la cap de crosses es mata per ella i tu ni te la mires? No m'assigueu cutres. Massatge, nois.
3: Detalls, els detalls, que detalls. Són els detalls.
0: Ja
3: amb
0: està.
3: Això ja ho arregles tu.
1: És que és romanticisme pur. Jo, de veritat, si a partir d'ara, amb aquest manual, la gent no comença a menjar-se la boca en públic i a penjar fotos...
0: Jo et deixo els castells.
1: Deixem de fer aquest programa.
3: Jo no vull dir res, però si algú escolta...

0: programes des de la primera temporada fins ara, ara mateix té la millor relació del món, perquè l'hem ensenyat a lligar, a com deixar-ho, a com tornar...
1: Que jo, després de fer aquesta secció, a mi no em funciona cap dels consells que us he donat, però bueno, jo sé que a algú li funciona.
0: Poder no el estàs aplicant del tot bé?
1: No entrarem en aquest, en aquest jardí, d'acord?
2: Consejos vendo que pa mi no tengo. Jo només us dic que el meu home és fisioterapeuta. I de massatges,
0: i bueno...
1: Passem a la següent secció.

0: Com que ja ens estàvem... Sí. Havíem passat del romanticisme a arruïnar-nos els pròxims 10 anys.
1: Se'ns en va de les mans tot sempre, saps? Tenim aquest do.
0: Sí, com el temps d'aquest programa, perquè estem tardíssim. Joel, manual de supervivència per Santa Tecla.

0: Arriba la setmana de les tres reines de les festes de Catalunya i la grossa de totes a Tarragona és Santa Tecla. Per tant, avui us faig un manual ràpid picadet de com fer-ho per Santa Tecla i no morir al l'intent. Pas número 1, accepta un nou, veuràs tot. Ara estàs en aquell moment que tu agafes el programa, t'il·lusiones, jo aquest any ho aprofito, estaré aquí, estaré allà, concert, castells... No. No passaràs només una estona. A Santa Tecla, una estona pot començar a les 7 de la tarda i acabar amb... Vés a saber com. Per tant, sintetitza. Marca 3 coses imprescindibles al dia. Si en fas 2, et pots donar per satisfet. Pas número 2. Calçat és estratègic totalment. Això no és el Coachella. Avui no volem patir de moda. Santa Tecla és un entorn hostil. Carrers de pedra, aglomeracions, cerveses que misteriosament apareixen al terra. I aquelles persones que trepitja sense voler, però ho fa amb una sabata que sembla una armadura medieval. Porta bambes. Bambes còmodes. Sabates boniques a la bossa. Com a molt, una foto i a la bossa.
1: Aquí a Tarragona crec que li diuen quecs, a vegades.
2: Quecs?
0: Quecs, també.
2: Crecs.
0: Alpargates. Algo còmode. Una recomanació. No estreneu calçat. Si ho feu...
2: Vale. No, fallagata.
0: Clar, perquè acabareu fent com si haguéssiu fet la baixada dels pilars, però de genolls. Número 3. Estudia els teus amics o amigues, amics i amigues, perquè el teu grup el podràs dividir en 4 persones.
2: A veure, quins som naltros.
0: Hi ha l'organitzador. A les 8 ens trobem aquí, a les 9 anem allà, a les 11... Aquest pobret innocent encara creu que la gent arriba puntual.
1: Sóc jo, eh? Sí, els ho dic, sí.
0: Tenim el desaparegut o desapareguda. Diu que va al lavabo i reapareix l'endemà a les 6 de la tarda amb samarreta diferent i no sap on ha estat.
1: Sí, sabríem identificar-lo. Sí, és més elisenda, correcte.
0: Número 3, l'expert en logística porta aigua, Kleenex, bateria externa, entrepà i fins i tot un desfibrilador.
1: El Joel.
0: Totalment. I hi ha una persona que a la 1 de la matinada diu, va, anem a fer la última. Aquesta persona no és el teu amic, és una prova enviada per Santa Tecla.
2: Alba, Esteve i Judit, senyora. Sí, ja està, tanquem.
0: Pas número 4, i molt important, que és l'art de trobar-se. Dir ens veiem a plaça durant Santa Tecla és com dir ens trobem a internet. Quina plaça, a quin punt, a quina hora i en quin univers paral·lel. Una tècnica professional és establir un punt de trobada molt concret a la cantonada del carrer, al bar tal, on sigui. Tot i així, fallareu. Però almenys fallareu amb un pla. I sobretot, si no hi ha cobertura, no entreu en pànic. Seguiu el soroll de les gralles. Sempre hi ha algú que coneix algú, que sap d'algú, que sap on és tothom.
2: I a sobre s'han liat tots entre tots.
0: Pas número 5. És bastant important gestionar la bateria del mòbil. Però per què ho dic això? Perquè té 3 funcions vitals. Trobar els amics, saber què està passant i demostrar que hi eres. Però hi ha una norma. No graveu tot el concert amb el braç en l'aire perquè ningú, absolutament ningú, revisarà demà 43 vídeos verticals on només se sent uo-o i es veu el clatell d'un desconegut. Graveu un moment, feu una foto, envieu un missatge important, una nota de veu d'amor romanticona per dir et trobo a faltar.
2: On ets?
0: Exacte. I ja està.
1: Vinc a fer-te un morreig.
2: Exacte. Sindicat del morreig, vota a favor de tenir bateria al mòbil.
0: Pas número 6. És bastant fàcil i és el protocol del seguici. Quan veieu que arriba el seguici, no intenteu travessar pel mig com si anéssiu tard del bus. No és una rotonda, és un moment solemne, popular i meravellós. Feu-vos a un costat, deixeu passar, mireu les bèsties, el foc, la música i les figures, canteu l'Amparito Penfort i passeu-vos-ho molt bé. Però deixeu que la gent disfruti. I el pas final, gaudeixen-se competir. No cal ser qui ha anat a més actes, qui ha dormit menys o qui té més anècdotes impossibles. Santa Tecla és per viure-la cadascun a la seva manera, amb família, amics, primera fila, des del balcó, ballant, mirant castells o simplement fent una volta. Perquè al final, el millor de la festa és això, trobar-nos tots al carrer, saber que hi som i tenir la sensació de que per uns dies la ciutat funciona amb una energia especial. I si no t'agrada la festa d'una plaça, te'n vas a l'altra i arreglat. Així que cuideu-vos, quedeu-vos amb la gent que us faci riure, porteu calçat còmode i, sobretot, si algú us diu l'última i marxeu, feu-li cas només si ja és de dia.
2: Se'ns ha colat una música perquè anem a parlar del centenari de l'himne dels xiquets i parla de tot menys de petons. Però molt ràpid, és... no passa res, la disco mòbil a vegades... Està perfecta, Sílvia.
1: He posat jo el número que no tocava ara.
2: Estem fent aquest aclariment perquè després rebrem missatges de xiquets de Tarragona dient per què relacionava els petons amb el nostre himne.
1: Bueno, petons bueno. A l'escut. Tot lligat. Bueno,
2: molt ràpidament.
1: Escolta, què en penseu una mica d'això de tenir himne? Jo crec que era un debat que havíem de tenir perquè xiquets de Tarragona va estrenar himne. té una tornada que és una mica moderna i que s'enganxa.
2: Ens la vam aprendre, però ja no ens en
1: recordem. Però ja no ens en recordem, la vam cantar fins i tot una miqueta. Però he de dir que em va passar el tros inicial el mateix que em passa amb tots els altres himnes. A veure, voleu dir que cal fer alguna cosa tan antic i tan solemne?
2: Top 3 paraules que tenen els himnes rococós.
1: Exacte.
2: Amunt,
1: sí?
2: Història i orgull.
3: Molt bé.
2: Tu fas això, després hi poses gralla i enxaneta
1: i llavors,
2: per dissimular.
1: Helena Gadel, Mariona Escoda, Anna
2: Dibori,
1: Nina...
0: Jo sé, aquesta setmana tinc el problema de la cançó dels Amics de les Arts.
1: Ja. Yeah.
0: Que a em sembla tan bona que l'altre ho vaig...
2: El món casteller està dividit, eh?
1: En aquesta cançó,
2: sí.
1: Eh?
2: Sí,
0: jo la trobo guapíssima.
2: O l'ames o no l'ames.
1: Jo he de dir... És
2: a
1: que
2: mi m'ha agradat.
1: Els vaig conèixer. A mi, quan una persona em cau bé, ja la cançó m'agrada més.
0: Que,
2: no sap separar l'obra de l'artista.
1: No, és que sóc així, jo.
0: A mi, jo, no sé, entre el vídeo i tal, va ser com... Hòstia, que guapo que us ha quedat,
2: saps? Sí, sí. Mola, mola, mola.
0: I potser defuig una mica d'aquest amunt, història sí. I tal, i m'agrada molt.
1: A mi m'agradaria molt veure un himne així modern d'alguna colla fet per Figaflaues.
2: A Valls no pot ser, perquè Figaflaues se'ls hi va el xiringuito, sí, la meitat de la població.
0: Jo recomano des d'aquí a la gent que tingui accés a internet que busqui l'himne de Pallagos de Conflent.
2: Oh, és que hi ha moltes colles que tenen himnes i no ho diuen perquè... Ojo, l'himne, eh? No direm noms perquè no volem fer mal a ningú.

0: Toca, toca Festa Major, toca Misericòrdia, la Mercè i Santa Tecla, el Joel us ho ha dit. Nosaltres repassem molt ràpid tot el que no us podeu perdre.
1: Triplet de reines.
0: Si teniu parella, perdeu-vos alguna cosa i demostreu-li que esteu enamorats. Si bon no en teniu, no cal dissimular.
1: Tot. I borregeu-vos pel carrer.
0: Toqueu-ho tot.
1: Ja està.
0: A Reus, Maria Jaume i senyora Tomasa, després de l'assaig dels xiquets de Reus, sobretot després, no abans. Dissabte, Correfoc i Orquestra Mitjanit per celebrar els 45 anyets dels xiquets de Reus.
2: Efectivament, ens fem grans, tu.
0: Es fan... molt bé, eh? No sembla que en digueu 45.
2: No, eh? Em sembla que
0: sí,
2: en tinguem 15 vegades,
0: sí,
2: tu.
0: Sí, teenagers. Molt bé. La Mercè, si us agrada l'aglomeració i la gran ciutat, aquí no som d'això, però... hi ha els Amics de les Arts, els Catarres, Esbelana, Maria Jaume, Sexeni, Buos, La Pegatina... bé, bueno, tota la flor i la nata. I Santa Tecla, xulíssim, concert familiar després del primer diumenge, que segur que és el que més de gust ve.
2: Allà, del Francolí.
0: El bat Francolí.
2: Amb aquella mica de sol que cau allà de
0: refilón. Tot ple de nens, eh? Xiula i rigui per xics.
2: Mira que són dos grupazos, eh? Perquè ho fan molt guai, però...
0: sí. I si sou més d'arrossegar-vos allà on us porti la multitud, doncs Festa Matalassera del primer diumenge. Tothom sap que si a la Jove li va bé també obren el local.
2: Sí,
0: el que passa que no ho posen al programa per prudència.
2: I si vols fer una excursió, te'n puges a Sant Pere i Sant Pau i també fan festa.
0: Sí. Pues perfecte. Ah, i assaig fan, pobres.
2: Hòstia, veritat!
0: Ah, sí. Sempre, sempre els hi toca.
2: Bueno, també suposen ells mateixos, eh?
0: Bueno, sí, sí. De res.
1: Ens trobem d'aquí 15 dies per fer la prèvia del concurs de Castells.
0: Ai, mare de Déu, santíssima. Si ja hem derrapat avui, imagina de quan quedi no rep el concurs. Ja ens ho trobarem. Gràcies, Sílvia García, al control tècnic. Tot això és una producció de La Figuereta amb el suport de la xarxa Més i Tarragona Ràdio. Que vagi molt i molt bé. Adéu-siau.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha estat aquest matí a Mataró des d'on ha demanat als partits que sumin forces per tirar endavant el nou model de finançament.
2: Per la seva banda, des de Palafrugell, el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, no només ha fet balanç de la coda de la legislatura, sinó que ha apuntat als reptes del futur pròxim i molts d'ells passen per afrontar el canvi climàtic.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Seguim amb més política. El secretari general de Junts, Jordi Turull, acusa Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal de convertir Catalunya en l'escenari de la seva pugna política.
2: Els líders del PSOE i el PP estaran demà a dos actes a diferents punts de Catalunya, mentre que el de Vox va fer un míting ahir a Barcelona.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar.
4: Ens hem despertat a primeres hores del matí amb unes temperatures fredes al Pirineu i Prepirineu i fresques també a l'interior de Catalunya amb unes mínimes que no passaven dels 15 graus. En canvi, la suavitat era la principal dominadora de tot el litoral català. Al matí hem tingut alguna boira, sobretot ubicada a Ripoll, i també l'arribada de bandes de núvols alts i prims per l'Alt Pirineu. Però el matí de dissabte ha estat realment molt assolellat al conjunt del país. A aquestes hores de la jornada, les temperatures són més altes respecte a les d'ahir divendres i, de fet, fins als propers minuts esperem arribar fins als 30 graus, sobretot a punts de la Vall de l'Ebre. La resta, molta més suavitat, amb una tarda on la nuvolositat serà més compacta, sobretot a les comarques de Barcelona, i aquestes bandes de núvols alts i prims faran acte de presència a les comarques de Girona i també de Tarragona. Al Pirineu, alguna núvola d'esporàdica, però sense precipitacions.
0: I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona un fugitiu de 25 anys, condemnat a 20 anys de presó a Suïssa per tràfic de marihuana i haixix a gran escala.
2: El detingut formaria part des del gener de l'any 2025 d'un entramat dedicat a la distribució de grans quantitats de droga a través d'aplicacions de missatgeria instantània.
0: I en plana cultural, la setmana del llibre en català escalfa motors amb l'edició més gran de la seva història.
2: En aquesta 44a edició, que es va inaugurar ahir i s'allarga fins al 27 de setembre, el pagès de Lluís Companys i ja està sota el lema "Molt per veure i molt per llegir".
0: I en els esports, avui el Barça juga a partir de les 9 al camp del Sevilla amb l'objectiu de mantenir el ple de victòries abans de la parada de seleccions.
2: I ahir derrota l'Espanyol contra l'RC Stadium 1-3 davant l'Elx, tot i que els blanquiblaus van jugar gairebé tot el partit amb superioritat numèrica.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Comencem avui parlant de política. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha estat aquest matí a Mataró i ha demanat als partits que sumin forces per tirar endavant el nou model de finançament.
5: Evidentment, cadascú podia agafar el seu cove i intentar pescar la lluna, però potser si entre tots agafem el cove i posem peixos, serem capaços de donar una resposta útil a la societat que necessita solucions als seus problemes.
2: Després de Palafrugell, al Baix Empordà, el conseller d'Empresa i de Treball, Miquel Samper, no només ha fet balanç d'aquest acord de legislatura, sinó que ha apuntat als reptes del pròxim futur, i molts d'ells passen per afrontar el canvi climàtic.
6: Diuen els experts que actualment, de si fas tres parts de l'aigua que es consumeix, dos terços estem esperant que caigui del cel i un terç només són el que ja tenim preparat. Hem donat la volta, hem de fer que dos terços els tinguem nosaltres preparats i que un terç només sigui allò que ens caigui de dalt, no? Per tant, molta sostenibilitat. La velocitat a la que van els canvis ens obliga a anar molt ràpid a nosaltres també.
0: Més reaccions polítiques, en aquest cas des de Vic, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha admès per la seva banda que la situació del català a la justícia no és bona. Aquesta mateixa setmana hi va haver polèmica per la pilota de goma que va fer, és a dir, va haver polèmica durant el judici per la pilota de goma que va afectar un ull de Roger Espanyol perquè les intèrprets no van entendre les preguntes amb fluïdes. Escoltem el conseller.
3: parlar català, adreçar-se en català a un tribunal de justícia de Catalunya, també, de la resta d'Espanya, perquè la llei ho reconeix així, no és un caprici, és un dret que tenim tots i totes nosaltres. I estem lluny de que aquest dret es pugui fer efectiu. Ser, doncs, exigents amb la llengua i donar, exigir i donar, doncs, eines. Eines com un servei de traducció que quan no funciona, doncs, posarem les coses a lloc. I aquesta és una evidència. La setmana hem viscut un episodi, doncs, que és absolutament lamentable. Hem cridat l'empresa que havia de prestar el servei, li hem requerit, doncs, que abans de 48 hores ens doni un conjunt d'informacions i actuarem amb coherència, perquè amb els drets no es juga.
0: Per la seva banda, el conseller d'Agricultura ha aprofitat el balanç que ha fet des de Lleida per anunciar que es destinarà un ajut de 5 milions d'euros per la recuperació de les explotacions que van haver de sacrificar animals durant la dermatosi nodular contagiosa.
2: I també en política, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha acusat a Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal de convertir Tarragona en la sèrie de la seva pugna política. Els líders del PSOE i del PP estaran demà en dos actes de diferents punts de Catalunya, mentre que el de Vox va fer un míting ahir a Barcelona.
0: Escoltem Jordi Turull en aquesta reacció política durant la jornada d'avui.
7: Que no ens enganyin, venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya, i per tant fer-la servir d'escenari de les seves batalles campals, i això nosaltres el que fem és una crida als ciutadans de Catalunya perquè posin molt en valor el que, per defensar els seus interessos, només al final serveix aquelles forces polítiques que som d'obediència estrictament catalana.
2: Turull també ha defensat el recurs que Carles Puigdemont ha dirigit al Tribunal de Comptes perquè se li apliqui l'amnistia i l'absolgui de la responsabilitat comptable que hauria pogut cometre en referèndum de l'1 d'octubre. Això ha passat després que el jutge del Suprem, Pablo Llarena, el rebutgés la petició d'aplicar-li aquesta llei d'amnistia pel delicte de malversació, malgrat que la sentència era favorable del tribunal europeu. Segons Turull, Puigdemont ha de poder esgotar totes les possibilitats si no troba justícia a Espanya.
0: Seguim encara amb més política aquesta setmana, que Escòcia, Gales i Irlanda del Nord han segellat el pacte amb una estratègia comuna a favor del dret a decidir. Esquerra Republicana ha dit avui al seu Consell Nacional que aquí caldria fer el mateix amb Bildu, els nacionalistes gallecs i el BNG.
2: Això ho ha dit Diana Riba, europarlamentària d'Esquerra Republicana, i que ha demanat un agermanament amb les altres nacions sense estat de l'estat espanyol.
8: Que aquesta aliança de les forces sobiranistes també és més necessària que mai aquí. Els països catalans, Euskal Herria i Galícia, cada nació amb la seva història i les seves idiosincràcies, però amb horitzons compartits.
0: I tenim encara un últim apunt en clau política, perquè Plataforma per la Llengua ha demanat per carta al cònsol italià a Barcelona, Gabriele Luca Fava, que el seu país no s'oposi a l'oficialitat del català a la Unió Europea. La missiva arriba uns dies després que el ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, assegurés que el seu homòleg italià, Antonio Tajani, és un dels màxims obstacles per al seu reconeixement.
2: El moviment de l'entitat de defensa de la llengua catalana també dona uns dies abans de la reunió de ministres d'Afers Europeus de la Unió Europea de març vinent, on podria discutir-se de nou l'assumpte, tal com ha demanat el govern espanyol. Plataforma ha recordat a la carta que el català també es parla a l'Alguer i insta a Itàlia a avançar en aquest reconeixement de cara a dimarts vinent.
0: Parlem ara de salut i sanitat. La comissió promotora de la iniciativa legislativa popular per garantir el caràcter públic del sistema sanitari català registrarà la seva proposta al Parlament el proper 19 d'octubre, segons ha avançat un dels seus portaveus, Enric Feliu.
9: Tenim una situació en què el règim de concerts, en el que es basa el model sanitari català, està caducat. La normativa europea no preveu la possibilitat dels concerts, almenys a la manera com ho ha estat fent fins ara el Departament de Salut i els diferents governs de la Generalitat. I, per tant, davant d'aquesta incertesa jurídica i, evidentment, tenint en compte també els informes de la Sindicatura de Comptes dels últims dos anys, creiem que cal optar per un model de gestió directa i defensar, per tant, el caràcter públic al 100% del nostre Servei Nacional de Salut.
2: La iniciativa, impulsada amb el suport de Marea Blanca i Marea Pensionista, reclama un model de gestió directa i defensa el caràcter 100% públic del Servei Nacional de Salut. Feliu també argumenta que el règim de concerts en el que es basa el model sanitari català està caducat i que la normativa europea no el preveu tal com s'havia aplicat fins ara. També Feliu ha dit que un cop registrada aquesta ILPC, la mesa del Parlament disposa de 15 dies per admetre-la a tràmit. A partir d'aquest moment en què es rebin aquest vistiplau, la comissió tindrà 120 dies per recollir les 150.000 firmes necessàries perquè la iniciativa pugui continuar la seva tramitació parlamentària. Els promotors han presentat aquesta proposta aquest dematí en un acte a les cotxeres de Sants de Barcelona.
0: Seguim parlant de salut, i és que al voltant d'unes 60.000 dones catalanes estan afectades pel desabastiment a les farmàcies de productes relacionats amb la teràpia hormonal substitutiva.
2: Es tracta de productes que ajuden a millorar la sintomatologia de l'etapa de la menopausa, com l'estradiol, que es prescriu per pal·liar els símptomes més molestos, com són les subfocacions, l'osteoporosi o la sequedat vaginal. De tot plegat ens parla des de Ràdio Rubí, David García.
10: Aquesta problemàtica està succeint des de fa uns quants mesos i l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris manté actiu un avís per manca d'aquests productes. La previsió és que el subministrament comenci a reprendre's al novembre i que es normalitzi el 2027. Marc Toro, de la farmàcia Can Oriol de Rubí, explica que el desabastiment s'explica pel trencament de tabús d'aquesta etapa vital, però també per la lògica de preus d'aquests fàrmacs.
11: Els fabricants, tenint les unitats que tenen, doncs a vegades, degut, no, en aquest cas, a l'increment de la prescripció, si tu tens més prescripció, necessites, no, més producte, i a vegades, en funció d'on estigui localitzada la planta de producció, doncs les unitats que s'alliberen a un país o a un altre, la distribució impacta sobre la prescripció i, per tant, la dispensació. És un factor molt important.
10: El desabastiment afecta els fàrmacs que es subministren a través de la pell, que són els més segurs. També hi ha alternatives orals, però no són indicades en molts casos, com, per exemple, obesitat o tabaquisme.
0: Parlem avui també de colesterol, necessari per al funcionament del nostre organisme, però i és que quan n'hi ha massa pot augmentar el seu risc per patir malalties cardiovasculars.
2: Amb el motiu del Dia del Colesterol parlem amb Jordi Mestres, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, sobre els mites, els factors de risc i la importància de cuidar aquests hàbits. Ens porta tota aquesta informació al 9FM, Núria Parera.
12: Tenir el colesterol alt no vol dir automàticament tenir una malaltia ni necessitar tractament. Amb motiu del Dia del Colesterol, els especialistes insisteixen que cal valorar cada cas de manera individual i tenir en compte també altres factors de risc cardiovascular. En parla Jordi Mestres, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
13: Cal individualitzar, és a dir, tenir un colesterol alt no necessàriament vol dir que aquella persona tingui una patologia o s'hagi de tractar. Per tant, és molt important individualitzar-ho.
12: I és que el colesterol és només una peça del puzzle. L'edat, la tensió arterial, el sucre, el sedentarisme, l'alimentació, el tabac o els antecedents familiars també poden incrementar el risc cardiovascular.
13: Que el colesterol ens ha de preocupar, entre cometes, si tenim factors de risc, sobretot, no? Si som una persona sedentària, que no fem activitat física, que mengem malament, que tenim familiars amb antecedents de patologia cardiovascular, sobretot amb edats joves.
12: Per això, tenir una analítica sense cap valor fora dels paràmetres no significa estar exempt de risc. I davant d'un dels mites més habituals, també hi ha marge per la tranquil·litat.
13: Al final és la tríada clàssica dels estils de vida. Alimentació, estil, dieta mediterrània, l'activitat física moderada. Això no vol dir que siguem esportistes d'èlit, això vol dir que ens mantinguem actius. No cal que ens apuntem a un gimnàs, eh? Vol dir que ens movem, no? Que ens aixequem de la cadira i que cremem aquesta energia que farà mobilitzar aquests greixos de la...
12: Per això el missatge dels especialistes és clar. No es tracta d'obsessionar-se amb una única xifra, sinó de tenir cura del conjunt d'hàbits que condicionen la nostra salut cardiovascular. Perquè, com recorda Mestres, el colesterol no s'ha de mirar de manera aïllada.
0: Obrim plana de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona un fugitiu de 25 anys condemnat a 20 anys de presó a Suïssa per tràfic de marihuana i haixix a gran escala.
2: El grup de recerca internacional de fugitius del cos l'ha arrestat en pocs dies. després de rebre una ordre europea d'atenció i entrega per part de les autoritats suïsses. Aquests el van situar en un immoble a la capital catalana. Segons les autoritats del país helvètic, el detingut formaria part des del gener del 2025 d'un entramat dedicat a distribució de grans quantitats de droga a través d'aplicacions de missatgeria instantània. L'organització hauria comercialitzat almenys amb 410 quilograms de cannabis i hauria generat una facturació superior als 2 milions de francs, l'equivalent a 2,1 milions d'euros.
0: Seguim amb més successos. Els Mossos d'Esquadra també han detingut 4 homes de 21, 22, 23 i 25 anys, a més d'una dona de 35, per presumptament intentar robar cables de coure a les vies del tren a Roda de Barà, una acció que pot provocar greus afectacions en la circulació ferroviària.
2: Els fets que han tingut lloc aquesta matinada és sigut quan els agents han detectat i han seguit amb discreció diversos vehicles que es dirigien cap a aquesta zona propera a les vies del tren de Roda de Barà. Durant l'escorcoll dels cotxes s'han intervingut diversos objectes compatibles amb aquest tipus d'activitat delictiva, com eines, roba de treball o una llanterna. Durant les pròximes hores passaran a disposició de la secció d'instrucció en funcions de la Guàrdia del Tribunal d'Instància del Vendrell com a presumptes autors d'un delicte de robatori en força en grau de tentativa.
0: I no ens movem de les vies perquè la circulació de trens a les línies R11 i RG1 entre Figueres i Vilamalla ha quedat restablerta i normalitzada aquest migdia. Segons ha informat Protecció Civil, l'autoritat havia activat la prealerta del Pla Ferrocat pels vols de les 8 del matí per una interrupció del servei causada per un atropellament, i amb la circulació restablerta la prealerta ja ha quedat tancada.
2: També durant el matí s'havia restablert un servei alternatiu per carretera entre les dues estacions que ja no fa falta.
0: Parlem ara també de mobilitat. La plataforma Preservem el Maresme ha mostrat la seva oposició frontal a la decisió de la Generalitat de licitar un nou estudi informatiu i d'impacte ambiental per allargar la C32 des de Tordera fins a Lloret de Mar, a la comarca de la Selva. Ens porta en més detalls des de Ràdio Tordera Lluís Sabater.
14: Des de l'entitat recorden que aquesta infraestructura no és nova i que ja va ser tombada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya l'any 2019. Llavors, la justícia va aturar les obres ja iniciades en detectar deficiències ambientals greus i considerar que no s'ajustava a la llei. Antoni Esteban és membre de la plataforma Preservem el Maresme.
15: No tenim espai entre el mar i la muntanya per posar encara més ciment. El que tenim que mirar és intentar recolzar els punts que tenim vers a tota la comarca, la pagesia, l'aigua.
14: Des de la plataforma assenyalen que abans d'abocar milions d'euros a l'asfaltatge de noves vies cal resoldre de manera prioritària la millora de la xarxa de rodalies i la pacificació de la Nacional 2.
0: Obrim ara plana local. Una palada de sorra obre a Sant Cugat del Vallès el camí al primer temple dels sants dels darrers dies a Catalunya. Aquest matí s'han donat tots els detalls d'aquest nou centre per a la comunitat popular ben coneguda com a mormona, una confessió nascuda a finals del segle XIX als Estats Units. Més informació des de Ràdio Sant Cugat, Joan Garcia.
16: El nou temple de l'Església de Jesucrist dels Sants dels darrers dies a Sant Cugat serà una realitat entre 2029 i 2030 al barri de Bullpallera. Serà el primer temple d'aquesta confessió a Catalunya i el segon de l'Estat després del de Madrid. El complex comptarà amb un temple d'aproximadament 2.500 metres quadrats, edifici d'uns 1.260, envoltats de jardins. Abans de la seva dedicació religiosa, l'edifici obrirà les portes a la ciutadania durant el període aproximat de 3 mesos perquè es pugui visitar. El primer pas simbòlic s'ha fet aquest dissabte al matí amb un acte als terrenys de Bullpalleres, on s'han dut a terme tradicionals palades de terra. Hi han participat l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, Sor Lucía Caram i Sebastián Montaño Leigue, membre de l'Església de l'Estaca de Granollers. Moment d'escoltar a David Pérez, ell és el director local de comunicació d'aquesta església.
17: El temple de Sant Cugat, que serà aquí, és un temple que, com hem dit, nosaltres tenim el que són capelles o esglésies on anem els diumenges, i el temple és per nosaltres un lloc més especial. És un lloc on ens casem, fem vots, diguéssim, de fidelitat a Jesucrist, i fem coses per els nostres avantpassats també, no? O sigui, és un lloc especial per nosaltres. El temple està obert 3 mesos abans de que es beneixi el temple.
16: 2029-2030 és la data que han explicat que estarà obert i construït aquest temple.
0: Parlem ja de cultura i comencem amb la setmana del llibre en català que escalfa motors amb l'edició més gran de la seva història. La 44a edició es va inaugurar ahir i s'allargarà fins al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona sota el lema "Molt per veure, molt per llegir". L'espai ocuparà 9.000 metres quadrats i reunirà 332 expositors, 98 casetes i 282 segells editorials. Escoltem a dos dels paradistes que hi prendran part aquests dies.
18: Una cosa és, et podria dir, que com que nosaltres verem poesia, les expectatives, per altes que siguin, no seran molt grosses, perquè la poesia sabem que és una cosa que va com va. La segona manera de dir-ho és que les expectatives són altes, evidentment, i com que tenim novetats molt interessants, doncs funcionarà molt bé. De fet, la setmana és una manera de donar-te a conèixer i de que els teus llibres surtin al carrer molt més que dins d'una llibreria.
19: Tenim llibres per gent adulta també, però la majoria són infantils, així que bueno, espero que vingui molta gent. L'any passat va anar molt bé, així que espero que sigui igual o millor.
2: Durant 10 dies hi haurà presentacions, taules rodones, activitats familiars i rutes literàries, amb la participació d'autors com Care Santos, Ampar Moliner, Màrius Serra o Colom Tobin. Una de les novetats d'aquest any serà precisament la presència de la Casa de la Creació Digital, amb activitats pensades especialment per apropar la literatura a la gent jove.
0: I seguim parlant de cultura perquè dos documentals de la xarxa han estat reconeguts als desens Premis Terres Festival celebrats aquest passat vespre als Jardins del Príncep de Tortosa.
2: Perspectiva és una manera de viure. Una producció de Cardedeu, la xarxa Radio Espanyola, ha estat guardonat en la categoria de responsabilitat social, mentre que Canalla, el Pom de Dalt, ha rebut el premi en la categoria d'Història i Patrimoni. El productor Jordi Sacristán parla de la vessant social de tots aquests projectes.
20: És una temàtica vinculada al que és l'acció social d'una llar de Cardedeu que des de fa molt temps s'ocupa de donar cabuda als més desvalguts amb problemes de temàtica molt diversa, però que neix d'una iniciativa privada i és una història molt singular d'una casa molt singular que hi ha a Cardedeu. I a l'altra, Canalla, és un documental que explica la història dels més petits de les colles castelleres. És un documental trepidant que del que intenta és posar en valor la feina que fan els més petits en el món casteller, no? És una feina fonamental.
2: Els dos treballs es posen els focus en realitats socials i culturals del país i han estat distingits en un festival que reivindica les produccions audiovisuals vinculades al viatge i al territori i al desenvolupament sostenible.
0: Són les 2:21 minuts. Anem a parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol perquè avui el Barça juga a partir de les 9 al camp del Sevilla amb l'objectiu de mantenir el ple de victòries a la Lliga.
2: Els blaugranes volen mantenir el nivell mostrat durant aquestes primeres 6 jornades i arribar a l'aturada de seleccions amb un ple de victòries. Davant tindran un equip andalús que també ha començat molt bé aquesta competició, instal·lant-se en posicions de Lliga de Champions. S'esperen novament rotacions a l'11 de Hansi Flick amb la principal incògnita a la porteria. Joan García es baixa, tot i que Chesney va jugar a la segona part davant del Racing de Santander. L'entrada del titular de Dominic Ligoy no està descartada.
0: I encara més futbol, derrota de l'Espanyol a l'RCD Stadium per 1-3 davant l'Elche, i que els blanquiblaus van jugar gairebé tot el partit amb superioritat numèrica.
2: Mal partit dels pericos, que es van veure superats durant pràcticament tot el partit pels visitants. Tot i l'expulsió de Redondo al minut 6, un doblet de Ferninho a la primera meitat va planar molt el camí als alacantins. Un gol en pròpia porta de Xus tampoc va servir per canviar el signe del partit, i és que pràcticament a la següent acció, Germán Valera va sentenciar amb l'1-3 definitiu.
0: Camium d'esport, ens n'anem al Waterpolo Rubí. Club Natació Barcelona s'han enfrontat aquest matí en l'estrena de la divisió d'honor masculina d'aquest mateix esport. En directe des de Ràdio Rubí, Siscu Lara, qui s'ha endut la primera victòria del curs?
21: Doncs el Club Natació Barcelona era de preveure victòria més contundent. 9-31 ha guanyat el Club Natació Rubí. Diferència entre les plantilles dels dos equips, a més, el conjunt que juga a Sabadell, però que exercia com a local, que arribava a aquesta cita sense porters i s'ha vist obligat a convocar a Pol Roldán, equip o jugador de categoria cadet. Partit sense més història que els 31 gols d'un Club Natació Barcelona que competeix per Europa. El Club Natació Rubí haurà de treballar per assolir la permanència a la màxima categoria del waterpolo en l'actual campanya.
0: Moltes gràcies, Siscu, i apuntem aquesta primera victòria del curs del Club Natació Barcelona. Seguim parlant de waterpolo, perquè també s'està disputant la Final Four de la Copa Catalunya de la Divisió d'Honor Femenina. La primera de les semifinals l'han jugat Mataró i Terrassa. La crònica d'aquest partit des de Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
4: L'assolim Centre Natació Mataró ha derrotat el Club Natació Terrassa a la primera semifinal de la Copa Catalunya, disputada aquest dissabte al migdia a la piscina Joan Serra. L'enfrontament contra el conjunt agarenc suposava el primer compromís seriós de la temporada per al conjunt de Dani Ballar, després d'haver superat sense excessius problemes el Sant Feliu als quarts de final. Si això hi afegim que el Terrassa sempre ha estat un esdú d'arrossegar per a les mataronines, no ens ha d'estranyar que el partit no s'encarrilés per a les locals fins ben entrat al tercer període. El primer quart s'ha saldat amb un mínim 1-0, gràcies a un penal transformat per l'hongaresa Camila Faragó. Els penals han estat la tònica del partit. Fins a 4 han xiulat els àrbitres en el segon període. Dos d'ells desaprofitats per Faragó i Claveria, que haurien permès la Solim obrir una mínima escletxa del marcador. El descans hi arribava amb empat a 3 gols. Ha estat a la represa quan la Solim ha posat la directa. Caral Anton, que ja havia marcat el 2-1, ha anotat 2 gols més, mentre que Martina Claveria, Caral Bertran i Tilly Kearns s'apuntaven a la festa. Parcial de 6-3 que permetia la Solim afrontar l'últim quart amb un 9-6 a favor, un marge que, tot i no ser definitiu, si era prou clar per no patir. En els últims 8 minuts del partit, la Solim sempre ha mantingut un mínim avantatge de 3 gols, sense que el Terrassa pogués inquietar-lo en el marcador en cap moment. Al final, doncs, victòria del conjunt local. La Solim, Centre Natació Mataró 12, Club Natació Terrassa 8.
0: I parlem també de bàsquet, perquè el Girona i Moncho Fernández han arribat a un acord per ampliar el contracte de l'entrenador fins al juny del 2028.
2: Amb aquesta decisió, l'entitat gironina reitera la confiança en el projecte liderat pel tècnic gallec i aposta per la continuïtat d'aquesta etapa iniciada el 16 de desembre del 2024. En 17 temporades d'experiència a Lliga Endesa i més de 500 partits a l'elit de l'ACB, Fernández és un dels entrenadors amb més trajectòria de la competició. En el seu full de serveis destaca la seva història etapa a l'Obra d'Oiro, entitat que va dirigir durant 14 temporades i amb la qual va aconseguir l'ascens a la màxima categoria en el seu primer any.
0: Precisament el bàsquet Girona va aconseguir ahir una sòlida victòria contra l'Ilerna Lleida per 103-95 en l'últim test de pretemporada per als dos equips disputat a Sant Hilari Sacalm.
2: Per la seva banda, el Manresa també va perdre 86-85 en un final molt ajustat davant del Leima Corunya.
0: I amb aquest apunt de bàsquet acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat Lídia Porta i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Grans batutes, grans emocions.
3: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
2: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
3: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
2: Entrades a auditori.cat.
4: A veure, parla'm una mica tu.
5: Hola, sóc el López.
4: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
6: Vale.
4: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma ja.
6: Em van a Morgades Valldosera?
4: Sí, home. Hi ha de ser, no, la Valldu?
6: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
4: Vale, doncs ja està.
7: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.

0: La sincronicitat és un concepte introduït pel psicòleg Carl Jung, que descriu l'ocurrència de dos esdeveniments o més que no tenen una relació casual evident, però que semblen estar significativament relacionats. És com quan penses en algú i de cop i volta aquesta persona et contacta, o quan veus un número repetit en moments inesperats. Un exemple fascinant de sincronicitat és la història de Jung amb un pacient escèptic. Durant una sessió, el pacient estava descrivint el somni en què algú li donava un escarabat daurat. En aquell precís moment, un escarabat reial, semblant al del somni, va xocar contra la finestra del consultori. Aquest esdeveniment inesperat va ajudar el pacient a obrir-se més en el procés terapèutic, demostrant com les coincidències poden tenir un profund impacte psicològic. Jung argumentava que aquests esdeveniments no són meres coincidències aleatòries, sinó que reflecteixen un principi de connexió més profund a l'univers, una mena de causalitat. Sosté que les nostres ments estan entrellaçades amb el món exterior de maneres que la ciència encara no comprèn completament. La sincronicitat, per tant, no només desafia la nostra percepció de la causalitat, sinó que també suggereix que hi ha una dimensió significativa i misteriosa a la vida que va més enllà del que podem explicar amb la lògica convencional.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
3: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: Els consellers del govern recorren durant aquest cap de setmana diferents punts del territori català per fer balanç de la primera meitat del seu mandat.
4: La iniciativa els porta a diverses ciutats on participen en actes i conferències per exposar els avenços dels seus departaments i compartir una diagnosi amb representants de l'àmbit social, cultural, esportiu, acadèmic i empresarial.
2: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
2: En una d'aquestes visites, la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero,

0: Izar.
1: Ens hem despertat a primeres hores del matí amb unes temperatures fredes al Pirineu i Prepirineu i fresques també a l'interior de Catalunya amb unes mínimes que no passaven dels 15 graus. En canvi, la suavitat era la principal dominadora de tot el litoral català. Al matí hem tingut alguna boira, sobretot ubicada a Ripoll, i també l'arribada de bandes de núvols alts i prims per l'Alt Pirineu. Però el matí de dissabte ha estat realment molt assolellat al conjunt del país. A aquestes hores de la jornada, les temperatures són més altes respecte a les d'ahir divendres i, de fet, fins als propers minuts esperem arribar fins als 30 graus, sobretot a punts de la Vall de l'Ebre. La resta, molta més suavitat, amb una tarda on la nuvolositat serà més compacta, sobretot a les comarques de Barcelona, i aquestes bandes de núvols alts i prims faran acte de presència a les comarques de Girona i també de Tarragona. Al Pirineu, alguna nuvolada esporàdica, però sense precipitacions.
0: I en cultura, la Setmana del Llibre en Català escalfa motors amb l'edició més gran de la seva història.
2: La 44a edició es va inaugurar ahir i s'allargarà fins al 27 de setembre al Passeig de Lluís Companys de Barcelona. Donarem molt per veure, molt per llegir.
0: I en els esports, avui el Barça juga a partir de les 9 al Camp del Sevilla amb l'objectiu de mantenir el ple de victòries a la Lliga.
2: I ahir derrota de l'Espanyol a l'RCD Stadium per 1-3 davant l'Ell, tot i que els banquivaus van jugar gairebé tot el partit amb superioritat numèrica.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Thank you.

0: Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Comencem parlant de política. Els consellers del govern recorren durant aquest cap de setmana diferents punts del territori català per fer balanç de la primera meitat del seu mandat.
1: La iniciativa els porta a diverses ciutats on participen en actes i conferències per exposar els avenços dels seus departaments i compartir una diagnosi amb els representants d'àmbits socials, culturals, esportius, acadèmics o empresarials.
0: Comencem parlant de la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, que ha estat a Mataró, on ha demanat als partits que sumin forces per tirar endavant el nou model de finançament.
2: Evidentment, cadascú podia agafar el seu cove i intentar pescar la lluna, però potser si entre tots agafem el cove i posem peixos, serem capaços de donar una resposta útil a la societat que necessita solucions als seus problemes.
1: Des de Palafrugell, al Baix Empordà, el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, no només ha fet balanç d'aquest acord de legislatura, sinó que ha apuntat als reptes del pròxim futur, i molts d'ells passen per afrontar el canvi climàtic.
3: Diuen els experts que actualment, de si fas tres parts de l'aigua que es consumeix, dos terços estem esperant que caigui del cel, i un terç només són el que ja tenim preparat, hem donat la volta. Hem de fer que dos terços els tinguem nosaltres preparats i que un terç només sigui allò que ens caigui de dalt, no? Per tant, molta sostenibilitat. La velocitat a la que van els canvis ens obliga a anar molt ràpid a nosaltres també.
0: Des de Vic ha estat el conseller d'Agricultura, el conseller de Justícia, perdó, Ramon Espadaler, que ha admès que la situació del català a la justícia no és pas bona. Aquesta mateixa setmana hi va haver polèmica durant el judici per la pilota de goma que va afectar un ull de Roger Español perquè les intèrprets no van entendre les preguntes amb fluïdesa.
4: Parlar català, adreçar-se en català a un tribunal de justícia de Catalunya també, de la resta d'Espanya, perquè la llei ho reconeix així, no és un caprici, és un dret que tenim tots i totes nosaltres. I estem lluny de que aquest dret es pugui fer efectiu. Ser doncs, exigents amb la llengua i donar, exigir i donar doncs, eines. Eines com un servei de traducció que quan no funciona doncs, posarem les coses a lloc. I aquesta és una evidència. La setmana hem viscut un episodi doncs, que és absolutament lamentable. Hem cridat l'empresa que havia de prestar el servei, li hem requerit doncs, que abans de 48 hores ens doni un conjunt d'informacions i actuarem amb coherència, perquè amb els drets no es juga.
1: De la seva banda, el conseller d'Agricultura, Òscar Rodeig, ha aprofitat el balanç que ha fet des de Lleida per anunciar que es destinarà un ajut de 5 milions d'euros per la recuperació de les explotacions que van haver de sacrificar animals per la dermatosi no durar contagiosa.
0: Seguim amb política. Des de l'òrbita de Junts, el seu secretari general Jordi Turull ha acusat Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijó i Santiago Abascal de convertir Catalunya en l'escenari de la seva pugna política. Els líders del PSOE i del PP estaran demà en dos actes a diferents punts de Catalunya, mentre que el de Vox va fer un míting ahir a Barcelona.
5: Que no ens enganyin. Venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya. I per

0: Han fet-la servir d'escenari de les seves batalles campals i això nosaltres el que fem és una crida als ciutadans de Catalunya perquè posin molt en valor el que, per defensar els seus interessos, només al final serveix aquelles forces polítiques que som d'obediència estrictament catalana.
1: Trull també ha defensat el recurs que Carles Puigdemont ha dirigit al Tribunal de Comptes perquè li apliqui l'amnistia i l'absolgui de la responsabilitat comptable que hauria pogut cometre en el referèndum de l'1 d'octubre. Això ha passat després que el jutge del Suprem, Pablo Llarena, rebutgés aquesta petició d'aplicar-li la llei d'amnistia pel delicte de malversació, malgrat la sentència favorable del Tribunal Europeu. Segons Trull, Puigdemont ha de poder esgotar totes les possibilitats si no troba justícia a Espanya.
2: I aquesta setmana que Escòcia, Gales i Irlanda del Nord han segellat el seu pacte amb una estratègia comuna a favor del dret a decidir, Esquerra Republicana ha dit avui al seu Consell Nacional que aquí caldria fer el mateix amb Bildu i els nacionalistes gallecs, parlem del BNG.
1: Ho ha dit Diana Riba, europarlamentària d'Esquerra Republicana i que ha demanat un agermanament amb les altres nacions sense estat de l'estat espanyol.
3: Que aquesta aliança de les forces sobiranistes també és més necessària que mai aquí. Els països catalans, Euskal Herria i Galícia, cada nació amb la seva història i les seves idiosincràsies, però amb horitzons compartits.
2: I encara un apunt més en política, en aquest cas, Plataforma per la Llengua ha demanat per carta al cònsol italià a Barcelona, Gabriele Luca Fava, que el seu país no s'oposi a l'oficialitat del català a la Unió Europea. La missiva arriba uns dies després que el ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, assegurés que el seu homòleg italià, Antonio Tajani, és un dels màxims obstacles per al seu reconeixement.
1: El moviment de l'entitat de defensa de la llengua catalana també es dona uns dies abans de la reunió de ministres d'Afers Europeus de la Unió Europea de dimarts vinent, on es podria tornar a discutir l'assumpte, tal com ha demanat el govern espanyol. Plataforma ha recordat a la carta que el català també es parla a l'alguer i insta Itàlia a avançar en el reconeixement dimarts vinent.
2: Parlem ara de salut i sanitat. La comissió promotora de la iniciativa legislativa popular per garantir el caràcter públic del sistema sanitari català registrarà la proposta al Parlament el proper 19 d'octubre, segons avança un dels seus portaveus, Enric Feliu.
4: Tenim una situació en què el règim de concerts, en el que es basa el model sanitari català, està caducat. La normativa europea no preveu la possibilitat dels concerts, almenys a la manera com ho ha estat fent fins ara el Departament de Salut i els diferents governs de la Generalitat. I, per tant, davant d'aquesta incertesa jurídica i, evidentment, tenint en compte també els informes de la Sindicatura de Comptes dels últims dos anys, creiem que cal optar per un model de gestió directa i defensar, per tant, el caràcter públic al 100% del nostre Servei Nacional de Salut.
1: La iniciativa, impulsada amb el suport de Marea Blanca i la Marea Pensionista, reclama un model de gestió directa i defensa el caràcter 100% públic del Servei Nacional de Salut. Feliu argumenta que el règim de concerts, en cas basat en el model sanitari català, està caducat i que la normativa europea no el preveu tal com s'ha aplicat fins ara. També Feliu ha indicat que un cop registrada aquesta iniciativa, la mesa del Parlament disposa d'uns 15 dies per emetre el tràmit. A partir d'aquest moment en què arribin aquest vistiplau, la comissió tindrà 120 dies per recollir les 150.000 firmes necessàries perquè la iniciativa pugui continuar la seva tramitació parlamentària. Els promotors també han presentat la proposta aquest dematí en un acte a les Cotxeres de Sants de Barcelona.
2: I encara en l'àmbit de la salut, al voltant d'unes 60.000 dones catalanes estan afectades pel desabastiment a les farmàcies de productes relacionats amb la teràpia hormonal substitutiva.
1: Es tracta de productes que ajuden a millorar la simptomatologia de l'etapa de la menopausa, com l'estradiol, que es prescriu per pal·liar els símptomes més molestos, com ara les sufocacions, l'osteoporosi o la sequedat vaginal. Tot plegat ens parla des de Ràdio Rubí, en David García.
5: Aquesta problemàtica està succeint des de fa uns quants mesos i l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris manté actiu un avís per manca d'aquests productes. La previsió és que el subministrament comenci a reprendre's al novembre i que es normalitzi el 2027. Marc Toro, de la farmàcia Can Oriol de Rubí, explica que el desabastiment s'explica pel trencament de tabús d'aquesta etapa vital, però també per la lògica de preus d'aquests fàrmacs.
6: Els fabricants, tenint les unitats que tenen, doncs a vegades, degut, no, en aquest cas, a l'increment de la prescripció, si tu tens més prescripció, necessites, no, més producte, i a vegades, en funció d'on estigui localitzada la planta de producció, doncs les unitats que s'alliberen a un país o a un altre, la distribució impacta sobre la prescripció i, per tant, la dispensació. És un factor molt important.
5: El desabastiment afecta els fàrmacs que es subministren a través de la pell, que són els més segurs. També hi ha alternatives orals, però no són indicades en molts casos, com per exemple obesitat o tabaquisme.
2: Obrim plana de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona un fugitiu de 25 anys condemnat a 20 anys de presó a Suïssa per tràfic de marihuana i haixix a gran escala.
1: El grup de recerca internacional de fugitius del cos l'ha arrestat pocs dies després de rebre una ordre europea de detenció i entrega per part de les autoritats suïsses al situar-lo en un immoble de la capital catalana. Segons les autoritats del país helvètic, el detingut forma part, des del gener del 2025, d'un entramat dedicat a la distribució de grans quantitats de droga a través d'aplicacions de missatgeria instantània. L'organització hauria comercialitzat almenys en 410 quilos de cannabis i hauria generat una facturació superior als 2 milions de francs, que és l'equivalent a 2,1 milions d'euros.
2: I més detencions, perquè els Mossos també han detingut 4 homes de 21, 22, 23 i 25 anys i una dona de 35 per presumptament intentar robar cables de coure a les vies del tren a l'estació de Roda de Barà, una acció que pot provocar greus afectacions en la circulació ferroviària.
1: Els fets han tingut lloc aquesta matinada quan els agents han detectat i seguit amb discreció diversos vehicles que es dirigien cap a una zona propera a les vies del tren d'aquí de Roda de Barà. Durant l'escorcoll dels cotxes s'han intervingut diversos objectes compatibles amb aquest tipus d'activitat delictiva, com són eines, roba de treball o una llanterna. Durant les pròximes hores es passaran a disposició judicial de la secció d'instrucció en funcions de guàrdia del Tribunal d'Instància del Vendrell com a presumptes autors d'un delicte de robatori en força en grau de tentativa.
2: I no ens movem de rodalies perquè la circulació de trens a les línies R11 i RG1 entre Figueres i Vilamallà ha quedat restablerta i normalitzada ja aquest migdia, segons ha informat Protecció Civil. L'autoritat havia activat la prealerta del Pla Ferrocat cap a les 8 del matí per una interrupció del servei causada per un atropellament i amb la circulació restablerta la prealerta s'ha tancat.
1: Tot i això, els trens encara continuen circulant amb retards d'uns 45 minuts.
2: I encara un altre punt de successos, en aquest cas una altra detenció per part dels Mossos d'Esquadra, la d'un home de 19 anys a l'Hospitalet de Llobregat, sobre el qual hi havia un ordre de detenció per assassinat i tinença d'armes.
1: L'arrest s'ha produït a les 3:20 de la matinada al carrer Progrés del municipi per part d'agents de Pausa. La detenció es vincula amb la mort d'un menor a trets de 15 anys al parc del Pegaso de Barcelona el mes de juliol i amb la mort violenta d'un home de 28 anys en una baralla a l'Hospitalet, tot i que aquest extrem els Mossos no l'han acabat de confirmar.
2: Obrim ara plana local. Una palada de sorra obre a Sant Cugat del Vallès el camí cap al primer temple dels Sants dels darrers dies a Catalunya.
1: Aquest matí s'han donat tots els detalls d'aquest nou centre per a la comunitat popularment coneguda com a mormona, una confessió nascuda a finals del segle XIX als Estats Units. Ràdio Sant Cugat, Joan Garcia.
7: El nou temple de l'Església de Jesucrist dels Sants dels darrers dies a Sant Cugat serà una realitat entre 2029 i 2030 al barri de Vallpallera. Serà el primer temple d'aquesta confessió a Catalunya i el segon de l'Estat després del de Madrid. El complex comptarà amb un temple d'aproximadament 2.500 metres quadrats, edifici d'uns 1.260, envoltats de jardins. Abans de la seva dedicació religiosa, l'edifici obrirà les portes a la ciutadania durant el període aproximat de 3 mesos perquè es pugui visitar. El primer pas simbòlic s'ha fet aquest dissabte al matí amb un acte als terrenys de Vuitpalleres, on s'han dut a terme tradicionals palades de terra. Hi han participat l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, Sor Lucía Caram i Sebastián Montaño Leigue, membre de l'Església de l'Estaca de Granollers. Moment d'escoltar a David Pérez, ell és el director local de comunicació d'aquesta església.
8: El temple de Sant Cugat, que serà aquí, és un temple que, com hem dit, nosaltres tenim el que són capelles o esglésies on anem els diumenges, i el temple és un, per nosaltres, un lloc més especial. És un lloc on ens casem, fem vots, diguéssim, de fidelitat a Jesucrist, i fem, o sigui, fem coses per els nostres avantpassats també, no? O sigui, és un lloc especial per nosaltres. El temple està obert tres mesos abans de que es beneixi el temple.
7: 2029-2030 és la data que han explicat que estarà obert i construït aquest temple.
2: Parlem ja de cultura. La setmana del llibre en català escalfa motors amb l'edició més gran de la seva història. La 44a edició es va inaugurar ahir i s'allargarà fins al 27 de setembre al passeig de Lluís Companys a Barcelona sota el lema Molt per veure, molt per llegir. L'espai ocuparà 9.000 metres quadrats i reunirà més de 330 expositors, gairebé 100 casetes i més de 280 segells editorials.
1: Durant 10 dies hi haurà presentacions, taules rodones, activitats familiars i rutes literàries amb la participació d'autors com Care Santos, Lampar Moliner, Mario Serra o Colom Toivin. Una de les novetats d'aquest any serà la presència de la Casa de la Creació Digital, amb activitats pensades especialment per apropar la literatura al públic jove.
2: Parlem també dels dos documentals de la xarxa que han estat reconeguts als desens premis Terres Festival, celebrats aquest vespre als Jardins del Príncep de Tortosa.
1: Perspectives, una manera de viure, una producció de Ràdio Televisió Cardedeu, la xarxa i Ràdio Televisió Espanyola ha estat guardonat en la categoria de responsabilitat social, mentre que Canalla, el Pom de Dalt, ha rebut el premi en la categoria d'història i patrimoni. El productor Jordi Sacristán parla de la vessant social d'aquests dos projectes.
9: És una temàtica vinculada al que és l'acció social d'una llar de Cardedeu que des de fa molt temps s'ocupa de donar cabuda als més desvalguts amb problemes de temàtica molt diversa, però que neix d'una iniciativa privada i és una història molt singular d'una casa molt singular que hi ha a Cardedeu. I a l'altra, Canalla, és un documental que explica la història dels més petits de les colles castelleres. És un documental trepidant que del que intenta és posar en valor la feina que fan els més petits en el món casteller, no? És una feina fonamental.
1: Els dos treballs posen el focus en realitats socials i culturals del país i han estat distingits en un festival que reivindica les produccions audiovisuals vinculades amb el viatge, el territori i el desenvolupament sostenible.
2: Marxem ara fins al Museu de Valls a l'Alt Camp, que presenta des d'avui l'exposició Núria Pica sota el signe de Taüll.
1: La mostra, coproduïda amb el Museu de Montserrat, reivindica la trajectòria d'una de les veus singulars de l'art català de la segona meitat del segle XX. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
10: Núria Piques, nascuda a Barcelona l'any 1927 i traspassada aquest passat mes de gener, va participar en els Salons d'Octubre i va estar vinculada als principals cercles culturals de la postguerra. La seva obra combina la modernitat amb la tradició amb una influència especialment destacada de l'art romànic de Taüll. La mostra, comissariada per Bernat Puigdollers, reuneix obres de Piques i d'altres artistes contemporanis com Tàpies, Guinoart o Ràfols Casamada, procedents de 30 prestadors. El director del Museu de Valls, Jordi París, parla del contingut de l'exposició.
11: Nosaltres en aquesta exposició ens hem volgut centrar en aquesta primera època, que ella està encara per Barcelona, i ensenyar quina és l'obra que ella va fer molt jove i que és l'obra que, malgrat que sigui poc coneguda, és molt representativa d'un tipus d'art que es feia a la primera postguerra.
10: L'exposició restarà oberta fins al proper 29 de novembre. Posteriorment arribarà al Museu de Montserrat.
2: Seguim amb més cultura. 15 actes inspirats en la poetessa garrotxina Mercè Bayona protagonitzaran el Magmàtic al Festival de Poesia i Nous Llenguatges d'Olot. La segona edició es farà de l'1 al 3 d'octubre. Des d'Olot FM ens ho explica Lluc Coll de Carrera.
12: Magmàtica serà protagonitzada per 15 activitats inspirades en el vers Veig vostre front com se decanta, de Mercè Bayona, poetessa garrotxina. En parla Lluís Riera, coordinador de Magmàtica.
13: En aquesta segona edició el que fem és un verdader homenatge a totes les dones escriptores, eternament silenciades, ningunejades i apartades en segon terme. En aquest cas el que hem fet ha sigut recuperar una dona de la Garrotxa, Mercè Bayona, que va néixer a Hostalets d'en Bas.
12: El festival començarà el dia 1 d'octubre fins al dia 3. Tot i això, Magmàtica anirà a visitar diferents centres educatius de la comarca. A més, altres col·laboracions faran que el festival arribi a altres indrets de la comarca. Ho explica Gisela Arimany, coordinadora de Magmàtica.
14: Com aquest any, com que estem parlant de Mercè Bayona, estem col·laborant amb l'Ajuntament de les Planes d'Hostoles i Magmàtica portarà un dels espectacles a Cogolls.
12: El festival comptarà amb activitats de tota mena i que es faran a diferents indrets de la capital garrotxina. Una de les activitats més destacades serà Aura, una microòpera que es farà al Teatre Principal d'Olot. El festival està dirigit a tots els públics i la majoria d'actes seran gratuïts. Pel que fa a les entrades, es podran aconseguir a la pàgina web de Magmàtica.
2: I passem també per Olesa de Montserrat, al Baix Llobregat, que viu avui una de les jornades de foc més esperades de l'any.
1: Una nova edició de l'Olesa tremola amb el lema Cultura que ens uneix. Olesa Ràdio, Raquel Montoya.
15: La colla de foc dels Diablots d'Olesa celebra durant tot el dia una nova edició de l'Olesa Tremola. Ha començat al matí amb una mostra de cultura popular que ha comptat amb la participació dels gegants, l'esbart i Olesa Sardanista. Després de les activitats matinals, el plat fort arribarà al vespre. A les 8 començarà la cercavila de foc infantil i a les 9 el correfoc, que començarà des de la plaça Fèlix Figueres d'Olesa de Montserrat. Des de Diablots, Anna Arjona anima a tothom a participar i recorda que per tercer any hi haurà un tram inclusiu.
16: Aquest vespre, a partir de les 8, comencen els correfocs. Obrirem amb el cercavila de foc infantil, que com ja fa un parell d'anys enrere els fem inclusius. Provarem els tres trams com cada any. I el correfoc adult també serà inclusiu. Convidar-vos a que vingueu, a que gaudiu.
15: Després, la festa continuarà amb sopar i DJ a l'arbreda del Parc Municipal.
2: Són les 2:51, moment de parlar d'esports.
17: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem parlant de futbol. Avui el Barça juga a partir de les 9 al camp del Sevilla amb l'objectiu de mantenir el ple de victòries a la Lliga.
1: Els blaugranes volen mantenir aquest nivell mostrant durant aquestes primeres 6 jornades i volen arribar a l'aturada de seleccions amb el ple de victòries. Davant tindran un equip andalús que també ha començat molt bé la competició, instal·lant-se en posicions de Lliga de Champions.
2: Seguim amb futbol, en aquest cas femení, a la Lliga F. Aquest migdia el Badalona Women ha disputat el seu partit corresponent a la quarta jornada, rebent a la Reial Societat en directe des de Ràdio Ciutat de Badalona. Pau Roche, quin ha estat el resultat final?
18: Doncs el resultat final ha estat de 0-0, però és un resultat amb molt de mèrit pel Badalona perquè ha jugat amb una jugadora menys des del minut 35 quan han expulsat a la portera Maria Valenzuela amb targeta vermella directa. Tot i això, el conjunt de Marc Ballester no ha patit massa el partit fins al tram final, no ha sigut fins al 85, quan la Reial Societat sí que ha tingut les ocasions més clares, inclús un gol anul·lat a la sortida d'un córner per fora de joc posterior. Tot i així, el Badalona segueix estant en una gran còmoda plaça en cinquena posició, empatat a 7 punts amb la quarta plaça.
2: Moltes gràcies, Pau, i apuntem doncs aquest empat de molt mèrit per part del Badalona Women. Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet, i és que avui es disputen a Badalona les semifinals de la Supercopa ACB, que jugaran Joventut i Bascònia per una banda i per l'altra València Bàsquet i Barça. A la prèvia des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
19: La penya ha entrenat aquest matí a l'Olímpic i també ho ha fet el Bascònia. Badalona tornarà a viure un gran esdeveniment de bàsquet, com ja ho va fer amb la Final Four de la Basketball Champions League el passat mes de maig. Des de Joventut són conscients que aquestes alçades de la temporada falta rodatge, però s'obre il·lusió. Escoltem el tècnic verd i negre, Dani Miret.
20: Som dos equips en construcció, però l'oportunitat que tenim de, a dos partits, jugant a casa, poder jugar una final i poder-ho fer amb la nostra gent, hem demostrat que aquí a casa som un equip molt fort i esperem que l'ambient doncs, ens empenyi a pujar una miqueta més a aquest nivell i que la falta de preparació es compensi amb altres coses que també formen part del joc.
19: Durant dues jornades seguides, les de dissabte i diumenge, es viurà a Badalona partits de primer nivell. Aquesta tarda a les 6 de la tarda amb un Penya-Bascònia i a partir de les 9 del vespre un València-Barça. Des de la plantilla verd i negra són conscients que és una gran oportunitat per tornar a guanyar un títol i fer-ho a Badalona. La Supercopa, però, com la Copa del Rei, és un torneig del cao i, per tant, el partit contra el Bascònia és decisiu. Així ho expressa un dels capitans de la penya, Ricky Rubio.
21: És un partit, el guanyes i vas a la final, no? És un format, bueno, Final Four i tenim que estar molt, molt concentrats els 40 minuts. Sabem que, bueno, és pretemporada i encara ho sentim així, però no és així, perquè, bueno, l'equip ha de veure com superar moments difícils, un equip bastant nou, però igual que tots els que estan en aquesta Supercopa i amb ganes d'arribar a una final.
19: La penya no aconsegueix guanyar un títol a Badalona des de l'any 2007, quan va guanyar una Lliga Catalana a la ciutat. I un títol estatal no l'assoleix des de la Copa del Rei del 2008 a Vitòria.
2: Seguim parlant de bàsquet. El Bàsquet Girona va aconseguir ahir una sòlida victòria contra l'Ilerna Lleida per 103-95 en l'últim test de pretemporada per a tots dos equips, disputat a Sant Hilari Sacalm. Per la seva banda, el Manresa va perdre per 86-85 en un final molt ajustat davant del Leima Corunya. Tornem a canviar d'esport. Ara parlem de waterpolo. El Club Natació Sabadell va disputar el primer partit de la fase prèvia de la Champions League masculina contra el Brescia. Els vallesans van caure per un gol de diferència davant del conjunt italià 16-15. Avui, segon partit a partir de les 3 de la tarda contra el Budva de Montenegro. I acabarem parlant de futbol sala, de la victòria del Barça i l'empat de l'Indústria Santa Coloma a la segona jornada de la primera divisió.
1: Els blaugranes no van donar cap opció al Peñíscola, tot i que arriba al descans amb un empat a un. El partit es va descantar completament al segon temps fins al 6-1 al final. Per la seva banda, els colomencs van arribar a disposar d'un 3-5 favorable a la pista de l'Oparrulo, que els gallecs van marcar els dos gols als últims dos minuts per assolir l'empat.
2: I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Lídia Porta i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
0: La xarxa de comunicació local.
3: Continguts en Xarxa.
22: La Cardellera renova amb Tiempo de Victoria, un meteoròleg que és la peça clau per garantir l'èxit del desembarcament de Normandia. També arriba la catalana Tanit. Una nena es mou lliure pels boscos al Montseny i allà es troba amb una dona que tothom pren per bruixa. Hi ha Coyote versus Acme. El conegut dibuix animat denuncia la companyia que el porta a fracassar en l'objectiu de caçar el correcamins.
23: El tiempo puede destruirnos. Churchill dice que es el mejor meteorólogo del país. Quiero una previsión.
22: Tiempo de Victoria ens porta 72 hores abans del dia D. Tot està llest per desembarcar Normandia, tret d'un element clau, el temps. El capità James Stack, cap del Servei Meteorològic Britànic, rep l'encàrrec d'elaborar un pronòstic transcendental. Les condicions climàtiques adverses podrien arruïnar la major invasió marítima de la història, però qualsevol endarreriment podria fer que els serveis d'intel·ligència alemanys descobrissin el pla.
24: Soldados, marinos y pilotos, el mundo entero nos está observando.
25: La misèria, la fam i la incultura. I quan hi ha por, has de buscar culpables. Dones soles. Vosaltres sabeu quin nom li van donar a aquestes dones? Bruixes.
22: A Tanit, la nena del mateix nom es mou lliure pels boscos del Montseny. No li queda més remei. Un embaràs de risc obliga la seva mare a guardar repòs. Un dia, mentre busca el gos, es troba amb l'àvia Perona, una dona que viu aïllada i a qui tothom pren per bruixa. La Tanit es convertirà en la seva aprenenta, mentre que un fet inesperat sacsejarà el seu món i l'obligarà a fer-se gran abans de temps.
26: No em dóna la gana fer-me gran.
27: Guante magnético marca Acme. Perdigones metálicos. Alpiste. Alpiste gratis.
22: Coyote versus Acme explica com, després que tots els productes fabricats per la companyia li surtin malament intentant atrapar el correcamins, Wild E. Coyote decideix demandar-la. Per fer-ho, contracta un advocat humà no gaire exitós. El fet de descobrir que el cap del seu antic bufet és el director general d'Acme encara animarà més el lletrat a aconseguir la victòria.
28: Vengo por lo de posar sin pantalones.
3: Continguts en Xarxa.
0: La xarxa de comunicació local.
29: Són les 3 de la tarda.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta. Un programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Encetem ja nova temporada, desena ja. Què tenim avui en el menú? Doncs atenció. Entrevistem a Olga Díaz, una de les escriptores de gènere romàntic més venudes. Amb ella parlarem del seu nou llibre i Después Nosotros, de la seva feina, de futurs projectes i moltes coses més. L'Assumpta Vitòria ens portarà a la seva secció de història de la tele i tindrem, com sempre, el racó del Toni Rovira, en el que hi pot passar de tot i moltes coses més. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. Esteu preparats? Preparades? Perquè comencem!
2: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
1: Doncs, com sempre, quan sona aquesta sintonia, és el moment de parlar de la història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria, que avui em sembla que la cosa va de sintonies. Assumpta, quan vulguis, endavant.
3: Mira, Joan, podríem començar amb Cròniques d'un pueblo, que és una sintonia que dona una pau, que era de Mercero, que reflexava un món idíl·lic i rural que jo crec que mai va existir, però que l'acceptàvem de molt bona manera. Després va venir La Cabina, que feia molta angúnia. Després Bonanza i Rocío Jurado, que també escandalitzava. Jo trobo que aquestes sintonies podríem posar en alguna i dona molta pau escoltar-les. Espera que continuï.
1: Doncs vinga, posem primer Cròniques d'un pueblo.

0: Seguim, Assumpta, quan vulguis, a veure.
1: Diu, amb Dallas vam aprendre a odiar a JR i després hi havia Tico Medina, que formava part de la història.
0: Doncs sí, i mira, recordem, si us sembla, la sintonia de Dallas. Això és la capçalera de la primera temporada, emesa per primera vegada a Televisió Espanyola l'any 78.

0: I seguim. Nosaltres continuem amb aquest recull de sintonies que ens porta l'assumpte. Endavant.
1: Continuem amb El hombre y la tierra, amb Félix Rodríguez de la Fuente, que va conquistar definitivament a tot el públic. Després també hi havia La casa de la pradera, amb Michael Landon, Heidi, que era molt bonica la sintonia també de Heidi. I després hi havia també una que, això sí que no podem deixar-ho de posar, a l'1-2-3.
0: Molt bé, Assumpta, doncs mira, posarem un fragment de L'hombre i la tierra.

0: del Félix Rodríguez de la Fuente, anem ja a la part final de la secció d'avui, Assumpta.
1: I després, l'any 81, va haver-hi un atemptat al Papa que ho van donar moltíssimes vegades i ningú recordava. Ara, amb això del Papa que ha estat tan bonic, l'any 81 va ser un atemptat al Papa. Després hi havia Dinastia, amb Dallas, perquè, clar, amb Dallas i Dinastia també són unes sintonies molt maques. I Los Gozos y las Sombras també va estar molt bé. Ah, i el Mundial 82. Mare de Déu, quantes coses han passat. Los Gozos y las Sombras, Ábrete Sésamo. Bueno, jo crec que t'he donat algunes històries per posar.
0: I tant.
1: Vinga, una abraçada.
0: Gràcies, Assumpta, com sempre. I acabarem la secció, doncs, recordant, si us sembla, Ábrete Sésamo.

0: Realment, quins records, quins records. Fins aquí la secció de la història de la tele. Nosaltres seguim amb el programa.
1: Cada setmana, una veu. Cada setmana, una entrevista.

0: El senyal a la punta amb el dit, però això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu. Ja sonen les alarmes, sí, no podia ser d'una altra manera. El tenim ja preparat? Potser sí, potser no. Anem a connectar amb ell des del plató del Toni Rovira i tu amb la nostra tele dels encants. Toni, que estàs per aquí. Toni, Toni Rovira. Toni.
1: Què tal, aquí, de aquí, la Caixa Tonta? Soc en Toni Rovira i tu. I mira, des del plató, després de la setmana passada recordar l'experiència del pas per al programa, del programa de televisió, l'APM, doncs, bueno, seguim endavant, perquè el que s'ha de fer és seguir. Avui, per aquí en el programa, tinc una figura que, encara que viu a Tenerife, ell de tant en tant ve a Barcelona, la seva estimada Barcelona, i que és història de la música en aquest país, i que bé, ja li ve del seu pare, que també ell és el Joaquín Gassa Júnior, que em sembla que ja s'ho va treure, perquè el seu pare era el Joaquín Gassa, el gran Joaquín Gassa. Per què t'has tret el Júnior, ja?
2: Home, perquè ja he comprat una edat.
1: Com que una edat?
2: Sí, home, que allò del Júnior ja sobra. Això va ser una cosa que va ser culpa de la meva àvia. Fixa't que era, va ser una triple de sarsuela fantàstica, i que deia, hombre, com era valenciana, i deia, como tu padre es el famoso en aquells moments, i se llama Joaquín Gassa, para que no te confundan con tu padre, ponte Joaquín Gassa Júnior. I així va venir lo del Júnior. Així, d'aquesta manera. I clar, però, cony, al cap de molts anys vaig dir, fora el Júnior.
1: Com va marxar ell, ho va ser?
2: Sí.
1: Mentre ell hi va ser i no.
2: No, mentre hi va ser el meu pare, encara que ell m'anunciava els cartells quan havia actuat amb alguna de les revistes d'ell, com amb la Sara, etc. M'anunciava com a Joaquín Gassa, no? Sí.
1: Cantant, presentador, showman, ara tens un programa a la ràdio, Tutti Frutti, també?
2: Sí, a l'XRT, Xanadu Ràdio Tenerife.
1: Fem... Aquí ho podem escoltar, també.
2: Sí, és clar que sí, per internet i per les plataformes i per tot arreu.
1: Posant el teu nom o el nom del programa?
2: No, posant el nom del programa, si poses el meu programa, el meu nom també sortirà. Però si poses Tutti Frutti, pues sortirà programa, tal, per Joaquín Gas, etc.
1: Mare meva, tot una institució, eh?
2: Bueno, faig el que puc.
1: Com però... que faig el que puc? Molta responsabilitat a sobre, no?
2: Bueno, sí, però m'agrada. Com que disfruto, pues, em passa igual que a tu.
1: Els artistes són bons, no?
2: Exactament.
1: Per fer el que ens agrada, som capaços d'arruïnar-nos.
2: Sí, encara que hem de posar calés. Sí, sí, és veritat.
1: Tu te venies hagut de posar a vegades?
2: Ah, de vegades sí.
1: Però com a empresari en deus haver guanyat.
2: No, com a empresari no he sigut mai.
1: No? Només el teu pare.
2: Només el meu pare. Saps per què? Perquè el meu pare no tenia cap teatre. Els teatres que ell explotava era perquè els jugava. El Teatre Còmic, el Victòria, etc, el Teatre Calderón de Madrid, etc. I al no tenir un teatre, no tens una base, pues, què fas? I com estan les circumstàncies i les coses que cada vegada agraden les coses més estranyes? No.
1: Ai, mira, tu i jo, a part d'una amistat i la bona sintonia que tenim, ens uneix que jo estimava molt la Sara Montiel, i tu a sobre vas tindre el plaer i el gust de cantar amb ella.
2: Sí, jo vaig debutar al Teatre de la Sarsuela de Madrid amb ella, amb un espectacle que ella li va demanar al meu pare que li produís.
1: Els famosos Sara Montiel en persona.
2: Exactament. I vam estar 8 mesos a la Sarsuela, però després, al cap d'uns anys, em va cridar el Pepe Tous, el marit, amb el qual m'unia una bona amistat, i em va dir, Joaquín, vente a fer de showman com Sara. Llavors vaig fer totes les gires que feia ella com a showman amb ella, sí. Sempre.
1: Dic una cosa, què li cantava, Joana?
2: No, li cantava... Amb ella cantava València. València és la tierra de las flores, de la luz y del amor.
1: Sí. I Joana, no? Com fa Joana?
2: Joana, bendigo la hora en que te vi. Joana, y fue un verano junto a ti. Joana... Però això va ser un programa de Galas del Sábado, amb el Joaquín Prat, a Laura Valenzuela i tal, que els cantants que estàvem allà, que érem 4, la Geru, l'Anna Quiro, pobreta que ha desaparegut, el Santi i jo, cada setmana estrenàvem una cançó en castellà. I aquesta, a Joana, és una cançó anglesa i me la van adjudicant a mi, que em va agradar molt, que està a YouTube, està. I bueno, i vaig estrenar-la a Televisió Espanyola al programa Galas del Sábado.

0: En aquella època tu estaves en els millors programes de televisió i amb el gran Íñigo, amb tots els grans presentadors. Perquè bueno, Gales era de la Laura Valenzuela i el Joaquín Prat, no?
1: Sí, el Fernando García de la Vega, que era el director. Sí. Però jo crec que ara estic en un bon programa com és el teu.
0: No tant, no tant, no comparem, eh? El que passa és que aquest programa meu vols recordar programes d'aquests que hi havia a la tele.
1: Clar que sí, bueno, sempre és bonic tirar d'hemeroteca, no? I de programes gravats i recordar i tal.
0: Perquè però respectava els artistes i cantaven, que és el que han de fer.
1: Exactament, exactament. És com el Festival d'Eurovisió. A mi el Festival d'Eurovisió m'agradava molt quan era com era. Ara hi ha tant modernisme i tanta llum i tanta cosa que et fots un lío que no ho veus clar. Abans era l'orquestra i el cantant, i ja està.
0: Vas arribar a actuar per molts països i Romania et va reconèixer el que millor no ha fet aquest país, però a Eurovisió no hi vas anar-hi mai.
1: A Eurovisió, segons el Joaquim Prat, que érem molt amics, em va dir que jo estava el número 8 d'aquell any. Però saps què passa? Que llavors intervenen a les cases de discs, les productores i tal, i suporta el que més posa.
0: Escolta, Antonio!
2: Hola!
0: Vés a dalt i baixa la guitarra, que estem per la ràdio i la millor pots acompanyar un moment en el Joaquim Gassa. Senyor Estrada, de què riu vostè ara?
3: Jo venia a veure l'Ambell. Aquí li
0: dic. Estem per la xarxa, sisplau, per el programa La Caixa Tota.
3: La xarxa, perquè veig a un amic, una estrella, una figura.
0: Ara s'abracen tots dos i
3: sí, home, i tant.
0: Jo dic que és un
3: pues, sí,
0: una eminència viva.
3: Això té doble, això d'una eminència viva.
0: Home, a mi em diuen coses d'aquestes i
3: bueno, és que ara quan et pregunten, diu, com estàs? Vivo. Ja. No?
1: Sí.
3: És
1: que, o aquí.
3: Aquí,
1: sí. Sí, sí, sí, sí.
0: Pere Joan, avui de què ens parlaràs?
3: Home, avui no es pot parlar d'una altra cosa que de l'últim grup que queda viu. El disc dels Rolling Stones. Un disc amb 82 anys que tenen, què et sembla?
0: Pues, com nosaltres, sí o no?
1: I tu em
0: vols parlar del paral·lel i de coses, de llibres que s'han escrit que no són ben certes.
1: Exactament. Hi ha molts errates, moltes equivocacions, moltes falsetats perquè escriuen, o perquè miren a l'internet i moltes vegades internet està equivocat.
0: Bueno. Oi, Charo,
3: la Wikipedia...
0: Mira, lo has dejado guapísimo, ¿no?
4: Has visto, le he hecho un buen cambio de... Ha quedado perfecto.
0: Ha quedado perfecto, ¿no?
4: Bueno, ya era guapo, ¿eh? Ya era guapo, pero un poco más siempre va bien.
0: Aquest senyor arrasava, aquest senyor se las emportava tot de cap.
4: Digo, como esa camisa majestuosa que lleva, no quiero ni que se le manche.
0: Antonio, va, acompáñame.

0: que en tierra extraña... 5 cèntims.
1: Gràcies! Joaquín Gasa, adéu-siau.
2: Mare Joan meva.
1: Catalunya, t'estimo.
2: Déu-n'hi-do. Quina secció avui, una secció tremenda, com sempre. Toni Rovira i tu, un mestre. Gràcies, Toni, per cada setmana estar amb nosaltres i gràcies també a tots els teus col·laboradors per fer cada nit màgia al plató de Toni Rovira i tu.

0: Hola, buenas noches. Soy María Galeana. Acabo de hablar con una pareja encantadora de La Caja Tonta. Quiero mandar un saludo muy cariñoso a todas las personas que escuchan esta emisora y todas las demás a las que están asociadas. Espero con mucha ilusión poder ir algún día por esa localidad maravillosa de Arenys de Mar. Y un abrazo muy fuerte para todos.
1: Hacer un niño. La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria. Les
2: largues tardes. I avui acabem amb la sintonia de Cuéntame, i és que el passat diumenge es van complir, doncs, 25 anys des de que vam conèixer per primera vegada la família Alcántara, eh? Començava aquest Cuéntame. Gràcies a tots per ser-hi una setmana més. Arrenquem nova temporada. Us esperem la setmana vinent aquí, al vostre dial, a la vostra emissora local, gràcies a la xarxa, un programa que fem des de Ràdio Arenys, amb molt de carinyo per tota la gent que li agrada i que té una certa estima per aquest electrodomèstic tan especial per nosaltres com és aquesta caixa, que, com diuen molts convidats que tenim amb nosaltres, no és tan tonta. Gràcies per ser-hi i, si tu vols, la setmana que ve, més. A reveure. Adéu-siau.
1: Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.
3: Reparacions. El primero. Durante.
4: Continguts en xarxa. Sintonitzes Ràdio Rubí a la 99.7 de la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 19 anys per aquest dissabte en relació amb la mort d'un menor de 15 anys a Parc del Vallès de Barcelona el 2 de juliol. Ha estat la tercera persona arrestada en relació amb els fets, després que dos individus més quedessin en presó provisional al llarg del mes de juliol. L'atenció ha ocorregut després que la policia catalana arrestés el mateix jove anteriorment aquest dissabte de matinada a l'Hospitalet de Llobregat en relació amb el desmantellament d'un grup criminal violent al mateix municipi el mes de gener i per un incident amb armes de foc ocorregut al maig també a l'Hospitalet sense víctimes. I un testimoni ha certificat que Jonathan Mandic, investigat pel presumpte homicidi del seu pare Isaac Candic, que va ser a Quito, a l'Equador, al març del 2025, i ha avalat la versió que allà li van robar el telèfon mòbil. Segons ha comentat la CN i fonts fugítiques, es tracta d'un home que va fer de xofer i que ha explicat als investigadors que Candic li va dir que li havien substituït el mòbil i que el va acompanyar a comprar-ne un de nou. A més, segons la informació portada pels Mossos i recollida pel Departament de Ciberseguretat de Mango, Jonathan Candic es va canviar de mòbil en 4 ocasions durant el 2021 amb freqüència, segons sostenen les mateixes fonts, similar a altres membres de la direcció. I el nou centre d'INFBC Pirineus de la Seu d'Urgell preu està enllestit el pròxim mes de juliol perquè de cara al 2027-2028 la comunitat universitària hi pugui estrenar les instal·lacions. Segons ha dit el conseller d'Esports, Berni Álvarez, durant la seva visita a les construccions de l'equipament, els treballs avancen a bon ritme previst per convertir aquest edifici en una seu definitiva per cursar els estudis d'aula de ciències de l'activitat física i l'esport espaciats en muntanya i riu. I també en educació, l'Assemblea Educativa de Catalunya ha començat a planificar un nou calendari de mobilitzacions i vagues després de la reunió duta a terme aquest dematí a l'Hospitalet de l'Infant. El col·lectiu avisa que les reivindicacions estan pràcticament intactes i que no confien que el govern assoleixi els compromisos del 6% del PIB en inversió en educació. Ara aquestes assemblees han de passar per les territorials que han d'avalar el pla de protestes i que es podrien concretar en la pròxima reunió d'aquesta assemblea a finals d'octubre. I també el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha anunciat que ha donat 48 hores a l'empresa d'intèrprets judicials perquè aportin informació sobre l'incompliment del servei al judici de Roger Espanyol. Durant aquesta sessió de dijous, dues intèrprets de català al castellà tenien moltes dificultats per fer correctament la seva feina, fet que va generar queixes d'Irídia, Òmnium i INC. Aquest requeriment té com a objectiu investigar per què el servei no s'ajusta a les condicions contractades. I pel que fa a cultura, la Setmana del Llibre escalfa motors en l'edició més gran de la seva història. Aquesta va començar ahir i s'allargarà fins al 27 de setembre. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Toni, ja ho tenim tot a punt?
1: Jo sí.
0: Els micros?
1: Preparats.
0: Les notícies?
1: També.
0: I tu?
1: Jo què?
0: Tu també estàs preparat per al Rubí al dia?
1: Home, ja era hora que em presentessis.
0: Doncs sí, aquesta temporada el Rubí al dia estrena Company de viatge.
1: I venim amb més actualitat, més veus, més continguts...
0: I tot allò que passa, Rubí.
1: Durant 3 hores.
0: De 9 a 12 del migdia.
1: Així que ja ho saps.
0: Tornem.
1: Torna al Rubí al dia.
2: Rubí al dia, amb Pamela Martínez i Toni Bravo. De dilluns a divendres, de 9 a 12 del matí, a Ràdio Rubí.
0: Per saber què passa, per entendre què passa.

Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts al Rebost. Què és el Rebost? Doncs el Rebost és el nostre magatzem, el nostre contenidor radiofònic on encapsulem el bo i millor de la programació de Ràdio Rubí. Continguts en perfecte estat de conservació per ser radiofossos, per descobrir-los o tornar a gaudir dels millors minuts radiofònics de la setmana. Una aventura de 4 hores que comença ara mateix. I en aquesta primera hora, el primer contingut que inaugura el Rebost i que, de fet, també va inaugurar la programació de Ràdio Rubí és l'alcaldessa de Rubí. Sí, la primera edil de la ciutat de l'Ajuntament de Rubí, doncs va visitar el programa del Rubí al dia. Va conversar amb la Pamela Martínez per parlar de projectes, de reptes imminents per l'Ajuntament de Rubí. També podreu escoltar de seguida a la Marina Ruiz i el Ramiro Gil. La Marina Ruiz és la membre del secretariat de l'Ustec i el Ramiro Gil, secretari d'Acció Sindical, del Sindicat de Professors de Secundària, tots dos, doncs parlaven de l'inici del curs escolar, aquest inici conflictiu i complicat. Una entrevista, una conversa que van tenir amb els companys del Rubí al dia el passat dilluns. I per acabar de farcir aquesta primera hora del Rebost, escoltarem la càpsula musical d'un servidor, sí, que una vegada, doncs, cada dia en el Rubí al dia fa una recomanació musical. Doncs, per exemple, descobrir els Good Kid, una banda canadenca de punk rock que ens va deixar tots bocabadats amb el seu ritme i la seva, doncs, vitalitat musical. De seguida, això, tot això per gaudir el Rebost. Bon profit!

0: per inaugurar aquesta nova temporada hem volgut posar la mirada precisament en la nostra ciutat, en els projectes que ja estan en marxa, en les obres que tenim obertes, en els reptes que té Rubí i també en algunes qüestions que han generat algun debat polític i ciutadà durant els darrers mesos. Per xerrar de tot això, avui ens acompanya, com no podia ser d'una altra manera, l'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez. Bon dia, Ana Maria.
1: Bon dia i felicitats, bon inici de temporada, que comença el curs per tothom i també per a la nostra ràdio.
0: I tant, amb molta il·lusió, a més. Per començar, i abans d'entrar a cadascun dels temes, quin Rubí trobaran els ciutadans i ciutadanes a aquesta temporada? Quines diria que són les principals prioritats del govern municipal per als propers mesos?
1: Trobaran la ciutat que hem volgut que trobin i que ens hem esforçat amb molta il·lusió perquè l'hagin trobat cadascun dels dies i això hi ha dies que ha estat més fàcil i dies que no ho ha estat tant, però la ciutat que s'aixeca de matí amb els seus carrers preparats, nets i polits per gaudir d'una ciutat viva culturalment, dinàmica, una ciutat que mira cap al futur amb una millor mobilitat, amb espais preparats per poder-los passejar, com és l'Avinguda Estatut, que està preparant-se, una ciutat amb un gran pulmó verd, que és el nostre Parc de Can Oriol, que també està millorant per poder per gaudir-lo ara, però per gaudir-lo encara millor, amb més espais i espais diferents, com és nosaltres l'estem començant a dir noms
0: interessant.
1: No diré cap perquè encara no sé si es dirà així, però el primer espai, l'espai que tindrà un quiosc per poder-nos refrescar, un punt de trobada a l'inici, que això amb uns banys, amb un espai com més de per arrencar la passejada pel parc, que aviat estem esperant la connexió amb Endesa, que ens ha donat l'estiu i que ens estem queixant moltíssim per aquesta...
0: M'està fent l'avançament de totes les preguntes,
1: per aquesta situació tan complicada, però que aviat el tindrem. Una ciutat que vol ser una ciutat plena d'oportunitats per a tothom, on jo sempre dic que de tot, aquest concepte tan absolut no en tenim, però en tenim de tot per poder viure i viure-hi bé.
0: Tenim molts temes importants a la nostra ciutat. Jo vull començar pel projecte de transformació de les Torres, que és probablement una de les grans apostes de ciutat dels propers anys. Vostès han presentat un programa de 42 actuacions i una inversió de més de 22 milions d'euros per transformar precisament aquest barri. En vàrem xerrar aquí a la ràdio, en vam fer una entrevista molt àmplia en el que vàrem donar tots els detalls. En quin punt estem ara mateix i quin és per vostè el principal canvi que s'ha de fer en aquest barri?
1: Aviam, es va presentar, com ja sabeu, i vam parlar, la candidatura del Pla de Barris, una candidatura amb un projecte que vol ser una transformació del barri i de la ciutat, perquè el que volem, en aquest barri es concentren tots els reptes que tenim com a ciutat. Parlàvem de la transformació urbana, la transició ecològica, de tot el que és l'acció sociocomunitària al barri i, sobretot, quan aquest projecte finalitzi, que el farem, tinguem el recolzament de la Generalitat o no el tinguem, són projectes, alguns que els encetarem ja, com és el projecte de la plaça Pearson, que està inclòs, evidentment, dins del pla de barris de les Torres, perquè és la porta d'entrada a la ciutat, però també la porta d'entrada al barri, diguem.
0: Uh-huh. Quan començarem amb la plaça Pearson? Se sap la data?
1: Ja és ja. Trobarem un barri que forma part d'una ciutat que vol ser una ciutat amb més ombres, amb més espais per combatre el canvi climàtic i aquesta situació que aquest estiu també ha estat responsable, aquesta situació de canvi climàtic, de calor, de temperatures extremes, responsable de que qui ens ha de vestir l'energia no hagi estat suficientment eficient i pel que exigim, que millori, però que el canvi climàtic existeix i ho hem ho hem viscut malauradament i cada cop ho viurem més, i necessitem doncs espais més preparats per a aquesta situació, amb més ombres, amb més saludables. Necessitem programes culturals, educatius, de joves, que facin que aquesta vida, aquesta acció sociocomunitària al barri es pugui veure. Necessitem places i carrers més preparats, i també habitatges, edificis també més preparats. I per això hi haurà programes per poder fer més eficients els habitatges. En definitiva, equipaments educatius, esportius, que milloraran, que deixaran de ser... són una necessitat. Hi ha equipaments com els 100 patins. Els 100 patins, l'entitat necessita, té aquest espai, però és un espai que per realitzar la seva activitat ha generat molèsties als veïns, i per això el traslladarem. Començarem també, s'està fent el projecte per traslladar aquesta entitat, i en aquest espai hem d'acabar de definir amb els veïns i veïnes, treballarem perquè puguin participar en la definició de què ha de ser, perquè m'ho preguntareu i no t'ho sabré dir encara, perquè el que volem és definir entre totes i tots què ha de ser la pista Francesc Calvo. Uh-huh. I això, tot això, és, a mi, és una imatge una mica estranya, si em permets, i com que tenim en la ment tantes obres que s'han d'acabar i actuacions que hem estat fent durant tot el mandat, aquesta tonteria de perquè arriben eleccions estem fent més actuacions, només cal veure, analitzar des de que vam començar el 23, aquest darrer mandat, i fins que acabem tot el que s'ha fet. Però com que tenim ment d'actuacions d'obra, com una pisonadora, saps que va lenta, perquè l'administració és garantista i no és ràpida, malauradament també per algunes qüestions, però molt segura. I per tant, veurem una transformació que agafa aquestes tres variables, la social, la medioambiental i la econòmica, diguem, tot ho agafa tot i ho transforma tot de cop. Mm-hmm. No sé si m'he explicat, però...
0: Sí, i tant. Xerrant d'obres, precisament, xerrava vostè que teníem obres en marxa, ja ens ha dit que la plaça Pearson començarà ja, no
1: molt,
0: tenim
1: molt
0: data,
1: aviat.
0: Però
1: sí,
0: és
1: sí,
0: ja.
1: Sí, molt aviat.
0: Jo també volia preguntar-li per els pisos de l'avinguda de Castellbisbal, o també l'avinguda de l'Estatut, que és una de les obres importants de ciutat, i també li volia preguntar per la plaça Allende, que ha duit algunes crítiques, ha suposat alguna polèmica. Si vol, començant pels pisos de
1: sí.
0: Castellbisbal.
1: Aquesta nova promoció de 19 habitatges que estan, aquesta sí que està, ha començat ja, per continuar avançant en una de les preocupacions que comença a treure'ns la son. Perquè realment una preocupació, quan no treu la son, quan la pots solucionar, no ha de ser una preocupació, ha de ser una situació que la tens i l'has de solucionar. Però l'habitatge no és una qüestió que puguem resoldre com ens agradaria. I tot i que aquest mandat, la màquina l'hem forçat molt, encara no hem arribat, per suposat, ni tan sols a tenir un grau de satisfacció que ens deixi dormir tranquils, diguem. Què vull dir amb això? Vull dir que farem 19 habitatges, van fer 6 a Maria Aurelia Capmany, es van inaugurar 24 que va fer l'Incasol la Generalitat al carrer Marconi. Hem fet la compra de 9 pisos de tanteig i retracte. Amb tot això, crec que la suma dona 68 pisos que hem incorporat al parc d'habitatge públic de la ciutat. I són, com podem pensar, més que insuficients. En tenim prop de 300, però no són suficients. Com treballarem? Estem intentant buscar solucions, fins i tot alguna imaginativa que aviat podrem presentar.
0: Ara anava a dir si me la podia avançar.
1: Per poder promocionar aquesta necessitat. Mm-hmm. Sí, te la puc avançar, tot i que no te l'explicaré. Amb el regidor d'habitatge ho farem amb detalls, perquè la idea és acompanyar la transformació de locals en habitatges, dels que siguin possibles, acompanyar-la amb algun incentiu local, amb alguna subvenció, amb algun ajut econòmic al propietari perquè pugui adequar pisos i els requisits que tenim, suavitzar-los, diguem, atenent a que aquest habitatge pugui ser un habitatge considerat com VPO, com protecció oficial. No part social, però sí en el part d'habitatge de protecció oficial. Ho explicarem amb detall, però en tot cas també posar alguna línia d'acompanyament per poder fer possible que molts dels locals que en aquests moments, amb una adequació, amb condicions, han de reunir una sèrie de condicions, no qualsevol espai. Alguns de manera privada ja s'estan fent, però acompanyar d'altres, perquè això afloraria posaria en el mercat habitatges que hi ha moltes persones que estan buscant i no en troben perquè no n'hi ha. I per tant aquí
0: falta d'oferta,
1: sí. Aquí també agilitzar algunes de les promocions d'algun dels desenvolupaments de sectors que per nosaltres són molt importants i que estan incorporats en el planejament, com és el Vapor Nou o com és Pica Aguilera. Tot això són habitatges que s'han de fer i que tenen una part molt important de HPO, d'habitatge de protecció oficial, que d'alguna manera el que pretén és que siguin habitatges accessibles. I en aquest sentit és, com deia, una situació que hem d'intentar agilitzar, tot i que tenim l'espai que tenim urbanitzable i tampoc podem inventar-nos més. Jo això ho podríem comparar amb el tema aparcament. Cada raconet que trobem que podem habilitar-lo per aparcament, ho fem. Però aquí és veritat que Salvador Allende, i enllaço amb aquesta obra, és veritat que és una situació que ha entorpit molt l'aparcament en el centre, un aparcament privat cobert en el centre. També és veritat que el van voler compensar, no és en el centre, hi ha una mica més de distància. I jo ja sé que les distàncies a la nostra ciutat les analitzem o les visualitzem com si fossin grans distàncies, però és que estem vivim en una ciutat que comença a ser, és mitjana, comença a ser gran, i una ciutat moderna, i una ciutat que és molt difícil trobar l'aparcament a la porta de casa, i és que ha de ser així, i per tant és veritat que Salvador Allende hem començat, s'estan fent ja actuacions el que s'ha de fer a la plaça primer per després treballar a l'interior de l'aparcament, però també vam posar a disposició aparcaments al darrere del castell, que d'alguna manera no cobrien tot, però pràcticament el nombre, refereixo, i sabem que no està en el centre, però en tot cas en el mercat encara hi ha places, no és un aparcament que s'ompli. La plaça 11 de setembre de vegades sí que el trobem que està ple, però el mercat no. Per tant, al final som la ciutat de la comarca que més places lliures té d'aparcament en descobert, la que més té i la que més s'ha creat en els darrers 4 anys, però amb molta diferència la resta de ciutats, i tot i així continua sent un tema amb queixes i d'alguna manera a mi m'agrada dir sempre el mateix. És impossible que si en un habitatge hi ha 4 cotxes tinguis a la porta d'aquest habitatge els 4 cotxes aparcats en espai lliure. És que és impossible, i qui trobi la solució que vingui i ens l'expliqui. Jo vindré a escoltar-ho, jo ho vindré a escoltar.
0: Queda la proposta feta, eh?
1: Sí. Qui digui, no esteu fent els aparcaments perquè hi ha opcions, que me les digui, aquestes opcions, però que siguin realistes i no invenciones d'estes, com es diu? Ocurrències no, això volia dir. Ocurrències no, qüestions que es puguin fer i que es puguin fer d'una manera raonable. I en aquest sentit, la plaça Salvador Allende és una preocupació, a més, afegida que estem iniciant les obres també amb una situació d'emergència, perquè és veritat que l'estructura calia reforçar-la i en aquest sentit doncs, també comencen, estan començant ja. Aquestes estan començant ja. Són totes... Què més m'has demanat?
0: L'Estatut, que l'Avinguda, ja estan molt avançades.
1: Sí, l'Avinguda de l'Estatut és una obra, una actuació molt important i que estem veient, ja podem fer-nos una idea de com quedarà aquesta primera fase de la primera fase, que arriba fins al carrer Aribau i que a continuació començarà la segona fase de la primera fase, que arribarà fins al camí de Can Oriol.
0: Sí,
1: primera fase, plaça Agricultura fins carrer Galícia Bassas. I ara, aquesta és la primera fase de tota l'obra de l'Avinguda de l'Estatut, però d'aquesta primera fase hi ha una primera part, que és aquesta que va fins al carrer Aribau i que la previsió era que acabés a l'octubre, ja hem vist que no, ja vam saber que necessitarien 3 mesos més, per tant, calculem gener o febrer perquè acabi, i a continuació es farà la segona fase, que va del carrer Aribau fins al camí de Can Oriol, que aquí és la rambleta aquesta que ja estava feta, la que ja existeix, que el que farem serà la continuïtat de l'anterior. I a continuació, doncs, anirem fent els trams de l'Avinguda de l'Estatut. S'estan... És important que sigui una fase que l'enllacem, una obra, perdó, que l'enllacem i que a mesura que acabem fases anem començant fins a arribar fins al final. Hem fet una petita actuació, diguem, a la tercera fase seria de la avinguda, que és l'encreuament cap al supermercat Aldi que tenim allà. I això era com extreure d'aquesta darrera fase una actuació, perquè per seguretat era important fer aquesta possibilitat, el creuament d'aquesta avinguda en aquesta part, que un cop actuem serà una via que no convidarà tant a augmentar la velocitat, però que ara, tal com és, era perillós, i hi havia molta ciutadania que viu a Can Rosés que travessava per aquí i van voler, el que passa que encara Endesa no ha donat llum al semàfor i no hem pogut tancar, diguem, recepcionar aquesta obra. És que és tela, Perdó, però...
0: Ens queden pocs minuts, després xerrarem també, vull xerrar també d'això dels talls de llum, però ens queden molts poquets minuts, i no volia deixar de preguntar-li pel tema dels antics cinemes, la venda dels antics cinemes, que ha provocat bastant debat aquest estiu. L'Ajuntament els ha posat a subhasta. Per què s'ha decidit vendre a aquest espai?
1: Mireu, ha estat un espai durant molt de temps que hem intentat actuar i veure què es podia fer. I no ho podem deslligar, aquesta venda del pla de barri de les Torres, perquè... Avui la venda d'aquest espai, que és una subhasta pública, és una oportunitat. És un espai que no tenia un projecte definit i ara, quan volem fer aquesta transformació del barri, la seva venda esdevé, com deia, una oportunitat i és estratègica. L'espai pot esdevenir una futura activitat comercial privada que el que farà es traduirà en una millora general de la vida del barri. I com deia, és un espai que ha portat molts anys tancat, que hem intentat amb diferents propostes fer i no ha sortit per diferents raons. Seria molt llarg ara començar a explicar des de la primera fins a la darrera. I amb tota la transformació global del barri vam valorar que esdevenia una oportunitat poder fer aquesta venda i així es va plantejar. Veurem, perquè fins al dia 24, subhasta pública, i fins al dia 24 hem de veure si hi ha algun interessat, que esperem que sí, així era.
0: Esquerra Republicana ha qualificat la venda de malbaratament econòmic i patrimonial i recorda l'Ajuntament que va pagar gairebé el doble pel local. Vostès que li responen?
1: Aviam... Quan governes, has de prendre decisions en relació a qüestions com és en aquest cas els cinemes, que efectivament es van comprar en un moment determinat perquè es va valorar que era una bona compra, i ara el que fem és, tal com diu la norma, vendre-ho pel preu que diu la norma. I en aquest sentit sí que és cert que es van comprar, ara no recordo, el 2004, el preu va ser un i ara es poden vendre pel preu que diu la taxació, la valoració que es fa de l'espai. Patrimoni, aviam. Sí, era formar part de l'inventari municipal, però no és cap espai patrimonial amb un valor, té un valor, pels que vam anar al cinema, tant de bo, pogués ser uns cinemes com van ser, però la vida evoluciona i Esquerra Republicana també ha d'evolucionar i veure que els plantejaments que es fan en una ciutat, com deia abans, moderna, han de ser globals a nivell de ciutat, i hem explicat moltes vegades que aquesta peça forma part de la transformació del barri i que és una oportunitat, com deia, per poder obrir un espai que està tancat i que per poder-lo obrir públicament de diners públics necessitaria molts i donar una sortida a un lloc que en aquests moments pensem que de forma privada serà molt més estratègic i donarà generar aquesta oportunitat pel barri.
0: Uh-huh. Alcalde, ens hem quedat sense temps, ens han quedat molts temes pendents, així que l'esperam en una altra entrevista per acabar d'explicar tots aquests temes que ens han quedat pendents. Moltíssimes
1: gràcies. Quan vulgueu i que tingueu un molt bon inici de temporada.
0: Moltíssimes gràcies per haver vingut en aquest primer dia.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu.

Hola a tothom, què tal, com esteu? Ja tornem a ser aquí, un plaer compartir recomanacions musicals amb vosaltres, una nova temporada. Què, com ha anat l'estiu? Desitjo que hagi sigut espectacular, que hagueu viscut grans moments i que la descoberta de moltes cançons i formacions musicals hagi protagonitzat aquesta època estival. Precisament això és el que em va passar a mi. Sí, sí, és el que em va passar aquest estiu. Un servidor va descobrir una banda que desconeixia i gràcies a la influència d'un tal Pau Fernández em va introduir en l'univers d'això que estem escoltant, els Good Kid. Aquesta formació nascuda al cor de Toronto, Canadà, és una barreja electritzant de J-rock, indie-rock i pop-punk. Els seus riffs potents, les seves melodies enganxifoses i les divertides i enginyoses lletres han captivat una audiència global, convertint-los en una de les bandes més emocionants i refrescants del moment. Els Good Kid tenen una forta presència, a més, a les xarxes socials, que els ha fet, doncs, que els seus fanàtics, que els seus fans creïn animacions, vídeos, covers de tot allò del seu univers, que reflecteixen la seva profunda connexió amb la música dels canadencs Good Kid. També la interacció amb jocs addictius, jocs online com el Geometry Dash, els ha donat una dimensió molt i molt especial. Si no, que li diguin al meu fill, que li diguin al Pau Fernández. Pauete, gràcies per haver aconseguit connectar amb mi i deixar-me aquesta empremta, aquest rotllo tan particular dels Good Kid. Descobrir noves bandes sempre és fascinant. Aquesta banda, liderada pel vocalista Nick Frost, va publicar diversos EPs amb molta repercussió fins que finalment varen publicar el seu esperadíssim Can't Get Out Sometimes, del qual estem escoltant el tema Zicada, o Zicada, per ser més correctes. Però avui us deixaré amb un tema molt adient per reviure l'estiu 2026 d'aquests nois anomenats Good Kid. Com es podia anomenar? Doncs Summer.

0: Avui, que fa una setmana que han començat les classes a Rubí al dia, volem posar una mirada cap a l'educació per veure com ha anat aquesta setmana, per fer una radiografia de l'educació pública, que la veritat és que ha començat mogudeta, sobretot al Vallès Occidental, en la qual hi han hagut vagues, com a la resta de Catalunya, però a més vam tenir aquest alert que va fer que els nins no poguessin anar a classe el dia 9 de setembre. Per xerrar de tot plegat, de tot el que està passant avui en dia a l'educació pública catalana, tenim amb nosaltres el Ramiro Gil, que és secretari d'Acció Sindical del Sindicat de Professors de Secundària, i a la Marina Ruiz, que és membre del secretariat, volia dir, nacional d'USTEC. Bon dia als dos i benvinguts.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Aquest no ha estat un inici de curs qualsevol. El dia 8 va, com dèiem, va haver-hi vaga, i el dia 9 es van suspendre les classes a la Vallès Occidental, entre altres comarques, per l'alerta de pluges. Des de la perspectiva dels docents, com s'han viscut aquests primers dies? Qui comença?
1: Si voleu, començo.
0: Sí.
1: Tranquem una miqueta.
0: Marina.
1: Gel, Ramiro. Bueno, ha estat un inici de curs doncs, poc usual, i sobretot el que s'ha destacat és la manca de normalitat, com havia de ser. És a dir, no podíem iniciar un curs amb normalitat, amb les mancances que van quedar per resoldre el curs passat, i a més, clar, s'ha afegit doncs, aquesta alerta que ens va sorprendre a totes el mateix dimarts, quan estàvem acabant les assemblees després de la jornada de vaga. Doncs algunes comarques, algunes zones, sobretot el Vallès Occidental, ens va sorprendre justament aquesta alerta. Com està el professorat? Doncs ara mateix vivint moments d'incertesa, i sobretot doncs, van acabar el curs amb unes mobilitzacions que van donar un fruit parcial, i quan han tornat a iniciar el curs, doncs han vist que moltes d'aquelles promeses, compromisos, acords que el departament va comprometre a tirar endavant, doncs no s'estava fent realment. Llavors, doncs, estan ara mateix en aquest punt d'incertesa i de començar amb moltes ganes de seva tasca, però trobant-se amb les mateixes mancances amb les

0: que van acabar el curs passat.
1: Una part dels sindicats van arribar a un acord amb el departament i ara Marina deies que hi havia coses que no s'havien complit de lo que havia promès el departament. Quines són específicament les que no s'han complert i que considereu més importants, tant Ramiro com Marina, més igual?
0: Nosaltres, com bé sabeu, no vam acabar signant aquell acord. Què trobem a faltar? Doncs les primeres visites i contactes que hem fet als centres, el que comenta la gent als centres és que no tenen la plantilla completa, és a dir, que no els hi ha arribat tot el personal que havia d'arribar, tot el tema del desplegament que es van comprometre per abordar les necessitats al voltant de l'educació inclusiva, doncs aquests professionals no han arribat, manquen vetlladores, han reduït molt les hores de vetlladores quan és un dels suports que s'estava donant en aquesta educació inclusiva o aquesta canalla que té més necessitats. En general, no s'ha fet cap pla per millorar les condicions climatològiques dels centres. Els claustres han iniciat i els equips directius ofegats amb burocràcia, omplint paperassa, sense temps per dedicar al que realment és important i llavors doncs se senten decebuts.
1: Ramiro, quina...
2: Sí,
1: digues.
2: Jo voldria destacar que en aquest inici de curs em sorprèn molt que no es parli d'un dels grans escàndols que hem viscut, que és el tema de les proves PISA d'aquí a Catalunya. D'alguna manera no puguem sortir amb els resultats que corresponen a les proves PISA i no puguem conèixer el diagnòstic de com està el sistema educatiu a Catalunya. Per nosaltres, i tot i que no hem convocat aquesta vaga, i sí que és veritat que ha sigut notícia, tot i que ha tingut un seguiment limitat, sí que destaquem que d'alguna manera el problema que tenim al nivell educatiu que hi ha a Catalunya. D'alguna manera hem d'afrontar aquesta realitat que estem veient com tot el estat espanyol i tot el món occidental, després de les reformes educatives que s'han fet, doncs ha patit una davallada impressionant en el nivell educatiu i a Catalunya ni tan sols coneixem els resultats perquè hi ha hagut aquí una situació que no acaba de quedar massa clara. S'han donat unes explicacions, si em permeteu, poc convincents sobre el que ha passat amb PISA i aquí nosaltres ja estem al darrere. Això és una de les coses perquè per nosaltres han marcat aquest inici de curs, no? També remarcar que des del punt de vista del professorat de secundària hem aconseguit alguns avenços, el que es va pactar en el curs passat, que no són engrunes, que són coses significatives, que si no s'haguessin signat doncs ho hauríem perdut, són qüestions significatives. No tothom està tan descontent, tot i que evidentment el sistema educatiu té moltíssims problemes. El que ha comentat la Marina de la climatització és un d'ells. Estem patint unes onades de calor espectaculars i això també té a veure amb una cosa que de fa temps que diem, que és que el curs potser hauria de començar una mica més tard, no? Tenint en compte les condicions climatològiques que tenim i que s'haurien d'adoptar mesures al marge de la qüestió de la climatització, que és veritat.
1: Ara el Ramiro ha perdut la cobertura. Marina, el Ramiro feia aquesta punta ara de la climatització. De fet, ahir el Salvador Illa deia que volia que entre el 2030 i el 2031 totes les aules de Catalunya tinguessin una climatització amb aerotèrmia. Com ho vegeu, això? Perquè, segons alguns estudis, això també afecta en allò que deia el Ramiro de les proves PISA.
0: Home, és innegable que la situació en la que estan vivint els nostres infants i joves a les aules els hi perjudica greument en les condicions que estan aprenent. És a dir, els hi perjudica greument el poder aprendre d'una manera amb qualitat. És a dir, quan tu estàs patint temperatures per sobre els 35 graus, quan no tens ventilació, quan el màxim que t'ha donat el departament és un ventilador que arriba només a les primeres files, no, de l'aula, quan les condicions són tan extremes, ni el professorat ni l'alumnat està en condició de poder doncs, viure aquesta situació per poder desenvolupar un aprenentatge de qualitat. Això és una evidència. Clar que afecta a tots els nivells, però el que ara s'ha compromès el govern, el president Illa, una, arriba tard, i dues, triga molt. És a dir, què farem en aquests 5-6 anys fins que això arribi a ser efectiu? És a dir, ens plantegem d'alguna manera el tema de modificar el calendari, com deia el Ramiro, començar més tard, sobretot a primària infantil, tenir present una jornada continuada durant els mesos de més calor, proporcionar espais alternatius que estiguin climatitzats. És a dir, en aquests 5-6 anys, què farem? Uh-huh. Esperar, perquè el temps no ha demostrat que cada any doncs, les temperatures són més elevades i les condicions climatològiques són més extremes. Llavors, clar, nosaltres el que valorem és positivament que s'hagi entès d'una vegada que no podem tenir el nostre alumnat i els nostres professionals de l'educació en aquesta situació, que arriba tard i que volem mesures transitòries fins poder arribar a aquell punt. Uh-huh. I sobretot també agafant-me en el que deia el Ramiro, és a dir, els resultats PISA són un reflex més de totes les coses que han anat fallant al llarg d'aquestes dècades en el sistema educatiu, que ha patit un infrafinançament brutal, tant a nivell d'infraestructures com a nivell d'aposta per una educació pública de qualitat.
1: Uh-huh. Marina, una setmana després de la vaga que vau fer el dia 8, considereu que va ser una decisió encertada fer-ho el primer dia de classe?
0: Sí, considerem que és controvertida i va ser una decisió molt a contracor de la majoria dels professionals que la van secundar, perquè sabem la importància del primer dia. I per això la idea de situar una vaga és per donar-li realment la importància que té. O sigui, ens anem a altres col·lectius, les vagues estan pensades perquè tinguin un impacte. I llavors el que nosaltres volíem és posar sobre la taula la importància que tenia poder aconseguir un inici de curs cobrint les necessitats que hi havia i que eren existents. I per això vam posar una vaga a l'inici de curs. L'objectiu era poder tenir el màxim ressò possible i ho hem aconseguit. Nosaltres ja sabíem que no seria una vaga amb un seguiment molt massiu, però sí que hem aconseguit posar el problema sobre la taula, no? I que la societat veiés la necessitat d'abordar la problemàtica que està patint el sistema educatiu en general i que no és una cosa només dels professionals, sinó que és una cosa de tota la societat, de tot el país.
1: Uh-huh. Més enllà d'aquesta vaga, quins són els principals problemes que encara, tenint en compte que s'han arribat a alguns acords i alguns no, però quins són els principals, quins destacaríeu, quines serien les tres reivindicacions que destacaríeu? Perquè entenc que encara que el departament hagi concedit coses i que no tots els professors estiguin d'acord, encara hi ha algunes reivindicacions que són comunes a tots els professors. Quines serien, Ramiro, les tres reivindicacions que considereu més importants pel professorat, en el cas de secundari?
2: Bé, en el cas de secundària, nosaltres el que creiem és que s'ha de poder tornar a ensenyar, que hi ha una crisi de la professió docent, molts professors es plantegen abandonar la professió, el que era abans fer classe ja no és el model que hi ha ara, s'han imposat una sèrie de modes pedagògiques i de legislació que han perjudicat l'ensenyament i s'està demostrant amb les proves PISA, i el que cal i el que ens demana el professorat de secundària és una modificació radical del currículum. Quan dic currículum em refereixo als plans d'estudi, que hi tornin a haver classes de les matèries, d'història, de matemàtiques, de filosofia, que hi tornin a haver totes aquestes classes que se'ns han retallat per fer unes hores de projectes i de jocs i de xorrades, que al final el que han apostat és per un model en el qual ara l'alumne no importa que aprengui, sinó que sigui feliç i que s'ho passi bé, però no s'està ensenyant realment. I això Clar, també és una frustració grandíssima pel professorat i pel sistema educatiu i per la pròpia societat. Ens hem de replantejar com estem ensenyant. I el que nosaltres volem, com a professors, és ensenyar. Aquest és el principal problema. Després tenim altres qüestions. La crisi, per nosaltres, la qüestió de la crisi de l'autoritat docent. No? Sembla que ja ningú es pren seriosament els docents, es qüestionen sistemàticament les notes i trobem agressions verbals i físiques per part d'alumnes, per part de pares, de vegades, en els centres educatius. De tant en tant veiem notícies tràgiques, tant al nostre país com a comunitats de l'entorn, com a altres països propers, de situacions violentes amb el professorat, i això, evidentment, té una repercussió, i això també preocupa moltíssim el professorat. Hi ha altres qüestions, també. El plantejament, per nosaltres, de la inclusiva és erroni. Està molt bé tenir més recursos, nosaltres, evidentment, que volem més recursos, però aquests recursos han d'estar destinats a l'educació, i actualment s'estan abocant molts recursos en un model d'inclusiva que està fracassant i que els professors ens estan dient que està fracassant i que s'ha de replantejar tot aquest plantejament de l'educació inclusiva. No perquè no vulguem ser inclusius, evidentment que volem atendre bé a tots els alumnes, però per fer-ho, doncs, posar tots els alumnes amb totes les seves dificultats extremes en una mateixa classe fa molt difícil poder funcionar. No? Llavors, a part de les reivindicacions purament laborals, com són el tema del salari, que és evident que estem patint una baixada de poder adquisitiu molt gran, que en part amb aquest acord hem aconseguit compensar notablement, hi ha tota una sèrie de reivindicacions professionals que apel·len a tota la societat i que ens demanen que replantegem el que estem fent. I nosaltres, els professors, estem dient que hi ha una crisi ara mateix en aquest aspecte i potser no compartim el diagnòstic amb tothom, però això és fonamental.
1: Uh-huh. En el cas d'vostè, quines serien les tres principals reivindicacions que manteniu?
0: Nosaltres estem d'acord en una revisió dels currículums i que aquests puguin estar consensuats amb els professionals de l'educació, que són realment els experts, ara que està de moda i es parla tant dels experts en educació. Està claríssim que s'ha de fer aquesta revisió i que s'ha d'escoltar el que s'està dient des del que està realment a l'aula i està patint aquesta situació. Després creiem i que és el pal de paller, que és la inversió en l'educació pública. És a dir, nosaltres estem vivint una anomalia dins del sistema educatiu amb aquesta doble xarxa, i el que creiem imprescindible és el blindatge de l'escola pública. És a dir, ahir el president Illa va sortir fent uns anuncis. Nosaltres celebrem que d'una vegada tot l'esforç del col·lectiu, de tota la comunitat educativa que vam fer el curs passat dedicant-li temps i esforç econòmic amb les mobilitzacions i les vagues, hagi pogut obrir els ulls per veure la necessitat de fer aquesta inversió necessària i aquest pacte i aquest acord de país. Però el que sí que volem i creiem que és necessari per millorar és el blindatge de l'educació pública. El que hem d'exigir és que aquesta inversió es destini a l'educació pública, que no hi hagi tancament de línies d'escola pública. Això permetria baixar les ràtios, això permetria un desplegament de l'educació inclusiva amb recursos, però també fent aquesta revisió i atenent les necessitats específiques que hi ha, amb equips d'atenció psicosocial a tots els centres, i una educació en català. És a dir, hem de poder tenir una immersió lingüística real a totes les etapes educatives de Catalunya. I, per últim, perquè sí que és cert, com ha comentat el company, que l'any passat hi vam tenir uns guanys en aquest sentit, per tant, el professorat ara mateix no és una de les coses que prioritza, però sí que no podem obviar que nosaltres no tenim el sou vinculat a l'IPC. Llavors, el que vam guanyar el curs passat, en uns anys, ara anirà una altra vegada, quedant-se enrere, si no vinculem aquest augment de sou amb l'augment de l'IPC.
1: Uh-huh. I una última pregunta molt concreta per als dos. Si haguéssiu de posar una nota de l'1 al 10 a aquest inici de curs, quina nota li posaríeu i per què? Ramiro.
2: Jo amb el tema de l'informe PISA, sincerament no sabem encara què ha passat, i voldríem, hi hem demanat transparència al departament. De fet, estem demanant documentació que esperem que arribi per saber què és exactament el que ha passat, però evidentment amb el que hi ha hagut de l'informe PISA, amb la situació que hi ha amb la calor, i tot i que hem arribat a alguns acords, no sé si podríem arribar a l'aprovat. Molt just. Per donar un vot de confiança, però estem molt malament i això s'ha de millorar moltíssim.
1: Marina?
0: Bueno, jo crec que el col·lapse de la conselleria s'ha fet evident. La cirereta al pastís ha sigut el tema dels resultats PISA i llavors doncs, ha sigut necessari, no?, que hi hagués doncs, una escalada per part del govern a l'hora d'agafar una miqueta i solucionar la situació que estàvem vivint. Des del meu punt de vista, per tot el que ha dit el company, que m'hi afegeixo, la conselleria no hauria aprovat. És a dir, està claríssim. El curs ha aprovat i s'ha iniciat gràcies als professionals que tiren endavant cada dia la seva tasca i que estan allà amb tota la voluntat, la vocació i l'esforç perquè l'educació a Catalunya pugui continuar, tot i que la conselleria no és capaç de tenir un aprovat en la seva feina.
1: Ramiro, Marina, moltíssimes gràcies per fer-nos avui aquesta radiografia de l'educació pública. Molts ànims en aquest curs i esperem que l'acabem millor del que ho vàrem acabar l'any passat. Adéu.
0: Gràcies.
2: Adéu.
1: Adéu.
3: Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. El Rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5 i us parla Lídia Porta. L'Escola Bressol Araona de Sabadell ha detectat aquesta setmana un cas de sarna en un dels infants del centre educatiu. Segons han detallat fons municipals, el cas s'ha traslladat al Departament de Salut, que ha tancat el Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta d'Emergència de Salut Pública seguint el protocol establert. Tant la criatura com la seva família ja estan rebent el tractament i s'ha visitat el seu entorn més proper i s'han netejat els espais del centre on ha estat aquest infant. I l'Assemblea Educativa de Catalunya ha començat a planificar un nou calendari de mobilitzacions i vagues després de la reunió duta a terme avui a l'Hospitalet de l'Infant. El col·lectiu avisa que no confia en el govern, tal com explica Cinta Díaz, membre de l'Assemblea.
2: Fa 17 anys que la llei marca un 6% del PIB i pràcticament no arriba al 4%. Tal com vam demostrar el 8S, el col·lectiu continua decidit. Ens estem organitzant i debatint la continuïtat de la lluita amb un nou calendari de mobilitzacions i vagues.
1: Ara aquestes assemblees territorials avalaran el pla de protestes que es podria concretar en la pròxima reunió a finals d'octubre. I les dues bandes del municipi valencià de Carlet a la Ribera Alta participaran en la batalla musical aquesta nit en el marc de les festes de Santa Tecla a Tarragona. Organitzada per la banda Unió Musical de la Ciutat, la batalla de bandes reunirà 200 músics amb el passodoble d'en Perito Roca com a protagonista. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
3: I és que Carlet, un poble de la Ribera Alta de 15.000 habitants, va néixer en Perito Roca. Era la nena amiga de la filla del mestre Jaume Teixidor, a qui li va dedicar el pas doble que s'ha convertit en himne no oficial de Santa Tecla. Les dues bandes del municipi valencià, la Societat Unió Musical de Carlet i l'Agrupació Musical Artística de Carlet, són les convidades enguany. L'organitzadora, la banda Unió Musical de Tarragona, l'actuació serà a les 11 de la nit a la plaça Corsini i Van Ramon Martínez, president de la Societat Musical de Carlet.
4: Porta aquesta idea de fer festa, de fer música, de fer convivència, de fer convoi, que es diu per així, i res, si té que guanyar una, que guanya.
3: Les bandes se situaran en els dos extrems a la plaça Corsini i interpretaran temes alternativament amb el públic al mig valorant les actuacions.
1: El nou centre d'INEF Pirineus de la Seu d'Urgell preveu estar enllestit el pròxim mes de juliol de cara al pròxim curs 2027-2028 perquè la comunitat universitària el pugui estrenar a les instal·lacions, segons ha dit el conseller d'Esports, Berni Álvarez. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: El món de les sèries i els documentals té molt per descobrir. A De Sèrie posem el focus en les novetats i les produccions més comentades. Amb Víctor Pérez i Núria Molina analitzem cada setmana els títols més destacats. De Sèrie, cada dijous de 6 a 7 de la tarda a la 99.7 de la FM i també a radiorubí.cat. Tot el que necessites saber abans de començar un nou capítol.
1: Sempre al teu costat.
2: Ja hi tornem aquí, segona hora del Rebost, aquest contenidor radiofònic on encapsulem el bo i millor de la setmana de la programació de Ràdio Rubí. Doncs sí, en aquesta segona hora trobarem protagonistes com, per exemple, el Víctor Pérez, del programa De Sèrie. El Víctor estrena una secció ara en exclusiva, abans anava conjuntament amb el Jacint Fornols i ara els han separat per concentrar-nos només a les sèries i concentrar-nos també amb el cinema. De moment, ara escoltarem aquesta secció del Víctor Pérez parlant de les sèries del moment, sèries que pots veure en diferents plataformes com Netflix, HBO, Apple i d'altres històries. Què més? Què més trobarem amb aquesta segona hora del Rebost? Doncs, per exemple, rescatarem l'entrevista, la primera entrevista del primer programa de la temporada de l'Inspira't, amb la Cuca Fernández i la Carmen Moreno, que, com sempre, porten doncs, la batuta d'aquest programa, on entrevisten a la Laura, que és l'emprenedora d'estètica del Espai Azul Space, mai millor dit, Espai Azul Space. Pura energia, diuen que és la Laura, o una entrevista que ara rescatem i que podeu gaudir de seguida. I finalment, convidarem el Marc Toro a de nou ser protagonista de la programació de Ràdio Rubí gràcies a aquesta secció, diguéssim que regular, que tenen en el programa Rubí al dia on parlen de farmacèutica, en aquest cas del desabastament de medicaments pel tractament de la menopausa. Tot això en el Rebost. Sí, que vagi de gust.
3: Aquí tenim no el nostre home que només parla de sèries, sinó l'home que li podríem donar un Grammy, perquè, Víctor Pérez, quan portes ja fent aquesta secció?
4: Pues farà quasi 4 anys, i començant amb tu.
3: Exacte, si vam començar, sí. Exacte. Gràcies.
4: Home, de res, per donar-me aquest espai sempre. Sí, sí.
3: Perquè vas començar amb la secció, ara escoltàvem doncs, aquesta promo d'aquesta col·laboració que fas. Explica'ns una miqueta, primer, abans d'entrar als Premis Semis, en què consisteix, quin dia te podrem escoltar, que una mica ho hem escoltat, però i quines són, si hi ha novetats.
4: Sí, com sempre, fem una miqueta de spam els dilluns del programa de sèrie que faig amb la meva companya Núria, el fem els dijous de 6 a 7, i parlem bàsicament, a vegades, del que parlem en aquesta secció, però d'una manera més ampliada. Per exemple, aquesta setmana doncs, parlem dels Emmy aquí, però al de sèrie parlem del que passarà, perquè al final serà aquesta matinada i ja tindrem l'espai, no?, doncs, per parlar de forma extensa. Habitualment parlem de més sèries, de més estrenes, analitzem les sèries més en profunditat, també una mica, amb una miqueta d'humor, que potser aquí no hi ha tant espai per riure's tant, però bueno, al final és una hora de programa. I bàsicament això, o sigui, de moment no tenim cap secció nova pensada, crec que jo tinc una por ahí en ment, també més tema humorístic, a mi m'agrada sempre posar temes d'això al programa, però bueno, veurem com va aquesta temporada, però ja serà la cinquena del de sèrie.
3: Encara que tinguem poc temps, el punt humorístic l'hem de tenir sempre, aquesta mirada. Que aquesta nit és la gala dels Premis Emmy.
4: Sí, aquesta nit, avui. És curiós perquè sempre ha sigut els diumenges, de diumenge a dilluns, i ara ho han canviat a dilluns a dimarts. Jo no sé si és perquè no té audiència a la gala o per què, però no m'agrada massa aquest canvi, és una mica estrany. Però igualment el tindrem a les 2 de la matinada aquí a Espanya, a la gala, a través de Movistar, com sempre. I bueno, jo sempre dic que els Emmys, bueno, són els Oscars de la televisió, per qui no ho sàpiga, no? Els premis que entreguen les millors sèries de l'any. Però sí que és veritat que sempre he considerat que els Emmys, almenys els últims anys, sempre estan més encertats que els Oscars. Si m'agrada les nominacions que fan, solen ser les millors sèries de veritat de l'any. Potser sempre es deixen alguna, perquè és impossible sempre contentar tothom. però crec que ho fan bastant bé sempre a nivell de premiació, i ara ja repassarem les candidates, però jo sempre estic molt content almenys amb les nominades, després veurem qui s'emporta els premis.
3: Perquè què creus que és el que més tenen en compte per decidir quina és la millor sèrie entre dues, que poden ser dues candidates i que poden... qualsevol de les dues podrien ser, no?
4: Habitualment, home, és molt important el factor de quina és la de les sèries nominades, quina és la que té més tirón, més audiència, la més vista, la que més ha impactat, sobretot parlem dels Estats Units. A nivell global potser passava abans, hi havia sèries més globals, en el cas de Joc de Trons, que va guanyar molts anys seguits, doncs, clar, era una sèrie tan famosa a nivell mundial que tenia tant tirón que li donava aquests premis, no? A part de que era molt bona. Però en aquest cas, als Estats Units, jo crec que els últims anys ja triomfan més les sèries més populars allà que no pas una que sigui boníssima i hagi triomfat més a altres continents, no? Per exemple, The Pitt, que ara parlarem d'ella.
3: I això no fa que... No perd una mica de valor aquest premi si l'estem mirant des d'un punt... des d'una vessant més comercial, podríem dir-ho així.
4: Sí, pot ser que sí, però igualment penso que a vegades també els Emmys són els premis que més... a vegades s'arrisquen a premiar coses menys vistes. Sí que és veritat que al nivell de millor sèrie sí que no solen fer aquestes sorpreses, però després a nivells interpretatius i premis més petits, clar, no tenen tanta importància, però bueno, s'arrisquen més i fan premis a sèries més desconegudes, cosa que en els grans premis com els Oscars deia no és tan habitual. Sí que és veritat que els Oscars s'han obert més a premiar pel·lícules en parlant anglesa, que això està molt bé, però sí que és veritat que els Emmys això no ho fan, també perquè els Emmys tenen uns Emmys normals, que són aquests normals entre cometes, i després els Emmys internacionals, on estan totes les sèries doncs, en espanyol, en alemany, en italià, que jo sempre he advocat perquè les sèries en espanyol o italià estiguin també aquí. Però bueno, de moment estan tancats a aquesta idea, però estaria bé, perquè hi ha fenòmens a vegades que no són sèries americanes i haurien d'estar també als Emmys, però bueno, de moment això no s'ho han pensat.
3: Clar, no sé si estan massa oberts tenint en compte el context actual dels Estats Units a incloure les sèries que siguin de fora, Espanya, Itàlia, etc., dintre del que serien els premis dels Estats Units, sobretot tenint en compte, no?, com són una mica les seves polítiques. Quin és el context general d'aquesta edició?
4: Doncs, bueno, evidentment, doncs el que dius, el context de política als Estats Units sempre és molt important per una gala d'aquest tipus, tant als Emmys com als Oscars, sempre passa això. M'imagino que hi haurà bastanta comèdia per part de la presentadora, que és el tercer cop, per cert, que bueno, la presentadora és Mariska Hargitay, que és una actriu famosa per la sèrie de Lei Orden, una sèrie molt famosa als Estats Units, i serà el tercer cop que una dona presenta la gala en solitari, en 78 anys, vull dir... Tampoc ha passat massa cops, no?
3: 78, clar, és la 78a edició dels Premis Emmy.
4: Sí, clar, número 78. Sí. I imagino que sí que hi haurà uns quants tasques a Donald Trump, això com sempre. Sempre passen aquestes gales, encara que jo, més enllà d'això, sempre m'agrada que construeixin, més enllà de la crítica política i social, que sempre està bé, que estigui lligada a les arts, sempre està bé, vale? Però jo vull una gala també que sigui dinàmica, que no sigui avorrida, que sigui divertida, que al final les gales eren això abans, i jo crec que amb el temps això s'ha anat... com, no sé, agafant un to d'avorriment constant a les gales, que ho comentàvem precisament amb el Jacint altres anys, que sempre passava el mateix, eren 4 hores de premio, discurso, premio, discurso, tot estava el mateix, no hi ha res que diguis, buah, vull veure la gala, i no un resum de la gala.
3: Clar, i de vegades te posen la cançó al mig, allò per trencar una miqueta,
4: o... Sí, i ja està, sí.
3: I la Mariska, clar, la Mariska que ho ha fet ja d'altres ocasions, dona això? No ho ha fet?
4: No
3: ho ha fet mai?
4: D'altres premis més petits no ho sé, però així a gran escala, no. O sigui que haurem de veure com ho fa. Jo sempre em quedaré les ganes de que també faci una presentació o uns presentadors que siguin d'alguna sèrie nominada, que hi hagi dos o tres actors i ho facin. Jo crec que seria més divertit, però no sé, no se'ls acudeix. No crec que sigui una idea tan complicada. Però bueno.
3: A mi m'agrada, Víctor, que ets com un brainstorming, també,
4: sí,
3: no? Pels Premis Emmy.
4: No sé. Escolta,
3: podeu fer tal, podeu fer qual.
4: Sempre no? fan algun número, sempre, d'entrada, pues, parodiant alguna sèrie de les nominades. Això ho fan sempre. Però es queden allà i no van més enllà. És com, bueno, vinga, estaria bé.
3: Anem a les nominacions principals i també per què creus que són nominades aquestes sèries. Quins són els criteris?
4: Doncs anem a començar primer, que si no se nos va el tiempo.
3: Vinga.
4: A parlar de millor sèrie dramàtica i tinc un tràiler per aquí que va el meu amic Marc Pujada José. Let's clear up this board and show
1: Day Shift how it's done. Robbie's name's on the schedule. See finally back.
4: Doncs, a millor sèrie dramàtica, escoltem de fons que és The Pitt. En aquest cas ja tenim el tràiler de la tercera temporada. És una sèrie que ja sabem que els últims anys doncs ha triomfat moltíssim, és la guanyadora actual del premi a millor drama l'any passat i tot fa indicar que aquest any doncs repetirà com a millor sèrie dramàtica de l'any. És una sèrie mèdica que als Estats Units doncs, ho ha rebentat, a tot el món, per als Estats Units sobretot. Es feia molt en falta una sèrie de doctors ben feta, innovadora. Sempre dic jo que aquesta sèrie és un mix de les sèries antigues amb les noves. O sigui, té una estructura innovadora. Al final tenim una sèrie que cada episodi és una hora a temps real, amb la trama pues, més de tota la vida, no?, dels doctors i els metges a un hospital. No? És aquest mix de plataformes de streaming amb televisió pública antiga. I això jo crec que als Estats Units pues, ha enganxat bastant. Mm. Sí que és veritat, em sembla una gran sèrie, notable. Jo no li donaria de pit? Pues no li donaria, perquè a mi no m'ha agradat també sempre repetir els premis a la mateixa sèrie, i hi ha sèries molt bones aquest any. Tenim Pluribus d'Apple TV, que ja Apple TV s'ha fet la plataforma més, amb més nominacions aquest any, a les categories més grans, per dir-ho així, i demostrant que, ja ho he dit moltes cops, que Apple TV pues, està apostant molt fort per sèries de qualitat. I després també tenim l'univers de Joc de Trons nominada, El Caballero de los Siete Reinos, per exemple, d'HBO Max, que són sèries, tant El Caballero de los Siete Reinos com Pluribus, que per mi són les dues que m'agraden més. Però igualment, tenim La Diplomàtica de Netflix, La de Dorada, Slow Horses, o sigui, tenim sèries molt bones. O sigui, sempre són sèries de qualitat. Hi ha un mínim sempre d'exigència, però sí que és veritat que jo li donaria a Pluribus. Jo crec que si hagués de fer una... que és l'alternativa, o sigui, si no guanyes de pit jo crec que seria per Pluribus, perquè és la primera temporada i sí que és veritat que els Emmys són uns premis que li agraden molt la novetat, o sigui, sempre que hi hagi una primera temporada molt potent i molt bona habitualment tiren per la primera temporada, encara que clar, si tenim una sèrie com The Pitt, que ho està patant tant als Estats Units, té una temàtica molt forta social, com de Pitt, és que molt forta, llavors...
5: I Víctor, si estàs dient que el que valoren és que justament doncs, tingui molta acceptació, sí, o comercial, que sí, ho vegi molta gent, doncs The Pitt, o el que tu dius Pluribus, ja ho veurem. De millor sèrie de comèdia?
4: Doncs la preferida per tothom és una sèrie nova, que s'ha estrenat aquest any i ha sorprès moltíssim, que és una sèrie de comèdia i terror, que és La Maldició de Widow's Bay.
5: Que és el que estem escoltant.
6: No, gracias. Jerry me estaba contando parte de vuestra historia.
7: Oh, estupendo. Sí, bueno, una historia increíble.
4: Sí, una sèrie que ha sorprès a tothom. O sigui, aquesta sèrie era esperada per alguns més seriefils així, perquè sabem que el director, que és Hiro Murai, pues, ha fet sèries molt bones, que la creadora també va fer una sèrie que és Parks and Recreation, de comèdia, que és molt bona, però això era més de nicho, no? No s'esperava que aquesta sèrie tingués més de quasi 20 nominacions als Premis Emmys, i als Premis Tècnics, que van ser la passada setmana, perquè hi ha uns premis com una gala paral·lela, on es donen els menys importants, podríem dir, va guanyar 8, és la que més. Llavors s'ha convertit a la favorita per guanyar millor comèdia, és la primera temporada, és, llavors hi ha com un mix aquí de coses que fan pensar que Widow's Bay doncs, serà la guanyadora. És una sèrie que dic, és comèdia i terror.
5: Sí, un mix, t'ho anava a dir, perquè estàvem veient les imatges justament.
4: Molt estrany el mix que fa, però que surt genial. O sigui, sobretot amb un repartiment que és brutal, amb Matthew Rhys com a protagonista, que segurament també s'emportarà l'Emmy a millor actor de comèdia. Sí que és veritat que té una rival potent, que és l'última temporada de Hacks, d'HBO, que ja ha guanyat l'Emmy al passat a millor comèdia, i també les últimes temporades pues, solen tirar bastant. Una última temporada contra una primera és un duel bastant interessant, però jo veient els Emmys tècnics i això que estic comentant de la novetat, crec que guanyarà la Maldició de Widow's Bay. Em semblaria una gran guanyadora. És una de les millors sèries de l'any. Mm-hmm.
5: Anem a millor minissèrie.
8: The autopsy is going to say heart attack.
9: Excuse me.
8: What can I do for you?
9: Special crimes. I'm uncertain
4: doncs, la millor minissèrie, HBO sempre és la plataforma dominant, sempre ha tingut les millors minissèries, encara que Netflix també els últims anys, doncs la minissèrie ha tingut bastants èxits populars, l'any passat mateix amb Adolescència, que sí, ho va patar, sí. Però aquest any doncs, sembla que s'imposarà aquesta sèrie que es diu DTF St. Louis, HBO, que és una bona sèrie, però m'ha sorprès perquè els Premis Tècnics doncs, va arrasar també les seves categories i per com a favorita, encara que Bronca, de Netflix, que ja va guanyar per la primera temporada, i diu, minissèrie té dues temporades, això perquè és, bueno, perquè és una antologia. Les antologies, doncs, cada temporada ens explica una història diferent, amb personatges diferents, llavors és una minissèrie que s'allarga, podríem dir, no? Però sembla que guanyarà aquesta sèrie d'HBO, perquè ha guanyat els premis interpretatius de direcció, de guió, llavors doncs, tot fa indicar que si guanya aquests premis, doncs el de la millor minissèrie també serà per aquesta sèrie. Una sèrie bastant també estranya, com en aquesta de Widow's Bay, una sèrie que és drama, és comèdia, és moments bizarros, és unes actuacions superrares, però és una sèrie interessant, és diferent. Recorda els germans Coen, a mi, el cinema dels Coen, una mica d'aquest estil.
5: Doncs estava veient ara l'actor, el que feia de xerif de Stranger Things.
4: Sí, el David Harbour, que ha guanyat l'Emmy, el millor actor de repartiment a minissèrie, també el Jason Bateman, actors que coneixem d'altres sèries molt famoses, no? Ho fan genial.
5: Perquè els premis interpretatius, per qui creus?
4: Hi ha molts als Emmys, però sobretot els de drama, que són els més importants. Tenim a l'actriu que ho estava tant des de fa anys, que és Zendaya, sí, que ja ha guanyat dos Emmys per Eufòria. Jo no sé si tiraran un altre cop per ella, perquè seria ja el tercer Emmy per la sèrie, i jo sempre dic, l'humetat. Repartiu més els premis.
3: Però jo, que hi ha més gent vora.
4: Sí, hi ha més gent, però no sé, tinc dubte si guanyarà Zendaya o Rhea Seehorn, que és la protagonista de Pluribus, que ja és que ja guanya més premis, va guanyar Globus d'Or, llavors potser aquí hi ha la competència entre elles dues, i actor de drama, això està clar. O sigui, Noah Wiley per The Pitt, això és que tothom l'estima, estan tots amb Noah Wiley, vamos, que li van donar tots els premis del món, i ja porta 2 anys guanyant-los tots, i dubto bastant que no, un altre cop no sigui l'Emmy per ell. Està genial, s'ho mereix.
3: Sí, s'ho mereix. Sí. Clar, encara que repeteixi.
4: Sí, hi ha coses a vegades que... Jo dic que no m'agrada que repeteixin ni que premi més sèries, però hi ha coses a vegades que no pots mirar cap a l'altre costat, perquè són tan bones...
3: També evident, no? És que tan, crida...
4: Que s'ha de donar el premi.
3: Doncs, Víctor Pérez, moltíssimes gràcies. Molt bona estrena, també, doncs, d'aquest espai teu. Que tothom que vulgui escoltar més sèries, més cinema, doncs el Víctor Pérez.
4: Que es vulgui tornar boig apuntant sèries, és el nostre programa que ha d'escoltar.
3: Doncs moltíssimes, moltíssimes gràcies.
4: A tu.
3: Nosaltres deixem aquí aquestes 3 hores, en aquesta estrena de Rubí al dia. Us donem les gràcies, us esperem demà amb José Malagón, amb la Pamela Martínez i amb un servidor. Doncs demà, a partir de les 9, més Rubí al dia.

0: El Rebost. Els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.
1: Tenim una convidada molt especial aquí a l'estudi. És pura energia. Ella és emprenedora. La Laura ha creat el seu propi projecte, la Zuli Space, després d'anys perseguint aquest somni. No, Laura, benvinguda.
2: Doncs sí.
1: Ets la millor persona per explicar-ho, eh? Benvinguda aquí, l'Inspira't.
2: Sí.
1: Com va ser aquest moment en què vas dir, ara sí, ara tiro endavant i...
2: Bueno, perquè ja porto 25 anys en aquest sector com a agent comercial. Jo ajudo als centres d'estètica i perruqueries a portar endavant el seu negoci, a més de vendre-li els productes. I després de tants anys, doncs ja tenia clar que volia crear un espai de la manera que crec jo com ha de ser-hi. O sigui, l'experiència de visitar tants salons i tants centres d'estètica tenia claríssim el que volia i el que no volia. I també m'ha fet veure la bellesa des d'un altre punt.
1: Com va ser? O sigui, ara ens ubiquem. Tu tenies la teva vida, tens la teva feina i dius, és que vull fer això. Jo... Aquest punt d'inflexió, quan va ser?
2: Ui, és que és molt fort. Mira, se'm posa la pell de gallina.
3: Ens encanten. Aquí és on està la història.
2: Perquè jo vivia superbé, eh? O sigui, em guanyo superbé la vida, ja no tinc problemes de nens petits, la meva filla ja està independitzada, no tinc hipoteques, no tinc res, o sigui, tot el temps i el meu sou i el del meu home per gaudir de la vida, no? I, bueno, jo sempre... M'agrada ajudar els meus clients. Sempre és que sóc molt, no sé com dir-ho...
3: Amb vocació de servei,
2: sí,
3: de...
1: apassionada,
2: sí, sí, molt
1: inquieta,
2: apassionada. Tàctica. Sí. I llavors em vaig sortir un dia fa, doncs, ara gairebé 3 anys, que com jo sempre estic mirant coses a les redes i tal, jo volia fer com un màster de màrqueting, no? Que és... Perquè jo vaig començar als 18 anys en una agència de publicitat i això no l'he perdut mai, m'ha encantat sempre tot el tema de màrqueting i publicitat i jo crec que li faltava una mica en aquesta empenta que jo els hi dono als salons, no? Per créixer i clar, l'algoritme és superbo, no? I sempre et fica coses, no? A l'Instagram de lo que tu busques, no? I al final em va sortir... Bueno, estava a punt d'agafar un MBA i em va sortir un anunci d'una escola de formació empresarial per a autònoms i pimes, per a petites empreses, perquè és veritat que, bueno, aquí a Espanya, doncs, tot el tema de la preparació, diguéssim, més empresarials dels petits negocis, doncs no està molt...
1: Molt recolzada.
2: Molt recolzada, sí. I m'ha cridat molt l'atenció, no? Perquè vaig dir, ostres, pues, si jo estic ajudant a petits autònoms i a pimes, pues, a veure què té aquesta gent per explicar, no? Llavors vaig entrar ràpidament en un webinar d'aquests que fan en directe de 10 minuts, de captació, no? I la veritat és que, em van encantar, no? I havia de prendre una decisió en 10 minuts, d'anar a Madrid amb un event per 4.000 persones, de 3 dies de duració, de 9 del matí a 9 del vespre, sense parar. Em costava uns calés que tampoc eren massa, no? Perquè al final era un event de captació. I vaig trucar a la meva filla, que sempre m'acompanya en tot, o sigui, som com a pinipom, en comptes de mare i filla semblem germanes, no? Sempre estem a tope les dues. I ella també és molt emprenedora, és autònoma des dels 21 anys. I li vaig dir, Laura, mira, ha sortit això, però tinc que prendre una decisió en 10 minuts. Diu, mama, però què és? Dic, no ho sé. Diu, bueno, doncs agafa'l, si tu vas, jo vaig. I llavors ens vam trobar a Madrid, no?, en un superevent, bueno, que ens va canviar una mica la vida i la visió, no?, del que era el petit empresari. I la veritat és que ja vam agafar moltes més formacions. Hem estat 2 anys i mig formant-nos per tota Espanya. Formacions de 3 dies a tope, a tope, a tope. Aquesta escola de formació, no sé si es pot dir el nom o no,
4: sí, sí.
2: Es diu Level Up, i que segur que molta gent la coneix. I ens vam una mica formar en tots els aspectes de màrqueting, comunicació, de lideratge, de KPIs, o sigui, tot el
1: clar,
2: tema de números.
1: Aquesta visió 360 que necessita tenir un negoci.
2: Sí, i en una de les formacions va haver-hi una visualització al finalitzar. I la veritat és que el Carlos Delgado, que és el cap d'aquesta empresa, és espectacular, per mi és el meu
1: mentor,
3: referent,
1: no?
2: Sí, el meu referent actualment. Bueno, va fer una visualització de 10 minuts que tots vam tancar els ulls, imagina't, no? El moment, quasi 2.000 persones, silenci, tothom amb els ulls tancats, i em vaig veure l'Azuli. O sigui, vaig començar a plorar, el que no el vaig veure a Sant Cugat, el vaig veure en un altre lloc.
1: I es pot dir, aquest lloc? O...
2: Sí, a Eivissa. Ah, sí, al port de la Marina, que el conec molt bé.
3: M'ha vingut al cap.
2: Sí, ai,
3: mirava,
2: sí.
3: Jo me poso
2: I a
3: així,
2: més però... veia les famoses com entraven, o sigui, una nedadolla, o sigui, total. Però el vaig veure claríssim, com eren els tocadors, com entrava la gent, l'experiència, no? Que no hi havia res igual. I bueno, quan va acabar la visualització, que no m'estenc més perquè va ser llarga, la meva filla, que estava en un altre grup de treball, quan torna, mama, què tal, no sé què, i jo plorant, diu, què passa? Dic, Laura, no t'ho pots creure. I he vist això, i diu, mama, és el moment. Va dir, mama, és el moment. I llavors, a partir d'aquí, van començar, em va dir, mama, no ho facis en Eivissa, perquè és un projecte complicat, estàs molt lluny, o sigui, tu tens la teva feina, o sigui, millor que sigui més a prop.
1: Bueno, aquí tenim el sí. Que tenim la idea, i ara és l'hora d'aterrar-la, no? Ah, i a l'hora sí. D'aterrar-la has de tenir els peus a terra.
2: Eh? Sí. I llavors vam dir que jo visc a Cerdanyola, la meva filla viu a Sant Cugat, tota la vida nosaltres la fem a Sant Cugat, els amics, les botigues, o sigui, tot... i van dir, doncs, a Sant Cugat. I fins que vam trobar un local, doncs, va passar un any, més o menys, i al final vam aterrar a Torreblanca, que estem encantades d'estar allà.
1: I que ens expliqui una mica què és l'Azuli, no, Carmen?
3: Exacte, que dic... M'ha encantat la història. Home, clar, estava aquí escoltant.
1: Nosaltres allò. Ens agrada treure la part de darrere, sí. Perquè sí. Això és un programa on... la gent trenca els guions, trenca barreres, ho trenquem tot, i mai és tard. O sigui, llavors aquesta història és molt interessant. Però volem saber què és l'Azuli.
2: Vale.
1: O sigui, quan vas aterrar la idea, vas convertir un projecte que jo l'he provat, és espectacular, i de fet està tenint molt d'èxit.
2: Bueno, tu ets de les nostres clientes preferides. O sigui, és que abans de fer-ho tu, penso que vas fer 6 regals. Abans de venir tu.
1: A mi m'agrada recolzar l'emprenedoria i m'agrada recolzar la passió. I llavors
2: sí,
1: això us nota de seguida.
2: Però sobre aquí després parlarem, perquè jo estic aquests dies donant-li voltes a moltes coses, perquè jo estic... Les meves nenes de l'Azuli, les meves companyes, diuen, Laura, és que tu no pares. És que quan entres per la porta diem, què habrà pensat ara, no?
3: O sigui, esperit emprenedor i diuen, i emprenyador, no?
2: I emprenyador, sí. Sí.
1: Aquesta és bona.
2: Sí, molt bona.
1: Però expliquem als oients, primer sí. De tot, què és l'Azuli. Què poden trobar?
2: És un centre de bellesa i benestar. El nostre negoci principal és la gimnàsia facial. Això va començar a Londres, amb una empresa que es diu Face Gym, o Gym Face, alguna cosa així. I a mi em va cridar moltíssim l'atenció perquè és treballar els facials d'una altra manera. Avui les dones estem molt ocupades, o sigui, no tenim temps de res, però no volem deixar-nos tampoc, no? Volem seguir cuidant-nos i per la gran majoria també l'aspecte físic és molt important. I sobretot després de la pandèmia, no? Que tothom havia de sortir en una càmera, no? El tema de los zooms i tot això, perquè a partir d'aquí el negoci de la bellesa va créixer moltíssim. A partir de les càmeres,
1: del
2: zoom...
1: Sembla que ens miràvem més, no?
2: Sí, sí.
3: Ens vèiem,
2: sí,
3: nosaltres,
2: ens vèiem,
3: no? I sempre
2: sí,
3: et veus malament, a
2: sí,
3: més a més.
2: Sí,
3: clar, estàs allà
2: i després de les mascaretes ni t'ho dic. O sigui, perquè amb la mascareta... Vale, bé, tothom s'amagava, no?, darrere la mascareta, però després va ser un antes i un després. I llavors em cridava molt l'atenció, no?, perquè és un tipus de tractament facial que treballa tots els músculs de la cara, que no els fem servir mai, mai, ni somrient, ni parlant, ni res. I clar, amb el temps, la pell doncs es queda flàcida. O sigui, tots tenim molt en ment treballar el cos, els músculs del cos, no? Fent gimnàsia i treballant tot el fitness, tot això, però, clar, la cara no va en consonància, no? Perquè tu pots treballar molt el cos, està molt forta, però la cara, si no fa res, al final la pell caurà, perquè si el múscul no està treballat, la pell no tindrà on apoyar-se.
1: I no
2: llavors
1: hem de recórrer
2: comença
1: tampoc,
2: la flacidez.
1: I no hem de recórrer amb unes altres coses que a vegades també no volem, pues això, el botox, l'àcido hialurònic, no? Que
2: sí.
1: Hi ha molta gent que no vol recórrer això. Llavors són alternatives.
2: No, però també serveix per al manteniment de les que s'ho fan, eh? Uh-huh. Vull dir, nosaltres no estem en contra de la medicina estètica, no la practiquem, practiquem més una bellesa més natural, perquè des del nostre punt de vista la bellesa és una altra història, però sí que amb aquest servei, que era molt innovador, permet a la persona arribar vestida, seure en una butaca xulíssima, supercòmoda, que et reclinen cap enrere, i sense perdre temps en desvestir-te, entrar en una cabina i tot això, ja seus a la butaca i comença tota una experiència, no? Des d'un welcome, perquè a l'Azul hi treballem molt l'experiència. O sigui, per això li estic donant voltes a allò de regalar, perquè al final tenim moltíssims clients, però molts, en un any i mig, és una passada, estem molt contentes, que la gent ha arribat un moment que regala més que no consumeixen elles directament el servei.
1: És que tu quan regales, jo t'ho dic per pròpia iniciativa meva, quan regales penses en el que tu t'agradaria que et regalessin.
2: I penses en el millor. En el millor, sí. Sí que és veritat que la gran majoria d'aquestes clientes que han vingut amb un regal que els hi han fet han tornat després com a clientes. Vull dir, això sí que ens ha passat. No tothom, perquè a vegades ve gent de molt lluny, no?, que els hi regalen i són d'altres ciutats o poblacions i els hi costa venir, no?, per fer-se alguna cosa més...
3: més constant.
2: Sí, més constant, temps, oi? Sí. Mm. Però sí, o sigui, fem moltíssimes targetes regal. És increïble.
1: I també ajuden al cuidador, a la cura del cabell, eh? O sigui, fan uns...
2: Clar, a part de la gimnàstica facial...
3: Això no... de l'espa capilar.
2: Clar, és que tenim tres àrees dintre de l'Azuli. L'àrea de la gimnàstica facial, que és el que té, hi ha tractaments facials superràpids en 40 minuts on treballem tota la musculatura i fas una supercara quan surts d'allà, tots els músculs a dalt, la cella a dalt, o sigui, els pòmuls, és increïble, a part d'un glow espectacular. La gent es relaxa moltíssim perquè nosaltres posem música canyera, perquè al final és un lloc de gimnàsia. O sigui, has d'estar... Però com la gent s'hi dorm, doncs al final baixem llums, no sé què, no? Perquè al final la gent es relaxa moltíssim, es queden superdormits i ens encanta. Després, un altre espai dintre de l'Azuli està l'espa capilar, on jo sóc especialista, perquè porto 25 anys fent tractaments de cabell i diagnòstics, i és una experiència total. O sigui, no és només una cura de cabell, perquè ho fem personalitzat. Primer fem un diagnòstic amb una càmera dermatològica, perquè els equips que tenim a l'Azuli són molt bons, o sigui, no són aparells d'aquests de joguets, sinó són dermatològics, i fem

0: les eines.
1: I surts pentinada.
0: I surts pentinada, sí.
2: Jo ja, a l'octubre és el meu aniversari.
1: Ah, mira, mira, ah, pues mira, ja, ja ho tindré en compte.
2: Ja sé què demanar.
1: Jo
2: que massatge,
1: jo sóc una experta en regalar.
2: Un massatge, un massatge. No, no, no, no.
0: I després, per l'altra banda, tenim un altre espai que es diu Body Space, on tenim uns rituals únics, que són experiències úniques, des de massatges d'una hora fins a hora i mitja, on treballem tota la nostra línia d'aromateràpia, que es diu Tranquility, que està basada en olis essencials que treballen tota la part de les emocions, records, i que treballa sobre el nivell de cortisol. O sigui, està
1: sí, és demostrat.
0: Sí, sí, demostrat, sí, té estudis científics. I aquí ja, això és la hòstia ja.
2: Sí, d'aquí ja surts nova, sí. Surts nova. No, jo, m'encanta perquè ho explica quan tu has dit passió, perquè sí, ho està explicant, sí, sí. És que
1: jo tinc el plaer,
2: i vols anar.
1: Tinc el plaer d'haver compartit amb la Laura algun espai, que també ens hem trobat amb algun esdeveniment, i és que la veig que transpira l'Azuli per tot arreu, però també ha creat comunitat, dintre de l'espai, que això, bueno, també és molt maco,
0: És que això està dintre del meu
1: ADN, no? Diguéssim,
0: sí, d'empresa, sí. Vull dir, sobretot era comunitat. Tinc moltes ganes, clar, primer s'han de tenir clients, no? I en això
1: clients
0: estem.
1: Clients i clientes, que també, sí, ho hem, sí, de dir, que també hi ha homes, eh?
0: Sí, sí, sí, tenim molts homes que es cuiden moltíssim. Evidentment, els passos han de ser els que són, no? Primer s'ha de fer una clientela, a partir d'aquí fer comunitat.
1: Exacte.
0: Vull dir, jo tinc moltíssimes idees i no estic tan lluny ja. No puc explicar més.
1: Pues jo una pregunta que
0: no
1: tenia preparada...
0: No puc explicar més perquè hi ha una cosa molt xula.
1: Jo anava a dir, on veus l'Azuli d'aquí 5 anys? Però veig que la cosa va més ràpida,
2: sí.
1: No?
2: No, sí, sí. No, d'aquí uns mesos la tenim aquí una altra vegada.
0: Bueno, a mi m'ha donat un patatús aquesta tarda quan he rebut un missatge, un mail d'una empresa que hi ha entre Cerdanyola i Sant Cugat, que m'ha encarregat, bueno, estem en ello, 400 regals per Nadal per tota la seva empresa.
1: Wow.
0: I volen que sigui de l'Azuli. Perquè no tan sols són les experiències, sinó en tenim molts productes, tenim tota una gamma d'ambients, no? Que és de Tranquility, precisament amb diguéssim, és l'aroma de l'Azuli. Tothom quan entra diu, oh, què fa olor aquí? O sigui, sí, quina és aquesta
1: olor? Això vol dir que també estàs obrint, diversificant una mica el que és parlant de negoci, no?
0: Sí.
1: El negoci, o sigui que els mateixos clients, la demanda, que això és molt interessant,
0: sí,
1: que això és que escolta, la persona que està darrere del projecte escolta el client, que això és molt interessant.
0: Tot va ser perquè aquesta empresa va comprar una targeta regal i la vaig portar jo a l'empresa, personalment, amb embolicada tan maca i amb els olis essencials, el paper de seda, el Tranquility i tot això, que elles quan la van veure van dir, ui, què és això tan maco, no? I els hi vaig explicar, i a què olora, i quina és aquesta olor. Els hi vaig explicar, diu, pues, hem de parlar perquè és hora de canviar els regals de Nadal, no les paneres típiques,
1: bé,
0: no? Que tothom ja, jo crec que
1: són experiències.
0: Són molts anys, no? I al final és molt bonic, no? Que les empreses puguin tenir cura dels seus empleats, no? Perquè al final són els que responen davant de la seva marca o de la seva empresa i també se'ls ha de cuidar, no? I a vegades és el que diem, compres coses pels altres i no et preocupes per tu mateixa, no? Pues què més bonic, no? Que una empresa tingui aquest detall de cuidar els seus empleats, no? I que pensi en algú per el seu benestar, no?
1: És meravellós. Jo crec que això és la millor manera, perquè jo volia fer-te una pregunta, però penso que millor acaba així, perquè... bueno, és que la pregunta era una mica més negativa, no? No negativa, però a vegades quan emprenem ens veiem sols, tenim una mica de sensació de solitud i si algú no t'havia explicat realment el que era emprendre, si t'has trobat alguna cosa que realment sí, durant el camí, però clar, prefereixo acabar l'entrevista amb algú maco, no?
0: Hombre, sempre es dur, però jo és que estic supermotivada, quan hi ha una cosa llavors, que va cap avall, jo el dia següent estic cap amunt.
1: Llavors contesta-la. No sé si t'has trobat amb alguna... Amb
0: moltes, alguna... moltes vegades.
2: Tant de com gusta no pica, no?
0: No, sí, diuen. A veure, és veritat, o sigui, trobes moltes pedres i molts dies que dius ¿por qué he tenido que hacer yo esto con lo bien que vivía? O sigui, ¿per què m'he tingut de ficar en això, no? I de preocupacions i males nits.

0: a vegades, no? Perquè això, qui sigui empresari o petit autònom, el que sigui, sabrà de lo que parlo. O sigui, és com una muntanya russa, no? Però jo crec en la feina, crec en el treball, crec en la il·lusió, crec en el propòsit, no? Que tu, quan tens un propòsit i encara n'hi ha eines i ganes de treballar, has d'anar per totes. Vull dir, i si has de buscar la manera de diferenciar-te, has de treballar i anar buscant i mirant i cursos i formacions. I estic ficada en tot arreu. O sigui, dic, si no, no tinc temps de dormir, però sí, perquè sóc un centre de benestar i sé que he de dormir 8 hores.
1: Jo, Laura, et dono... Jo,
2: un exemple. És un exemple.
1: Jo et dono la benvinguda a aquest programa, perquè és la primera vegada, m'has dit que era la primera vegada que venies a la ràdio.
0: Sí.
1: Però és que ja formes part de la nostra comunitat, ja ets una inspirada total, perquè és que tens el nostre ADN, però de dalt a baix.
2: Total, sí. Total.
1: Sí, aquestes són les històries que realment ens donen aquest, com diríem, aquest tarannà, no?, de l'inspirat.
2: I aquesta empenta, també.
1: Aquesta empenta va seguir.
2: És el que parlem avui, que és el primer programa. L'inspirat ens fa, també, a vegades arribem aquí cansades del dia i... fas així, t'asseus aquí, i surts com, amb més energia. Surts
0: si tot fos tan bo, jo crec que les empreses no creixerien. O sigui, has de passar per un batxe dolent per tornar a pensar i a pensar en coses noves
2: i a crear coses.
1: Em permeteu un minutet abans d'acomiadar-nos? És que tant. Us vull presentar la Martina.
2: A
1: la Martina Canals, que l'he agafat així ara una mica perquè dic, serà la nostra, és la nostra companya, la nostra nova companya, que aquesta temporada també formarà part de l'Inspirat, ja és una inspirada més. És una noia que també, Laura, té ganes d'aprendre. I aquí també ens agrada acompanyar a la gent que té ganes d'aprendre.
0: M'encanta.
1: Llavors, aquest any, què faràs, Martina? Ens acompanyaràs i què faràs?
3: Pues aquest any... però...
1: aquesta temporada de la ràdio, què faràs amb nosaltres aquí a l'Inspirat? Ens acompanyaràs, faràs alguna secció, t'atreviràs?
3: Bueno, m'atreviré a veure amb les recomanacions, a veure si us puc recomanar alguna
1: cosa. O sigui que ja estàs agafant idees, no? Per veure si ens portaràs alguna coseta.
3: Sí.
1: T'ha agradat l'experiència d'estar aquí avui?
3: M'ha encantat.
1: Sí?
3: Sí.
1: Sí? O sigui que contem amb tu.
3: Efectivament.
1: És que li he dit que no parlaria.
3: Sí.
2: Ara s'ha donat per sorpresa.
1: Però sí. Jo sóc així i a la gent se li ha de donar, com deies ara, aquesta vidilla perquè comencin i arrenquin. O sigui que, Martina, t'esperem aquí. Ets una inspirada més.
3: Sí.
1: I formes part ja del nostre, equip, eh? Vale?
2: I seguim amb presentacions i acabem, perquè a l'altra banda tenim el Josep, que ja ens està coneixent avui en el primer programa.
1: Perdona, Jake, que m'he enterat que és un DJ potent,
2: ja,
1: o sigui que...
2: Ja l'anirem descobrint.
1: Té entrevista també, el Jake.
2: El segon programa de la cinquena temporada ja ens portarem millor i l'avisarem de tot el que farem, sí? Prometido. I nosaltres ens acomiadem.
4: Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. El rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.

0: Anem, comencem ja. 7 minuts que ens passen d'aquesta hora de les 11 del matí. Tenim aquí el Marc Toro, de la farmàcia Can Oriol. Bon dia.
1: Hola, bon dia, Toni.
0: Abans de començar amb aquest cicle que parlarem de l'Escola Montserrat, volia preguntar-te per dos temes que han sortit avui, així ràpidament. Hi ha una alerta per desabastiment de medicaments contra la menopausa. Les raons, doncs, que cada vegada s'està tractant més, també es parla de les restriccions que hi ha també per al tema de l'Estret d'Hormuz, per tot això, de la guerra aquella. Doncs et volia preguntar, això s'està notant a les farmàcies d'aquí, de Rubí?
1: Bon dia, Toni. Bueno, en primer lloc, gràcies, no? Una temporada més, gràcies per comptar amb mi, i gràcies per també permetre'm difondre salut, potser avui des d'un punt de vista més formatiu, però que en el fons també repercuteix en la salut de la nostra població. I res, agrair-vos que compteu amb la farmàcia Can Oriol.
0: L'agraïment és nostre pel vostre temps que veniu aquí, doncs, pel fet de fer ràdio. O sigui que...
1: Molt bé. Bueno, és un mitjà que jo sempre he pensat que acompanya de forma qualitativa a la gent, i si en aquest cas és de proximitat, com som nosaltres, una activitat sanitària de proximitat, doncs encara millor. En relació al desabastiment de les teràpies hormonals substitutives. Aviam, sí que és veritat que fruit de trencar un determinat tabú que s'ha anat produint al llarg del temps, la prescripció ha anat creixent. Vull dir que les dones que presentaven sintomatologia cada vegada, no, expressen amb més claredat aquesta sintomatologia als seus ginecòlegs o ginecòlogues, i, per tant, la prescripció s'incrementa per millorar la qualitat de vida d'aquestes pacients. Aquest és un factor. Val? Sí que és veritat que n'hi ha un altre que probablement se'n parla menys, però que té un impacte molt directe, i en el cas concret de les teràpies hormonals substitutives amb estradiol i progestàgens és més així, és que el preu a Espanya regulat és molt baix. Llavors, què passa? Que els fabricants, tenint les unitats que tenen, doncs a vegades, degut, no, en aquest cas, a l'increment de la prescripció, si tu tens més prescripció, necessites, no, més producte, i a vegades, en funció d'on estigui localitzada la planta de producció, doncs les unitats que s'alliberen a un país o a un altre, la distribució impacta sobre la prescripció i, per tant, la dispensació. És un factor molt important.
0: Estic entenent que hi ha d'altres països que estan demanant a Espanya i que, per tant, s'està exportant i que, per tant, hi ha falta d'estoc aquí.
1: No és això.
0: Com
1: és? Espanya té els preus dels medicaments reembolsats, regulat. Sí. Llavors s'arriba, no, a un preu especificat que el fabricant ha d'assumir. I aquell és el preu. Què passa? Que davant d'un increment de la demanda o d'una limitació de la producció, són els dos factors que afecten, incremento demanda o tinc un problema en producció, ja bé sigui perquè no tinc matèria prima o bé perquè algun lot m'ha sortit afectat. I clar, pensem que els lots són grans tirades que tenen impacte global. Doncs degut a un d'aquests dos factors, sí, doncs llavors he de decidir jo a quin mercat distribueixo. No? No vol dir que ens desabasteixin per complet per nosaltres, però que no hi ha unitats suficients per respondre a la nostra demanda. No? I l'impacte del preu és un d'ells.
0: També una notícia que Sanitat, que vol prohibir la publicitat de llet de fórmula per a nadons fins a 6 mesos. Per tant, intenten potenciar, no?, el que seria la lactància materna.
1: Però això ve de molt lluny, ve de molt lluny. La nutrició, o sigui, la lactància artificial amb llet de fórmula fins als 6 mesos està prohibida per complet qualsevol tipus de promoció. Ja bé sigui directament sobre el recomanador, no?, comadrones, infermeres, pediatres, o ja bé sigui en la persona que el dispensa, no?, que serien les farmàcies. Per què? Perquè ja en el seu moment es va detectar que podia ser una amenaça contra la lactància materna, que ja és sabut per tothom que és la millor opció per poder nutrir els nostres pacients. Sí que és veritat que ara el que s'ha fet és potser una vuelta de tuerca más, val? Que és que determinades imatges, eliminar-les, que no hi hagin imatges infantilitzades, que no hi hagin imatges que associem a una mare i a un nadó, que hi hagi determinats gadgets, no? Bolígrafs, etc., que no puguin estar en consultes pediàtriques, que no puguin estar en farmàcies. Diguéssim que és una vuelta de tuerca más. Principalment, no? Diguéssim, en la llet de continuació, que és la que ve a partir del mes 6. No? La del 0 al 6 ja venia estant bastant, diguéssim, controlada i regulada, no pots donar mostres, no pots fer cap mena de promoció de 50, segona unitat del 50%, etc. I en canvi, amb les lleis de continuació, aquestes iniciatives més promocionals ara es veuran afectades.
0: Parlaves de publicitat i d'imatge, i de publicitat i d'imatge té molt bona justament qualitat aquest cicle de l'Escola Montserrat, que és el cicle de tècnica en farmàcia. Explica'm una miqueta, perquè tu deies que té un bon nivell d'oportunitats de treball amb estudiants que acaben el cicle, que ara els presentarem també, i el professor també.
1: Jo, si una persona ens està escoltant, ja bé sigui algú interessat en fer una reorientació de la seva carrera professional, o algun nano jove que té pensat estudiar o formar-se en àmbit sanitari, o bé algun pare, avi, àvia, que estigui escoltant i estigui pensant en el seu fill, net, neta, doncs que sàpiga que en proximitat hi ha una opció formativa, com a tècnic de farmàcia, que a més, no, et dona una possibilitat de tenir una empleabilitat amb un alt percentatge i amb unes condicions raonablement bones i, a més, de proximitat. Vull dir que són aspectes que penso que val la pena tenir en compte, a part que l'impacte social i en salut que les persones que s'acaben formant poden, al final, oferir als seus pacients.
0: Presenta'ns tu, qui tenim aquí.
1: Tenim molt bona gent aquí.
0: Tots cinc, eh?
1: Tots cinc, i tu també, Aquí tens, vinga. Abracem-nos. Val, mira, ara tinc, per una banda tinc la Karen. Karen ja forma part del nostre equip de la farmàcia des de fa uns quants anys. Ara ella també t'explicarà una miqueta la seva perspectiva i la seva opinió en relació també al que és la funció de tècnic en farmàcia i els serveis que pot oferir la farmàcia. Tenim a la Mar Rodríguez, també una companya de l'equip que forma ja, que ja vam anar sumant anys tots, ja fa uns quants anys també. Són joves, però sumen experiència, eh? Sí. És fantàstic això. També estem nosaltres el Lucas, val? Lucas Hidalgo, que és un altre exalumne. El que he portat són tres exalumnes de l'Escola Montserrat que formen part de l'equip de la farmàcia Can Oriol, que també t'explicarà, no? O poder també transmetre una opinió, no, personal respecte a persones que es puguin estar plantejant una formació, com et deia, en tècnic de farmàcia de proximitat i qualitat. I tenim l'Agustí, que l'Agustí és el coordinador, també és un excompany, perquè ell és llicenciat farmacèutic i ortopeda, també és excompany de la farmàcia Can Oriol, sí. I actualment coordinador del cicle de grau mig de tècnica en farmàcia a l'Escola Montserrat.
0: Agustí, quants anys fa que oferiu el grau mig de tècnica en farmàcia a l'Escola Montserrat?
2: Hola, bon dia. Doncs mira, des del 2019. Des del 2019 va començar, que van coincidir també amb la pandèmia, que va ser la primera promoció on estava la Karen.
3: Sí.
2: Aquí tenim la primera promoció, segona i tercera promoció.
0: Oh, que gran, això, eh?
2: Sí, ja portem 8 promocions i, bueno, encantats. És una escola centenària, l'Escola de Montserrat, i el cicle, doncs, bueno, és el que està resistint ahir, no?, lluitant contra tot, perquè mereix la pena. Com a farmacèutic, mereix la pena.
0: A l'hora anterior estàvem parlant de l'Escola Montserrat, ja amb una mirada de fa molts anys, i amb aquesta bona imatge i bons ulls, eh? Quines habilitats adquireixen aquests alumnes durant els dos cursos de grau?
2: Home, el que s'intenta, amb totes les ganes que tenim el professorat, doncs que adquireixin les competències necessàries per estar davant d'una farmàcia, no? Des de gestionar els estocs, la dispensació correcta d'un medicament o d'un producte parafarmacèutic, que sempre s'ha de diferenciar una cosa de l'altra, també el promoure hàbits de salut saludables, també el saber fer uns protocols de seguretat, de neteja, al laboratori, que jo sé que hi ha alguns laboratoris aquí, no?
0: També ho has remarcat, al laboratori.
2: Claro, clar. I bueno, tota una sèrie de funcions que després s'han de posar a la pràctica. Clar, és el pont, o sigui, hem de fer el pont entre la part teòrica i la part pràctica a l'empresa.
0: Clar, perquè ara ve aquesta pròxima pregunta, que és quina és la importància que té al vostre centre la col·laboració amb les farmàcies, per exemple, la farmàcia de Can Oriol.
2: La farmàcia de Can Oriol, que és una de les pioneres que va contactar amb nosaltres i de les que més alumnes ens ha recollit, la veritat, i que s'ha quedat. ha conservat. I, home, la importància és fonamental. A part del prestigi que adquireix l'escola i el pes que agafes per tenir totes aquestes oportunitats laborals, que és una per cert, vull dir, és un dels cicles que té més inserció laboral, eh? Molt alta, el del 90-95%. Qui no s'hi queda és perquè no vol, bàsicament.
1: L'empleabilitat és pràcticament total. Ja depèn una miqueta després de com l'alumne es senti en el desenvolupament d'aquelles tasques professionals o no. Però si se sent a gust, té inserció total.
0: Qui era de la primera promoció?
3: Jo.
0: La Karen. Doncs Karen, què et va portar a estudiar aquest grau tècnic en farmàcia?
3: Hola, bon dia, Toni.
0: Bon dia.
3: Bueno, a mi sempre m'ha agradat tot l'àmbit de sanitat. És algo que des de molt petita m'havia agradat. Vaig mirar diferents tipus de graus i el que em va cridar molt l'atenció és que, bueno, com va dir l'Agustí, era la primera promoció, era el primer any que feien el grau de tècnic de farmàcia, no? De farmàcia i parafarmàcia, i vaig dir, anem a provar, és algo que aquí no s'ha fet mai a Rubí, i vaig veure, me'n va agradar molt tot el que tenien, no? El que podien oferir, que sobretot el que era que els profes eren farmacèutics, eren de
1: que provenien del sector, no? Que estaven dins
3: que, per exemple, jo quan vaig conèixer l'Agustí, que va ser el meu profe, ell estava treballant en una farmàcia. I clar, era com, bueno, li preguntaves i era, no, és que passa això, a la farmàcia es fa això...
0: És el coneixement tàcit.
3: Exacte.
0: De la persona que està allà i del que està treballant d'això. I això ajuda moltíssim.
1: Sí. No només teoritzat.
3: Sí, clar, perquè per teoria, bueno, tens els llibres i pots llegir i pots aprendre, no? Tu pots aprendre de memòria. Però que t'expliquin experiències, com en el nostre cas era això, no? Ell moltes vegades ens deia... les experiències que tenia en el moment d'estar mostrador. I era a mi almenys el que més em va agradar.
0: Karen, m'ha fet molta gràcia que ara pensava, tu vas ser de la primera promoció, has estat la primera en parlar, la primera en sortir al camp i has fet com els jugadors de futbol, perquè primer abans t'has santiguat. Ai, Déu meu, ho has fet... Saps? Perdoneu, vaig fer una expressió, o sigui, molt bé, per no dir de conya, molt bé, sí. Endavant, no? Segona promoció, qui era? La Mar. Doncs, Mar, quines habilitats creus que vas adquirir quan vas cursar el cicle?
4: Bueno, jo, sobretot, la més important crec que va ser aprendre què era l'escolta activa amb el pacient. Crec que és una habilitat que no tothom adquireix i crec que com a resposta al pacient és molt important que es senti escoltat, que senti que el podem ajudar, que l'estem intentant donar diferents opcions a la farmàcia per poder ajudar-lo, a lo millor no solucionar-li el problema, però sí poder donar-li diferents eines, diferents claus per poder intentar ajudar-lo de la manera que puguem. A lo millor no tenen... bueno, no tenen a lo millor algun recurs on poder accedir al metge directament, i moltes vegades sí que és veritat que venen primer a la farmàcia que no al metge, i depèn de com els guiem o els podem ajudar, després sí que a lo millor hi agafen i diuen, bueno, vaig a consultar també un expert més, diguem, mèdic.
0: Però important aquest primer pas, perquè també esteu ajudant molt al sistema sanitari, doncs, que no es col·lapsi també amb aquestes primeres atencions.
2: Que són les trinxeres, de les farmàcies són les trinxeres.
0: Això m'ha
2: agradat. I en la Covid es va demostrar,
0: sí.
2: Es va posar de manifest.
0: I els supermercats.
2: I els supermercats també, sí.
0: Farmàcies,
2: paper higiènic, paper higiènic, va ser absolutament necessari, no?
0: Anem a la tercera promoció. Lucas, com va ser aquesta experiència que vas fer, no? Es parlava ara mateix de les trinxeres, doncs de les pràctiques en l'oficina de farmàcia. Jo no sé si això t'ha ajudat a desenvolupar-te més com a professional.
5: Hola, Toni, bon dia, què tal? Sí, la veritat és que les pràctiques on jo la vaig fer, a la farmàcia, no va ser la farmàcia on estic ara, va ser en una altra, però bastant bé. Jo penso que és el principi de tot, no? És com quan et treus el carnet de conduir, no? Primer tens la teòrica i després tens la pràctica, que ho tens que posar en pràctica. Que el que hi ha a la pràctica és el que hi ha dia a dia, no? El que fas cada dia, ajudar al farmacèutic, a la dispensació, donar bons consells, els millors possibles, perquè l'important és que li vagi bé i que si la persona et diu que va bé i ell se'n va contenta més, doncs has triomfat, no?
0: Karen, desenvolupant la teva funció com a professional en aquest àmbit sanitari, quins serveis oferiu per millorar la salut dels pacients?
3: Bueno, nosaltres oferim, bueno, no, la pressió, el colesterol, sobretot jo crec que nosaltres a la farmàcia el que més tenim en ment és el consell farmacèutic personalitzat. És algo que crec que tots els companys tenim molt adquirit, que no volem donar un consell de bueno global que sigui, no, això t'anirà bé i ja està, sinó que sigui algú específic per ell, per poder ajudar a aquesta persona en el seu cas. Vale? Que no sigui algo genèric, per dir-ho així. I bueno, després també tenim el servei d'ASPD, el servei de personificació de personal de dosificació, perdona, que bueno, és fer els blisters perquè les persones puguin prendre bé la seva medicació.
0: Sí, important, i això.
3: Puguin prendre bé la medicació i les persones que són polimedicades que no tinguin aquest problema de ostres, és que no sé si me l'he pres.
0: Sí,
3: que és això molt important. Molt
0: I sobretot
3: important.
0: A persones grans, que no recorden moltes vegades si l'han pres o no l'han pres. Que, bueno,
3: exacte, sí,
0: ja
3: sí.
0: Passa
3: sí,
0: quan tenim 50 anys, no ho vegis.
3: Sí.
0: Que anem ràpids, perquè anem curt de temps. Mar, què creus que es valora més en un pacient quan, o què valora més quan us va a veure a la farmàcia?
4: Jo crec que, sincerament, el sentir-se escoltat, el sentir que pot entrar a un àmbit on pugui explicar el, bueno, el que li està preocupant o el seu problema, o potser a vegades, moltes vegades, només venen a sentir-se, pues això, sentir-se escoltats, sentir-se acompanyats. Crec que el que més poden valorar és això, una atenció més propera, més personalitzada, com ha dit la Karen, la companya, i sincerament crec que és molt important. Per això també està formant-se tots cada dia, sentir que li pots donar un consell de qualitat, crec que és el que més poden valorar ells.
0: Lucas, i acabem amb tu. Què li diries a algú, va, que s'estigui plantejant estudiar el grau mig de tècnic de farmàcia?
5: Jo el que penso és que tens que estudiar el que a ti t'agradi, que et pots equivocar.
0: Que t'apassioni.
5: Exacte, et pots equivocar, òbviament, com tota la vida, no?
0: Que envies.
5: Però, bueno, si t'equivoques, oye, escolta, tu treus el curs i ja ho tens, perquè és un curs important de sanitat. I té una gran bossa de treball. O sigui que és molt complicat que no trobis treball. És complicat el grau, sí, mai et regalen res, però amb els profes que hi ha, que són molt amens i tal, i tu passes molt bé.
0: Com l'Agustí.
5: Sí, exacte.
0: I a més, que després té una sortida que deia 90-95% que després sí. Tenia aquesta inserció. Real. Doncs moltíssimes gràcies a tots cinc per venir aquí. Moltíssimes gràcies, Marc, a cadascun de vosaltres.
5: Ah, res.
0: I que donen ganes d'apuntar-se.
1: Sí, sí, sí.
3: Sí, sí, sí.
6: Encara esteu a temps. Per aquest curs encara esteu a temps.
1: I ens hem trobat amb persones també, que et dic, no de 18, 19, 20 anys, sinó persones de, ja, amb una altra mica més avançada, reorientant la seva carrera perquè potser venien amb ganes de fer una cosa nova que tingués una vocació més social i més sanitària.
0: Doncs ja ho sabeu. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies, Toni.
3: Gràcies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6 i us parla Lídia Porto. El govern ha desplegat aquest cap de setmana els seus consellers arreu de Catalunya per compartir la feina feta coincidint amb la coda del mandat de Salvador Illa. Sota el títol 2 anys construint el futur, aquest dissabte s'han celebrat una quinzena d'actes al territori que també han servit per posar sobre la taula els projectes i reptes pendents perquè el país continuï avançant. Les jornades de debat han comptat amb la participació de prop d'una cinquantena de veus dels àmbits socials, cultural, esportiu, empresarial, acadèmic i comunicatiu. I l'escola Bressola Raona de Sabadell ha detectat aquesta setmana un cas de sarna en un dels infants del centre educatiu. Segons han detallat les fonts municipals a l'ACN, el cas s'ha traslladat al Departament de Salut, que ha activat el Servei de Vigilància Epidemiològica i de Resposta a les Emergències de Salut Pública, coincidint amb el protocol establert. Tant la criatura com la seva família ja estan rebent tractament i s'ha visitat el seu entorn més proper i netejat els espais del centre on ha estat aquest infant. I ara busquem la previsió del temps per les properes hores. Bona tarda, Marc Heuriger.
2: Acabem aquest dissabte que ha estat molt estable, molt tranquil al conjunt de Catalunya, amb un matí molt més assolellat a la tarda. Sobretot a primeres hores han començat a aparèixer nuvolades pel litoral i prelitoral central, com també a punts del Pirineu i Prepirineu, tant central com oriental, i que no ens han deixat precipitacions. Amb un mitjà, les temperatures han estat més altes respecte a les d'ahir divendres, màximes que han superat els 31 graus a punts com el d'Ubeu, també Vinebre, i molta suavitat a tota la costa catalana. Demà, diumenge, acabarem la setmana amb una jornada que tornarà a presentar-se radiant, molt assolellada. A la tarda, aparició d'algun núvol decoratiu, sobretot al Pirineu, sense precipitacions, això sí, amb uns termòmetres que seran més elevats, sobretot al Pla de Lleida, Vall de l'Ebre i l'interior de les comarques de Girona.
1: I en educació, l'Assemblea de Catalunya ha començat a planificar un nou calendari de mobilitzacions i vagues després de la reunió tota a terme avui a l'Hospitalet de l'Infant. El col·lectiu avisa que les seves reivindicacions estan intactes i que no confien en el govern i el seu compromís d'assolir el 6% del PIB en inversió en educació. Ara les assemblees territorials hauran d'avalar el pla de protestes que es podria concretar a la pròxima reunió de l'Assemblea a finals d'octubre. I en cultura, la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català ha obert portes avui mateix amb la glossa inaugural de l'escriptor mallorquí Biel Mesquida. Enguany, 332 expositors i més de 350 activitats, la fira està consolidada al passeig de Lluís Companys després de 3 edicions en aquest emplaçament. L'oferta és ampla i variada, amb títols fins a 282 segells arreu de Catalunya. I fins aquí les notícies en xarxa.

0: Aquest setembre ha començat a funcionar a Rubí un nou SIAL, el Servei Intensiu d'Audició i Llenguatge a l'Escola del Bosc. Fins ara, les famílies rubinenques que necessitaven aquest recurs es desplaçaven fins a Bellaterra. Tres de les famílies, en el cas de Rubí, hi havia quatre famílies. Tres de les famílies han optat pel nou servei de Rubí, però n'hi ha una que ha decidit continuar a Bellaterra i assumir pel seu compte els desplaçaments. És el cas de la Laura Jurado i el Jesús Martínez, que avui ens acompanyen per explicar-nos per què han pres aquesta decisió i quines són les seves reivindicacions. Laura, Jesús, bon dia.
1: Bon dia.
0: Per situar-nos, el vostre fill va al SIAL de Bellaterra. Quina ha estat la vostra experiència en aquest centre?
1: Bueno, pues muy buena, es una experiencia buenísima porque la Escoleta de Bellaterra lleva 25 años que es referente de inclusión para la comunidad sorda y estamos muy contentos con todo el equipo, con los profesores, las MAIs, las logopedas y bueno, incluso con el alumnado que también tienen nociones de lengua de signos. Y eso es muy importante para nosotros y para nuestro niño.
0: Uh-huh. I què és el que vos fa, a banda d'això, què és el que vos està, els que vos fa estar més satisfets amb aquest SIAL i amb l'atenció que rep els nens? Ens has dit que és un SIAL que és referent perquè fa molts anys que funciona i té molta experiència, però fan alguna mena de treball diferent que no facin altres bandes?
1: Bueno, en cuanto a de esto de signos, o sea, de lenguaje de sordos, bueno, pues lo que tenemos allí, supongo que los otros sí al ser igual, ¿no? O sea, tienen logopedas, tienen mesas de audición y anguacha y supongo que eso será igual en todos sitios, ¿no? Nosotros lo que nos ha gustado mucho es, pues eso, que todo el alumnado, pues tú vas por el colegio y todos los niños lo saludan con lengua de signos, aunque mi hijo escucha ahora, porque lleva implantes cocleares, pero lo saludan con lengua de signos. Los profesores también están muy concienciados en este tema y pues tienen pues todo un sistema montado para que el peque pues no solo sea auditivamente, sino que lo vea todo muy visual, ¿sabes? Con dibujitos, le preparan siempre pues unas libretitas para que él sepa lo que va a hacer después y entienda, o sea, digamos que le avanzan las tareas que van a ir haciendo para que él luego no se quede extrañado o no se pierda.
0: Uh-huh. Aquest curs s'ha posat en marxa un SIAL a Rubí i les famílies de Rubí que anaven a Bellaterra tenen ara aquesta nova alternativa. Vosaltres, però, heu decidit continuar a Bellaterra. Per què heu pres aquesta decisió que vos suposa un esforç?
2: Bueno, nosaltres hem preferit quedar-nos a Bellaterra, com ja deia la Laura, perquè principalment perquè el nen ja s'ha fet a aquesta escola, ja té el seu grup d'amics, saps? Ja contacta directe amb les mestres i a més la resta de nens ja estan conscienciats en un entorn per nens sords, vale?
1: Bueno, després el que també, bueno, no ens genera confiança és el tema de que s'ha obert un SIAL aquí a Rubí, però aquest SIAL comença aquest any, saps? No té experiència en tot això, que sí, que tindrà una MAI i tindrà una logopeda que faran la mateixa feina, però no tothom sap d'això, saps?
2: Sí, i a més que és un tema també que han decidit muntar un SIAL a Rubí per treure'ns l'ajuda del transport escolar. O sigui, ha sigut com una campanya de hòstia, com hi ha ara mateix n'hi ha quatre nens de Rubí, els hi traiem el transport, vale? I muntem un SIAL a Rubí. Quan ens hem trobat casos en el mateix Bellaterra, quan hi ha hagut una logopeda de baixa que depenen del CREDA, saps? No han pogut cobrir la baixa d'aquesta logopeda. I de sobte diuen, ah, doncs ara obrim un altre SIAL. Clar, llavors això ens fa dubtar a nosaltres de dir, hòstia, si no tenen ni per cobrir una plaça d'una baixa, no tenen per cobrir una baixa, com volen crear tot un entorn de la nit al dia, al mes de juny, creem un sí a la Rubí i al setembre ja estarà funcionant. Les sí. coses no funcionen de la nit al dia.
0: Perquè els nostres oients... Perquè els nostres oients ho entenguin, nosaltres a la darrera temporada, fa uns mesos, vam fer també una entrevista sobre precisament aquesta problemàtica, que era que se retirava als alumnes del CIAL de Bellaterra, se'ls volia retirar el transport escolar fins allà, el departament com a, o la conselleria, com el Consell, com a resposta a aquestes necessitats que les famílies demanaven, que necessitaven aquest transport, com a resposta ha decidit obrir aquest CIAL a Rubí com a alternativa en això, que era el que ens explicaves tu ara, Jesús, que per treure's el transport ells han posat aquest CIAL. Heu tingut informació suficient sobre com havia de ser aquest CIAL, com havia de ser el projecte que farien quan l'havien d'obrir ara? Perquè, clar, això va passar a finals de curs, bàsicament, al juny, juliol va passar tot això. O considereu que s'ha pres una decisió massa precipitada, massa ràpid?
2: A nosaltres ens van citar ja en una primera reunió pel tema del transport escolar. Ja la primera reunió que vam tenir va ser al febrer, em sembla, vale? En la que ens van reunir a petició de l'escola, perquè no ens volien reunir, vale? Ens volien citar les famílies de forma individual, i l'escola de Bellaterra va dir, no, citeu a totes les famílies conjuntes, saps? Ens van citar per dir-se que ens retiraven el transport perquè les licitacions havien quedat desertes i en el concurs no es presentava cap empresa de transport. Vale? Llavors nosaltres vam fer una campanya i vam intentar fer força perquè... diguéssim, pugessin el preu de la licitació d'alguna manera i poguessin optar a aquest transport escolar i que els nostres fills seguissin anant, perquè nosaltres no hem demanat canviar res. Nosaltres anem a l'escola i tot igual. Nosaltres volíem que tot seguís igual. No estàvem demanant res més. Simplement ells ens van retirar el transport escolar. Mitjançant fent força, vale, pues ens van citar aquí a Rubí, al col·legi, el que era el Jacinto Verdaguer abans, vale? A unes oficines que pertanyen al Consell Comarcal, i ens van citar i ens van proposar, entre altres coses, o sigui, van fer com una pluja d'idees, i entre altres coses van comentar que si obrissin un sí a la Rubí, si a nosaltres ens semblaria bé. Vam dir, home, a nosaltres ens... Em sembla molt bé que haurien un CIAL a Rubí, ¿vale? O sigui, nosaltres som tots els meus partidaris, tant de bo hi hagués un CIAL a cada poble, saps? I la gent no s'hagués de desplaçar, ¿vale? Però ens ho van proposar com una opció, com també ens van proposar de donar-se uns diners, diguéssim, per cobrir els gastos de transport. I llavors ens van preguntar, si obríssim un CIAL a Rubí, vosaltres vindríeu? I els vam dir, en el cas de que obríssim un CIAL a Rubí, i els vam respondre el mateix que us hem explicat a vosaltres,
1: sí.
2: De que a nosaltres ens agrada l'escoleta, porta 25 anys d'experiència, té tot un entorn que creiem que no es fa de la nit al dia, i el nostre fill, que té ara 3 anys, ara ha començat i 4, està

0: ser una elecció nostra. Ells ens van dir, l'Escola Bellaterra és un referent i anireu allà perquè estarà molt, molt ben atès. Clar, ara de sobte, perquè no tenen diners pel transport, hem de canviar de col·legi. Bueno, la cosa és que en aquesta reunió ens van donar l'opció bueno, que hi havia una possibilitat d'obrir un CIAL, vale? I que es posarien en contacte amb nosaltres si això passava. Bueno, aquesta comunicació no va arribar mai. El juliol, quan ja s'havia acabat el curs, nosaltres vam fer una instància a Serveis Territorials, al Departament d'Educació, per dir que com estava això, que nosaltres s'havien matriculat a Bellaterra i que nosaltres no teníem idea de que haguéssim obert algun CIAL aquí. Llavors, a l'agost, ens van bueno, fer resposta i ens van dir que sí, que hi havia un CIAL aquí, que començava al setembre i que si nosaltres volíem anar, doncs, podíem anar. I si no, doncs, hauríem d'assumir nosaltres els gastos de transport i de menjador.
1: Sí, que tot i que estiguéssim fora de plaç de matrícula, que ja ho arreglaven perquè nosaltres ens poguéssim incorporar a l'Escola del Bosc.
0: Sí, nosaltres hem tornat a insistir i a dir pues, que això no ha sigut una decisió nostra, que el nostre nen està allà i té una comunitat maquíssima i que no volem marxar d'allà i que considerem que com no està obligat a canviar de col·legi perquè no hi ha ninguna llei que ens digui que perquè aquí hi ha un CIAL hem de canviar aquí, si nosaltres continuem anant allà aquell CIAL, volem que continuïn assolint els gastos.
2: Aquesta és la vostra principal reivindicació, que és que el fet de que el nen continuï a l'escola a la que estava ja matriculat, això implica unes despeses per a la família que abans no tenia i que de sobte vos les han tret i demaneu que vos les tornin a proporcionar.
0: Clar, no solament és monetàriament, és el problema de que, clar, si tu tens un nen que entra a l'escola a les 9 del matí, tu has de deixar d'anar a treballar. O sigui, has de reduir la jornada perquè has d'anar fins allà i tornar al teu treball. Llavors, no és tan fàcil. No és tan fàcil fer això. No és només un tema de diners.
2: És una decisió que vos suposa un esforç important, però preferiu assumir-ho. Què diu això del vostre punt de vista sobre la importància que té per a vosaltres continuar a Bellaterra? Perquè, clar, el departament vos diu, bueno, jo vos he donat una alternativa i no l'heu agafat. Hi ha marge de maniobra per aconseguir que vos puguin ajudar?
1: A veure, nosaltres ho hem demanat, vale? O sigui, demanar-ho ho demanem, però a més també hi ha una altra família a Sant Cugat que compartia en línia, o sigui, hi havia, perquè et facis una idea, en les línies dels busos, hi havia una línia que feia Montcada, Cerdanyola, Ripollet, vale? I hi havia una altra línia que feia Rubí, Sant Cugat. Vale? Ja no només són les quatre famílies de Rubí les que s'han quedat sense transport i tres s'han anat a l'Escola del Bosc. És que hi ha una altra família a Sant Cugat que també s'ha quedat sense transport.
0: I sense CIAL.
1: I sense CIAL. Clar, no té ni CIAL a Rubí, o sigui, no té CIAL a Sant Cugat, continua anant a Bellaterra, però també li han tret les ajudes del transport. Llavors, entre les dues famílies estem intentant fer una mica de força per veure si ens donen aquesta ajuda. Nosaltres no estem demanant més del que ja teníem.
2: No sé si heu pogut xerrar amb les altres famílies de Rubí, que fa molt poquet que l'han posat en marxa, en aquests dies que han estat allà. No sé si heu pogut xerrar amb elles per saber com estan funcionant.
0: No. Clar, hem deixat de veure-les. Les veiem a l'entrada del cole i ara ja... Pues...
2: Ara m'explicàveu aquesta família de Rubí també s'ha quedat sense transport.
0: Sí,
2: és només una família, de Sant Cugat, que també on hi ha més.
0: Sí, només hi ha una família, sí.
2: O sigui, sou la família de Rubí i la família de Sant Cugat. O també n'hi ha més famílies que tinguin el mateix
0: transport. No, les altres famílies, les famílies de Montcada, Cerdanyola i Ripollet, han aconseguit el transport. O sigui, han tret una licitació per ells i han aconseguit un transport per ells. Però nosaltres no, nosaltres com hem fet el del CIAL aquí a Rubí, doncs ja no hi ha hagut opció.

0: Quan vosaltres explicau també que aquest CIAL s'ha posat, s'ha posat en marxa de manera precipitada, què és el que exactament considereu que no s'ha fet bé?
1: No, no és que no s'hagi fet bé, suposo que ho hauran fet bé, perquè no és més que assignar recursos a un altre col·legi.
2: Sí, és treure recursos d'un col·le i portar-los als altres.
1: Sí, o sigui, no és això. O sigui, per nosaltres no és que ho hagin fet malament. Està molt bé que hagin fet un CIAL aquí, però aquest CIAL i aquest col·legi no té l'experiència que té l'Escoleta de Bellaterra, que és un referent en quant a inclusió amb la sordesa. Llavors, clar, nosaltres anar potser a uns altres nens, si són més grans, que ja tenen assolit el llenguatge, doncs li fa més o menys li dona igual canviar de col·legi, saps? Però nosaltres tenim un nen que té 3 anys, no parla res encara està amb mama, papa, pipi, caca, saps?
2: Clar, és que de
1: nosaltres
2: fet,
1: ja. necessitem una comunitat que els ajudi, que li ajudi a començar a parlar, i per això nosaltres ens fa més confiança a ella.
2: Sí, de fet, les famílies que han anat a l'escola del Bosc són més grans tots,
1: sí.
2: Saps? No hi ha cap de l'edat del nostre fill, uh-huh. Saps? Tots són de cursos més elevats, uh-huh. En la qual cosa tots ja tenen adquirit el llenguatge, ja estan evolutivament, ja estan més desenvolupats, i llavors pues, cada part pues, pren una decisió, no? Potser si a mi m'hagués agafat que el meu fill ja parla bé, ja ho fa tot bé, i ja té menys sessions de logopèdia, per dir-ho d'alguna manera, i tot, doncs potser dius, doncs mira, doncs provem i anem a aquesta escola, no? Uh-huh. Saps? Però en aquest punt que està fent moltes sessions de logopèdia, que està pràcticament iniciant la parla, perquè s'està iniciant a la parla, hem considerat que és molt millor que vagi a Bellaterra, sí. Més que res perquè ja ho tenen tot assolit, tot el grup de mestres, tot el professorat està sobre d'ell, saben qui és, sap com funciona, sap i tots treballen la llengua de signes, uh-huh. Saps? Uh-huh. Que això jo ho espero, que a l'escola del Bosc, vale, acabarà passant, saps? Però no passa del juny al setembre. Del juny al setembre això no passa. Sí, els nens seguiran sent els mateixos, i quan vegin un nen sort amb implants diran, ui, aquest nen, saps? S'estranyaran, mentre que a Bellaterra no s'estranyen, perquè els ensenyen des de ben petits, els ensenyen el que són uns implants cocleals, el que és un nen sort, saps?
1: Sí, també és un neguit que teníem nosaltres amb el tema del bullying, saps? Nosaltres pensàvem, veuràs, ara quan anem al col·legi, que no el tracti malament perquè porta implants coclears, i això a Bellaterra no ha passat, ha sigut el contrari, o sigui, l'han abraçat i el porten de la mà pels passadissos, és una passada a Bellaterra. Llavors, clar, aquest col·legi, potser el Bosc, em refereixo a Rubí, potser d'aquí a uns anys tindran aquesta conscienciació, no? Però ara mateix els nens pues, veuran nens sords. O sigui, no, per nosaltres no és el mateix.
2: Sí, veuran una etiqueta d'un nen sord.
1: Sí.
2: En canvi, l'Aram, el nostre fill, que es diu Aram, a l'escoleta no té una etiqueta, és un nen més. Saps? I en canvi, aquí a l'escola del Bosc, els nens sords tindran unes etiquetes.
0: Amb Laura i Jesús, moltíssimes gràcies per explicar-nos el vostre cas, i a veure si aconseguiu això que deis, tornar a estar com estàveu abans. Ni més ni menys.
1: Nosaltres lluitarem fins al final.
0: Molt bé, moltíssimes
1: moltes
0: gràcies.
1: Merci.
2: Gràcies.
3: El Rebost, minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta.
4: No ho puc evitar, ja no...
5: Estrenem dimecres, estrenem seccions que tindrem mensual donant veus a les entitats de la nostra ciutat, i avui ho farem amb l'Esbart d'en Saire i el Foment de la Sardana, i per això doncs, tenim aquí per una banda Josep Puigventós, el president del Foment de la Sardana, bon dia.
6: Hola, molt bon dia.
5: I Joan Manuel Camps, president de l'Esbart d'en Saire, bon dia.
7: Bon dia, bon dia.
5: Què tal, una vegada passat l'estiu?
7: Exacte, traspassar l'estiu ja és traspassar una gran cosa. Venim amb moltíssima energia, tant el Foment com nosaltres venim amb moltíssima energia i amb ganes de fer moltes coses.
5: Mm. Que el mes de setembre ve amb activitats, el mes d'octubre també, però el primer que potser podíem parlar, Joan Manel, és que vosaltres teniu una escola, comenceu curs... Com està resultant aquest començament de curs?
7: Està resultant difícil, vull dir, portem una demanda de lo que seria una mica l'environament de l'espai, a l'espai de l'Espon, al centre de la dansa tradicional. Té unes mancances al cap dels anys, vull dir, es va inaugurar el 2011, per tant, portem 15 anys amb aquest espai i hi ha unes millores que s'han de fer. Aleshores, quan plou es mulla el parquet, tenim lavabos que no funcionen, tenim tota una sèrie de demandes que hem demanat a l'Ajuntament i l'Ajuntament, evidentment, s'ha posat a fer-ho, però no s'ha posat les piles. Mm. És a dir, sabem que quan parlem amb l'administració té uns temps molt, molt lents i nosaltres el dia a dia ens devora. Per tant, hem començat l'escola amb una sala que no podem utilitzar i hi ha tota una sèrie de mancances que estem reclamant des del mes de març. Estem al mes de març, estem ara a finals de setembre, a mitjans de setembre, i hem començat el curs amb unes condicions bastant, bastant dolentes. Però també, igual que dic això, també dic que l'administració, en aquest cas l'Ajuntament i la Regió de Cultura, està al cas, s'estan posant. Però insisteixo, els termes, els tempos, per dir d'alguna manera, de l'administració i els tempos de l'escola són diferents. O sigui, estem arrencant amb condicions molt dolentes, però és veritat que hi ha una intenció per arreglar-ho. Mm.
5: Com ho solventeu, això?
7: Tenim dos espais, tenim dues sales, aleshores el que estem fent és duplicar la sala de baix i fer molts assajos a baix. Això vol dir canviar durant aquest cicle, aquests primers 15 dies del mes de setembre, estem intentant que les classes no es dupliquen a la mateixa hora, sinó que les repetim una classe darrere l'altra, el qual amb les famílies és una situació una mica de pertorbació. Per què? Perquè les famílies, quan s'apunten, saben que dilluns, per exemple, a les 8 tindran la classe. Si no la tenen 18 a dilluns a les 8 i han de passar a dimarts a les 6 de la tarda, doncs, encara que sigui temporalment, això és una mica... és un puzzle, no? És anar encaixant les peces familiarment quan t'havies fet la idea que aquella peça del puzzle encaixava el dilluns i no el dimarts. Per ara ho estem negociant amb una mena de, diguem-ne, de bona sintonia amb els pares. Però els pares i les mares comencen a estar una mica calents. Mm.
5: Clar, si ets conscient, a nivell també de ciutat, de tota la feina que hi ha al darrere dels balls que es veuen per festa, per exemple, per festa major, per l'esbar d'ensaire, de tota la feina que hi ha al darrere, que per tant és necessari aquests espais, aquesta disciplina, aquest treball...
7: Mira, la gent no és conscient, però sí que és veritat que nosaltres, en l'actuació que us ha passat de Festa Major, vam fer una cosa a nivell didàctic, per dir-ho d'alguna manera, per demostrar que darrere del que surt de l'escenari hi ha molta gent. Aleshores, el que vam fer és que, abans de començar l'actuació, vam publicitar a les pantalles al lateral de l'escenari tota la gent que està al darrere de l'escenari, perquè tu veus els dansaires i les dansaires, però no veus la gent de majordomia, de producció, la gent de la junta, i aleshores era com els crèdits de la pel·lícula. Sabeu que quan fan els crèdits de la pel·lícula, al final sempre surt tota la gent que ha col·laborat. Doncs aquí vam fer-ho per avançat, és a dir, el que veureu del de l'escenari és gràcies a tots els dansaires, la directora artística, evidentment, però tota una sèrie de gent que no es veu. I això és una forma de mostrar tota la gent i tota la feina que hi ha al darrere d'una actuació, o en aquest cas d'una escola de dansa.
5: Una darrera pregunta respecte a aquesta qüestió. On estan els límits? Fins on podeu aguantar aquesta situació?
7: Sembla que no tinguem límits.
5: No límits,
7: exacte. El límit és l'infinit, perquè esteu aguantant moltes coses, i com fem les coses a nivell passional, perquè tant el Josep com jo, que som d'entitats, invertim el nostre temps lliure, vull dir, la gent veu que, o la gent no sap, no? Vull dir que darrere una entitat, darrere el que salta a l'escenari, darrere una ballada de sardanes, darrere una actuació de l'esbar, l'únic que hi ha és temps personal. No l'únic que hi ha, el que hi ha, en singular, és temps personal. El temps personal que posem nosaltres de la nostra vida, després de treballar o després de la família, aquest temps s'inverteix en fer cultura popular.
5: Per tant, és la vostra passió.
7: Exacte.
5: No? Josep, vosaltres, clar, amb l'escola per aprendre doncs, a ballar, sardanes, vosaltres no teniu aquest problema, no? Perquè esteu al casal de la gent gran.
6: Bé, des de fa gairebé 30 anys estic col·laborant amb el casal de la gent gran, fent cursets de sardanes. Inicialment eren per la gent gran del casal. Ara, com que el casal també és centre cívic, doncs hi ha molta gent apuntada, i de fer una hora setmanal hem hagut de passar a fer-ne dues hores setmanals amb un total de 60 alumnes des de fa tres temporades. També, com deia el Joan Manel, a darrere de tot això hi ha una persona, hi ha unes persones, hi ha una feina que a vegades sembla que no es vegi, no? Igual que a l'hora d'organitzar una ballada de sardanes, doncs no és el fet d'arribar, dius, mira, tal dia hi ha sardanes, posar les cadires, venen els músics, sinó que abans d'arribar aquí, doncs hi ha tot un procés, doncs has de contractar les cobles, ho has de fer en temps, has de fer un calendari de l'any per tenir totes les previsions que tinguis. Bé, hi ha tot un seguit de feina que, evidentment, això no es veu, no? I això ho fem les persones de les entitats i ho fem en els nostres temps lliure. No? Mm.
5: Perquè els vostres inscrits, estic entenent, per una banda Foment, que potser hi ha més, i no sé si a l'Esbart aquest any, doncs encara hi ha més, o com és, o no, o com, quina és la tendència?
7: Va creixent. A nosaltres el número de nens va creixent. Quan vam canviar de l'espai, perquè abans físicament estàvem aquí a l'Escardívol, perdre aquesta centralitat i anar a l'Espona, que està al Passeig de les Torres, vam perdre tota una sèrie de nens i nenes, i sobretot pel tema de la pandèmia, però posterior de la pandèmia, que ens ha costat remuntar-ho, actualment el número de nens i de nenes inscrits va creixent. Mm.
6: Doncs nosaltres també, aquests són els cursos que estem fent com el calendari escolar de setembre a juny, aproximadament, i també el que hem fet algun altre curset, hem col·laborat amb l'escola d'adults d'aquí, que estan aquí en l'Escardívol, hem col·laborat amb el voluntariat per la llengua, amb diferents coses, i ara, aprofitant que d'aquí un mes començarem els actes del centenari del Foment de la Sardana de Rubí, doncs també voldrem fer també algun altre curset obert a més gent perquè també puguin participar i puguin aprendre a ballar sardanes.
5: Ho teniu quantificat? És una pregunta que jo sé que ara estic posant sobre la taula, que potser no teniu les dades, però aquest creixement el podem quantificar respecte al 3 anys, 4, 5 abans? Els darrers 5 anys, o...?
7: No sé, però diguem-ne que teníem unes inscripcions del primer curs que anaven entre 5 i 6 nens, i enguany són 10. Vull dir, o sigui, el 5-6 seria, diguem-ne, seria la normalitat. Mm. Pujar-ne 10, clar, aquest percentatge quasi és el doble, no? Però tampoc sé si és circumstancial, però és veritat que portem 2 anys pujant. Mm-hmm.
6: No, també nosaltres, en aquest cas, amb el casal de la gent gran, aquesta col·laboració, com et deia, fa ja 30 anys que hi és, hi ha hagut sempre molta demanda, i des de fa potser... Abans de la pandèmia, ja hi havia molta gent que s'apuntava, els havíem de dir que no, perquè no, l'espai és el que hi ha, el temps és el que hi ha, i al final la cosa, a base de, escolta, a veure, hi ha molta demanda, podem aconseguir alguna hora més, vaig aconseguir que em donguessin una hora més per poder ensenyar, i ara tenim 2 grups, una hora cada grup, i també estem pràcticament al límit, no? Perquè més de 60 persones és impossible, perquè per la cabuda de la sala, no? Però s'ha de dir a vegades, algú, mira, ho sento, però quan hi hagi alguna baixa t'avisarem perquè puguis venir. Això sí, en aquest cas, doncs, tots els participants són socis del casal de la gent gran. Per això deia que, aprofitant el centenari, doncs també volem fer altres cursets obert a més gent.
5: Anem a veure què ballem aquest mes de setembre. Anem a veure què hi ha en aquestes agendes. Per exemple, Joan Manel.
7: Mira, al setembre, com comencem el curs, estem fent els assajos, però el 3 d'octubre ballem a la Sagrada Família. Tenim una actuació a l'Esbar Gaudí, que l'Esbar Gaudí pertany a el que seria l'Eixample i a prop del barri de la Sagrada Família, ens ha convidat a ballar. Aquesta actuació estava prevista per fer quan va venir el papa.
5: Ah, i és la famosa.
7: És la famosa actuació que tenia que fer l'Esbar davant del papa, però al final, per una qüestió d'agenda i per una qüestió de tempos, i evidentment que vau veure que van sortir els drons i tota la història aquesta, va saltar. I com ens devien una, ens han passat aquí el 3 d'octubre, que és passada la Festa Major de Barcelona, passada la Mercè.
5: Mm-hmm. Aquesta és una. Anem a sardanes.
6: Sí, nosaltres la propera activitat és dins allà dels tocs de Sant Roc, que comencen aquest divendres. El divendres hi haurà en el celler l'acte, diguem-ne, inaugural de les festes dels tocs de Sant Roc. Hi haurà els diables, hi haurà l'Òmnium amb les seves corrandes. El dissabte a la tarda hi haurà un seguici des de la plaça 11 de setembre fins a la plaça del doctor Guardiet. Aquest seguici aquest any el coordina l'entitat Aplec de Rubí, que fa aquest any ha fet 25 anys. El coordina ells, s'acabarà amb els tocs de Sant Roc, després doncs, els versots i tot. Bueno, i nosaltres com a sardanes serà el diumenge a 6:45 de la tarda que tindrem una nova ballada de sardanes, en aquest cas amb la cobla Ciutat de Cornellà, a 6:45 de la tarda.
5: S'interpretaran i es faran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 peces.
6: Nou peces, actualment fem les sardanes de 7 tirades, 9 sardanes de 7 tirades. Habitualment dins del programa intentem posar doncs, alguna de les sardanes dedicades a Rubí, que n'hi ha moltes. En aquest cas n'hi ha dues, que és la Rubí de Vila Ciutat, del Carles Rovira, i l'Ermita de Sant Mós, de la Laura Segalà. A més, sardanes que hi ha per tots els gustos, balladores, més bueno, sardanes que perquè la gent pugui disfrutar. I en aquest cas ja seria el dia 26 de setembre, que a Plec de Rubí, amb la col·laboració amb l'Escola de Sardanes Flor de Neu i el Foment de la Sardana, organitzen el 28è Plec Sardanista de Rubí. Serà a 6:45 de la tarda a la plaça del doctor Guardiet, i en aquest cas hi haurà les cobles Juvenívola de Sabadell, Ciutat de Girona i la Principal del Llobregat. I en aquesta programació, a part de que hi haurà doncs, també sardanes dedicades a Rubí, com els 100 anys del Foment o Rubinenques i Rubinencs, hi haurà l'estrena de dues sardanes dedicades, doncs, una al Foment de la Sardana de Rubí, amb motiu del centenari, que portarà per títol Arrels de Rubí, del Ferran Carballido, i una dedicada als 25 anys de l'Aplec de Rubí, que portarà per títol Aplec Festiu, i és d'en Jordi Paulí. I s'acabarà aquesta pleca amb la sardana Aires de Rubí de Jaume Bonaterra.
5: Per tant, cita molt important amb aquesta estrena d'aquestes dues sardanes pel centenari.
6: Una pel centenari i l'altra pel 25 aniversari de la pleca de Rubí.
7: I jo vull destacar que això que fa el Josep Puigventut, el 25è aplec, 26è aplec, amb tres coples, és un fet extraordinari. És a dir, tenir una actuació amb tres coples és extraordinari, és un esforç molt gran. Tot el que dèiem al principi, de la feina que no es veu, o la feina que la veus dalt de l'escenari o a la plaça i dius, ah, mira, està, mira que xulo, està bé això. Congregar tres coples i fer aquesta trobada té una feina... Sí, extraordinària.
5: Sí, amb la Juvenívola de Sabadell, Ciutat de Girona i la Principal del Llobregat.
6: És el que dèiem, que per arribar aquí hi ha tota una feina prèvia que per poder-ho portar a terme. Sí. I ara, més per avançar una miqueta, suposo que ens veurem abans, però també ja avanço que el dissabte 24 d'octubre començarem els actes del centenari del Foment de la Sardana. A les 6 de la tarda hi haurà una ballada de sardanes amb la cobla Mediterrània a la plaça Catalunya, i a les 8 l'acte inaugural en el casino.
5: Per tant, que ens veurem abans, perquè nosaltres tornareu a venir justament d'aquí a un mes, i parlarem també amb la importància que té aquest centenari. De l'Esbart d'en Saire, què més tenim?
7: Tenim, mira, el dia 25 d'octubre, és a dir, el dia després de l'inici del centenari, nosaltres actuarem també al casino amb un programa que és la Maria Castells, i en col·laboració amb l'Esbart, o l'Esbart en col·laboració amb la Maria Castells. La Maria Castells és una cantautora, una cantautora jove, que es va inventar un espectacle, o diguem-ne un concert de les seves cançons, però amb una visió absolutament femenina. Què vol dir? Que tota la gent que surt de l'escenari, que l'ha produït i que l'elabora, són noies. Són les noies de l'Esbart d'en Saire de Rubí, amb la directora de l'Esbart d'en Saire de Rubí i amb la cantant, la Maria Castell. Portem ja un any fent aquest tipus d'actuació. Aquest any hem aconseguit que el casino ens obrís les portes, el qual estem absolutament encantats, i durant el que queda de trimestre fins a final de curs, fins a final d'any, tenim diverses actuacions amb la Maria Castell. És un espectacle molt intimista, molt maco, insisteixo, i exclusivament femení. Només són dones dalt de l'escenari mostrant els seus sentiments, com es senten, com evolucionen. Vull dir, és un espectacle molt bonic en aquest sentit. I aquesta seria l'actuació, per no desvetllar més coses, perquè com deia Històrica, ens continuarem veient, seria el tema, l'altre tema col·lateral del dia 24, doncs el dia 25 també continuarem amb el casino.
5: Doncs moltes gràcies a tots dos. Pere, que és de, per aquesta secció, que ens posa aquí a la ràdio perquè a tothom li arribi doncs, quines són les actuacions i quina és la feina que hi ha al darrere, que això és molt important, no? Perquè forma part de la vostra vida i poseu allà la vostra passió i, per tant, això es veu també allà. Doncs, Josep Puigventós, moltíssimes gràcies.
7: Gràcies a vosaltres.
5: I a Manuel Camps, moltíssimes gràcies.
7: Bon dia, moltes gràcies.
5: Ens veiem d'aquí un mes.
7: Exacte.
3: Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. El Rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7 i us parla Lídia Porto. La responsable de compliment d'Esquerra Republicana, Mireia Ingla, ha presentat aquest dissabte al Consell Nacional del Partit les conclusions de la Comissió de Garantia sobre l'afer dels cartells que vinculaven Ernest Maragall i el seu germà Pasqual amb la Isermer. L'informe final apunta que 4 exmilitants, els quals ja no es pot sancionar, el partit ha demanat perdó als afectats i a la militància i a la ciutadania i s'ha proposat prendre mesures per evitar casos similars de falsa bandera. I el sindicat de llogateres ha xifrat en 73 els blocs de pis on té llogaters organitzats. Ho ha fet en un acte protesta davant del bloc del carrer Mallorca 243 de Barcelona, un dels edificis organitzats amenaçat per la no renovació dels contractes. 39 dels blocs d'aquests són a Barcelona, 6 a Sabadell, 4 a Cornellà del Llobregat i 2 a ciutats com Sant Cugat del Vallès, Santa Coloma de Gramenet, Setmanat, Sitges o l'Hospitalet del Llobregat, a més d'altres edificis repartits per una altra quinzena de municipis. I el president del grup municipal de PP a Barcelona, Daniel Siera, ha exigit aquest matí a l'alcalde Jaume Comboni que cessi immediatament la seva croada ideològica contra els carrers i places amb noms. Això ho ha fet coincidint amb la nit de les religions i ha recordat que en aquesta última dècada l'Ajuntament ha eliminat el nomenclàtor barceloní, 7 noms vinculats amb sants i santres, mentre que no n'ha incorporat de nous. El cas més recent ha estat la substitució de la plaça de Sant Josep Calassàs, fundador de les Escoles Pies, per a la denominada plaça de les Tortugues. I el govern ha desplegat aquest cap de setmana els seus consellers arreu de Catalunya per compartir la feina feta a l'equador del mandat de Salvador Illa. Sota el títol 2 anys construint el futur, aquest dissabte s'han celebrat una quinzena d'actes al territori que també han servit per posar sobre la taula els projectes i reptes pendents per al país continuï avançant. I ara fem un apunt de trànsit, i és que està tallada la C-55 a Manresa en sentit nord per un accident i s'estan fent desviaments. I també es mantenen dos carrils tallats a l'inici de la C-58 per un accident d'entrada al nus de la Trinitat. Aquests provoquen 3 quilòmetres de retenció des de Montcada i Reixac per accedir a les rondes i una afectació a la C-33. També l'Assemblea Educativa de Catalunya ha començat a planificar un nou calendari de mobilitzacions i vagues després de la reunió duta a terme aquest dematí a l'Hospitalet de l'Infant. El col·lectiu avisa que les seves reivindicacions estan pràcticament intactes i que no confien en el govern. Ara falta que les assemblees tribulars avalin les protestes. I també els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 19 anys aquest dissabte en relació a la mort d'un menor de 15 anys al Parc Pegaso de Badalona. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Hola, soy una voz generado por IA. Todo lo contrario a lo que os encontraréis en la 13ª temporada del Ruby Sound. Un programa presentado por Robert Fernández. Un tipo muy natural. De verdad, 100% real. No como yo. Jejejeje.
1: Què tal, família? Nova temporada, nou horari. Els divendres, a partir de les 7 de la tarda, podreu gaudir de tota l'escena musical rubinenca.
0: Entrevistas, novedades musicales, actuaciones en directo y, por supuesto, con todas las entidades musicales como protagonistas.
1: Sí, sí, tot això i molt més. 100% rubinenc, 100% musical, 100% humà, lliure d'intel·ligències artificials.
0: ¿Estás seguro?
1: Bé, potser només una miqueta en aquesta promo.
0: Jejejeje.
2: La gent normal té històries per explicar. La gent normal mereix explicar la seva vida, els seus projectes, els seus anhels, les seves pors. La gent normal és això.
3: Prova a cantar si ho fan els altres. Canta fort si et sembla interessant. Riu a pulmó si ho fan els altres.
2: Una hora de conversa tranquil·la i reposada, sense pressa, a foc lent, amb llibertat i amb confiança.
3: Encara sé com és la gent normal.
2: Perquè la gent normal també és interessant. Cada dimecres, de 6 a 7 de la tarda, la gent normal a Ràdio Rubí. Amb Germà Bustamante i... Gent normal.

0: El rebost. Ah, sí, aquest contenidor del bo i millor de la programació de Ràdio Rubí. Darrera hora d'aquest rebost, del primer rebost de la temporada de Ràdio Rubí. Una setmana d'estrena on recuperem també clàssics de la programació pròpia, com per exemple el Rubí Sound. Sí, aquí em miro jo una mica malic, Sí. Contingut que vaig fer la passada setmana entrevistant el senyor Santi Úrsul, l'home de referència, el programador de l'espai sociocultural de l'Aurora, que va passar pel Rubí Sound per parlar del Rec and Blood Festival, de totes les actuacions i dels continguts. Una entrevista on també gaudirem de la música dels protagonistes que aquest cap de setmana estan omplint la plaça en Cel-Claver de bona música i de bones vibracions. Red and Black Festival. I finalment, per tancar la darrera hora d'aquest primer rebost de la temporada, doncs donarem la benvinguda al Jacint Fornols, el nostre crític de referència de la ràdio, on el Rubí al dia doncs té una secció, aquesta vegada en exclusiva només per ell, per parlar de les millors estrenes, del millor cinema. Tot això en el rebost, la darrera hora de la temporada, una darrera hora que té un regust molt més clar i definit de, pues, bueno, aquest rotllo pròpiament cultural, artístic, amb el Rubí Sound i amb el cinema, amb el Jacint Fornols i el Santi Úrsul des del rebost.
1: Hola, soy una voz generado por IA. Todo lo contrario a lo que os encontraréis en la 13ª temporada del Rubí Sound. Un programa presentado por Robert Fernández. Un tipo muy natural. De verdad, 100% real. No como yo. Jejejeje.
0: Què tal, família? Nova temporada, nou horari. Els divendres, a partir de les 7 de la tarda, podreu gaudir de tota l'escena musical rubinenca.
1: Entrevistas, novedades musicales, actuaciones en directo y, por supuesto, con todas las entidades musicales como protagonistas.
0: Sí, tot això i molt més. 100% rubinenc, 100% musical, 100% humà, lliure d'intel·ligències artificials.
1: ¿Estás seguro?
0: Bé, potser només una miqueta en aquesta promo.
1: Jejejeje.

0: Oh, yeah. Tot està preparat pel Red and Black Festival. Sí, de fet, just ara mateix, quan passen pocs minuts de les 7 de la nit, o de la tarda, com li vulguis dir, a l'hora que nosaltres parlem d'aquesta nova edició, estan a punt de sortir a l'escenari els Sunday Ghost Blues, que ara mateix esteu veient en aquesta foto, i si faig així amb la màgia de la ràdio digitalitzada i visual, doncs esteu veient també en la seva actuació musical. Sí, sí, són aquests que ara mateix sonen des del 99.7 de l'FM i que veieu des del visual ràdio del directe dels divendres. No ens busqueu amb una repetició de matinada o el dissabte perquè no fem la retransmissió en visual. Només aquella gent fidel que estigui enganxada en la radiorubí.cat podrà veure el nostre visual. Doncs aquests que sonen són ni més ni menys que els Sunday Ghost Blues. I és que la màgia de la ràdio permet tot, eh? Que estiguem a pocs minuts de que actuïn, de que el protagonista d'avui doncs pugui estar disponible, perquè aquest home està a tot arreu, sí. Aquesta màgia ens permet entrevistar el màxim responsable de l'espai sociocultural de l'Aurora, que és el senyor Santi Úrsul. Sí. Santi, com estàs?
1: Molt bé, estic perfecte. Un estiu meravellós, amb unes ganes de que s'acabi la calor tremendes, però molt bé. A part d'això, molt bé.
0: Què em dius? Un bon estiu?
1: Bon estiu, sempre.
0: Quina sort, eh? Sí. Jo no t'explicaré el meu, perquè ha sigut... Anem a dir... Ha sigut emocionant, massa emocionant, bueno, vale?
1: Emocionant no pinta malament.
0: Ja, però intento ser positiu. Vale?
1: Deixem-ho estar.
0: Ha sigut un estiu massa intens, a nivell familiar, però bé, vale, okay. Afortunadament tot ha acabat bé, però clar, okay. Que ningú en parli més de l'estiu del 2026...
1: Sí, oblidem-lo.
0: Oblidem-lo.
1: Vinga, va.
0: Però afortunadament sí que us ha anat bé, t'ha anat bé a tu.
1: Sí, a mi m'ha anat bé.
0: Li ha anat
1: sí.
0: bé a la gent de l'Aurora.
1: Sí.
0: L'espai va estar obert fins a finals de juliol? Com va anar la cosa?
1: No, aquest any extraordinàriament vam fer dues jams al juliol. Normalment al juliol i l'agost no fem cap activitat. Però aquest any ho vam parlar a la Junta i vam dir, per què no fem dos jams? Perquè la gent en té moltes ganes. De fet, hem començat ja, ara al setembre vam començar i la gent tenia un mono de les jams i de l'espai tremendo.
0: És a dir, que tothom està allà esperant el retorn.
1: Hem fet ja jams i hem fet,
0: ja fet coses, eh?
1: Un bolo, vam fer un bolo l'altre dia i estava a tope. No, és... Estamos consolidados, nene.
0: Estamos consolidados. Sí. Ha passat molt, ha plogut molt, i més últimament, I també sí. ha fet molta calor. No?
1: Sí.
0: Parlant de l'estiu 2026, sí. un estiu que va començar, o que comença, una miqueta a Rubí, com a moltes localitats, amb la Festa Major. Jo crec que cau molt lluny, però no sé si vols fer balanç de com va anar la vostra Festa Major, si esteu contents o no,
1: sí,
0: va anar de conya, si canviaríeu o alguna
1: cosa. No, molt contents. És que tampoc hi ha molta cosa. És a dir, la plaça es va omplir, els grups van agradar molt contents.
0: Vale.
1: El balanç superpositiu, en tots els sentits.
0: Tocareu res per l'any vinent? Queda molt, no? Encara?
1: A veure, cada any s'han de negociar els dies que corresponen a cada associació, perquè hi ha altres també que demanen el que es decideixi, nosaltres ho acceptarem, però sense cap mena de problema.
0: Ara que ho dius, no sé quan cau la Festa Major del 2027. Mira,
1: hòstia,
0: veus?
1: No tinc ni idea.
0: Ostres, ara estem improvisant sobre la marxa, estic mirant aquí. A veure, Festa Major, juny de 2027, el dia 29 és dimarts. Uf!
1: Hòstia!
0: Ostres, això vol dir que hem de començar com a mínim o el 28 o acabar el dia 29-30. I això vol dir que igual poden ser 5 dies, 6 dies tranquil·lament.
1: Perquè serà entre setmana.
0: Clar. Si el dia 29, que és el dia principal on han de caure la Festa Major, que és el dia de Sant Pere, doncs...
1: És divendres.
0: És un dimarts.
1: Un dimarts.
0: És un dimarts, sí senyor.
1: Llavors faran des del dissabte. Dissabte, diumenge, dilluns,
0: divendres,
1: dimarts.
0: Molt probablement. Divendres, dissabte, diumenge, dilluns, dimarts.
1: Veure,
0: però
1: clar.
0: És estrany que també s'acabi amb un dia de Sant Pere,
1: Sí, però això...
0: Igual s'acaba el dia següent o sí que acaben de fer els focs artificials el mateix dia, Ho dic perquè hi ha moltes activitats per Sant Pere i l'últim dia que s'acaba la Festa Major és un dia una mica de...
1: De tota manera, sempre...
0: Respirar i de recuperar, però no sé, tio. Estem especulant i estem...
1: Estem especulant, però per tradició el dia fort és el dissabte, sempre.
0: Ah, bueno, clar.
1: Perquè és el dia que més gent hi ha molta gent que no fa festa. Hi ha gent que treballa fora de Rubí que el dilluns se'n va a currar. El dimarts. El dissabte és el dia més fort.
0: Exacte.
1: Però és que és igual. El dia que ens pertanyi ho acceptarem amb esperit esportiu total.
0: Esperit esportiu.
1: Absolutament, només faltaria, només faltaria.
0: Fas esport, tu, o què? A part de passejar el gos,
1: em moc. I a més a més ho aconsello a tots els meus companys de la meva quinta, la quinta al Biberón. T'has de moure.
0: Clar.
1: Esport.
0: T'has de cuidar.
1: T'has de cuidar mínimament. Bueno, si vols, òbviament, eh? Si vols tenir una mínima qualitat de vida, jo sóc dos que crec que t'has de moure.
0: I sobretot, arribar bé, en forma, quan claro. Ja tinguis una edat més avançada,
1: ah,
0: no?
1: Això mateix, com és mi casa.
0: Bueno, clar, tu el concepte de jubilar-te en...
1: El concepte de jubilar-me no existeix.
0: Jo crec que per tu no.
1: No, no
0: i a més a més, com a artista, tu pots estar tocant fins que puguis.
1: Sí, a part d'això, però tampoc existeix en el sentit real.
0: Clar, perquè tu ets...
1: perquè no tinc els anys cotitzats. Però bueno, estamos hablando mucho de mi.
0: Escolta, tu ets de prota, tio.
1: També estem raó, sí.
0: Però bé, sí, no. Has vingut a parlar del Red and Black Festival. Red and Black Flex... Ja ho diré bé. Red and Black Festival.
1: Que el tenim aquí els morros.
0: Mande?
1: Que lo tenemos aquí delante.
0: Exacte, sí. I està sonant fantàsticament. Amb el primer, la primera de les bandes que amb una estoneta doncs, serà protagonista.
1: Sí.
0: A la plaça en Sant Claver, esperem, desitgem que el temps ens acompanyi. Ja ho saps, sí, no.
1: Sí, sí, clar.
0: No hem d'enganyar ningú. Si,
1: no,
0: hem,
1: no, no.
0: Si hem tirat reels i hem fet promo de l'entrevista fa uns dies, vull dir que tothom sap que això ho gravem, però que ho passem en directe, la primera emissió, el divendres a les 7.
1: Sí, estàvem
0: parlant tu i jo, fora de micro. Plourà o no plourà? Ho haurem de fer fora, com està previst a la plaça, o ho haurem de fer a dins? Hi ha l'opció B, no?
1: L'opció B existeix, però, hòstia, si es pot evitar, millor, clar.
0: Home,
1: però, si caigués la de Déu, doncs pues, cap dins, clar. L'aigua és molt puta.
0: Ja te digo. I més últimament com va la, com va la cosa.
1: Clar, clar.
0: Vale. Doncs, no sé si vols parlar una mica de la programació que teniu pensada per la propera temporada. Si un cas, al final podem fer menció d'alguna cosa que ja tens preparada, perquè jo vaig al vostre web i allà lo encuentro todo, o casi todo.
1: Bueno, però la programació d'aquest any la tenim tota feta ja.
0: Sí?
1: Tota, sí,
0: per
1: tota
0: això?
1: Complerta, sí.
0: Bueno, que no cal que la desvelem tota ara, però potser sí que avançarem alguna coseta.
1: Alguna coseta d'octubre, si voleu.
0: I l'espai sociocultural de l'Aurora, l'espai mític de la CGT, que tothom el coneix així, que és un lloc on últimament feu més coses, no només música, també feu monòlegs,
1: I
0: presentacions de llibres i coses, vull dir que sempre esteu molt, molt actius, no?
1: No, clar. Per això estem.
0: Vale.
1: Per això som una associació cultural.
0: Ahí estamos.
1: Per promoure la cultura.
0: Sense ànim de lucre, a més a més.
1: Òbviament. Cap lucre de cap tipus.
0: Ho hem de remarcar.
1: Allà no cobra ni el tato. No, clar,
0: això és important remarcar-ho, eh?
1: És molt important remarcar. Jo ho he remarcat des del començament. L'agraïment a tota la gent que fa la feina, perquè a vegades em diuen, hòstia, però tu també. Bueno, jo sóc programador, però la gent que està allà donant el caio cada dia, bueno, cada vent, a la barra, netejant l'espai... Aquesta gent són els que jo li dono més valor.
0: Absoluta devoció per la música, per la difusió cultural.
1: Absolutament, clar. Fas una feina d'aquestes per pur amor a l'art, a la cultura, va. I mai millor dit, eh? Per pur amor a l'art.
0: Literalment. Molt bé.
1: Vinga, va.
0: Doncs vinga, som-hi, que el Red and Black Festival comença avui mateix i tindrà dues jornades. Per cert, si algú... acaba d'aterrar a Ràdio Rubià sintonitzat i ha pensat, mira aquests dos paios que estan xerrant aquí parlant del Red and Black Festival. Que els dius, què és el Red and Black Festival?
1: Bueno, el Red and Black Festival és un festival que es fa, que l'organitza l'associació L'Aurora. Hòstia, ara si em preguntes els anys que fa que es fa, no t'ho sabré dir perquè sóc un zoquete.
0: Jo tinc constància des del 23. Però...
1: Des del 23,
0: però
1: potser.
0: Però no sé, potser
1: podria
0: va més
1: ser,
0: enrere.
1: Podria
0: eh?
1: Ser, doncs fa 3 o 4 anys ben bé que es fa.
0: Uh-huh.
1: Que és un festival...
0: És la quarta edició, aquesta, potser.
1: No cal que us digui que Red and Black són els colors de del que representa el sindicat.
0: Ahí estamos.
1: Clar, és la CGT, o sigui, perquè l'espai està ubicat dins l'espai físic de la CGT de Rubí, és un sindicat anarquista, i els colors del sindicat són el red and black, o sigui, el vermell i el negre.
0: Molt interessant que ho diguis, perquè jo estava
1: sí,
0: pensant...
1: Sí, no, clar, perquè...
0: Preguntes, no li preguntes, és la típica pregunta
1: no,
0: de per què el nombre de...
1: No,
0: però ja ho has dit tu i em sembla fantàstic, vull dir que
1: sí,
0: hi ha una referència ben clara anarquista, però són
1: sí,
0: els colors clàssics, el negre i el vermell, el red and black festival, i bé, també és una mica una herència de tot allò que heu fet abans, en concursos de l'Aurora i en coses, no?
1: Una mica se seguiran fent, si Déu vol, sí, clar.
0: Uh-huh.
1: Sí, òbviament. El que passa és que aquest festival concretament porta el nom bueno, una mica el símbol de lo que és l'espai que ocupem, no?
2: Està xulo.
1: El sindicat. A mi m'agrada molt personalment el nom, Red and Black Festival.
2: Està xulo, sí. Està molt bé.
1: Sí, sí. Doncs, segurament que hi havia molta gent que no tenia ni idea.
2: No, mira, per començar, jo mateix.
1: La gran majoria.
2: Jo mateix no tenia ni idea. Això que està sonant de fons tota l'estona són els Sunday Ghost Blues. I ja ho han dit a l'inici, els que inauguren aquest festival. Sí. Ens pots explicar una miqueta així per sobre quatre dades importants per bueno, situar-nos i saber qui són aquests senyors?
1: Són un trio, són de Terrassa, venen de Terrassa. Fan una mica de fusió de blues, rock and roll, rhythm and blues, i estan formats per el Paul Wakely, que és a la veu, guitarra i harmònica, l'Utger, que toca el baix, i el Miguel Carré, que toca la bateria. Bé, fan versions també del Clapton, del CC Top, dels Blues Brothers, i fan, bueno, algun tema propi, penso que també fan.
2: Xulo, no?
1: Sí.
2: Sonen
1: sí,
2: bé?
1: Sí, sí, sí, sí, molt bé, molt bé.
2: I
1: molt
2: gent
1: bé.
2: Que sona a gent que té carretera.
1: Sí, sí, sí.
2: És obvi, no? Perquè
1: sí, també clar, si no,
2: una
1: no
2: certa edat...
1: Sí, sí, sí,
2: a veure,
1: sí.
2: també es pot començar quan s'és ja més gran i no tenir tanta carretera, però per
1: no,
2: edat
1: no,
2: i per,
1: no,
2: i per
1: bé,
2: so,
1: bé,
2: dius, ostres, aquesta
1: veuen,
2: gent...
1: Se'ls veuen tables, que vols dir.
2: Ah, exacte, exacte. Vale. És correcte.
1: Sí, sí.
2: Això serà a les 8.
1: Això
2: però,
1: a les 8.
2: Però
1: sí.
2: Una mica més tard, què és el que passa?
1: Bueno, a les 10 canviem absolutament d'onda i anem a la... Bueno, pues perquè la gent balli una mica, no? Tenim una banda, es diu Los Artistes Invitados. Jo penso que la majoria són de Sabadell, venen de Sabadell, és pues, una banda de versions de pop-rock, de tot. La majoria deuen ser temes en espanyol, pop-rock i espanyol.
2: Doncs què
1: et sembla? És una banda per ballar i per fer xirinoia, pues, per passar-ho bé, per acabar la festa el divendres.
2: Esclar que sí. Doncs si et sembla bé, posem música de Los Artistes Invitados,
1: venga,
2: no?
1: Va.
2: Ja que parlem d'ells, doncs
1: va.
2: Que es presentin ells mateixos amb la seva música i amb un videoclip que podeu veure des de radiorubí.cat. Si esteu el divendres en directe a partir de les 7, sintonitzeu radiorubí.cat i allà el nostre visual està reproduint això que ara mateix s'escolta. No puedo vivir sin ti, un
1: sí.
2: Clàssic, del Coquemaya.
1: Em sembla que la toca... Aquesta la toca tothom aquest estiu. Tot Déu.
2: Ja fa anys, que es fan moltíssimes versions i
1: sí,
2: que funciona
1: un,
2: meravella.
1: És un clàssic i funciona sempre, la gent li agrada, i el toca tot Déu,
2: I tant.
1: Ja te lo digo yo.
2: Sona molt bé aquesta versió
1: sí,
2: de Los Artistes Invitados. La deixem un minutet i ens expliques exactament de què van aquests nois també, que dius que arriben de Sabadell, no?
1: Sí.
2: Del Vallès, com el Vallès
1: sí.
2: No hi ha res.
1: Sí.

0: Ai, l'amor, el desamor, que il·lustren moltíssimes cançons de rock i de qualsevol gènere, i que també no ens hem d'enganyar, encara que Sonia Tòpic impulsen les nostres vides.
1: Absolutament, sí.
0: És aquesta dicotomia d'estar enamorat i odiar-lo, que cada vegada es protagonitza la nostra vida i que alimenta, afortunadament, l'evolució de l'espècie humana, encara que amb aquesta promo que també ja estava intervenint la IA allà com a una veu externa, no sé si acabarem bé o no acabarem bé, amb aquestes notícies que diuen que tenen por els mateixos creadors de la mateixa eina que està agafant independència pròpia. Un calfred m'acaba d'entrar pel cos. Però bé, passem de qüestions tecnològiques i parlem d'aquests nois, parlem de los artistas invitados. El seu convidat, evidentment. Sí, no?
1: Sí, sí, clar. A veure, doncs, és que bàsicament ho hem dit tot, eh? És una banda de versions de pop rock nacional, són 5 músics, Jo em penso que són molts de Sabadell, em penso, i, bueno...
0: Si ho tens aquí, aquest text que tens aquí a la pàgina ho explica molt bé, tio. Sí, si heu pensat vosaltres en el vostre Facebook...
1: Sí que sí.
0: Podem llegir-lo, clar que sí.
1: Però tampoc fa falta llegir-ho a dedillo, home.
0: A dedillo, que...
1: El seu repertori centra en grans clàssics i el millor de la història del pop i del rock en espanyol.
0: Reconeguda pel seu sofrès que combina potència de l'indie rock amb melodies enganxoses o enganxifoses i lletres iròniques, prometent una nit enèrgica repassant els seus grans temes i presentant exclusiva el seu material més recent. Mira, temes com aquest de Coquemaya, No puedo vivir sin ti, o temes com aquest que ara escoltarem ara mateix també. Vinga, va, que sonin los artistas invitados. Por favor, a veure, que em sembla que estan entrant. Mira, veus? Aquest és l'estudi de gravació o el book d'assaig on van gravar aquests videoclips que estem veient i escoltant aquestes músiques de grans temes interpretats, reinterpretats per los artistas invitados. Sabeu quin és aquest tema? Potser sí que hi ha algú que ja l'agafa... Però és una versió una miqueta més elèctrica, diferent d'un gran clàssic de L'último de la fila.

0: Un clàssic, eh?
1: Un altre que el toca, tot Déu.
0: Tot Déu, bueno, és que... Clar, sí, sí, quan una banda de versions, són temes que, que han de sonar.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Tu l'has tocat alguna vegada? Però jo sé que tu estàs en 50 bandes.
1: Si et dic Tot Déu, vol dir que jo també els toco. Però jo sóc també, formo part de Tot Déu.
0: Gaire bé, perquè si algun dia et passem una estoneta repassant totes les bandes totes, de les quals has militat o milites, o estàs militant de vegades sí, de vegades no, ets un gran professional, eres... Un mercenario de la música, també, en el millor sentit de la paraula.
1: Com es deia, aquell fluy hombre, aquells que tenien... que es transformaven en...
0: El què?
1: Aquells que... el fluy hombre, aquells que es transformaven en diverses coses, no me'n recordo. El que era, el Capitán América? No, qui era aquell que...
0: M'agafes fora de joc, eh? Entre que jo tampoc de vegades tinc molta
1: inspiració. Bueno, és igual, deixem-ho estar, és igual.
0: No, no, però que no hi ha problema, que l'important és que el Santi Úrsula ha estat en 40.000 formacions i bandes i encara continua militant en diferents bandes. De fet, no sé si aquesta hora una mica més tard també estaràs pel centre de Rubí fent alguna actuació amb alguna d'aquestes bandes. Una d'elles que té molt a veure amb l'espai que estem recomanant avui i el Red and Black. Si vols, també podem fer promo.
1: Sí, bueno, el que passa és que és com una contraprogramació
0: de contraprogramada d'activisme.
1: No programada, per dir-ho d'alguna manera, clar.
0: Me contraprogramo yo mismamente conmigo.
1: Clar, a les 11 i quart, a les 23:15 estarem avui divendres.
0: Més tard. Potser han acabat tots els concerts i tot.
1: Sí, gairebé s'haurà acabat el de l'Aurora ja, perquè el de l'Aurora comença a les 10.
0: Ja està.
1: Mira, podeu venir a fer l'última cervesa a la plaça de l'Església.
0: Ahí estamos.
1: Que a les festes de Sant Roc estarem tocant allà a l'Aurora Brothers Band, descarregant tones de rock and roll sense cap tipus de, de pietat.
0: De pietat. Una gran formació. El Serginho encara està amb nosaltres?
1: Sí, el Serginho.
0: Serginho,
1: el Miquel Ferreres, el Javi Rodka del Sin City, bueno,
0: ah, no, bé, no?
1: I el Matthew, el Mateuet, el cantant dels...
0: Muchos quilates ahí.
1: No me'n recordo. Hòstia, em matarà. Si em sent, em mata el Mateu.
0: Bueno,
1: no me'n recordo.
0: Si l'heu de matar, que sigui dolçament.
1: Ah, això mateix, ho farà amb carinyo.
0: Kill me softly.
1: Sí.
0: Bueno. Aquest so de fons, l'identifiques?
1: Si et poso... Sí.
0: Amigo, mira, si et poso l'imatge encara és més fàcil.
1: Sí.
0: Perquè això és de la mateixa...
1: Estem parlant del dissabte, ja.
0: Clar, bueno, estem faltant, sí, estem...
1: Sí.
0: Bueno, encara no t'he donat peu, però estava posant la música, però, sí. Però tu sí, lança-te, clar que sí.
1: Ens anem el dissabte, ja, a les 8 de la tarda.
0: Ahí estamos.
1: I estem escoltant els Morning Sickness.
0: Sí.
1: Aquest és una... Que sapigueu que aquesta és la banda que va guanyar el concurs que vam fer a l'Aurora, a l'Espai l'Aurora.
0: És correcte.
1: Aquest any.
0: Sí. De fet, mira, tinc el document. Mira, ara veuràs.
2: El ganador de la... del concurso La Aurora Music 2016 es...
0: Ahí estamos. Ahí estamos, Morning Sickness. Grande, los Morning, grande...
1: D'on has tret, això?
0: Això, per internet?
1: Hòstia, no.
0: Això és un reel que teniu, em sembla, al vostre Facebook, si no m'equivoco. Mira, la gent que està connectada a radiorubí.cat ara mateix està veient les imatges del moment en el qual s'ha fet oficial, es va fer oficial, evidentment, els guanyadors, els Morning Sickness, que torna a sonar precisament amb aquesta actuació, eh?, que els hi va fer guanyar concurs.
1: Sí.
0: Perquè jo diria que és l'actuació de la gran final.
1: Sí.
0: Aquests Morning Sickness tienen carretera y mucho más también. Déu-n'hi-do,
1: sí,
0: eh?
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, els Morning Sickness són un grup de hard rock i blues que es va crear el 2017. Així, amb arrels vinculades a Rubí i la Sona del Vallès, tots són de per aquí.
0: Sí.
1: I interpreten temes propis de rock dur.
0: Temes propis, atenció.
1: Sí, temes propis de rock dur.
0: Alguna versió
1: també
0: faran,
1: fan alguna versió.
0: Clar,
1: també
0: normal.
1: I, bueno, porten temps tocant, i han tocat a festes majors i concursos locals.
0: Home, el meu tocallo, el Roberto, és un gran guitarrista, a més, en
1: rips molt contundents, ritmes molt frenètics i una actitud irreverent a l'escenari. Sí, el cantant és molt irreverent.
0: El cantant és irreverent, sí, en general, molt. Coneixent un parell d'integrants més, i jo sé que són bona gent, eh? Sí. Són gent centrada
1: allà. Són les que no té res a veure.
0: Però que tenen aquell caràcter de rebeldes de tota la vida, com ha de ser, com
1: clar,
0: ha d'anar intrínsecament vinculat al món del rock, no?
1: Clar, l'actitud en un escenari d'un artista no té per què estar relacionada amb el que sigui fora de l'escenari.
0: L'actitud i el resultat, i fins i tot
1: no,
0: si en aquest cas encaixen, pues collonut, no?
1: Clar, saps allò de tota la vida que he sentit? És que quan salgo a l'escenari me transformo.
0: Sí, sí, se transformen, clar
1: pues
0: que sí.
1: Pues això.
0: Però ja tots són, que m'entenguin bé, de bon rotllo, eh?
1: Clar,
0: Roberto en companyia, tots són una miqueta gamberrots. O sigui que ja us va el rock i, evidentment, que sí, que ja teniu famílies i que sou gent centrada i tot això, eh?
1: Això
0: que,
1: mateix.
0: Que en sou conscient, eh? Però que aquest esperit no s'han d'inventar perquè ja porten una mica també, sí. També de sèrie. Com tu, una mica.
1: És que, a més, si no el tens... No vas bé.
0: Algo falta, no?
1: Si no...
0: Algo falta. Podemos inventarlo, però algo falta, no?
1: És això mateix.
0: És com tenir un grup de punk i no ser puncarra, no?
1: Sí.
0: Dius, ostres...
1: Vas malament.
0: Clar. I has de tenir aquesta actitud ja intrínseca que una miqueta impulsi això. Doncs està claríssim. Mm. Els Morning Signers, que seran els que actuaran
1: dissabte a les 8.
0: Dissabte, dissabte, ja ho diré bé, 19 de setembre, a les 8, a la mateixa plaça en el Claver.
1: El mateix.
0: Esperem que faci bon temps i que la gent s'ho passi molt bé. Hi ha una barra, no? Noi? Allà per prendre copes i per menjar
1: sí,
0: alguna cosa, eh?
1: Home. Hi ha una barra i és necessari que...
0: És important per tothom, pels assistents i per nosaltres.
1: Clar. És molt important la barra perquè amb el que recaudem de la barra...
0: Sí, la recaptació és important per
1: ajuda
0: per
1: a pagar les bandes, òbviament. Clar.
0: No. Penseu que aquestes bandes venen aquí a tocar per la jeta. No?
1: A més, és una barra bona, bonita i barata.
0: Bueno.
1: Copes de birra, home, i tant. Copes de
0: birra
1: fresquita, bona, uns bocates que fan allà la gent de l'espai.
0: Me los quita de las manos.
1: Que están más buenos que el copón bendito, o sigui que el que no begui la barra...
0: Me los quiten de las manos.
1: Multa. Bueno, anem a les 10, va.
0: Venga, vamos allá.
1: A les 10 ens ve volant el Pájaro Loco.
0: Madre mía,
1: què tenim? El Pájaro Loco, un tribut al Loco, mare Déu. Loco, pel que no ho sàpiguen, és el Loquillo, ¿vale?
0: Vale.
1: Llavors, és, bueno, és una coneguda banda tribut al Loquillo. Jo, em sembla que no n'hi ha gaires, eh? No sé si són els únics. No n'hi ha gaires.
0: No abunden.
1: No.
0: O com a mínim jo no les tinc gaire localitzades. No.
1: Són antics, a més, perquè van néixer a Barcelona i són del 2006. I el Loco, el mateix Loco, els ha donat el vistiplau perquè...
0: Ah, això està molt bé, vull dir que podria, entre cometes, ser una banda cover oficial.
1: Sí.
0: No?
1: I repassen amb fidelitat els grans clàssics del rock nacional en directe, del Loco. Sí.
0: Del Loquillo i los Troglodites. El Pájaro Loco, que no el Bootpaker de la Warner, eh? Que no. Encara que una mica agafen també el logo, eh?
1: Sí.
0: Si t'hi fixes, el logo té aquesta iconografia i jugant amb aquest doble sentit. Escoltem una miqueta, veiem també moments d'actuacions del Pájaro Loco que tancaran el Red and Black Festival, recordeu, el dissabte, demà dissabte, a partir de les 10.

0: una cunya personal, també,
1: sí,
0: parlant del Loco.
1: Saps fer el...
0: El primer disc que va gravar el Loco...
1: El Loquillo.
0: El Loquillo.
1: Sí.
0: Fora dels Trogloditas, jo vaig gravar el baix a tot el disc.
1: Què me cuentas?
0: Sí.
1: Ostres,
0: el disc que es diu La vida por delante.
1: Si és que comences a gratar...
0: Amb el Gabriel Sopeña.
1: Comences a gratar i acabes trobant un rubinenc allà fent alguna
0: cosa. Sí, sí que el conec una mica, el Loco. En fi, seguim.
1: De locura, no?
0: Sí, de locura.
1: Bueno, perfecte.
0: Ah, vinga, va.
1: Escolta'm, mira, ja recta final de l'entrevista, abans que parlem de, no d'un pájaro loco, sinó d'un paó, d'un pavó real, perquè parlarem una miqueta dintre d'uns minuts del Peacock Ruby Art Festival que es farà la propera setmana a Ruby. Coneixes aquesta moguda?
0: No.
1: Doncs escolta el programa perquè t'agradarà. I més el de la setmana següent perquè ho farem encara amb més definició. I també parlarem de les 12 hores de rock que es farà el 3 d'octubre al Bosc de Can Oriol, si
0: sí,
1: no m'equivoco.
0: Sí, sí,
1: no?
0: Sí, al costat de l'Eraix.
1: Doncs això. Però abans de parlar de tot això, de la resta de les mogudes previstes per les properes setmanes a Rubí, sí, què et sembla si fas una pinzellada molt ràpida de mira, tal dia tenim què,
0: sí,
1: qual, com,
0: aneu-vos
1: preparant perquè us posarem al dia.
0: Mira, us faré una pinzellada a l'octubre, així per sobre.
1: Vinga.
0: Us diré les quatre coses que fem a l'octubre i
1: pim,
0: ja
1: pam.
0: Està. Però pim-pam, sí, sí. A l'octubre tenim el 2 d'octubre, que és divendres, em penso, els monòlegs, els coneguts, li diuen els coneguts. Això ho munta el Checa,
1: el
0: gran David Checa, i, bueno,
1: David Ricard.
0: El David Checa.
1: David. És que em sembla que hi ha un Ricard Checa. Que
0: el Ricard? Que... És el Ricard, potser?
1: No, el David.
0: I em sembla que és el David.
1: Sí. I a més, havia col·laborat aquí a la ràdio.
0: Sí,
1: un paio simpàtiquíssim,
0: sí,
1: maquíssim,
0: que
1: bona
0: també,
1: gent.
0: Ell també és monologuista, ell ho fa molt.
1: Ets
0: bé.
1: Ets molt crac, Checa. Sí. Una abraçada ben forta, sí, des del Ruby Sound.
0: Vinga, va.
1: I què?
0: Divendres 2 d'octubre. El dissabte 3 d'octubre
1: sí,
0: tenim un duet, i el recomano molt, que es diu King Puck.
1: Mm-hmm. Vale.
0: Són guitarrista i bateria, ho fan, són uns cracs els dos.
1: Vale.
0: El 24 d'octubre tenim un tribut als Foo Fighters, que es diuen Best of Foo,
1: uh-huh,
0: i acabem a l'octubre, el diumenge 25 d'octubre, fem un vermutet a les 12:30 amb uns que es diuen Lap Sons, que fan versions de jazz, de blues, rhythm and blues, és un trio.
1: Això per l'octubre,
0: Això és l'octubre, bueno, aquestes quatre coses que dic.
1: Anem...
0: Allà en parlarem més endavant.
1: Clar que sí, anirem parlant amb tranquil·litat aquí en el Ruby Sound, ja ho sabeu, dins de l'agenda sempre sortireu, i quan tu vulguis pica la porta, que farem tot el possible per obrir-la. Fins i tot em sembla que tens una residència, per dir-ho d'alguna forma, tens una intervenció mensual o cada dues setmanes,
0: sí,
1: o tres en el Rubí al dia.
0: Sí.
1: De fet, aquest matí, sí, has tingut també intervenció, no?
0: No,
1: no?
0: Avui no.
1: Aquest...
0: Ah, sí, és veritat, sí, hòstia, és que tinc
1: aquest
0: la memòria...
1: Aquest matí de divendres virtual.
0: Sí, no sé ni on tinc el cervell, sí.
1: No, el tens allà, col·locat, el que passa és que el tenim cansat.
0: Perquè aquí no... Bueno, no, res. No.
1: Què passa?
0: No, aquí també toqueu la Fira del Vi.
1: Aquí?
0: No.
1: Què vols dir? Que si fem entrevistes de la Fira del Vi?
0: No, la programació, perquè també torno a tocar la Fira del Vi.
1: Sí. Ah, sí? Mira, primícia, ja ho tenim.
0: El 24 d'octubre.
1: Amb qui? Amb l'Aurora?
0: Amb els Made in Black.
1: Amb els Made in Black.
0: És el tercer any que ens contracten. Em fa una mica de vergonya, però, noi?
1: Sí. Bueno, ja sou banda resident, com qui diu.
0: Ah, això mateix, jo formo part de la Fira del Vi.
1: Però teniu una gran banda i toqueu
0: sol,
1: funk, guapíssim.
0: Absolutament.
1: Pues ja està,
0: és un bandón. No,
1: si, supercontents. I si us tornen a trucar és per alguna cosa, no?
0: Absolutament.
1: A més, encaixeu amb el rotllo, amb el feeling de
0: lo
1: que hi ha per allà. Vull dir que,
0: doncs...
1: mira, una excusa més per passar-me, per atensar-me per la moguda de
0: la Fira del
1: Fira Albi, de la qual també la ràdio col·labora i fa coses.
0: Sí,
1: el film musical que hi ha quan no hi ha una actuació musical,
0: sí,
1: el fem nosaltres també.
0: Molt bé, collonut.
1: Per ser més concret, un servidor.
0: Cojonudo.
1: Que estoy ahí haciendo todo lo que me pide.
0: O sea, nos vamos a ir viendo.
1: Incluso alguna de les bandes que hi haurà també estarà recomanada per la gent de la ràdio, o sea, per mi. Però bueno, tranquil, que no et preocupis. Escolta, Santi, que ets un crac.
0: No, home, no.
1: Que ens alegrem moltíssim que estiguis en plena forma,
0: sí,
1: que
0: sí,
1: no pares de tocar en moltes bandes, i que continuïs a l'espai sociocultural de la CGT, de l'Aurora, perquè gràcies a tu i gràcies a tots els companys i companyes, doncs fem una programació de música en viu i en directe de nassos.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies, salut.
0: Vinga, salut, guapo, merci.
1: Red and Black Festival, recordeu, serà... Sí. Aquesta nit i demà, doncs a l'espai de la plaça en Cercle B. No us ho perdeu!

0: Vinga, que fem aquesta paradeta amb el món del cinema, amb aquest crític que tenim al programa, Jacint Fornols. Parlarem, com deien, del Festival de Venècia, repassant palmarès, també què podem trobar a les cartelleres estrenes. Jacint, oh, ja et veig. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com estem?
1: Molt bé. Mira, comencem la temporada amb moltes coses, perquè ja saps que la temporada comença amb el Festival de Venècia.
0: Sí.
1: Primera setmana de setembre comença el Festival de Venècia, sí, fins al dia 12.
0: Sí.
1: Està d'això. I és un punt de partida molt interessant.
0: Mm-hmm. Per què creus que és aquest punt de partida interessant? Quina és la importància d'aquest festival? Jo no sé quina lectura pots fer d'aquesta edició.
1: A veure... és la 83 edició, és el festival més antic que se celebra.
0: Wow.
1: A més, aquest any ha tingut un contingut polític i històric molt important. A destacar que la pel·lícula guanyadora, per exemple, parlem una mica del palmarès, ha estat Woman and Now, que és una pel·lícula danesa que explica la història de les dones que van mantenir relacions a Dinamarca durant l'ocupació nazi amb soldats de l'exèrcit. A partir d'aquí, quan va acabar la guerra, a la postguerra, varen ser víctimes de tota una sèrie de represàlies. Recordeu les famoses imatges de l'alliberament de París en què es veuen dones rapades i que les fan caminar despullades pel carrer? Doncs a tot arreu va passar igual, les que havien mantingut relacions. I aquesta pel·lícula és molt potent perquè ens explica la història d'una dona que intenta refer la seva vida després dels estralls de la Segona Guerra Mundial i es troba que el seu passat se li ve a sobre. Molt interessant de la directora, Mai Eltoushi, que és una directora danesa, que ha guanyat el Lleó d'Or, la màxima distinció que dona el festival.
0: Mm-hmm.
1: I per què deien que era una qüestió política? Perquè la gran sorpresa d'aquest festival ha sigut la pel·lícula Naza. Naza és una pel·lícula dels directors israelians, a veure si ho direm bé, Yuval Abram i Raquel Sor, que són uns directors que varen guanyar un Òscar per No Fatherland, un documental sobre Cisjordània, sobre que explicava la història de com els assentaments jueus estan fent fora els palestins, precisament de les seves terres. I en aquest documental, Naza explica la història de que com l'exèrcit israelià sistemàticament ha preparat l'extermini. I això es fa a través dels testimonis del mateix exèrcit als terrats de Tel Aviv a la nit i, curiosament, és esgarrifós.
0: Els terrats?
1: Que no importa... Els terrats, sí, per evitar precisament que fossin localitzats xerrant. I era una manera d'evitar, precisament, a la foscor, les cares distorsionades, evidentment, les veus distorsionades, perquè no són membres encara en actiu de l'exèrcit. I expliquen que Naza és la paraula que es fa servir per allò que s'anomenen danys col·laterals, però que és habitual. Per exemple, si es vol matar eliminar un militant de Hamas, se segueix a través del telèfon, envien un dron ràpidament, i no importa que hi hagi 100 persones, 200, 300, la família, nens, és igual, s'elimina. I això són els danys col·laterals.
0: Clar, això, imagina't...
1: I aquesta pel·lícula...
0: El perill que té, això, no? Imagina't que aquell telèfon mòbil en algun moment el té un nen, o l'ha agafat un nen o una nena, i el que fa és que... Perquè això és enviar algo directament a un lloc que no saps que el que tu dius, ni que hi ha, i potser aquella persona no el té. O potser se l'ha deixat. Quantes vegades ens hem deixat el mòbil? No sé vosaltres, però de vegades ens el deixem, el cotxe, el tal. No sé. Clar, això és...
1: Pues bé, això és el que explica aquest documental, que és molt punyent, perquè realment veus que és un genocidi. Mm. És un genocidi. Curiosament, els dos directors, el ministre de Cultura d'Israel, que és un senyor de l'ultradreta, ha dit que els hi vol treure la nacionalitat. Perquè ells són israelians, els que han fet aquest documental. Què vol dir això? Que no tothom a Israel pensa igual i que no tothom està d'acord amb la pel·lícula de Netanyahu. Bé, és una pel·lícula imprescindible per veure. Per cert, s'estrena el proper 30 de setembre, per això he pensat que era molt important destacar-ho.
0: El No Fatherland.
1: Aquesta pel·lícula.
0: No Fatherland.
1: No, Naza.
0: Naza, perdó, Naza.
1: Naza, No Fatherland era el documental anterior que van guanyar a l'Oscar.
0: Naza.
1: És una pel·lícula que és imprescindible per entendre realment que s'està fent una bestiesa molt grossa. Bé... És l'ultradreta, no hi ha res més que això. I els ultrareligiosos, que inclús la població de Galilea, que són ciutadans d'Israel d'origen palestí, també els hi volen prendre les seves terres. És que és una cosa al·lucinant. I Galilea forma part d'Israel, no és de Cisjordània. És una cosa realment molt bèstia el que està succeint. Bé, dit això, també se'ls va estrenar del Martin McDonagh, recordem, el director, un anunci, tres anuncios a les afores, s'ha estrenat Wild Horse Nine, que és una pel·lícula que explica com dos agents de la CIA estan just abans del cop d'estat a Xile, de 1973, sí,
0: del Pinochet,
1: el cop d'estat allà,
0: Pinochet,
1: i explica... Exacte, i explica les seves cuites i com se'n donen compte de lo que s'està fent allà o es farà allà. John Malkovich va guanyar el premi al millor actor, acompanyat del seu company de repartiment del Sam Rockwell, una pel·lícula també molt interessant. Com veieu, s'han presentat pel·lícules de diferents directors de diferents llocs a Venècia, però que donen una situació global o de la història més recent sobre la situació que ens podem trobar ara o que encara vivim.
0: Ah, està molt bé, perquè a més és un cinema justament doncs, que està tenint en compte doncs, aquest entorn social, polític que estem actualment vivint i que no està passant per alt, ni que no ho està deixant... o s'està tapant la mirada, no? Està posant el focus allà.
1: Efectivament. Efectivament. Sort en tenim que els artistes, el cinema... i també a través de la literatura i d'altres fonts encara ens permeten realment tenir consciència i prendre consciència de la situació que vivim.
0: Mm-hmm. Jacint, vols que... Mira, ens queden 10 minutets, 9-10 minutets. Vols que parlem de les pel·lícules en cartellera, de començar pel Ser Querido?
2: Hay una cosa que quería preguntarte, que es...
1: Em sembla perfecte.
2: La gente de la peli sabe que... ¿Sabe que eres mi padre o qué sabe?
3: La gente de la peli sabrá lo que tenga que saber, no pasa nada, pero vamos, eso no va a ser nunca un problema, Emilia.
2: Bueno, para mí sí, quizás.
0: Estem escoltant el Bardem, el Ser Querido, de Sorogoyen.
1: Efectivament.
0: Digues.
1: A veure, és una pel·lícula molt interessant perquè ens explica les relacions paterno-filials sempre complicades, sí, a través d'un director... que és una llegenda dintre el món del cinema, però també un personatge que ha estat molt violent i molt polèmic. I convida la seva filla a participar en un rodatge, la seva última pel·lícula, amb l'excusa de que vol que rellençar la seva carrera com a actriu, que està com molt aturada. Mm. I realment és un intent d'apropar-se a la seva filla, però que hi ha coses que... el que no has fet abans, perquè ha abandonat precisament a la seva filla durant molts anys, no ha tingut relació, es va divorciar, i ara vol recuperar el temps perdut. Però hi ha coses, ferides, que encara sobren més si les persones tenen que conviure, i més durant un rodatge de la pel·lícula. També és un homenatge al cinema, perquè veiem com es roda una pel·lícula diferent, i fa servir en Sorogoyen, Rodrigo Sorogoyen fa servir diferents formats, de tipus de formats d'exhibició a la pantalla. Veus un set de rodatge, les tensions que es poden crear, la melomania que pot tenir un director, totes aquestes coses surten. Recordar que aquest argument és molt similar a Valor sentimental del Joachim Trier, i és una cosa molt curiosa. Recordem que aquella pel·lícula de Noruega del director danès Joachim Trier va guanyar l'Òscar a la millor pel·lícula internacional. I, curiosament, ja va explicar, diu, mira, casualitats, els dos varen pensar que un director de cinema... la seva carrera havia apartat de la família i al final volia tornar a retrobar les relacions paternofilials. Mm. Interessant.
0: Això
1: que
0: passa.
1: Està molt bé.
0: No només en el món del cinema, en el món de la música, actors, actrius, i hi ha casos que també s'aparten justament perquè se n'adonen del que han deixat de banda amb la seva família, amb els seus fills, filles, i llavors volen tornar i s'acaben doncs, intentant... Clar, però és una forma, com expressa la pel·lícula, complicada, perquè hi ha moltes ferides, com bé d'elles. I el primer treball és això. Sí que hi ha aquesta possibilitat, no?, aquest apropament, però el que està allà coent i roent és el que s'ha de solucionar.
1: Cal dir que el to de la pel·lícula de Valor sentimental i El Ser Querido no tenen res a veure, per tant, són pel·lícules diferents, encara que parlin de l'argument sigui el mateix, però són pel·lícules molt diferents. Destacar Javier Bardem, Victoria Luengo, magnífic, sí, amb la seva interpretació, i sobretot la primera seqüència, que estan dinant en un dinar, de veritat, que és una meravella de com està interpretat.
0: Per tant, molt aconsellable anar a veure-la, no? Si tinguéssim un rànquing, és de les que... Què? No te pots perdre, o què? Del 0 al 10? De l'1 al 10? No, sí, sí. Del 4 al 10.
1: Vinga. A veure, és una de les pel·lícules que està en cartell. I en aquests moments podem dir que és una de les pel·lícules interessants. Molt interessants. A més, és molt contundent la pel·lícula. És molt contundent. Jo crec que és de les opcions bones. I, a més, és cinema dins el cinema. O sigui que, molt recomanable.
0: Anem a Cronos, que si no, no ens donarà temps.
4: Necesitamos refuerzos en las Ramblas con Coquería.
5: Acaba de pasar algo en las Ramblas, 5 ambulancias.
6: Y un tal 4 para 0, ¿qué ha pasado en las Ramblas?
7: ¿Qué cojones están pasando?
8: Un tal 4 para 0, que los TEDx vayan a la furgoneta y la revisen. Buscamos al conductor.
0: Doncs Cronos, que per cert, Jacint, tenim un actor de Rubí que participa en aquesta pel·lícula, un actor jove i que tindrem la setmana que ve, i li farem una entrevista. Digue'm sobre Cronos.
1: A veure, Cronos és una pel·lícula que funciona, és un thriller que funciona molt bé. Fernando González Molina, el director de Palmeras en la Nieve, o Mi Querida Senyorita, el remake de Mi Querida Senyorita, fa funcionar molt bé la pel·lícula. Jo tenia dubtes sobre aquesta pel·lícula, perquè pensava, a veure, si la part més televisiva s'imposarà sobre la part cinematogràfica. I funciona com una cronologia molt ben feta des del punt de vista dels Mossos d'Esquadra, des del punt de vista de les forces de seguretat que van intentar capturar o eliminar els terroristes que van fer l'atemptat del 17 d'agost de 2017 a les Rambles. Interessant. Jo diria que és una d'aquelles pel·lícules que mostra molt bé el treball o com es pot treballar en un cas com aquest. Tot sona veritat. Enric Auqué està magnífic. Jo crec que és un dels actors que sempre li dona autenticitat als seus treballs. I l'únic que ens sobra una mica són les trames paral·leles. Jo crec que això ens ho podíem estalviar directament, alguna trama paral·lela que penso que se surt de lloc. Però jo diria que ha superat perfectament la prova aquesta pel·lícula.
0: Doncs ja tenim aquest Cronos que s'ha d'anar a veure i que a més és història recent que han viscut tots i amb un dolor molt gran. Si vols, perquè ens doni temps, anem a les properes estrenes d'aquesta setmana, que per exemple la primera podria ser El Coyote versus Acme.
9: Atrapar correcaminos, patines cohete marca Acme.
0: Els que tenim una edat, veiem la sèrie del Correcaminos, que El Coyote te va a pillar. No sé si tu, Jacint, també veies, i no sé si la pel·lícula té a veure amb la sèrie. Bueno, sí, la sèrie, la que veiem nosaltres.
1: És una pel·lícula que barreja l'imatge real amb l'animació. Recordem que Quien engañó a Roger Rabbit, que va rodar a RTMX l'any 1988, i aquesta per mi és una pel·lícula destacada dins aquesta barreja que fan de l'animació, i sobretot és entranyable pels Looney Tunes. A veure, imagina't el Coyote que vol denunciar Acme, a la marca Acme, a la fàbrica aquesta, perquè tots els invents que li donen s'espatllen i no van bé per atrapar el Correcaminos, el Correcamins, i què passa? Que decideix contractar un advocat humà. Paper que interpreta Will Forte, i també trobarem el malvat de la marca Acme, que és el John Cena. Bé, és una d'aquelles pel·lícules divertides, a veure, a més, enganxarà molta gent, com has dit tu, que estàvem, com érem petits, ens assentàvem a la butaca i vèiem el Correcaminos.
0: Correcaminos, bip, bip, que jo te va pillar.
1: Exacte, feien exactament això. És divertidíssim, i a més, és un projecte que tenia Warner Bros. Completament aparcat i al final s'ha pogut fer. Jo diria, des de les adaptacions aquestes que s'han fet barrejant imatge real i animació, de les que es poden veure tranquil·lament i us ho podeu passar bé.
0: Per tant, després de Quien engañó Roger Rabbit, podem veure aquesta també. La darrera, que és la que ens hi cap per temps, Resident Evil.
10: Señor, tengo un B7.
1: Una pel·lícula interessant, eh? Disculpe,
0: sí, estem veient ara unes imatges.
10: Nadie. Parece bastante importante.
11: ¿Tienes tiempo para otro encargo?
10: No, ya he acabado.
11: Es fuera del perímetro, pagan el doble.
0: Deies, pel·lícula interessant.
1: Sí, a veure, i m'explicaré. És la segona reinici la vuitena entrega i tothom podria dir mare de Déu, mare de Déu. Doncs no. Jack Seger, que és el director de Weapons i Barbarian, ha aconseguit fer una pel·lícula pel que els agradi el terror. Ui, repeteixo, pel que els agradi el terror és la vostra.
0: Sí.
1: No us la perdeu. Wow. Realment sensacional. Però, clar, et té que agradar el terror, evidentment. Estem jugant en un gènere. Jo diria que ha fet una sorpresa. A mi em va donar una gran sorpresa. Jo pensava, bé, ens tornaran a fotre un... estirar el xiclet, anem allargant la cosa perquè vagi funcionant. Doncs oblideu-vos-en de tot el que heu vist fins ara de Resident Evil, perquè aneu a veure una pel·lícula de cap a peus realment interessant. Jo diria que divertida pel que els agradi el terror i sorprenent per la seva qualitat cinematogràfica.
0: Jo,
1: dit això, ja ho sabeu. És una d'aquelles apostes,
0: sí,
1: que podeu fer si voleu veure una cosa diferent i que heu sigut seguidors de la Resident Evil, que adaptava el famós videoclip de l'empresa Capcom, una empresa japonesa, i que a partir del 2002, protagonitzat per Mila Jovovich, va tenir molt d'èxit. I ara, oblidem-se de tot això, arriba aquest senyor Zachter, que aconsegueix fer una pel·lícula realment sorprenent de terror. És de les... dels renovadors del gènere de terror, que últimament hi ha unes quantes pel·lícules molt interessants. Mm.
0: El José Malagón ens estava punxant cadascun d'aquests trailers, perquè estem fent doncs, aquesta entrevista també en vídeo, que després ja, doncs, en tot cas, vosaltres ja podreu veure els trailers, però el que he vist m'ha encantat en el sentit del que... la cura que hi ha en cada plànol del que estan posant respecte a la colorometria, per exemple, els plànols que sortien al principi de l'accident de cotxe, blaus, amb, normalment lligats entre ells amb una sola llum en una foscor, i després els que sortien de la casa, que ja tenien una altra perspectiva. I a mi em recordava, per la quantitat de plànols que s'anava fent, per exemple, quan el noi atropella la noia, una mica també em feia... m'ha sortit la referència a Hitchcock, aquesta velocitat ràpida de plànols que te porta, que hi ha diferents i que crea aquest ambient de, dintre teu, doncs a veure què és el que ha passat, no? És fantàstic.
1: A més, té una cosa molt interessant, que el guió no té desperdici. I per acabar, dir que el senyor protagonista és Austin Abrams, un actor cobroda, realment magnífic en la seva interpretació, un paper que interpreta magníficament.
0: Doncs Jacint Fornols, moltíssimes gràcies per parlar-nos del Festival de Venècia, de les pel·lícules en cartellera, El ser querido, Cronos, a les properes, a aquestes estrenes, del Coyote versus Acme Resident Evil. Moltíssimes gràcies, moltes gràcies també a José Malagón per posar els tràilers, que tinguis molt bona setmana, molt bon cap de setmana també.
1: Gràcies a vosaltres, adeu-siau.
7: Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. El Rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.

dit i fet, ja ho tenim fet, eh? Ja marxem, eh? Fins aquí el primer rebost de la temporada a Ràdio Rubià, aquest contenidor del bo i millor de la programació radiofònica de la teva emissora, del 99.7 de la FM de radiorubí.cat. Allà ens pots trobar amb tots aquests continguts que sí, que els tindràs en format de podcast, i fins i tot alguns d'ells també els tindràs en format de podcast visual perquè tu puguis baixar, escoltar, visionar les vegades que faci falta. Seria, doncs, el gran rebost del web de Ràdio Rubí, on ho pots trobar absolutament tot, eh? Radiofònicament, ens retrobarem la propera setmana amb 4 horetes del bo i millor de la temporada, el bo i millor de la setmana a Ràdio Rubí. Porteu-vos molt i molt bé, gaudiu de la ràdio, no toqueu el punt del dial, i si el toqueu, doncs ja sabeu que l'opció de tornar de nou al nostre web i gaudir de tota la programació d'aquest rebost radiofònic, d'aquestes càpsules musicals o fins i tot visuals, les tindreu des de radiorubí.cat. Fins la propera!

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8 i us parla Lídia Porto. El programa municipal a l'estiu Barcelona t'acull ha acompanyat aquest estiu 141 adolescents d'entre 12 i 19 anys que han arribat recentment a la ciutat per retrobar-se amb les seves famílies en un procés de reagrupament familiar. L'iniciativa, impulsada per la Direcció de Serveis d'Immigració i Refugi i la col·laboració del Consorci de Biblioteca, s'adreça a joves que arriben durant els mesos d'estiu en període no lectiu per facilitar-los l'arribada, la convivència amb els pares i el coneixement de l'entorn i de la llengua i de la cultura catalanes. I els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dissabte de matinada un home de 41 anys com a presumpte autor d'un delicte de robatori en força a Granollers. Els fets han tingut lloc cap a les 10 minuts menys 5 de la matinada quan els agents han estat requerits arran de l'avís d'un vigilant de seguretat que havia observat una persona sortint de la zona de les vies ferroviàries de Granollers carregant un sac i un carretó amb cablejat. Aquesta actuació s'emmarca en el Pla Via, el dispositiu dels Mossos d'Esquadra orientat a prevenir i perseguir els robatoris de coure i altres materials a la infraestructura ferroviària. I en política, la responsable de compliment d'Esquerra Republicana, Mireia Ingla, ha presentat aquest dissabte al Consell Nacional del Partit les conclusions de la Comissió de Garantia sobre l'afer dels cartells que vinculaven Argués Maragall i el seu germà Pasqual amb l'Alzheimer. L'informe final apunta que 4 exmilitants, als quals ja no es poden sancionar, el partit ha demanat perdó als afectats, a la militància i la ciutadania i s'han proposat prendre mesures per evitar casos similars de falsa bandera. I el sindicat de llogateres ha xifrat en 73 els blocs de pisos on té llogaters organitzats. Ho ha fet en un acte de protesta davant del bloc del carrer Mallorca 243 de Barcelona, un dels edificis organitzats amenaçat per la no renovació de contractes. D'aquests 73 blocs, 39 són a Barcelona, 6 a Sabadell, 4 a Cornellà de Llobregat i 2 a ciutats com Sant Cugat del Vallès, Santa Coloma de Gramenet, Setmanat, Sitges o l'Hospitalet de Llobregat. I el president del grup municipal del PP Barcelona, Daniel Sierra, ha exigit a l'alcalde, Jaume Collboni, que cessi immediatament la seva croada ideològica contra els carrers i places en noms i santes. Coincidint amb la nit de la religió, Sierra ha recordat que durant l'última dècada l'Ajuntament ha eliminat del nomenclàtor barceloní 7 noms vinculats amb sants i santes, mentre que no n'ha incorporat de nous. El cas més recent ha estat la substitució de la plaça de Sant Josep Calassanç, fundador de les Escoles Pies, per la denominada plaça de les Tortugues. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc. Amb Ignasi Trapero.
2: Bona tarda, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 15 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Comencem avui aquest programa. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Aliaga al control de so. Aquí arrenca l'Enjoc. Saludem l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona tarda.
3: Bona tarda, Ignasi.
2: Repassem el més destacat de la jornada dels titulars. Ja tenim final de la Copa Catalunya Femenina de Waterpolo.
3: I s'ha imposat la lògica. La jugaran demà Mataró i Sabadell. Les mataronines han superat 12-8 al Terrassa i el Sabadell 4-11 al Catalunya. Cap de setmana amb competició europea també. El Sabadell demà buscarà passar a la fase de grups de la Champions masculina i ha començat la divisió d'honor masculina amb golejada del Barcelona 9-31 al Rubí.
2: A les 9, el Barça busca el 7-7.
3: Sí, un Barça que començarà a les 9 del vespre aquest partit al Sánchez-Pizjuán de Sevilla. El Blaugrana, que han guanyat els 6 primers partits, busquen la continuïtat. Ho faran sense Joan Garcia a la porteria, que recordem que ha estat lesionat, i ja s'ha descobert qui serà doncs, el porter, que havia generat dubtes al llarg de la setmana. Serà Livakovic, el porter titular del Barça, juntament amb Joao Cancelo, Cubarsí, Fermín, Pedri, Lamine Yamal, Rafinha, Christensen, Rodri, Gordon i Eric Garcia.
2: Barça, que per cert, avui ha tingut assemblea general.
3: Sí, i s'ha aprovat una ampliació de pressupost fins a 510 milions, una ampliació de 300 milions de crèdit a l'Espai Barça i 210 en bonus de liquiditat per drets audiovisuals. I Deco ha anunciat les renovacions de Rafinha, Marc Bernal i Xavi Esparja seran carrilades i en els pròxims dies es signaran.
2: I a la Lliga F, els tres catalans han puntuat.
3: I important, la victòria de l'Espanyol ha guanyat 5-1 al Madrid, que no havia perdut cap partit i suposa la primera victòria de les blanquiblaves. El Badalona avui m'ha empatat a 0 aquest migdia contra la Reial Societat i ahir victòria amb golejada del Barça per 0-6 contra l'Alavés.
2: Vuit i 5, marxem de ronda. Anem a actualitzar marcadors d'aquesta hora del vespre, dissabte 19 de setembre de 2026. Comencem pel bàsquet, i és que s'està disputant la Supercopa CB, final a 4 a Badalona, i tenim en joc la primera semifinal.
3: De fet, acaba d'acabar just ara mateix el duel entre la Penya i el Baskonia. Ha acabat guanyant la Penya per 96 a 84. Per tant, la Penya, doncs, que ja és a la final de demà.
2: Doncs a les 9 es jugarà la segona semifinal entre València i Barça. Veurem si els blaugranes guanyen i aconseguim tenir una final catalana en aquesta Supercopa ACB. En futbol, a primera divisió masculina, com dèiem, a les 9 el Barça jugarà a Sevilla. També a la segona divisió masculina, sisena jornada, a les 9 jugarà el Cádiz Girona. I volem saber l'última hora. Girona FM, Pau Villafañé, bona tarda.
4: Molt bona tarda. Doncs sí, el Girona, que visita el Nuevo Mirandilla amb ganes de tornar al camí de la victòria després de perdre la setmana passada contra el Castelló, i ja tenim 11. En aquest cas, amb Gazzaniga a la porteria, Boñar al lateral dret, a l'esquerra Àlex Moreno, Júnior i David López com a centrals, els extrems Esprilla i Carles Pérez, al mig del camp per Fran Beltrán, Izan González i Van de Beek, i a dalt, en punta d'atac, Banat, en un partit, recordem, on hi ha lesionats Justin, Brian Hill i l'ascensió d'Abel Ruiz, contra un Cádiz que és doblement perillós perquè encara no ha aconseguit guanyar en el que portem de temporada. Per tant, a partir de les 9, el Girona intentant buscar aquesta victòria per pujar posicions de la classificació.
2: Doncs a veure si ho aconsegueix. Ara mateix els dos primers, Castelló i Eibar, estan guanyant els seus partits, per tant, van obrint forat a les primeres posicions de la classificació. A la segona federació femenina, grup segon, tercera jornada, des de les 7 tenim un partidàs, un duel català en aquest grup.
3: Sí, l'enfrontament entre l'Europa i l'Ona Sant Adrià, un enfrontament que ja ha superat el temps de descans i en què l'Europa està dominant per 2-0 a l'Ona Sant Adrià. Per tant, el partit, com dèiem, ja es troba a la segona part amb aquest resultat, aquest 2-0.
2: I pel que fa a la segona federació masculina, grup segon, tercera jornada, està jugant ara mateix l'Olot.
3: Sí, un Olot que fins fa res estava empatant aquest partit davant l'Utebo, però acaba de marcar l'Utebo i ara és el qui domina per 1-2, i el partit ja es troba a la segona part, al minut 77.
2: I a la tercera divisió, grup cinquè, tercera jornada, tenim, o hem de tenir ja, dos partits en joc.
3: Sí, tenim en joc el duel entre el Martinenc i l'Europa B. De fet, aquest partit es troba ara mateix al temps de descans. 0-2 favorable a l'Europa B, el filial de l'Europa. L'altre partit acaba de començar fa res 6 minutets. A les 8 en punt, el Cornellà Hospitalet, de moment 0-0 al marcador.
2: I aquest cap de setmana comença la Lliga Elite, primera jornada, i estàvem pendents del final d'un partit, el que jugaven l'Atlètic Sant Just i el Valls. Ha acabat ja el partit, Radio Ciutat de Valls. David Prats, bona tarda.
5: Bona tarda. Doncs sí, fa uns minuts ha acabat aquest partit amb empat a un. La Unió Esportiva Valls, que se'n va en aquest primer partit de Lliga amb empat a un, ha començat a remolc el partit. En el minut 8 ha marcat Nacho Palacios després d'una falta llançada per Jean González a través d'un rebot de defensiu de la Unió Esportiva Valls, però en el 31 de la primera part Jordi Prades ha aconseguit igualar el marcador. En la segona meitat hi ha hagut oportunitats per tots els equips, sobretot una d'última d'Estefan per part de la Unió Esportiva Valls, que l'ha tret un defensor de l'Atlètic Sant Just. I tenim aquí amb nosaltres, al nostre costat, l'entrenador de la Unió Esportiva Valls, l'Àlex González. Àlex, valoració d'aquest partit, sempre és bo començar no perdent.
6: I tant, començar puntuant fora de casa, que sempre és més difícil. A més, amb un rival de moltíssim nivell, que sempre està a les posicions altes, i crec que hem donat una imatge molt bona, des del minut 15, potser el 80, no? Crec que hem dominat el partit, o almenys ha passat el que nosaltres volíem. I bé, content per aquest punt. Hem tingut ocasions clares al final per emportar-nos el partit, que ha sigut fantàstic, però bueno, content sobretot per la imatge, l'actitud que han tingut els nanos, i bé, començar puntuant sempre és interessant.
5: Això serà llarg, eh? Tot just primera jornada, a partir d'aquí 29 jornades més.
6: Sí, ja sabem com aquesta lliga, que és molt boja. Màxima exigència, intensitat altíssima a tots els camps, molt de nivell, nosaltres també el donem, no? Per tant, content de poder estar al nivell de la categoria, de l'exigència que tenen els nanos, de la imatge que hem donat, al final, no, amb la dificultat que té jugant aquest camp, i no res, continuem a preparar la setmana que ve.
5: Gràcies, Àlex, per atendre l'enjoc cap de setmana. Ja ho veieu, a un punt, la Unió Esportiva Valls que comença amb bon peu aquesta quarta participació consecutiva a la Lliga Elite. El proper partit serà diumenge 27 de setembre a les 12 del migdia amb la Unió Esportiva Sant Mauro.
2: El David Prats amb el míster del Valls, l'Àlex González. David, gràcies, bona tarda.
5: Bona tarda.
2: I amb Waterpolo, divisió d'honor masculina, comença també la Lliga aquest cap de setmana. Tenim en joc un partit d'aquesta primera jornada.
3: Sí, ha començat fa una estoneta, un quart de vuit del vespre, el partit entre el Sant Andreu i l'Atlètic Barceloneta. De moment aquest partit es troba al tercer quart i està dominant l'Atlètic Barceloneta per 6-14.
2: I a l'hoquei patins s'està disputant aquest cap de setmana a Can Xarau, a Cerdanyola, la Golden Cat, i a aquesta hora tenim en joc a la semifinal masculina on juga Catalunya.
3: Sí, s'enfronta a Angola, un partit que ja es troba a la segona part, acaba de començar res de fa ben pocs instants. Aquesta segona part, Catalunya domina ara mateix de manera contundent per 4 gols de diferència, 1-5 davant Angola.
2: Pinta que jugarà aquesta final davant de Portugal demà. També jugarà les noies, jugarà la selecció femenina, que també s'ha classificat en un partit bastant més igualat. I, per últim, en aquest programa també estarem ben pendents de l'hoquei gel a la Lliga Loteries. La divisió d'honor masculina comença avui amb els partits del Barça davant del Xuli Urdin a les 9 i del Puigcerdà a la pista del Tartalo a 2:15. I a la Lliga Iberdrola també primera jornada. Quimeres, Valdemoro, Puigcerdà a partir de les 9.
0: En joc, el programa de l'esport català.
2: Vinga, són les 8 i 12 minuts. Comencem el programa d'avui, com sempre, dissabtes, diumenges, de 8 a 10 del vespre, a la teva ràdio local, amb tot el bo i millor de l'esport català. Avui comencem amb Waterpolo, i és que ha començat la Champions, fase preliminar, en aquest cas, per al Club Natació Sabadell. Després de la derrota d'ahir, avui el Sabadell s'ha refet i continua amb les opcions intactes de classificar-se.
3: Sí, ahir, com deies, perdia 16-15, un ajustat marcador d'un únic gol de diferència davant del Brescia. Avui ha guanyat 20-12 davant el Budvanska Riviera. Un grup aquest que es disputa a Tbilisi, a Geòrgia. Per tant, tota aquesta fase l'està disputant allà al Sabadell i demà tindrà el darrer partit. De moment ocupa la segona posició de la classificació. Passen a la fase de grup ja definitiva d'aquesta Champions. Els dos primers, ara mateix el Sabadell ocupa la segona posició, però demà s'ho jugarà tot davant el tercer classificat. A partir de les 3 de la tarda s'enfronta a l'Apollo Sport Management en l'últim partit, doncs, ja en aquesta tercera jornada.
2: Doncs a veure què tal, com li van les coses al Sabadell. Aquesta tarda, ara fa una estoneta, doncs hem pogut parlar amb un dels jugadors del Sabadell, en Jan Pérez, que ens deia això al respecte del partit de demà.
7: Bueno, el partit de demà serà una altra guerra, a la qual hem d'anar per totes per classificar-nos, perquè només ens val la victòria. Així que serà un autèntic partit a cara de perro. I bueno, sabent el cansanci que porten ells amb el partit que han tingut avui contra Brescia i amb els jugadors que han expulsat en vermella també, que segurament demà no jugaran. Així que bueno, nosaltres a la nostra i a fer el que sabem i ja està.
2: I més competicions de waterpolo. A la Copa Catalunya s'està vivint la final a 4 al Club Natació Mataró i avui ja s'ha definit la gran final.
3: Sí, una final que serà demà a la 1 de la migdia i serà entre Mataró i Sabadell. Els dos s'han imposat avui en les seves semifinals. El Mataró ha guanyat el Terrassa per 12-8 i el Sabadell s'ha imposat al Catalunya per 4-11.
2: Doncs demà a la plataforma La Xarxa Més podreu viure a partir de la 1 aquesta gran final entre Mataró i Sabadell. Un Mataró que, com ens deia l'Anna, s'ha imposat al Terrassa. A Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
8: L'assolim Centre Natació Mataró ha derrotat el Club Natació Terrassa a la primera semifinal de la Copa Catalunya, disputada aquest dissabte al migdia a la piscina Joan Serra. L'enfrontament contra el conjunt agarenc suposava el primer compromís seriós de la temporada per al conjunt de Dani Ballart, després d'haver superat sense excessius problemes el Sant Feliu als quarts de final. Si això hi afegim que el Terrassa sempre ha estat un osdur d'arrossegar per a les mataronines, no ens ha d'estranyar que el partit no s'encarrilés per a les locals fins ben entrat el tercer període. El primer quart s'ha saldat amb un mínim 1-0, gràcies a un penal transformat per l'hongarès de Camila Faragó. Els penals han estat la tònica del partit. Fins a 4 han xiulat els àrbitres en el segon període. Dos d'ells desaprofitats per Faragó i Claveria, que haurien permès l'Assolim obrir una mínima escletxa en el marcador. Al descans s'hi arribava amb empat a 3 gols. Ha estat a la represa quan l'Assolim ha posat la directa. Cara a l'Anton, que ja havia marcat el 2-1, ha anotat 2 gols més, mentre que Martina Claveria, Caral Bertran i Tilly Kearns s'apuntaven a la festa. Parcial de 6-3 que permetia l'Assolim afrontar l'últim quart amb un 9-6 a favor. Un marge que, tot i no ser definitiu, sí era prou clar per no patir. En els últims 8 minuts del partit, l'Assolim sempre ha mantingut un mínim avantatge de 3 gols, sense que el Terrassa pogués inquietar-lo en el marcador en cap moment. Al final, doncs, victòria del conjunt local. L'Assolim, Centre Natació Mataró 12, Club Natació Terrassa 8.
2: I aquesta era la lectura que em feia del partit i d'aquesta victòria el tècnic del Mataró, Dani Ballart.
9: Contra el Terrassa sempre costa.
10: Sempre
9: costa. A la Terrassa la temporada passada els guanyàvem a l'últim atac del partit. Però literal, o sigui, literal. Les guanyàvem així. Avui hem guanyat amb més marge. O sigui, que estic molt content del partit que nosaltres hem fet. I sabíem que és a l'inici de temporada i encara falten molts automatismes, perquè venen moltes jugadores de les seves seleccions, hem entrenat molt poc, portem, aquesta és la quarta setmana, i clar, hem de començar a recordar moltes coses. I bé, però estic molt content, jo crec que l'equip s'ha vist un equip molt sòlid. Hi ha moltes coses, hi ha jugadores que es passen tot l'estiu entrenant i jugant, i no tenen descans. Yeah. I això ho hem de calibrar bé, perquè és que si no, hi haurà un dia que alguna jugadora es lesionarà i no sabem el per què s'ha lesionat, i el per què és perquè no hi ha manera de deixar recuperar el cos. I això és algú que els entrenadors de club, doncs, desgraciadament, ens toca a nosaltres aquesta feina, perquè quan estem amb la selecció, allà van a tope. Tot i així, que també haig de dir que aquesta temporada el nostre selecció Jordi Valls ha tingut molta sensibilitat amb aquest aspecte i ha donat descans a molta gent.
2: Doncs demà a la una, aquesta gran final de la Copa Catalunya de Waterpolo, que jugaran els equips femenins del Mataró i el Sabadell a la plataforma La Xarxa Més. I el que ha començat ja aquest cap de setmana també, la divisió d'honor masculina. Partits de la primera jornada, tret del Sabadell, que juga a la piscina del Mediterrani, que ha quedat ajornat fins al 22 de setembre per la disputa de la Champions, però la resta de partits sí que s'han jugat.
3: Sí, el que dèiem que tenim en joc en aquests moments, aquest Sant Andreu, Atleti Barceloneta, aquest 6-14 que hi ha ara mateix al tercer període, la resta de resultats ja definitius, i com dèiem, aquest Mediterrani-Sabadell, com deies bé ara tu, doncs que es jugarà ja aquesta setmana, que queda pendent. Els resultats d'avui, el Cavall ha guanyat el Mataró d'un únic gol de diferència, 13-12. La golejada l'ha signada el Barcelona, s'ha imposat el Rubí per 9-31. El Lecheide ha guanyat el Catalunya 16-8 i el duel entre el Canó i el Terrassa se l'han portat al Terrassa per un únic gol de diferència, 15-16.
2: Déu-n'hi-do, dur correctiu per al Rubí a la visita del Barcelona a la seva piscina. Ràdio Rubí, Siscolara.
11: Victòria contundent i que mostra la diferència de plantilla entre Club Natació Barcelona i Club Natació Rubí. 9-31 en l'estrena Sabadell dels rubinencs en una temporada amb força novetats i en un primer partit, així com els pròxims marcats per la baixa que hi ha a la porteria que obliga al conjunt de Rui Tiago, a qui escoltem, a tenir el porter de categoria cadet Pol Roldán com a home titular. Un Rui Tiago, això sí, que evidentment confia en la seva plantilla per a l'actual temporada.
12: Jugamos hoy con un portero cadet de 15 años, han jugado, si no me equivoco, 8 jugadores que son de la cantera de Rubí, pero poco a poco, ¿vale? Y queda mucha liga, estamos ahora a empezar. Los niños, yo creo mucho en los niños, me gusta esta equipa que tenemos. Y ahora, claro, jugar contra el CNB, que está para jugar ya para semana competiciones europeas, muy fuerte, muy ritmo, los errores se pagan caro.
11: Un equip que ha de jugar a Europa, l'altre que ha de disputar la permanència, la diferència que s'ha vist des del principi. Primer quart ja amb derrota 2-8, amb el 3-15 que s'ha arribat al descans, i tres quarts del mateix per continuar amb el mateix camí, i el 9-31 final. Comença la divisió d'honor amb cadascun dels equips ja marcant cap a on ha d'anar la temporada. Un Club Natació Rubí que ara ja pensa en el pròxim cap de setmana amb aquest calendari condicionat i canviat per aquesta temporada amb dos partits, un davant de l'Atlètic Barceloneta, també impossible, i el següent, clau per a la permanència, davant del Real Canoe.
0: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local.
2: 8 i pràcticament 20 minuts. És moment de començar a repassar en detall l'actualitat del futbol. A la primera divisió masculina, setena jornada, ben pendents del que faci avui el Barça després de la derrota sorprenent ahir de l'Espanyol.
3: Sí, l'Espanyol que buscava seguir amb la bona dinàmica, doncs va acabar perdent per 1-3 endavant l'Elx. El Barça busca el ple de victòries al 7-7 a partir de les 9 del vespre al Sánchez-Pizjuán a Sevilla. Veurem si aconsegueix doncs aquest ple de victòries. Ja ho dèiem abans, repassàvem a l'11, el tornem a repassar, però la gran novetat és Livakovic a la porteria. No se sabia quin dels dos porters optaria per substituir a Joan Garcia i seria l'escollit per Hansi Flick, doncs Livakovic és l'escollit. Juntament amb Joao Cancelo, Cubarsí, Fermín, Pedri, Lamine Yamal, Rafinha, Christensen, Rodrigo, Rodri, Gordon i Eric Garcia. Aquest és l'onze de Hansi Flick.
2: Doncs un Hansi Flick a la roda de premsa prèvia destacava el gran paper que està fent Rafinha, 9 gols, Pichichi de la Lliga del capità blaugrana, però no només pels seus gols.
10: When we start the pressing, always,
13: quan fem la pressió, la comencem sempre amb el davanter centre. Rafinha té una gana increïble, una intensitat increïble, i la mentalitat i l'actitud per començar aquest procés. El necessitem i ell es troba en un nivell top. No són només els seus gols, sinó també la tasca defensiva que fa. Ell sempre comença la pressió i tothom s'hi involucra i pensa, si ell hi va, jo hi vaig. Mai hi van un o dos jugadors, hi van tots junts. Ell ho inicia tot i com a capità tothom el segueix.
2: Doncs Rafinha, veurem si avui també torna a ser decisiu. Està fent enorme inici de temporada. I avui, per cert, també s'està celebrant l'Assemblea General Ordinària de Socis Compromissaris del Barça, que ha aprovat el nou finançament, una aportació extra de 510 milions d'euros per acabar les obres del Camp Nou, també el pressupost de la passada temporada. I, a més, Joan Laporta ha aprofitat també per llançar un dard al Real Madrid.
14: Ser valents per sempre anar un pas per endavant dels nostres competidors, que, com bé sabeu, són o societats anònimes o fons que tenen en propietat els clubs, o també clubs d'estat, que quan tenen dificultats els hi requalifiquen un terreny i tan panxos.
2: I tan panxos. I durant aquesta assemblea, el director esportiu Deco ha anunciat les renovacions acordades i pendents de signar de Rafinha fins al 2030, Marc Bernal fins al 2031 i Xavi Espar fins al 2030.
15: Hablando de renovaciones, yo creo que también quería decir que aquí estamos bastante encaminada la renovación de Rafinha. Puedo decir aquí un poco públicamente, hemos acordado ayer y hoy, un poco ayer por la tarde, la renovación de Rafinha por más años, hasta 2029, si no me equivoco, pero tengo que... pero creo que Rafa va a estar con nosotros por los próximos 4 años. También la de Marc Bernal y también la de Xavi Espar. Son cosas ahora, temas administrativos que vamos a hacer durante esta semana, pero que quería explicar aquí un poco el tema de las renovaciones, que no está ahí, pero que son 3 jugadores que acabamos de arreglar esta semana.
2: I ahir, com dèiem, derrota sorprenent de l'Espanyol davant de l'Elx 1-3, tot i jugar amb un home més des del minut 5 de partit, però els pericos no van poder. Un Elx que era cué i que no havia guanyat cap partit i van acabar perdent després del partit jugadors com Edu Expósito o Marcos Fernández, doncs que feien autocrítica.
16: Partido para olvidar, lógicamente, porque hoy no nos ha salido lo que habíamos trabajado, lógicamente, también con un hombre más. Hemos estado bastante espesos en la finalización. No hemos circulado como teníamos que haberlo hecho y nos hemos precipitado mucho, así que bueno, ya te digo, autocrítica. Hoy es un partido francamente malo porque hemos estado todo el partido con un hombre más y no hemos sabido aprovecharlo.
17: Bueno, creo que se nos pone el partido muy, muy de cara en el minuto 6 con la expulsión, pero no hemos sabido atacar con la superioridad, no hemos sabido encontrar los espacios, ellos estaban bien metidos atrás y nos han pillado en un par de contras. Nada, no hemos estado bien, a limpiar las cabezas y a seguir.
2: Y también, bueno, tu crítico, Manolo González.
18: No puc dir res, hem fet un partit espantós, ens ha posat de cara en una situació que tenia molt, molt bona per guanyar i a partir d'aquest moment, pues tot el que podíem fer malament, que és defensar les contras, precipitar-nos en atac i tot el que podíem fer, pues hem fet un partit, pues jo crec que el pitjor des de castigar l'Espanyol, i no hi ha més a dir. Demanar disculpes a l'afició, que ara no val una merda, la veritat, demanar disculpes a ningú, i girar això i el primer joc, perquè he de donar-me compte que estem jugant a una cosa que no podem jugar i he de canviar el xip jo el primer. Vull fer una cosa que no toca i crec que ho he de canviar urgent.
2: 8:25, Lliga F, i han puntuat tots els catalans.
3: El Barça guanyava 0-6 a l'Alavés ahir, el Badalona avui m'ha empatat a 0 amb la Real Societat i la primera victòria de l'Espanyol arriba per 5-1 davant el Madrid Club de Futbol, que no havia perdut.
2: Doncs sí, havia guanyat tots els partits, ben contenta al final del partit, l'entrenadora Sara Monfort i també una de les jugadores, la vigolejadora Paula Gutiérrez.
19: Sí, bueno, l'equip s'ho mereixia. Jo crec que la setmana passada es va veure l'equip que volíem ser i avui ha fet un partit redó, ens ha entrat tot el que segurament la setmana passada no va entrar. I bueno, la veritat que sí que ha sigut la voltada i crec que bueno, sí que ens hem fet superiors amb ADCF, però bueno, al final s'ha decantat molt per l'nostre costat, estem molt contenta i sobretot per les jugadores perquè s'ho mereixien.
20: Sí, si al final estàvem parlant que el procés i el treball estava clar, que ens faltava una mica d'aquest fet de creure en nosaltres, que també ens entraran i sortint les coses per confiar, perquè al final és més fàcil així. I bueno, l'equip ha estat molt agressiu, pressionant a dalt i bueno, molt contenta.
21: Bueno, la verdad que teníamos muchas ganas, ¿no?, de que se nos diese un partido así. Creo que los resultados hasta ahora no estaban siendo justos con el trabajo que estamos haciendo cada día y hoy se ha visto reflejado y estoy muy contenta por todos porque merecíamos algo así. Sí, el trabajo constante y al final el fútbol son dinámicas, ¿no? Al haber empezado así sí que es verdad que cuesta un poquito, ¿no?, encontrar esas buenas sensaciones, pero creo que a partir de la semana pasada ya dimos un paso adelante y hoy se ha demostrado, así que plena confianza en el grupo, en el staff y estamos todos juntos.
2: L'Espanyol puja a la novena plaça amb 4 punts. De seguida repassarem com ha anat també el partit del Badalona Women i el triomf ahir del Barça. Ens aturem 3 minuts i continuem aquí a l'enjoc.
22: La xarxa de comunicació local.
23: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
24: Grans batutes, grans emocions.
25: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
24: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
25: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
24: Entrades a auditori.cat.
26: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
27: Dins de l'extensa obra de Ramon Llull hi trobem el cant de Ramon. Amb gairebé 70 anys va escriure en vers la seva autobiografia, data del 1300. Des d'aleshores són molts els i les poetes que ens han anat deixant un magnífic llegat en aquest gènere literari. Ausias Marc i Joan Ruiz de Corella, Joan Maragall i Àngel Guimerà, Maria Antònia Salvà i Clementina Arderiu, i veus actuals com en Feliu Formosa, Dolors Miquel o Carles Duarte. Escoltem el poema recitat per Raquel Martínez.
28: Foc d'ocell. La llibertat és una cantata a la llibertat. Si es creu o mana creure que és més que un cant, és perquè tan sols no és un càntic. La llibertat també ha de ser una cançó de poble. La llibertat no és just dura el temps en una rosella dels segadors. Qui cala foc a l'ocell del desig és el misteri. El misteri de l'amor és el temps, com el misteri de la llibertat és el temps que dura el seu cant, perquè l'amor fet i la llibertat són el mateix càntic. El plaer de l'amor fet és una cantata a l'amor. No és l'amor. La llibertat és just un himne a la llibertat. No és la llibertat. Veig que no ho creus. Saps per què? Tu voldries ser lliure, però que no et passés res. I res és massa poc, talment com tot són massa coses. Blai Bonet, poesia completa, 2014. Cant de l'Arc, 1979.
26: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
22: La xarxa de comunicació local.

0: bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local. En joc, amb Ignasi Trapero.
1: Dos quarts de nou del vespre, continuem a l'enjoc repassant l'actualitat esportiva del cap de setmana a casa nostra. Estàvem parlant de la Lliga F, havíem escoltat ja les valoracions de Sara Monforte i de la bigolejadora Paula Gutiérrez després del gran triomf de l'Espanyol 5-1 davant del Madrid Club de Futbol. Primera victòria de l'Espanyol en aquesta temporada, arriba la quarta jornada. I aquest migdia també ha jugat el Badalona. Badalona Women ha empatat a 0 davant de la Reial Societat, però és un empat de mèrit, podem dir, perquè ha jugat gran part del partit, més de la meitat del partit, amb una jugadora menys per l'expulsió de Maria Valenzuela. Amb tot, la Badalona Women que continua sumant i, de moment, ocupa la cinquena plaça de la classificació amb 7 punts. Per tant, després de dos empats, dues victòries, un empat i una derrota, l'equip de Marc Ballester, que es troba ben situat a la classificació. Com ha anat aquest empat sense gols? Ràdio Ciutat de Badalona, Mònica Martín.
2: El primer partit del Badalona Women com a local aquesta temporada s'ha celebrat a Palamós i no ha estat gens fàcil competir davant de la Reial Societat. Ha estat un maig que ha començat força igualat, però la situació ha fet un gir per l'expulsió de la portera Maria Valenzuela, qui ha arribat massa tard a una sortida i ha escombrat a una jugadora de la Reial Societat. Era el minut 32 i el tècnic Marc Ballester ha decidit canviar a Elena Julve, una de les millors en atac, per donar entrada a la portera suplent, Txell Font. La guardameta no ha tingut temps ni d'escalfar, però ha estat decisiva en diverses ocasions per evitar el gol de les Churriordin. Al minut 81, el VAR ha entrat en acció per anul·lar un gol de la Reial Societat per fora del joc de Chacón. L'entrenador Marc Ballester ha valorat positivament el partit, tot i l'expulsió.
3: Sí, no era el partit que veníem doncs, esperant, no? abans de començar, se'ns ha girat tot en el minut 35. Crec que l'equip ha entès perfectament el partit que ens hem trobat a partir de l'expulsió de la Maria. Crec que ens hem organitzat defensivament doncs, perquè la Real Societat, que és un molt bon equip en pilota, no ens fes el suficient mal, que sabíem que igualment doncs, rebríem. Crec que les accions més clares de la Real Societat és en el minut 90. Llavors em quedo sobretot amb això, amb el sacrifici, el compromís que ha tingut l'equip. Hem parlat al descans, hem dit que evidentment doncs, la prioritat era defensar, era protegir-nos, però que sabíem que podríem fer mal també en accions de transició. Hem estat realment bé, crec que hem tingut l'acció de Paula, que només ha faltat acompanyar-la, hem tingut la de Mirari, la de Sheila. Així que crec que l'equip, tot i defensar no? i prioritzar evidentment que el punt era bo, doncs crec que igualment ha seguit insistint, ha buscat els 3 punts, així que jo crec que avui hem d'estar molt, molt, molt orgullosos de les noies.
1: I després del partit també hem escoltat en aquest cas doncs a Txell Font, la jugadora de la Badalona Women, la portera en aquest cas, que deia això.
4: Era un partit complicat, tampoc ens esperàvem estar amb una menys i sortir en aquesta situació no és fàcil, però crec que hem donat molta guerra i que al final hem sortit i aquest punt per nosaltres és superimportant i més amb la situació que estàvem. Sí, al final crec que la sort també es guanya i crec que fent un bon partit ens hem guanyat aquesta sort que al final es dona a veure als últims minuts que les seves oportunitats no arriben i que nosaltres també tinguem oportunitats.
1: I a tot això, el Barça ja és líder en solitari, perquè, com us explicàvem, l'Espanyol ha golejat el Madrid Club de Futbol, que era l'altre únic equip que havia guanyat tots els partits, a banda de les blaugranes, de manera que ara el Barça ja es queda amb 12 punts, 3 més que el Madrid Club de Futbol. Després de la victòria i 0-6 contundent del conjunt blaugrana, amb gols a la primera meitat de Graham, de Sydney i de Carolina, i un hat-trick de Clàudia Pina amb un golaç des del mig del camp espectacular, per continuar la seva ratxa golejadora de les darreres temporades. Després del partit, satisfacció de la banda del tècnic blaugrana, Pere Romeu, i d'una de les seves jugadores, Martina Fernández.
5: Sí, partit i escenari difícil, diria jo. Un plantejament un pèl diferent al que ens imaginàvem si parlem d'estructura. Sí que és veritat que la temporada passada la Copa de la Reina contra elles també ens van despenjar dues jugadores i això, evidentment, et dificulta. O sigui, et permet una mica de circulació de mig del camp endavant, però, per altra banda, a la mínima pèrdua tenen gent clarament per contraatacar i per córrer. Crec

0: La línia que portem, que és molt bona. El primer era el partit d'avui, però ara hi ha moltíssimes ganes, tenim totes moltes ganes de Champions, de la millor competició, tenim aquí un feeling molt bo, i res, pues, animem a l'afició que vingui, que els necessitem a tots, i a pels primers 3 punts per seguir amb el títol.
1: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc.
2: Vinga, 8 i 36 minuts i parlem de la segona divisió masculina, 6a jornada, on el Girona jugarà d'aquí una estoneta i el Sabadell demà.
3: Sí, tenim un partit cada un dels dos dies del cap de setmana. El Girona a les 9 en visita al camp del Cádiz. Veurem què hi pot fer avui el Girona a partir de les 9 del vespre, doncs, en aquest camp complicat. I pel que fa al Sabadell, demà rep la visita a les 2 del migdia de l'Oviedo.
2: Doncs el Girona, que jugarà a partir de les 9, després de l'ensopegada de l'altre dia a casa, vol recuperar la línia de les victòries davant d'un Cádiz que està a la zona baixa de la classificació, que encara no ha guanyat cap partit, n'ha empatat 3, n'ha perdut 2, i per tant el Girona que veu que pot ser un rival propici per tornar a sumar de 3. Això sí, el tècnic Quique Álvarez adverteix que no s'han de refiar, ni molt menys.
4: Són molts canvis d'una temporada dolenta l'any passat, llavors està en aquest procés, però jo veig els partits, han competit molt bé els partits, i si nosaltres tenim aquesta sensació que dius tu d'anar confiats, perquè és un equip que no ha guanyat allà, pues és el primer pas per perdre, no? Jo crec que el que hem de fer és intentar saber el que és un partit fora de casa d'aquesta categoria, que crec que ja ho saben, perquè hem jugat dos i han sigut dos partits molt durs, un vam perdre i un vam guanyar, però els dos patim bastant, i que el que no podem fer és això. Hem de intentar fer-los notar que davant tenen un bon equip, que ve a guanyar, que té ambició, que si volen guanyar ho passaran malament, i aquesta és la sensació que han de tenir, no? Fer-los notar a ells pues, la posició en què estan o la situació en què estan, no? Perquè si no ho fem així, jo crec que, torno a dir, és el primer pas per poder perdre el partit.
2: Doncs no val refiar-se aquí, que Álvarez, el tècnic del Girona, a partir de les 9 al camp del Cádiz, i a les 2 el Sabadell rebrà l'Oviedo demà diumenge, després de la primera derrota l'altre dia al camp del Mallorca, on l'equip segurament va fer el pitjor partit de la temporada. Un Sabadell que ara mateix es troba, malgrat tot, ubicat en una situació còmoda, 12è a la classificació amb 8 punts, 2 victòries, 2 empats i una única derrota. Ferran Costa, tècnic del Sabadell, Ángel Baena, jugador.
5: Hem de viure cada minut del partit amb responsabilitat, de voler donar el millor de nosaltres, de voler donar-li a l'equip tot el que un té, perquè no ens podem permetre baixar ni un 1%, i necessitem la millor versió de tothom, de la nostra afició, dels nostres futbolistes, com a cos tècnic, però ve un equip que la temporada passada estava jugant a primera divisió amb una plantilla molt important, que està sent hipercompetitiu, i el repte és majúscul.
6: En casa hay un ambiente especial, ya lo vi contra el Córdoba, la gente empuja muchísimo, cuando hay alguna duda que hay en muy pocos momentos está la afición ayudándote, y eso es verdad que se nota mucho, y contra el Córdoba la impresión fue brutal.
1: En Joc, amb Ignasi Trapero.
2: 8 i 39 minuts, vinga, recuperem també les categories femenines. Parlem de la primera i de la segona federació femenina. La primera femenina, només tenim un equip, el Barça Atlètic, que juga demà.
3: Exacte, només hi ha el Barça Atlètic com a representant català i s'enfronta a un altre filial, el de l'Atlètic de Madrid. L'Atlètic de Madrid B serà un partit que començarà a les 12 del migdia al camp de l'Atlètic de Madrid B.
2: De l'empat potser inesperat a casa de la primera jornada, el Barça B, que buscarà la primera victòria de la temporada. I a la segona federació femenina, grup segon, tercera jornada, tenim ara mateix un partit en joc i abans ha golejat l'EM.
3: Sí, tenim precisament un duel català que enfronta Europa i una Santa Adrià. Ara mateix està guanyant a l'Europa per 3-1. Ara mateix ja el partit a la segona part, el tram final de fet de partit. L'altre duel en presència catalana del dia d'avui entre l'EM i el Múrcia, doncs se l'ha portat l'EM per golejar de 4-0.
2: Doncs si això acabés així, en l'Europa on a Sant Adrià serien els 3 primers punts de l'Europa, perquè recordem, a la primera jornada havia guanyat 2-0, però aquest divendres, ahir divendres, coneixíem, que li han tret aquells 3 punts contra el Sant Pere per alineació

0: indeguda de Martina Rojo, que havia estat doncs, expulsada en l'últim partit de l'any passat al play-off jugant amb l'Ona Sant Adrià i va jugar en aquest partit. Per tant, a l'alineació indeguda li han tret els 3 punts a l'Europa i, per tant, ara mateix estaria amb 0 punts. Si acaba guanyant a Ona Sant Adrià, sumaria, per tant, els 3 primers de manera efectiva i Ona Sant Adrià perdria el primer partit. Havia guanyat els 2 primers. Això afavoriria l'AEM, que, com dèiem, ha guanyat 4-0 al Murcia Promises, suma 7 punts i a aquesta hora, de moment, seria líder al conjunt lleidatà. Després del partit, a la transmissió que ha fet de Lleida Televisió i que hem pogut seguir a la plataforma La Xarxa Més, hem escoltat les valoracions de la jugadora Elena Sánchez i també del tècnic Samu Lund.
1: Bueno, lo que buscàvem era tenir la pilota, dominar el partit, aconseguir tancar el més aviat possible i porteria a 0. Pues molt contenta de poder seguir sumant minuts amb el primer equip, amb el club de la meva vida, i molt orgullosa de tot l'esforç de totes. Doncs sensacions molt bones, la veritat. Seguim sumant punts, seguim, com bé has dit, amb porteries a 0, que també és molt important, i a seguir treballant.
2: Bueno, valoración muy positiva, no puede ser de otra manera. El equipo ha trabajado como habíamos estado preparando toda la semana. Las cosas han salido bien, pero porque el equipo estaba predispuesto a creer en la idea y ha trabajado muchísimo para que esto se diera así. Por supuesto, lo primero es competir cada jornada, ir a por los 3 puntos en cualquier campo, ya lo hemos dicho muchas veces, y la tercera es portería cero, es fundamental este año. A ver, al final, Recasens históricamente ha sido un campo muy difícil de sacar puntos y eso hay que recuperarlo y aprovecharse de ello.
0: Doncs així estan les coses a la segona federació femenina, on demà diumenge també tindrem partits de 2 equips catalans més.
3: Sí, perquè són 5 en total en aquesta segona federació femenina, equips catalans. Doncs ens falta el filial del Barça, bé, el filial del Barça C, en aquest cas. S'enfrontarà al Saragossa a partir de 1:15 del migdia i el filial de l'Espanyol. L'Espanyol B s'enfronta al Sant Pere a partir de 4:00 de la tarda. Els dos juguen com a locals.
4: En joc.
0: Vinga, i a les 8:42 minuts parlem de la primera federació masculina, grup segon, quarta jornada, on avui l'Europa ha patit una derrota molt cruel.
3: Sí, perquè estava dominant l'Europa davant del Múrcia, el 89 li ha empatat el partit al Múrcia i al minut 100 de penal ha acabat guanyant el Múrcia per 2-1, per tant, una derrota d'aquelles que acaben fent mal. Demà serà el torn del Nàstic, jugarà a partir de 12:00 del migdia al camp de l'Alcorcón, i l'altre català, en són 3 en aquesta primera federació, el Sant Andreu, jugarà el dia 23 a 9:00 del vespre davant del Reial Madrid a Castilla, al camp del Sant Andreu.
0: Doncs segon partit consecutiu que l'Europa acaba perdent en temps afegit. Ja li va passar la setmana passada davant de l'Hèrcules i avui encara més cruel perquè, com ens deia l'Anna, al minut 89 estava guanyant 0-1 a Múrcia amb un golaç de Víctor Morales a la primera meitat, fent un partit molt defensiu, molt pràctic, però també amb molta polèmica arbitral perquè a la primera meitat el Múrcia ha reclamat un penal i una expulsió del porter Nil Ruiz que doncs, ha estat invalidada per un fora de joc previ que no era. I en l'última jugada del partit, un penal inexistent. De fet, la pilota no estava encara en joc. Era la sortida d'un corna. Doncs ha acabat donant els 3 punts al Múrcia i ha deixat a l'Europa amb un pam de nas, un punt de 12. I doncs el conjunt europeista, que de moment està en zona de descens. L'autor del gol d'avui, del golaç, Víctor Morales, que ens deia això ara fa uns minutets.
5: El partit crec que l'hem combatit superbé, sabia que veníem a un camp molt, molt difícil contra un rival, sobretot dels favorits de la categoria, i crec que hem començat molt bé, pressionant bé a dalt, l'estructura clara, i hem tingut la sort d'avançar-nos al marcador. La segona part sí que és veritat que l'equip s'ha vingut una miqueta a baix físicament, però bueno, havíem de defensar el resultat i ha sigut una llàstima que en els últims 10 minuts hem encaixat aquests 2 gols que ens fan que tornem a casa sense almenys un punt, que crec que l'equip s'ha merescut molt més. I per últim, l'acció del penal, crec que si pita aquest penal n'ha de pitar 10 o 15 per partit, a més crec que la pilota encara no havia sortit i no estava en joc. Per tant, bueno, són decisions que l'àrbitre a vegades també es pot equivocar. En aquest cas ens ha tocat en contra i espero que a la llarg de la Lliga aquestes coses puguin anar igualant i ens pugui beneficiar algun dia.
0: Doncs, de moment, derrota de l'Europa i demà el Nàstic que juga al camp de l'Alcorcón, un camp molt complicat, un dels teòrics favorits està a la zona alta, tot i que no ha començat bé la Lliga, encara no ha guanyat, ha empatat els 3 partits que ha disputat l'equip madrileny, i un Nàstic que, de fet, si guanyés demà, seria co-líder, perquè el Villarreal B acaba d'empatar 2-2 davant de l'Antequera, mira que guanyava 2-0, però l'Eagran ha acabat empatant, i per tant, si demà el Nàstic guanya, atraparia el conjunt o el filial groguet al capdamunt de la classificació. El tècnic de la Nàstic, Xisco Campos, que reflexiona sobre les coses a millorar del seu equip.
4: Igual que la situació d'intentar millorar a casa en pilota, crec que a Cartagena mos van morir a tres quarts. A tres quarts era situació d'amenaçar clara nostra, perdíem pilota i mos amenaçaven, perquè mos agafaven oberts. És un equip que, possiblement igual que el Corcón, que té jugadors individualitats que amb espais te poden fer mal, i a partir d'aquí un poc aquesta ha de ser la millora i l'equilibri que cercam, és a dir, ser un equip equilibrat tant en els moments sense pilota com en els moments amb pilota, i la millora ha d'anar un poc cap aquí i saber que no sempre podem fer el que nosaltres vulguem, però sí que hem d'intentar diguéssim, generar situacions, sobretot més situacions en pilota i a tres quarts ser més eficaços.
0: 8:46, baixem una categoria, parlem de la segona federació masculina. Al grup segon tenim aquest any els catalans, i a la tercera jornada, de moment, aquesta tarda, no ha anat gens bé per als nostres representants.
3: Sí, només han jugat dos equips i els dos han acabat perdent el seu partit. L'Espanyol B ha cedit al camp del Penyesport per 2-1, i l'Olot, que estava empatant amb l'Utebo, doncs finalment acaba perdent per 1-2, per tant, doble derrota catalana aquesta tarda.
0: Doncs l'Espanyol B, que encaixa la primera derrota de la temporada, recordem, era un dels co-líders, Espanyol B i Manresa, a banda de l'Osasuna B, eren els tres únics equips que havien guanyat els dos primers partits. L'Espanyol B, que cedeix el seu primer partit d'aquesta temporada, i de la seva banda l'Olot també perd per primera vegada. Havia empatat un partit, n'havia guanyat un altre. Per tant, l'Olot ara novè a la classificació amb 4 punts. L'Espanyol B, de moment, continua co-líder amb 6, però demanda jugar Osasuna B i Manresa. De fet, aquests són els partits dels equips catalans demà diumenge.
3: Doncs a partir de les 5 de la tarda, Arnedo Terrassa, també a les 5, el Girona ve en visita al camp del Logroñés, a 5:45 el Barça Atlètic visita el camp del Barbastre, el Manresa a les 6 juga al camp del Tudelano, i el Reus a partir de les 7 de la tarda rebrà la visita del Nájera.
0: Doncs a les 5 el Terrassa que visita l'Arnedo, un equip que ha perdut els dos primers partits, un Terrassa que de moment està invicta, una victòria, un empat, i doncs que vol continuar sumant, si pot ser, de 3. Oriol Alsina és el seu tècnic, Álvaro Pacheco, jugador.
6: Bé, és un equip que s'ha complicat, que competeix molt bé, que és molt guanyador de dos, que treballa molt bé les segones jugades, i el seu camp és un camp a l'antisíntesi del nostre camp, no? És un camp doncs més petit, amb de gespa natural, una gespa natural que no acaba d'estar del tot bé, perquè hi ha hagut pluges i perquè van jugar amb sorratxos ara el cap de setmana passat, i sabem que ens haurem d'adaptar, però és que al final, o sigui, aquesta lliga, cada partit que juguis a fora és un rival diferent, un camp diferent, i has de saber els nostres futbolistes adaptar-se a cada situació, i això és de ser com professionals, saber-ho fer.
7: Pues lo esperamos con muchas ganas, con esperar traer el más 3 a casa. La verdad, un viaje largo, otro, llevamos muchos ya en poco tiempo, y la verdad es que con muchas ganas y ilusión. Tenemos la exigencia de ganar, así que eso intentaremos hacer. Pues la verdad es que lo valoramos muy bien. Al final, mantener la portería a cero te asegura un punto, eso está seguro ya. Y en este caso, en Copa Federación, pues la verdad es que estamos muy contentos, tanto Marcos como yo. Pero bueno, al final es un trabajo colectivo, como tú dices, de estar bien defensivamente, concentrado durante todo el partido, no cometer errores. Al final, ser un equipo fuerte atrás te da muchas cosas.
0: I també a les 5, a banda d'aquest Arnedo Terrassa, Logroñés, Girona B, un Girona B que buscarà la segona victòria de la temporada. Un dels seus jugadors, dels nouvinguts, és Darío Frey.
8: Bien, muy contento. Tanto con cuerpo técnico como los compañeros me han acogido de una forma increíble, y nada, espero seguir así, pero muy contento con todos. Bueno, sabemos que es un rival duro, que en casa van a poner las cosas difíciles. Tienen un campo complicado y nada, intentaremos ir allí, sacar los 3 puntos y traerlos para casa.
0: I a 6:45 el Barça Atlètic visita al Barbastre. Julià Noveletti, tècnic del filial blaugrana.
9: A pesar de habermos empatado el último partido, el equipo jugó bien. Mostró todo lo que hemos hecho hasta ahora, como modelo de juego, como intensidad con y sin balón. Ha sido una lástima no haber ganado. El tema que es una de las cosas más difíciles en este deporte es mantener el alto nivel, mantener la regularidad de todo esto.
10: que es donde hemos trabajado esta semana para llegar con aún más confianza para otro partido fuera de casa. Es decir, hay que seguir con esta confianza en lo que hacemos. Han sido dos jornadas donde hemos jugado muy bien esas dos jornadas y hay que intentar mantener esto.
0: Vinga, ja tercera divisió, grup 5è, tercera jornada amb uns quants partits avui dissabte.
3: Sí, tenim uns quants partits d'aquesta jornada en marxa. De fet, en tenim un en joc, que és el Cornellà Hospitalet amb empat a 0, i un altre, que és el Martinenc Europa B, amb empat a 3 al marcador. Ara mateix, dos ja definitius. El Vilanova Peralada, que ha acabat amb empat a 1, i el Tona Pobla de Mafumet, que ha acabat amb victòria de la Pobla de Mafumet per 1 a 3. Aquests són els quatre partits que s'han disputat aquesta tarda.
0: Els hem viscut els dos, el del Tona i el del Vilanova, a la plataforma La Xarxa Més i a les televisions locals. Tona, Pobla, Ràdio Vic, Pep Portet.
11: Bona tarda. La Unió Esportiva Tona ha perdut aquesta tarda a casa davant la Pobla Mafumet per 1-3. Resultat que no fa justícia a la superioritat que ha mostrat el conjunt local, que ha topat amb l'encert dels tarragonins. Els tonencs han sortit molt endollats i han tancat el filial del Nàstic a la seva àrea des del principi, amb arribades constants però rematades sense punteria. Els Taxi El Bizuete han trobat el premi a la insistència als 24 minuts, amb un gol de Toni Cao a centrada de Palomeque. El gol feia justícia a un conjunt groc i vermell que no ha afluixat, però qui perdona ho paga i la Pobla en la primera arribada ha empatat. Al minut 35, Nico Aguzzi ha rebut a la frontal, s'ha regirat i ha enviat un potent xut a l'escaire de la porteria d'Aroca. Només 5 minuts més tard hi ha hagut la jugada que ha marcat el partit. L'àrbitre ha expulsat en vermella directa el tonenc Palomeque per una entrada al mig del camp, targeta molt protestada pels locals. Tot i la inferioritat, el Tona ha continuat portant el pes del partit, però Aguzzi ha tornat a castigar amb l'1-2 després d'aprofitar un refús del pal a rematada de Sogorb. El Tona ho ha intentat i ha disposat de boníssimes ocasions a peus de Xema i sobretot Roger Bernils, que espectacularment ha tret el porter Juan Carlos. Els locals també han demanat penal en una caiguda de Dan Coll a l'interior de l'àrea en una jugada on li han obert el cap, però l'àrbitre no ha xiulat res. Ja en l'afegit i amb el Tona abocat a l'atac, una errada en una sessió, el porter ha deixat dos jugadors visitant sols contra el porter i l'extonenc Joan Martínez ha anotat l'1-3 definitiu. Dan Coll, capità del Tona, lamentava la duresa de la derrota i no volia posar en l'arbitratge el motiu d'aquesta ensopegada.
12: Bueno, m'agradaria veure les estadístiques. Crec que hem jugat tot una part, més d'una part en 10. Podem tingut, no sé si hem xutat 30 vegades, ells han xutat 3 cops i hem perdut 2-3. Al final és futbol, aquestes coses passen i amb l'1-0 semblava que havia sigut un partit que la primera part era per anar 3-0. Primer xut cop que arriben a l'àrea ens fan gol, és futbol. Si no mates el partit, amb una jugada es pot capgirar tot. Tot i així em quedo amb que la segona part, crec que per estar tota la segona part en 10 ens han arribat una vegada i ens han marcat un gol i les hem tingut, bueno, hem estat crec tota la segona part que semblava que fossin ells els que estiguessin en 10. Bueno, no, jo crec que l'àrbit estava molt a prop, ens ha dit que és claríssim, que en vídeo es veu clar. Jo, sincerament, estic corrent enrere, m'enganxa quasi d'esquena, no ho veig bé. Em dóna la sensació que el rasca, però sí que és veritat que va a dalt. Llavors, si ell ho ha vist clar i està a prop, jo confio en la seva paraula i crec que, òbviament, vull dir, ho ha fet el millor que ha sabut i segurament era vermell.
11: Amb aquest resultat, el Tona es queda amb 3 punts i continua sense guanyar a casa. I la Pobla suma 6 punts i el primer triomf com a visitant.
0: I després de veure el Tona Pobla a Mafumet, també hem gaudit d'aquest 1-1 entre Vilanova i Peralada. Canal Blau, Xavi Fernández.
13: Empat segurament just i que manté les ratxes de Peralada i Club de Futbol Vilanova. El Vilanova, després de 3 jornades, segueix invicte, una victòria, 2 empats. El Peralada, per la seva banda, 2 punts de 9 possibles. Un partit on els altempordanesos han sortit a voler ser protagonistes, a robar-li la pilota i a sentir-se més còmodes que el Vilanova sobre el terreny de joc. Tot això sí, sense que hi hagués ocasions clares de gol, ni pels uns ni pels altres. Ben entrada la primera meitat, ja però el Club de Futbol Vilanova ha recuperat la batuta i ha començat a sotmetre el Peralada. Ocasions encara faltaven per veure. La mitja part ha fet que els vilanovins encara premessin més l'accelerador i a partir d'aquí sí han acabat arribant les primeres aproximacions a porta, fins que en una gran recuperació al mig del camp de Josep Senyer, la pilota li ha arribat a Marroquet, que davant del porter ha cedit a la dreta perquè Àlex Frutos avancés al Club de Futbol Vilanova, minut 56, 1-0. Semblava que el Vilanova tenia el partit on el volia, el Peralada ha volgut tornar-li a robar la pilota, però el partit ha començat a descontrolar-se per part dels vilanovins quan Raül Ronda ha estat expulsat al veure una clara segona targeta groga. Això ha fet que el Peralada monopolitzés la pilota, que comencés a bombardejar l'àrea del Vilanova. Allà s'han fet gegants, Pol Castell, Eloi Martínez i el porter Àlex Sanz, però també és veritat que Àlex Marçal ha començat a treure bateria ofensiva i centímetres amb Kivili, mantenint Nuja o fent saltar Genís Pinar. Ha tingut el 2-0 el Vilanova, que podria haver sentenciat el partit, amb un gran xut d'Hugo García, que ha tocat amb el braç Joel i que ha acabat picant el travesser. El rebot fins i tot li ha caigut a Pol Sánchez i una altra vegada Joel Ruiz ha acabat evitant el 2-0, i quan ja semblava que el més difícil havia passat, una acció al minut 93, la caçada Kivili al primer pal amb un xut rapidíssim que ha sorprès Àlex Sanz i que ha acabat convertint-se en l'1-1 final. Ens estan acostumant Peralada i Vilanova a finals d'autèntic infart. Recordem que l'última visita dels altempordanesos a l'Alumne Obrers va acabar amb remuntada èpica, però del Vilanova, que al minut 91 perdia 0-1 i va acabar remuntant i guanyant 2-1 aquell partit. Avui, però, el futbol li ha acabat caient cara al Peralada amb aquest gol a última hora de Kivili, que li dona un bon punt.
0: Doncs bon punt per Vilanova i Peralada. Demà diumenge, resta de la jornada tercera.
3: A les 12, Sant Cristòbal, Sant Joan, Atlètic Montcada, Muntanyesa, Fundació Esportiva Grama i Cerdanyola, l'Escala, 6:45, Vilassar de Mar, Badalona, i a les 7, Atlètic Lleida, Mollerussa.
0: Doncs així estan les coses. No marxeu, perquè encara hem de parlar de Lliga Elit, hem de repassar també cròniques d'alguns partits que han acabat ara al vespre, i hem de parlar encara de bàsquet, d'handbol, d'hoquei patins, de moltes coses aquí a l'Enjoc. Ara ens aturem, 3 minuts de notícies, i a les 9:03 tornem amb més esport aquí a l'Enjoc.
14: La xarxa de comunicació local. Grans batutes, grans emocions.
15: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
14: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
15: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
14: Entrades a auditori.cat. Nutrició amb Laura Crosas.
16: Disruptors endocrins. L'alimentació pot modular la salut de les persones, però també d'altres hàbits, on l'entorn juguen un paper important en el bon funcionament de l'organisme. Un bon exemple en són els disruptors endocrins, substàncies químiques naturals, però sobretot artificials, present al medi ambient i que interfereixen el funcionament normal del sistema endocrí. El sistema endocrí és el conjunt de glàndules que produeixen i segreguen hormones que regulen el metabolisme, el creixement, l'estat d'ànim, la reproducció i d'altres funcions vitals de l'organisme, i que cal que funcioni correctament i amb harmonia. El contacte constant amb milers de disruptors endocrins que es troben a l'entorn altera la biosíntesi d'hormones i, tot i que actualment l'exposició zero és impossible, els seus substàncies que tenen un efecte acumulatiu sí que es poden reduir fent petits canvis al dia a dia. Es troben en productes i materials d'ús quotidià, a l'alimentació, com a metalls pesants, pesticides, herbicides, fungicides, alguns conservants i envasos de plàstic, en productes d'higiene personal i de neteja, com a bisfenols, parabens, filtres solars químics o ambientadors, a materials de construcció i decoració, i també electrodomèstics i aparells electrònics. Si vols començar a reduir la teva exposició als disruptors endocrins, pots fer-ho evitant l'ús d'ambientadors suavitzants o perfums, escollint marques naturals de productes de cosmètica i neteja que no en continguin, llegint bé les etiquetes, evitant el consum de peixos blaus grans com el peix espasa o la tonyina vermella i els aliments processats, envasats o tractats amb pesticides, escollint aliments frescos i de temporada, prioritzant els envasos i tàpers de vidre, ceràmica o acer inoxidable en comptes de les llaunes o els de plàstic, usant paelles i olles que no continguin tefló, PFOAs o PTFEs, o cuidant la selecció de tèxtils de casa, tant per cotó, llana o lli. També et pot ajudar a purificar l'ambient, ventilar bé la llar i tenir plantes naturals. L'exposició diària a disruptors endocrins provoca trastorns hormonals, reproductius, alteracions del desenvolupament, disfuncions metabòliques i, fins i tot, augmenta el risc de patir algunes malalties. Afecta, per exemple, la fertilitat, l'autoimmunitat, el sistema digestiu i la inflamació. Per aquest motiu, és interessant que comencis a fer canvis diaris en l'ús o el consum dels productes i aliments que més en contenen, per reduir la seva acumulació a l'organisme.
14: La xarxa de comunicació local.
17: Notícies en xarxa.
18: Bona nit, són les 9 i us parla Lídia Porta. El programa municipal A l'estiu Barcelona t'acull ha acompanyat aquest estiu 141 adolescents entre 12 i 19 anys que han arribat recentment a la ciutat per retrobar-se amb les seves famílies en un procés de reprogramament familiar. La iniciativa impulsada per la Direcció de Serveis d'Immigració i Refugi i la col·laboració del Consorci de Biblioteques s'adreça a joves que arriben durant els mesos d'estiu per facilitar-los l'arribada, la convivència amb els pares i el coneixement de l'entorn i de la llengua catalanes. I els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dissabte de matinada un home de 41 anys com a presumpte autor d'un delicte de robatori en força a Granollers. Els fets han tingut lloc cap a les 4:50 hores de la matinada, quan els agents han estat requerits arran de l'avís d'un vigilant de seguretat que havia observat una persona sortint de la zona de les vies ferroviàries de Granollers, carregant un sac i un carretó de cablejat. Amb aquesta actuació està marcada dintre el pla via. El dispositiu dels Mossos orientat a prevenir i perseguir els robatoris de coure i altres materials de la infraestructura ferroviària. I la responsable de compliment d'Esquerra Republicana, Mireia Ingla, ha presentat aquest dissabte al Consell Nacional del Partit les conclusions de la Comissió de Garantia sobre l'afer dels cartells que vinculaven Argués Maragall i el seu germà Pasqual amb l'Alzheimer. Aquest informe final apunta a 4 exmilitants, els quals ja no es pot sancionar. I el sindicat de llogateres ha xifrat en 73 els blocs de pis on té lloguers organitzats. Ho ha fet en un acte de protesta davant del bloc del carrer Mallorca 243 a Barcelona, un dels edificis organitzats i amenaçat per la no renovació dels contractes. També ha instat el govern a prohibir les compres especulatives d'una vegada per totes. I l'Església de Jesucrist ha posat la primera pedra de la seva construcció del primer temple a Catalunya aquest dissabte a Sant Cugat del Vallès. L'edifici religiós ocuparà un solar de més de 22.000 metres quadrats, que inclouen una construcció auxiliar i uns jardins. I pretenen que el servei als paral·lels de Catalunya, Illes Balears, País Valencià, Sud de França, que són un total d'uns 22.000. I pel que fa a cultura, la consellera Sonia Hernández ha anunciat que el govern treballa per crear un gran espai cultural i esportiu per acollir grans esdeveniments sense que hagi especificat la ubicació ni el calendari previst de construcció. La consellera també ha anunciat que es crearà un fons per preservar patrimoni i ha destacat la cultura com una eina fonamental pel desenvolupament. I en esports, en aquests instants comença a rodar la pilota al Sánchez-Pizjuán en l'enfrontament entre el Sevilla i el Barça. Els blaugranes volen mantenir el nivell mostrat durant aquestes primeres 6 jornades i arribar a l'aturada de seleccions amb un ple de victòries. I fins aquí les notícies en xarxa.
17: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
0: Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya des de fa 15 temporades cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. En els propers minuts repassarem com està anant aquesta Supercopa ACB de bàsquet que s'està fent a Badalona. Repassarem també la Golden Cat d'hoquei patins, en vol, moltes coses, com sempre amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, i Roger Aliaga, el control de so. Oh, avui és dissabte, són les 9 i això és l'Enjoc. Repassem el més destacat de la jornada en format de titulars amb l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona nit.
19: Bona nit, Ignasi.
0: A aquesta hora el Barça busca el 7-7.
19: Sí, serà el Sánchez-Pizjuán aquest partit de Sevilla que ja ha començat fa 12 minuts que ha arrencat ja aquest duel. Els blaugrana han guanyat fins ara els 6 partits que han jugat i, per tant, doncs, busquen la continuïtat. Ho fan sense Joan García a la porteria. Ha estat el gran dubte al llarg d'aquesta setmana qui ocuparia la porteria del Barça. Doncs, finalment, Livakovic és el titular a l'aposta de Hansi Flick en aquest partit davant del Sevilla, el Sánchez-Pizjuán.
0: Un Barça que avui ha tingut assemblea general.
19: Sí, i s'ha aprovat una ampliació de pressupost fins a 510 milions d'euros. Una ampliació de 300 milions de crèdit a l'Espai Barça i 210 en bonus de liquiditat per drets audiovisuals. I Deco, a més, ha anunciat que ja estan en marxa les renovacions de Rafinha, Marc Bernal i Xavi Espar els signaran en els propers dies.
0: A la Lliga F, els tres catalans han puntuat.
19: I important, la victòria de l'Espanyol. L'ha guanyat 5-1 al Madrid, que no havia perdut cap partit i suposa la primera victòria de les blanquiblaves. El Badalona Women ha empatat a 0 aquest migdia contra la Reial Societat i ahir el Barça va guanyar per golejada 0-6 contra l'Alavés.
0: I en joc la Supercopa ACB.
19: I tenim en joc ja la segona semifinal. Es enfronten ara mateix en València i en Barça. Abans s'ha disputat el duel entre la Penya i el Baskonia. Ha acabat guanyant la Penya 96-84. Per tant, la Penya que ja és a la final de demà.
0: Avui 5, marxem de ronda. Vinga, anem a repassar marcadors a aquesta hora de la nit. Comencem per aquesta Supercopa ACB que es fa a Badalona. La Penya ja és a la final. El Barça busca acompanyar-lo.
19: Sí, el Barça ha començat ara mateix aquest partit davant del València. De moment, aquest empat a 0 al marcador. La Penya s'ha classificat guanyant 96-84 davant del Baskonia.
0: A primera divisió masculina de futbol, com dèiem, comença el partit del Barça-Sevilla.
19: Sí, ja ha començat aquest partit i de moment 0-0 al marcador.
0: A la segona divisió masculina, sisena jornada, a aquesta hora comença també el partit del Girona.
19: Sí, ja fa 100 minuts que està en marxa aquest duel entre el Cádiz i el Girona. De moment no hi ha gols. 0-0 i, com dèiem, ja ha arrencat fa uns quants minuts aquest partit.
0: A la segona federació femenina ha acabat ja el duel català.
19: Sí, ha acabat el duel entre l'Europa i l'Ona Sant Adrià. La victòria se l'ha acabat emportant l'Europa per 3-1.
0: I a segona federació masculina ja hem repassat que havia perdut l'Olot 1-2 davant de l'Utebo, on teníem finals pendents o partits que s'estan jugant, de fet, a tercera divisió masculina.
19: Sí, tenim ja un partit que acaba de finalitzar, és el Martinenc Europa B, ha acabat amb empat a 3 al marcador, i en joc, ara mateix el temps de descans, el duel entre el Cornellà i l'Hospitalet, 0-0, no hi ha gols encara.
0: Estàvem pendents també del final del waterpolo, divisió d'honor masculina, a partit de la primera jornada.
19: Sí, un partit que ja ha acabat, aquest de waterpolo, aquest duel que enfrontava a Sant Andreu i a Barceloneta, ha acabat amb victòria contundent del Barceloneta, 11-21.
0: Vinga, i volem saber com ha començat el partit del Girona, en aquest cas al camp del Cádiz a la segona divisió. De seguida ho repassarem. Abans, en hoquei patins, Golden Cat, ha acabat el partit a Catalunya.
19: Sí, ja ha acabat aquest partit. Aquesta semifinal enfrontava Angola i Catalunya. La victòria se l'ha emportat Catalunya per 2-4 i demà, a 4:45, jugarà la final davant Portugal. Per tant, aquest a Catalunya-Portugal demà a la final.
0: Vinga, i com dèiem, primers minuts a Cádiz del partit del Girona. Girona FM, Pau Villafanyem.
20: Molt bona nit, doncs sí, el Girona que ha sortit molt imprecís al Nuevo Mirandilla, primers minuts una mica de despropòsits de tots dos equips, però amb el Cádiz que fins i tot ha tingut una ocasió clara amb García Pascual, que ha intentat superar Gazzaniga, el porter argentí que ha aturat aquesta intervenció, i la parada que havia tingut David López, que ha suposat doncs, la primera oportunitat clara pel Cádiz davant d'un Girona, com dèiem, que ha sortit doncs, realment malament. Esperem que pugui reaccionar, perquè necessita aquesta victòria per refer-se de la derrota de l'altre dia contra el Castelló.
21: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local.
0: Vinga, 9 i 8, comencem la segona hora del programa i ens quedaven coses pendents de futbol. La segona federació masculina, us dèiem que l'Olot ha perdut 1-2 davant de l'Utebo, primera derrota de la temporada, i volem saber més detalls de com ha anat aquest partit. Olot Televisió, Jean Brecha.
22: Finalitza el partit de la Unió Esportiva Olot contra l'Utebo pertanyent a la tercera jornada de la Lliga de Segona Federació amb un resultat 1-2 favorable al conjunt aragonès. Un partit on l'Utebo ha marcat just al minut 3, tot just començar el partit, i ha quedat molt clar que l'Olot també volia remuntar, on ha tingut moltes ocasions clares, però de fet cap d'elles ha entrat a porteria. Només el porter de l'Utebo ha tingut que parar una pilota de l'Olot. Aquí es veu la falta de punteria que té el conjunt de la Garrotxa. Després, a l'inici de la segona part, sí que l'Olot ha pogut encertar i ha marcat Walid al minut 52. I continuava la mateixa dinàmica on l'Olot volia aconseguir aquesta remuntada. Tot això, a l'últim tram del partit, l'Utebo, amb una jugada molt bona, aconsegueix arribar a la porteria de Pol Ballester i fer el seu 1-2. I amb aquest resultat deixem 4 punts de 9 possibles al conjunt garrotxí. I, de fet, l'Utebo aconsegueix la seva primera victòria i, a més, a fora.
0: Doncs derrota de l'Olot i, com us dèiem, també ha començat la Lliga Elite. Primera jornada, aquí ja tenim un primer partit, un primer marcador definitiu.
3: Sí, ja tenim aquest duel de la Lliga Elite acabat. Entre l'Atlètic Sant Just i el Valls era aquest primer partit i ha acabat amb el repartiment de punts després de 1-1 amb què ha finalitzat el duel.
0: Això ens deia al començar el partit, al començar el programa, el tècnic de la Valls, Àlex González.
1: I tant, a començar puntuant fora de casa, que sempre és més difícil. A més, amb un rival de moltíssim nivell, que sempre està a les posicions altes. I crec que hem donat una imatge molt bona, des del minut 15, potser el 80, no? I crec que hem dominat el partit. O almenys ha passat el que nosaltres volíem. I bé, content per aquest punt. Hem tingut ocasions clares al final per emportar-nos el partit, que ha sigut fantàstic, però bueno, content sobretot per la imatge, l'actitud que han tingut els nanos, i bé, començar a puntuar sempre és interessant.
0: Doncs ha puntuat el Valls al camp de l'Atlètic Sant Just i demà diumenge es jugarà el gruix d'aquesta primera jornada a la Lliga Elite.
3: A les 12 del migdia, canvi de l'E Castelldefels, Horta, Turó Peire i Martorell Sabadell B. Ja a la tarda, a partir de les 4 i 5, un duel que es podrà veure a través de les televisions locals, a l'Enjoc, al Manlleu Vic. A les 5 de la tarda, Viladecans Rubí i Sant Mauro Argentona, i a 6:45, Prat Singerlin.
0: Doncs partidàs, el que tindrem demà a l'Enjoc Televisió a les 4 i 5 minuts, aquest derbi usonenc entre Manlleu i Vic. El podreu seguir, com diem, a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa. A més, els presidents de Manlleu i de Vic, Xavier Carandell i Ignasi Puig, estan ben cofois d'aquest partit, tot i que haguessin desitjat que fos una mica més endavant.
2: Presenta una mica d'hora. Això crec que coincidim tots una mica amb això. Tenim clar que un derbi, sigui la primera jornada, sigui la desena jornada, sempre crea expectatives, sempre és maco de jugar-ho, que tant és de la categoria que estiguem, home, un derbi Manlleu-Vic, Vic-Manlleu, agrada, molta gent. Nosaltres tenim la gran sort que sempre tenim gent al camp, que tenim un camp, bueno, que la veritat és que respira en futbol, això és una cosa que és una evidència, però un partit així es mou tota la comarca i es va trobar molt a faltar.
5: Arriba una mica aviat el derbi, eh? Si els dos equips arriben ja una mica rodats, amb una certa inèrcia, doncs probablement veus unes versions dels equips millorades respecte a la que puguis veure al primer partit de Lliga. Un partit que ens ve molt de gust fer, naturalment. Som molt conscients que en aquesta temporada el camp més difícil on anirem a jugar serà aquest, probablement, per totes les implicacions que significa, però aquest és un estadi on s'hi han vist grans tardes de futbol i, per tant, venir aquí a jugar és una cosa que ens ve molt de gust.
21: En joc, tot l'esport català a la teva ràdio local.
0: 9 i 12 minuts. Vinga, anem a començar a repassar l'actualitat del bàsquet. Molt centrada aquest cap de setmana en aquesta Supercopa ACB que s'està disputant a Badalona. Avui estem vivint les semifinals.
3: Sí, ja s'ha disputat la primera entre la Penya i el Baskonia. La Penya ha guanyat 96-84. Serà demà la final a les 7 de la tarda i després el rival sortirà del partit que ja en joc en aquests moments. El duel entre el València en bàsquet i el Barça. De moment està guanyant el Barça de 2 punts de diferència, 11-13, quan ja està el partit en marxa. Tot just estem al primer quart, però el Barça doncs domina d'aquest ajustat marcador d'aquests 2 punts de diferència.
0: Doncs veurem si el Barça pot acompanyar la Penya en aquesta gran final de demà diumenge a les 7 a l'Olímpic de Badalona. Un Olímpic que avui ha vibrat amb la victòria del seu equip davant del Baskonia, a la Transmi, a Ràdio Ciutat de Badalona, amb els companys de Badalona Comunicació. Hem escoltat valoracions després del partit de Simon Birgander i d'Isaac Nogués.
23: Ilusió, no hay presión. Todo venimos aquí, hemos enseñado este partido que podemos y queremos estar en el final, y ahora toca jugar un final, hacer lo que podemos.
24: Muy especial. Al final, siempre había volgut jugar aquí, ¿no? És molt difícil de descriure perquè, bueno, això, tants anys veiem partits aquí, desitjant que un dia arribi, i quan arriba, com, no sé, és difícil d'explicar, però molt content. Doncs sí, al final és un equip amb molt de talent, molta veterania, i hi ha cops que igual falta una mica d'això, d'agressivitat, i bueno, jo que ni sóc veterà ni tinc el talent que tenen els altres jugadors, doncs aporto el que crec que puc aportar, no? Llavors, per això estic és la meva feina, no? També he de millorar molts altres aspectes i també és un procés, no? No podem demanar que avui ja de sobte surti tot, però bueno, estic content i content també per l'equip i per l'afició, que es mereixia una final.
0: I en sala de premsa, després del partit, també hem escoltat valoracions de Nicola Provítola, un dels grans fitxatges d'aquesta temporada al conjunt de la penya, i també del tècnic Dani Miret.
4: Bueno, algo que Ricky nos dijo en la, antes de entrar a la cancha fue estamos en un momento en el que nos estamos conociendo a Dani, al sistema, o sea, estamos todos en un periodo de aprendizaje, de incorporar y de intentar ser mejores cada día. Hoy dimos muestra de que tenemos potencial, ahora hay que ir mejorando y trabajando cada día.
6: Para competir contra equipos de físico de Euroliga y para ser consistentes en la competición, tendremos que hacer y tendremos que entender que lo que nos hace ganar son las acciones de esfuerzo, la constancia y el ser un equipo. Entonces creo que en la segunda parte se ha visto una muy buena versión del Juventud, una muy buena mentalidad y, como ha dicho Nico, y como es mi trabajo, nos queda mucho por aprender y mucho por crecer como equipo.
0: Doncs bona victòria de la penya, tot i que Dani Miret de moment doncs és autocrític. El Barça, que agafa ja 6 punts de marge, encara queden 3:54 per acabar el primer quart, però de moment ha començat bé el conjunt blaugrana, com també ha començat bé el Barça de futbol, amb una rematada de Lamine Yamal al pal i una bona opció també de Cubarsí, però de moment encara 0-0 a Sevilla. Vinga, més bàsquet. I és que ahir vam viure un amistós a Sant Hilari de Sacalm entre dos dels equips catalans que juguen a l'ACB.
3: Sí, entre Lleida i Girona. Un Lleida que ja ha apuntat maneres al llarg d'aquests dies en pretemporada, en els diferents partits que hem vist, es va acabar imposant el Girona per 103-95.
0: Això deia després del partit el tècnic gironí Moncho Fernández.
7: Un equip que portava una setmana més d'entrenament, saps? Ha estat la clau de tota la temporada per la selecció, la finestra, una cosa i altra. No hem pogut treballar junts i és molt complicat quan portes 6 nois nous que arriben a l'equip. I, bueno, doncs penso que, com has dit, hem donat un pas endavant, però, bueno, crec que estic en el bon camí per al temps que portem treballant junts.
0: I a tot això, avui dissabte, precisament, el Girona ha anunciat la renovació de Moncho Fernández fins al 2028. El tècnic del Girona i també el director esportiu Fernando Sanemeterio valoren així aquesta ampliació de contracte.
7: És un dia especial per molts motius, perquè celebraré el meu aniversari. Sabem que continuaré a Bàsquet Girona un any més, aquí a casa meva i a l'altra meva família.
8: Bueno, muy contentos de que este proyecto siga capitaneado por Moncho. Nos da mucha tranquilidad saber que al menos va a estar 2 años más con nosotros para seguir construyendo de la mano juntos. Sabemos perfectamente que aparte de los resultados que han sido positivos, el trabajo en el día a día es muy bueno, los valores que sabe transmitir a los jugadores de Bàsquet Girona son los que exactamente queremos y nada, encantados de tener a Moncho con nosotros y estoy seguro que la afición de Girona, por supuesto, también con todo lo que le quiere, así que seguimos con Moncho al menos 2 años más.
21: En joc, amb Ignasi Trapero.
0: Vinga, i continuem parlant de bàsquet. Lliga Catalana Femenina, grup primer, tercera jornada. Avui teníem un parell de partits.
3: Sí, teníem un parell de partits en aquesta Lliga Catalana. Aquests dos duels que teníem són la femenina 2, el Manresa segle XXI, amb victòria del Manresa per 66-64. Això era divendres. Avui, dos partits més, el TGN Bàsquet Mataró ha acabat amb victòria del TGN Bàsquet per 55-50, i el duel entre el Viladecans i el GEC 53-51.
0: Doncs com va anar aquesta victòria del Manresa davant del segle XXI? Ràdio Sallent, Pol Farell.
9: El partit començava amb una gran igualtat. Les visitants atacaven el rebot ofensiu per treure punts a prop d'Aro. L'equip magenta troba l'encena de les exteriors i 4 punts de Gira Gaspar posaven el 16-14. Al segon quart sortia molt millor Manresa, que ampliava el parcial al 9-0. Al segle XXI s'acostava sumant de 2-2. L'encena de les locals es disparava, amb 4 triples de Claudia Morros, autor de 22 punts. Al descans, 43 de 24. A la represa, arribava la reacció visitant que aprofitava la diferència física per completar un parcial de 11-2. El Manresa CBF no trobava solucions i dos tipus seguits al segle 21 es posava 4. Manero i Gaspar tornaven a posar el més 10, però l'equip visitant responia novament i posava el 54-50. A l'últim quart, baixava l'encera a pista i seria un exercici de supervivència del Manresa. Al segle 21 es posaria per davant a l'últim minut, però un nou triple de Morros donava el triomf a les locals. L'entrenador del Manresa CBF, Adrià Martínez, feia una valoració del partit.
10: Doncs hem començat intenses, al final hem tingut un encert també segurament per sobre del normal, cosa que ens ha fet tancar-nos darrere i realment a nivell defensiu està molt bé contra un equip que té unes estructures molt grosses. Sí que és cert que aquí a segona meitat ens ha costat més, també estem a pretemporada, al final estem entrant en aquest rodatge, no hem aconseguit tancar pintura com volíem, hem tingut un parell d'errors també a nivell de rotacions que havíem parlat, a nivell de defensa del directe.
9: L'equip Magenta es prepara per afrontar la final de la Lliga Catalana, que serà diumenge que ve, a les 5 de la tarda, a Mollerussa.
0: Vinga, i més bàsquet, en aquest cas Lliga Catalana, tercera FEB, tercera jornada.
3: Doncs sí, amb aquests resultats encara tenim un partit en joc, que és en grup 5, el Samà Artés, de moment 61-60, la resta de resultats ja definitius. Del grup 6, Montgat quart, ha acabat amb un 71-60 favorable a la Montgat. El duel entre l'Hospitalet i el Tecla Sala, victòria de l'Hospitalet 96-62, aquest és el grup 7, i el grup 4, l'enfrontament entre el CC i el Roser, se l'ha acabat emportant el CC per 83-68.
0: Demà el Mollet-Granollers, Salou Mollerussa i Esparreguera-Valls, i avui a la Copa d'Espanya dos partits.
3: Sí, tenim un que els dos que ja han finalitzat a la final. El Bisbal ha acabat guanyant de 2 punts, 68-66 amb l'amics Castelló, i el duel entre el Benicarló i el Prat se l'han portat al Prat, 66-69.
21: El reportatge en joc.
0: Jackie Camus és la gironina que ha fet història en el món de l'ultratriatló. L'atleta s'ha convertit a principis de juliol a Colmar, a França, la primera dona en completar un 6 split que combina 6 Ironmans durant 6 dies i els 3 últims sense descans. Aquest és un reportatge de Bru Ortega, de Televisió de Girona.
11: Va ser alleujament de por fin s'ha acabat. I de pensar, jo ho veia impossible i realment ho he aconseguit.
12: Així, amb aquesta sensació, Jackie Camus va completar a Colomar, a França, un repte que senzillament semblava impossible. La gironina va aconseguir acabar un 6 split completant 6 Ironmans, els 3 primers en dies consecutius i tot seguit 3 més de manera seguida i sense descans, sent la primera dona de la història en acabar aquest desafiament. En total, 22,8 quilòmetres nedant, 1.080 en bicicleta i 253,2 corrent. Una prova que només s'havia disputat una vegada abans i que la gironina va convertir en història.
11: La veritat és que tampoc m'ho vaig plantejar. Jo volia fer aquest repte i no es va apuntar a ningú més, doncs... Yeah. Però, bueno, també sempre és bonic ser el primer en fer alguna cosa. Els individuals els volia fer en 15-16 hores per anar molt relaxada, que, bueno, que tampoc és anar relaxat, però, bueno, per anar relaxada per poder descansar i no cansar-me en excés pels propers dies. Però a part d'això, simplement entrar als temps de tall. La veritat és que no m'ho planifico mai i potser hauria de començar.
12: Un campionat d'una exigència altíssima i una gran duresa que no només es mesura en quilòmetres, sinó també en les hores.
11: Jo penso que és el cansament, la manca de son, i la dificultat més gran per mi és quan comences la segona part, diríem, de la cursa, que és quan ja saps que no podràs descansar gaire, en el meu cas, perquè sóc una persona que no sóc ràpida competint. Va fer molta calor i és això, veus que el temps de tall al final se te tira a sobre. I cal vos entrar, sigui com sigui. El més dur que he fet i el més dur que faré a la vida. Estic convençuda.
12: Mestre d'anglès de primària a l'escola Pompeu Fabra de Salt i mare de 3 fills, Camus va completar la prova sense cap pla ni equip tècnic en una circumstància que encara li dona més valor i mèrit al repte.
11: És que un entrenador, per això, realment, quan he tingut algun entrenador, me diuen, és que jo no sé com entrenar-ho, això. Llavors, tampoc El que sí que m'aniria molt bé és tenir un equip de suport bo. Hi ha gent molt i molt bona que fa suport, que ja estan acostumats a fer-ho, i encara que no, o sigui, mirant, estaria molt bé. Normalment la gent porta un equip de suport, sí, o una persona, o un, dos o tres.
13: Totalment.
11: I llavors ells ho tenen pactat, i llavors els hi van donant el menjar, els hi van dient ara te pares de dormir, ara això, ara allò, i llavors vulguis que no, és molt fàcil, perquè com a atleta t'has de limitar, entre sí, cometes, sí, sí, a fer la cursa. Tot el que més ja està pensat abans, i els altres se n'ocupen. I planificar, amb la qual saber, potser si me planifico la propera, sí, encara que estigui sola, puc seguir un ordre i les coses van, no sé, d'una altra manera.
12: Tot i això, en una prova on cadascú competeix contra el cronòmetre i contra el propi cos, també hi ha espai per a la solidaritat. Coen Van Meeuwen n'és el millor exemple. Després de ser clau en l'èxit de la Jackie, tot i ell abandonar el repte, degut a un cop de calor que el va obligar a plegar.
11: Amb en Kun ens vam conèixer en aquesta mateixa prova el 2023, crec que va ser, i ell va venir a fer la seva prova, que era una prova diferent a la meva. I llavors va començar i es va haver de retirar per un cop de calor, no aconseguia baixar la temperatura corporal, i en lloc, ell, paraules seves, en lloc d'anar-me'n a casa i plorar de que oi, no he acabat, no he acabat, va decidir quedar-se i entrar a ajudar-me, sense que demanéssim res ningú. Va venir i va ser el que em deia no estàs menjant, has de menjar, m'aportava coses i m'amollava la tovallola cada cop perquè no agafés calor. Quan feia les microsiestes aquestes era el que em despertava i va ser important. I va ser clau, jo penso que sense ell no hagués acabat.
12: Ara, ja de tornada a Girona i al 100% després de recuperar les hores de son que van acumulant durant una setmana extrema, l'ultratriatleta que mai es rendeix es prepara per als nous reptes que li venen. Els següents seran el triple continu a l'Ensant, Alemanya, i a llarg termini, un deca continu. Així doncs, per a Jackie Camós, superar els límits no és tant una meta com una manera d'entendre l'esport i la vida en general, i tot a través d'unes claus al darrere.
11: Dormir molt, descansar i molt. Menjar de qualitat, bé, molt bé, menjar el que toca. És que és importantíssim. De fet, jo per mi el prioritari és el descans.
21: En Joc, el programa de l'esport català.
14: La xarxa de comunicació local.
15: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
16: Grans batutes, grans emocions.
18: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
16: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
18: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
16: Entrades a auditori.cat.
18: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
25: L'any 1 any és la unitat de temps que la Terra tarda a completar una volta al voltant del Sol. Aquest moviment orbital és fonamental per entendre el cicle de les estacions, la mesura del temps i la concepció dels calendaris. Ara bé, l'any no és una cosa fixa, no és una unitat fixa i universal, ja que hi ha diversos tipus d'anys. Només us els anomenaré. Hi ha l'any tròpic, l'any sideri, l'any anomalístic, l'any dracònic i l'any galàctic. Per nosaltres, l'any més normal és l'any tròpic, que és l'any que està relacionat amb els cicles de les estacions i del calendari. Es defineix com el temps que triga el Sol a tornar a la mateixa posició relativa respecte de l'equinoxi de primavera, des de que comença la primavera fins que torna a començar. La seva durada és de 365 dies, 24-22. Tenim molta precisió. Cosa que explica la necessitat d'anys de traspàs, perquè són 365 dies i quart, o sigui que cada 4 anys hem d'afegir un dia al calendari. Si no, el calendari se'ns aniria desfasant de dies. Els diferents tipus d'anys existeixen perquè la Terra no es mou d'una manera senzilla, sinó que la seva òrbita és una mica complicada i està influenciada per diferents factors. Pels altres planetes és una òrbita el·líptica, etc. Així doncs, tot i que pot semblar que l'any és una unitat de temps fixa i senzilla d'estudiar i d'entendre, té diferents definicions segons el context astronòmic. Aquestes variacions reflecteixen la complexitat dels moviments celestes i el profund coneixement dels astrònoms al llarg de la història, que han après a interpretar i utilitzar aquestes diferències per ajustar els calendaris i comprendre el nostre lloc en l'univers.
14: La xarxa de comunicació local.
21: En joc. El programa de l'esport català. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local. Amb Ignasi Trapero.
0: 2:15, marxem de ronda. Vinga, anem a repassar a marcadors a aquesta hora de la nit. Bàsquet, semifinal de la Supercopa ACB. Què fa el Barça?
3: Doncs no pot estar més ajustada la cosa. Ja és el segon quart, aquesta de semifinal, i el Barça guanya d'un únic punt de diferència, 26-27, davant del València Bàsquet.
0: I molt igualat i amb novetats respecte a l'última connexió, al partit del Barça de futbol.
3: Sí, està amb empat a un aquest partit. Primer ha marcat Fofana al minut 19 pel Sevilla. S'avançava el Sevilla, però 3 minuts després Rafinha aconseguia igualar el partit i el marcador ara mateix és d'empat a un, minut 29 ja, doncs, d'aquest duel entre el Sevilla i el Barça.
0: De 0 gols ja de Rafinha en aquesta lliga, pichichi, i quin tros d'acció, quina bona passada de Christensen, quin retall de Rafinha que seu a la gespa, com ja ha fet en altres ocasions aquesta temporada, a la defensa, i acaba definint amb cama dreta. Molt bon gol de Rafinha. I a la segona divisió masculina, sisena jornada, com ha començat el partit del Girona a Cádiz? Girona FM, Pau Villafanyem.
1: Doncs de moment amb el 0-0 en el marcador inicial encara hi regna, i amb un Girona força despistat, amb moltes imprecisions. Bueno, els dos equips en un partit força gris i amb falta d'idees i de clarividència de cara a porteria. De moment 0-0 en el marcador, també un partit marcat una mica pel vent que fa a Cádiz, i el Girona que busca el gol a través de les recuperacions, però de moment no el troba.
0: Doncs de moment 0-0 del Girona a Cádiz, i l'altre partit que també teníem obert aquesta hora, Anna, el de tercera divisió entre Cornellà i Ospi.
3: Sí, un duel que ja ha arribat al minut 71 i de moment no hi ha gols. Empat a 0 entre Cornellà i Hospitalet.

0: acabar cediendo el empate. Si lo vemos con el 3-0, muy contentos por el resultado, casi imposible sumar un punto. Si lo vemos de la perspectiva que llevamos 3-5, pues bueno, un poco fastidiados.
1: Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo, tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
2: Vinga, 9 i 36 minuts, és moment també de parlar d'handbol a la Lliga Sobal, segona jornada. Avui ha jugat el Granollers.
3: Sí, i ha aconseguit emportar-se la victòria davant del Port Segun. De fet, l'ha guanyat a la pista del Port Segun per 24 a 27, per tant, 3 gols de diferència.
2: Doncs segona victòria en 2 partits per al conjunt Vallesa, que és un dels co-líders de moment, juntament amb Irún i Atlètic Valladolid, que són els que han jugat ja 2 partits i els han guanyat els 2. Després del partit, escoltàvem el tècnic Antonio Ramá y al jugador Juan Palomino.
4: Bueno, un partido que se nos ha complicado muchísimo desde el principio, nos ha costado mucho. Es un equipo muy bien trabajado, un equipo que va muy fuerte al uno contra uno. Nos ha costado mucho llegar a las ayudas, la defensa del pivote, sobre todo también la primera parte. Yo pienso que la clave ha sido defensivamente la segunda parte, que hemos estado un poquito más acertados en las ayudas, llegando bien a los impares y obligándoles a jugar un poquito más. Pero bueno, sabemos que va a ser difícil en cualquier sitio, pero también que Puerto Sagunto siga mejorando porque tiene muy buen equipo.
5: Bueno, pues un partido muy complicado. Puerto Sagunto venía crecido después de la victoria contra el Mar. Nos ha costado mucho, sobre todo en el inicio. Ahí han estado por encima, pero bueno, creo que hemos sabido darle la vuelta, que era lo complicado. Y a partir de ahí, pues defendiendo bien, corriendo cuando tocaba correr, con la ayuda de Paniti parando, hemos sabido coger una ventaja de 5 goles más o menos y llevarlo hasta el final.
2: I demà serà el torn del Barça, que si guanya també s'afegiria a aquest grup de co-líders.
3: Exacte, buscaria la segona victòria. Juga a la pista de Puente Genil a partir de les 5 de la tarda.
2: Doncs abans del partit hem escoltat un dels jugadors blaugranes, Adrián Solà.
6: Después de una alta carga el otro día en el partido de Montpellier, se nos presenta un partido ante el papel difícil, en su pista, que ellos suelen apretar mucho, ante un equipo que sí mantiene el entrenador, tiene buenos centrales. Y pues bueno, con nuestra carga, que es alta, pues bueno, un partido que va a ser duro. Bueno, veo al equipo bien, tiene que estar concentrado y jugar a lo nuestro, que al final es lo que nos lleva a seguir ganando. Así que nada, a seguir jugando a tope y bueno, a darlo todo en el partido. Sí, no, lo importante es mirar en el partido de este fin de semana y la semana que viene ya vendrán cosas nuevas.
2: I a tot això, una categoria per sota, a la plata masculina, segona jornada per al Barça Atlètic.
3: Sí, ha aconseguit la victòria, s'ha imposat 38 a 31 davant del Saragossa en aquesta segona jornada.
2: Primera victòria, havia perdut la setmana passada, per tant, primers 2 punts per al filial blaugrana. I encara una categoria per sota, primera estatal masculina. Grup D ha començat aquesta setmana, primera jornada amb aquests partits.
3: Primera jornada i ja tots els partits han finalitzat aquesta hora. Aquests són els resultats. L'OAR Gràcia Sabadell s'ha imposat 40-36 a l'Esplugues. El duel entre el Sant Martí Adrianenc i la Salle Montcada se l'han portat la Salle Montcada per 30-37. Victòria del Sant Vicenç a la pista del Garbí Palafrugell per 29-37. Ajustat el duel entre el Calella i el Sant Quirze 26-23 pel Calella. Victòria del Bordils 27-31 a la pista del Sant Esteve Sant Rovires. El Sant Cugat, la Roca, ha acabat amb victòria del Sant Cugat 30-28 i el duel entre el Sarrià i el Sant Esteve Palautordera ha acabat 40-34 favorable al Sarrià. Pel dia 23, dimecres a les 9 del vespre, queda pendent el Sant Joan d'Espí, que accept amb balonmano Granollers B.
2: Doncs l'OAR Gràcia ha debutat a la Lliga amb una victòria treballada, amb un partit amb molts gols davant l'Esplugues. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
7: Debut amb victòria de l'OAR Gràcia Sabadell a casa, al carrer Bocaccio, davant l'Esplugues, en la jornada d'obertura del grup D de la Primera Nacional Masculina. 0-5 ha estat el parcial de sortida a favor dels del Baix Llobregat davant d'un OAR que ha sortit amb un set inicial molt jove i ho ha pagat car, ja sigui per falta d'encert, per nervis o pel que sigui. Els graciencs han encaixat aquest 0-5 de sortida que ha preocupat el personal. Tot i això, Lluís Marrugat, el nou tècnic, ha mogut fitxa i els graciencs han reaccionat ràpidament. 7-7 ha sigut el marcador posteriorment i al descans l'OAR ja manava de 3. A l'inici de la segona meitat, els de Sabadell de nou han premut l'accelerador per escapar-se del marcador i l'Esplugues només ha pogut maquillar el resultat en el tram final per signar aquest 40-36 final, 76 gols en total i ja és una mostra del que pot ser aquest Oar.

0: molt ofensiu i en defensa molt dur, encara que segurament li tocarà encaixar més que altres temporades. La pròxima sortida de l'Oar Gràcia, la primera de fet del curs, serà a la pista del Granollers B el cap de setmana que ve.
1: En joc. 9:41 minuts. Parlem d'hoquei patins. S'està disputant la Golden Cat a Can Xarau, Cerdanyola del Vallès, i avui hem viscut la jornada de semifinals, tant masculina com femenina.
2: I podríem dir que s'han complert els pronòstics, perquè tant a Catalunya-Portugal serà la final de l'edició tant la femenina com de la competició masculina. Aquests han estat els resultats de la jornada de les semifinals. En les femenines, Portugal ha guanyat Alemanya 7-5 i Catalunya s'ha imposat a França 4-3, no sense problemes, perquè França estava dominant 2-3 fins a 55 segons per al final del partit, quan Marina Codina ha aconseguit el gol que forçava el temps de la pròrroga. La pròrroga, un penal també de Marina Codina, ha suposat el 4-3. Pel que fa a la competició masculina, França doncs ha acabat guanyant 3-2 a Portugal, i Catalunya s'ha imposat 2-9 a Angola.
1: Doncs demà tindrem les finals. Avui Marina Codina, protagonista en aquesta remuntada de Catalunya davant de França, i això deia Esport 3.
3: Bueno, la veritat que cada vegada quedava menys, i havíem d'arriscar, havíem de xutar, i mira, això ha vingut el gol, però molt contentes. Hem patit, però és que teníem un equip a davant molt difícil. Bueno, també felicitar la portera, primer de tot, perquè ha fet un partidàs, però bueno, jo també crec que contra seleccions, aquí la Golden, que és un torneig curt, a vegades no entren els gols, tens la vols marcar, però quan vas així de només marcar no entren a vegades. Però bueno, s'ha treballat bé. Bueno, molt difícil, Portugal és una selecció difícil, però bueno, jo crec que si sortim enxufades del minut 1 ho podrem tirar endavant.
1: 9:43 minuts. Vinga, anem a passar per Cadis, perquè hi ha novetats, bones notícies per a la Girona. Girona FM, Pau Villafanyer.
4: Doncs sí, s'ha avançat el Girona amb gol de Vladislav Benat, amb una acció de joc directe, amb un desplaçament de Júnior, trobant a l'esquena de la defensa del Cadis Àlex Moreno, que ha entrat com un punyal per la banda esquerra, i aquest ha fet la centrada perquè Vladislav Benat a plaer doncs aconseguís aquest primer gol del partit. El Girona s'avança, tot i fer un partit gris i amb aquesta acció de joc directe, però de moment aconseguia la victòria contra el Cádiz. Per tant, bons moments ara del Girona, que fins i tot ha tingut alguna aproximació per intentar buscar el 0-2.
1: Doncs bones notícies de la Girona, en aquest cas a Cádiz. I a tot això, us estàvem parlant de la Golden Cat d'hoquei patins, havíem escoltat a Marina Codina, avui protagonista de la victòria de la selecció catalana, que demà jugarà la final contra Portugal. També ho farà la selecció masculina, que avui ha golejat Angola per 2-9, amb 3 gols de Roc Pujades, ja en porta 5 en 4 partits. Això deia precisament el jugador català, també els companys d'Esport 3.
5: Sí, no, ha sigut un partit, jo crec, que molt seriós per part nostra. Sabíem que el rival seria dur, ho ha sigut, però jo crec que hem començat molt bé, i a partir d'aquí doncs hem pogut continuar amb una bona dinàmica, i molt contents i amb ganes de demà.
1: I 44 minuts, vinga, que encara hem de parlar també. L'hoquei herba, divisió d'honor femenina, ha començat avui mateix, primera jornada, i ho ha fet amb un duel terrassenc.
2: Sí, l'Atlètic Terrassa i el Terrassa s'han enfrontat aquest migdia. La victòria se l'ha acabat emportant l'Atlètic Terrassa per 3-2.
1: Doncs volem saber més detalls d'aquest partit. Ràdio Municipal de Terrassa, Micro Magosa.
6: L'Atlètic Terrassa debuta amb victòria al derbi de la divisió d'honor femenina davant el Club Deportiu Terrassa per 3-2. En un maig amb molta emoció i on els penal corners han estat protagonistes. L'encert dels equips ha determinat finalment la victòria per al conjunt de Can Sales en una temporada històrica on, recordem, debutarà a la competició de la EAQELA. Tot i la derrota, el Club Deportiu Terrassa ha deixat molt bones sensacions en aquest tercer projecte d'Estefi Piris. Marta Ferrer marcava al minut 5 l'1-0. El segon gol arribava des del punt de penal corner, transformat per Núria Carles, retallava distàncies Ana Paula Riera. Ja a la segona meitat, el 3-1, el tornava a transformar Núria Carles des del penal corner, i novament Ana Paula Riera marcava el 3-2, que seria definitiu. Tres primers punts per un Atlètic Terrassa en la temporada del seu debut, com dèiem, a la competició europea, i un Club Deportiu Terrassa que ha demostrat que ha donat un pas endavant en aquesta temporada i no haurà de patir tant per salvar la categoria.
1: Doncs aquesta divisió d'honor femenina d'hoquei herba ha començat amb aquest duel agrenc. Demà dos partits més.
2: Doncs hi tindrem dos partits en presència catalana. S'enfrontaran el Júnior i la Gara, aquest duel català, a les 11 del matí, i a les 12 el Polo visita a la pista, al camp del València.
1: I demà diumenge també comença la divisió d'honor masculina amb quatre partits en presència d'equips de casa nostra.
2: Sí, aquí tots els partits són diumenge, no n'hi havia cap d'avançat en aquesta primera jornada. A les 11, Terrassa, Taburiente i Gara, Sardinero. A 1:15, Polo, Barça. I a la 1, Júnior, Atlètic, Terrassa.
7: El reportatge en joc. El reportatge en joc.
1: El sabadellenc David de la Cruz s'ha retirat del ciclisme professional als 37 anys després de disputar la seva última Vuelta a Espanya. Adri Arroyo, Ràdio Sabadell.
8: David de la Cruz ha completat la 20a i última gran volta de la seva carrera. El bagatge final és de 6 victòries, com ara el Campionat d'Espanya de contrarrellotge de fa un parell d'anys, o l'etapa final de la París-Nissa 2 anys consecutius. Però, per sobre de tot, destaca l'etapa al Naranco del 2016, que va comportar més el mallot vermell de líder de la Vuelta. Marxem a Oviedo ara fa una dècada.
9: David de la Cruz adelanta al belga Devenens. El italiano Moreno Moser completa el podio.
10: Estaba el objetivo, ¿no?, de ponerse de líder, también de luchar por la etapa. Pero bueno, ya de cara al final no pensaban en el liderato porque veía que estaban muy cerca, así que he pensado, bueno, David, prueba de ganar la etapa.
9: David de la Cruz logra la actuación perfecta y se coloca en cabeza de la general con 22 segundos de ventaja sobre Nairo Quintana.
11: A la línea recta, bicicleta sense llum.
8: Ara li toca afrontar el repte de què passa amb la seva carrera un cop ha deixat enrere el ciclisme professional.
10: Está un poco de vértigo porque cuando eres un ciclista profesional por tantos años uno confunde un poco lo que hace con quién es y creo que todos los deportistas profesionales cuando dejan el deporte profesional pues pueden tener un poco una crisis de identidad. Supongo que tendré que pasar por esa especie de duelo, pero también con ganas de ver lo que me depara la vida después del ciclismo profesional.
8: Eren declaracions de la Cruz a Televisió Espanyola. El sabadellenc ha confessat que no es veia un any més competint a alt nivell.
10: Ver, ¿no?, que tus mejores momentos, que tus mejores piernas están detrás, que haces todo lo que puedes, el mejor que nunca y el rendimiento no es el mismo, es lo que te hace también un poquito reflexionar, ¿no? Decir, ostras, pues ya empiezo a sobrar. Y luego, casualmente, este año, por error, el equipo... Ellos mandan siempre un email pues para reservar un poquito las fechas de a final de año de cuándo son las concentraciones. Y por error me incluyeron y cuando vi aquello y vi la concentración...
12: ¡No, no, por favor!
10: Y ese fue el momento en que lo ves, es que es el momento idóneo para...
12: ¿Dolor de patas? Como
10: no,
12: si
10: dolor de patas no, pero en el corazón sí que sentí algo, ¿no? No me vi ya capaz de hacerlo y nada.
8: De fet, podríem dir que era un secret a veus. Ja ho havia insinuat mesos enrere, que aquesta seria la seva última campanya al pilot internacional. A Ràdio Sabadell, el ciclista vallesà explica la naturalitat amb la qual està vivint aquesta retirada.
13: És una cosa que tampoc entrem molt a son. Òbviament, sí que és cert que quan veus el final de la teva carrera esportiva a prop i has fet tants anys de la mateixa feina, doncs sí que et dona una mica de vertigens pensar que vindrà després, no? A nivell laboral, què faràs? Perquè al final són molts anys tenint un objectiu clau i tenir aquesta mancança d'un objectiu, doncs, és el que potser més intranquil·litat em dona.
8: Una història curiosa, la seva, ja que no es va formar en el món de la bicicleta, sinó que era atleta a la Joventut Atlètica Sabadell fins la majoria d'edat. Després, arran de començar a treballar en una botiga de bicis, van agafant-li el gust fins a acabar dedicant-se professionalment tota una vida. Va arribar de rebot i per això ha volgut també penjar la bici sense fer massa soroll.
13: Vaig arribar al món del ciclisme de casualitat, que no és molt tard, i penso que una sortida també així que pugui ser, doncs, no planejada, també pot ser planejada. O sigui, ja fa anys, no?, que dic, bueno, cada vegada veig la fi més a prop, però que com que vaig arribar així de xiripa, per dir alguna forma, tampoc li dono tanta importància. És més per la meva vida personal de trobar una nova motivació que pel fet de deixar l'esport, perquè al final és un esport que m'ha donat molt, però també que té moltes exigències i també arriba un moment a la vida d'un que també li ve de gust provar a fer altres coses. O sigui, ja són 17 anys de ciclista professional, que és que són és mitja vida meva.
8: Encara volia un últim ball de la Cruz. Tenia previst fer el Tour de Guangxi a la Xina com a comiat, però Eurosport ha confessat que finalment hi haurà canvis.
12: En un principio teníamos planeado con el equipo acabar la temporada en Tour de Guangxi, en China. Me hacía especial ilusión porque al final considero que tenía una trayectoria exótica y acabar una carrera exótica era algo que me hacía ilusión, pero a priori no lo haré. Así que podría ser perfectamente que esta fuera mi última carrera profesional. Y si el caso, pues ostras, también súper contento de que si mi última carrera es la Vuelta, pues qué mejor sitio que este, ¿no?
8: Ara que la part exòtica sobre la bicicleta no la perdrà pas. Atenció amb els plans que té de cara als pròxims mesos. Els explicava així a Carlos de Andrés i Perico Delgado.
12: Lo que tengo previsto es hacer un bikepacking por Vietnam, solo, a ver si así encuentro...
14: ¿Solo?
12: Solo, a ver si encuentro la inspiración. Decían que Steve Jobs, antes de fundar Apple, se fue a la India a encontrar ahí una inspiración. Pues tengo previsto hacer lo mismo. Y ya te digo, un poquito... Ser capaz de... Mi objetivo es ser capaz de saber quién es David de la Cruz más allá de ciclista profesional y entonces a partir de ahí pues empezar a pensar qué es lo que puedo hacer en un futuro.
8: Poc protagonisme ha tingut el del barri d'Espronceda de Sabadell en la seva última vuelta accidentada, amb l'etapa, per exemple, als Pirineus suspesa, que va acabar amb ell i la major part del pilot deixant ressenyes a Google de l'hotel que els va donar xupluc a mig camí per la calamarsada. De la Cruz també ha estat protagonista pel vídeo d'ell enfadat amb un cotxe després de caure durant la vuelta agafant un bidó. I, a més de tot això, també ha passat una malaltia. Vaja, que no ha pogut deixar-se veure entre unes coses i unes altres al capdavant, com ell aspirava, o també poder lluitar per la general. Per l'estadística quedarà que ha acabat al lloc 105, molt lluny del mallorquí Enric Mas i també de les tres vegades que el sabadellenc va acabar setè la ronda espanyola, el 2016, el 20 i el 21. Ara comença la nova vida del David de la Cruz, exciclista professional.

0: Vinga, són les 9:53, recta final. Anem a repassar com estan les coses ara mateix, a aquesta hora de la nit. València-Barça, Supercopa CB. Hem arribat al descans.
1: Descans amb 40-43, favorable al Barça. 3 punts respecte al València, guanya el Barça.
0: També descans a la primera divisió masculina, el Sánchez-Pizjuán.
1: També descans en aquesta ocasió, 1-1. Sevilla 1, Barça 1. Ha marcat Fofana. Al cap de 3 minuts, Rafinha ha fet l'empat. I ara mateix, doncs, aquest 1-1 al Sánchez-Pizjuán.
0: I també descans. I amb més bones notícies a Cádiz. Bones notícies pel Girona. Girona FM, Pau Villafañer.
2: Doncs sí, ho dèiem, després del gol de Benat, que el Girona estava buscant fer el segon, que estava buscant tenir aproximacions, i en una acció per la banda esquerra de nou, mitjançant Carles Pérez, que ha fet una molt bona acció individual, doncs ha tret l'esquerra a passejar, gran xut, que ha passat entre el porter i el pal per fer el 0-2, just a banda del descans, i posar, doncs, una mica més d'avantatge per aquest Girona que busca la victòria a Cádiz.
0: Doncs a veure si la tanca. Demà ens ho expliques amb la crònica de com ha acabat el partit. Gràcies, Pau. Bona nit.
2: Bona nit.
0: I a tercera divisió, acaba el partit a Cornellà?
1: No acaba. L'àrbitre ha afegit 4 minuts, ja estem al 93 i de moment sense gols. El Cornellà Hospitalet amb el 0-0.
0: Tot això en un dissabte on el Club Natació Sabadell ha guanyat el seu partit, segon partit, a la Champions, a la preliminar de la Champions. Demà haurà de guanyar per intentar acabar de tancar la classificació per a la següent ronda. En aquest partit, en aquest programa, hem escoltat el jugador Jan Pérez.
3: Bueno, el partit de demà serà una altra guerra, a la qual hem d'anar per totes per classificar-nos, perquè només ens val la victòria. Així que serà un autèntic partit a cara de perro. I bueno, sabent el cansanci que porten ells amb el partit que han tingut avui contra Brescia i amb els jugadors que han expulsat en vermella també, que segurament demà no jugaran. Així que, bueno, nosaltres a la nostra i a fer el que sabem i ja està.
0: I a la Supercopa ACB la penya ja és a la final. Veurem si el Barça l'acompanya. Una penya on juguen Nico Laprovítola i que entrena Dani Miret.
4: Bueno, algo que Ricky nos dijo antes de entrar a la cancha fue estamos en un momento en el que nos estamos conociendo a Dani, al sistema, o sea, estamos todos en un periodo de aprendizaje, de incorporar y de intentar ser mejores cada día. Hoy dimos muestra de que tenemos potencial, ahora hay que ir mejorando y trabajando cada día.
5: Para competir contra equipos de físico de Euroliga y para ser consistentes en la competición, tendremos que hacer y tendremos que entender que lo que nos hace ganar son las acciones de esfuerzo, la constancia y el ser un equipo. Entonces creo que en la segunda parte se ha visto una muy buena versión del Juventud, una muy buena mentalidad y, como ha dicho Nico, y como es mi trabajo, nos queda mucho por aprender y mucho por crecer como equipo.
0: Doncs vinga, no hi ha temps per més. Anna Freixa, gràcies. Bona nit.
1: Bona nit, Ignasi.
0: Fins aquí l'enjoc al programa de l'Esport Català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, amb Albert García a la producció, Roger Aliaga al control de so, i els que us hem parlat, l'Anna Freixa, l'Ignasi Trapero i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local i recordeu, podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de dissabte i fins demà.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: La Cardellera renova amb Tiempo de Victoria, un meteoròleg que és la peça clau per garantir l'èxit del desembarcament de Normandia. També arriba la catalana Tanit. Una nena es mou lliure pels boscos del Montseny i allà es troba amb una dona que tothom pren per bruixa. Hi ha Coyote versus Acme. El conegut dibuix animat denuncia la companyia que el porta a fracassar en l'objectiu de caçar el correcamins.
3: El tiempo puede destruirnos. Churchill dice que es el mejor meteorólogo del país. Quiero una previsión.
2: Tiempo de Victoria ens porta 72 hores abans del dia D. Tot està llest per desembarcar a Normandia, tret d'un element clau, el temps. El capità James Stack, cap del Servei Meteorològic Britànic, rep l'encàrrec d'elaborar un pronòstic transcendental. Les condicions climàtiques adverses podrien arruïnar la major invasió marítima de la història, però qualsevol endarreriment podria fer que els serveis d'intel·ligència alemanys descobrissin el pla.
4: Soldados, marinos y pilotos, el mundo entero nos está observando.
5: La misèria, la fam i la incultura. I quan hi ha por, has de buscar culpables. Dones soles. Vosaltres sabeu quin nom li van donar a aquestes dones? Bruixes.
2: A Tanit, la nena del mateix nom es mou lliure pels boscos del Montseny. No li queda més remei. Un embaràs de risc obliga la seva mare a guardar repòs. Un dia, mentre busca el gos, es troba amb l'àvia Perona, una dona que viu aïllada i a qui tothom pren per bruixa. La Tanit es convertirà en la seva aprenenta, mentre que un fet inesperat sacsejarà el seu món i l'obligarà a fer-se gran abans de temps.
6: No em don la gana fer-me gran.
7: Guante magnético marca Acme. Perdigones metálicos. Alpiste. Alpiste gratis.
2: Coyote versus Acme explica com, després que tots els productes fabricats per la companyia li surtin malament intentant atrapar el correcamins, Wild E. Coyote decideix demandar-la. Per fer-ho, contracta un advocat humà no gaire exitós. El fet de descobrir que el cap del seu antic bufet és el director general d'Acme encara animarà més el lletrat a aconseguir la victòria.
8: Vengo por lo de posar sin pantalones.
1: Continguts en xarxa.
0: La xarxa de comunicació local.
9: Són les 10 de la nit.

0: Ràdio Rubí comença Musical Express. Al programa on hi trobaràs totes les cançons que han fet història i que tenen una història al darrere. Esteu preparats per 60 minuts dels millors èxits de tots els temps? Comença Musical Express amb Francesc Vila.
1: Hola, què tal? Molt bona nit. Estàs sintonitzant Ràdio Rubí, sintonitzes 99.7 FM. Sintonitzes Musical Express. Nova temporada de Musical Express. Nova temporada aquí, a la Municipal, a Ràdio Rubí. Un Musical Express que avui recordarem la veu i la música de Bonnie Tyler i també la veu i la música que es feia la gran Dolly Parton. Comencem ja una bona temporada, una nova temporada amb moltes ganes i amb molta bona música. Rep una salutació ben cordial de que estarà com sempre punxant la música Francesc Vila. Doncs ho dic, comencem ja aquesta nova temporada Musical Express recordant la música que es feia Bonnie Tyler. Això es diu Total Eclipse of the Heart. Benvinguts a Musical Express.

Gaymore Hopkins, més coneguda com Bonnie Tyler, que va néixer un 8 de juny de l'any 1951 a Skewin, al Regne Unit, i que es va deixar aquest 8 de juliol a la ciutat de Faro, a Portugal. A part de ser vocalista-cantant, va tenir també moltes col·laboracions amb gent com Cher, amb Meat Loaf, Mike Oldfield, Vincent Gill i també amb el mateix Andrea Bocelli. 17 àlbums d'estudi, 2 en directe, 85 senzills i va vendre més de 100 milions de discos en tot el món. Total, Eclipse of the Heart, un dels grans temes de Bonnie Tyler. Més tard seguirem escoltant la música de Bonnie Tyler. Ens anem ara a acabar la música d'Alan Parsons. Això es diu Time.

Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop-rock dels 70 i 80. It's a heartache. Nothing but a heartache. I on et portem la millor música country. Ran out of lovers and the lovers stayed. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Mama, I'm sorry. I've gone. Musical Express, perquè ens encanta la música. Texas.

estem recordant la música que es feia Bonnie Tyler, un altre dels seus grans èxits, It's a Hurry. Segueix a Sintonia Musical Express. Això és Ràdio Rubí, 99.7 FM. Tots els dilluns de 9 a 10 del vespre, la millor música. El millor pop-rock dels 70s i 80s i la millor country music. John Cougar, Mellencamp. Això es diu Jack and the Ants.

0: Two American kids doing best they can.
1: Són de les cançons mítiques d'aquest cantant estadounidenc. John Cougar, Mellencamp, Jack and the End. Sintonitzes 99.7 FM. Això és Ràdio Rubí, això és Musical Express. Ens anem cap a la música que lidera el gran Jeff Lynne, l'Electric Light Orchestra. Escoltem una peça des del seu treball Time anomenada Yours Truly 2095. Música de l'Electric Light Orchestra.

0: Segueixes com no, sintonia musical express. Abans era Christopher Cross el protagonista amb la seva peça Never Be The Same. I ara estem recordant la música que es feia Bonnie Tyler a una de les seves primeres cançons i primers èxits, com és aquest Lost in Friends. Hem volgut fer un petit homenatge a aquesta gran cantant. Ara deixarem el pop rock dels 70s i 80s per entrar dintre de la country music, on també recordarem la llegenda de Dolly Parton.
1: Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop rock dels 70 i 80 i on et portem la millor música country. Baby, lock the door and turn the lights down low. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express, perquè ens encanta la música.

0: Va néixer el 19 de gener de l'any 1946 a la regió de Locust Ridge, ben a prop de les muntanyes de Sherville, l'estat de Tennessee. I ens ha deixat aquest 26 d'agost. Estem parlant de Dolly Rebecca Parton, més coneguda com Dolly Parton. Va ser cantant, compositora, actriu, productora, escriptora i empresària estatunidenca, i és considerada, com no, una de les millors cantants de la música country.
1: On the wrong end of the highway.
0: L'hem escoltat amb aquesta peça, Daddy's Working Boots, aquestes botes de treball del pare. Ell és Alan Jackson. Això es diu Thank You, God, for the radio.

Estem recordant música de Casey McGrath. Això es diu Dry Spell. Dolly Parton, també a part de la música country, va fer una petita inclusió dintre, podem dir, del country més pop. I d'on va sortir una gran peça que va tindre un èxit rotund. Això es diu 9 to 5, recordant a la gran Dolly Parton.

Estem escoltant música de Sara Berkey. Això es diu Good and Now. Segueix a Sintonia Musical Express tots els dilluns de 9 a 10 de vespre amb la millor country music. Et recorda que tens un correu electrònic al qual pots dirigir-te per si vols demanar-nos alguna cançó. musicalexpressrubi@gmail.com. Ell és Joey Nichols. Això es diu Say la vie.

0: Estem escoltant música allà de Jesse Dane. Això es diu Home. A punt d'acabar ja el programa d'avui. Recordant el correu electrònic del programa, musicalexpressrubi@gmail.com. Un correu al qual pots dirigir-te per si vols demanar-nos alguna cançó o algun suggeriment. musicalexpressrubi@gmail.com.
1: T'agrada més el country de Melanie Cannon? O el que fa Cody Jinx? I'm an 18-wheeler with a throttle pin down. Potser els Mavericks. There goes my heart. O la música de Charlie Crockett. Sigui com sigui, els trobaràs tots a Musical Express. Dilluns, de 9 a 10 de la nit, Musical Express, perquè ens encanta la música.

Dos frases van definir a la gran Dolly Parton. Una que va dir que darrere els seus grans cabells tenia un cervell. I la segona, que darrere d'aquelles tetes hi tenia un cort. Així era Dolly Parton. Recordem l'última cançó d'ella, això es diu Jolene. Ha sigut un plaer amb acompanyar-vos. Primer programa d'aquesta nova temporada dedicat a Dolly Parton i a Bonnie Tyler. Rep una salutació ben cordial de que està, com sempre, punxant la música, Francesc Vila. Això es diu Jolene, la gran Dolly Parton.

0: Toni, ja ho tenim tot a punt?
1: Jo sí.
0: Els micros?
1: Preparats.
0: Les notícies?
1: També.
0: I tu?
1: Jo què?
0: Tu també estàs preparat per al Rubí al dia?
1: Home, ja era hora que em presentessis.
0: Doncs sí, aquesta temporada el Rubí al dia estrena Company de viatge.
1: I venim amb més actualitat, més veus, més continguts...
0: I tot allò que passa, Rubí?
1: Durant 3 hores.
0: De 9 a 12 del migdia.
1: Així que ja ho saps.
0: Tornem.
1: Torna al Rubí al dia.
2: Rubí al dia, amb Pamela Martínez i Toni Bravo. De dilluns a divendres, de 9 a 12 del matí, a Ràdio Rubí.
0: Per saber què passa, per entendre què passa.
3: Hola, soy una voz generado por IA. Todo lo contrario a lo que os encontraréis en la 13ª temporada del Ruby Sound. Un programa presentado por Robert Fernández. Un tipo muy natural. De verdad, 100% real. No como yo. Jejejeje.
2: Què tal, família? Nova temporada, nou horari. Els divendres a partir de les 7 de la tarda podreu gaudir de tota l'escena musical rubinenca.
3: Entrevistas, novedades musicales, actuaciones en directo y, por supuesto, con todas las entidades musicales como protagonistas.
2: Sí, tot això i molt més. 100% rubinenc, 100% musical, 100% humà, lliure d'intel·ligències artificials.
3: ¿Estás seguro?
2: Bé, potser només una miqueta en aquesta promo.
3: Jejejeje.

Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts al Rebosc. Què és el Rebosc? Doncs el Rebosc és el nostre magatzem, el nostre contenidor radiofònic on encapsulem el bo i millor de la programació de Ràdio Rubí. Continguts en perfecte estat de conservació per ser radiofossos, per descobrir-los o tornar a gaudir dels millors minuts radiofònics de la setmana. Una aventura de 4 hores que comença ara mateix. I en aquesta primera hora, el primer contingut que inaugura el Rebosc i que, de fet, també va inaugurar la programació de Ràdio Rubí és l'alcaldessa de Rubí. Sí, la primera edil de la ciutat, de l'Ajuntament de Rubí, doncs va visitar el programa del Rubí al dia. Va conversar amb la Pamela Martínez per parlar de projectes, de reptes imminents per l'Ajuntament de Rubí. També podreu escoltar de seguida a la Marina Ruiz i al Ramiro Gil. La Marina Ruiz és la membre del secretariat de l'Ustec i el Ramiro Gil, secretari d'Acció Sindical, del Sindicat de Professors de Secundària, tots dos doncs parlaven de l'inici del curs escolar, aquest inici conflictiu i complicat. Una entrevista, una conversa que van tenir amb els companys del Rubí al dia el passat dilluns. I per acabar de farcir aquesta primera hora del Rebosc, escoltarem